0: inscripcions a portaventuraworld.com.
1: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui volem dedicar l'espai de serveis a les persones de la mà dels Mossos d'Esquadra a un tipus de violència que sovint passa desapercebuda, però que afecta especialment adolescents i joves, les violències digitals. Amb l'auge de les noves tecnologies i de les relacions a través del telèfon mòbil i les xarxes socials, s'han normalitzat conductes de control i de vigilància que en realitat són manifestacions de violència en les relacions i sovint formen part d'un patró de violència de gènere. I per parlar-ne avui ens acompanya l'Anna Massa, que és agent de l'Oficina de Relacions de la Comunitat i Proximitat dels Mossos d'Esquadra. Anna, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Posem una mica en context a la nostra audiència amb algunes dades, com per exemple que els estudis més recents indiquen que un de cada tres adolescents que han tingut parella han patit algun tipus de violència digital amb freqüència, amb comportaments com controlar converses, localització o mòbils sense consentiment. Segons els Mossos d'Esquadra, les denúncies per violència masclista digital han crescut de manera notable, amb un increment del 21% en els casos de descobriment i revelació de secrets, sovint vinculats a la difusió d'imatges íntimes no consentides i utilitzades com a xantatge emocional. Són dades del 25 de novembre de 2025. I tot i que aquesta violència pot exercir-la qualsevol persona, les dades continuen mostrant que la majoria de víctimes són dones i noies joves, tal com confirma també el Ministeri d'Igualtat, que apunta que el 90% de les víctimes de difusió d'imatges íntimes sense consentiment són dones. Posat sobre la taula tota aquesta informació, Anna, expliquem què s'entén exactament per violències digitals. Quins són els exemples més comuns entre els adolescents?
1: Doncs violències digitals seria tot tipus de violència exercida a través d'internet, missatgeria electrònica, telèfon mòbil, tablet, ordinador personal, tot això. O sigui, seria el reflex de la violència real, però feta a través d'un dispositiu, connexió via internet. Això és la violència digital. Violència digital, doncs, evidentment, pot ser víctima un home o una dona. Evidentment. Què passa? Quan la víctima és una dona, ja parlem, com també has fet esment, de les violències masclistes digitals.
0: Exacte. Quins comportaments en una relació digital com la que ara comentaves cal considerar com a indicadors de violència o de control?
1: El primer que ens ha de fer sospitar de que una persona, una dona, una noia està patint aquest tipus de violència masclista digital, primer de tot és aquest control. Control és algo com molt sutil, que de vegades està normalitzat i fins i tot es malinterpreta com, oi, és que la meva parella s'està preocupant molt per mi, és que ho fa perquè m'estima molt. I quin és aquest control? Voler saber exactament a tot hora on ets, amb qui estàs, t'he vist que estàs connectada en línia i no em contestes, amb qui estaves parlant. Són primers indicadors, aquest indicador de control i també de control de publicacions que una pròpia noia pugui fer a la xarxa. Per què has publicat aquesta foto? No veus que estàs ensenyant massa coses que no has d'ensenyar? O potser estàs marcant molt el pit? Aquest tipus de fotos, doncs, prohibició, no?, de publicar fotos per la moda, per la forma de vestir, o perquè el noi cregui que aquella noia s'està insinuant massa. És aquest control, el primer indicador.
0: I les dades apunten que qui acostuma a exercir més aquests comportaments són homes o dones? Què diuen les dades?
1: Els agressors, la majoria, són homes. Hi ha alguna dona, evidentment, ja ho he dit. Les víctimes tant poden ser homes com dones, però les dades estadístiques indiquen que, com la majoria d'aquest tipus de delictes, les víctimes són dones, la majoria de víctimes són dones.
0: Mm-hmm. Si ens parem i fixem la mirada en exemples, els més comuns, els que més trobeu de conducta de control digital que esteu observant entre els joves, entre els adolescents, n'has apuntat alguns?
1: Sí, aquests serien els primers, els més bàsics, no? Els més normalitzats, els de controlar la forma de vestir, que s'exerceix el control tant en la vida real com, evidentment, quan la noia publica una fotografia. No publiquis, li diu, no publiquis aquest tipus de fotografies a les xarxes. També el control de voler saber constantment on està. Per què no em contestes? Vaig escriure un missatge, vaig veure que hi havia el doble check, no? El doble check. Que hi ha un vídeo molt divertit que corre per xarxes, que si algú el vol buscar es diu doble check, i és aquest exemple, no? Doble check, l'havies llegit i ni em contestes. Per què no em contestes? Amb qui estaves? O estaves en línia ahir a les 11 de la nit i jo t'escrivia i tampoc em contestaves. I amb qui estaves parlant si no em contestes el missatge? Són totes aquestes accions que busquen el control i doncs voler saber exactament què fa i deixa de fer l'altra persona.
0: Contrasenyes, fins i tot, no?
1: També, dona'm la teva contrasenya per poder accedir directament al teu correu electrònic, al teu perfil de xarxes socials, tenir control, o sigui, accedir directament a tot el que tinguis en el teu telèfon mòbil.
0: Les converses, fins i tot.
1: Per poder accedir a les converses. Recordem que les converses, tothom té dret a la intimitat i al secret de comunicacions i a la privacitat. És un dret. Què passa? Que molt joves, doncs, sobretot quan són molt jovenets, doncs, confonen doncs, aquest tipus de conductes amb dir no, és que és una confiança que tenim plenament entre nosaltres com a parella i simplement és perquè m'estima molt i es preocupa per mi.
0: Precisament aquestes conductes, moltes vegades, sovint, es presenten com a romàntiques, no? És que m'estima molt, és que em vol protegir... Com podem diferenciar entre l'afecte i aquest abús, no?
1: Exacte. És una línia molt prima, molt prima. Evidentment, les persones adultes doncs ja tenim més experiències i les sabem diferenciar. El risc està entre els joves, que encara no tenen aquesta experiència de vida i ho confonen amb aquest fals romanticisme. Quina és aquesta línia? Quan deixem de ser... És totalment lícit que una persona, una parella, li pregunti a l'altra on ets, o però simplement per interès, per saber... Bueno, és per preveure a quina hora arribaràs a casa, o si arribes tard a la nostra cita, doncs per organitzar-me, no? Si estàs molt lluny, doncs sé que tardaràs, vale? És una pregunta normal, on ets? Però ja quan aquesta pregunta deixa de ser una pregunta per interès, per poder organitzar-me jo també... sense esperar res de tu, sinó que és ja... vull saber, és una exigència, vull saber on ets. Tinc l'exigència de saber on ets o amb qui parles. Ja són, o et retreuen el fet de que no m'has contestat aquest missatge. Per què no me l'has contestat? Quan entrem en retrets, qüestionem la conducta de l'altre i tot són... una espècie d'assetjament cada dia, aquí ja deixa de ser interès i preocupació per ser un control.
0: Quina repercussió emocional i també psicològica pot tenir en una jove o en un jove ser objecte d'aquest tipus de control i de vigilància constant?
1: El primer que es pot observar doncs, és una mica aïllament. Què aconsegueix l'agressor? Què busca també? Aquest aïllament, no?, de la víctima, de l'altra persona. Aïllar-la. Per què? Perquè així ell té el poder, ell té el control, l'aïlla. Aïllament de la resta d'amics, d'amigues, de la seva família. També, fins i tot, es manifesta verbalment amb por de... Ostres, no, això no ho publicaré perquè, clar, és que el meu nòvio em dirà que això no li agrada. O deixa fins i tot la noia deixa de participar a activitats socials per por a que el meu xicot em digui que no puc anar aquí o que no li ha agradat que quedi amb aquesta persona o que vagi aquí perquè hi ha l'altra. És una mica això, aïllament social, li baixa l'autoestima també a la noia i por. Por i neguit a fer accions que de forma lliure pot fer-les però deixa de fer-les per por al que em dirà el meu xicot o com reaccionarà o s'enfadarà.
0: I és veritat que últimament aquestes violències han augmentat i fins i tot s'han normalitzat com a conductes entre els joves?
1: Estaven ja normalitzades. Des del moment en què tenen ús de telèfon mòbil i internet... estava normalitzat tot. Ara s'està desnormalitzant. Per què dic això? Perquè estem fent molta prevenció, estem donant molta informació, molt assessorament per dir, ei, això no és normal, no ho normalitzem, no és normal aquest control del mòbil, no és normal que l'altra persona vulgui tenir la contrasenya del teu telèfon mòbil per saber exactament tot el que fas, per tenir accés a les teves converses. Tothom ha de tenir el seu espai privat, la seva intimitat. I arran d'això és per aquest motiu que pot ser que sí, que hi hagi més denúncies, perquè ja cada cop es cobra més consciència i es veu que sí, que hi ha conductes que no són normals, encara que hagin estat normalitzades des d'un principi amb l'ús de les tecnologies.
0: Mm-hmm. Malgrat aquest aïllament que comentàvem fa una estona, que és el que acaba aconseguint l'assetjador, la persona que assetja, que pot ser noi o noia, comentàvem en aquest cas, com ha d'actuar una persona que detecta que algú del seu entorn, una amiga, un amic, un familiar, està vivint una situació de control digital?
1: Primer de tot, explicar-ho. Explicar què li passa. Li pot explicar a la seva família, en aquest cas si és una persona jove, als seus pares, al seu germà, la seva germana gran, algú de confiança. Quan trenquem aquest aïllament i fem ja el primer contacte dins del nostre entorn més proper, el següent pas, quin seria? Doncs anar a demanar informació i assessorament a professionals. Professionals vol dir des de els serveis, els SIATs, que pot haver-hi a nivell municipal, servei d'atenció i informació a la dona, d'acord? O, fins i tot, a les oficines de les comissaries de Mossos d'Esquadra. Tenim el nostre grup d'atenció a la víctima, que també està per això, per oferir informació i assessorament a les persones que es trobin, que siguin víctimes d'aquest tipus de violències digitals. El següent pas, en funció de quin hagi estat de quina circumstància es trobi la víctima, seria presentar l'opció de presentar la denúncia corresponent a la comissaria.
0: Mm-hmm. I què recomaneu des de Mossos d'Esquadra als pares, als professors i als joves a l'hora de prevenir i detectar a temps aquestes actuacions?
1: Doncs una mica, això està a la guai, no? Deixar de pensar que una conducta d'aquestes és normal. Quan ja sentim que hi ha alguna cosa que no acaba d'anar del tot bé, que no és normal o que ens fa sentir malament, això ja denota que l'altra persona està actuant de forma, diguem, poc correcta amb nosaltres. A partir d'aquí hem de dir, ei, veiem què passa. I els passos que hem dit, expliquem què ens passa, que algú ens informi, ens assessori, anem a mirar exactament què hi ha al darrere de tot plegat i quines accions s'han de dur a terme. També hi ha l'opció de la pròpia víctima, doncs, també d'autoprotegir-se, a part de totes les accions i que pugui demanar i ajuda que pugui demanar a nivell professional, també hi ha l'opció d'autoprotecció de la víctima. Això què significa? Doncs blindar-se a les xarxes, bloquejar persones que no vulgui, perquè estem parlant sempre ara

0: podem denunciar directament a la xarxa, reportar-ho a la xarxa per bloquejar la persona que ens està fent aquella violència. I també fins i tot anem més enllà, podem també recórrer a exigir el nostre dret a la protecció de dades i intimitat a través de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Això també és un altre recurs. Informem a l'Agència de Protecció de Dades de que, en el cas de que dèiem difusió d'imatges no consentides, sense el nostre consentiment, tenim l'opció també de denunciar-ho i exigir que es retiri aquella imatge d'internet a través de l'Agència de Protecció de Dades. Mm.
1: Sovint també es recomana no esborrar les proves. És a dir, si hi ha hagut una conversa que és susceptible de ser prova del que ens està passant, doncs això és important conservar-ho. I com s'ha de fer perquè tingui validesa en una possible denúncia?
0: Captures d'imatges. No recomanem, es demana, no esborris res. No esborris res perquè és la prova. Mm. Capturem la imatge, captures de converses, guardem tots els correus electrònics, els podem portar ja fins i tot impresos a comissaria si volem fer una denúncia i no esborrem res, evidentment. I ho guardem. Guardem, bé, a través de... Fem impressions de pantalla, imprimim en paper... ho arxivem en un pendrive, el que sigui, però guardem-ho. Mm-hmm.
1: I una última qüestió abans d'acabar. Quan es converteix en delicte una conducta digital d'aquest tipus i com s'actua des de Mossos?
0: Delicte ja ho és des del primer moment, d'acord? O sigui, un insult, un simple insult ja és un delicte. Un insult masclista. Un menystenir una dona pel fet de ser dona ja és un delicte. O sigui, és el que hem comentat abans. Normalitzem certs comentaris, certes coses que semblen banals i són delicte. O sigui, de fet ja és delicte. Com s'actua? S'ha de valorar. S'ha de valorar en funció dels casos. Denunciar, tothom té el dret de denunciar. Però nosaltres sempre diem, potser no és la solució. Anem a veure cada cas... si és un adolescent, si és una dona ja adulta, la gravetat de la situació dels fets i, de vegades, amb els joves, es resol amb una mediació. Anem a seure'ns, anem a parlar, què ha passat, això no està bé, això és un delicte, informem a les parts. En cas de persones adultes, doncs, òbviament, les situacions ja són més greus, els delictes ja són més greus, tenen més repercussió i moltes d'aquestes situacions acaben en denúncia. En els adolescents intentem solucionar amb una mediació perquè donar informació, coneixement i que sàpiguen que són, aquestes conductes no són normals, sinó que són un delicte.
1: Una última reflexió o consell, Anna?
0: Consell és que donem la importància que cal a tots els fets i totes les conductes. No banalitzem ni minimitzem situacions pensant que no tenen importància, són normals, perquè en el moment en què una persona hi hagi algú que li faci sentir malament, incòmoda, o que vegi que ella tindria ganes de fer coses i les deixa de fer per por al que diran o s'enfadarà l'altra persona, doncs aquí hi ha un problema que ha de demanar assessorament, informació i demanar ajuda.
1: Doncs moltíssimes gràcies a l'Anna Massa, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat i Proximitat dels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat. Gràcies i que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Gracias por la sal, por la puerta, por la información. Gracias por el cambio, por el pan, por el paquete de tabaco. Un gracias de cortesía, de conveniencia, automáticas, mecánicas, casi huecas. A veces tácitas, a veces demasiado enfáticas. Gracias a ti, gracias por todo, infinitas gracias. Gracias de verdad. Unas gracias profesionales. Gracias por una respuesta, por su atención, por su colaboración. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuántas veces en la vida habéis dado realmente las gracias? Unas gracias sinceras.
1: Laura Moré, llibretera de la Paideia, molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres, per invitar-nos.
1: Aquestes són gràcies sinceres o serien unes gràcies d'aquelles per cortesia?
0: Serien professionals, cortesia i també sinceres, perquè a mi m'agrada venir aquí i a poder parlar dels llibres, que és el que m'apassiona.
1: I a nosaltres ens encanta que ens expliquis històries com aquesta, que has començat a narrar, que pertany a quina obra?
0: A Les gratituds, o Les gratitudes, de Delfín de Vigan.
1: Avui posem el focus en els llibres breus, però imprescindibles, obres curtes que en poques pàgines deixen una empremta profunda, com acabem de comprovar. Tu diries que, si et preguntés per com s'ha de definir un llibre breu, a què et faries més referència? És una qüestió de pàgines? És una qüestió d'impacte?
0: Jo em referiria més a una quantitat de pàgines, és a dir, hi ha molts llibres. La majoria de llibres, la mitjana, no sé, són unes 200 pàgines, que és un tamany així mitjà, i a novel·les breus jo em referiria a això, a novel·les potser d'unes 100 pàgines o menys de 100 pàgines, que avui em porto algun que és de menys de 100 pàgines, però que no la quantitat de pàgines treu valor a lo perdurable que pot arribar a ser una obra.
1: Les gratituds, que és aquest primer llibre del qual ens en parlaràs, de què va?
0: Va d'una dona que es diu Mica, que ella s'ha dedicat tota la vida a les lletres i està com en els seus últims dies de vida i pateix afàsia, que és un trastorn que li impedeix parlar correctament. Paraules que les gira, paraules que no sap dir-les, i està en aquest moment, no, doncs, que necessita, és dependent. Per tant, és una dona que ha estat sempre independent, però la trobem, està ingressada a l'hospital, i en aquest tíxim, a part d'ella com a protagonista, ens trobem dos personatges més. Una noia que no és de la família, però com si ho fos, una noia jove, que l'acompanyarà en aquests últims dies de vida, i el pedagog, que és aquesta persona que estarà al seu cantó per ajudar-la en tot aquest procés de la parla. A partir d'aquí hi ha un capítol de la vida de la protagonista, de la Mica, que, bueno, un passat, una cosa que li va passar, que no s'ha tancat, i una mica, doncs, aquestes dues persones que l'acompanyen intentaran tancar aquest procés.
1: Què destacaries tu d'aquesta història? O del llibre?
0: L'humana, que és la novel·la, les paraules que es diuen, els actes verdaders, aquests actes que fan les persones que ens estimen, els actes que fem nosaltres quan estimem, i és una novel·la molt rodona, molt rodona, molt dolça, molt punyent, trista a vegades, o sigui, sí que, si agafeu el llibre, acompanyeu-vos potser d'algun clínic per si de cas. Sí? Jo me l'he llegit dues vegades, una, doncs, perquè em va arribar, vaig dir, hòstia, Delfín de Vigan és una autora, per mi, molt top, o sigui, la recomanem molt a la Paideia, és una molt bona autora, i molt humana, sap arribar molt a l'ànima humana. Llavors, aquest llibre, doncs, pel tema tot, em va quedar l'atenció, me'l vaig llegir, em va agradar molt, i des de llavors no paro de recomanar-lo. També és veritat que el vam afegir a un club de lectura, ¿vale? Nosaltres també fem clubs de lectura, i va ser una novel·la que, de forma unànima, crec que 16 o 17 persones, és una novel·la que va agradar molt, i tothom va quedar tocada. Llavors, és un llibre d'aquests que llegeixes i perduren el temps. Cada tant en tant jo me'n recordo de la Mica, saps? Llavors, no passa sempre, no sempre llegeixes un llibre i te'n recordes dels personatges. Quan perdura, és que aquella novel·la té alguna cosa que tu t'has remogut. I això té un poder
1: I fa reflexionar, perquè només que amb aquest fragment que has pogut llegir, ens fa pensar i preguntar-nos precisament quan donem les gràcies, perquè les donem, si les donem de cor, no?
0: Sí.
1: Si les donem per cortesia, com dèiem abans.
0: Sí.
1: Ens fa reflexionar sobre més qüestions?
0: Ara mateix, no ho sé, no et sabria dir, perquè ja et dic, me l'he llegit un parell de vegades, però molt de temps. És un llibre que no sé, que és molt bonic, que és molt tendre, que és dur, però com la vida, no sé.
1: Laura, creus que hi ha un interès creixent pels llibres curts entre els lectors? Ho dic perquè com que tots anem així una mica atabalats, en poc temps, jo no sé si a la llibreria et venen persones que et demanen, per favor, busca'm una història, una novel·la, el que sigui, però que pugui començar i me pugui acabar perquè no tinc temps.
0: Sí, o sigui, no sempre, però de vegades sí que és un requisit. Vull una novel·la breu, perquè, per això, perquè anem tots una mica atabalats amb els ritmes diaris. I sí, de vegades sí que et demanen una novel·la breu. Sí que és veritat que a vegades també els diuen, vull una bona novel·la, llavors... Jo, per exemple, una novel·la que té 100 pàgines pot ser una molt bona novel·la, com és el cas de les tres propostes que avui porto, entre elles les gratituds. Però diuen, ostres, això m'ho acabaria en res. Depèn, saps? Hi ha gent que sí que és amant dels llibres grans, amb una trama extensa, amb personatges, etc etc. Però sí que és veritat que hi ha certa tendència, tant pel món editorial com per als lectors, de tenir llibres, que tinguem llibres a les mans, que tinguin poques pàgines. I no només en novel·la, que sí que no, avui porto tres novel·les, però diria que està sortint molt en el mercat assajos de bueno, sociologia, d'intel·ligència artificial, de feminisme, etc, de mil temes que són minicàpsules. Al final tenim el temps que tenim i a vegades no podem dedicar no sé, el nostre temps a llegir-nos un llibre de 400 pàgines que potser ens durarà 2 mesos, saps? O un mes, o depèn del ritme que pugui tenir cada un. Vull dir que sigui una tendència a col·leccions més petitones, a llibres més petitons, i et dic que novel·les i assaig. Sí, sí.
1: Ens havíem quedat amb els contes, no? Que era el més ràpid sí. A l'hora de llegir, però ja veiem que això es va estenent a altres gèneres. Les gratituds, les gratitudes, està editat en català, en castellà...
0: Està editat en dues llengües. En català ho ha dit a grup 62 i en castellà Anagrama.
1: Molt bé. Quantes pàgines?
0: 150.
1: 150.
0: Sí. És la més extensa que porto, també.
1: Sí, sí, ja veig. Les altres són més petitetes. Si et sembla, ens posem en situació amb una mica de música i de seguida anem per la segona.

0: Benvolgut Martin, un altre cop a Alemanya, quina enveja. Tot i que no la veig des de la meva època d'estudiant, encara sento amb força l'encís d'Unterdanlinden, l'amplitud de la llibertat intel·lectual, els debats, la música, la camaderia alegre. I ara que l'antic esperit dels Junkers, l'arrogància prussiana i el militarisme han desaparegut, te'n vas a una Alemanya democràtica, una terra amb una cultura profunda a l'inici d'una excel·lent llibertat política.
1: A què correspon aquest fragment?
0: A una novel·la molt breu que es diu Adreça desconeguda en català, en castellà es diu Paradero desconocido, que està escrit per una dona que es diu Cressman Taylor, que la va escriure l'any 38, el 1938, ella era americana. I aquesta història de què va? És una novel·la que està... Són cartes, són dos amics que es cartegen, els dos són alemanys, però van emigrar d'Alemanya quan va acabar la Primera Guerra Mundial, i els dos se'n van als Estats Units, munten un negoci i són molt amics. Aquells, saps, aquella amistat fraternal, no? De, ostres, ja som germans, tu i jo. Bueno, sigui el que sigui, un d'ells torna a Alemanya l'any 32, abans que Hitler pugi al poder. Llavors, ells es van cartejant perquè, bueno, tenen aquest negoci en comú i, bueno, doncs són amics i tal. Llavors, clar, els canvis polítics arribaran a Alemanya, com tots sabem el que va passar, Hitler puja al poder, i l'oponent d'aquesta novel·la super, super breu, que es composa, ara no me'n recordo quantes cartes es van intercanviant, va agafant una tonalitat brutal a mesura que els aconteixements històrics van passant. I una mica com la política pot canviar les nostres vides personals, no? És una mica el
1: podem intuir, una mica per on va.
0: Sí. Es va enfosquint, la relació es va... Bueno, no vull dir...
1: No farem spoilers.
0: No vull fer masses spoilers, però, bueno, que tots podem intuir una mica. Sí, però ja no és el que passa, sinó és el com passa i el que es diu la novel·la.
1: I com està escrita? Perquè així com a Les Gratitudes era una lectura doncs molt breu, amb molta força, sincopada, però amb molta importància de les paraules, en aquest cas...
0: En aquest cas et diria que, clar, és una novel·la d'aquestes que, com que hi ha una evolució, una involució de l'amistat, com vulguem dir... clar, és molt més fragmentari perquè, clar, es composa de cartes i el lector, clar, primer llegeix la d'un amic, després la de l'altre, i vas veient les, una mica la repercussió que té cada carta en els personatges. Llavors és molt punyent, saps? I fins i tot fa mal a moments. És brutal i bueno, segurament podria ser perfectament real, perquè moltes amistats segurament i moltes famílies es van fragmentar per maneres de pensar, i és això, és com, no sé, dos persones que s'estimaven van diluint aquest amor, no? Pels fets històrics que estan transcorrent.
1: Què més t'agradaria destacar d'aquesta novel·la?
0: Què més m'agradaria... Bueno, penso que no hi ha gaires novel·les que funcionen en forma de carta, saps? Llavors, realment, la durada de les cartes és que són d'una pàgina. Llavors, està supercondensat tant l'apreci com el rancor, saps? Hi ha moltes emocions humanes escrites, però de forma molt sintetitzada. Llavors, penso que és d'una força enorme al llibre.
1: Sí, és veritat, és un format que no és massa habitual. Jo recordo potser un llibre, que ara no recordaré el títol, que crec que eren cartes d'un tiet a un nebot seu, parlant de l'escola.
0: El martes com el viejo professor, potser no estem parlant d'aquest.
1: No, és que fa molts anys que el vaig llegir i ara no el recordo. I també anava en format carta.
0: Sí.
1: Eren epistolars, sí, intercanvi entre els dos, entre el nebot i el tiet. És curiós.
0: Sí, també hi ha una novel·la molt, molt important també en el món literari, que és Charing Cross 84, que també són entre un client americà i un llibreter anglès que té la llibreria justament a Charing Cross 84. Llavors es van cartejant i és l'evolució d'una amistat, però entre un client i un llibreter. Llavors parlen de llibres i parlen de moltíssimes coses. I també és un llibre que jo em vaig llegir en el seu moment. També t'he de dir que era una novel·la que m'havien dit, és brutal, tal. Me la vaig llegir, sí, estava bé. Però aquesta em va arribar a les mans perquè vaig anar a un dinar d'aquests que de base ens inviten els llibreters. A les editorials de base ens inviten perquè ve un autor, perquè ens han de presentar les novetats un trimestre i tal. I parlant amb l'editora d'aquest llibre em diu, Laura, t'has de llegir aquest llibre. I dic, val. I quan vaig arribar a la llibreria el vaig demanar, el vaig llegir i vaig dir que aquest llibre ha d'estar a la llibreria. És un dels imprescindibles de la Paideia. Vull dir que el recomanem al Mansalva, moltíssim.
1: Sí? Sí. Està en català i en castellà?
0: Sí, està editat en català per la Magrana i en castellà per Salamandra.
1: Mhm. Molt bé, doncs Adreça desconeguda és la segona de les recomanacions d'avui. Anem per la tercera.

0: La veritat és que estàvem visualitzant l'escena, pràcticament. Perquè aquest fil musical que ens ha acompanyat a la lectura ens posava una mica en situació. De què va? Explica'ns, Laura.
1: De què dir-vos? Dir-vos primer que no és una novel·la negra, tot i que sembla
0: pot
1: que
0: semblar,
1: tot
0: sí.
1: Pot semblar-ho. És un llibre petitet, escrit per l'Stephen Zweig, que segurament molts de vosaltres el coneixeu, però he volgut fer referència a aquest llibre justament perquè potser no és el més conegut d'ell. Val? És una novel·la que es diu Fue él. Val? Llavors és un llibre que ens parla de la gelosia a través d'un personatge poc comú, que és un gos. Llavors ha ocorregut una cosa, hi ha hagut un assassinat, ho sabem des del principi, però ja dic, lo important no és el què, sinó és el com està escrit, perquè l'Stephen Zweig, si algú té, és que escrivia com els àngels. És un senyor que jo li tinc una estima absoluta, un senyor que ja no hi és entre nosaltres. Va escriure moltíssim ja a la seva època. Ell era austríac, va viure una època molt, molt dura, perquè va viure la Primera Guerra Mundial i no va acabar de veure la Segona Guerra Mundial perquè va decidir acabar amb la seva vida. Era un home que era un gran humanista, creia en la humanitat, era totes les seves novel·les i els assajos, o sigui, profundeix molt en l'ànima humana, o sigui, és el mestre de l'ànima humana, i jo crec que jo no he llegit res tan ben escrit com ho feia ell. Llavors, ja et dic, va escriure novel·la, va escriure assaig, va escriure biografia, va escriure filosofia, tot el que va escriure, quan no agafes i poses a llegir, dius, això és molt, molt, molt potent. I novel·les, per exemple, de breus, en va escriure moltíssimes, i, per exemple, les més conegudes o les que més ens venen a buscar a la llibreria, novel·la d'escacs, brutal, carta d'una desconeguda, inverosímil, però està ben escrit, que és que li perdones. 24 hores a la vida d'una dona, també. I hagués pogut parlar de qualsevol d'elles, perquè qualsevol d'elles és magistral. És que no tinc un altre adjectiu per descriure les novel·les de Stephen Zweig. Però he triat aquesta Fue él justament perquè crec que és una novel·la que val la pena posar-li, saps? Fer-li una ullada.
0: Jo vull que m'aclareixis el tema del protagonisme del gos.
1: Mhm.
0: Si pots.
1: Sí, sí, sí. Sí, sense donar-vos massa informació, perquè crec que és interessant que la llegiu, simplement és una història...
0: El narrador qui és?
1: El narrador... No me'n recordo.
0: A veure, la veu que narra la història o hi ha diferents personatges?
1: Bueno, diguéssim, són dos veïns. Viuen en dos cases, són veïns, i la que parla és la Betsy, que és aquesta dona, no?, que ella creu que el gos ha comès un assassinat, val? I és perquè el cantó dels veïns tenen un nadó. Llavors aquest gos sent coses també, i per tant potser el nadó li provoca certa gelosia, i és aquí un Stephen Zweig fa tot un, diguéssim, un assaig sobre el que és la gelosia, no? I el que passa que, clar, no és la gelosia que pateix una persona, sinó que en aquest cas és un gos, però que parla molt bé d'aquesta emoció. I com bon narrador d'emocions, jo crec que aborda l'emoció de la gelosia, l'única, clar, el personatge ens pot descol·locar una mica,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. No, per això demanava, dic, a veure, perquè m'estava imaginant una altra... la història d'una altra manera, mm-hmm. I era curiós. M'imagino, així com has comentat abans, al principi, la brevetat d'aquestes històries, com poden impactar a l'hora de recordar-les? O sigui, són breus, però són molt intenses.
1: Mm-hmm. Jo crec que és perquè ell tenia l'habilitat, com abans comentava, de parlar molt de les emocions. És a dir, sap molt de l'ànima humana, o almenys tot el que he llegit d'ell, per exemple, la carta d'una desconeguda, la narradora és una dona, però és que l'ha escrit ell, que és un home, i l'ha escrit un home del segle XIX, que, saps? Llavors, jo crec que són novel·les que parlen molt de les emocions i de l'ànima humana, i per tant interpel·len molt al lector. Llavors, si ho fos de forma magistral com ho fa ell, és que és impossible que no toqui la patata, saps? Mm. Vull dir que crec que perduren perquè et pots sentir identificat.
0: Perquè t'arriben. T'arriben al fons.
1: Sí, jo crec que és el secret de l'Stephen Zweig.
0: I després una altra qüestió, també, com a reflexió, que aquest tipus de llibres curts, llibres històries més breus, també serveixen per fomentar la lectura, no? És allò de... No tenim excusa, no t'estic donant un totxo de 500 pàgines, no. Uh-huh. T'estic donant un llibre que potser no arriba a les 100, que tu pots llegir en una...
1: Tarda.
0: Sí, en un moment, uh-huh. I que això et pot fer créixer, no?, l'interès per posar-t'hi més vegades.
1: Totalment, totalment. Sí que és veritat que això, dius, llegeixes algú petit, però... dius, ostres, m'han vingut ganes de tornar a llegir. Llavors, pot ser un punt de partida, uh-huh. I llavors anar agafant coses més amb més pàgines, diguéssim. I tant.
0: Doncs avui hem parlat dels llibres breus amb la Laura Moré, llibretera de la Paideia, a qui li reiterem les gràcies per haver-nos acompanyat una sessió més. Que vagi molt bé i fins a la propera.
1: Vale, molt, molt agraïda.
0: Gràcies, Laura, bon dia.
1: Adéu.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui hem obert en Frank Sinatra perquè el 12 de desembre d'enguany és el 110 aniversari del seu naixement. Sinatra, fill d'immigrants italians, va néixer l'any 1915 a Hoboken, una petita ciutat de l'estat de Nova Jersey, on Elia Kazan, per cert, va rodar-hi La llei del silenci amb Marlon Brando i Eva Marie Saint. I de jove, doncs, el futur de Sinatra pintava molt malament, perquè era un noi de carrer sense ofici ni benefici. Però li agradava cantar i va començar a fer-ho en petits locals, plens de fum, fins que va aconseguir que Harry James l'incorporés a la seva orquestra. Quan tenia 27 anys, va passar a cantar en solitari i a les dones els encantava la seva veu. El seu públic, bàsicament, era femení. Aquell començament musical va coincidir amb el començament cinematogràfic de la que seria la seva doble personalitat artística, cantant i actor. El seu debut a la pantalla va ser discret, fent de cantant a l'orquestra de Tommy Dorsey en el film Nit a Las Vegas. Després, bé, com és lògic, van venir algunes intervencions petites, discretes, però quan tenia 30 anys ja va ser protagonista d'una de les grans pel·lícules musicals de George Sidney, Llevant àncores, molt bona, al costat de Gene Kelly. I després va rodar dos musicals més, Un dia a Nova York, molt bona, de Starley Donen, un altre al costat de Gene Kelly, i porta'm a veure El partit, de Busby Berkeley amb Esther Williams i de bell nou amb Gene Kelly. En aquella època, Sinatra encara no sabia que la seva veu i les seves cançons formarien part d'una muntanya de bandes sonores. La cançó que hem escoltat, Fly Me to the Moon, Porta'm a la Lluna, la trobem, per exemple, a films com El rei de la comèdia, de Martin Scorsese, Wall Street, d'Oliver Stone, o Space Cowboys, de Clint Eastwood. Aquesta és ara una de les més grans cançons de tota la història de la música lleugera. Chick to Chick.

Cheek to Cheek, una petita joia composta pel gran Irving Berlin l'any 1934 per al musical Barret de Copa, que van interpretar Fred Astaire i Ginger Rogers. Des d'aleshores se n'han fet doncs, unes 450 versions d'aquesta cançó, i una d'aquestes versions és la de Frank Sinatra. Però amb la particularitat que mentre moltes versions resten oblidades, la de Sinatra és immortal. De fet, hi ha un munt de cançons que Sinatra ha fet immortals. És una de les veus musicals més famoses del planeta, amb milions i milions de persones que estimen la seva obra. El seu estil sobri i la seva vocalització neta i clara van fer que moltes acadèmies d'idiomes del món fessin servir les seves cançons per aprendre anglès. Val a dir que Sinatra va viure un episodi d'angoixa relacionat amb la seva veu quan tenia uns 35 anys, perquè va patir una hemorràgia a les cordes vocals que va estar a punt de posar fi a la seva carrera. Es creia que no podria tornar a cantar mai més, però, miraculosament, no només es va refer, sinó que li va millorar la veu notablement. Aquella va ser l'època en què va rodar D'aquí a l'eternitat, una obra mestra de Fred Zinnemann, amb Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr i Sinatra. Sinatra en un dels millors papers dramàtics que va interpretar. Per aquest paper, el del soldat Angelo Maggio, Sinatra va guanyar l'Oscar al millor actor secundari. Una altra gran interpretació dramàtica de Sinatra va ser la que va fer al costat de Kim Novak a L'home del braç d'or, en el personatge d'un addicte a l'heroïna. Escoltem-lo ara en una altra de les grans cançons estàndards de la història, Strangers in the Night, i parem atenció al final quan Sinatra improvisa dient dubi-dubi-du sobre la música. Al principi aquesta improvisació es va tallar, però en una reedició posterior del disc es va incloure i ara la sentirem sencera. Strangers in the Night.

Strangers in the Night va ser composta per Ben Kampfer el 1966 i es va convertir immediatament en una de les més emblemàtiques de la carrera de Frank Sinatra. Curiosament, tot i això, Sinatra en va arribar a dir pestes perquè es va empassar una broma que li va fer Dean Martin. Dean Martin li va dir que aquella cançó ja li havien ofert a ell abans i que l'havia rebutjada perquè parla de dos homosexuals en un bar. Sinatra s'ho va creure i va començar a dir que la cançó era una merda. El que no va dir mai que era una merda van ser els milions de dòlars que va guanyar amb aquesta cançó. A banda d'això, a la vida de Sinatra hi trobem moltes altres branques, branques que van més enllà de les cançons i de les pel·lícules. També tenia casinos, tenia vincles amb la màfia, explicats per Xavier Cugat, negocis diversos i va tenir un paper determinant a la victòria de John Kennedy a la presidència dels Estats Units. Pel que fa a la seva vida íntima, hi trobem quatre dones importants. Dic importants perquè de les altres n'hi va haver un munt. Les quatre aquestes van ser Nancy Barbato, Ava Gardner, Mia Farrow i Barbara Marx, la vídua de Zebo Marx, un dels germans Marx. Amb totes elles es va casar, però també va tenir una relació significativa amb Angie Dickinson, Lauren Bacall i Marilyn Monroe. Barbara Marx va dir d'ell: "En Frank atreia les dones. No ho podia evitar. Només mirar-lo, la manera com es movia i com es comportava, ja veies que era un gran amant i un veritable cavaller. Adorava la companyia de les dones i sabia com tractar-les." Frank Sinatra va morir quan tenia 82 anys d'un atac de cor mentre dormia i es dona la circumstància que el 12 de desembre d'enguany es commemora el 110 aniversari del seu naixement i ha estat amb aquest motiu que li hem dedicat aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so. Una vegada li van preguntar a Sinatra què li diria a la gent i va respondre: "Que tots pugueu viure 100 anys i que l'última veu que sentiu sigui la meva." Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Tornar a casa, viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
6: Escola Galí Bellesguard patrocina aquest espai.

0: El comerç local de Sant Cugat tanca una de les campanyes més importants de l'any, la de Nadal. Avui parlarem amb representants de Sant Cugat Comerç per fer balanç de com ha funcionat les vendes, les iniciatives impulsades i l'afluència de clients. També sabrem com es presenta la campanya de rebaixes d'hivern. I per això ens acompanya l'Adela Burgos, que és gerent de Sant Cugat Comerç. Molt bon dia, Adela.
1: Hola, bon dia.
0: I el Carlos Díaz, que és responsable de Telpar Sant Cugat. Carlos, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Comencem per la campanya de Nadal, fem una mica de valoració. Quin és el balanç general que feu d'aquesta campanya des de Sant Cugat Comerç, Adela?
1: Doncs a veure, des de Sant Cugat Comerç, aquesta vegada hem volgut crear ambient i records i vincles a la ciutat. I és per això que vam crear el Cugatet, el nostre personatge, que ha sigut la primera vegada que ha aparegut, i la veritat és que estem molt contents dels resultats. En general, de tota la campanya, però sobretot del Cugatet. Ha sigut un personatge que ens donava una miqueta de por, perquè, clar, quan crees un personatge, potser funciona o potser només funciona al teu cap. I quan surt al carrer dius, ostres, no el coneix ningú. Però la veritat és que jo, sobretot, he tingut una grata sorpresa, perquè quan anava a la cantada de Nadales amb els nens, o al trenet, que també ha pujat al trenet, doncs el cridaven pel seu nom. O sigui, ràpidament se l'han fet seu, l'han reconegut, i això, de veritat, és que ens ha fet molta il·lusió. Hem complert l'objectiu, que era això, crear un vincle i que quedi en el record de la gent, i fins i tot pares que m'he trobat pel carrer i m'han dit, escolta, m'hauria d'anar al lloc, o també ens agradaria que estigués a l'altre. Llavors, això ens anima l'any vinent a que torni a aparèixer i que estigui per més llocs. O sigui que, en realitat, la nostra campanya de Nadal ha sigut, sobretot, el Cugatet. Hem tingut també el tema del calendari d'advent, vam tenir la taula dels somnis. La taula dels somnis se'ns va mullar una miqueta, perquè amb les pluges
0: el temps tampoc no ha acompanyat gaire, no?
1: No ha acompanyat gaire, ni a les vendes, ni a la nostra campanya. Però, bueno, amb tot això, el balanç és positiu.
0: El balanç és positiu per aquest esforç que suposava crear aquest ambient que tu comentes, Adela, però a nivell de vendes
1: això ja està més complicat.
0: És una altra història, no?
1: Sí, és una altra història diferent. O sigui, la pluja jo crec que ha afectat molt. Quan plou la gent no surt al carrer, i si no surten al carrer costa molt més que comprin el comerç local, sobretot. També ha coincidit que abans ho parlàvem amb el tema de que els festius han caigut en dates que la gent també s'ha agafat ponts, i entre unes coses i altres doncs, ha estat un Nadal complicat. A veure, com sempre, hi ha comerços que els hi ha anat molt bé, i hi ha comerços doncs, que ho han passat més malament. L'important al final és que el comerç continuï, que superi aquests entrebancs que a vegades et trobes, com això de la pluja, i que tirem endavant i que continuem. Però és veritat que, clar, és una oportunitat, perquè és la campanya més gran de tot l'any, i si perds aquestes vendes, quedes una miqueta tocat. Això és així.
0: Hi ha hagut, però, algun sector que ha funcionat especialment bé durant aquestes festes?
1: Com sempre, alimentació. O sigui, alimentació i restauració està a tope durant aquests dies. Jo, des de la nostra oficina, sortia, que tinc al costat un comerç d'alimentació associat, i hi havia unes cues que arribaven al carrer i donaven volta. I dic, mare de Déu. Clar, després ja tenim, doncs, això, moda i complements, un altre tema d'activitat que costa una miqueta més, perquè hi ha també molta competència online, hi ha... Tot afecta.
0: Hi havia, que de fet ja ens va acompanyar el Carlos a l'última sessió que vam fer, perquè hi havia, doncs, una proposta que fèieu des de Telpark, no?, per facilitar la mobilitat.
2: Correcte.
0: I la comoditat també per als compradors i els clients de...
2: Sí, nosaltres participàvem i col·laboràvem amb un pla de descompte que vam regalar 1.000 vales a l'associació de Sant Cugat Comerç i 1.000 vales a l'associació del gremi de restauració. Aquest any ha funcionat millor que l'any passat.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí. Hi ha hagut un 75% d'autorització d'aquests vales I tenia una particularitat, aquest vales, que era que podies participar en un sorteig d'un abonament multiparking. Això vol dir que pots aparcar els 5 aparcaments que tenim a Sant Cugat de franc, i avui farem el sorteig. Avui farem el sorteig i després a Madela, que és la mà innocent, ja difondrem el nombre del guanyador. I també aprofitar de que sí que és veritat que entre les pluges, els dies de festa, ha afectat el comerç, i si ha afectat el comerç, l'ha afectat a nosaltres, però nosaltres sí que hem notat que hem anat una mica millor en què hagués plogut. Ha anat millor, perquè la gent ha agafat el cotxe i ha aparcat. Clar, després ja ha anat on ha anat.
0: O sigui que una cosa no tenia a veure amb l'altra, és a dir, el tema de l'aparcament...
2: No, el que sí que afecta són els dies de festa. Clar, si hi ha 4 dies de festa, pues la gent marxa, i sobretot marxar a la neu, i aprofita aquest temps. Però bueno, nosaltres estem contents i sobretot estem molt contents de col·laborar amb aquestes cosetes importants, tant per l'associació com per nosaltres, perquè és una manera d'activar i d'ajudar que la gent vingui a comprar aquí a Sant Cugat.
0: Uh-huh. Adela, a banda del temps, ara volies afegir alguna cosa?
1: Sí, no, només volia agrair a Telparc aquestes promocions que fa, perquè realment el comerç ajuda molt, sobretot, com ell diu, aquest any que ha plogut, el que la gent pugui arribar al centre, aparcar fàcil i arribar als comerços, és un mes a més que és gràcies a ells. I llavors era només agrair-los això. Gràcies. Tenir aquest detall de col·laborar amb nosaltres.
0: Deia que, a banda del temps que has comentat, la pluja, el fet que el calendari doncs no afavorís gaire que la gent es quedés per aquí, per la ciutat, i marxés a fora aprofitant ponts, heu trobat alguna altra dificultat al llarg de la campanya que haguéssiu hagut de sortejar?
1: Ostres.
0: No et sona. Pues,
1: jo crec que són prou dificultats totes aquestes.
0: Bueno, són dues dificultats, la del temps i la del calendari.
1: Jo crec que el tema està en que la gent ja no compra tant passeja pel carrer i vaig i compro, tant de sobte. La gent s'ho pensa molt més.
0: S'organitza, vols dir?
1: S'organitza, s'ho pensa, mira per tot arreu. Bueno, a vegades ens hem trobat que van a una botiga, es proven una peça de roba i després, davant de la dependenta, li diuen: ah, doncs espera un moment, que miro internet a veure què costa la mateixa. Ah, doncs mira, costa un euro menys, ho compro a internet. Clar, hi ha coses que són entrebancs importants pel comerç local. O sigui, has de valorar aquesta persona que t'està atenent, aquesta persona que t'ha donat diverses peces perquè te les provis. Això, si no ho valorem, al final desapareixerà el comerç del centre. No ens adonem, però a poc farem que això passi i després no tindrem la ciutat que ara tenim. Ens ho hem també de replantejar. Jo ho dic més que res per això, et comenten molts comerciants, doncs això, coses que passen, no? Es proven roba, es proven sabates, uh-huh, i després se les compren online, escolta'm. La diferència tampoc és... Dic, bueno, fa poc comentava jo que vaig comprar una estufa per la nostra oficina i així, per tafanejar una miqueta, vaig pensar a veure què costa en una gran plataforma online que tots coneixem. Doncs l'estufa la vaig comprar al carrer Santa Maria, a l'Activa Vila.
0: Sí.
1: I era més econòmica que a la plataforma que havia trobat a l'internet que tots coneixem. Llavors, a vegades donem per fet que aquestes plataformes ens donen el millor preu i que tot està genial, i no és així. O sigui, hem de valorar això, el comerç que tenim al costat de casa quan baixem. I aquestes són, doncs, una miqueta també de pegues que trobem i que dificulten el poder sobreviure.
0: Aquestes ja fa un temps, no?, que les aneu intentant sortejar com podeu.
1: Precisament aquest personatge que hem creat era perquè la gent visqués una miqueta més al carrer, interactués amb aquest personatge, crear com una miqueta, doncs, això de relació entre el personatge, el ciutadà, el comerciant, i intentar doncs, atreure la gent doncs, a entrar als comerços, a trobar-se amb aquest personatge. Crec que per ser la primera vegada ha funcionat bé, ho continuarem fent, però també des dels comerços han d'apostar més per oferir experiències al client. Si el client no troba experiències atractives als comerços, no troba la diferència entre comprar en un comerç i comprar online i només mira el preu. Llavors, també, doncs, ja que estic aquí, aprofito per això, per dir-li als comerciants que es posin les piles, alguns ja se les posen, però d'altres se les han de posar precisament per això, per oferir coses que no trobaran mai online, i aquí és on ens hem de diferenciar. No hi ha una altra.
0: Tanquem la campanya de Nadal. Anem a la campanya de rebaixes, que ja està en marxa.
1: Sí.
0: Perquè això arriba de seguida que s'acaben les festes. Com es presenten?
1: Doncs a veure, la campanya de rebaixes és una segona oportunitat important pel comerç local, i clar, si les vendes no han estat tan grans com esperàvem, indudablement tenim un ventall de possibilitats de trobar coses que ens agradin als carrers i, per tant, bueno, als comerços. I, per tant, és un bon moment perquè la gent surti a comprar. Espero que quan acabi la campanya de rebaixes, quan pregunti, que em diguin que la cosa ha anat una miqueta millor, perquè al final és això, entre la campanya de Nadal i rebaixes són dos campanyes molt importants perquè el comerç pugui sobreviure i continuar endavant. No sabem encara com anirà. De moment el temps ens acompanya, que això ja...
0: Per tant, les expectatives o no... És difícil.
1: És complicat saber-ho, perquè abans, això també ho parlem amb molts comerciants, tu podies saber quin dia vendries més, com aniria, ho podies valorar, però ara anem molt perduts. O sigui, ara potser un dilluns tens moltes més vendes que un dissabte, quan abans eren sempre els dissabtes i els divendres quan més vendes tenies, i tampoc sabem això, com respondrà la gent, si sortiran al carrer i vindran a comprar o no les veurem. És que és molt complicat ara poder saber-ho.
0: Uh-huh. Per aquestes rebaixes també compteu amb la col·laboració de Telparc. No?
1: Doncs sí.
0: També feu rebaixes, Carlos?
2: Sí, sí. Fem una col·laboració també per incentivar a la gent que vingui a comprar aquí a Sant Cugat, a les tendes del comerç, que és una rebaixa del nostre producte Multipass, que està a la nostra app. La nostra app a Telparc hi ha un apartat que és Multipass i és un producte que consta de packs, packs d'usos, de 5 usos, de 10 usos i de 20 usos. I posaré un exemple, que ara a Quatre Cantons tenim un preu ara de comprant el pack de 20 passis que surta 1,49 € cada passi de 12 hores d'aparcament. O sigui, 12 hores per 1,49 €. Això volem, o sigui, traiem aquestes campanyes en col·laboració, com he dit abans, de l'associació, per fomentar i motivar i ajudar la gent, que ja s'ha gastat bastant diners al Nadal, ara que ve gener, que sempre és la costa de gener, pues ajudem i baixem aquí als preus, perquè ajudar també al comerç i sobretot a la mobilitat de la ciutat.
0: I només es pot fer a través de l'app?
2: Sí, sí. Van començar aquestes rebaixes el 7 de gener i duraran fins al 31 de... fins al 31 de gener. I té una altra novetat, que el que tingui cotxe elèctric i compri un pack de Multipass té un 30% de descompte a la càrrega del cotxe. I tindrà aquest 30 fins al 30 de juny. O sigui, que també ajudem a

0: i mirarem a veure què tal ha anat. Després sí que ja seguidament ja estem preparant la campanya del Forestox, que serà el febrer o el març. Demà tenim junta i es decidirà la data. I ara per rebaixes no tenim res.
1: Per febrer o març, el Forestox?
0: Sí, Forestox d'hivern. Serà a finals de febrer o principis de març.
1: Mm-hmm. Des de l'entitat, quins consells doneu als clients a l'hora de comprar durant aquest període de descomptes i rebaixes?
0: Bueno, jo crec que els clients ja saben bastant el que han de fer, perquè per tot arreu s'explica. Crec que el que sí que cada vegada tenim més clar és que has de comprar el que necessites. No és comprar per comprar, sinó que has d'anar a comprar el que realment necessites. Indudablement, jo com que treballo pels comerços locals, crec que han de venir al centre, han d'entrar en el comerç, tindran totes les facilitats per emprovar-se roba, per reservar-la, per tot, i això és un plus que només trobaran en el comerç del centre de les ciutats. Animo només això al ciutadà a que vingui, que parli amb els comerciants. Precisament el calendari d'advent que hem fet aquest any era una manera d'acostar-nos al ciutadà, de que vegi qui hi ha darrere del taulell, de que vegi a les persones que estan a cada un dels comerços. I aquest és el nostre objectiu, diferenciar-nos, sobretot per això, perquè tens una persona amb la que pots parlar, amb la que pot aconsellar, i això només ho trobes quan vas a comprar directament en un comerç.
1: Algun repte que tingueu des de l'entitat per aquest 2026?
0: Bueno, el repte principal és intentar atreure el màxim possible de persones als centres de les ciutats. O sigui, l'única manera de que pugin les vendes, de que els comerciants els hi vagi millor, és fer nosaltres totes les activitats i tot el que intentem durant tot l'any per atreure gent al centre de la ciutat, juntament amb la facilitat de l'aparcament. Llavors, el repte és aquest, augmentar el número de persones que vinguin al centre, perquè això també ha baixat bastant. O sigui, en un parell o tres d'anys, el número de persones que passeja pel centre de la ciutat ha baixat un 20%. I això també complica les coses. Llavors, el nostre repte com a associació és això, intentar incrementar aquest trànsit de persones.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs teniu deures, i els tenim tots. Els teniu vosaltres i també la societat. Agraïm a la de la Burgos i al Carlos Díaz, que avui ens han acompanyat en aquest espai que dediquem al comerç de la ciutat. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé.

0: El 4 d'octubre del 2001, l'Arxiu Nacional de Catalunya acollia la sessió inaugural de l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Cugat. Gairebé un quart de segle després, l'entitat continua la seva tasca formativa dins el sector de la tercera edat amb la programació de cursos, de xerrades i d'activitats al llarg de tot l'any. Per fer un repàs a tota aquesta trajectòria i per mirar cap a la celebració d'aquests 25 anys, ens acompanyen aquí a l'estudi Lluís Companys, el Pepe Matinero, el president de l'Aula d'Extensió Universitària. Molt bon dia, Pepe. Ben tornat.
1: Bon dia, gràcies.
0: A aquest estudi. I el Josep Boix, que és el responsable de comunicació. Benvingut, Josep.
2: Bon dia, gràcies.
0: Ara ho dèiem, gairebé 25 anys d'aquells inicis de l'Aula d'Extensió Universitària. No sé si hi éreu, possiblement no, però segur que us ho han explicat com va néixer aquesta aula a la ciutat.
1: Sí.
0: I quines van ser les motivacions, Pepe, per
1: Bé.
0: Posar...

0: pla en marxa?
1: Tindríem que anar més enrere per saber com es van fundar les aules en general. El 1973, Pierre Velas, que era un professor de dret internacional a la Universitat de Tolosa de Languedoc, va veure que els companys, quan es jubilaven, deixaven de ser actius i deixaven de tindre una presència social i entraven, jo diria, com diu algun article, quasi en una crisi existencial. Va dir, això no pot ser, aquest capital humà de gent boníssima no es pot perdre i, a més, tenim que mantindre'ls vius, entre cometes. Aleshores, va començar a rumiar el tema i va ser el que va fundar, uns diuen la Universitat del Temps Lliure, o la Universitat per la Tercera Edat, que va tindre el seu arranque uns anys després, però un èxit brutal, perquè en poc més de 5 anys a França es van muntar 80 universitats d'aquest estil. Això també es va desenvolupar a nivell d'Europa i al món, després, si vols, parlarem d'aquest tema. Però què va passar aquí a Catalunya? Bé, l'any 80, més o menys, ressò d'aquests fets a França, sempre Catalunya i França han estat molt relacionades, gent important de la societat i del món acadèmic barcelonès van conèixer la idea i van començar a pensar que això era un tema interessant. De fet, el 1980 es va constituir la primera aula d'extensió universitària d'Espanya, que és l'aula de Mataró, que, o sigui, que té ja una quarantena d'anys, i també es va constituir l'Associació pel Foment de la Educació per la Gent Gran, que es diu AFOPA, que és una mica, al dia d'avui, la patronal de totes les aules que es van adherir. Per la teva informació, a Catalunya hi ha, dintre d'AFOPA, quasi una cinquantena d'aules. No oblidem que les comarques de Catalunya són 41, o sigui, però la ciutat de Barcelona té molt de més, i hi ha més de 25.000 alumnes inscrits a aquestes aules. Bé, torno a Sant Cugat. Un dels professors d'aquesta aula a Barcelona era en Lluís Puig i Tomeu, persona molt arrelada a la societat de l'època. No oblidem que el Lluís Puig i Tomeu va ser, entre altres coses, fundador del Club Muntanyenc, de l'Orquestra Sinfonia de Sant Cugat i de l'Esbart de Sant Cugat, o sigui, que era una persona realment activa. Va conèixer aquest tema perquè el van convidar per ser professor a Barcelona i va dir, i per què no podem fer això a Sant Cugat? I, de fet, això va seguir aquest curs i cap a l'any 2000 es va constituir de la mà d'un... Perquè amb aquestes operacions sempre té que haver-hi algú que doni la logística i la cobertura. Gràcies al Ramon Grau i al grup Top Media, que ens van donar un suport important a la gent que en aquell moment van pensar de tirar això endavant.
0: Es van donar un espai.
1: Es van donar un espai, però es van donar recursos, es van donar logística, etc. Això es té que agrair. I de fet, amb els esdeveniments que farem el proper any, queda ben palès aquest agraïment de l'aula amb el grup Tot. Bé, a partir d'aquest moment... personalitats del món socioempresarial, perquè tota entitat d'aquest tipus necessita una empenta empresarial per contactes i moviments, van constituir la primera sessió, que va ser el maig del 2001, en què es va fer una presentació a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Aquí es té que reivindicar la figura de Sant Estrabé, que era el director general de l'època. També ens va donar moltíssim ajut i, sobretot, ens va deixar espais per poder fer aquestes conferències. I, finalment, el 4 de maig, ja dic, va haver aquesta inauguració i a l'octubre d'aquell mateix any va arrencar l'aula d'extensió universitària a Sant Cugat.
0: I d'això farà un quart de segle, aviat és dit, eh?
1: Passa ràpid el tema, sí, passa ràpid, sí.
0: Com ha evolucionat l'aula d'extensió universitària al llarg d'aquests 25 anys? Què creieu que ha canviat més, les seves activitats, les seves propostes o la seva gent?
1: Amb les dues coses, diria, perquè les activitats inicials estaven basades en conferències, sobretot per mantindre aquest nivell intel·lectual de la gent que ja s'ha jubilat. Dos, val a dir que al principi les aules estaven obertes a aquest món acadèmic, però després es van obrir a tota gent que tingués interès intel·lectual o vital per seguir viu, i per tant, en aquest moment, l'única condició que es demana a les aules en general és que tinguis més de 55 anys. No hi ha ni títols universitaris ni res. Bé, l'èxit del 2001 va ser brutal, perquè en poc menys d'un any es van apuntar quasi 200 socis. Aquí té que veure molt la mà d'en Lluís Puig i Tomeu, però també la mà de l'alcalde de l'època, Lluís Recoder, la Mercè Conesa, que la tinent d'alcaldia, que ens va ajudar també en aquest aspecte, i homes de la societat civil, com és en Josep Daniel, i altres. Van tindre una punta pràcticament d'arribar a 500 socis abans de la pandèmia i pues, va vindre la pandèmia. La pandèmia ens va fer una mica de mal, sobretot perquè un dels aspectes que a vegades no es té present a les aules és que intentem mantindre un nivell cultural, culturalment parlant, alt, però també entretingut, o sigui, no són sessions monòtones o pesades, de temes d'actualitat, però sobretot fem sociabilització de la gent. I aquí entro a respondre la segona pregunta. D'aquestes conferències, inicialment es van passar a fer seminaris, cicles, vivències. Vivències que era que, aprofitant que els dilluns els actors de teatre, no, i aquí tenim un teatre auditori, a Vila-Rassau en aquell moment, prou potent, convocaven a actors que fossin de qualsevol disciplina i s'hi feia una espècie d'entrevista de la mà de l'Eduard Gené. I per aquí van passar el Josep Maria Pou, en Pere, el Tortell Poltrona i molta més gent que el dilluns podien aprofitar per vindre a casa nostra. D'aquí van començar a ampliar les activitats i, per exemple, va ser interessantíssim, gràcies a l'ajut i el suport de Cal Gerré, o sigui, els Cabanes, el Federic, que allà es fan tertúlies d'un grup de persones que convidem normalment gent de Sant Cugat que explica una certa activitat i allà s'està debatent en petit comitè, com tenen que ser les tertúlies, temes d'interès general. Però després això es va ampliar, evidentment, quasi al mateix temps que les conferències, sortides culturals, viatges. Però darrerament, des de fa 2 anys, té un èxit brutal les caminades. D'acord amb el Club Muntanyenc, no oblidem que el Lluís Puig Tomeu era membre del Club Muntanyenc i en 3 socis que actuals, un ja és mort, en Rodríguez, però tant el Castellví com en Roca eren tots membres del Club, van ser els primers que van empènyer també l'aula. Pues amb el Club Muntanyenc tenim un acord que ells que són coneixedors, faltaria més, de totes les rutes possibles per caminar per Collserola o més enllà, es munten excursions de nivell mitjà, per l'edat no podem entrar a grans aventures, gaudir del nostre paisatge i de la gastronomia, perquè té que haver un dinar, si no, la cosa no pirula.
0: Si no es fa,
1: Exacte.
0: Ara ens dèieu, vau arribar al pic de 500 socis abans de la pandèmia, actualment són uns 450.
1: Exacte.
0: Però, de fet, quan va venir el Josep a parlar abans de convidar-vos per parlar d'aquest 25è aniversari, em deies que tampoc podem créixer gaire més perquè tenim una casuística o un problema, no? I és que a Sant Cugat no hi ha espais per fer aquestes conferències, aquestes xerrades, per a tanta gent. Clar, aquí ens falta la sala clave de la Unió.
1: Bueno, nosaltres gaudim de la sala clave amb unes condicions avantatjoses, però sempre significa un cost perquè ell necessita un suport tècnic i, per tant, nosaltres hem de pagar i estem molt satisfets perquè que l'Ajuntament i la gent de la Unió ens ho permeten, però sí, no oblidis que la Sala Unió en aquest moment, si no recordo, té un aforament de 150 socis. Com ens repartim diguem, les 32 conferències que fem al llarg de l'any, els 3 seminaris, les tertúlies, el grup de lectura, taller d'escriptura, les sortides, etcètera. Arxiu Nacional, l'Arxiu Nacional té una limitació, són 99 persones a la sala principal i després una sala annexa, però la gent no vol anar a la sala annexa perquè veu la conferència a través de plasma i ell vol viure, diguem, la realitat. El Trade Center, amb el qual també estem enormement agraïts perquè tenim unes condicions molt avantatjoses per utilitzar aquelles sales que ens permet un aforament hasta 200 i pico persones amb un impuls important cap al poble de Sant Cugat que millor és poc conegut. Totes les conferències que fem en un espai que ens permeti cobrir les nostres necessitats pels socis, després els fem oberts a tot el poble de Sant Cugat. És a dir, totes les 10 conferències que al llarg de l'any fem al Trade Center estan obertes al poble de Sant Cugat. I aquí aprofito i em faig un spoiler perquè el dia 8 de gener inaugurarem el curs 26, que és l'any del 26, i tindrem com convidat el Xavier Sala i Martí, l'economista, al Trade Center.
0: No és nou tampoc a la programació de l'aula d'extensió universitària, Sala i Martín.
1: jo diria que no havia vingut mai.
0: No?
1: Eh? No, no, no.
0: Juraria que sí, Pepe, ja ho buscarem. Bueno, pues però potser buscarem. ho sabràs més bé tu que jo, eh?
1: No, jo no el recordo, perquè jo vaig, ser durant... Bueno, i segueixo sent en funció de... Jo vaig incorporar-lo el 12 i em van incorporar i a poc temps em van nomenar responsable de la comissió de conferències.
0: Sí.
1: Almenys aquests 13 darrers anys no ha vingut.
0: Doncs dec ser jo que porto els papers molls.
1: I prou jove és el Sala Martí perquè no crec que vingui. El que sí que va vindre, ja, i parlo d'aquest grup de gent, el Jan Laporta. El Jan Laporta sí que va vindre fa molts anys a l'aula. Sí,
0: doncs ha fet aquest avançament, eh? Li deia al Josep que podíem parlar quan comencés el curs de... Tornarem a convidar, per parlar d'aquesta programació del segon trimestre ja del curs. Escolteu, és que clar, això ens podíem allargar moltíssim. Sí. Ens queden 8 minuts per arribar al final, perquè el temps, ho dèiem, és molt relatiu. I jo us he de preguntar que com teniu preparat això del 25è aniversari, perquè el desè aniversari la vau fer grossa, el 20è també es va celebrar, clar, i ara un quart de segle no pot quedar per menys, oi, Josep?
2: Així és, sí, sí.
0: Què teniu preparat per celebrar aquest quart de segle de vida?
2: Bé, la primera qüestió que ens vam plantejar, perquè està clar, una cosa que amb el 25è aniversari d'una entitat, del tipus de, que no és una empresa, una entitat feta de socis i de voluntaris, doncs està clar, donar-hi continuïtat i estabilitat és significatiu i sabem l'esforç que representa. Llavors es van plantejar de que necessàriament el 25è aniversari havia de deixar per l'esdevenir doncs un record, però record tangible, materialitzat, que aquesta memòria estigui en algun lloc que es pugui recordar i trobar fàcilment per aquell que li calgui i tots els que continuaran l'aula els propers 25 anys almenys, doncs ens van plantejar fer diverses coses. La primera és que el 25è aniversari, per una entitat com nosaltres, ja s'han cugat, intentem que sigui entesa com una fita important, significativa, que ens permeti també obrir-nos més a tota la societat de Sant Cugat i que els socis la visquin també doncs, com una cosa pròpia. Per tant, no es tracta només de fer un logo, que l'han fet, doncs per posar 25, ja està. No, sinó que al llarg d'aquest any volem intentar que estigui viu permanentment a base d'un recordatori de tot el que estem fent i del que s'ha fet i de totes les coses que ara nosaltres ens plantegem per donar una mica més d'entitat amb aquest aniversari.
0: Fer aquest repàs i aquest record, no?, de tot el llegat i de tota la feina que s'ha fet fins ara. L'activitat, de fet, no s'aturarà, eh? Teniu ja la programació prevista per al segon trimestre de l'any. Sí. No sé si ens podeu avançar, si fareu alguna activitat, algun acte especial, que tingueu una data, allò, per fer una mica la més festeta, per entendre'ns, més enllà de tota la feina que ja es fa cada setmana des de l'aula.
2: Doncs sí, nosaltres sempre remarquem de que l'aula s'aguanta a base de que hi hagi algunes peces imprescindibles. La primera i més important, que hi hagi uns socis que l'estimin, que la visquin i que realment apreciïn i valorin el que donem o el que es fa. L'altra, doncs, hi ha d'haver que la societat de Sant Cugat, vista per les empreses, vista per la nostra administració, també es valori adequadament i ens recolzin com fins ara està fent. I finalment hi ha una cosa que es veu menys, però que és un grup de voluntaris que no deixin d'aparèixer per seguir espitjant i construir tots aquests continguts. Llavors, al llarg de l'any hi ha unes fites significatives que sí que volem fer. Hi haurà un dia que ens dedicarem a homenatjar els socis. I aquell dia doncs, buscarem a tots els socis que n'hi ha, i uns quants, afortunadament, per sort, doncs que van ser socis d'aquesta primera fornada que va explicar en Pepe. Doncs aquests primers encara n'hi ha, nosaltres en tenim 17 de sensats, que llavors els cridarem per homenatjar-los adequadament. Volem estar també presents amb aquest agraïment, i anirà molt d'agraïment i reconeixement doncs, a les entitats que ens han empreses i també a l'Ajuntament que ens ha ajudat. I després també una part que l'ha dit en Pepe també, que és a aquesta empresa Trade Center, però també d'altres que ens deixen espais i sales per poder fer aquestes activitats. Finalment, doncs amb tot aquest recull també homenatjarem amb aquests voluntaris, quasi 20 i tantes persones, doncs, que hi deixen temps, o hi deixem, perquè tots plegats són voluntaris, doncs, per seguir respixant. I finalment, amb tot això, donarem més recolzament que vinguin algunes personalitats a donar-nos aquestes xerrades i conferències que siguin destacades i siguin atractives també per tot el poble de Sant Cugat. O sigui, que vingui com avançat en Pepe aquesta inauguració del dia 8 amb un senyor Sala Martín, doncs avui en dia doncs no es prodigue tant en un lloc com... I nosaltres hem tingut la sort de poder-lo convocar i que ens ha atès perfectament per arribar. I d'altres que n'anirem portant també.
0: Molt revés, estarem atents a aquest calendari d'activitats, més enllà de la programació del primer trimestre. Breument, abans d'acabar, perquè ens queden 3 minutets, quins són els reptes que té l'aula d'extensió universitària a partir d'ara, no? Per seguir sumant tots aquests anys de continuïtat que li queden.
2: Bueno, la qüestió de la continuïtat de l'aula, com dic, està en mans sempre de tota la vida que li vulguem donar als socis, que són els que el leitmotiv de per què existim. Si això és així, l'aula està sòlida, està estable, i a més amb unes programacions que anem fent, que notem un atractiu també creixent de moltes de les persones conferenciants que sí que els agrada de vindre a Sant Cugat i cridats per l'aula. És a dir, tot això, i si som capaços també d'anar donant un programa d'activitats atractiu, que és el que fa que es cride, doncs la continuïtat i el futur de l'aula, creiem, francament, estem contents de que és un futur segur, esplèndid i prometedor.
0: Té molt bon estat de salut, eh?
2: Sí.
0: Escolteu, jo ja sé que sou molt socis i que falta espai per encabir-los a tots, però què li diríeu a les persones que encara potser no coneixen l'aula o que no en són socis o que podrien estar interessades en formar-ne a part?
2: Hi ha un seguit d'activitats que tothom ha de tindre al cap de que poden veure's, practicar-se, tastar-se i veure si això els convé o no els convé, si els agrada o no els agrada. Hi ha tal varietat d'activitats que no és una monografia de que un li agradi només una qüestió, sinó que hi trobarà segur coses que li agradaran i podrà triar entre elles. Com s'ha avançat, doncs, des de les conferències fins a les sortides, fins a les excursions, fins a les tertúlies, fins a tota aquesta activitat que agrupa, que socialitza a tota la gent, doncs segur que hi trobaran algunes que els hi encantaran.
0: Doncs tothom convidadíssim a consultar la programació de l'Aula d'Extensió Universitària. Està tota la seva web, també ho tenim tota la gent d'aquesta casa, amb aquest spoiler que ens ha fet el Pepe Matinero del Sala Martín de cara al 8 de gener. O sigui, res, acabem Reis i ja us poseu a fer feina amb aquesta conferència. Escolteu, doncs, l'any que ve, festa grossa per aquests 25 anys, que en puguem celebrar moltíssims més, i convidats a aquesta casa, si voleu, a explicar en detall aquesta primera programació que tenim del curs el pròxim trimestre i a parlar amb algun dels conferenciants, si així s'hi avenen. Pepe, Josep, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos com serà aquest 25è aniversari i fer aquest repàs històric que ens ha fet el Pepe dels orígens de tot plegat. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el nostre biòleg Sergi Corral. Bon dia, Sergi.
2: Molt bon dia, Ones.
1: A veure, de què parlarem avui?
2: Doncs mira, parlarem de muntanyes, però ens anirem a l'arrel, no dels arbres que hi viuen, sinó a l'arrel de com es formen.
1: Per tant, parlarem de roca, no? Podríem
2: de
1: dir,
2: roques,
1: una mica.
2: De geologia, de moviments de la terra, de forces, de plegaments, de... Bé, de les arrugues, n'hi ha qui diu que les muntanyes són les arrugues del territori.
1: Com una mica, no?
2: Sí, sí, sí, n'hi ha un altre que diuen... determinades muntanyes aïllades seria com un bony, per entendre's, el Montgrí o d'altre tipus. Doncs avui parlarem una miqueta d'això, com es formen, i bé, veurem els diferents processos, que a cada procés li posen un nom, perquè els científics posem noms a les coses, que ja ho tenim,
1: sí,
2: i
1: sí,
2: classifiquem i coses d'aquestes, i com quan parlem d'aquestes coses hem de fer una mica de retrocedir en el temps enrere, però en tornar a aquella escala geològica, que és molt diferent de l'escala històrica, de l'escala humana, d'allò, que és quan comencem a parlar de milions d'anys.
1: Ui, doncs som-hi, va, anem a aquesta escala geològica.
2: Exacte, mira, parlarem d'això, de com es formen les grans serralades, per exemple, les ibèriques, les mediterrànies, les europees, les mundials, en un procés, que és un procés geològic, aquest de formació de les muntanyes, que se'n diu orogènia.
1: Orogènia.
2: Orogènia.
1: I ens ha sortit el primer concepte tècnic, eh?
2: Exacte. Orogènia, la definició que podeu trobar en diferents diccionaris, és el conjunt de processos tectònics, és a dir, moviments de plaques, que deformen, pleguen i eleven l'escorça terrestre, originant serralades o sistemes muntanyosos. Vale? Ho tenim definit. Ens hem de fixar precisament en això, en els processos tectònics. Tectònics, pels qui recordeu, va en referència a les plaques tectòniques, que són aquelles fractures de l'escorça terrestre.
1: Exacte.
2: Que es van movent per les forces interiors de la Terra, no? Per això és un procés tectònic, és aquell relacionat amb el moviment de les plaques i processos, per exemple, com el de la col·lisió, quan xoquen dos plaques, també quan es separen i també quan una s'encavalca a sota de l'altra, que és el que en diem la subducció, que és el procés de quan una placa terrestre s'enfonsa en una altra i es fon, no? Aquesta tensió, aquesta col·lisió, podríem dir, és la responsable de formar les muntanyes, no?
1: Perquè estan en constant moviment, no? Aquestes plaques mouen molt a poc a poc, però
2: exacte.
1: Sempre es mouen.
2: Sempre es mouen. Ens hem d'imaginar com unes plaques com si flotessin, com allò del... No sé si de petits havíeu vist allò de l'humor amarillo, que eren aquelles coses que es posaven a sobre d'un llac o d'un riu o d'un estany, que s'anaven movent sobre una superfície viscosa, que és el mantell, que és on hi ha tot... No és líquida, és viscosa, però es va movent sobre aquesta superfície. I en els moviments o freguen o xoquen, i tot això allibera forces i allibera tensions. Les orogènies és una d'aquestes formes, no? Fins i tot també hi ha un tercer procés que pot donar lloc a les orogènies, com són els tancaments dels mars, també per moviments d'aquestes plaques, com per exemple va passar aquí en aquest cas de la mar Mediterrània.
1: I quines conseqüències tenen aquests moviments?
2: Doncs mira, plegaments i fractures a l'escorça terrestre, com per exemple plegaments com podria ser o fractures tota la dorsal oceànica, quan aquestes plaques es separen a dintre dels grans oceans, o sigui, hi ha plaques, hi ha moviments de separació i hi ha moviments de subducció o de col·lisió. En el moment de separació també es formen muntanyes que s'anomenen la dorsal oceànica, per exemple, l'Atlàntica, que hi ha tot al mig de l'oceà Atlàntic, des del Pol Nord fins al Pol Sud, i hi ha una muntanya interior, però que potser té 2.000, 3.000, 4.000 metres d'alçada dintre de l'oceà, i també té activitat volcànica relacionada amb aquesta muntanya. Doncs plegaments i fractures de l'escorça terrestre, elevació del terreny, o sigui, creació pròpiament d'aquestes serralades, i metamorfisme i intrusió de magmes en profunditat. Això és el que hem vist abans dels processos de subducció, que és quan una part de l'escorça entra per sota d'una altra i es va fonent, com va arribant a un lloc on hi ha molta més temperatura, va creant nou material d'aquest viscós que hem anomenat abans, perquè ja sabem que allò que l'energia ni es crea ni es destrueix.
1: No, exacte, no? Es transforma.
2: Es transforma. Per tant, si anéssim eliminant catxos de terra i no n'haguéssim de crear més, aniríem fent més petits. Aleshores, potser sí que arribaríem a un punt de terra, que la terra seria plana, com diuen alguns, eh? Però, de moment, això no és així.
1: I per tant deies que el xoc d'aquestes plaques, no, ens genera aquesta quantitat d'energia, no, que s'allibera?
2: Exacte, mira, el xoc de les plaques, és a dir, quan xoquen, llibera gran quantitat d'energia, i ho fa de tres modes diferents, o de tres tipus diferents. Energia mecànica, que es divideix entre l'elàstica, cinètica i tèrmica, que bàsicament es produeix en tota l'activitat magmàtica i volcànica del planeta. I també en energia potencial i gravitacional, que és el que fa que s'elevin les muntanyes. O sigui, aquestes tres coses. Es calcula que la tectònica... Clar, es fa molt difícil, perquè jo vaig buscar a l'hora de preparar el programa, a veure, quanta energia allibera una col·lisió de plaques per formar muntanyes? I això no està ben calculat, no està ben resolt encara. Sí que està resolt, o hi ha una aproximació de la tectònica global de la Terra, aquesta tectònica de plaques, allibera de l'ordre de 10 elevat a 13 o 10 elevat a 14 watts de potència mitjana. Una energia que prové bàsicament del que dèiem, de tota la calor interna de la Terra, que és aquesta transformació. Per tant, és moltíssima energia.
1: Clar, és moltíssima energia.
2: Clar, si us hi fixeu, un 10 elevat a 6 seria un milió.
1: Vale.
2: Vale? Elevat a 13 seria el doble.
1: El doble.
2: Més del doble. Imagineu la quantitat d'energia.
1: Anem sumant zeros. Clar, aquí darrere, eh?
2: Un exemple d'aquesta energia o de la magnitud que podem tenir aquesta energia, que sí que és cert que es desplega puntualment, però es desplega, és quan els dels terratrèmols. Els terratrèmols al principi es dona sobretot en zones aquestes de subducció, que una placa llisca sobre una altra, empeny, i arriba un moment que les plaques estan molt tensionades, i aleshores hi ha una petita relaxació de pum. I aleshores aquest moviment és el que provoca el terratrèmol, quan ja s'ha arribat al tope. Clar, un terratrèmol de magnitud 7, 8, 9, com el que vam tenir últimament fa poc per Alaska, si no recordo, desprenen una quantitat impressionant d'energia. Doncs això és una petita part de tota aquesta que hem parlat ara.
1: Per tant, aquest moviment de plaques genera molta més energia que un terratrèmol d'aquests que nosaltres ens sacsegen tant.
2: Exacte, un terratrèmol és un estornut, en podríem dir. Per no dir una altra cosa, però és un estornut de la Terra quan està molt tensionat i el llibera momentàniament. Però és una milionèsima part de l'energia que es mou dintre el planeta i que provoca tota aquesta tectònica.
1: Doncs anem a les orogènies. Quines
2: hi
1: ha hagut?
2: Doncs mira, anem a parlar, com t'he dit abans, de milions d'anys. Primer de tot, la primera orogènia de que es té constància o que important és l'orogènia caledoniana. Estem parlant d'entre 490 i 390 milions d'anys.
1: Per tant, fa moltíssims
2: molt antic,
1: anys.
2: Ens estem parlant gairebé, podríem dir fins i tot els orígens del planeta, no? Les primeres que es van donar. Entre l'Ordovicià i el Devonià, que són els períodes històrics que van entre aquests milions d'anys. Va passar al nord d'Europa, Groenlàndia, i és de l'Amèrica del Nord. I va estar provocada per la col·lisió, en podríem dir, entre els antics continents, l'Orientià, el Bàltic i l'Avalonià. Quan van col·lisionar, i es van formar, com a resultat, la serralada caledoniana, que després es va erosionar, perquè les muntanyes, clar, una vegada es formen, però després, degut a les condicions ambientals, o sobretot condicions atmosfèriques, hídriques, etc., es van erosionant.
1: Clar, no són permanents, les muntanyes.
2: Exacte, no són permanents. És allò que ens explicaven de petits, que quan veiem una serralada més punxeguda era que era més nova, i quan veiem una serralada més arrodonida és que era més antiga, perquè s'ha erosionat durant tot el temps.
1: Clar.
2: Doncs mira, això us sonarà més, són fruit d'aquesta orogènia, per exemple, els Highlands escocesos o els Apalatxes als Estats Units, que són, que ja veieu que són muntanyetes rodonetes.
1: Sí, exacte, són... perquè clar, ja fa molt de temps d'això.
2: Exacte, fa molt de temps, eh?
1: Són la primera orogènia, no?, que tenim constància.
2: Això mateix, la primera de totes, i per tant estem parlant de gairebé les roques més antigues, o sigui, en aquest tipus de muntanyes, eh?
1: Per tant, els Highlands escocesos o els Apalatxes són les roques més antigues de...
2: De les més antigues, perquè...
1: De la Terra, podríem dir.
2: Exacte, perquè les restes que ens queden avui en dia, sempre parlem dels que ens queden, eh?
1: Clar.
2: Podem parlar d'aquestes orogènies perquè les estem veient. Hi ha moltes d'altres que, degut a la deterioració dels materials o que els materials queden per sota, actualment no les veiem, o sigui, no veiem aquests processos.
1: Una altra orogènia que hi ha hagut.
2: La segona gran orogènia, en aquest cas molt important, és la Hercíniana o Verisca. Aquesta fa entre 370 i 290 milions d'anys. Anem ja una miqueta més cap aquí.
1: Sí.
2: Entre el Devonià superior i el Pèrmic.
1: I aquesta quina zona va ser?
2: Doncs mira, a l'Europa occidental, sobretot Península Ibèrica, França, Alemanya, est d'Amèrica del Nord, una altra vegada, i nord d'Àfrica. I es va produir per conseqüència de la col·lisió entre els supercontinents l'Euràsia i Gondwana, que van acabar formant el supercontinent de Pangea, que és aquell continent tan gran que hi havia.
1: Exacte, que englobava els continents que coneixem avui en dia.
2: Exacte, aquell continent únic. Doncs mira, com a resultat d'aquesta gran orogènia, per exemple, es va crear el Massís Central francès, que són aquelles etapes dels Puys, que a vegades passa el Tour de França pel Massís Central, que són volcans extints, com si fos els volcans de la Garrotxa, però una miqueta més elevats, perquè al sistema central francès tenim muntanyes de 1.400, 1.600, 1.800 metres sobre el nivell del mar, però també són muntanyes molt rodonetes. Això ja ens fa senyal de que van formar fa molts anys enrere.
1: Exacte.
2: Per exemple, què més? El sistema central ibèric.
1: Clar, perquè hem dit que això va passar també a la península ibèrica.
2: Exacte. No sé si te'n recordes quan parlàvem de les mesetes, que vam parlar de la meseta nord i de la meseta sud en el programa de les grans depressions, ens referíem a aquesta orogènia, l'orogènia hercíniana, com a creació de tot el sistema central, que és la cadena muntanyosa que divideix la submeseta nord de la submeseta sud a... diferents nivells, o un esglaó, perquè deien que la submeseta nord està més elevada que pas la submeseta sud. Per
1: Exacte.
2: Tant, la pròpia orogènia va encavalcar i va formar la separació del sistema central, que va des de la península Ibèrica, o sigui, des de l'est, començaria quasi a la divisió amb el sistema ibèric, fins a l'oest, que acabaria la zona de Portugal. Per tant, tota aquesta trajectòria. I també va formar o va acabar de modelitzar, com si diguéssim, els Apalatxes que hi hem vist abans, o sigui, els va donar una miqueta més de forma.
1: Per tant, els Apalatxes es formen amb aquestes dues orogènies.
2: Exacte.
1: La primera i la segona.
2: Primer es formen amb l'orogènia caledoniana i després s'acaben de formar amb la hercíniana, que l'acaben d'emputxar una miqueta més cap amunt, en podríem dir.
1: Els acaba fent més alts.
2: Exacte, els acaba fent més alts. I després, tal com va passar amb el francès, el massís germànic, que seria l'altre. Fruit de l'orogènia aquesta.
1: Molt bé, doncs anem a una altra orogènia.
2: Exacte, molt més recent aquesta. I aquesta sí que ens sonarà una miqueta més, que és l'orogènia alpina. Vale? Aquesta passa, comença al Cenozoic, al terciari, i és una orogènia que encara no s'ha acabat.
1: No s'ha acabat aquesta encara?
2: No.
1: Encara està movent
2: encara
1: allà...
2: Encara està en moviment, encara la continuem a dia d'avui.
1: Ostres!
2: Encara ens estem orogenient a sobre, podríem dir, eh? El món, vull dir, encara no l'hem acabat. I aquesta sí que és una orogènia molt àmplia en el món. Per exemple, afecta Europa, Àsia, Àfrica i parts de l'oceà Pacífic.
1: I què l'ha causat, aquesta orogènia?
2: La col·lisió entre la placa africana, placa i aràbica i índiga, per això afecta aquella part d'Àsia, amb la placa euroasiàtica. Si t'hi fixes, són totes les muntanyes que van a, des de la Mediterrània, el Caucas, Àsia, etc. Per exemple, les grans cadenes actuals, com els Alps, l'Himàlaia, els Pirineus, el Caucas i l'Atlas africà.
1: Tot això ho està formant aquesta orogènia alpina que encara està en moviment, no?
2: Exacte, encara està vigent. Si, Si t'hi fixes, això és molt curiós.
1: A veure.
2: Van recalculant, per exemple, l'alçada de l'Everest.
1: Clar, perquè com que encara està en moviment, encara pot pujar una mica més.
2: Exacte, encara pot variar. Encara està en moviment aquesta orogena. Vull dir, encara estem fregant, no? I una senyal és tota l'activitat sísmica que hi ha en aquestes zones. Si tu te'n vas al Nepal, al Pakistan, al Caucas, a Turquia, tots els terratrèmols de Turquia, de Grècia, d'Itàlia, són conseqüència d'aquests moviments tectònics. Per tant, és una orogènia encara en formació. També del nord d'Àfrica, perquè la zona del Alboran, per exemple, és molt rica, si m'ho permeteu, entre cometes, perquè no són gaire rics els terratrèmols, però és molt procliu a terratrèmols, fa... Fa uns anys, a Granada, em penso que era, no?, que van tenir una multitud de terratrèmols, una multitud de moviments sísmics, precisament per això.
1: Doncs tenim aquesta orogènia que encara està vigent. N'hem tingut d'altres, però?
2: D'altres, mira, l'última també, una escala, podríem dir, entremig, es va colar enmig de l'orogènia alpina, podríem dir, és l'orogènia, ojo, toma el nom, l'Aramiana. Entre 80 i 35 milions d'anys.
1: Per tant, aquesta és una mica més antiga, no?, que l'alpina.
2: Comença una mica abans.
1: I s'acaba al mig d'aquesta alpina.
2: Exacte, i s'acaba al mig.
1: Perquè de l'alpina parlàvem de 65 milions, i aquestes són 80 i 35. 35.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: La de bolets ja ha donat el tret de sortida i ja hem pogut veure boletaires per la muntanya i cistells plens d'aquest producte típic de la tardor. Avui us en parlarem de cuina de tardor i també de bolets. Però ho farem amb una persona que tots coneixeu, però per un altre producte, no exactament els bolets. Eric Barbero, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Benvingut al Faves Comptades. Ens fa il·lusió tenir-te amb nosaltres per parlar d'un producte que jo deia que no et coneixen gaire, no?, pel tema dels bolets.
1: Bueno, la veritat que no gaire, perquè sempre sí que és veritat que ens relacionen amb el tema de la mel, el polen, els productes derivats, però sí que és veritat que bueno, sempre dic el mateix, la meva segona passió, o la primera potser, és el tema dels bolets.
0: L'Eric Barbero és sinònim de mel vida, o sigui, normalment la gent et coneix per ser productor de mel, i avui vens al programa a parlar precisament de bolets i d'aquesta afició que tens, que d'on prové, quin és l'origen?
1: Bueno, diguem que jo sempre m'ha agradat molt anar al bosc. Bueno, com ja sabeu, soc fill de Sant Cugat i de la Floresta, i bueno, sempre pues, anàvem al bosc, jo amb el meu avi, amb el meu pare, i sempre m'ha agradat, inclús sol. Jo als estius me'ls passava sol anant a buscar cosetes pel bosc. M'agrada molt tot el tema que sigui autoconsum i sobretot el tema d'agafar aquests regals, no?, que ens ofereix el bosc de Collserola, en aquest cas, com poden ser els espàrrecs a la primavera, com poden ser les cireretes de pastor, bueno, i el bolet, per suposat.
0: Clar. I tu recordes quina edat tenies quan vas començar a caçar bolets? Quin és el record que guardes d'aquella primera experiència?
1: Ostres, doncs jo crec que vaig aprendre abans a agafar un rovelló que a caminar. Perquè ja, jo recordo que ja potser anava a quatre potes i ja anava a buscar cosetes pel bosc. D'aquí també, pues, bueno, la meva passió per les abelles, no?, diguem. Perquè, bueno, pues, observar la natura. I, bueno, sí que és veritat que temps enrere, estic parlant de temps del meu avi, jo ara tinc 41 anys, sí que hi havia molta més abundància. A veure, sí que és veritat que els boscos també eren més joves, i, bueno, hi ha certs bolets que els agraden més als boscos joves, no? També, òbviament, aquests darrers anys hem patit un estrès hídric que també ha causat mella, no?, en tot el tema de, pues, de la humitat relativa, de l'ambient, perquè sí que és veritat que el bolet és molt capritxós, no? Li agrada, pues, sortir en determinats llocs en determinades circumstàncies.
0: T'agrada collir-los, però també t'agrada cuinar-los?
1: M'encanta, sens dubte. Soc bon menjador i no m'atreveixo a dir que soc bon cuiner perquè soc una mica humil, però sí que és veritat que el bolet és un producte molt agraït. En aquest cas, aquí a la Serra de Collserola, s'agafen com a molt 3 o 4 tipus de bolets comestibles.
0: Vale?
1: O que jo és el que utilitzo. Pues mira, en primer lloc, ara, de cara, normalment a mitjans d'octubre, finals d'octubre, principis de novembre, comencem a trobar Craterellus lutenses, val? Que és el nom comú, és el camagroc, típic camagroc, no?, que té la puteta groga i el cap marronós. I també sí que és veritat que una miqueta més endavant, després de bastantes pluges, també trobem el Craterellus cornucopoides, que és la trompeta de la mort. O sigui, hi ha bastants tirant a molt, sobretot l'any passat i aquest. ¿Vale? Sí que és veritat que quan no plou, quan ha de ploure, ara portàvem 4 anys gairebé que jo no veia ni una trompeta de la mort. Ara sí que l'any passat va ser un any molt bo i aquest any pinta bastant bé, també. Llavors, a l'hora de cuinar, el bo que té aquests dos bolets és que són uns bolets que són molt versàtils, no?, peguen amb moltes coses, combinen amb moltes coses i, sobretot, el seu procés, o sigui, com es pot guardar, com es pot emmagatzemar, no? Diguem que aquestes dues varietats permeten sotmetre's a una deshidratació i llavors tu es pots deixar en un potet de vidre i, bueno, pues, els pots rehidratar i, bueno, per exemple, per mi el plat top de Trompeta de la Mort i de Camagró, que és un bon arròs de muntanya, pues, amb gust a coixerola, no?
0: Ostres, no t'avancis, Eric, perquè hi ha qui també en sap de cuina, ens pot parlar segurament també dels bolets, i crec que el coneixes bé, és el Nacho Ballesta, director de
1: l'agència... Ui, el Nacho sap molt més que jo de cuina.
0: El tenim via telefònica, el director de l'agència de comunicació gastronòmica de Foodtellers. Nacho, molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Carme. Hola, Eric, com estàs?
1: Hola, Nacho.
2: Què tal? Com esteu?
0: Bé, doncs aquí estem compartint aquesta estona en plena temporada de bolets. L'Eric ja ens estava mostrant els seus coneixements, ja sabíem de la mel, però no en sabíem tant dels seus coneixements sobre els bolets, i ara ens estava explicant doncs què és el que podem trobar a Collserola i d'on li ve a ell aquesta passió que té per collir-los.
2: L'Eric és una... Bueno, a part de que som molt bons amics i companys, però és una meravella anar amb ell pel bosc. Ara us estava escoltant i és que realment és així. O sigui, és una persona que vas amb ell i de sobte agafa una planta, una flor, un no sé què, i et diu, mira, això és citronella, mira, això és no sé què. Recordo un dia que estàvem per allà on té les abelles i deia, mira, això és citronella i això són ortigues, veus? La natura és... sàvia, et posa el que pica i el que cura al costat un de l'altre, saps? Sí, és una persona, en sèrio, que és un pou de sabidoria amb lo jove que és i bueno, de cuinar en sap, de cuinar en sap perquè compartim fotos del que fem i per això he pensat que era la persona idònia per parlar-nos de la cuita de la tardor, no? Que és el que estem ara, ja, parlar de bolets.
0: Mm-hmm. Serà una bona temporada aquesta. D'entrada, jo crec que els primers cistells que hem vist anaven ben farcits, eh? Jo us he de dir que ja he menjat rovellons, uns senyors rovellons, sí. I boníssims.
2: Pues pinta molt bé, no, Eric?
1: Sí, aquesta temporada, sens dubte, és un goig. Sí que és veritat que ara... Bueno, primer de tot, gràcies, Nacho, per lo de joven.
2: ¿Vale?
1: I bueno, sí que és veritat que aquest any és un any excepcional a nivell, sobretot, Lactarius Delicius, ¿vale? Que bueno, és el típic rovelló. Sí que és veritat que jo dono ànims perquè tothom intentem aprendre's aquests noms, perquè aquests noms són científics i és la nomenclatura científica, i llavors tu dius un Lactarius Delicius i t'entenen aquí a Rússia i a Japó, val? I per què? Perquè sí que hem de tenir molt en compte el tema de les intoxicacions, val? En època de tanta abundància és molt bo perquè omplim el cistellet per ús familiar o per ús personal, però també hem de pensar que si surten molts rovellons, també molts cops surten molts dels altres. I normalment, als anys que hi ha tanta abundància, pot passar que hi hagi més intoxicacions, ¿vale? Llavors, animo a que si, sempre s'ha d'anar amb algú que sàpiga de bolets, i sempre hi ha algú que sap més que tu, sempre, per molt que sàpigues, i sobretot tenir molta consciència amb això, no? No menjar per menjar, simplement, o sigui, mirar bé quin és quin, perquè l'exemple que ha posat el Nacho és aplicable a tot. Amb els bolets passa el mateix. Hi ha el bolet bo i el bolet dolent, i són molt similars, ¿vale? Molt similars, i normalment creixen junts. Llavors, sobretot amb el ou de reig, i que és la amanita del César, ¿vale? La cesària, que es diu, i la amanita faloides, ¿vale? Aquí estem parlant de paraules majors. La faloides és mortal, ¿vale?
0: Sí. Escolteu una cosa, no ens queda massa més temps, tenim 3 minutets escassos. Sí que m'agradaria, Nacho, que ens recordessis un parell o tres de receptes molt ràpidament que puguem fer amb bolets.
2: Amb bolets, mira, jo havia seleccionat 3. La primera, un bon arròs de muntanya amb ceps i botifarra, ¿vale? Que és un clàssic que es combina i combina molt bé la intensitat del bolet amb el punt de greix, no?, i saborós de la botifarra, i lògicament amb la resta, amb l'arròs contundent, aromàtic, no?, li podem afegir una branqueta de romaní, per exemple, per acabar-ho d'adobar. Ara ens entrarà la gana a tots, eh?
0: Sí.
2: Un estofat de vedella amb rovellons i vi negre, no?, un guisat de, tradicional de cullera, no? Amb una bona carmelosa, fer cuina de xup-xup, que és el que ens agrada, i el que ens agrada tot, una bona recepta per un diumenge d'aquests que comença ara a ploure i de més. Uh-huh. I després algú senzill. Al final els bolets també són molt senzills de fer, no? I una bona truita, per exemple, amb uns rossinyols, amb ceba, si volem elaborar una miqueta més amb una cebeta confitada i de més. Però això és meravellós, senzill, deliciós, i, bueno, i una truita que al final poses en valor la textura i un gust molt suau, no? De lo que són els rossinyols, que és un bolet, pues, bueno, molt més agraït també, molt arrodonit, etc.
0: Uh-huh. Eric, la teva especialitat era l'arròs de muntanya?
1: Bueno, i tinc una altra. Aprofito. Vinga. Carme, un minutet. Res, 20 segons. Mireu, i producte de proximitat. Aquí al bosc de Collserola, per moltes zones, surten macrolepiotes procederes, ¿vale? Que és el típic parasol. ¿Vale? Sempre recordeu-vos que té que tenir més de 10 al sombrero, el sombrero ha de tenir més de 10 centímetres de diàmetre i l'anell ha de ser mòbil. Amb això feu unes bases de pizza que està de rechupete, ¿vale?
0: Ostres. Molt bé, doncs escolta, ens ho anotem. Avui hem parlat de bolets i continuarem parlant, perquè la temporada justa, com qui diu, acaba de començar i ens donarà per algun dia més. Nacho, Eric, moltíssimes gràcies per l'estona de conversa.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
2: Una abraçada, adéu, bon dia, adéu.

0: Avui, al Faves Comptades, abordarem un aspecte clau de la seguretat ciutadana davant d'episodis meteorològics extrems. Com actuar davant d'inundacions i aiguats? Per fer-ho, ens acompanya un cop més en Roger Llinàs, ell és el cap del Parc de Bombers Rubí Sant Cugat. Aquí preguntarem consells pràctics i protocols d'actuació en diferents escenaris de risc per inundacions. Roger Llinàs, molt bon dia.
1: Què tal, com estem?
0: Molt bé. Escolta, et sembla si comencem per allò que és més bàsic, és a dir, què hem de tenir en compte i com ens podem preparar si les autoritats ja emeten un avís per pluja intensa o per inundacions?
1: Val, bueno, aviam, el tema aquest, dissortadament, és un tema que està, doncs, molt de moda, per dir-ho d'alguna manera, i és, bueno, tot, perquè, bueno, realment, doncs, el tema de la Dana València va fer un abans i un després, ens va fer una miqueta més vulnerables a tots i més conscients, i després hem tingut episodis aquí també a Catalunya, doncs realment molt forts, no? Llavors, bueno, és un tema que realment ens hem de prendre molt seriosament. L'aigua sempre s'ha dit que té més capacitat de fer mal que el foc, i al final, si fas números, és veritat. L'aigua potencialment és potser el meteor més lesiu que ens podem arribar a trobar. Per tant, el primer és prendre consciència de la situació en la que estem, de que anem cap a una situació de canvi climàtic que ens obre un panorama incert i, per tant, doncs, bueno, que hem d'estar preparats per aquest tipus de qüestions. No podem obviar-les, no podem restar-los importància. De fet, estem tenint uns períodes de retorn de pluges torrencials que són, o sigui, tenim pluges torrencials molt més seguides de lo que les teníem fa uns anys. I això ens ha de fer, doncs ens ha de servir de toc d'alerta i hem d'estar preparats.
0: De fet, el...

0: arribar desaiguats, no? Però s'ha de reconèixer, per això era un tema molt més estacional, quan veníem després d'un estiu molt, molt càlid, en el qual doncs, l'atmosfera havia absorbit molta energia i teníem després, doncs, cap a finals d'estiu, principis de tardor, teníem episodis de pluges torrencials. Això era una cosa bastant recurrent, però tampoc, diguéssim, no passava cada any i, a més, quan passava, tampoc normalment no costava vides. La cosa doncs, se'ns quedava amb danys materials i, bueno, dissortadament, alguna persona que feia alguna imprudència, que passava per un lloc on es veia clarament que no es havia de passar, tot i els avisos i això, però bueno, eren víctimes, diguéssim, que eren més culpa d'una mala actuació per part seva que no pas realment persones que es havien vist sorprès. No? En canvi, ara ens estem trobant en situacions en què realment són persones en risc que no és que hagin fet res malament, és que simplement que van ser quan pel carrer i l'episodi de pluja és tan intens que realment doncs, les persones se'ns posen en risc. El que vam arribar a veure a València és una cosa absolutament fora de tota mida. Jo porto 40 anys de bombers i no havia vist una cosa així a la vida. Poblacions anegades a 2,5 metres d'alçada, tota la població pràcticament. Jo vaig estar treballant a Paiporta, un parell de remeses dels convois de junta de bombers de Generalitat, i realment allò era espectacular. O sigui, el que hi havia allà és una cosa que no en teníem per saber. No? I ara cada vegada més ens estem trobant en que o a casa nostra o veïns molt propers estem tenint episodis amb una sinistralitat molt elevada. Per tant, bueno, és un tema que el que dèiem, no hem de donar-lo per bueno, això és una cosa que passa, ja se sap, i de tant en tant, sinó que és una cosa que hem de tenir molt en compte, i crec que és una política molt encertada per part de la direcció de bombers, doncs començar a preparar-nos perquè això sigui cada dia més quotidià, no? Dissortadament cap aquí anem. No?
1: Anem allò que podria ser més important, que és la prevenció, no? Si tenim una previsió de pluges intenses, quines són les primeres mesures que hauríem de prendre a casa per prevenir danys i situacions de risc? No ho sé, menen al cap soterranis, garatges o patis baixos.
0: Sí, bueno, el primer que hauríem de fer és una miqueta, tal com vam estar parlant quan vam parlar de focs forestals, que vam dir, bueno, el primer que hem de fer és fer els deures abans que passin les coses, no? El primer que hem de fer és tenir nosaltres una miqueta el nostre propi pla d'emergència personal, familiar o fins i tot domèstic, no? Per dir-ho d'alguna manera. Per exemple, coses molt òbvies com tenir clar on tenim l'interruptor de la llum, les claus de pas de l'aigua, del gas, tots els serveis que tinc a casa teva. Bueno, això dius, bueno, tothom ho sap. Doncs no tothom ho sap. I per què és important saber-ho? Doncs perquè pot haver-hi talls de llum, pot haver-hi afectacions a la llum, pot haver-hi contaminació de les aigües pel tema de les inundacions, pot haver-hi molts problemes amb els subministres. Per tant, jo he de tenir ben clar com he de donar i treure els serveis a casa meva, per exemple. Si tinc una casa aïllada i tinc teulada i tinc terrassa, doncs evitar que se m'hi acumulin fulles, tenir nets els baixants, els desguassos d'aigua, això, si vaig a fer-ho el moment en què plou, ja vaig tard. Per tant, és un tema de tenir-ho preparat i vetllar perquè això estigui preparat. No? Si tinc un soterrani i veig que és un lloc doncs, que té possibilitats d'inundació, doncs una bona mesura de protecció seria disposar d'eines per treure aigua, vull dir, muntar una bomba. Si jo, és que jo cada vegada que plou aquí se m'hi acumula aigua. Bueno, doncs busco un punt baix, monto un sistema amb una bomba d'esgotament i, bueno, si més no, endarrerirem el procés d'inundació. Evidentment, si la pluja és molt torrencial i puja 2 metres al nivell de l'aigua, doncs la bomba no servirà per res, no? Però, bueno, tenir a casa, doncs, bueno, últimament des de Protecció Civil s'està parlant molt del kit aquest d'emergència, no?
1: Sí.
0: Bueno, tenir un transistor, tenir una llanterna, tenir un mínim copi de medicaments indispensables, roba d'abric, impermeables, botes d'aigua, la documentació sempre ben localitzada per si hem de sortir corrents d'algun lloc, doncs hem de tenir la documentació personal, podem tenir alguna cosa, alguna mica de diners en metàl·lic, no cal que sigui massa, però per poder-nos, doncs, al millor pagar un hotel o per comprar-nos un àpat si hem de sortir de casa precipitadament, tenir un mínim, ara tampoc no val, no estem cridant a la copi de les persones, però tenir una mica d'aigua potable. La xarxa d'aigua és molt vulnerable, la xarxa d'aigua pública és molt vulnerable i de seguida es pot veure contaminada. Llavors, què ens pot passar? Ens pot passar que si hi ha inundacions, doncs l'aigua de la xarxa, de la xeta, doncs no sigui potable, no? Llavors, doncs, bueno, doncs tenir una mica d'aigua, unes quantes ampolles d'aigua, tenir també una mica de menjar, 4 llaunes, 4 coses,

0: Aleshores, el tema del telèfon mòbil, doncs, si possible, doncs, sempre tenir-lo carregat o poder-lo carregar d'una manera ràpida, etc. I també, molt, molt, molt important avui dia, els serveis meteorològics són molt fiables, doncs consultar els serveis meteorològics, això és importantíssim. Evitar desplaçaments que no siguin absolutament necessaris davant de prediccions de riuades, de nevades, etc. No, vull dir, ara mateix, aquesta setmana passada, doncs, el meu fill van estar comentant i se volien esquiar un dia que havia de nevar a tot arreu, no? I ell mateix, doncs, que ja és un tio assenyat, a dir, no, és veritat, davant d'aquesta situació, doncs no hi aniré. I ja aniré a esquiar un altre dia. I realment, doncs, menys mal com va fer, perquè realment, doncs, va ser aquest dia que va nevar a tota la Catalunya central, problemes a totes les carreteres, etcètera. I afortunadament, doncs, sembla que estem en un any de neus, i per tant, doncs, tindrà tots els dies de l'any per poder esquiar, no cal anar a esquiar.
1: Prudència.
0: Prudència, i pensar que les pistes d'esquí segueixen allà, les muntanyes segueixen allà, i si no hi podem anar avui, doncs ja hi anirem un altre dia. Val? Això seria una miqueta la primera part de la història, no? Que seria una miqueta què és el que hem de fer com a prevenció, això, preparar-nos en temps de pau per situacions que poden venir, no? I després tindríem ja el com hem d'actuar davant de les situacions de pluges extremes que ens ve a sobre, no? Que la tenim ja a sobre. Això, si us recordeu, quan vam parlar de focs forestals, també ho vam fer, que dèiem ara fa un moment, no? Primer, com tinc que tenir la casa preparada, i després, què faig si realment m'arriba el foc i estic a casa, no? Bueno, aquí tenim algun paral·lelisme també amb el tema dels incendis forestals, com seria, per exemple, el tema del confinament. El tema del confinament és important. Especialment si tinc consciència de que casa meva no està en una zona inundable.
1: Clar, en aquest cas, Roger, quan ens hem de confinar i quan hauríem d'evacuar?
0: Bueno, aviam, jo hauria d'evacuar només si es dona l'avís per part de les autoritats de que s'evacuï i, a més, especialment si jo sóc conscient, perquè d'això es pot consultar al cadastre i a documentacions municipals, etc., si jo estic en una zona considerada vulnerable de cara a les inundacions. Val? Hi ha zones, a Sant Cugat i a qualsevol altra ciutat, que estan en zones vulnerables, en zones de perill, que són potencialment inundables. I hi ha zones que no. Val? Si tu vius a l'alt del Pirulí de Collfalà, doncs no pateixis, que no t'inundaràs mai, perquè tota l'aigua que caï allà anirà cap avall. Si tu vius en segons quines zones, doncs ja se sap que per recurrència, cada any els bombers anem a treure aigua a la que hi cauen quatre gotes, perquè són zones baixes, zones enclotades. Llavors, si jo visc en una zona enclotada i ho sé, depenent del tipus de vivenda que tingui, si jo visc en una planta baixa, etc., doncs, si sé que ha de venir un període torrencial d'aigües, abans de que arribi la situació, pot ser una bona idea marxar.
1: Important, eh? Abans de que arribi la situació.
0: Abans. Mai durant la precipitació torrencial. Llavors ja anem tard. Llavors, quina seria la solució? La solució seria pujar a plantes superiors. Perquè rarament, o sigui, posem-nos en el cas extrem que comentàvem abans de la Bana de València, doncs l'aigua va arribar a ocupar, evidentment, els soterranis i les primeres plantes, o sigui, les plantes baixes, 2,5 metres d'aigua, o sigui, tots els comerços, tots els pisos, diguéssim, que estaven a ras de terra, absolutament inundats. Però ja només pujar una o dues plantes ja estava segur, perquè no passaria res. Al tanto, situació excepcional és la d'una casa que està en una zona molt vulnerable, al costat d'una riera, i llavors pot haver-hi una erosió tan forta i tan sobtada que la casa se'n vagi a baix. Per això realment estem parlant de situacions molt, molt i molt concretes. Vull dir que això a vegades es veu amb torrentades molt violentes, que es produeix una erosió del terreny tan forta que les cases que estan més a prop acaben riu avall. Però realment això són situacions molt, molt comptades. És interessant saber on vivim. Tenir clar, doncs, bueno, si hi ha una inundació, casa meva estaré bé o no estaré bé. Estic segur o no estic segur. Si no estic segur, bueno, doncs saber que hauré de pujar plantes damunt en el cas que em sorprengui, o hauré d'haver marxat abans que arribi aquesta situació de torrentada. Perquè realment, doncs, el que no podem fer és començar a pensar en què fem quan estan caient 100 litros en mitja hora, i llavors la situació ja és absolutament, diguéssim, irreversible.
1: I perillosa, oi? Això sí, si ens enganxa a casa. Què passa sí. si aquestes pluges abundants, aquestes pluges torrencials, ens enganxen quan som al carrer? Som estem fora, estem fent una excursió a la natura o som al carrer? Què hauríem de fer?
0: Val, el primer que hem de fer és evitar els cursos dels rius, evitar les zones baixes, és a dir, pujar. Contra més amunt pugem, menys aigua d'escorrentia ens pot sorprendre.
1: Lluny de lleres de rius, lluny de rieres...
0: Lluny de lleres de, exacte, lluny de lleres de rius, de rieres, de pantans, totes aquestes zones baixes enclotades, que realment doncs, és cap a on va l'aigua, nosaltres les hem d'evitar, perquè realment doncs, tindrem un problema si ens fiquem per allà. Uh-huh. Llavors doncs, seria intentar buscar aixopluc sempre en zones altes, sempre pujar cap amunt. Posem-nos en el cas més extrem de vinguda d'aigua, que seria un tsunami catastròfic, a les indicacions a la població per part de les autoritats, allà on es produeix aquest tipus de fenomen. Dic allà on es produeix, de fet es pot produir a qualsevol costa del món, és un fenomen que doncs es pot produir a qualsevol banda, però bueno, hi ha zones amb més incidència. No? Doncs la primera indicació és fugiu cap amunt, tireu amunt. Si no podeu marxar de les zones de platja, pugeu a edificis alts i robustos, i si podeu marxar, doncs marxeu i, doncs, jo què sé, si estiguessin a Barcelona, puja cap al Tibidabo, per entendre'ns, no? Però, bueno, això seria en un cas de tsunami que realment doncs, ja seria exagerat, no? Però el principi general funciona, és a dir, busca zones altes i evita rieres, etcètera, etcètera. També aquí val la pena aquell consell que tantes vegades hem sentit i que tan poc escolten algunes persones del tema dels cotxes aparcats a les rieres.
1: A les rieres, oi, sí.
0: Val? Perquè, escolta'm, això no només és un problema perquè se t'emporta el cotxe i el cotxe acabarà doncs al mar, sinó perquè aquests cotxes i tots aquests elements que arrosseguen les rieres provoquen preses que en el moment en què l'aigua és prou potent, aquesta presa es venç i llavors provoquen avingudes encara més violentes i amb un potencial de lesiu més important, no? Per tant, doncs, bueno, també el tema aquest del cotxe, no aparcar-lo en zones doncs, que són inundables, en zones que són de curs de rius, d'aigües, etcètera, etcètera. A nivell de natura ja no ens hauria d'haver sorprès,
1: perquè no, perquè hem de mirar sempre la previsió del temps.
0: Exacte, ja no ens hauria de passar, però si ens passa, que sapiguem que l'actitud més prudent seria aquesta, buscar un lloc alt més que no pas buscar llocs baixos.
1: Clar. Hi ha un altre escenari possible, que és que, malauradament, o no haguem vist la previsió, o sigui un fenomen extrem, i ens enganxi el cotxe, no?, quan estem circulant. Si ens estem conduint i trobem un tram de carretera amb aigua acumulada, un gual inundat, què hem de fer i què no hem de fer mai, encara que ens sembli que potser hi ha poca aigua o que tenim un 4x4 i que allò no va amb nosaltres?
0: Val, el que hem de tenir és, o sigui, abans de passar per un doll d'aigua molt important, hem de tenir clar que aquest pas és possible. Si no, pensem que un doll que pot semblar superficial pot amagar unes obres, un forat d'unes obres i ja tenim un esvoranc de 3 metres. Per tant, doncs, al tanto. Si nosaltres arribem i veiem que els cotxes segueixen passant, especialment si veiem que tenim allà autoritats, especialment agents de trànsit, però també podria ser policia local, podria ser bombers, podria ser personal de protecció civil donant suport, els tenim allà i ens diuen que podem passar, doncs llavors passem. Si tenim la més mínima dubte, no hem de passar per allà. Si tenim la més mínima dubte, no hem de passar per allà. Això és un error molt recurrent i que costa vides cada any. Uh-huh. Per tant, si nosaltres veiem una zona inundable que s'ha inundat, doncs no hem de passar per allà. De fet, els que us oferiu creus, cauen 4 gotes i mira, allà a l'accés, diguéssim, des de Mirasol cap a Sant Cugat, allà, ara no recordo, arribant a Lluís Companys, allà hi ha una zona que es ficaiga sempre, i allà els bombers traiem gent cada vegada que cauen 4 gotes. És una cosa que sembla mentida.
1: Per tant, més val prevenir que curar.
0: Sí, però clar, el problema és que si tu entres en un lloc on hi ha un metro d'aigua i et quedes a dintre el cotxe, el problema és mínim. No passa absolutament res. Primera, pot sortir, home, no sé que vagis amb nadons i coses d'aquestes, o persones amb mobilitat reduïda, pot sortir del cotxe i, bueno, doncs el cotxe s'haurà d'arreglar, et costarà un ull de la cara, i tu et mullaràs, però aquí s'ha acabat la història. El problema és que et quedis allà i et quedis exposat a una nova avinguda, a una crescuda, el que sigui, i llavors acabis doncs, amb el cotxe que sigui arrossegat. Que això són imatges que es veuen moltes vegades per la tele, que són realment angoixants, i rescats d'aquests se'n fan relativament sovint per part de bombers. Estan rescats al límit de persones que estan sent arrossegades o que estan al mig d'un corrent d'aigua pujats damunt del sostre del cotxe i al límit que el cotxe se l'emporti l'aigua. Llavors aquestes situacions s'han d'evitar al màxim. Si nosaltres ens trobem un pas d'aigua i no tenim la certesa absoluta de que hi podem passar perquè algú ens diu, algú uniformat, ens diu que hi podem passar, o bé perquè veiem que els cotxes estan circulant i van passant, doncs no hi passem. I llavors el principi de funcionament seria el mateix, busca una zona alta.
1: Perfecte.
0: Busca una zona alta, perquè en una zona alta no cal que sigui pujar el Tibidabo, eh? Vull dir, si nosaltres estem parlant d'aquella zona, parlant en termes de Sant Guates, eh? Aquesta zona que us deia ara mateix, doncs d'aquí de l'accés a Lluís Companys, per aquí venim de Mirassol, que allà tindrem un doll d'aigua important, a mínim que caiguin quatre gotes, escolta, m'agafa el cotxe i hi ha una sèrie de carrers que tiren cap amunt, tira cap amunt.
1: Cap amunt, sempre.
0: Cap amunt. Sempre cap amunt, sempre evitar zones baixes i col·locar-te a zones on, diguéssim, els cursos d'aigua hi neixen, perquè són els punts més alts.
1: Perfecte.
0: Dintre de Sant Guat, escolta, a la carretera Vallvidrera, allà, patapum, allà no et passarà res. Si estàs allà dalt, diguéssim, a prop de a la carretera de Vallvidrera, allà al Parc Central, rarament allà et passarà res. On tindràs problemes? A baix del Parc Central. Doncs, escolta, m'agafo el cotxe i surt del mig, i vés-te'n cap a una zona alta. Això seria el que... I, escolta, a mi no tenir pressa tampoc per arribar a casa.
1: Més val arribar que no arribar.
0: Clar, i a més hem de pensar una cosa. A nivell de societat, això sí que ho tenim bastant clar, som bastant conscients de la protecció de gent vulnerable, etcètera, etcètera. I moltíssimes vegades ens posem en risc perquè anem a buscar els nens al col·le, perquè, escolta'm, com si els nens estiguessin agafats amb un flotador, m'entens? No. Les autoritats hauran vetllat perquè els nanos estiguin bé, estaran tancats a classe, segurament, amb les seves professores i professors fent activitats de lleure i estaran estupendos. I l'últim que fa falta és que nosaltres col·lapsem els carrers, doncs, perquè amb un atac lògic de por, doncs, diguem, he d'anar a buscar els meus nanos perquè, si no, ningú els salvarà. No. Nosaltres vetllarem a la societat, els cossos d'emergència, vetllarem pels nanos, vetllarem perquè els hospitals estiguin en condicions, les residències, etcètera, etcètera. Per tant, no col·lapsem els carrers, no fem desplaçaments innecessaris i perillosos per anar a buscar persones que nosaltres considerem, probablement serà exageradament, que estan en situacions de risc.
1: I per acabar, Roger, que ja anem fora de temps, si ens enganxa la pluja allò intensa mentre estem conduint, allò a l'autopista, cau el xàfec que no ens permet veure la carretera, quina seria la maniobra més segura per evitar accidents?
0: Val, aquest és un punt pelut, eh? Perquè, clar, aquí no hi ha, diguéssim, veritats absolutes. Qui s'hi ha trobat, que ha de parar, realment sap de què estem parlant. Jo m'hi he trobat alguna vegada, no a tothom li ha passat, i alguns oients poden pensar, home, que exagerats. No. Hi ha moments en què no es veu absolutament res. O sigui, hi ha pluges, no sé si tu has tingut l'experiència, no és agradable.
1: Malauradament, sí.
0: L'has tingut, eh? De que no veus absolutament res. Doncs bé, el que hauríem de fer en aquest cas és mirar si hi ha un carril lateral, un arcent, diguéssim, col·locar-nos fora, si pot ser sota un pont, si tenim la sort que hi ha algun pont per allà, perquè així serem més visibles, no pas per estar aixoplugats, sinó perquè estarem...
1: Perquè els altres ens vegin.
0: Sinó perquè els altres cotxes ens veuran sota el pont millor, encendre totes les llums, tots els warnings, i, òbviament, si jo no sé cap on vaig, he de parar. Afortunadament, la gent anirà parant, i rarament ningú circularà a gran velocitat. Hi ha gent que està una miqueta, diguéssim, que va una mica atabalada pel món, però en aquestes circumstàncies de visió zero, normalment la reacció de la gent sol ser sortir a la dreta, ser possible a la dreta, sortir, si hi ha un arcent, parar, encendre totes les llums del cotxe i els warnings i esperar que passi. i esperar que passi, perquè realment intentar tirar endavant és suïcida si realment no hi veus. Si realment no hi veus és molt perillós.
1: Doncs escolta, Roger, prenem nota de tot el que ens has explicat i el que sí que podem començar fent són totes aquestes accions preventives per si ve algun aiguat, tenir-ho a casa tot a punt, tenir aquest petit kit d'emergència, aigua embotellada per si el subministrament no és potable, canaleres ben netes i els consells apuntats per actuar amb responsabilitat i amb coneixement, que és el més important, oi?
0: Sí, sí, a veure, de fet, hem de ser conscients de que la societat necessita de que s'intervingui a tots nivells. De la mateixa manera, ja he fet menció abans, que parlàvem de què podem fer nosaltres davant d'una situació de foc forestal que se'ns apropa, i la primera part doncs, era exactament igual que hem dit avui, preparem-nos, doncs aquí també preparem-nos. És a dir, no podem esperar que caigui la pluja torrencial i culpar a les autoritats o a Sant Pere o a qui sigui dels danys que estem patint. No. Hem de ser conscients de que són situacions que són complicades, que són emergències, i que tots hi tenim el nostre paper a jugar. I, òbviament, la sensibilització i la prevenció doncs, faran que els destralls siguin menors, està clar.
1: I tant. Al final és per la nostra seguretat i per tots aquells que vetlleu també per la seguretat dels ciutadans i les ciutadanes del país. Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, com sempre.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest era el tema principal de la banda sonora de la pel·lícula París, Texas, de Wim Wenders, que va tenir un èxit enorme, a Catalunya també, fins al punt que és un títol que gairebé tothom recorda. La música la va compondre el nord-americà Ray Cooder, considerat el vuitè millor guitarrista de tots els temps, que té una discografia extensíssima, per bé que nosaltres ens centrarem només en el vessant cinematogràfic de la seva carrera. Ray Cooder, el nom de Ray és un diminutiu de Ryland, va néixer a Los Angeles l'any 1947, té arrels italianes per part de mare, i hi va haver un moment, ja fa molt de temps, quan va morir Brian Jones, que va estar a punt d'entrar als Rolling Stones. Això va passar perquè en aquell moment ell ja tocava amb el grup com a músic de sessió a les gravacions d'alguns dels discos dels Rolling Stones. Va ser, a més, just en aquella època quan Ray Cooder va escriure la banda sonora de la pel·lícula Performance de Nicholas Roeg, protagonitzada per Mick Jagger. Pel que fa a París, Texas, que és molt posterior, es tracta d'una història escrita pel ja desaparegut Sam Shepard, autor d'unes 50 obres de teatre i d'un parell de novel·les, però també, sobretot, conegut internacionalment com a actor i com a parella de Jessica Lange, de l'actriu Jessica Lange. París, Texas és la història d'un home que va a la recerca de la seva dona 4 anys després d'haver-la abandonat. La va abandonar a ella i al seu fill, i ho fa aquesta recerca travessant el desert de Texas. A la banda sonora de Ray Cooder hi ha una cançó molt, molt trista i també molt bonica que el protagonista del film, Harry Dean Stanton, canta en espanyol. Canción Mixteca.

La canció Mixteca que Harry Dean Stanton canta en el film París, Texas, de Wim Wenders. És una pel·lícula formidable. Si encara no l'heu vista, veieu-la. Va guanyar la Palma d'Or del Festival de Cannes l'any 1984. Harry Dean Stanton, amb la seva habitual aparença inexpressiva, adusta, absent, construeix un personatge d'una gran emotivitat. Harry Dean Stanton, que va morir l'any 2017, a 91 anys, tenia 91 anys, va fer més de 75 pel·lícules. Gairebé sempre va fer papers d'actor secundari. Però a París, Texas, a París, Texas no. A París, Texas feia, excepcionalment, de protagonista. I a més d'actor, Harry Dean Stanton també cantava i tocava la guitarra. Harry Dean Stanton, a ell sobretot li agradava la música que fusiona influències mexicanes i nord-americanes. Li encantava això. Però bé, retornant a la carrera de Ray Cooder, de la gairebé, de 20, gairebé una vintena de pel·lícules de, va musicar Ray Cooder, va fer una vintena de bandes sonores, n'hi ha hagut moltes per a pel·lícules del director Walter Hill. Concretament, en va fer 8. Són aquestes. A veure si les heu vistes. Pistolers de llegenda, amb els germans David, Robert i Keith Carradine. La presa, amb Keith Carradine. Carrers de foc, amb Diane Lane i Willem Dafoe. Johnny el guapo, amb Mickey Rourke, Ellen Barkin i Morgan Freeman. El temps dels intrusos, amb actors poc coneguts. Jerónimo, una llegenda, amb Matt Damon, Jason Patrick, Robert Duvall i Gene Hackman. L'últim home, amb Bruce Willis i Christopher Walken. I Cruïlla de camins, amb Ryan Gosling, Eva Mendes, Bradley Cooper i Ray Liotta. Aquesta és una de les cançons compostes per Ray Cooder precisament per a la banda sonora de Cruïlla de camins.

Una de les cançons de Ray Cooder per la banda sonora del film Crossroads, Cruïlla de Camins, de Walter Hill, que gira entorn la figura llegendària del músic de blues Robert Johnson, que va morir l'any 1938, molt jove, a l'edat de 27 anys, la mateixa edat en què es diu que moren moltes de les grans icones del rock. De fet, se'l va distingir com el fundador de l'anomenat Club dels 27, integrat, com sabeu, per Brian Jones, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain o Amy Winehouse. Tots morts a la mateixa edat, 27 anys. En tot cas, a banda de les 8 pel·lícules que Ray Cooder ha fet amb el director Walter Hill, també n'hi ha d'altres directors, com per exemple Alamo Bay, de Louis Malle, amb el matrimoni Amy Madigan i Ed Harris, una comèdia sobre el béisbol estrenada entre nosaltres com El gran despilfarro, amb Richard Pryor, El final de la violència, de Wim Wenders, amb Bill Pullman i Andy McDowell, Primary Colors, de Mike Nichols, amb John Travolta i Emma Thompson, o My Blueberry Nights, de Wong Kar-wai, amb Jude Law, Natalie Portman i Rachel Weisz. Ray Cooder va començar a tocar la guitarra de molt petit, més o menys quan va patir un accident domèstic als 4 anys, que li va fer perdre un ull en clavar-se-li un ganivet, que és la raó per la qual porta un ull de vidre. A Ray Cooder, que actualment té 77 anys i continua en actiu, no li agrada tocar la guitarra amb pua. S'estima més fer-ho de manera natural, amb el tou dels dits i amb les ungles. I sobre la música, una vegada va dir una cosa molt interessant. Va dir que la música és com la recerca d'un tresor. Caves i caves i caves i de vegades trobes, de vegades, alguna cosa. L'any 1982, quan tenia 36 anys, va compondre la banda sonora de la pel·lícula La frontera, de Tony Richardson, amb Jack Nicholson i Harvey Keitel, sobre el pas fronterer entre els Estats Units i Mèxic, que és una zona en conflicte permanent amb tràfic de drogues. I serà just aquesta banda sonora, amb aquesta banda sonora, que nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa, que tinc un Rock Cases a les vies de so, i que hem dedicat a Ray Cooder. Concretament, ho farem amb una cançó molt maca que parla de la gent que intenta arribar a la Terra Promesa. La cançó es diu Across the Borderline, a través de la frontera, i diu això. Quan arribes a la Terra Promesa trencada i cada somni et fuig de les mans, aleshores saps que és massa tard per canviar de parer, perquè ja has pagat un preu molt alt per arribar fins aquí, tot i que encara només ets a la frontera. Però l'esperança es manté quan desapareix l'orgull. Sents la seva crida a través de la frontera i continues endavant. Fins la setmana vinent, amics.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: Miguel Labordeta va ser poeta, germà del cantant José Antonio Labordeta. Es va llicenciar en Història i va escriure entre 1946 i 1947 el seu primer llibre de poemes, Sumido. La majoria dels poemes del llibre va ser composta durant la seva estada a Madrid per recopilar documentació que ajudés en la seva tesi doctoral. Labordeta va saber moure's en els cercles literaris del moment i va forjar bones relacions amb autors com Gabriel Celaya, Vicente Alexandre, Antonio Buero Vallejo, Eduardo Cote o José Río, entre d'altres. Escoltarem el poema, primer recitat, i després musicat, interpretat, com hem dit abans, per el qui va ser el seu germà, José Antonio Labordeta.
3: La voz del poeta. En lo alto del faro, viendo ir y venir a las pobres gentes en sus navegaciones de un día. En lo alto del faro, contemplando el abismo de las criaturas y el vértigo de los astros. En lo alto del faro, escuchando llegar a los rostros futuros y oyendo en lo hondo de las aguas las voces de los muertos. En lo alto del faro, amando, sabiendo que el amor es un fracaso, y cantando, sabiendo que su canto no ha de ser comprendido. Vestirse, alimentarse, ganarse el pan de cada día, discutir de las cosas banales, endomingarse como cada cual y hacer el amor a una dulce estúpida.
4: Ràdio Sant Cugat, notícies.
5: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: sabeu, un dijous al mes destinem l'Espai de Salut a parlar de sexologia. En aquesta ocasió parlarem d'un tema que desperta molta curiositat i també molts mites, el tantra. Ho farem des d'una mirada divulgativa clara i respectuosa. Com sempre, m'acompanya la nostra col·laboradora, la Ruth Canals, psicòloga i sexòloga especialitzada en vincles de parella. Ruth, què tal?
1: Hola, bon dia. Bon dia.
0: I la Ruth ve acompanyada avui per la Mercedes López, que és instructora de tantra, que ens ajudarà a entendre millor què és i què no és aquesta pràctica. Mercedes, benvinguda.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: Comencem per definir o per explicar què és exactament el tantra. De què estem parlant?
2: Bé, el tantra, etimològicament, vol dir teixit per l'expansió de la consciència, amb la qual cosa el tantra el que intenta és veure que el cos i l'espiritualitat no són coses diferents, sinó que estan molt influïdes l'una amb l'altra, no? I llavors no és una tècnica, sinó que el que s'intenta és arribar a un estat de consciència, de coneixement del nostre propi cos, de la pròpia psique, i amb això el que es fa és, d'entrada, una fusió amb tu mateix, d'entrada, després una fusió amb l'altre i després una fusió amb la vida en general, no? De fet, el que busca és la veritat de cadascú, que és diferent per cadascú de nosaltres, revelar aquesta veritat, que no és l'única, i després el misteri de la vida, perquè som éssers encarnats, que creiem que coneixem moltes coses, però que l'infinit és immens, clar. O sigui que una cosa seria més o menys això.
0: I per què molta gent associa el tantra només amb la sexualitat? És així o va més enllà de tot això, que és el que sembla pel que estaves explicant?
2: Bueno, evidentment, el tantra el que fa és utilitzar l'energia sexual, l'energia que en principi nosaltres en la sexualitat l'utilitzem o per reproduir-nos, o d'una manera recreativa, com una descàrrega, com una recompensa dopamínica, però va més enllà del plaer físic, sinó que també intenta que aquest plaer, aquesta energia, pugui pujar més cap al cor, i llavors arribaríem a estats més de gozo, de goig, i quan això puja encara més, pues estem en estats de, com es diu en català, de dicha, no? És a dir, més expansius. I si aquests centres, que són energètics, estan tots coordinats, llavors podíem arribar a estats d'èxtasi, no?
1: Carai, fantàstic. És
2: això
1: ideal.
2: Ja per anotar,
0: Total. I tant que és per anotar, perquè jo crec que ens hi posaríem i ens hi costaria d'arribar a aquest èxtasi. Però si haguéssim de definir els principis bàsics del tantra, segons tu, Mercedes...
2: A veure, és una pràctica que, de fet, es pot fer amb un mateix. No necessites un partener, no necessites un altre. El que necessites és veure que el teu cos té un biomagnetisme i que tenim les dues polaritats, la masculina i la femenina, independentment del gènere, i que, per tant, amb nosaltres mateixos podem arribar a unir aquestes polaritats que són complementàries. I després, si això està unit, si està ben, per dir-ho d'alguna manera, ben dirigit, llavors es pot compartir amb un altre. Però no és necessari. De fet, nosaltres podem fer tantra amb nosaltres mateixos.
1: Uau.
2: I no intenta una vida més... No intenta tenir més orgasmes, no? Perquè quan es parla de sexualitat, en seguida, vinga, orgasmes, no? Vinga, plaer, vinga, descàrrega, vinga, més i més. No, el que intenta és una vida més orgàsmica, és a dir, amb més...
0: O sigui, més petits i més continuats.
2: Per exemple,
0: no?
2: Sí, sí, o sigui, que tot el cos estigui en un estat de
1: connexió, no?, amb el plaer.
2: Estimulació, però no una estimulació d'excitació, sinó d'estimulació, com els nens, quan estan, tenen aquesta vitalitat, pues nosaltres també, com éssers humans, podem tenir, adults, aquest estat de vitalitat, de curiositat... De ganes de viure, de ganes de compartir.
0: Què és el que més sorprèn a les persones quan s'hi posen per primera vegada? Segons la teva experiència, com veus les reaccions?
2: A veure,
0: dels primerencs.
2: Dels primerencs.
1: Nervis?
2: Nervis, vergonya i, sobretot, clar, com si et poses davant d'un, pues, evidentment, la primera cosa que has de fer és el contacte visual i la respiració acompassada. Clar, quan comences a mirar algú a la cara i
1: els
2: tal,
1: ulls, pues, no?
2: Els
1: directament.
2: Ulls directament, la gent es posa nerviosa i què veurà, no?
1: Yeah.
2: I de tant te diu que...
1: Què tengo dentro?
2: Què tengo dentro? Què m'està viendo aquí la rua, no? Llavors, el que intenta precisament és veure que no té res a veure amb la manipulació, amb aquesta seducció de te voy a conquistar i mira-lo. No, sinó simplement l'altre és un mirall de mi mateix i jo sóc un mirall per l'altre, no? És a dir, ens veiem més enllà de les nostres aparences. Mm-hmm. Seria una mica això. I de mica en mica, què passa? Clar, jo sempre dic que el tantra és com una mena d'atajo, en el sentit que desbloqueja moltes coses, però també tot això després s'ha d'integrar. Mm-hmm. És a dir, que si una persona no ha fet mai res, pues pot ser com molt...
1: És un abrumador, no? Molt abrumador.
2: Pot ser abrumador, depèn, s'ha de guiar molt bé, s'ha de conduir, s'ha d'acompanyar. Mm-hmm. Jo penso que és un acompanyament, no és una tècnica, no, és a poc a poc començar a deixar-te caure en tu mateix, en la teva respiració, en el teu cos, i veure que nosaltres tenim uns centres, que són els nostres chakras, els nostres meridians, els nostres nadis, és a dir, som tot un complex energètic, que no es veu, però que és real. Mm-hmm. I llavors començar a veure com tot això afecta també les nostres emocions, quan ve la por, quan podem expandir-nos, quan podem compartir, quan ens podem deixar caure, tot això.
0: És molt interessant. I tot això aplicat al món de la parella, Ruth, des de la pràctica com a psicòloga i sexòloga, per què creus que el tantra pot ser beneficiós per a algunes parelles?
1: Jo crec que el tantra en si, jo quan ho he recomanat, no? Potser he vist alguna parella que, ostres, això li podria anar bé, no? Fer unes sessions de tantra... És més parelles, penso, que s'estimen, que venen a teràpia perquè volen... tornar a connectar, no? L'un amb l'altre, però que manifesten tenir una desconnexió un amb l'altre. No només corporal, sinó també emocional, no? I llavors és aquí on recomano que puguin accedir a sessions de tantra, on poder, doncs, això, desplegar aquesta confiança que potser han perdut, aquesta connexió, frenar, no? Ho veig moltes vegades en persones que potser estan passant per moments d'estrès molt forts, la maternitat, vull dir, canvis hormonals, emocionals, que ens fa, no?, doncs, viure en el pilot automàtic i tenir la nostra parella cada dia sota el mateix sostre, però sense aquest espai de connexió. Llavors, ho recomano en aquests casos. Aprofito, quan no ho recomano, potser, no? Penso que les parelles també, vull dir, han de resoldre certs conflictes a vegades, abans de posar-se en un tema tàntric, perquè penso, és la meva opinió, que han d'estar molt oberts i que la confiança un amb l'altre ha d'estar plena. O sigui, no poden anar al tantra de dir «Oi, estem malament perquè hem tingut una infidelitat o la sogra ens està sempre molestant i entrem en discussió de tot». No? O sigui, abans un treball previ terapèutic a nivell de psicologia per ajudar a resoldre tots aquests conflictes potser més mundans, però reals, no? I després entrar potser a fer el tantra per ja equilibrar amb aquesta connexió més corporal, no? Com ho veus tu?
2: Nosaltres pensem que és a l'inrevés, és a dir...
1: Ah, ok. Estic fent del revés?
0: No, però és curiós perquè...
2: No, perquè el tantra, o sigui, la parella és com la conseqüència, no és el que es busca, de fet, no? Perquè nosaltres, com parelles, pues, és a dir, hi ha l'atracció, el magnetisme, tot això està molt bé, però clar, tenim molts conflictes sense resoldre. Per exemple, jo soc especialista en sistèmica, en constel·lacions, i llavors veiem que portem moltes motxilles també d'enrere, no? Llavors, el tantra el que pretén és que primer entres en contacte amb tu mateix, perquè diem que no hi ha parella si abans no hi ha una personalitat coherent, integrada, etc. Igual que per ser pares, primer pues, ha d'haver-hi una parella, no? És a dir, és com una seqüència, perquè si no les parelles creuen... amb la sexualitat, pues, bueno, hi ha moltes històries de codependència, de manipulació, d'expectatives... Uh-huh. És a dir, i nosaltres creiem que s'ha de començar per al propi cos. Conèixer el teu cos, el teu nivell de
1: vibració, d'obertura,
2: i sobretot, si no hi ha un cor obert, és impossible. Per això moltes vegades es diu, es pot fer l'amor sense sentir pues, amor per una persona? És a dir, no s'hauria de fer res sense amor, de fet, a la vida, no? O sigui, que és una cosa de dir, evidentment, abans tot, l'obertura del cor.
0: Deixa'm que et pregunti, Mercedes, si ens podries explicar alguna tècnica tàntrica concreta que sovint recomanis a parelles que s'estan iniciant.
2: Clar, com diem que no és una tècnica, sinó que és un estat de consciència que es va desenvolupant de mica en mica, pues, de fet, a veure, hi ha molts exercicis, no? D'entrada seria el contacte visual, la respiració, només el contacte amb la punta dels dits, després contacte amb els chakras inferiors, amb el cor, etc. Hi ha una pràctica que a mi m'agrada molt perquè és molt fàcil de fer, que és que les dues persones, vale? De fet, es pot fer tantra amb una persona del mateix gènere. Per què? Perquè com tenim les dues polaritats, una es queda en el seu gènere, per exemple, si és una dona, el pol positiu és el pit, i si és un home, són els genitals, i, per exemple, dues dones o dos homes poden fer-ho si un dels dos es posa en l'altra polaritat, canvia la polaritat. No? Una pràctica molt senzilla és el que jo dic, la siesta tàntrica, no?
1: Ah, siesta tàntrica.
0: Sí. Ai, mira, això interessa.
1: M'encanta fer la siesta, si a sobre és tàntrica.
0: A veure,
1: a la migdiada.
0: No, és que si una siesta ja aporta beneficis, imagina't una siesta tàntrica.
2: I no s'ha de fer res. Ah, és a dir, vale. Només dues persones estan assegudes l'una davant de l'altra, sí? Llavors s'estiren cap enrere una i l'altra cap enrere també, i apropen els seus genitals. Els apropen, no s'han de tocar ni tan sols, ni estar...
1: Despullats ni res.
2: Pots estar completament... vestit, etcètera, no? I llavors el que s'ha de fer és recórrer pues, la teva energia des de, si és una dona, la farà, pues, rebrà en el seu cos, vale? Rebrà en els seus genitals i hi ha una emissió de la seva energia mitjançant els seus pits. I si és un home, és a l'inrevés. O sigui, només apropant els genitals quan hi ha una diferència de polaritats, es comença a posar en marxa el que s'anomena...
1: És com una energia circular, no?
2: Sí, és una energia circular, sí. Vale? I això és molt fàcil de fer.
1: Sí,
2: i recarrega. És a dir, tu fas una siesta d'aquest tipus amb una persona, si som dones, doncs millor amb un home, evidentment, a no ser que tinguis una parella dona, etcètera, però recarrega i en poc temps... estàs completament energetitzats.
1: Uau,
0: mal. Vinga, anem a esbrinar més cosetes. De què parlem o en què consisteix això de la respiració compartida?
2: Més que compartida, el que és començar a sentir a l'altre... La respiració ens posa en contacte de seguida amb nosaltres mateixos, no? De fet, avui en dia s'està insistint molt en tota mena de respiracions, en apnees, és a dir, tot el que ens recol·loca de seguida en nosaltres, no? Compartida què vol dir? Que estàs sentint, t'estàs apropant, estàs deixant-te afectar per l'altre, no? No vol dir que tu respires i jo... No, és a dir, no s'intenta...
0: No és circular en aquest cas.
2: No, és que, de fet, quan es fa qualsevol tipus de pràctica energètica, les respiracions comencen a coordinar-se de seguida, automàticament. De fet, les respiracions que són, igual que les vibracions que són més altes, acostumen a enganxar, a equilibrar les vibracions que són més baixes. És així, perquè estem en un camp. Evidentment, això no vol dir que vagis a salvar l'altre o a curar l'altre, no vol dir res d'això. Però sí que hi ha un moment en què la teva presència, perquè, clar, les dues polaritats... Clar, nosaltres tenim dues polaritats en funció de si som... Saktis, que som dones, o Shivas, que són els homes tenen la presència, sobretot, ¿vale? I això està en funció dels seus chakras inferiors, és a dir, estan asseguts en els seus genitals, en el seu sacre, i llavors tenen, sobretot, la presència. I les dones tenim, sobretot, la polaritat de l'acolliment, de rebre, de deixar-nos, d'entregar-nos, i, per tant, de rebre a l'altre. I això seria la polaritat de Shakti, femenina. Mm.
0: Quins mites hi ha al voltant del tantra que parlen del que no és, mm-hmm, en realitat?
1: Jo he escoltat dir, a vegades, rotllo com si fossin perversions o coses massa místiques, que no sé què, tal. La gent a vegades té aquesta... Bueno, a veure, si és que no ens, si no en sabem, si ningú ens explica, al final què veus a vegades a les pel·lis i a les sèries, no? Que és com, no, d'alguna manera, com si fossin allà quatre penjats, no? Per dir-ho així ben lleig, fent històries estranyes, no?

0: d'entrada. Ara, què passa? Que també hi ha escoles que són com molt iògiques, de molts exercicis, són només respiracions molt fortes per provocar l'estimulació. De fet, és tot el contrari, és deixar que passin les coses, perquè el cos, quan se li deixa en pau, respon automàticament. Mm-hmm. No s'ha de fer res. Mm-hmm. El cos està viu i el cos és possible que tingui aquestes ganes de compartir, de plaer, d'obrir-se a l'experiència.
1: Sense forçar res.
0: Sense forçar
1: res. Exacte, que seria la clau.
0: I, de fet, no es busca amb el tantra, no es busca el contacte sexual, mm-hmm. ni molt menys. No es busca. Mm-hmm. Pot haver-hi, com a conseqüència, però, de fet, el que es busca, i sobretot en parelles que estan una mica, és una altra vegada tornar a veure a l'altre en tu mateix. Mm-hmm.
2: Mira, abans no t'ho he preguntat i ara ho he tornat a recuperar. Quan va recomanar alguna d'aquestes parelles que, mm-hmm. que tractes practicar tantra, què et van dir? Van sorprendre?
3: A vegades sí. A vegades es queden com, bueno, però això ens anirà bé o, bueno, no sé, jo... Però de què va aquesta història, no? O sigui, realment la gent
2: es
3: sorprèn perquè ho desconeix bastant. Mm. I hi ha idees, el que dèiem, no? Doncs bastant esbiaixades de la realitat. Sí, sí.
2: Bé, doncs avui hem intentat posar una mica de llum a la foscor per aclarir en què consisteix aquesta pràctica. Ho hem fet amb una experta, la Mercedes López, que és instructora mm-hmm. de tantra. I agraïm també a la Ruth, que ens visita un cop al mes. Ja sabeu que ella la podeu trobar a través del compte d'Instagram, @canals_psico, o bé al telèfon 671-5701-33. A les dues, moltíssimes gràcies per la visita i per les explicacions.
0: Molt bé.
2: Mercedes,
0: gràcies a vosaltres.
3: Gràcies. Adéu.

0: Sant Cugat es prepara un any més per viure els Sants Olímpics, una cita esportiva que posa al centre la inclusió, la superació i el treball en equip. Durant diverses setmanes, diferents equipaments de la ciutat acullen competicions d'atletisme, de futbol, petanca o bàsquet, amb la participació de persones amb discapacitat de diferents entitats del municipi. Per parlar-ne, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Ferran Felius, comissionat per les persones amb discapacitat. Molt bon dia, benvingut, Ferran.
1: Bon dia.
0: El Carles Muñoz, que ell participarà en les disciplines d'atletisme i de petanca. Què tal,
2: sí,
0: Carles?
2: Molt bé.
0: I també tenim l'Eva Bertran, que participa també en atletisme com el Carles i, a més, en bàsquet. Bon dia, Eva.
3: Bon dia.
0: Ferran, escolta'm, per començar, explica'ns, per la gent que sigui nouvinguda o que no estigui massa al cas, què són exactament els Sants Olímpics i quin és el paper que tenen dins de la ciutat?
1: Bé, els Sants Olímpics és una mostra d'inclusió aquí a la nostra ciutat. Això va néixer el 2012, quan la regidora Susana Pellicer, que ja no està entre nosaltres, doncs, va iniciar aquesta tasca tan important. I ara ja portem 14 anys. I és el que us deia abans, vull dir, la participació és gairebé 200 esportistes que faran esport durant aquestes 4 setmanes i farem un acte final el dia 5 de juny a la nau de Valdoreig. I és una mostra més de que Sant Cugat aposta per la inclusió, aposta per l'esport adaptat i aposta per les persones i posar-les al centre.
0: Mm-hmm. Quin és l'objectiu principal d'aquestes jornades i què creus que les fa diferents també d'altres cites esportives que podem tenir?
1: Bé, jo crec que el més important és que s'ho passen molt bé, o sigui, són feliços fent esport. El guanyar i el perdre no és tan important, però després ho diran ells, però que hi ha un esperit molt solidari entre ells, són persones que s'ajuden entre elles a l'hora de participar, a l'hora de córrer, a l'hora de fer llançaments, a l'hora de llançar una pilota, vull dir, i per això és molt important, no?, aquesta tasca. Durant tots aquests anys, evidentment, i les entitats que participen, doncs, que treballen amb ells durant l'any, ara que han entrenat durant unes quantes setmanes als seus centres, no?

0: Com neix aquest projecte el 2012 i com creus que ha evolucionat al llarg d'aquests 14 anys, no?, d'existència?
1: Doncs l'evolució ha sigut primer molt positiva i després tots els consistoris des del 2012 han apostat per això, per aquesta continuïtat. I a més la mostra és de que un any després d'iniciar-se aquesta xarxa, els Premis Sant Cugat van rebre el Premi Esport Solidari el 2013. Després el reconeixement va ser doncs, que l'any 2018 van ser pregoners de la Festa Major de Sant Cugat. I també aquest any, si no l'any següent o l'altre, si no recordem, abans de pandèmia, també al barri de Sant Francesc van ser pregoners, no? Per tant, l'evolució, o sigui, no només és l'esport, sinó és l'aspecte social, és l'aspecte de que pel carrer ja coneixen aquestes activitats i evidentment, s'ha consolidat com un aconteixement a Sant Cugat superimportant al mes de maig i principis de juny, no?
0: Quin paper tenen les entitats, els equips tècnics? Suposo que també necessiteu de voluntariat, sí. L'Ajuntament. Clar, és una moguda.
1: És una moguda, és una moguda. Els clubs participen i col·laboren, el Club Muntanyenc amb atletisme, la UESC amb bàsquet, el Club Atlètic aquí a la Petanca, el Futbol Mirasol, el Baco i la Penya Blaugrana, doncs també, que demà ens veurem allà al Camp del Mirasol, es volquen amb ells. Però no només són aquestes quatre setmanes i els Sants Olímpics, sinó durant tot l'any a nivell d'equips inclusius i equips adaptats on fan esport periòdicament i molts d'ells, com per exemple l'Eva us podrà explicar que competeix en bàsquet amb la Federació Acell Especial Olímpics i bueno, és una mostra més de que aquí... Vull dir que l'esport amb persones amb discapacitat ha evolucionat de manera molt positiva, de manera molt majoritària i cada vegada són més. O sigui, això, l'aposta és ben gran.
0: Quanta gent hi participa? Ens deies que són unes 200 esportistes.
1: Sí.
0: No sé quines entitats hi ha implicades. Aquí tenim persones que estan vinculades al Geroni de Moragues, al Catalonia...
1: Sí, i a més d'aquestes dues, la Fundació Guru i el Club Muntanyenc, que participa com a aquí a l'atletisme, per exemple, no? Són les tres entitats majoritàries a la ciutat que tenen molt clar de que això ha de perdurar i, evidentment, posen tot el seu empeny en voluntariats, en els entrenaments que els clubs desplacen als centres perquè facin aquests entrenos, perquè a partir de demà ja comenci la competició i surtin els fruits. I, per tant, sí, el paper del voluntariat en aquest sentit és molt important, no? Demà i sobretot el dia 15 a la Guinardera, que gairebé 150-170 persones fent atletisme, veurem moltíssima gent col·laborant, famílies, i les grades s'ompliran.
0: Ara ho dèiem, una iniciativa que neix el 2012 amb la Susana Pellicer, quan era regidora de Serveis Socials.
1: Sí.
0: És una iniciativa ben consolidada. De fet, quan em preparava l'entrevista, no?, anava veient vídeos i fotografies molt antics de totes les edicions.
1: Sí.
0: Per què és tan important que Sant Cugat impulsi aquest tipus d'esdeveniments? No? Quin valor tenen uns jocs en aquests termes d'inclusió social, de sensibilització també?
1: I sobretot de visibilitat. O sigui, i conteu que aquestes tres coses que heu dit, no?, la inclusió, la visibilitat, tot això... El punt final és la qualitat de vida. Vull dir, intentem que la qualitat de vida de les persones amb discapacitat sigui la més gran, no? La més òptima, doncs, perquè aquestes activitats els hi fan evolucionar emocionalment, socialment i, evidentment, com fan amistats amb grups que després no només a l'esport, sinó continuen sortint a passejar, a prendre alguna cosa, anar al cinema, etcètera, etcètera. No? El que deies abans de la Susana, no? Que vaig tenir el plaer de conèixer-la durant molts anys, ja fa 2 anys que els Sants Olímpics es diuen Sants Olímpics Memorial Susana Pellicer, no? I aprofitant també que aquest any són 14 i l'any que ve són 15, i aquests 5-5-5, que sempre, doncs, igual l'any que ve, com que són 15 anys, fem algun tema especial doncs, per commemorar aquests 15 anys de Sants Olímpics.
0: Estarem atents, doncs, a les
1: novetats
0: d'aquest 15è aniversari. Parlem una mica del calendari, com s'estructurarà. Demà serà la primera cita, seran els divendres. Quins dies i quines disciplines trobarem?
1: Mira, ara faré memòria, perquè com que canvien tant les dates i tal, però si no estic mal informat, demà farem el futbol, a les 11 del matí farem el partit de futbol fins a les 12, aproximadament, amb una entrega de medalles i copes, i després un pica-pica que prepara el futbol Mirasol Baco. La següent setmana, el dia 15, tenim l'atletisme a la Guinardera, que ja sí que comença a les 9:10 del matí.
0: De 9 a 2. Vén a mirar la xuleta,
1: sí, la xuleta la ja és. Si no m'apuntes, perquè potser se m'oblida alguna cosa. I també, doncs, serà així. L'altra setmana tenim, si no és malament, és el bàsquet.
0: La petanca.
1: La petanca.
0: El 22.
1: El 22, la petanca, exacte. I també hi ha el Club Atlètic i també estarà pues, a partir de les 10 del matí fins a la 1, aproximadament. Mm-hmm. I per finalitzar, no serà divendres, serà dijous, perquè divendres tenim ple i, per tant, s'emplaça un dia abans. El dijous farem la final de bàsquet al pavelló de Valdoreix.
0: Tot plegat, per això, acabarà un altre divendres, el dia 5 de juny, amb l'entrega de medalles i de copes, i amb un acte, entenc, festiu i comunitari. Per què és tan important, també, més enllà d'aquestes quatre jornades esportives, poder fer aquesta cloenda, no?, amb aquesta entrega de reconeixements i una mica de festa.
1: Mira, aquesta cloenda és molt important, primer, perquè estem tots junts. Ens acompanyen regidors, ens acompanyen presidents de clubs, ens acompanyen famílies, tots els esportistes que han participat, i aquell dia doncs es fa el reconeixement, es dona els diplomes, perquè les copes es donen a les competicions, perquè si no estaríem, però aquell dia es donen els diplomes, s'entreguen, i a més, durant aquestes quatre setmanes es fan, bueno, vosaltres que sou els mitjans de comunicació veniu, i després tenim un vídeo commemoratiu on es veuen quan han participat, les activitats que s'han fet, i bueno, acostumen a ser vídeos bastant emotius i bastant xulos, no? I després, evidentment, crec que el més important, i ells ho poden dir, que és el pica-pica que fem al final, no? Que això no perdonen, no? Vull dir que aquest any ho farem allà al Casalet, estarem amb aire condicionat, perquè aquestes dates ja fa bastanta calor, i bueno, hi podrem gaudir d'una estona i un peu dret per compartir amb tots.
0: Doncs parlem amb els protagonistes d'aquests Sants Olímpics. Eva, Carles, quan vau començar vosaltres a participar als Sants Olímpics? No sé si és la primera vegada o ja teniu una trajectòria.
2: Sí, jo vaig començar als 15 anys. Quan això vaig començar les Talles de Raïm allà a Montjuïc.
0: Déu-n'hi-do.
2: Vaig fer club, que és com una via que té una cosa en ferro, que tu tires i després la van treure i van passar el per, no, perquè no estava homologat el grup.
0: Val, i vau canviar. Sí. I aquí amb els Sants Olímpics, a Sant Cugat, quan fa que hi participes? Te'n recordes?
2: Sí, fa 2 mesos.
0: Molt bé, que ja estàs entrenant.
2: Sí, quan vaig començar a Catalunya, que fa 2 mesos ja.
0: Molt bé. I tu, Eva, has participat abans als Sants Olímpics o és el primer any?
3: És el primer any.
0: És el primer any? Ai, que et miren dient que no.
3: No. Fa molt.
0: Fa molt, fa molt. I què és el que us va fer decidir per participar-hi? Per què vau voler participar als Sants Olímpics?
2: Perquè és bo per la salut i a més fa esport, te mous una mica i fas amics.
0: Molt bé. I tu, Eva?
3: Jo...
0: Quan et van dir vols participar-hi, tu què vas dir?
3: Que sí.
0: Que sí. I per què? Què t'agrada de participar-hi?
3: Atletisme.
0: L'atletisme,
1: eh? Molt de pressa, va molt de pressa l'Eva.
3: Atletisme i bàsquet.
0: Atletisme i bàsquet, perquè tu fas dues disciplines igual que el Carles. Què és el que més us agrada d'aquests jocs? Què és el millor?
2: Jo, el fet pes, que ho trobo que me trobo a faltar i m'enyoro una mica amb meus amics, perquè abans quan feia l'artisme, bueno, m'enyoro l'altre.
0: Dels teus companys que tenies atletisme.
2: Sí.
0: I en atletisme, que hi competiu tots dos, clar, l'atletisme són moltes coses, no? Hi ha la distància, hi ha el saltament de tanques, però també hi ha altres disciplines. Què feu en atletisme?
2: Jo els 100 metres i el fosquet, que és com un...
0: Què és això? Explica'ns-ho, perquè els que no fem atletisme no en tenim ni idea.
2: Sí, que és com un coet que té un cacabell, que hi ha una cosa goma que tu tires...
0: Sí.
2: I això és el fosquet. Com se diu això? Com se diu?
3: Vòrtex.
2: Això.
1: El vòrtex.
0: És com llançament, no?
2: Sí. És com un coet que té una cosa goma, que té un cacabell, i quan tu tires... zona.
0: Val. I ha d'anar com més lluny millor, això,
2: sí,
0: suposo.
2: Això, sí, sí.
0: I tu, Eva, què fas d'atletisme? En quines disciplines competeixes? Corres?
3: Sí.
0: Que el Ferran ens deia que eres molt ràpida.
3: Sí, soc molt ràpida.
0: Sí? Quina distància fas?
1: Quants són? 100 metres? Més o menys, no? Una recta.
0: Un tros.
1: Un trosset.
3: Sí, un trosset.
0: I també fas vòrtex, com el Carles?
3: Sí.
0: I què t'agrada més d'aquestes dues?
3: No ho sé.
0: Totes dues, sí. No? No s'ha de triar.
3: No.
0: I com us fa sentir els dies que sou allà competint als Sancs Olímpics? Perquè hi anireu dos dies vosaltres, perquè compartiu en dues disciplines. Quan arriba el dia de la competició, d'anar a córrer, de tirar el vòrtex...
3: Nervis.
0: Nervis?
3: Sí.
0: I tu estàs nerviós, Carles, o...?
2: No, ho té tranquil, perquè...
0: Estàs tranquil.
2: Perquè tot m'anirà bé i també faig 100 metres.
0: Ah.
2: Bueno, al principi trobem una mica nerviós perquè, com veuen tots...
0: Clar, hi ha molta gent, eh?
2: Sí, hi ha molta gent.
0: Hi ha una
2: gent.
0: Mica de por escènica, com tenen els actors a vegades quan surten a l'escenari. I com us prepareu per participar als Sancs Olímpics? No sé si entreneu abans...
2: Bueno, entrenem abans, fem calentament amb el Joaquín... I la Tània fem una mica casualment, fem exercicis...
0: Escalfeu, teniu entrenadors...
2: Sí.
0: I quant de temps ho feu, això, Carles? En el teu cas?
2: Quan a Joaquín avisen.
0: Quan us avisen.
2: Perquè ell fa la sortida.
0: Vale.
2: Sí, ell fa l'àbrit i fa la sortida.
0: Fa el xiulet, no? Sí, sí. Aquell de la sortida.
2: Sí.
0: I ho practiqueu molt de temps abans o no?
2: No.
0: Entrenes?
2: Entreno i après ja me preparo, sempre preparem i diu ja, i quan faig el pip sortim.
0: Disparats?
2: Sí.
0: El més ràpid possible.
2: Sí.
0: I tu, Eva, que entrenes, que tu prepares pel Sancs Olímpics?
3: Sí, en tot l'any.
0: Durant tot l'any? I cada setmana, per exemple, o com ho fas?
3: No.
0: De tant en tant?
3: Sí.
0: I tu tens un entrenador també, com el Carles? Teniu un entrenador que us ajuda? Que
3: el feu Juan Carlos.
0: El Juan Carlos.
2: Sí, jo també entreno amb el Juan Carlos.
0: Ah, és el mateix entrenador, compartiu entrenador.
3: Sí.
0: I què us fa fer per preparar-vos? Com us prepareu per abans d'una cursa o abans de tirar vòrtex?
2: Bueno, primer fa un parell de voltes al pati.
0: Escalfeu.
2: Escalfem, sí. Després, a l'escala fem pujades, baixades, fem una mica, fem un lateral... Bueno, fa córrer rectes,
0: sí.
2: Amb unes tanques petites, fa passar sobre la tanca...
0: Oh, això és difícil, eh?
2: No?
0: Sí, a mi em faria por entrebancar-me.
2: No.
0: Quan veig aquelles tanques penso, ai, que seria per terra. Però clar, si ja ho entreneu, ja aneu practicant.
2: Sí.
0: Eh?
2: Sí.
0: Eva, tu més participes també en bàsquet, a part de l'atletisme. Què t'agrada del bàsquet? Què t'agrada més, l'atletisme o el bàsquet?
3: Bàsquet.
0: T'agrada més el bàsquet, sí. Ja ho veig. Si t'il·luminen els ulls quan parles del bàsquet. I com tu prepares això del bàsquet? Practiques abans?
3: Sí, hi ha vegades que anem a l'institut del costat.
0: I allà teniu una pista de bàsquet i podeu,
3: sí.
0: I podeu entrenar.
3: Sí.
0: I què t'agrada
3: més? Els dijous entrenem.
0: Cada dijous? Bueno, ja estàs feta gairebé una professional.
1: I també sí. Competeix, eh? Que
0: I
1: jo
0: també
1: ho sé,
0: competeixo.
1: Amb la UESC, no? Que també
3: sí.
1: vas
3: Però ara
1: jugar.
3: Són poquets, ara.
1: Ara són poquets.
0: Doncs fem una crida, que més gent s'apunti a jugar a bàsquet, no?
1: Ara que fa bon
0: I
1: temps.
0: I així podeu competir més i fer, sí. més, fer més partits. Què és el que més t'agrada del bàsquet?
3: De tot.
0: De tot. T'agrada robar la pilota, t'agrada fer la cistella...
3: Sí.
0: Quin és el moment més xulo?
3: De robar la pilota.
0: De robar la pilota? T'agrada fer la punyeta una
3: sí.
0: mica als altres jugadors?
2: Ah, bueno, i una cosa que no he dit, que Digues. També el taller fa molt petanca.
0: Petanca.
2: Sí.
0: L'Eva fa atletisme i bàsquet, i tu fas atletisme i petanca.
2: Sí.
0: I això de la petanca, Carles, ho has d'entrenar, no ho has d'entrenar,
2: no,
0: i jugues
2: no,
0: sovint?
2: És la primera vegada.
0: Ah, és la primera vegada.
2: Si tiro al boliche...
0: Sí?
2: I després...
0: El boliche és aquella petita,
2: petita
0: oi?
2: Petita, aquella negra, tu tires, i després ja tot, fem tots aquí previ verd, jo ho faig a veure o al verd, tu tires, i ha d'aconseguir el boliche, i ha de picar, i i després em faig 2 punts, 3 punts...
0: S'ha de tenir molt bona punteria per jugar a la petanca.
2: Sí.
0: I també s'ha de fer una mica això que a l'Eva li agrada de fer la guitza, per si un altre ha tirat la bola més a prop que tu, no?
2: Sí.
0: Per aconseguir que s'allunyi una mica.
2: Sí.
0: Ets bo, tirant?
2: Sí, soc bo.
0: Ets bo?
2: Sí.
0: Què t'agrada més, acostar-la o fer fora la bola del contrincant?
2: No, bueno, quan jo, bueno, me poso bé perquè la pilota és en la recta i tiro i a vegades la pilota servida.
0: Sí.
2: I intento posar que em surti recta, faig així la petaca per sur bé, però a vegades la pilota em surt desviada.
0: Marxa de costat, eh? Clar.
2: Sí.
0: És que no és tan fàcil. No és tan fàcil. Arribem ja al punt final de l'entrevista. Ferran, no m'agradaria acomiadar-nos sense fer-te una pregunta arran d'unes declaracions que va fer l'alcalde. No sé si pel comissionat seria una fita que Sant Cugat fos seu dels Special Olympics en algun moment. L'alcalde va dir que podia ser una realitat el 2030. No sé si es va aventurar o no.
1: Bé, la il·lusió, per ara? La il·lusió de que així sigui. El 2030 està sobre la taula, així ens ho va dir l'alcalde, i aquest any es van fer moltes propostes, però ens va agafar una mica d'improviso i, per tant, lluitarem i treballarem perquè el 2030 tinguem els jocs aquí a Sant Cugat com cal i que puguem acollir atletes de tot el món i que puguem, durant uns dies, pues, que la ciutat de Sant Cugat sigui la ciutat olímpica.
0: Perfecte. Doncs esperem que així sigui. Carles, Eva, que vagin molt bé aquests Sant Olímpics. Molta sort en la competició i gaudiu-la molt. Ferran, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
5: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
6: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
7: Cultura viva marxa cap a Riudecanyes a conèixer els gegants amb la seva cap de colla, la Núria. Hola, Núria, què tal?
8: Hola, bon dia.
7: Ens posem en contacte amb vosaltres per conèixer-vos una miqueta més, per conèixer doncs, els vostres capgrossos, les manotes i els gegants també. Explica'ns els orígens.
8: Doncs mira, va començar ja fa 22 anys. 22 o 23, no me'n recordo, l'any 2003. Uh-huh. Va ser el juliol del 2003, va coincidir, jo sóc la presidenta en aquests moments.
7: Sí.
8: I va coincidir que en aquells moments doncs, jo estava a la regidoria de Cultura. I amb altra gent i jo mateixa, doncs, i a través dels esforços de l'Ajuntament, doncs vam poder començar per caps grossos. Vam començar per caps grossos, t'explico. Uh-huh. Perquè anys ja al poble hi havia caps grossos. I llavors sí. I van desaparèixer. No sabem on van anar a parar. I van desaparèixer. Llavors vam tirar per aquí, perquè era també seguir el que teníem, i era anar per fàcil, perquè els gegants en aquell moment encara ens quedaven com molt grans, mai millor dit. I era començar d'una manera fàcil per veure si la cosa s'arrelava i seguíem endavant. I això va ser. L'any 2003 vam començar amb un cap gros així més gran i dos de petitets.
7: Com són aquests capgrossos? Perquè la gent no hagi vist, que es faci una idea com són. Són nens, són nenes, són pagesos? Què són?
8: Mira, t'explico. Són un pagès i una pagesa, uh-huh. Són el Pep Canya i la Masovera, en aquest cas, i llavors tenen com a... Bueno, està el fil que els condueix, d'alguna manera, és la cançó de la Masovera. La condueix la cançó de la Masovera perquè a Riudecanyes, als carrers del nucli antic, són els carrers de la setmana. I llavors, a través de la cançó de la Masovera, són tots els carrers, menys el dijous. D'acord? El dilluns, lluç, porta un lluç al cap. El dimarts, naps, porten naps. Dimecres, nespres, porten les nespres també. Aquests són més infantils.
7: Sí.
8: El dijous no el tenim perquè el carrer no existeix. Mm. El divendres, faves tendres, porten les faves al cap, molt xules. El dissabte tot s'ho gasta, uns dinerets que volen, al cap també, i el diumenge tot s'ho menja, que s'està menjant un pollastre a l'as i també el porta al cap. I llavors és el Pep Canya, que és el pagès, i la Masovera, doncs, que és la diguéssim, la companya del Pep Canya. I els tenim així. Són de tipus... O sigui, els dos són una miqueta més grans i els altres són perquè els porti canalla.
7: Quant pesa, més o menys?
8: Pesen molt poquet. No t'ho sap... Mira, és una cosa, veus, que no l'he passat mai. Però la porten canalla... Els grossos, perquè el poden portar canalla d'uns 12 anys, o fins i tot més... Sí, són més grans, però no són... Estan fets d'una manera que els pots portar i no molesten. I els petits pesen molt poc, els porta canalleta. De 7, 6, 8, 8 anys, vull dir que no pesen. No, però tampoc sé quan pesen, eh? Sí, aquí m'has enganxat amb la pregunta.
7: Bueno, sí. Aproximadament, ens fem una idea. Dir-nos les edats dels petits que la porten, ens podem fer una idea de que sí, no són molts quilos el que correspon a cada capgròs. Clar, no. Primer van sortir el Pep i la Canya i després la Masovera, no? I després tots els dies de la setmana, no, Núria?
8: Sí.
7: Va ser així?
8: No, bueno, ho vam fer de miqueta en miqueta.
7: No,
8: perquè els fons són els que són.
7: Són els que són.
8: Exacte, llavors va ser paulatinament. Vam començar el 2003 i cada any vam anar incorporant dos o a vegades com a màxim tres, perquè s'hi devia juntar la Masovera, però si no, dos. O sigui, 3, 4, 5... L'any 2006 ja vam acabar amb tots aquests petits. Vale? I en acabat anys després ens vam animar amb una manotes. Sí, o sigui, ara teníem tots els caps grossos, i llavors l'any després una manotes, que aquesta pesa una miqueta més, ja no la pot portar... Has de ser gran, més que les que necessites... No molta força, però sí, com diuen, una mica de manya i una mica d'alçada. Vale? I aquest és una manota que es diu la Canyes. I és del mateix artista, per cert, m'ho he dit, l'artista que ens va fer els grossos i, en aquest cas, la manotes, és el Joan Miró Uró, de la Serra d'Almos. I són molt simpàtics. I diria que vosaltres aquí a Hospitalet ne tenia un que també s'ha fet per ell. El mossèn... Sí. Que sí?
7: Els capgrossos, no? Pot ser?
8: No, un jovento. Tenim un jovento.
7: El Fray Celestí.
8: Aquest.
7: El Fray Celestí, llavors, sí. El Fray Celestí, sí, és veritat, està fet per Joan Miró, sí.
8: Exacte, doncs són d'aquest estil. Són així simpàtics.
7: Sí, sí que ho són, sí?
8: Sí, no, és cert. Ho són.
7: I com va sorgir la idea, doncs, de fer en aquest cas el Manotes?
8: Doncs vam considerar que més aviat els cas grossos eren així per personetes més petites, i llavors, clar, quan si se'ns feien grans ja els hi quedaven com a molt justets. I llavors vam voler passar al següent pas, de que amb una manota, doncs potser, saps, no acabaríem marxant de la colla perquè tindrien algun element per poder fer-lo ballar. I bueno... De moment, doncs, bueno, hi ha de tot. Hi ha gent que va, que ve i que li agrada, gent que s'enganxa i que, saps, és el tema dels portadors no és fàcil, però crec que no és fàcil ni al nostre poble ni en cap poble.
7: Això també volia preguntar, que quants membres sou ara mateix?
8: Doncs, sincerament, anem... És fluctuació, però... Quan és sortides fora, som... Mira, ara vam fer una sortida, ara fa no res, i vam ser vora uns 20. Si no, dintre el poble podem ser entre 30 i 40. Sí, uns 40.
7: Bueno, els colors, porteu vosaltres... aneu vestits d'alguna manera característica quan sortiu o aneu amb una samarreta de color concret, amb un color concret?
8: Anem vestits amb una samarreta de color blanc amb els dibuixos dels caps grossos i la Canyes. Portem un mocador blau al coll i en principi la part de baix portem texans o un color semblant al texà, però en principi texans.
7: Molt bé. A més d'aquests capgrossos i manotes, s'incorporen nous elements?
8: Doncs sí. Ara a la Festa Major de Setembre, per Sant Mateu, hem estrenat el Mateu, mai millor dit, i la Bàrbara. I amb aquests gegants hem volgut recuperar oficis que teníem al nostre poble. Per exemple, el Mateu és un picapedrer i la Bàrbara serà una barmadora. Llavors el picapedrer anirà amb el martell de picapedrer i el punxó i la barmadora porta un cistell de barmar i les estidores de barmar. I a veure, si l'aquí ve m'entornes a entrevistar, t'he de dir com ha anat tot aquest any l'experiència de ser una vila gegantera.
7: Segur que genial, sí. Segur que genial. Ha anat, doncs, segur, perquè vulguis o no, no suporten molt dels capgrossos, no? És a dir, sortiu tots junts, tots plegats, no sé que és veritat que potser necessito més gent, pot ser?
8: Sí, diferent tipus de gent, perquè clar, els que te porten els gegants són més grans, perquè tenen més força. De totes maneres, són uns gegants que pesen i fan una mica més de 3 metres d'alçada, però pesen encara com uns 30 quilos, de 30 a 40 quilos. Uh-huh. Clar, no qualsevol va portar. I llavors, és un altre tipus de gent que ho podrà portar als gegants, que serà diferent de la que porti els altres elements festius que tenim ara mateix. Però sempre acompanyats de música. Nosaltres tenim també gralles i timbals que acompanyen els elements, que s'agraeix molt que hi siguin.
7: Quines actuacions destacades on podrem gaudir aquests elements a Riudecanyes?
8: Més que res a les festes majors del poble, que és l'últim dissabte de juliol, que és per Sant Abdó i Sant Senent, i el 21 de setembre per Sant Mateu. Llavors nosaltres fem sortides als pobles del voltant, perquè normalment quan venen a visitar colles intentem que sigui a tornar, entens? Llavors... Uh-huh. Si jo convido el poble del costat, Montbrió o Dues Aigües a l'Argentera, acabat anem a les seves respectives festes majors a tornar la visita que ens han fet abans, o que ens faran després, saps? Vull dir que sí. Ho fem així, intentem, i no anem gaire lluny, però sempre estem oberts a visitar altres poblacions. I ara amb els gegants tindrem més amplitud de pobles, perquè a vegades dius amb els caps grossos, però amb els gegants ja serà diferent.
7: Sí, ja és un altre tarannà, no?
8: Exacte.
7: Què t'aporta formar part de la colla gegantera? I de capgrossos, i de tots, i de manotes.
8: Què m'aporta? Personalment, a mi m'agrada. Vull dir, és una cosa que m'agrada, perquè si no m'agradés és... Són coses que fas perquè t'agraden. Jo a la vegada també soc de la colla de grallers. I m'agrada tocar la gralla i acompanyar i la festa i tot això que envolta el folclore nostre. A mi m'agrada molt. I jo penso que t'ha d'agradar per ser-hi. No és allò que dius, vaig a passar l'estona. No, t'ha d'agradar.
7: I què sents quan veus, en aquest cas, els més petits, no?, uns portadors dels capgrossos i altres que queden mirant amb aquelles cares als gegants i als capgrossos. Què és el que sentiu?
8: És bonic, és molt bonic. Bades, saps? Allò quan bades amb la canalla que fa no sé què, bades amb la canalla que a la vegada baden amb els capgrossos, amb les manotes i els gegants. Sí, és molt bonic, vaja. Ho recomano.
7: Doncs, Núria, moltíssimes gràcies. Gràcies per deixar-nos conèixer els capgrossos, el manotes i ara aquests gegants tan nous, que moltíssimes gràcies per deixar-nos, com deia, conèixer una miqueta a tots els elements de Riudecanyes. Que vagi molt bé.
8: Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i formar part d'aquest programa que teniu. Moltes gràcies.
6: gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
9: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Una curiositat fascinant del món natural és la capacitat dels pops per modificar el seu ARN, un procés que els permet adaptar-se de manera ràpida als canvis ambientals sense alterar-ne l'ADN. A diferència de la majoria dels animals, que depenen gairebé exclusivament de mutacions genètiques heredades per evolucionar, els pops poden ajustar l'expressió de certes proteïnes mitjançant l'edició activa de l'ARN. Aquest mecanisme els hi ofereix una flexibilitat extraordinària, especialment útils en entorns on la temperatura, la llum o la disponibilitat de preses canvien de forma dràstica. Els científics han observat que aquestes edicions tenen lloc més sovint en gens relacionats amb el sistema nerviós, cosa que podria explicar la notable intel·ligència d'aquests animals, la seva memòria avançada i la seva sorprenent habilitat per resoldre problemes complexos. A més, aquesta capacitat els permet modificar la velocitat de transmissió de senyals neuronals, adaptant-ne el comportament gairebé en temps real. És sorprenent aquesta estratègia evolutiva, rara al regne animal, que converteix els pops en criatures extremadament versàtils, capaces de sobreviure en condicions inesperades i demostrar conductes que desafien les nostres expectatives sobre la vida marina.
1: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
2: La ràdio amb samarreta.
1: La informació més propera a tu.
2: I la millor música.
1: La ràdio amb samarreta. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
3: Hola, hola. Pels més petits de la casa us recomano un àlbum il·lustrat que m'ha robat el cor. Es diu Una vegada vaig ser un arbre, d'Owen McLaughlin, publicat per Anima Llibres. McLaughlin és el mateix autor de L'Abraçada, un dels àlbums il·lustrats més tendres que he llegit mai. En aquest cas, Owen McLaughlin ha format un tàndem amb l'il·lustrador Guillem Karsten per portar-nos un llibre sobre com neixen els llibres. I, de fet, és el propi llibre qui ens narra aquesta història. Diu, una vegada vaig ser un arbre. Era alt, verd i bonic. I abans d'això, era una llavor que vivia en una pinya i que va sortir del cul d'un esquirol. Un àlbum molt divertit i original que ens fa ser conscients del valor i la màgia dels llibres.

0: I d'altra banda, per un públic a partir de 12 anys, us recomano un llibre que no és novetat, però que he descobert fa poc gràcies a la recomanació d'un amic. Es diu Harun i el mar de les històries. I és obra del reconegut escriptor Salman Rushdie, publicat en català per Bromera amb traducció de Marta Pera. Jo descriuria el llibre com una Alícia al País de les Meravelles hindú. És molt estrafolari i divertit i té un missatge força profund. El pare d'en Harun és un contacontes conegut com l'Oceà de les Idees. Un dia la mare d'en Harun l'abandona per algun menys fantasiós i el seu talent corre el risc de desaparèixer perquè té el cor destrossat. Per retornar-li el do de la paraula, Harun viatjarà a l'Oceà dels Corrents de les Històries, la font de la qual brollen tots els relats. Acompanyat per un geni de l'aigua i altres companys de viatges singulars, haurà d'enfrontar-se al poder del silenci i l'obscuritat que amenaça de destruir aquest món. Un llibre que ens fa qüestionar-nos de què serveixen les històries que ni tan sols són veritat.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades posem punt final al recorregut que durant aquest any hem fet per descobrir els diferents àmbits d'actuació de l'Arxiu Nacional de Catalunya. I ho fem parlant d'actualitat, del gran esdeveniment mundial del sector arxivístic que tindrà lloc del 27 al 30 d'octubre al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. I estem parlant del Congrés Internacional d'Arxius ICA Barcelona 2025, que porta per títol Coneixent passats, creant futurs. Per saber quina és l'aportació que hi fa l'Arxiu Nacional, avui ens acompanya el Miquel Pérez Latre, responsable de difusió de l'Arxiu Nacional. Miquel, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Segona sessió al programa i avui per parlar, jo diria que de la festa major del món dels arxius, no?
1: I tant, el gran esdeveniment que se celebra cada 4 anys i que va voltant món i que justament en aquesta ocasió per primera vegada se celebra a Catalunya i suposem que trigarà, no?, a tornar a donar la volta al món. Per tant, és una ocasió realment única per aprendre dels arxivers de tot el món i també per fer la nostra petita aportació. De fet, la convocatòria ha tingut un gran èxit. Hi ha aproximadament unes 2.000 persones que hi participaran de més de 100 països. I aquesta trobada normalment s'estructura a partir de dos vessants fonamentals. D'una banda, se celebren totes les reunions pròpies del Consell Internacional d'Arxius, de les diferents comissions en què s'articula aquest Consell
0: Mundial. On es decideixen totes aquestes coses importants,
1: no? Exacte. I d'altra banda, també té forma, diguem-ne, de congrés més tradicional en el que els professionals hi poden presentar les seves aportacions, diguem-ne, sobre la realitat de la professió i el futur.
0: Parlem de com està organitzada aquesta edició i de quines són les institucions que hi participen.
1: Sí, aquí diguem-ne que el Consell Internacional d'Arxius va confiar, per una banda, a l'Associació de Professionals de l'Arxivística i la Gestió Documental, que és, diguem-ne, l'entitat, el nostre, entre cometes, col·legi professional de Catalunya, i també a les institucions principals que van des de l'Estat fins a la Generalitat, en aquest cas a través de la Subdirecció General d'Arxius, i també la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona. Són les institucions, diguem-ne, que han anat organitzant.
0: Algú es pot preguntar, l'Arxiu Nacional de Catalunya que tenim aquí a Sant Cugat o a Valldoreix, de quina manera hi participa?
1: Mira, dins de l'estructura del Congrés, que es van definir com 5 grans àrees, i l'arxiu hi participa en aquestes 5 àrees, dites molt ràpidament, gestionant records, preservant identitats, seria la primera. La segona, conflicte, desastre i desplaçament. Evidentment, els arxius avui al món doncs, han d'afrontar reptes d'aquest tipus. En tercer lloc, documents i drets. El quart, digital i accessible, i finalment, el futur dels arxius. L'Arxiu Nacional participa en 8 propostes i bé, a partir d'aquí doncs, us faig una ràpida aproximació.
0: Sí, mira, si vols comencem pel primer taller que dirigireu, que està dedicat al dret d'accés a la propietat intel·lectual i la difusió. Què és el que es trobaran els
1: assistents? Sí, aquí principalment el que farem serà abordar casos pràctics d'accés als arxius relacionats amb la normativa europea sobre la protecció de dades personals i els límits que existeixen a aquest dret d'accés i a la difusió de la informació. També una qüestió punyent com és quan l'ingrés de fons comporta l'arribada a l'arxiu de dades que poden ser sensibles i, per tant, l'arxiu d'alguna manera vetllar per la gestió d'aquestes dades. I també com afecta la llei de propietat intel·lectual i els drets d'autor a la documentació dels arxius, que és un tema del qual hi hem anat parlant, perquè els arxius conservem molts documents que tenen aquest tipus de drets associats.
0: També presenteu una comunicació sobre obra gràfica i produccions artístiques. Què diferencia aquest tipus de documents dels més habituals en un arxiu?
1: Sí, aquí volem fer justament l'èmfasi en un tipus de documentació que normalment està més connectat amb els museus o amb les biblioteques, però que també trobem molt sovint dins de les col·leccions i dels fons dels arxius. I, per tant, val la pena una reflexió sobre què són aquest tipus de documents i després com tractar-los específicament. Em refereixo a dibuixos i pintures en diverses tècniques, també a produccions impreses, estampes, gravats, exlibris, auques, gotjos, en fi, aquest tipus de materials que al final també treballem des dels arxius.
0: El dimecres 29, la directora de l'Arxiu Nacional, la Pilar Cuerva, farà una ponència sobre les línies de futur de la institució. Parlem d'aquestes grans línies?
1: Sí, aquesta ponència porta per títol l'Arxiu Nacional, Espai de Preservació Digital, Equipament Dual, Porta al Gaudi i Lloc de Memòria Individual i Col·lectiva, i pretén marcar aquests diguem-ne, grans reptes que té l'arxiu de cara al futur i compartir-los, diguem-ne, amb altres arxius nacionals que també participen, evidentment, en l'esdeveniment. D'una banda, l'impuls que cal donar a l'arxiu com a centre de preservació a llarg termini de la documentació i les dades digitals del govern de Catalunya, és a dir, tenim, fins ara hem fet una funció amb la documentació en paper, però també en els documents electrònics també volem tenir aquesta mateixa funció de preservació com a documents històrics. En segon lloc, tenim un gran repte, que és la culminació de l'ampliació física i també del revestiment de l'edifici de l'Arxiu Nacional, també molt pensada en funció dels condicionants que imposa el canvi climàtic, és a dir, volem fer un edifici molt més sostenible del que és actualment. Després també, en tercer lloc, l'impuls a un programa cultural que marquem amb una etiqueta, diguem-ne, amb un reclam, que és l'Arxiu Nacional, la teva història, i a través del qual el que volem és interpel·lar més a la societat i que connecti amb la memòria i amb els documents. I finalment, també aconseguir una nova política d'ingressos, aconseguir que arribin a l'arxiu fons i documents que siguin testimoni de tota la societat, d'elements, de grups, de persones que fins ara no han estat representades als arxius i que, per ser realment un reflexe de la societat, hem també d'aconseguir encabir, i també relacionats amb noves formes de produir la informació. Evidentment, com avui es genera la documentació, els documents que han de ser testimoni de la història no té res a veure amb com es feia fa 50 anys. Per tant, hem de també encabir la nostra feina amb aquesta mira, amb aquest objectiu.
0: Bé, doncs aquests són els quatre eixos sobre els quals pivotarà aquesta ponència que farà la directora de l'Arxiu Nacional, la Pilar Cuerva. Recordem, el dimecres 29. Però a la tarda hi haurà diverses presentacions més visuals, podríem dir, en format de cartell. Sí. Quins destacaries?
1: Sí, aquí farem quatre aportacions. Una que vol remarcar la importància de la col·laboració entre arxivers i conservadors-restauradors. Una segona que està molt vinculada a la memòria al paper que tenen els arxius en la memòria de la repressió, i aquí explicarem l'experiència de l'Arxiu Nacional en el tractament dels sumaríssims, dels consells de guerra, i justament perquè estarem a pocs metres del Camp de la Bota, celebrant el Congrés, és a dir, volem que els congressistes sàpiguen
0: on es troben, no?
1: Que allà, a pocs metres d'allà, doncs es van produir una part important de la repressió, no? De l'execució de les penes de mort que va aplicar el franquisme durant els primers anys de la dictadura. En tercer lloc, explicarem també maneres per fer més eficient la digitalització, que és un procés que els arxius estem fent massivament i que hem d'intentar que sigui el més ajustat, el més eficient possible. I finalment, les noves eines que intentem utilitzar per presentar la informació dels fons i documents, a través d'interactius, d'elements digitals, que ens permeten presentar els fons i documents d'una manera molt més atractiva que en els formats anteriors, en els formats tradicionals dels arxius.
0: Doncs hem de fer referència també a l'últim dia. Ens fa especial il·lusió perquè aquí esteu implicats dues institucions del país i que, a més, tenim aquí a casa nostra, a Sant Cugat. I és que presentareu un projecte conjunt al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, que, com sap l'audiència, tenim aquí a Valloreix, i que ens has d'explicar en què consistirà aquest pla de salvaguarda, no?
1: Sí, aquesta comunicació té per títol, un títol que m'encanta, Preparant-nos pel futur que volem evitar.
0: Ah.
1: Preparant-nos pel futur que volem evitar, i justament el que presenta és aquest pla de salvaguarda a través del qual es vol que les institucions, els arxius del país, disposin d'una eina que els permeti afrontar els riscos presents i futurs que es deriven del canvi climàtic, no? I que, per tant, tinguin eines, tinguin protocols adequats per poder gestionar les situacions d'emergència que es poden produir com a conseqüència d'aquest futur que volem evitar i que treballarem perquè tingui els menors costos possibles pel patrimoni documental.
0: Sí, sí. Per cert, que aprofitant, doncs, que tindreu aquí la crem de la crem del món arxivístic, doncs, què millor que convidar-los a casa vostra.
1: I tant,
0: no?
1: I tant, sí.
0: Més enllà del Congrés, hem de dir que l'arxiu també acollirà visites i activitats paral·leles, no?
1: Sí, esperem rebre la visita d'alguns equips d'altres arxius nacionals, i també segurament serem seu d'alguna reunió d'aquestes seccions del Consell Internacional d'Arxius, doncs, que aprofiten l'esdeveniment per trobar-se. Per tant,
0: això farà
1: que puguin tenir un contacte, un coneixement directe de la nostra institució, de la nostra infraestructura.
0: Uh-huh. També heu participat en la creació d'un espai web ampli, molt ampli. Què hi trobaran els usuaris que visitin Catalunya, País d'Arxius, documents que fan a Europa?
1: Sí, aquí l'organització del Congrés, específicament la Subdirecció General d'Arxius, va proposar com dos grans projectes per, diguem-ne, fer coincidir amb el Congrés i donar-li més potència, més visibilitat als arxius del país. Un és aquesta web, a través de la qual s'han seleccionat 1.000 documents, que d'alguna manera són, d'una banda, representatius de la història de Catalunya, expliquen la història de Catalunya, però també la connexió del país amb el món. I, per tant, es va fer una crida a tots els centres del sistema d'arxius de Catalunya perquè proposessin documents. L'Arxiu Nacional, com és l'Arxiu Nacional, doncs pràcticament aporta una quarta part de tots els documents que hi haurà en aquest recurs. Per tant, hem estat treballant ja durant els últims mesos. I després l'altra proposta era la de fer activitats que estiguessin connectades amb el Congrés, i l'Arxiu Nacional aquí el que ha preparat són dues exposicions. Per una banda, hem recuperat una exposició de l'any 2022 i l'hem obert al campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, que també és un espai proper, relativament proper a on es celebra el Congrés, per tant també s'hi podran fer escapades allà, en el que recuperem una exposició sobre la política, l'acció exterior del govern de Puig i Cadafalch a la Mancomunitat, just en el moment de l'acabament de la Primera Guerra Mundial, que és un moment, diguem-ne, en què apareixen o són reconegudes noves nacionalitats, i se'ls dona forma d'estat i se'ls canalitza el dret a l'autodeterminació, i és un moment en què ell aprofita també per tenir una activitat exterior molt potent, i a través del fons que conserva l'arxiu del president, doncs es va poder fer aquesta exposició. I després, ara fa uns dies, hem inaugurat també a la nostra seu de Sant Cugat, al vestíbul d'accés, una exposició que porta per títol Acció exterior en temps de guerra, la presència internacional de la Generalitat de Catalunya. I aquí, abans, a la Pompeu Fabra podeu visitar la que parla, diguem-ne, de la Mancomunitat.
0: Conèixer i ser coneguts, que és la primera.
1: Exacte. Uh-huh. Aquí parlem de l'activitat de la Generalitat Republicana en el temps de guerra, doncs amb aquesta voluntat de defensar la causa republicana a l'exterior i també de protegir les comunitats estrangeres que es trobaven en perill durant la guerra.
0: Aquesta segona exposició, Miquel, que comentaves, Acció exterior en temps de guerra, es podrà visitar fins al gener del 2026?
1: Correcte. És a dir, aquí la farem durant molt més temps enllà del propi Congrés, perquè doncs, els ciutadans de Sant Cugat la puguin gaudir
0: I, a més, a tot això, i amb això tancarem, també prepareu activitats relacionades amb els 50 anys de la recuperació dels drets i llibertats, no?
1: Correcte.
0: Ja, en què consistirà?
1: Sempre en aquesta secció parlem de les activitats que tenim. Avui tot són activitats, però sí que volíem dedicar un espai també a parlar d'aquesta commemoració en els que impulsa el govern, dels 50 anys de la recuperació dels drets i les llibertats, que està vinculada, evidentment, a la desaparició del dictador d'aquí unes setmanes,

0: de documents de carrer, documents que se'n van fer ressò d'una manera més o menys immediata i durant els mesos següents d'aquest context de canvi. Parlem de cartells, fulls volanders, dibuixos, enganxines, també de premsa i de fotografies. Doncs hem inspirat un mural, un gran mural de 20 metres quadrats, que posarem en el vestíbul també de l'arxiu, que inaugurarem al voltant del 25 de novembre, i que el fem, l'estan treballant, perquè l'estem fent en col·laboració amb l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Per tant, seran els alumnes els que ens faran una proposta i nosaltres, juntament amb el Memorial Democràtic, triarem doncs, aquest mural guanyador, diguem-ne. I després es farà també una versió perquè pugui, al llarg d'aquest any de commemoració, a través també de la col·laboració del Memorial Democràtic, pugui també itinerar per diversos llocs del país. Per tant, aquesta és un gran element. El segon és que aprofitem també aquest esdeveniment, aquesta commemoració, per dedicar-hi la segona proposta que fem del nostre club de lectura de documents originals, que començarem a finals de mes i que també, conduït pel periodista historiador Xavier Carmeniu, doncs anirà guiant els membres del club per aquests documents que hem seleccionat d'aquest moment tan històric. Podeu, per saber com podeu accedir a aquest club de lectura, si busqueu en la nostra web doncs, el seu nom, no? El Fanàtics de la teva història, doncs trobareu allà tota la informació per poder entrar, diguem-ne, a l'aplicació virtual en la que es desenvoluparan totes les activitats del club.
1: Déu-n'hi-do, eh? Esteu que no pareu. I només faltava ara aquest congrés internacional, no? Que també a vosaltres és un esforç que feu, però que és extraordinari i, com dèiem abans,
0: és una gran oportunitat, sens dubte, i ens donarà també visibilitat als mitjans i farà que se'n parli dels arxius durant una mica més, durant una setmana.
1: Doncs nosaltres continuarem parlant, no només perquè hi hagi el Congrés Internacional durant tot el curs, el Faves Comptades, ja sabeu que sempre ens agrada doncs, reservar aquest espai per conèixer la tasca. Hem conegut els professionals, hem fet una mica una pinzellada, però continuarem indagant i descobrint coses.
0: I tant, ara ens esperen històries.
1: Històries.
0: Esperen històries.
1: Ens agraden les històries. Miquel Pérez, responsable de difusió de l'Arxiu Nacional, moltíssimes gràcies i fins a la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.

0: Els primers mesos de l'any són temps de premis literaris. El Pepe Carballo, el Josep Pla, el Nadal, el Ramon Llull... Una autèntica desfilada de guardons que marca el calendari literari abans de Sant Jordi. Però quin paper juguen realment aquests premis? Són un reconeixement a la qualitat literària o una eina per impulsar vendes i noms mediàtics? De tot plegat, avui en parlem amb en Sergi Martí, que és llibreter de La Paideia i bon coneixedor del que busquen i compren els lectors quan s'anuncien aquests grans títols premiats. Sergi, benvingut.
1: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do, la mà de premis que hem citat i que, bueno, que coneixem sempre en aquest últim mes. Això té un impacte real en les vendes que feu als llibreters?
1: Sí, evidentment. Crec que els premis al final tenen més ressò mediàtic i fan que certs títols tinguin més volada.
0: Mm-hmm. Es nota, doncs, a la llibreria quan surt el veredicte d'un premi com el Pla, el Ramon Llull...
1: Sí, normalment a part hi ha premis que es fallen abans, un mes abans, i ja la gent va venint. Què ha sortit el nou llibre de...

0: l'últim Premi Nadal, i clar, tu dius, no, encara no. O el Premi Planeta, que també sol fallar-se un mes, mes i mig abans, llavors et venen pues, el dia següent que s'ha fallat el premi perquè ha sortit a la ràdio, a la televisió, als diaris, i et venen i et pregunten, ja teniu l'últim llibre de tal?
1: Home, per suposat, t'està esperant.
0: Clar, tu dius, ja m'agradaria, però no, no, encara no, perquè triguen un mes, potser, entre que fan la portada o tenen el dia estipulat de sortida.
1: Són molts premis. Per què existeixen tants premis? O sigui, tots tenen una raó de ser o se solapen i al final queda una mica desprestigiat el...
0: Al final hi ha moltíssims premis i alguns van per una banda, uns altres per una altra, uns tenen una visió més comercial, uns altres tenen una versió més literària, més de cultural. Llavors... és complicat, perquè tothom té la seva editorial, a vegades vol fer un premi, a vegades també hi ha llibreries que fan premis, l'Ajuntament vol fer un premi, i llavors ens trobem que no sabem a vegades quin és el criteri i qui hi ha darrere d'aquests premis, perquè no tots són premis, diguem-ne, amb un jurat, i sinó que molts són premis a dit.
1: Mm. Que la majoria d'aquests guardons es donin a conèixer abans de Sant Jordi, això no és casual, no?
0: Clar, els més importants, com els que tu has mencionat abans, és buscar que tinguin un impacte en el dia de Sant Jordi i, bueno, i els mesos d'abans. Llavors, clar, normalment sempre o surten a l'octubre-novembre, que és abans de Nadal, que és una època molt forta de vendes, o abans de Sant Jordi. Llavors, clar, no veuràs premis normalment al maig o al juliol. I clar, llavors, veus que també, ja que es fa un premi, també aprofiten per fer la sortida en un moment que tingui una estratègia comercial. No vol dir que el premi estigui fet amb una visió de que sigui per Sant Jordi. Però, clar, per exemple, el Premi Nadal, que porta molts anys, com tots sabeu, pues, segurament l'han anat recol·locant en una època que convengui més.
1: I de tots aquests premis que citàvem al principi, quin creus que és l'objectiu principal?
0: Depèn de cada qual. Clar, jo crec que al final l'objectiu d'un premi és guardonar una persona per la seva obra, a vegades per la seva carrera. Per exemple, el Premi Cervantes és un premi que és a tota la carrera, o el Premi Nobel és un premi a tota la carrera. Hi ha altres premis que és només a un llibre, no? Diguem-ne, una obra singular dintre... Això és el que estableixen molts cops, depèn de cada criteri de cada premi. Però, clar, en el fons hi ha premis d'aquests, com els que he mencionat, més comercials, que el que busquen és, en un moment d'escalf d'algun autor, pues agafar aquest autor i donar-li l'empenta total amb un premi i poder, pues, així assegurar-te la continuïtat de l'autor al catàleg o un número de ventes molt altes.
1: Mm. I si ens fixem en el tipus d'autor que sol guanyar, estaríem parlant d'un escriptor consolidat, de noves veus... També depèn?
0: Depèn totalment del premi. Clar, aquí... A nivell nacional, els premis més coneguts, sobretot és el Premi Planeta, aquests juguen sobretot o gent del seu catàleg, ja consolidada, encara que diguin que és un premi que és lliure i que tothom pot participar, tu pots enviar el teu manuscrit amb un pseudònim, però mai seràs, no? Sempre són gent mediàtica, com Juan del Val, Sonsoles Onega. Normalment, si estàs dintre del catàleg de Planeta, molt millor, i a vegades el que juguen és amb fitxar algun autor, com van fer en Javier Cercas o amb algun altre. Llavors, és agafar un premi i saps que d'aquest premi vendràs milers d'exemplars. Llavors, en aquest cas no busquen ni l'obra, és més, a vegades els llibres ja estan fets per aquell premi, però clar, molta gent no ho sap. Llavors, el que va començar sent un premi de cert prestigi ha acabat sent un premi de un tema molt més comercial, respectable igualment, però una cosa molt més comercial.
1: A vegades fa la sensació que en els últims anys ha crescut la tendència a premiar figures conegudes dels mitjans de comunicació. Coincideixes en aquesta lectura?
0: Totalment. I normalment de cara a Sant Jordi és un factor que sempre, pues, s'ha de tenir en compte, i que, a part, ho hem parlat i hem criticat que molta gent de mitjans de comunicació que no tenen la vocació d'escriure ni són escriptors de professió, acaben rebent els premis més importants sobretot aquí també a nivell de Catalunya, de premi com el Ramon Llull, aquest any, per exemple, l'Agnès Marquès, o altres autors que són, l'any passat era una actriu. Clar, al final són premis importants que donen una posició pues, privilegiada el dia de Sant Jordi, i estaria bé que, això és una opinió personal, jo crec que estaria bé que els hi donguéssim a la gent que es dedica a escriure, que per això és el seu ofici, i a part, el dia que més venem llibres, que és el dia de Sant Jordi, com a mínim que aquesta gent pugui escriure, no que vingui periodista de torn, actor, actriu, el que sigui, a agafar pues, el protagonisme.
1: Mm. I escolta una cosa, els lectors, abans en parlaves, confien en el segell dels premis en qüestió, o segueixen demanant la prescripció dels llibreters a l'hora de decidir si opten pel llibre o si prefereixen canviar? Què fan?
0: És un mix, diguem-ne, que hi ha gent que sí que té pues, molta fidelitat a alguns premis, i que també hi ha premis i premis, que no ho hem parlat, que hi ha premis que tenen molta credibilitat. Jo que sé, per exemple, el Pulitzer o el Goncourt són premis que ja saps que tenen una qualitat i que la gent no dubta d'aquells premis, o no, el Premi Nobel de Literatura. En canvi, hi ha altres que, bueno, que tenen gent adepta, o que serveixen pues, per això, per donar visibilitat a un tipus de personatge que en aquell moment està en boga, perquè hi ha moments en què un Premi Nadal, per dir un en concret, no s'ha venut gaire, i hi ha altres moments que són una passada, com aquest any.
1: Hmm. Vols que ens aturem un moment en un d'aquests premis i en un dels guanyadors? Si et sembla, posem una mica de música?
0: Posem-ne.

0: Un músic movia els dits sobre una guitarra desinflada i amb el mànec arquejat, senyal que no li havia canviat les cordes en tots els anys que havia estat acumulant pols. Un lloro petit descansava damunt del clavill estallat, un altre a l'ala del seu barret. Tant l'instrument com el capell els fregava amb l'escaiola abans d'actuar. Amb els ocells al damunt li plorien més monedes. De vegades s'entristia pensant que el públic no s'interessava per la seva música, sinó per l'espectacle. Acostumava a posar-se a cantar cada tarda al Parkway, sobre el turó de les Tres Creus, a l'ombra de la més gran.
1: Bé, doncs aquest és un fragment d'un dels capítols d'aquest llibre premiat que es titula La ciutat de les llums mortes, del David Uclés, Premi Nadal d'aquest 2026. Què n'has de dir?
0: Bueno,
1: aquest és un premi literari.
0: Sí, és un premi literari perquè és un autor literari consagrat. Només té una novel·la ara mateix, aquesta és la segona, bueno, ara té dues, i crec que moltíssima gent ja coneix el David Uclés, ha tingut un èxit aclaparador amb La península de les cases vacies, i amb aquesta segona novel·la, que realment és una novel·la que ja havia escrit abans però que li han recuperat ara, pues posa en valor molts personatges del folklore català, inclús també folklore internacional. Veurem què passa amb personatges tan variopins, des de Carmen Laforet fins a Freddie Mercury, Rosalía, Ruiz Zafón. O sigui, és una barreja on tothom hi pot entrar. Llavors, Barcelona és el centre d'aquesta història i és una novel·la que segurament hi sentirà a parlar i estarà en el top de ventes, i bueno, està exaurida ja la primera edició amb un tiratge molt alt, i és un autor que ara mateix està en boga de tothom i està en totes les salses.
1: Està de moda. Què hem de dir del Premi Nadal? Quin tipus de premi és?
0: És un premi literari on sempre, bueno, doncs, hi ha autors d'un recorregut molt interessant, doncs això, com dèiem, com Carmen Laforet, que l'ha guanyat, i d'altres, i sempre doncs, té aquesta visió de buscar obres amb una profunditat. En aquest cas, doncs, amb el David Uclés, han aprofitat el que dèiem per agafar un autor d'un altre segell i absorbir-lo cap al seu catàleg. No vol dir que la novel·la no tingui qualitat ni que no estigui a l'alçada, simplement que han aprofitat aquesta conjuntura per poder fer-se amb els drets d'aquest autor tan codiciat.
1: Uh-huh. Anem per un altre dels premis i un altre dels premiats. El Premi Pepe Carballo, que enguany se l'ha endut?
0: El Mick Herron.
1: Per l'obra?
0: Bueno, en aquest cas no és per una obra, sinó és per... El Pepe Carballo és per tota una carrera.
1: Uh-huh.
0: En aquest cas és un autor que té una saga molt consolidada que es diu Caballos Salvajes. Ara he tingut un lapsus. Bueno, hi ha la sèrie de televisió i de més, i la veritat és que és un autor que juga amb l'espionatge i la veritat és que està molt, molt, molt bé.
1: Thriller.
0: Thriller, sí. Mm. Pepe Carballo és un premi que es dona a Barcelona Negra, que és un festival de novel·la negra que sempre es fa la primera setmana de febrer a Barcelona, i pues, sempre es premia a tota una obra a diferents autors.
1: Mm-hmm. També és un premi literari?
0: Sí, a mi m'agrada molt el Premi Pepe Carballo perquè juga molt amb autors de novel·la negra que potser no són tan coneguts. Hi ha alguns que sí, com el John Esbo o altres, però hi ha alguns que no són coneguts, però potser no tant, i són més literaris dintre del que és la novel·la negra, que és un apartat que a mi m'agrada bastant, que no és només novel·la d'entreteniment per entreteniment, sinó que busca tenir una profunditat una mica més alta. I a mi això m'agrada molt. És un premi que, per exemple, jo m'hi fixo, i sempre els autors que surten em donen bones vibracions.
1: Mm. Repassem un altre dels títols. El Premi Josep Pla.
0: El Premi Josep Pla, sí.
1: Quin tipus de premi és?
0: És un premi que abans tenia una visió molt més de novel·la o literària, i ara ja els últims anys s'ha establert com un premi d'assaig. En aquest cas, Francesc Torralba ha fet un llibre sobre, que parla sobre l'esperança, i bueno, tots coneixem el teòleg i la seva, el seu poder de comunicació que té. I, per exemple, entre altres, pues, hem tingut el Lluís Foix, que era president de l'antipresident de la Vanguardia, també, que va fer les seves memòries, o altres, l'any passat va ser com es diu aquest noi? Ara pecaré. És que el tinc a la punta de la llengua, però surt a tota...
1: Ja sortirà.
0: Ja sortirà.
1: No, no pateixis. El Premi Josep Pla, que aquest 2026, com deies, era per, bueno, ha estat per en Francesc Torralba, amb aquest títol, Anatomia de l'esperança. Estem parlant d'un premi que tu dius que, bueno, aquí hi ha hagut un canvi, no? Com un...
0: Bueno, jo crec que al final el propi segell de Planeta tenia molts premis literaris de novel·la, diguem-ne, de ficció. Llavors va voler fer, pues, adaptar aquest Josep Pla cap a una obra de no ficció, que també al final fa una mica d'honor a la persona que porta el nom del premi, el Josep Pla, que també era una persona molt, bueno, que podia canviar molt de registre, que podia fer una novel·la però també una crònica. Llavors sí que és veritat que jo crec que el Premi Josep Pla reflexa molt bé l'espíritu del personatge que porta el seu nom.
1: Ens anem al Premi de les Lletres Catalanes, el Ramon Llull, que en aquest cas, com el definiries?
0: El Ramon Llull és un premi molt mediàtic. Per mi la paraula és mediàtic. I és un premi que normalment sempre està en el top 3 de llibres més venuts de Sant Jordi. El top 5, com a màxim.
1: Això al públic li agrada perquè cares conegudes, anem a veure què ens explica aquell que resulta que ens ha explicat les notícies en no sé quin mitjà, o que ha fet tal programa o tal altre, no?
0: Clar, aquest any tenim l'Agnès Marquès, l'any passat Estel Soler, Empar Moliner, hi ha molta gent, Xavi Bosch, un munt de gent que tots els coneixem i que han passat per... D'aquests, potser Xavi Bosch és l'únic que et diria que és més escriptor que periodista, ja. Els altres han anat passant per aquí una... Jo què sé, és que no et sé dir si el Jordi Basté l'ha guanyat, però segurament estarà en la llista, o el Quintana... És que hi ha gent de tot tipus i no veiem cap escriptor. Llavors, sent un dels premis més importants de Catalunya, bueno, jo torno a reivindicar que estaria bé que, pues, se li donés a un escriptor o escriptora catalans, i que siguin escriptors d'ofici. No sé, no, Sergi Pàmies o... és que Imma Monzó, qualsevol persona que es dediqui realment a això i que no sigui un personatge mediàtic. Mm.
1: I anem per un últim premi. Premi Llibres Anagrama, de novel·la.
0: Sí, aquest és un premi que a mi m'agrada bastant. Fa, crec que uns 8 anys, o estarà entre 8 i 10 anys que es va inaugurar, i busca sobretot aquestes veus de lo que dèiem d'escriptors o escriptores catalans, que en aquest cas sí que agafa, i gent com la Carlota Gurt, que es dedica a escriure, a traduir, a, bueno, que està dintre del món de la cultura catalana i que la seva feina es basa en la literatura, pues, ha sigut la premiada d'aquest any, i crec que és important que existeixin premis, no? I ja saps que amb el segell d'Anagrama, pues, tindrà un valor afegit que també és interessant.
1: Per tant, hi ha casos en què un premi ha ajudat realment a descobrir un autor o una obra, i que potser, si no l'hagués guanyat, hauria passat bastant desapercebut.
0: Sí, sí, sí, jo crec que els premis, sí, no són dolents. Els premis poden tenir una visió bona i poden donar-te un reconeixement, a part de que també hi ha, pues, una remuneració molts cops econòmica, que també ajuda molt als autors, i crec que han d'existir i hem de donar suport des de tots els mitjans, que la gent que doni suport als premis, i sobretot que es facin premis, perquè és important per la gent, perquè pugui continuar escrivint.
1: Per l'ecosistema.
0: Sí, perquè és un ecosistema molt precari. Al final, escriure és molt precari i les vendes mai donen de menjar. Llavors, aquests premis poden alimentar altres novel·les, i és important que es pugui donar això a conèixer, i que serveixi per propulsar la carrera d'algun autor.
1: Però també pot passar a la inversa, és a dir, dic jo, no sé si t'has trobat mai, llibres premiats que després no han tingut recorregut ni interès per al públic.
0: Total, al final és que pot haver llibres que són premiats i que després no tenen no tenen interès, o que surten en un moment que potser no hi ha aquell interès o demanda de la gent. Llavors, no vol dir a vegades que siguin dolents, és que vivim en una societat on tot és molt ràpid, on potser un està en el top one en un any i d'aquí 5 anys ja no se'n recorda ningú d'ell. Llavors, jo no crec que sigui tant el problema de que el diguis, ha sigut premiat i no ha tingut èxit. Bueno, a vegades és que mai sabem la recepta...
1: Fórmula perfecta,
0: la fórmula de la Coca-Cola, no?
1: Sí.
0: És molt complicat, perquè si no jo no tindria quasi 10.000 títols a la llibreria, tindria dos, que són els que es venen i ja està.
1: De tots els premis que hem citat, amb quin et quedaries?
0: Dels d'avui?
1: Sí. No dels premiats, sinó com a concepte de premi literari.
0: Jo el d'Anagrama. Per mi és el més literari. Per mi. Però, bueno, també, dintre de que és un premi, també hi ha un tipus de perfil d'escriptor jove que té, saps? O sigui, cada premi té el seu tipus de perfil d'autor. I això és divertit, perquè inclús els literaris saps que busquen un tipus de gent que també els hi pugui donar una miqueta de joc, perquè al final, si agafes una persona, si a mi m'agafen que no he escrit cap llibre i em posen en un premi, no tinc cap interès.
1: T'hauran de fer una bona campanya de promoció.
0: És més complicat. La Carlota Gurt pues, té més poder, ella mateixa.
1: Molt bé, Sergi, doncs ho deixem aquí.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Molt bé.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana el volem dedicar a un llibre. Es diu Tries Invisibles, l'ha escrit Mercè Pujades, està editat per Les Hores, i ens parla, per exemple, d'ànimes lliures, de relacions tòxiques, de comiats no desitjats, també de solitud i bellesa. Hi ha personatges que viuen situacions sorprenents que els porten a assumir realitats incòmodes o doloroses, o fins i tot a fugir-ne. Tot plegat s'amaga entre els 19 relats que estructuren aquest llibre, on s'exploren diverses maneres de viure. En parlem amb l'autora Mercè Pujades. Benvinguda a Valors a l'Alça. Com està?
3: Bon dia, molt bé, gràcies.
2: Gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Aquest llibre també parla, en certa manera, de decisions, no? Podríem dir. Moltes vegades donem voltes i més voltes a decisions que hem de prendre, però sovint no tenim temps per decidir pròpiament. És en aquests moments quan fem front realment a la vida?
3: Sí, clar, tots decidim al llarg de la vida. Hi ha vegades que aquestes decisions, com has dit molt bé, són rumiades, no? Pensades, però d'altres no tant, no ens n'adonem. A vegades triem una opció o un camí sense ser conscients que ho estem fent. I sí, els personatges d'aquest llibre prenen decisions contínuament, com tots nosaltres.
2: És un llibre ple d'impulsos, ple d'instints. No sé si confiem prou en els nostres instints o a vegades no els fem prou cas, potser.
3: Això depèn, de cadascú, i més en aquesta societat en la qual viure ha de ser meravellós, tots hem d'estar feliços, i això és el que els personatges d'aquests contes no viuen, diguéssim. Ells viuen una realitat que volen a vegades de fugir i d'altres vegades maquillar, diguéssim,
2: Mm-hmm. Clar, aquesta idea, no?, que tant ens inculquen de viure a ser meravellós, com vostè deia, hem de ser feliços cada dia del món, fa que moltes vegades ens passi com alguns dels seus personatges, que sentim culpa o vergonya, fins i tot, de la nostra vida, no? I en lloc d'expressar allò que ens passa, potser optem pel silenci. Com d'important és tot allò que no diem o que ens costa d'acceptar?
3: Doncs a mi m'interessa moltíssim això, és el que més m'interessa. Jo crec que ens defineix més el que no diem, els nostres silencis, que el que diem. I en aquests relats jo he volgut explorar això, la cara, diguéssim, la cara B, la que no es veu, la cara oculta, no? Allà on de veritat som nosaltres i on cauen totes les màscares i veiem el que és la nostra vida. I sí, aquests personatges a vegades tenen vergonya o culpa de no formar part d'aquest tòtem, no?, d'aquesta vida meravellosa que se'ns ven des de fora.
2: D'on surten aquestes històries, aquests personatges? Com els has anat creant?
3: Doncs surten d'observar, de mirar molt i de rumiar-hi. Jo sóc una escriptora que em preocupa molt la forma, o sigui, la manera d'explicar una història, però sí que és veritat que la guspira o la llavor que em porta a explicar aquella història ve de la realitat, ve d'un moment d'escoltar una frase, de veure algú que potser somriu pel carrer o que està plorant i al qual ningú li diu res, no? M'agrada molt mirar, sense ser tafanera, però m'agrada molt mirar.
2: Sovint s'ha de separar, no?, el fet de tafanejar, el fet d'observar, de veure allò que ens envolta i aquelles persones, no?, perquè a vegades és un gest subtil. Vostè ara parlava d'un somriure, d'un plor, d'una simple frase, no?, que potser per molta gent passa desapercebuda, però vostè l'enganxa al vol i d'aquí en pot construir un relat.
3: Sí, normalment quan em passa això no ho anoto, o sigui, deixo que quedi dins del meu cap, I si al cap del temps d'un parell de setmanes, doncs encara hi és, encara li dono voltes, vol dir que allò de veritat m'ha interessat i llavors és quan començo a treballar-hi. Tot i així, no em poso a escriure jo de seguida, Jo he de tenir el relat més o menys construït al cap per posar-m'hi, he de saber cap a on vaig.
2: De fet, en diversos relats veiem com ens mostra el punt de vista dels protagonistes. Vostè ara comentava que es fixa molt en la forma, no?, en la manera d'explicar una història. Com pot canviar una història segons qui l'explica, no?
3: Completament. Una història sempre és diferent, depèn de qui l'explica. Jo faig moltes provatures, a vegades fins que no trobo la veu, fins que no trobo el narrador, perquè és això, no podem explicar, o sigui, no podem separar un fet de qui el narra. Això el condiciona, la història és completament diferent i això sí que em preocupa molt, em preocupa això, no? La veu narrativa, em preocupa el so, no? Com la música de les paraules, la forma, la puntuació em torna una mica boja, a vegades m'estic 4 hores per canviar 2 comes o un punt, això em preocupa, la veritat.
2: És interessant, no? Perquè sovint no pensem que hi ha al darrere d'un procés d'escriptura d'un llibre, en aquest cas de diferents relats, i tot està molt cuidat.
3: Hi ha molta feina, això segur, eh? O sigui, no és allò de la inspiració i posar-te a escriure i no saber on vas. No és el meu cas, vaja, eh? Jo cadascú té el seu mètode, eh? Però a mi em preocupa moltíssim. Jo crec que la literatura ha de ser forma també, eh? No ha de ser només el contingut. Ha de ser un tòtem, ha de ser un 50 i un 50, eh? I per això a mi em preocupa molt la manera de com està explicada una història, no? I el llenguatge, al final és la meva eina en la meva feina i això per mi és importantíssim.
2: Ara, si em permet, faig un petit salt del llenguatge, del contingut, de la forma al contingut, perdoni, perquè podríem trobar diferents denominadors comuns entre els seus protagonistes, però sí que és veritat que la pèrdua és una de les grans protagonistes d'aquests relats. La pèrdua com a absència, no? Una absència que sovint és irreparable, podríem dir.
3: Sí, hi ha personatges que senten una pèrdua i n'hi ha d'altres que la intueixen que vindrà, saps? I llavors, sí, és veritat que sovint és irreparable, però llavors molts d'ells busquen la manera de sortir-se'n, eh? Inventen una realitat, no? Diferent, no volen veure el que els està passant, i sí, jo crec que tenen les seves maneres de substituir aquesta pèrdua, eh? D'amagar-la, de tapar-la per ells mateixos. A vegades no volem admetre el que ens passa.
2: A vegades
3: I això
2: costa.
3: És molt humà, eh? No ho hem d'amagar, tampoc. Eh?
2: I tant. També hi ha personatges que acaben repetint allò que els han fet els seus pares. Això ens portava a pensar aquí entre l'equip del programa si potser ens assemblem molt més del que ens pensem o molt més del que a vegades ens agradaria als nostres progenitors.
3: Doncs no ho sé, això, però a vegades sí que passa. No sé si a tothom, però jo crec que un procés natural i humà és la infantesa, els pares són els déus, a l'adolescència els rebutgem i en la maduresa comencem a entendre'ls. I potser a la vellesa ens assemblem a ells, no? I si és cert això que dius, hi ha una història molt concreta en la qual hi ha un rebuig per aquesta mare, diguéssim, i finalment la protagonista s'adona que potser no és tan diferent a ella, que acaba actuant una mica igual.
2: Un bon cop de realitat. Si voleu submergir-vos en aquestes històries, en els personatges de Mercè Pujades, només heu de llegir Tries Invisibles, que és aquest llibre que ha publicat amb l'editorial Les Hores. Mercè Pujades, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
3: A vosaltres, gràcies.
4: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: Una curiositat molt interessant és que hi ha un tipus de gel que pot cremar. Aquest material s'anomena gel inflamable o gel de foc, i el seu exemple natural més conegut és el methane hydrate. Aquest gel es forma quan el metà queda atrapat dins d'una estructura de gel a temperatures molt baixes i pressions elevades, com les que es troben als fons dels oceans o en zones del permafrost. A simple vista, sembla gel normal, però si s'encén, el gas metà que conté pot cremar, creant una flama sobre el gel. Com si tinguessis un tros de gel que, en lloc d'apagar el foc, el manté encès. Quan el metà es consumeix, el gel es desfà, deixant només l'aigua. Aquest fenomen és important perquè aquests dipòsits contenen enormes quantitats d'energia potencial. Alguns científics consideren que podria ser una font d'energia futura, tot i que també plantegen riscos ambientals, ja que el metà és un gas d'efecte hivernacle molt potent. Aquesta curiositat mostra com la natura pot combinar elements aparentment oposats en una mateixa substància, creant materials que semblen impossibles, però que existeixen realment.
1: La ràdio amb samarreta.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit. Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
5: Hola, me dic Pau Rivera Peliu. Soc de tercer B de l'Escola de Mare de Déu del Carme. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb el... molts coixins, mantis i llençols a cor que vols. Amb l'endredor ben calentó. És el meu llit. Molt bona nit.
4: Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que si està en un bon llit calentó i acollidor. Bona nit, embaladits. Adeu.
5: Adeu.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Per disfrutar d'un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Ja sabeu que un cop al mes al Faves Comptades ens endinsem en les entranyes de l'Escola Conservatori de Música de Sant Cugat i ho fem de la mà de la Clara del Ruste, professora d'Educació del Cos del Centre. I en aquesta ocasió hem començat l'espai escoltant una música que fa festa, Clara. Sí.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. A més, és a més, no es diu més festera. Aquesta música es diu festera.
0: Festera es diu.
1: Festera. La tradició és que se'n digui festera, perquè és música concebuda ja i també i tota la confecció dels instruments com a banda, per tant, al carrer, a les places, a les festes, a les celebracions públiques.
0: I arriba l'època ara de fer festa, eh?
1: Sí.
0: Amb el bon temps, les celebracions, sí. Festes majors i tot el que se'ns posi per davant. Doncs hem arrencat amb aquesta música perquè avui hem de saludar i donem la benvinguda al professor i músic Enric Mestre.
2: Hola,
0: què tal?
2: Bon dia, bon
0: com
2: dia.
0: Estàs?
2: Molt bé, encantat d'estar aquí.
0: Avui ens obrirà les portes del món de les bandes. Enric, tu en coneixes aquest món prou
2: a
0: fons?
2: Porto anys fent bandes a tot arreu, tot el que em proposen.
0: Tot el que et proposen. Tu ets professor de trombó
2: a
0: l'Escola Conservatori Sant Cugat. Explica'ns quin és el teu vincle amb Sant Cugat. Tu ets santcugatenc?
2: Sí, des de fa més de 50 anys visc a Sant Cugat. Vaig néixer a Barcelona, però em considero que sóc de Sant Cugat. A tot arreu ho vaig dient. La cosa és que des de petit ja vaig estar a les escoles d'aquí, al Pla Ferreres. Després, quan es va fer l'institut, vam estrenar a l'institut. I allà he de dir que ja vam fer conjunts i grups que ja tocava música, perquè tenia aquesta vinculació amb els instruments i amb tot. Aleshores, també puc comentar que vaig estar a la banda de la Creu Roja de Valldoreix, que era una cosa molt antiga, i allà vaig tocar per primera vegada instruments de metall.
0: Vaig tocar que la banda, si no recordo malament, podia sortir doncs, per les celebracions com...
2: Sí. La cavalcada de Reis,
0: sí, totes aquestes celebracions, és veritat, sí.
2: Sí, més tard, doncs, bueno, allà vaig conèixer la corneta i allà hi havia una trompeta i vaig començar a evolucionar la trompeta, després vaig canviar el trombó, també tocava la guitarra, i vaja, aquestes coses que es feien a Sant Cugat en aquell moment, hi havia uns conjunts, hi havia els conjunts, els Borinots, els Gama, nosaltres vam fer un conjunt que es deia Xocolata, algú que porti 40 anys per aquí ho se'n recorda, que tocàvem algunes festes d'aquí a Sant Cugat, sí. Això era abans d'estudiar música.
0: Abans d'estudiar música?
2: Sí.
0: O sigui que la teva vinculació va néixer d'una manera, podríem dir que natural, no?
2: Això mateix, sí, sí. Després, quan te n'adones que, per fer-ho bé, s'ha d'estudiar, ja vaig anar al Conservatori de Sabadell, al Conservatori de Barcelona, taller de músics, diferents escoles.
0: Uh-huh. Avui la Clara ens ha portat una selecció musical doncs, que s'ajusta al perfil de l'Enric, no? El nostre convidat. Avui què tens ara
1: jo per escoltar? Jo volia parlar primer del que acabem d'escoltar una miqueta, que és aquesta banda primitiva de Llíria, que és la més antiga de tot l'estat espanyol. Per tant, estem parlant de 1819. I hem de dir que hi ha, en tot l'estat espanyol, hi ha unes 1.510 bandes, però és que 533 es troben al País Valencià.
0: És que és terra de bandes,
1: sabem, eh? I estem parlant de 40.000 músics tocant, en bandes, a València. O sigui, és una xifra d'aquestes grosses. I el que ha guanyat molts premis, aquesta banda, de Llíria n'hi ha moltes, molt importants, eh? Vull dir que aquí nosaltres tenim d'important una que seria la de Badalona, està perquè ha aconseguit premis, però n'hi ha d'altres, El que he de dir és que hi ha una diferència entre la banda que diuen sinfònica o la banda que ja no és sinfònica, que sol és metall. Això ja ho entrarem en detall. Però la sinfònica permet, doncs, això, instruments de corda, percussió, estem allà i fan concerts, també. I la banda, sense ser sinfònica, aquesta, doncs, és metall, tots els instruments de metall que n'hi han. A mi m'agrada molt el terme família. És una família com molt àmplia i variada, amb moltes mides, sí o no?
2: Sí, sí. Bueno, matisant una mica...
1: Sí, sí, sobretot.
2: Les bandes, hi ha les bandes de concert, i després hi ha les marching bands, les bandes de caminar pel carrer. Aquestes es diuen brass band, a vegades a Amèrica, no? I aquestes bandes tenen instruments de vent fusta, instruments de vent metall i percussió. I aquests són els que veiem a les desfilades, de tant en tant. Aquí és en quan no gaire, però en fem alguna
0: sí,
2: de tant
0: no
2: en tant.
0: Sí, aquí no hi ha massa tradició, oi?
2: Que no, ens costa de muntar. Hem fet alguna cavalcada de Reis, hem fet a la Festa de la Tardor, vam tocar l'any passat,
0: sí.
2: I en fem. Però són els mateixos alumnes que tenim a l'escola, que els organitzem per poder fer aquestes sortides. Però la banda sinfònica, com ha dit la Clara, sí que hi ha, a vegades, hi ha instruments de corda, que són els contrabaixos i els violoncels. Però tota la resta són els instruments de vent fusta, vent metall. I percussió, sobretot.
0: Ara, em sembla que ens has preparat un tema que té a veure amb l'instrument que...
1: Amb el trombó, sí, amb el trombó de vares. Mm-hmm. Però sí, perquè és un tema molt típic, vol dir que serà reconegut, ara en aquest moment serà de solista, però, en fi, està dintre del món de l'òpera, Wagner, per tant, escolteu-me, també dius que sona el trombó a l'òpera.

0: Doncs aquest és un solo.
1: Sí.
2: Sí, però a més, clar...
0: Jo, clar, jo estava esperant la resta de l'acompanyament. No,
3: si no, no, un trombó sol que fa les valquíries, que després a l'òpera està amb tota l'orquestra i aquest és un sol i una part important dels trombons que ho fan tres trombons a la vegada.
2: Imagina't.
3: I és tota l'orquestra.
2: Sí, sí, per tant ho trobo, és una entrada aquesta.
3: Sí, hem d'anar al Liceu per sentir-ho.
2: Sí, sí, i clar, se'n diu trombó de vares, però també he buscat i de culissa. Culissa.
3: En català és millor dir culissa.
2: Culissa.
3: Com diuen els francesos, la culisse.
2: La culisse. Sí. I és... que bé, perdona, també se'n diu sacabutxos antigament, sacabutxos. I en francès he trobat una paraula, em fa molta gràcia, ja la trobaré, però és que és una cosa molt especial, perquè té una cosa com de treure's, carabutx, una cosa que vol dir sortir, perquè surten coses.
3: Sacabutx, vol dir.
2: Sacabutx.
3: És el precursor del trombó de vares.
2: Exacte.
3: El que hi havia al segle, bueno, el Renaixement i la música, per fer música antiga. És una mica més petit, però ja van fer que tingués aquesta vara, aquests tubs que s'estiren, que s'allarguen i així es poden fer les diferents notes.
2: Sí, exacte.
0: I aquí escolta, Enric, tu per què vas triar precisament el trombó? Clar, abans dius, és que jo vaig passar i vaig tocar diferents instruments, però ara vas i t'especialitzes.
3: Jo penso que cada músic pot explicar la seva història de com ha entrat a estudiar el seu instrument. En el meu cas... És una mica curiós, no? Perquè jo tocava, ja us he explicat que tocava la trompeta una mica, per això de la corneta, i tocava la guitarra. Però quan vaig acabar el batxillerat, el meu pare em va dir, noi, fes alguna cosa en sèrio.
0: O el trombó sembla més seriós.
2: Sí, sí.
3: No, no per això, no, sinó que vaig anar a una escola molt seriosa de Barcelona, que ja no existeix.
2: Onda?
3: El Centre d'Estudis Musicals de Barcelona, una escola amb molta categoria. I el meu pare diu, vés-hi, pregunta, aviam si prendries classes de trompeta. I vaig anar a matricular-me i resulta que em van dir, no, trompeta no en tenim aquest any. I em vaig quedar amb les ganes. Vaig veure allà un cartell que deia Miquel Badia, classes de trombó. I em vaig pensar, el trombó també és maco, no? Vaig anar a una botiga, no me'l van deixar provar, van dir, has de venir amb el teu pare. I bueno, llavors vaig anar a comprar uns discos, abans que es compraren a les botigues al carrer Valldoreig, hi havia una, com es deia, la botiga de música, no em surt el nom, però és molt coneguda, i vaig comprar un disc de James Brown.
2: Home.
3: I allà hi havia uns solos de trombó boníssims, i que escolta, això és el meu. I vaig anar i dic, saps què? Em matriculo de trombó, m'arrisco i em canvio de la trompeta al trombó. I des d'aleshores estic tocant el trombó. Va anar així la cosa.
0: Fantàstic. O sigui que no coneixies, no tenies referències, no?, que t'haguessin allò indicat, sinó que vas fer aquesta prova, no?
3: Sí, abans hi havia, doncs, veies una cobla de sardanes, veies una orquestra de ball, veies les coses que podies veure per aquí a Sant Cugat o anant a Barcelona, i veies instruments, però no et feies la idea de que... No és com ara, que tenim l'escola municipal i l'escola fusió i escoles... Ara hi ha moltes possibilitats de veure els instruments, però en aquell moment no era tan fàcil. I va ser una aposta. El so em va interessar, a l'escoltar el disc, em va interessar molt aquell so, i vaig dir, em dedicaré a això. I vaig començar els estudis, i fins ara...
0: Perquè normalment quan pensem en una banda i en un instrument de vent, el primer és el que tu comentaves abans, no? La trompeta. Però és que el trombó
3: són
0: germans,
3: són una família.
0: Segona opció.
3: La família del vent metall són, el més agut és la trompeta, després hi ha la trompa, després hi ha el trombó i el bombardí, el fiscorn de sardanes i la tuba. Tots aquests instruments es toquen pràcticament igual, el que passa que canvien d'octava, és com de violins fins a contrabaix, són la família.
2: La família.
3: Aleshores, cada un té la seva embocadura, les seves mides i els seus estudis a fer, però després toquem junts. Hi ha instruments que són més dedicats a la música clàssica i altres que estem a la música clàssica i a la música moderna. Per exemple, la trompa no es fa servir només que a l'orquestra sinfònica i a les bandes. Uh-huh. I, en canvi, la trompeta i el trombó es poden trobar a les big bands de jazz, com sentireu, d'aquí unes... Penso que hi ha una proposta. Uh-huh. I, bueno, ja ho sabeu, es toquen instruments de... Aquests instruments es fan servir en formacions de jazz, de música tradicional, de música sinfònica, de banda i d'orquestra. O sigui, la trompeta i el trombó estan a tot arreu. No tant la trompa, que està només a la música clàssica.
0: Uh-huh. I és veritat, ara ho comentaves, que acostumem a associar el trombó a un gènere de música molt concret, el jazz, el swing, no?
3: Sí.
0: I ara ens ha preparat la Clara un tema.
2: Sí, perquè xulíssim. Penso que sí. Sí, Glenn Miller. Trobo que ha d'anar aquest tema. Gràcies.

aquesta música, in the mood, per tant, humor, hi ha un text que va associat en aquesta música que es diu d'humor, això és el que em va dir, d'humor quan m'ho va dir, d'humor el meu cor batega amb força. No em va costar gaire dir estic d'humor ara, d'humor per a tots els seus petons, d'humor el seu amor boig, d'humor el que trobava a faltar, no em costa gaire dir estic d'humor ara.

0: Doncs sí, el que semblava un poema és realment la lletra de la cançó que es canta, quan es canta amb cor, diuen aquest text. D'humor, això és el que em va dir, tot, tot vinculat amb l'humor. Aquesta música, sí.
1: I la trompeta aquí,
2: Sí, sí, al final hi ha un solo de trompeta fins al final.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, fantàstic.
0: I és escollida Glenn Miller perquè justament va ser un tromboista, sí. Escolta, tromboista, arranjador, compositor, i cap de banda d'una de les bandes més importants.
2: Sí, això quan la Segona Guerra Mundial va ser una big band que va estar vinculada a l'exèrcit dels Estats Units per animar les tropes i per totes les festes que feien en aquell moment. Inclús va morir en un accident d'avió militar, molt jove. Segur... Era trombonista, sí.
1: Sí, sí. Segur que ens han vingut imatges escoltant aquest tema d'alguna pel·lícula, precisament fent això que tu ara comentaves, no? L'animació de les tropes.
2: Sí, sí, perquè hi ha una pel·lícula dedicada a tota la seva vida, sí, que es diu... Música i làgrimes, sembla.
0: Sí, sí.
2: Una pel·lícula del James Stewart.
0: Sí, exacte. Sí. Sí.
1: I escolta una cosa, Enric, que ens has explicat la teva descoberta del trombó, la teva història, però jo em pregunto si un nen petit pot començar directament amb el trombó o necessita fer... una escala prèvia.
2: No, actualment estem fent mans i mànigues perquè els nens puguin triar instrument molt aviat. No com vaig fer jo, que vaig triar, que ja tenia 16 anys. Ara a l'escola ja repartim els instruments amb els nens que venen a sensibilització i iniciació, que tenen 6 i 7 anys, i els comencem a mostrar els instruments i venen amb els professors de 3 en 3, en grupets, i ja et dic, als 6 anys ja jo tinc uns trombons més petits, que són de plàstic, de colors, que
1: lleugerets.
2: Són com joguines, que no pesen, i allà ja s'inicien. Després van evolucionant, passem a instruments de metall més grans, i quan tenen 8 anys, si els hi agrada, ja comencen els seus estudis de trombó regulars. Això és una aposta que fem en aquesta escola de Sant Cugat, que en altres llocs no sé si ho fan, perquè quan jo era petit no es podia fer trombó a Barcelona fins als 14 anys. Perquè deien que era un instrument molt gran, igual que la tuba, i que no era adient per nens petits. Però nosaltres ja hem buscat aquesta solució d'instruments més petits, que no pesin, i que els nens jugant ja van aprenent i ja fem concerts i fem coses amb els nens petits.
0: Sí, perquè, clar, aquesta cosa de la respiració del diafragma, aquesta, no, d'aquesta necessitat física i, a part, de sostenir l'instrument, clar, es considerava això, no? Que...
2: Sí, abans consideraven perquè els instruments eren grossos i pesats, però ara no, tenim aquestes possibilitats i ho aprofitem. Perquè també ja van fer els instruments de corda, van fer iniciar els estudis, per exemple, als 4 o 5 anys, amb el mètode Suzuki, i així es va veure que els nens, jugant, ja poden iniciar-se i així ja tenen molta sensibilitat per començar a participar en els grups. I com
1: és l'aprenentatge d'aquest instrument? Ara la Clara parlava de la postura, de l'aire. Sí. Com és d'important tot això?
2: Això es va guanyant amb el temps. Al principi, quan són tan petits els nens, el que fan és jugar, que és el que els hi toca, jugar. Però juguen, com diuen els francesos, jouer a la musique, no? O els anglesos, que diuen play the music. Doncs tot això ja, nosaltres que diem tocar, no. Nosaltres juguem. Juguem amb els instruments i els fem les propostes de fer una nota, dues notes, cançons que és de la música popular catalana, que tenen només dues notes, s'ha de fer dos posicions, coses senzilles, però que ells participen i ja se senten trombonistes,
0: en
2: el cas.
0: De sostenir aquest aire, de l'emissió d'aquest aire. Hi ha molt, jo, la meva assignatura d'educació del cos, és allò de

0: directe el 27, a l'auditori. Primer de tot, he de donar un agraïment a tot l'equip tècnic, a tots els professionals, a tots els que fan possible que en aquest moment l'Escola Conservatori Sant Cugat es pugui tota ella, amb les bandes i els grans conjunts i tot el bloc de corals, tots es traslladin i facin la seva posada en comú de tots els instruments a l'auditori. Això és un treball intens, de dos dies, dues tardes, tant el 27 com el 28. El 27 el que es fa és els grans conjunts, i en aquest moment serien les orquestres de guitarres, les orquestres
1: de corda
0: uh-huh. i les bandes. Uh-huh. El 27 de maig. Això vol dir que totes les famílies allà a escoltar, i són doncs molta gent a dalt l'escenari. Aquí hi ha tot un repertori, uh-huh. en la qual, doncs, com que tenim l'Enric, ens parlarà d'aquest repertori, però jo m'agradaria començar per una de les peces, que és aquesta, que és, diguéssim, Eolo, el rei, de Ferrer Ferran.

0: He triat aquesta que serà interpretada, la banda, perquè és un autor contemporani, Ferrer Ferran, és de València, i ens vol dir, doncs, Eolo, aquest vent, és el déu del vent, per tant, necessari pel trombó, per tots els instruments de vent, aquesta l'energia eòlica que diem, tot això, imagina't, no?, tot el que tenim, els molins eòlics, aquesta importància. I la història d'això també és maca, és res, el déu dels vents, l'Odissea en parla, diguéssim, dona un poder, perquè després d'Ítaca doncs pugui tornar a casa seva, però li dona aquest poder, li dona una cosa que es diu un odre, un odre. I odre és un sac, que normalment es posava dintre vi o vi, i és un sac de pell, i li va donar això, torna cap a casa teva. Molt bé, el déu dels vents. Però resulta que els navegants van interpretar això, ai, ai, que no, que això deu ser un tresor, ho van buidar, i doncs aquí el que es va desencadenar...
1: Van perdre l'aire.
0: Exacte, una tempesta impressionant. L'odre és aquest sac tan important que és perquè l'inflis d'aigua, ai, d'aire, i el puguis navegar, diguéssim, et fa de flotador. Per tant, aquesta importància de l'aire, no?, com a fer música, també supervivència.
1: Et sembla que anem al repertori aquest que ens comentava la Clara?
2: Bé, ha parlat del Eolo el rei, que és aquesta obra que és solo de trompeta, que ho fan els alumnes de trompeta, dirigeix el César Femenia, que és el professor de trompeta, i és una peça, ja ho sentiu, el tarannà així com de banda sonora, però sobretot els protagonistes són les trompetes que surten a la part davant de l'escenari i fan el solo. Però començarem el concert amb aquesta peça que es diu Florir, Florir per banda de vent, que és del Ralph Vaughan Williams, un compositor anglès. És una peça curta, dura un minut i mig, i és com un gran crit de florida d'instruments, tots tocant fort i tots donant la benvinguda al concert. Després hi ha aquesta peça que és Eolo el rei, amb els solos de trompetes, i després passem a una banda sonora de la pel·lícula Aladdin, que és de la factoria Disney, i és un recull de les cançons aquí, i ja vaig triar aquesta peça perquè m'agrada que toquin tots els estils. I aquí hi ha una part amb swing, que és una mica com el so que hem sentit de Big Band, doncs hi ha una part, el Friend Like Me, que és una cançó que hi aporta molt de swing, amb bateria, i llavors és un so absolutament diferent. Després tocarem Star Wars, que no cal dir res, Star Wars és la banda sonora que va escriure el John Williams, una reducció per banda d'estudiants, i després la sorpresa és que surten els nens de la banda infantil, que són una quinzena en aquesta ocasió, perquè hi ha alguns que estan de colònies, però s'afegiran, som 50 primer, i després s'afegiran els altres 15, i al final serà la gran banda que tocarem les dues últimes peces, que tocarem el Tidings on Joy, que també és un tema de benvinguda, molt, molt vistós, i acabarem d'una manera festiva amb el tema de New York, New York, molt famós de les pel·lícules. És un concert comptant que hi ha el grup de guitarres, després l'orquestra de corda i l'orquestra de vent, que durarà una horeta, i començarem a 7:45, exacte, i després a l'hora de sopar tots cap a casa.
0: Sí, recollint instruments varis, perquè això és un escampall allà, molt bé. I després jo volia que sonés, diguéssim, molt breument, una música que es va gravar per YouTube de la banda juvenil.
2: Ui, aquella música.
0: I és...

0: Va quan la pandèmia, cadascú a casa seva. Cadascú va gravar el seu instrument a casa seva. Me'l van enviar i vaig juntar-ho, i esclar, és un
1: doncs,
0: fragment.
1: Doncs tot el mèrit.
2: Sí.
1: Tot el mèrit, per això que estem sentint ja.
2: Sí, el sí? Merci, merci.
1: Merci, merci.

0: No sona pas malament, eh? No.
1: És una feina, d'enginyeria.
0: Exacte.
1: Per ajuntar tots els...
0: Sí.
1: Tot, ho van gravar amb els telèfons, tots.
0: Sí. És això, homenatge a aquest esforç que s'ha fet i que des dels professors, molts professors en aquest cas...
2: I aquesta etapa maleïda que ens ha tocat passar a tots.
1: Enrere,
0: I això estem parlant del 2020, tot gravat, amb tota la feinada. Que...
2: Arribem a final de curs, eh,
0: sí,
2: Clara?
0: Sí, i aquest final de curs, jo el centro en aquests dos dies, 27 i 28, perquè són allà en l'auditori. Gràcies a tots per tots per fer-ho possible. Per tant, és un gran moment... De trobada, de tot. I el que ve ja ara, a part de que són candidats d'audicions, tots els nanos ficats amb audicions, diria una conclusió, que també s'han fet dos grans coses molt importants aquest curs. Podríem parlar al pròxim programa, però és això de música clàssica a la Magna i cambra a la Magna, que són aquests dos grans projectes nous que s'han fet i a més amb èxit. Però anem, i jo crec que jo volia dir unes frases relacionades amb el trombó, et sembla?
1: Sí,
0: i aquestes frases, els trombonistes són coneguts entre els músics d'orquestra perquè són persones molt assenyades, tranquil·les i fiables. I Richard Strauss deia, no miris mai els trombons, només els animaràs. Vinga, som-hi, eh? I després hi ha un terme col·loquial històric, es deia sleep horn, que era per dir, utilitzat en jazz, per referir-se al trombó, perquè feien això, aquest concepte de lliscor, de lliscar, de la seva vara.
1: Slide,
0: és aquí estem. En fi, i el trombó és l'instrument més proper a la veu humana, també, mira.
1: Sí, el trombó tenor, com els homes tenors.
0: Exacte,
1: Sí.
0: I aquestes frases que hi ha sobre els trombons, i en trobaríem de més músics, també, però ells, sí.
2: Doncs acabem aquí.
0: Sí.
2: Acabem aquí i donem les gràcies a l'Enric Mestre, que avui ens ha acompanyat per descobrir el món de les bandes, d'aquests instruments que estan, jo diria que una mica oblidats pel gran públic, no? No els tenim massa en compte, el trombó, i avui els hem volgut recuperar i posar-los en primera fila. I sobretot, les dates, que no se n'oblidi la gent, el 27 i el 28, aquest final de curs...
0: Totes dues vegades és a 3:15, s'obren les portes a 7:15 i vinga, es pot venir a escoltar.
1: I a més a més, probablement, gairebé segur, pel Dia de la Música, el Dia Internacional de la Música, que és el dia 18, dijous 18 de juny, tocarem aquí a la plaça del Monestir, amb la banda. Si tot va bé i no estan tots de colònies ni de viatge de final de curs, vindrem i tocarem.
2: Fantàstic. Doncs els anirem a trobar, a aquesta cita musical. Gràcies als dos, que vagi molt bé, bon fi de curs.
0: I que la música i la força ens acompanyi.
2: Vinga.

I a més, el 1914, després de gairebé mig segle de pau, què en sabien les grans masses de la guerra? No la coneixien. Amb prou feines hi havien pensat. Era una llegenda i precisament la distància l'havia convertida en una cosa heroica i romàntica. Encara la veien des de la perspectiva dels llibres escolars i dels quadres dels museus, espectaculars càrregues de cavalleria amb uniformes llampants, el tret mortal sempre disparat generosament al mig del cor, la campanya militar sencera, una clamorosa marxa triomfal. Per Nadal tornarem a ser tots a casa, cridaven els reclutes, somrient, l'agost del 1914, a les seves mares. Qui se'n recordava als pobles i a les ciutats de la guerra de debò?

0: Stefan Zweig va ser un dels escriptors europeus més llegits del segle XX, testimoni privilegiat d'una Europa culta que acabaria enfonsant-se amb l'auge dels totalitarismes. Novel·lista, assagista i biògraf excepcional, la seva obra és també el relat d'un exili i d'una pèrdua irreparable. Avui és el protagonista de la secció de literatura. Hem escoltat un fragment d'El món d'ahir, de la veu del Roger Grífols, llibreter de La Salvatge. Roger, molt bon dia.
1: Molt bon dia, i primer de tot disculpar-me que la darrera vegada no vaig poder assistir per causes de grip, diguéssim. I bé, ara ja torno a estar aquí.
0: Ara ja estàs recuperat.
1: Sí, home, sí, si no malament.
0: Molt bé, avui parlem d'un escriptor amb molta força, amb molta potència, amb... És un autor que no sé... Suposo que entre els més llegits sí que...
1: Correcte, sí, es dona...
0: Sou fans.
1: A mi m'agrada molt i em consta que molts clients nostres també, i molta gent del meu voltant, diguéssim, també li encanta. I és curiós perquè ell va ser, comercialment, va ser molt, molt reconegut, va tenir molt èxit mentre vivia, diguéssim, no sé, dels anys 20 i els anys 30, va ser l'escriptor més traduït a Europa. I diguéssim que no és d'aquests que diguéssim que tipus Van Gogh, no? Que vull dir que es moria de gana, sinó que va ser molt, molt famós i molt, va tenir molt èxit en vida, però el curiós és que han mort també, diguéssim, que jo diria que és dels més, no sé si és dels més venuts, però d'aquests que és com si el temps no passés per ell. I és molt actual, en certa manera, no sé per què, però és molt...
0: Sí,
1: es llegeix
0: això,
1: molt,
0: això
1: encara.
0: Diuen. I què destacaries tu de la seva obra, de la seva manera d'escriure? Què és allò que el defineix?
1: Jo, a nivell personal, penso, bueno, de la simplicitat, em fa una virtut, diguéssim. Escriu molt bé, i sí, és que no sé que és complicat d'explicar-ho, però escriu d'una manera molt clara, molt concisa, sense grans artificis, però alhora també és una escriptura molt, molt precisa i molt bonica. Vull dir que té una mica té aquesta virtut sintètica, clara, simple en certa manera, però a part també molt bella. Llavors això és complicat, penso, perquè no es troba gaire sovint.
0: I és un home compromès amb la seva època. Dèiem que va ser un activista. De fet, el fet de ser fill d'una família acomodada, una família jueva, li va permetre, doncs, de viatjar, de sortir, de conèixer altres realitats, no?
1: Sí, hi ha gent que el coneixia, deia que una imatge d'ell típica era una habitació amb la maleta mig desfeta i mig feta. Vull dir que era un home que sempre estava gairebé per situacions a vegades alienes a la seva voluntat, però a vegades era això, i a vegades era perquè també li agradava veure món, conèixer gent. Ell va néixer, sí, com em has dit, era fill d'una família acomodada. El seu pare provenia de la burgesia tèxtil. I la seva mare em sembla que venia d'una família de banquers d'italo-jueva, també,
0: sí.
1: La seva mare. I va néixer a Viena, en aquella època, el 1881, que era part de l'imperi austro-hongarès, que ara això sona molt, molt antic, ja.
0: Sí, sona antic. Sí.
1: Però en aquell temps, clar, era un entramat polític que si no era perfecte, sí que és veritat que tenia aquesta aura de ser, diguéssim, un estat força tolerant amb la minoria jueva, diguéssim, i amb les altres nacionalitats. Era un estat plurinacional, més o menys, salvant les distàncies, segons els historiadors ens podien picar la cresta, però sí que és veritat que a finals del segle XIX convivien moltes diferents nacionalitats en una Europa que cada cop ell no es veia, però que el nacionalisme, diguéssim, més fervorós anava prenent posicions.
0: I justament una mica per empès per les circumstàncies, aquesta situació que cada vegada es feia més hostil, ell canvia de nacionalitat?
1: Bé, clar, ell el que, després d'això, de formar-se i de créixer en aquella Viena, que era molt cosmopolita, també, pensem que van coincidir amb grans escriptors, poetes, totes les, aquestes imatges que tenim de la Viena, dels cafès, que avui en dia encara, encara es pot veure algun vestigi d'això, d'aquesta cultura del cafè, de cafè de tertúlia de cafè, amb els grans intel·lectuals. Pensem que ja va coincidir amb Freud, vull dir que va coincidir amb grans arquitectes, poetes, pintors... Era una ciutat que en aquell moment, diguéssim, no tenia res a envejar, potser a París sí, però vull dir que era molt potent a nivell cultural. I el que va ser el primer cisma, diguéssim, que també és l'auge del nazisme, és l'altre, però el que va esquinçar una mica aquella Europa va ser la Primera Guerra Mundial, que va aparèixer, va ser una mica una cosa que... un detonant que no s'esperava molta gent i va ser com un xoc. I amb el temps, evidentment, això va ser una primera fractura i després, clar, amb l'ascens dels totalitarismes i del nazisme concretament i veient-se ja que l'ascens d'Adolf Hitler a la Cancelleria de Berlín i de com empenyien també els propis membres del partit nazi austríac que ja començaven també a... aparèixer a l'Àustria de l'època, doncs ell va ser llest en aquest sentit i va veure que era el moment de tocar el dos. Tot i que hi ha qui diu que va aprofitar també la benentesa per abandonar la seva primera esposa, que també pot ser.
0: Sí, perquè també en el capítol amorós...
1: Té un bon catàleg, sí. Per dir-ho d'alguna manera.
0: Doncs és un home que va viatjar, que va viure a diferents capitals, que, com ara apuntaves, Roger, aquesta Primera Guerra Mundial influeix en la seva literatura.
1: Molt, influeix molt, perquè va ser com el despertar d'un somni, que ell sempre... Ho explica, de fet, de les seves memòries, que, clar... Per ell, Europa havia sigut un crisol d'això del... Sobretot l'Europa de finals del XIX, que és... quan he llegit aquest fragment, és veritat que feia molts anys que no hi havia una gran guerra, diguéssim. Sí que hi havia hagut una guerra franco-prussiana el 1870 i una franco-austríaca... Ai, prussiana-austríaca també el 1866, però després ja... Europa havia hagut tensions, però eren més coses colonials i coses que s'aturaven amb diplomàcia, més o menys. Però, clar, amb la Primera Guerra Mundial ja es va esfondrar una mica tota la concepció que ell tenia o la idea que tenia d'aquesta Europa, en el qual hi havien posat moltes esperances tota una generació que era... Es parlava d'una generació que no havia de veure més guerres, diguéssim. I que el progrés, no?, el progrés intel·lectual i econòmic i tecnològic faria que el conjunt de la humanitat visqués en harmonia i en pau i en benestar, i era una perspectiva que no semblava molt allunyada, però la Primera Guerra Mundial ho va dinamitar tot.
0: El món d'ahir, que és el llibre, el fragment que ha servit per obrir aquesta secció, és una de les seves obres més llegides?
1: Jo penso que sí, encara avui en dia nosaltres el venem bastant, i em consta que d'altres llibreries també.
0: Però és una autobiografia?
1: Són unes memòries, sí, també són reflexions. Sí, parla... Sí. El que passa és que és veritat que es centra molt en la seva, vull dir, la seva joventut, la seva època de creixement i de ebullició, diguéssim. Posa molt de... Això, el que hem dit, es posa una de les pedres, diguéssim, fonamentals d'aquest llibre, potser és tot això de la guerra, la Gran Guerra del 1914, que ell no va lluitar. Ell, amb aquesta posició que tenia, diguéssim, va anar a parar un arxiu, per dir-ho d'alguna forma, però sí que va veure com les conseqüències de la Gran Guerra van destrossar tota una generació. Va veure els trens amb els mutilats, de ferits que tornaven del front, i va acabar a Ginebra, va acabar a Suïssa, potser Zurich. Va acabar a Suïssa... Abans d'acabar la Primera Guerra Mundial estava a Suïssa perquè ja no podia més. Volia sortir d'allà, diguéssim, d'aquell ambient que ja es veia venir, no? A part de pensar que l'imperi austro-hongarès també va caure la monarquia, es va desmembrar, vull dir, va acabar convertint-se en un petit país, Àustria. I vull dir que ja no, el seu món, diguéssim, va desaparèixer gairebé de la nit al dia.
0: Es va esmicular.
1: Sí, sí, i literalment, bàsicament, literalment, perquè el país on havia nascut, diguéssim, ja no, la monarquia i el país ja no va existir mai més.
0: També hem de remarcar que Swetch és conegut també com un gran biògraf, no?
1: Molt. Sí, de fet, els seus... A part, va escriure de tot, poesia, inclús poesia.
0: Sí.
1: Hem de pensar que... em sembla que alguna opereta musical també havia fet, s'havia atrevit a fer. Els seus dos grans pilars fonamentals són la novel·la curta, la ficció aquesta, relats curts. De fet, si pensem a les novel·les de Zweig, veurem que ocupen generalment un centenar de pàgines. Vull dir que no són grans... no són allò, unes novel·les de guerra i pau, perquè ens entenguem. I les biografies, que també tenia molta traça, vull dir, les escrivia molt bé.
0: Però diuen que era una persona que sabia dibuixar o retratar molt bé també la psicologia, no?
1: Correcte. Li agradava molt el retrat psicològic dels personatges, sí. Li agradava molt també posar-se una mica, entre cometes, en la pell del moment i de la persona que estava dibuixant, diguéssim.
0: Que no sé si també ho feia servir quan feia aquestes biografies.
1: Sí, sí, sí. Suposo que també hi posava una mica clar. A mi sempre em queda el dubte de... O sigui, a nivell literari està clar que tenen... són exquisites i tenen un valor excepcional. Sempre em queda el dubte de si a nivell historiogràfic, si els siguessin molt escrupoloses a nivell historiogràfic, si passarien tant el...
0: El filtre,
1: el
0: no?
1: El filtre, correcte, perquè, clar, també hem de pensar que era, també era un escriptor, en realitat era un escriptor, no era un historiador. I a vegades, potser també... com es diu? Per posar una mica, no? Una bona escena, potser li posava una mica més pa que formatge, no ho sé, eh? És el dubte que sempre he tingut.
0: Segurament alguna llicència sí que es permetria,
1: clar,
0: no?
1: I que se li ha de perdonar, evidentment.
0: Clar.
1: Vull dir que si et vols llegir una biografia potser més historiogràfica, potser has d'anar a un altre tipus d'autor, però que està molt bé igualment, per fer-se una idea, per suposat, per l'època, i a sobre està escrit de manera meravellosa, vull dir que no... En aquest cas, 100% recomanable.
0: Entre les seves biografies, la de Maria Antonieta...
1: Correcte, aquesta és de les millors, que
0: sí?
1: Precisament ara van... fa relativament poc la van treure tant en català com en castellà. Mira, jo he portat... Clar, no ho podeu veure perquè estem parlant per la ràdio, però jo us he portat...
0: Aquesta és en català?
1: Sí. Això és a Segona Perifèria. És en català, em fa il·lusió perquè està traduït per un professor de l'Autònoma, de traducció d'alemany, vull dir que està molt bé. La de Cantilado en castellà també està molt bé, eh? Vull dir que no l'he duta perquè... però que existeix i també...
0: I la que ens ha servit per obrir el món d'ahir...
1: Sí, Quaderns Crema, que seria la Cantilada en català, diguéssim. Té una de les seves branques, o sigui, Cantilados en castellà, Quaderns Crema en català.
0: I hi ha una altra novel·la que no hem citat, que és la novel·la d'Ajedrez.
1: Correcte. I diria que va ser l'última abans que es suïcidés. Bé, després potser
0: en
1: parlarem.
0: Sí, en parlarem, sí.
1: I la va enviar, em sembla que ho he llegit, em perdoneu-me si no és cert, però em sembla que he llegit que va ser la va enviar gairebé abans de... el dia abans de... la va acabar, la va enviar...
0: I es va publicar un cop mort.
1: Sí, sí. La va enviar i es va suïcidar l'endemà, o pocs dies després. I està, aquesta és molt bonica, també. També és... no sé si sabeu de què va, però és en un vaixell que...
0: De fet, l'han considerat com la seva obra mestra.
1: Sí, sí, no, és que clar, és difícil en Zweig dir quina és la seva obra mestra, però segurament és de les millors, sense cap mena de dubte. I a més, a mi em va agradar molt, la vaig llegir fa temps, és molt emotiva també, perquè bueno, toca molts temes. Al principi, si no saps de què va, et pot acabar sorprenent. És un viatge en un vaixell, que bueno, s'avorreixen i es posen a jugar partides d'escacs amb un gran campió d'escacs. I apareix un personatge... desconegut, que, bueno, que es veu que en sap molt, que no saben qui és, però que pot fer grans moviments d'escacs, i bueno, després s'acaba sabent que, bueno, que ell va prendre escacs una mica tancat en un camp de concentració alemany. Llavors s'estudiava de memòria les partides de grans...
0: mestres.
1: De grans mestres d'escacs, sí.
0: Molt bé, anem a l'últim capítol. Ella es va exiliar, com dèiem al principi. De fet, la seva mort té lloc al Brasil.
1: Petrópolis, sí, sí.
0: I és una mort que, no sé, diuen que continua generant debat, no? Mor quan té 60 anys i se sap que ha mort per una sobredosi de barbitúrics.
1: Sí, és curiós perquè primer es va... El primer exili que va triar va ser Londres. Després, clar, amb la proximitat de la guerra, diguéssim, pensem que els alemanys van estar a punt de... Bueno, tenien un pla per invadir inclús Anglaterra, terrestre. I se'n van a Nova York, que segurament diries, ostres, un intel·lectual a Nova York amb tanta gent potent i tanta gent que havia anat també, que havia sortit d'Europa en aquella època, si hagués trobat bé, còmode. Però no s'hi va estar mai bé allà. De fet, deia que una de les coses que més avorria ell era un dels problemes del món, era l'americanització del món, diguéssim, i d'Europa en concret. Per ell ho veia també un gran problema. Llavors era bastant reticent, era bastant anti-yanqui, per dir-ho d'alguna forma, o cultura americana, vaja. I va acabar a Brasil, que si, en principi s'hi trobava còmode, perquè era com una terra d'oportunitats...
0: Prometedora, diria.
1: Prometedora, hi havia molta barreja racial, en aquella època que Europa estava aquesta cosa del... Bueno, els Estats Units, de fet, també, no? De segregació racial, del racisme, una societat aparentment barrejada com a la brasilera, doncs si hagués pogut trobar bé. Hi havia una comunitat europea també jueva, vull dir, Alemanya jueva bastant important, però no s'hi va acabar, al final se li va fer bola tot plegat. També es diu que ell també tenia... Perdó. Tenia èpoques de depressió bastant potents. Vull dir, tenia períodes depressius i mai era una persona tampoc molt alegre i potser tot va sumar. De fet, tenia 60 anys i no sé, era com si ja no tingués ganes de començar de nou, segons alguns biògrafs.
0: Molt bé, doncs aquí queda la recomanació que ens ha portat el Roger Grífols, Stefan Zweig, aquest escriptor austríac que tants i tants doncs, fans o seguidors té, no? Encara avui dia per la seva manera de fer.
1: Puc llegir res, una
0: molt
1: frase?
0: Molt ràpid.
1: Només? Sí, només la seva despedida escrita, diguéssim, que és: saludo tots els meus amics. Que els sigui concedit veure encara l'alba després de la llarga nit. Jo, massa impacient, vaig al davant. I així va marxar.
0: Doncs així marxem nosaltres també. Roger, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui iniciem el cicle d'estiu que dediquem habitualment als grans compositors cinematogràfics i ho fem amb un compositor català, Xavier Montsalvatge. Xavier Montsalvatge, nascut a la plaça del Vi de Girona el 1912, no se sentia gaire còmode amb les exigències de la música cinematogràfica i després explicaré per què. Tot i això, va compondre una vintena de bandes sonores. I una va ser precisament la que ara sentíem, la de la pel·lícula Gaudí, del 1960, sobre els darrers anys de la vida d'Antoni Gaudí. És un film molt digne, dirigit per Josep Maria Argemí, que aguanta prou bé els més de 60 anys transcorreguts. Carlos Mendi, un actor uruguaià, feia el paper de Gaudí i apareixien Josefina Güell, Josep Maria Cafarel i Maria Matilde Almendros. Xavier Montsalvatge va ser un músic completíssim que va crear una obra per a orquestra simfònica, per a òpera, piano, cambra, corda, cobla, sardanes, televisió, teatre, cinema. En el cinema va debutar ja de grandet, amb 44 anys. I, com passa sovint entre músics i directors, va establir lligams d'amistat amb dos directors, Juli Coll i Jaime Camino. Amb Juli Coll va treballar a la banda sonora de 5 pel·lícules, Nunca es demasiado tarde, amb Arturo Fernández, La cárcel de cristal, amb Adolfo Marsillac, Distrito Quinto, amb Alberto Closas, Un vaso de whisky, amb Rosana Podestà, i El traje de oro, amb Alberto Closas. Aquestes pel·lícules de Juli Coll eren pel·lícules policíaques, que era un terreny que normalment tenia com a escenari la ciutat de Barcelona. Estaven molt ben fetes i tenien una factura internacional. Distrito Quinto, especialment, és una molt bona pel·lícula catalana d'aquella època. Una època, esclar, en què el cinema tenia prohibit parlar català. Escoltem ara Xavier Montsalvatge parlant-nos d'ell mateix en una entrevista que li va fer Josep Maria Espinàs al programa de TV3 Identitats el 3 d'agost de 1984. Aquí explica els seus començaments.
1: Què dius? Van dir, aquest noi serà músic?
2: Van dir, home, podríem dedicar-lo... Eren molt filarmònics a casa meva. Van dir, aquest el podríem dedicar a provar, dedicar-lo a la música. I em van fer portar pels Reis un violí... I vaig venir aquí, vaig matricular a l'escola municipal, que llavors era el parc, a estudiar el violí. Solfeig, ho vaig estudiar, és clar, com que tinc anys, doncs, d'acord, vaig estudiar amb el mestre Millet, que era una persona agradabilíssima, el mestre Balcells, i el violí amb en Francesc Costa, que quan ell anava a fer concerts, els estudien en Toldrà. Jo vaig començar amb el violí, que vaig deixar... Vaig anar deixant perquè jo sóc una persona molt nerviosa i vaig donar-me compte que no tenia l'aplom necessari per ser un intèrpret. Ho vaig deixar als anys 30, vaig anar deixant. Perquè llavors sí que ja em vaig sentir, això sí que va ser un instint meu, atret per la composició. Sí, sí, és veritat això, en aquesta, a l'edat dels 12, 15, 12 anys, 14 anys, aquestes coses fan molt efecte. Jo anava... L'escola Blanquerna, que llavors no era encara l'escola Blanquerna, era l'escola Montessori, després va ser el Montoreal i després el Blanquerna. I és clar, jo no portava la mateixa vida que portava els altres. Em venien a buscar abans i deien, aquest nen on va ara a estudiar música? O un dia no hi anava, i per què no has vingut? Em deien els companys, ah, estudio música. Això em creava un neguit que encara el recordo, sí. Bé, això ha passat una mica, això no. El que passa que jo els hi dic sempre com donen concert. Primerament, si l'obra no s'estrena, crec que el compositor no té de sortir. O sigui, inclús m'hi nego perquè crec que no té de ser. A l'estrena ho comprèn. I llavors els he dit als organitzadors, a mi no m'agrada, ja no sortiria, però encara trobo que fa més lleig allò de fer-se pregar. A propòsit d'això, recordaré una anècdota del mestre Manent, en Joan Manent, que era compositor, i va estrenar una obra que li va dirigir el mestre Toldrà. I li va dir, abans de començar, diu, mira, com acabi l'obra... Vostè, jo faré veure que no vull sortir, i vostè estiri'm, vostè estiri'm. Això no ho faria mai, jo. I els dic, mira, si cal sortir, sortiré, però per favor, no ho precipitem, que saludin els intèrprets, després sortiré jo, perquè encara fa més lleig fer-se pregar.
0: Paraules de Xavier Montsalvatge, el programa Identitats de Josep Maria Espinàs, a TV3, l'any 1984, programa molt bo, per cert. En aquell moment, Montsalvatge tenia 72 anys, 72, i havia musicat una bona col·lecció de pel·lícules. Per exemple, El frente infinito de Pedro Lazaga, sobre la guerra. El amor de los amores de Juan de Orduña sobre un anarquista perseguit a Barcelona. Vida de família de Josep Lluís Font, un conflicte familiar d'un matrimoni català per raons d'herència. Cristina, de Josep Maria Argemí, el mateix director de Gaudí, en una història similar a la de Pigmalió. I, entre d'altres, dues pel·lícules dirigides per Antoni Sassis Asmendi. Rapsòdia de Sangre, sobre un pianista en els dies de la Revolució Hongaresa, i Diego Corrientes.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers han donat per controlat l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda per causes que encara s'estan investigant. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut a més una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi forestal i el cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar l'origen del foc. Aquesta passada tarda, Albert Batlle, alcalde accidental de Barcelona, ha destacat que la bona notícia és que l'afectació forestal ha estat mínima d'unes 10 hectàrees i que Can Caralleu ja s'ha desconfinat. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Sergi Càrceles.
5: Comencem un dissabte bastant assolellat, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i a les comarques gironines. Al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre hi haurà núvols que apareixeran des de primeres hores del matí i perduraran al llarg de tota la jornada. De fet, les tempestes allà apareixeran a finals de tarda, però primer aquestes tempestes faran acte de presència al Pirineu i Prepirineu sobre l'hora de dinar. També es formaran unes tempestes a l'Aragó que es desplaçaran cap a la depressió central i serà allà on impactaran juntament amb les altres tempestes del Pirineu que es desplaçaran cap al sud. Un cop impactin a la depressió central, s'espera que aquestes tempestes baixin cap al Camp de Tarragona i afectin de ple cap a les 7-8 de la tarda, zona on hi hauran fortes tempestes, fins i tot amb calabrus i calamarsa, i no descartaríem algun esclafit.
4: I Catalunya ha viscut una allau de reaccions després de la decisió del govern espanyol d'autoritzar la pròrroga de l'activitat central d'Almaraz fins al 2030. L'executiu assegura que ha tingut en compte la situació energètica excepcional provocada pels conflictes al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna. Escó i Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant han celebrat aquesta pròrroga, ja que la veuen com una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears catalanes. Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític en la decisió, assegurant que suposa un incompliment de l'acord de govern i que frenarà la transició ecològica. Recordem que el calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 i d'Escó 1 el 2030, Escó 2 el 2032 i Vandellós 2 el 2035. I en els esports, el Barça femení disputa aquesta tarda el segon amistós de la pretemporada. Les blaugranes jugaran a Manchester contra el City a partir de les 5 de la tarda. Pere Romeu ha convocat a 25 jugadores i n'ha quedat fora, però amb permís del club, la brasilera Caroline. L'equip masculí juga demà un altre amistós a 4:45 contra el Basilea. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar llops d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Cada 13 de gener es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, una jornada que vol millorar el reconeixement social d'un trastorn que, segons l'Organització Mundial de la Salut, afecta al voltant del 5% de la població i pot arribar a condicionar profundament la vida quotidiana de qui la pateix. A Sant Cugat hi ha diverses entitats que treballen per millorar la inclusió i la qualitat de vida de les persones que viuen amb problemes de salut mental. Una d'aquestes és el Club Social de l'Espai de Lleure de l'Ateneu, un projecte que des del 2016 ofereix un espai de trobada, de relació i d'activitats. Per parlar-ne ens acompanyen la Marta Tomàs, ella és psicòloga sanitària i la coordinadora del Club Social. Marta, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: I el José Joaquín Manzano, que és un dels membres que integren el Club Social. Molt bon dia, José Joaquín.
2: Bon dia.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Marta, si us sembla, comencem amb una mica de context d'aquest projecte, per si algun dels nostres oients no el coneix. Què és exactament el Club Social, l'Espai de Lleure de l'Ateneu, i quin és el seu objectiu principal?
1: Doncs mira, l'Espai de Lleure és un espai de relació, de trobada, amb persones amb diagnòstic de salut mental de llarga durada. I el que pretén és crear un espai segur i confiable per persones amb diagnòstic i que elles puguin crear allà com un sentiment de pertinença, no? I vinculació. Al final no deixa de ser un servei com d'acompanyament a la integració i la participació comunitària.
0: Com i quan neix aquest projecte dins de l'Ateneu Sant Cugatenc? No sé si hi havia alguna necessitat també a la ciutat que es volgués respondre, no?, des de l'entitat.
1: Això va néixer fa molt abans que jo hi fos, la veritat que porta molts anys. Va ser una iniciativa de l'Ateneu i, si no recordo malament, va començar el 2012 aquí a la plaça Pep Ventura, perquè abans l'Ateneu estava situat al Museu del Còmic.
0: Sí, aquí al costat.
1: I va començar amb un parell o tres de tallers, com una iniciativa així com innovadora de part de l'Ateneu per a aquest tipus de població. Llavors, a poc es van augmentant els tallers, es van anar consolidant, i fa el juliol del 2023, si no m'equivoco, vam ser concertats i ara formem part de la cartera de serveis del Departament de Drets Socials.
0: Clar, quines persones va adreçat exactament a aquest club? No sé si hi ha algun criteri de diagnòstic o de vinculació prèvia amb algun servei de salut mental. Qui pot formar part del Club Social i com hi arriba?
1: Val, doncs mira, poden arribar des del Servei Sanitari Públic per derivació. De fet, la majoria de persones ens arriben des del Servei de Rehabilitació Comunitària, l'SRC, o des del CESMA, el Centre de Salut Mental d'Adults, d'aquí Sant Cugat, però també poden venir per iniciativa pròpia. Mm-hmm. El que sí necessitem és un informe que conforma aquestes persones pateixen un diagnòstic de salut mental. I aquest informe ha d'estar fet per un professional sanitari, expert en salut mental, diguem. Llavors, així com criteris per accedir al club o què necessites, no?, per vincular-te, seria ser major de 18 anys, viure o residir en algun municipi de Catalunya. També és molt important estar en un període d'estabilitat clínica, no?, i amb suficient motivació i autonomia per poder-se vincular en aquest servei, no?, perquè exigeix de certa autonomia. I després tenir un diagnòstic. Però a part d'això, està bastant obert.
0: Quantes persones hi ha actualment al club? No sé com gestioneu, si hi ha llistes d'espera, que no sé si
1: sí,
0: n'hi ha,
1: sí,
0: tenim,
1: sí.
0: I la rotació dels usuaris i usuàries.
1: Doncs mira, tenim espai per 30 places, val? Actualment estan totes ocupades i tenim llista d'espera. Però bueno, estem treballant també en projectes paral·lels per poder desencallar una miqueta això.
0: Molt bé. Perquè és important disposar d'un espai específic que hi hagi lleure i que hi hagi sociabilització per a les persones que tenen problemes de salut mental de llarga durada. Què els hi aporta?
1: Doncs al final jo els diria que els apropa a la comunitat, no? Patir un trastorn mental pot ser algo molt dur, algo que t'aïlla, no?, completament. De fet, algun dels participants que tenim del club, o la majoria, doncs, potser no pot treballar per la seva situació. Llavors això el que fa és aïllar-te completament. Llavors el que fa una mica el club és crear com un espai, el que he dit abans, no?, segur, confiable, on ells mateixos, entre ells, puguin crear vincles, i no només entre ells, sinó també amb la comunitat, no? De fet, col·laborem amb moltes entitats i tenim molts tallers en els quals participen dintre de Sant Cugat, no?, i en espais fora de l'Ateneu. Llavors és una mica això. Jo crec que ajuden al procés de recuperació d'aquestes persones i d'integració a la comunitat.
0: Quins canvis observeu a les persones que participen de manera continuada al club? Després parlarem amb el José Joaquín, que a més
1: sí,
0: és una persona que ens explicarà molt bé, perquè a més té molta experiència en aquest club social. Què observeu, no?, tant a nivell de l'autoestima com d'aquests vincles que ens parlaves i també d'autonomia?
1: Doncs sí que és veritat que al principi quan ens arriba algú, la majoria de persones doncs, estan molt perdudes, potser anímicament, no? Estan més fluixetes i a poc anem veient com cada cop es motiven més, inclús paral·lelament al club, no? Que és un dels nostres objectius també. Ells ja es troben, es reuneixen, fan xarxa, fan trobades, no? I notem que cada cop la vinculació, com les persones els hi agrada i disfruten d'aquest espai del club, és major, no? I després també diria que augmenta el nivell d'autonomia. I vinculació amb tot el que té a veure amb la xarxa comunitària.
0: Des del punt de vista professional, Marta, què diries que porta un servei com el Club Social que no pot oferir només potser una consulta clínica o un tractament farmacològic?
1: És que no vull ser repetitiva, però al final et diria aquesta part d'integració comunitària, no? Tothom necessita tenir aquest sentiment de pertinença. Llavors, jo mateixa també em dedico a la clínica, no? En plan individual, però crec que això té un valor afegit perquè té aquest punt comunitari, no? que potser des de consulta no pots treballar. No? Des de consulta pots treballar moltes coses, però al final hi ha certes limitacions també. Llavors la part més social o de xarxa s'adquireix a través del club.
0: Com és el dia a dia al Club Social quan una persona entra per primera vegada, no? Què es pot imaginar que s'hi trobarà? Com l'acompanyeu en aquest primer contacte? Quina seria la radiografia?
1: Bueno, primer de tot, quan ens arriba algú, li fem una entrevista personalitzada. Cal dir que jo no sóc l'única coordinadora del club, som jo i el Marcel, també. I un dels dos li fa una entrevista. Llavors allà el situem una mica, no? Li donem a conèixer l'espai, li expliquem, li presentem un horari, no? Perquè anem per trimestres, de totes les activitats que oferim. Llavors la persona tria entre dues, tres activitats i al principi intentem fer poqueta cosa, no? Per no també sobrecarregar i veure com la persona es troba. Passat un mes en què li anem fent seguiment, també trucades, no? Per saber com està i de més, sí que ja plantegem augmentar una mica més d'activitats i ja li donem l'alta al club, que l'alta per nosaltres és la...
0: És com un carnet de soci,
1: exacte,
0: gairebé.
1: Exacte, és com entrar, no? Perquè altres serveis sanitaris, per ells l'alta és sortir del servei, per nosaltres és entrar. I llavors ja li donem una plaça, que diguem, i ja pot disfrutar de totes les activitats. Llavors cadascú escull en funció dels seus interessos, perquè hi ha moltíssimes activitats.
0: Ara ens parlaves de totes aquestes activitats, perquè els nostres oients se'n puguin fer una idea quin tipus d'activitats ofereixen al Club Social.
1: Uf! Tenim des d'horts urbans, tenim tallers de pintura, tallers de fotografia, treballem moltes disciplines artístiques, també la part corporal, fem ioga... Fem també activitats com de parlar de nosaltres mateixos, de com estem ara també treballant en la publicació d'una revista, també tallers de cuina, no ho sé, la veritat, diferents jocs de taula, escacs, ping-pong, tennis, tot el que et puguis imaginar.
0: Hi ha de tot, sí. Hi ha de tot. I més enllà d'aquestes activitats, també feu accions obertes a la ciutadania i de sensibilització,
1: exacte,
0: oi?
1: Totalment.
0: No sé si ens pots posar algun exemple.
1: A més, el fet d'estar a l'Ateneu
0: ens
1: ajuda
0: també, no?
1: Moltíssim a arribar a la gent, no? Perquè nosaltres estem situats, o sigui, compartim espai, és un projecte que està dintre l'Ateneu, no? Llavors, això també ens facilita doncs, poder fer com aquestes xerrades de divulgació, sensibilització en salut mental. Llavors, anem triant diferents temes d'interès o que creiem que poden ser d'interès a la població i llavors doncs cridem algun professional expert o presentem algun llibre, a vegades en format documental, no? I fem com una espècie de col·loqui on la gent s'hi pot apuntar i participar, no? Per una mica de divulgació.
0: Suposo que això, a més, també serveix a contribuir a trencar aquest estigma
1: totalment,
0: que, malauradament, a vegades encara acompanya, no? La salut mental. A veure, José Joaquín, que tenim aquí, no et fem preguntes. Per situar-nos, et ve de gust explicar-nos qui ets tu i com vas arribar al Club Social a l'Espai de Lleure de l'Ateneu?
2: Doncs em dic José Joaquín Manzana i vaig arribar al Club Social a través d'una visita amb l'assistent social de Servei de Rehabilitació Comunitària de Rubí. El 2012 em van dir de fer un curs de cuina, però també altres curs com fotografia, botànica i ioga.
0: Déu-n'hi-do. Quatre activitats.
2: Sí, sí.
0: No? Vas començar amb aquestes. No sé en quin moment personal o vital et trobaves tu quan vas entrar al club i què esperaves una mica trobar-t'hi quan des de l'assistent social et va derivar aquí al Club Social de l'Ateneu?
2: Em trobava en un moment de soledat. També monotonia, tristesa, per la dependència que tenien meus pares quan es feien grans. I m'impedia trobar-me en moments per socialitzar-me. Esperava trobar coses noves, gent en què compartir les meves inquietuds, opinions i temps lliure. Allà vaig conèixer a gent que encara som amics.
0: més enllà del club, no? Suposo que sí, vas conèixer aquestes persones al club i que possiblement ha servit per això que ens deia la Marta, de teixir aquests vincles més enllà de les activitats que ofereix el club social, no?
2: Efectivament, sí.
0: Quant de temps fa que formes part del club? Perquè quan preparàvem l'entrevista amb la Marta em deia, vindrà José Joaquín, que fa anys que ja és membre del club. Quants anys fa d'això?
2: De setembre de 2012, quan és quan la meva assistenta social em va derivar, 2012.
0: I tu que fa, clar, 2012, 2026, 14 anys,
1: eh? Sí, sí, és un dels més veterans que tenim al club.
0: Des del principi. José Joaquín, tu com has viscut, com ha canviat durant tots aquests anys el club social, no? Ha anat millorant? Com ho has viscut, tu?
2: Ha canviat moltíssim. Primer, el club social era més petit, era com un local més incòmode, on hi havia moltes dificultats físiques per a la gent amb mobilitat reduïda. Quan van canviar l'Avinguda de Gràcia va ser un canvi com de la nit al dia. A més, l'oferta d'activitats al principi era molt més reduïda. No existia la propa cultura, no tenien tantes disciplines artístiques ni eren tants membres al club. La pandèmia va ser un punt d'inflexió. Hi havia gent que es va desvincular i gent que va entrar de nou al club social. Va suposar una gran crisi, però també un repte de canvi. Prèviament a la pandèmia feien gestions per telèfon. Uh-huh. Després es va incorporar el correu electrònic i el WhatsApp per comunicar-nos uh-huh. entre nosaltres mateixos i amb els terapeutes.
0: Clar, va ser un moment complicat per a tothom, eh? La pandèmia que ens va obligar a aïllar-nos, no? I justament potser trencava tot aquest sentit que té aquest club social, que és precisament fer aquesta xarxa i generar vincles. Què suposa per tu, José Joaquín, formar part del club social i de lleure? Perquè jo entenc que si fa 14 anys que hi ets, és quelcom, no? que t'agrada, que suma i que et fa sentir bé.
2: És un pas endavant en la meva autonomia. Tenir xarxa social, estar més en contacte amb gent i tenir un lloc de referència on acudir.
0: És un espai que també et serveix per no sentir-te jutjat. Allò que parlàvem amb la Marta, a vegades aquest estigma que encara arrosseguem de la salut mental, de tenir un espai segur, que ens deia també la Marta al principi quan explicava que era el club.
2: Sí, tenir un lloc segur i sobretot un lloc segur de cara a les xarxes socials, a les meves relacions amb les persones, companys. Llavors tinc un punt de referència molt, molt important.
0: I de les activitats que has fet durant aquests anys, no sé si n'hi ha alguna que encara mantinguis o quines són aquelles que a tu t'agraden més o t'han ajudat més a sentir-te bé, a fomentar la teva autonomia, que ara ens deies, a crear noves relacions.
2: Doncs faig tres activitats principals molt importants, que són fotografia, revista i caminades, que poden ser autogestionades i també guiades. I llavors la fotografia és una manera d'agrupar la tècnica,
1: això,
2: l'art...
1: Això autogestionades i guiades igual ho hauríem d'explicar, no? Perquè per algú que no ens coneix,
2: sí, sí.
1: Què són les autogestionades?
2: Caminades autogestionades ho faig jo mateix i ho faig de guia, i llavors és més estressant perquè no vas un monitor i llavors vas fer un recorregut molt interessant i prenent un cafè en un lloc al cap de mitja hora, després de la primera mitja hora, i després tornem a l'Ateneu, i llavors això és el que fem nosaltres, fer una caminada i parlem i tot.
1: Sí, el que vol dir autogestionades és que les organitzeu vosaltres mateixos. En aquest cas, el José Joaquín, que és tan veterà,
2: ha
1: de fer caminades,
0: sí.
1: I no depenen del suport extern nostre, que diguem.
0: És a dir, en lloc d'anar amb algun monitor de l'Ateneu, no?
1: Sí que hi ha activitats en les que tenim contractats talleristes, però les autogestionades són les que fan ells, no?
2: Sí.
1: I justament dona el cas que el José Joaquín fa...
0: Les caminades?
1: Sí.
0: T'agrada caminar?
2: Sí, em faig dues hores de caminada, o tres... dilluns, dimarts i dimecres, i després dijous faig una hora i mitja, i llavors la resta de setmana descanso.
0: Déu-n'hi-do, això ja és fer salut.
2: Faig 70.000 passos cada setmana.
1: Però això ja fora del club, eh?
2: Fora del club.
0: És una de les activitats que a tu t'agraden.
2: Jo tinc un sistema que és el Samsung Health.
0: Ah, d'acord, el sistema de salut que ve amb el mòbil, oi?
2: Sí, el mòbil,
0: per comptar les passes això.
2: Compta passos, calories, quilòmetres...
0: I així i tens registrat...
2: Tinc registrat una activitat, per exemple, i cada dia tinc un registre d'activitats i quilocalories consumides.
0: també és important les calories, eh? Sí, però no en consumeixis més de les... Sí. No en gastis més de les que menges, eh? No. S'ha d'anar al tanto. Escolta'm, i tu li recomanaries a venir al Club Social a altres persones que passen o estiguin passant per una situació similar a la que tu et trobaves?
2: Recomanaria evitar l'aïllament, la tristesa, l'ansietat, la depressió, trobar un espai on ser comprès i escoltar i escoltar i sentir-se com a casa, eh?
0: Per tu això és el Club Social?
2: El Club Social, sí, sí.
0: És el que significa per tu, suposo, oi?
2: Sí, sí.
0: Per tant, entenc que llarga vida al Club Social i l'Espai de Lleure de l'Ateneu, sí, i que sí, tu hi continuaràs vinculat.
2: Hi ha molta gent que necessita el Club Social més, perquè hi ha cada vegada més gent que té un problema de salut mental.
0: Mm-hmm. I tant.
2: Llavors també s'ha de tenir en compte.
0: Per tant, els convidaries.
2: Sí, sí. Eh?
0: Quins són, Marta, breument, ara els principals reptes que teniu, no? Possiblement us agradaria tenir, entenc, més espai i més places, perquè si hi ha llista d'espera, sí, vol dir que hi ha persones...
1: Jo diria començant per aquí, sí, sí, més espai i més places.
0: I teniu previsió, o la Generalitat, no sé si us ha enviat algun informe de que això pugui ser realitat, o de moment ho afegim a la llista?
1: De moment ho afegim a la Carta dels Reis. Sí que hi ha clubs més grans, que poden arribar fins a unes 60 persones, però de moment la concertació la tenim per 30 places. I ojalà això es pugui fer més gran.
0: Mm-hmm. Què li diries, tot i que malauradament encara hi ha aquesta llista d'espera, a les persones que es puguin estar en una situació de les que hem parlat durant tota la conversa, perquè s'animin a fer el pas i o venir al Club Social, tot i que ara per ara doncs, potser no tenen espai, però potser fer alguna altra activitat que els pugui ajudar a no sentir-se tan sols, no?
1: Mira, aprofitant això que dius, nosaltres també sí que és veritat que tenim llista d'espera, però tenim algunes activitats que són més obertes, no? Com seria caminades, però no les del Joaquín, sinó uh-huh. les que organitzem nosaltres, no? I com sabem que hi ha aquesta demanda, sí que a vegades amb persones que es troben en aquesta situació i que sabem que encara no poden entrar al club, els oferim alguna activitat, no?
0: D'acord.
1: En les que ja poden entrar. Llavors, jo recomanaria a les persones que estan passant un moment difícil activar-se, apuntar-se a algú que les vinculi amb altres persones, sobretot, perquè genera molt de patiment estar aïllat i estar sol en això, sobretot que s'apoyin de bons professionals i que comencin a fer alguna cosa per trencar la roda.
0: Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per haver-nos explicat què és i com funciona el Club Social de l'Espai de Lleure de l'Ateneu. Ens han acompanyat la Marta Tomàs, que és la psicòloga sanitària i una de les dues coordinadores.
1: Exacte.
0: I el José Joaquín Manzano, que és membre del Club Social dels Veterans del principi, des
2: moltíssimes
0: del 2012,
2: gràcies.
0: Ens explicava. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.

0: Imagina és el portal de difusió de fons i col·leccions d'imatges dels arxius de gairebé una vintena de municipis de la Diputació de Barcelona, entre els quals Sant Cugat. Tot i que el projecte ja fa anys que existeix, recentment se li ha donat un nou impuls i s'han pujat moltes imatges noves. Per parlar-ne, avui tenim amb nosaltres el Francesc Jiménez, que és director de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat. Francesc.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
0: Quan fa que existeix Imagina i en quin objectiu va néixer en el seu moment?
1: Imagina, en realitat, és un projecte bastant antic, perquè al final el resultat és el programa, però darrere hi ha una filosofia, un objectiu, que era aquella idea de que quan una persona vol consultar una imatge o vol consultar fotografies, etc, de qualsevol temàtica, no estigui limitada per un ajuntament o buscar en un arxiu, sinó que pugui buscar sobretot a la xarxa d'arxius del país, no? Que pugui fer una cerca. Jo busco temes sobre bastoners i em surtin a totes les imatges d'un país, no? Per tant, es buscava sobre aquest objectiu intentar treballar conjuntament uns diferents arxius des de diferents llocs per aconseguir tenir aquest portal que ens ajudés a visibilitzar tots els fons i col·leccions d'imatges que tenen tots els arxius en aquest cas de la Diputació de Barcelona, que és qui lidera això. Però és un projecte que neix amb un grup de treball ja l'any 2000 i poc, un grup de treball que comença a pensar com podria ser aquest projecte. I això dura fins més o menys al 2010, i el 2010 comença a sortir un primer producte, que és quan ja comença a néixer Imagina. I fins al 2015, aproximadament, 15-20, una cosa així, es van anar fent coses, però el projecte no acaba d'arrencar. També és veritat que ens faltava un partner tecnològic que complís les garanties, no? un programa que pogués garantir...
0: Sustentar tot,
1: sí,
0: això, no?
1: Exacte, i que satisfés les necessitats del grup de treball, no? Vull dir que havia de tenir uns elements clau, havia de ser molt visual, havia de ser fàcil, havia de tenir uns requeriments tècnics d'arxiu a darrere, fins que ara, en aquest impuls, últim impuls des del 2022, s'ha decidit ja fer aquesta aposta forta. Fet inicialment eren uns pocs arxius. Els del grup de treball eren uns quants arxivers i arxiveres que treballaven en això, però després les proves pilots vam ser 3-4 arxius, dels quals l'Ajuntament de Sant Cugat estàvem allà presents, i ara ja s'ha obert, com has comentat tu, a una vintena d'arxius, perquè estem en la segona fase d'obertura d'aquest portal, amb la idea que sigui un portal d'imatges de Catalunya, en aquest cas de Barcelona, no? De la província de Barcelona, però amb vocació d'anar més, no?
0: O sigui, ara mateix ja estem parlant de 20 ajuntaments?
1: Uns 19, 18, comptant-nos a nosaltres, ajuntaments que ara mateix, a dia d'avui, ja estan donats d'alta, Imagina. La idea és que es vagin ampliant, perquè cada cop hi ha més gent que vol adherir-se al portal.
0: Mm-hmm. Des de l'arxiu local de Sant Cugat, quantes imatges heu aportat al portal?
1: Nosaltres ara anem alimentant el portal. Vam començar molt poquetes, centrades molt amb el fons Cabanes, que és el fons fotogràfic més antic que tenim i que ja hem fet algunes altres vegades, no? Que representa molt la vida de Sant Cugat de principis, de primera meitat i meitats de segle XX. Però ara en aquesta segona fase hem anat ampliant, no? Ara estem més o menys sobre entre 1.350 i 1.400 fotografies, però no només del fons Cabanes, sinó de diferents fons i col·leccions que tenim a l'arxiu. I l'anem alimentant dia a dia. Cada dia que podem anem penjant més fotografies, no? Ja, uh-huh. Entre tots hi ha ajuntaments, nosaltres som dels que pengem més, però hi ha un parell d'ajuntaments o tres que tenen 4.000 o 3.000 fotografies, no? Vull dir que depèn del ritme que puguis assolir. Nosaltres estem en un bon ritme i estem cada vegada pujant-ne més, no?
0: I quina previsió teniu de pujar noves imatges pròximament de Sant Cugat?
1: Intentem anar-ho fent. No ens hem marcat una previsió de dir d'aquí en vull 1.000 més, d'aquí a 2 mesos. No, el que estem intentant és... Nosaltres ja tenim moltes imatges inventariades, però volem penjar amb qualitat, no? I llavors això vol dir que preferim penjar-ne menys, però que quan les pengem estiguin ben identificades, amb les metadades necessàries i que realment siguin útils per la ciutadania, que no marcar-nos una quantitat molt fixa, no? Llavors, intentem sempre que podem, perquè clar, això ho compaginem amb altres feines, no? Intentem sempre que podem, sobretot la tècnica que s'hi dedica exclusivament en una d'aquestes parts de gestió fotogràfica, treballar...

0: unes horetes al dia i en aquest tema concret, no? I anar penjant més fotos. No? La idea és que anem pujant. No? Si estem a 1.300, a veure si a finals d'any estem a 2.000 i ai, a finals d'any, a finals d'aquí 3 o 4 mesos estiguem a 2.000 i anar pujant una miqueta més, no? Anar fent, però sense marcar-nos... No ens hem marcat aquest objectiu de per anar-les totes. Preferim que siguin imatges triades, no? Vull dir, busquem aquelles imatges que realment siguin molt interessants ara, no? Per fer una priorització de quines penges i quines no. Busquem aquelles que representin el poble, que siguin de diferents fons. Que sí que ens agrada és que, ja que tenim diferents fons ingressats, doncs que tots ells tinguin una representativitat dintre d'Imagina i també de diferents èpoques.
1: I que siguin singulars. Vull dir que, evidentment, aquelles són fotos pròpiament de Sant Cugat, vull dir que no sí. es trobaran en un altre lloc.
0: Exacte.
1: Quan parlàvem de l'estancament d'aquest projecte, has citat a la part tecnològica, no? Que us faltava aquest suport. Aquest és el principal motiu?
0: Sí, havíem, això és veritat que, com dèiem, ho lidera Diputació de Barcelona, per tant, és un projecte que sense Diputació no tindria cabuda, perquè al final la Diputació que fa és agrupar a través d'un concepte que es diu la xarxa d'arxius municipals, que sí. vale? És un grup dels arxius municipals de la província de Barcelona estan adherits a la xarxa d'arxius que estan adherits a la xarxa d'arxius municipals, que són la majoria. Aquesta xarxa que et permet és fer treballs conjunts, no? És aquesta idea de xarxa, no? De treballar conjuntament sobre una necessitat. I això, sota el paraigües de Diputació de Barcelona, doncs té molt sentit perquè ens agrupem tots i pensem, no? I projectes conjunts que podríem fer. I Diputació, per exemple, en aquest cas ha liderat aquesta necessitat que hi havia, que s'havia detectat per diferents arxius, no? Com deia l'any 2000, i ho han materialitzat a través d'això. Això què vol dir? Que tots pensem, Diputació posa els recursos, en aquest cas recursos econòmics, perquè el programa és de Diputació de Barcelona, per tant la contractació la fa ell, i nosaltres aquí portem tot el saber tècnic, no? Per alimentar aquesta eina i per també demanar els requisits, no? Perquè aquesta eina sigui. L'estancament aquests anys ha sigut bàsicament perquè es va contractar una empresa inicial que va desenvolupar una part interna de l'eina, però no acabava de satisfer les necessitats que havíem pensat des dels arxius. Llavors, això ja sabem que les licitacions públiques són complicades, no? D'estar 3 o 4 anys, llavors... Al cap de 4 anys es va tornar a repensar un altre projecte de licitació i al final es va aconseguir trobar, ara sí, una empresa que realment dona resultat a allò que nosaltres necessitem. No?
1: Però darrere l'impuls que es fa actualment no hi ha una idea concreta?
0: La idea que s'està fent ara d'impulsar-ho és que és la que ja teníem inicialment, no? És una necessitat. Nosaltres el que podríem, des de tots els arxius, és que hi hagués aquest portal únic, no? Que la gent veigués les imatges de tots els arxius des d'un únic punt, no? Que és el que estem aconseguint amb Imagina. Tu amb Imagina pots entrar a la pàgina principal, que és imagina.diva.cat. Vale? Tu pots entrar allà i fer una cerca sobre els 18 arxius, sobre un tema que tu vulguis. O pots entrar al teu arxiu concret que busques, a l'Ajuntament de Sant Cugat, a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, i allà tens tots els 1.300 o 1.400 imatges que nosaltres tenim amb totes les temàtiques. No? Llavors, aquesta idea de poder buscar tant sobre tot com sobre només una part, creiem que té molta força. No? I nosaltres la idea del projecte, en aquest cas la idea de Diputació, que nosaltres des de l'Ajuntament també recolzem, és que es vagi ampliant, no? Que cada vegada hi ha més arxius, i que aquest portal... pugui interrelacionar-se o tenir una relació directa amb altres portals que existeixen d'imatges, com per exemple hi ha un portal que es diu Europeana, que és un portal d'imatges i audiovisuals d'Europa. No? Llavors és un portal que ja existeix, es diu Europeana, que també pots penjar imatges allà. Però la idea és que aquests dos portals es connectin, aquest a mida que va agafant força, que és un dels requisits que també es dona a les empreses que hi ha darrere d'això, es pugui connectar amb portals com aquest. No? Llavors donaria molta més envergadura al projecte. No? Ja no només seria per la ciutadania de Catalunya, de Barcelona, sinó que seria per tot el món. Sí. Uh-huh. I això ens dona molta més força i molta més sentit.
1: Sí, sí. I s'han establert noves sinergies entre els arxius locals d'aquests diferents municipis que hi participeu arran d'aquest Imagina?
0: Doncs realment el fet de treballar junts, ens fem reunions mensuals o periòdiques per anar veient com treballem aquesta eina i això, vulguis o no, et crea, hi ha sinergies. És veritat que en molts arxius sobretot de la província de Barcelona, que és la zona on nosaltres ens movem més, no? Però també de la resta de territori, ja hi ha xarxes de coneixement, ja hi ha molt contacte, ens coneixem, però és veritat que hi ha un grup de treball d'aquests 18 que ens reunim periòdicament i en les reunions pues, establim com podem treballar, què podem millorar, fins i tot s'han pensat, no?, si es poden fer a partir d'aquí ara doncs projectes comuns, no? De dir, doncs anem a difondre aquest tipus d'imatges, anem a fer aquest tipus d'actuació, no? I això s'està establint gràcies també a l'existència d'aquest portal, i això és molt positiu.
1: Mm-hmm. I tothom hi pot accedir, imagina, o sí. Està pensat només per l'àmbit més acadèmic?
0: No, no, no, al contrari, està pensat perquè la ciutadania trobi i busqui el que vulgui. Si tu entres a imagina.diva.cat, tu accedeixes allà, fas una cerca, és una cerca com si cerquessis a Google, vale? Tu pots cercar paraula clau, no? Tal cosa, busco això que deia abans, no? Bastoners, busco sardanes, busco la festa major, i a partir d'aquí et retorna immediatament totes les imatges en miniatura que poden estar relacionades amb el que allò tu busques. Un cop trobes la imatge que vols, pots clicar-la i se t'obre més gran amb una sèrie de metadades, informació bàsica, data, autor, drets sobre aquesta imatge, i te la pots descarregar. Llavors pots arribar a tenir la imatge descarregada, a més, amb alta qualitat. Tu et descarregues un JPG, que no és una alta qualitat, però tu també en la imatge, si la cliques, pots veure la imatge en gran, no? I pots arribar a fer dos zooms sobre la imatge, la qual cosa pots arribar a un detall bastant interessant perquè són imatges, tenint en compte, depèn després de com és la digitalització d'origen.
1: En el cas dels historiadors, mm-hmm. aquesta eina li dona molt potencial, no?
0: Sí, sí.
1: Perquè a l'hora de tractar un tema concret, per exemple, pots tenir connexions entre diferents municipis, no?
0: Clar, nosaltres aquest és un valor afegit que creiem que té aquest portal. Per això sempre des de l'Ajuntament nosaltres ens havíem plantejat tenir un programa de tractament d'imatges propi, però en el seu dia, quan va sortir aquest projecte, per això vam estar des del pilot, creiem molt en aquesta potència de treballar en xarxa, no? I de que una persona pugui buscar un tema, un investigador o qui sigui, un tema concret, i que ho busqui sobre tots els arxius. No hagi d'anar, ara vaig a aquest arxiu, ara vaig a aquesta altra web, cadascú tindrà el seu sistema, en quin canvi és un sistema únic de treball, tu busques sobre un tema i t'apareixen, no? T'apareixen les imatges que hi ha. Com més pengem, més informació hi haurà, i més alimentarà aquesta idea d'aquesta satisfacció, no? Trobo, busco una informació, faig una cerca concreta i em surt tota la informació que jo vull sobre aquest tema, i que no tens per què saber si està a Sant Cugat o està a Terrassa, que també participen, no? Realment ho trobes i doncs aquesta està a Terrassa, aquesta està a Sant Cugat, doncs m'interessen les dues, no? I ja no he d'anar als dos arxius a buscar, sinó ja em surten directament i puc descarregar-me-les i fer l'ús que et permeti d'acord als drets, no?
1: I és una eina fàcil d'utilitzar?
0: Sí, creiem que sí. L'hem testejat, jo crec que s'ha fet servir per gent. Estem aquí també per difondre-la també només, perquè la gent sàpiga que existeix també, imagina, que estem fent difusió, però sempre ens interessa molt, molt continuar fent-la, perquè com més usuaris utilitzin, més sentit té la feina que hem fet, no?, en aquest sentit. Creiem que sí, perquè és una cerca, com faries, com deia, no?, una cerca per paraula clau, una cerca també pots fer per temàtica, la pots fer per anys... Té diferents moments i és la part pública, perquè la part privada és més complicada, però la part pública, o sigui, que veu el ciutadà, qualsevol que entri, s'ha fet amb aquesta idea de que sigui imatge, paraula, imatge, i una cosa molt clara i molt visual, no? Està alineada amb tots els gestors d'imatge, portals, més o menys tenen les mateixes característiques, no? Enfoquen sobre la imatge més que sobre les dades, no? Perquè tu quan busques trobis l'imatge i després ja buscaràs la informació associada, no? Vull dir, és molt més visual que altres portals que teníem antigament, no? Ara tots van cap a aquesta idea de trobar-ho, no?
1: I ara mateix teniu informació, dades de l'ús que se'n pugui estar fent? És a dir, qui entra, quin tipus d'imatges busquen... Doncs, tota aquesta informació en teniu, ja o no?
0: Sí que recull aquesta informació. Ara mateix no et sé les estadístiques, perquè no... És veritat que cada arxiu té l'accés a cada arxiu està controlat, no? En principi, aquestes dades no les hem recollit encara, perquè... És això, no? Estem veient encara, estem començant, no? Començant aquesta segona explotació del programa. No tenim dades de consulta, però sí que a nivell d'estadístiques, però sí que sabem que hi ha molta gent que hi ha força gent que l'està consultant, no? I ens arriben, escolta'm, jo ho vaig consultar a través d'Imagina, o veiem imatges publicades a vegades que estan llibres de dret, que sabem que les han tret d'Imagina perquè perquè les imatges d'Imagina totes tenen un petit marca d'aigua sí. lateral, no? I és bastant evident, no? Quan la veus publicada, aquesta imatge l'han extret d'allà, no? I encara que no hem tret estadístiques, cosa que potser a final d'any ho fem per veure com ha anat aquest primer any d'experiència global, sí que ens dona aquest feedback de que estem veient ja que es va utilitzar. No? Nosaltres intentem que això vagi a més cada vegada.
1: I el creixement, Francesc, que a banda de municipis que es puguin adherir al projecte, quant a prestacions, penseu que tot això també pot anar creixent a l'hora de servir, a més d'imatges, doncs, altres tipus
0: de documents?
1: Sí.
0: El programa que hi ha darrere ho permet. Si no tinc entès malament, aquesta part, Diputació ho porta més, però en principi permetria audiovisuals, vídeos i permetria documents com a tal, perquè al final, si tu tens un document, un JPG, o tens un PDF, en principi podries. No està pensat per això, perquè és un portal d'imatges, eh? Hem de veure si els vídeos doncs, també poden encabir, però podria. És a dir, l'eina que hi ha darrere podria assumir el que és la visualització d'altres tipus de documents. No ho pensem en aquest... De moment no està pensat només, com a portal d'imatges, no portal de difusió web, que ja tenim altres sistemes de difusió, i està pensat només per aquells tipus de documents audiovisuals.
1: Bé, doncs ja veig que esteu ben ocupats, no? No només amb el dia a dia,
0: sinó
1: amb aquests altres projectes, no? Que aneu encabint en les vostres tasques.
0: Sí, voldria dir també que, a part d'aquest portal d'imatges, que és el que estem potenciant ara com a xarxa, tenim també un altre sistema de difusió, que és Arxius en Línia, que compartim amb l'Arxiu Nacional, que és de la Generalitat, vale? L'Arxiu Nacional també hi ha altres arxius, i allà hi tenim també imatges penjades anteriors al projecte, sobretot allà només hi ha fons cabanes i són retrats de BBC, allò que diuen, bodes bautizos, sí, no? Retrats de comunions, batejos, etcètera, que feia Cabanes, Joan Cabanes, i aquells els tenim penjats en el portal d'Arxius en Línia, és un altre portal que tenim. En la nostra web tenim un apartat en què enllacem els diferents portals perquè la gent no es perdi. Eh? Aquest és col·laboratiu, que és el que interessant, i l'altre només és la part nostra de que tenim publicada de retrats i això. I amb això completem una mica el puzzle i intentem intentar, no, anar creixent en aquest sentit i arribar pues, a aquests projectes més grans a nivell europeu. No? Jo crec que amb això, amb Imagines, es podria aconseguir. De fet, si no vaig malament, no sé si en el Congrés Internacional d'Arxius, que hi ha la setmana que ve, que crec que ja hem parlat en aquest programa...
1: Sí.
0: Que l'arxiu, que nosaltres hi participem també en una conferència, si no vaig errat, crec que també es participa i es parla d'aquest projecte també. Vull dir que realment intentem fer difusió en tots els llocs on podem, no?
1: Efectivament. Doncs res, Francesc Jiménez, director de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, gràcies per la visita, en continuarem parlant.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
0: Bon dia.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat
2: Continguts en xarxa.

0: Ma'am, this is Rex Stetson.
1: Oh, hello.
0: I hope I didn't wake you up.
1: Oh, not at all.
0: Well, I was just lying here thinking about your generous offer and all. And to call you in case there was anything I needed. Well, I need to go out to dinner tomorrow night, and I sure would enjoy seeing a friendly face across the table. Of course, you're going to be busy tomorrow night.
1: Oh, no, I always keep tomorrow night open. I mean, I hadn't planned a thing. Oh, I'd love to have dinner with you.
2: Hello, hello, hello. Is anybody on this line?
1: Yes, I am on the line. Would you please get off it?
2: All right, but you're on my half hour.
1: Ooh. Rex? Rex, are you there?
0: Yes, ma'am. Who was that?
1: Oh, my party line. A horrible little man.
0: He sure isn't very well-mannered.
1: Mannered? He isn't even worth talking about. Now, what were you saying?
0: I'll be stopping by about 7:30.
1: All right. That'll be fine.
0: Miss Mara?
1: Uh-huh.
0: I've never been much on making fancy speeches, but I get a nice, warm feeling being near you, ma'am. It's like being around a pot-bellied stove on a frosty morning.
1: Oh, Rex. What a lovely thing to say.
0: Well, night, ma'am.
1: Good night.
3: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquest diàleg telefònic que ara sentíem entre un home i una dona era el que mantenien Rock Hudson i Doris Day a la pel·lícula Pillow Talk, coneguda entre nosaltres com Confidències a mitjanit. Va ser una de les tres comèdies que van fer junts i que van funcionar molt bé, perquè eren simpàtiques, jugaven amb equívocs i hi havia molt bona química entre tots dos. Les altres dues van ser Pijama per a dos i No m'enviïs flors, i en totes apareixia Tony Randall com a actor secundari. Avui parlarem de Rock Hudson per dos motius. En primer lloc, perquè va néixer el 17 de novembre de 1925 i, per tant, just ara es commemora el seu centenari. I, en segon lloc, perquè justament enguany es commemoren també els 40 anys de la seva mort. Tenia una presència imponent, perquè era molt, molt atractiu, una veu greu i feia 1,96 m d'alçada. I de seguida li van donar papers petits. Això sí, eren tan petits i era tan jove que si avui veus aquelles pel·lícules que feia i no saps que hi apareixia, doncs et passa completament desapercebut. Molt bones pel·lícules d'aquella època va ser Winchester 73, d'Anthony Mann. Després ja li donen personatges de més entitat, però quan esclata de debò és sota les ordres de Douglas Sirk, que el converteix en protagonista d'alguns dels seus melodrames. Melodrames que eren tan bons, que han passat a la història. Al principi, però, Sirk no li dona cap melodrama, sinó una comèdia titulada Algú ha vist la meva noia? Si no l'heu vista, aquesta pel·lícula, i un dia, per casualitat, ho feu, pareu-hi atenció perquè durant uns pocs segons, molt poc, hi apareix James Dean. 4 anys més tard, Douglas Sirk dona a Rock Hudson un dels grans papers de la seva carrera en un film extraordinari, Escrita en el vent, al costat de Lauren Bacall, Robert Stack i Dorothy Malone, que està, per cert, immensa en el paper d'una dona enamorada d'un home que estima una altra dona. Aquest home és Rock Hudson i aquesta és l'escena en què tots dos, Rock Hudson i Dorothy Malone, estan sols i en penombra en una habitació i ella intenta seduir-lo.
4: Nice dress. Real flattering.
5: I've changed since we last swam in the raw, haven't I?
4: Long, long time ago. I was an idiot boy then.
5: Yes, you were. The other idiot boy's downstairs having himself a big party.
4: It's a happy occasion, isn't it?
5: Unbelievable. Married a whole year and still sober. And still faithful. It can't last much longer.
4: Don't sell Lucy short.
5: There's only so much a woman can do and no more. speak from personal experience with you.
4: You know, you're remarkable. You've got your axe buried in Kyle's head and you're grinding it at the same time.
5: I can think of much better things than making smart talk.
4: All right, let's dance.
5: Still the idiot boy.
3: Només per aquesta escena, descrita en el vent, de Glaserk, ja es veu l'extraordinari talent que tenia Dorothy Malone. Fins i tot va estar nominada a l'Oscar. La trobada entre Glaserk i Rock Hudson va ser molt positiva, sobretot per a Hudson, perquè Cirk va ser el director que va saber treure el millor d'ell. Una mica com Luchino Visconti i Helmut Berger, però amb la diferència que Rock Hudson era molt més bon actor que Berger. I, a més, tenia moltíssim més carisma. Amb Glaserk, Rock Hudson va fer també Obsessió, amb Jim Wyman, Capital Lightfoot, amb Barbara Rush, emmarcada la lluita d'Irlanda contra la dominació anglesa, Himne de batalla, emmarcada la invasió de Corea del Nord a Corea del Sud, Taza, fill de Cochise, un western amb Barbara Rush, Àngel sense resplendor, un altre melodrama extraordinari de perdedors al costat de Robert Stack i Dorothy Malone, i Només el cel ho sap, en companyia de Jim Wyman. L'etapa d'aquestes pel·lícules és la més brillant de la carrera de Rock Hudson. Després, sense el seu mestre, Hudson va fer papers no sempre encertats. D'entre els films memorables que va rodar hi ha Horitzons de l'Oest, de Bud Boutichar, amb Robert Ryan, Gegant, de George Stevens, amb Elizabeth Taylor i James Dean, Sang sobre la Terra, de Richard Brooks, Adéu a les armes, de Charles Vidor, amb Jennifer Jones i Vittorio De Sica, basada en la novel·la d'Ernest Hemingway, i Aquesta terra és meva, de Henry King, amb Gene Simmons. L'any 1984, Rock Hudson va fer públic que patia sida, I això va crear una gran expectació arreu del món perquè era una malaltia molt demonitzada per considerar-se que era pròpia d'homosexuals. I va ser aquell mateix any, el 2 d'octubre de 1984, que Hudson va venir a Catalunya per ser entrevistat al programa de TV3 Àngel Casas Show. Anys després, el mateix Àngel Casas va explicar com de malament havia anat aquella entrevista.
6: Tenim per un cantó una gravació feta de matinada, tots adormits, i després una situació molt tensa amb el Rock Hudson per la pressió de la premsa.
7: Si penso que no calen presentacions, és el senyor Rock Hudson.
6: I ell estava, bueno, molt fora de lloc, perquè li havien dit que venia, que tenia la sida, que era una malaltia absolutament nova, desconeguda, de conseqüències imprevisibles, i a més jo era el tonto de la pel·lícula, perquè no sabia res de tot això. O sigui, estava allà intentant fer una entrevista normal i ja es veu per les respostes que és impossible. O sigui,
7: què és el que creu que seduïa més a les teenagers del seu temps de respecte a la figura de Rock Hudson? Els ulls, el nas, la boca, la manera de somriure?
6: Jo no volia tocar el tema de l'homosexualitat en absolut, eh? No, ho tenia embarcat. Àngel, no, d'aquí no, la ratlla no la passem. També no sabia per què, però perquè estava jo emprenyat pel tracte que li havien donat. I aleshores, doncs, hi ha un moment que dic, se m'acua.
7: Si una nit vostè no tingués res a fer i el convidessin a sortir la Boderek o Richard Gere, en qui preferiria anar a passejar una estona?
8: What do you mean, to the boxing match or to the dance?
9: Què vol dir, que cinema de boxa o cinema a ballar?
7: Cinema a ballar.
8: Well, I think it'll be Richard Gere.
9: Segurament amb el Richard Gere.
6: Jo crec que ho va dir amb tota la picardia del món. Sí, ell sabia el que m'estava dient i què estava dient. Vull dir, no se li va escapar res. Vull dir, era molt conscient del que feia. Bueno, potser en el fons m'estava pagant el disgust que jo duia professional a sobre per la mala entrevista que acabava de fer.
7: Senyor Hudson, moltes gràcies.
3: Gràcies. Això va passar ara fa 41 anys. I el rebombori que Rock Hudson havia creat amb la notícia que patia la sida s'hi va afegir la confirmació que era homosexual. La por que la seva orientació sexual pogués destruir la seva carrera va fer que Hudson amagués la veritat tota la vida i fins i tot la cosa va arribar al punt d'arreglar econòmicament un matrimoni amb la seva secretària, per bé que va acabar en divorci al cap de 3 anys. La seva autèntica parella va ser en realitat l'actor Tab Hunter. Abans he parlat de la versió cinematogràfica de Déu a les armes i Hudson tenia un grandíssim interès a fer-la fins a l'extrem que va rebutjar ofertes molt bones. I ho devia lamentar força perquè Adéu a les armes va ser un fracàs, mentre que les pel·lícules que va rebutjar van ser un èxit. Van ser Sayonara, que va interpretar Marlon Brando, El pont sobre el riu Kwai, que va fer William Holden, i Ben-Hur, a càrrec de Charlton Heston. Hudson sempre es va penedir d'aquell rebuig i va dir va ser l'error més gran de la meva carrera. Amb el pas dels anys, Hudson va entrar en decadència i va arribar a la televisió. Amb èxit, per cert, això sí. Va ser la sèrie Macmillan i esposa. I també va aparèixer a Dinastia, on, sense dir que tenia la sida, no volia fer cap petó a l'actriu Linda Evans perquè per por d'encomanar-li la malaltia. De fet, va ser arran d'això que els estudis van reescriure els guions, suprimint els petons amb la boca oberta, i els sindicats van comunicar als actors que podien negar-se a rodar aquestes escenes. Poc després, Rock Hudson va morir. Va ser el 2 d'octubre de 1985, ara fa 40 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Oriol Coromina a les vies de so i que hem dedicat al centenari de Rock Hudson, nascut el 17 de novembre de 1925, l'escoltarem cantant la cançó L'amor ha estat bo amb mi. Però abans deixeu-me que recordi unes paraules de Rock Hudson poc abans de morir. Va dir, no estic content d'estar malalt. No estic content de tenir la sida. Però si això serveix per ajudar els altres, almenys la meva desgràcia haurà tingut un valor i haurà servit d'alguna cosa. Fins la setmana vinent, amics.
10: I have been a rover. I have walked alone. Hiked 100 highways. Never found a home.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Voleu saber què fa un cocodril i un mussol junts en una poesia? Escolteu amb atenció perquè segur que no ho han endevinat.
5: Hola, soc el meu tercer moment. Vaig a tercer B de primària d'escola Mare de Déu del Carme al col·legi. El poema que he escollit es diu El cocodril del Nil i el mussol del Pol. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè me gustan los cocodrilos. El cocodril del Nil i el mussol de Pol. El cocodril del Nil crida al mussol del Pol. Ai, el caixal, quin mal! E fa el mussol del Pol al cocodril del Nil posa tigel amb mel.
3: Moltíssimes gràcies, moltíssim, per escollir aquesta poesia. L'has llegit molt bé. I com a tu, a nosaltres també ens agraden els cocodrils. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu.
6: Ens agrada la poesia.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La ràdio amb samarreta.
7: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
8: Miquel Creus i Muñoz va néixer el 20 de març de 1952. És molt més conegut.
9: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
10: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que es realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola,
0: res,
1: què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... Ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta cuqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deien la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita i li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que has de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa, una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat, que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobrissó.
1: Descobrim com se'n surt el gat que no sabia que era un gat.

0: Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen cecs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar als troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb ni cap altre ocell, perquè no tenia ales, així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Oh, hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a anar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys a nous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar?
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Tio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu, un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el Hamfan?
1: Som-hi.
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que a l'arribar a la bassa particular d'en Kyo, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Kyo, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te ben brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Kyo. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant, es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
4: Tu, un bou?
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu.
5: Miau! Miau!
1: Ai, qui ets?
5: Sóc la gateta Calixta. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calixta no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell, tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto,
3: Fina,
2: Kio,
3: Calixta, i som
6: gats.

0: pobre colibrí. De cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor, buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
1: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent. Encara que alimentar-se no era una cosa que a ella preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc.
0: Li repetien sempre els seus papes, però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: Ah, i ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se

0: de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
1: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda i el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.

0: I amb el cant ben fort de tots els ocells que han ajudat al nostre petit colibrí, arriba el moment de tancar el llibre dels contes d'avui i acomiadar-nos volant molt, molt alt amb la nostra millor aliada. Quina és? La música.
1: I de quina manera? Avui marxem seguint la melodia de la natura, de la mà de la gran dama Erigia Levert i la seva cançó Els ocells han arribat. És una cançó preciosa, comple l'aire de refilets, alegria i molta frescor per aquests dies de calor.
0: Així que ja ho sabeu, tothom a obrir les ales i a cantar ben fort, com les cuques de llum a Tailàndia, els animals de la granja d'en Pep i els ocells de la història d'en Blai. Ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona de vacances amb tots vosaltres.
1: Nosaltres marxem volant cap al niu, però recordeu que us esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, a la vostra emissora de ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: Gaudiu molt de la setmana, canteu ben fort i recordeu que mentre no ens tornem a trobar,
1: us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola,
0: res,
1: què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... Ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta cuqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deien la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa, una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps, a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat, que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobrissó.
1: Descobrim com se'n surt el gat, que no sabia que era un gat.

0: molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen cecs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no ho deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra, i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep, i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur que ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar als troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb, ni cap altre ocell, perquè no tenia ales, així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a anar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys a nous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Quio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu, un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el que me fan?
1: Som-hi.
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que al arribar a la bassa particular d'en Quio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Quio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te bé brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Quio. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
4: Tu un bou?
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu.
5: Miau! Miau!
1: Ai, qui ets?
5: Sóc la gateta Calista. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calista no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell, tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto.
3: Fina.
2: Kio.
3: Calixta. I som...
6: Gats.
7: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
8: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
7: Pobre colibrí, de cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor. Buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
8: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent. Encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per a aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc,
0: li repetien sempre els seus papes. Però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que hi havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: Ah, i ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic i la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.
3: Ràdio Sant Cugat, notícies.
4: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
0: FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: El vespreig és el fenomen de moda dels últims anys, un fenomen que guanya pes i adeptes no només entre el públic més adult, sinó també entre els joves que busquen en aquesta activitat d'oci avançar els horaris, socialitzar i, com no, passar-ho bé. Avui en parlem amb el terrassenc Miquel Muntada, que és promotor de la Mítica. Miquel, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Tu que estàs en aquest món, com definiries el vespreig per algú que encara no sàpiga de què va?
1: Bé, de fet, hi ha bastants tipus de vespreigos dintre el vespreig. És a dir, es pot entendre com una sessió de discoteca, bueno, que més o menys pot durar des de les 6 de la tarda a les 9, a les 10, però també es pot entendre com anar a fer una copa, escoltar música més chill out i empalmar amb el sopar. Bueno, hi ha diferents maneres d'entendre-ho, sí.
0: Ja, anirem parlant i fent els matisos que calgui. On neix i quan aquest fenomen? Perquè és bastant recent, estem parlant dels últims anys, però potser el podríem situar just després de la pandèmia?
1: Correcte, sí, sí, sí. Bé, antigament ja es feien sessions de tarda a les discoteques, els que tenim una edat ja ho recordem, però això es va perdre, bueno, perquè tirava molt més la nit, i es va recuperar, com bé dius tu, quan després de la pandèmia van començar a posar uns horaris restringits als locals d'oci nocturn, i es van haver de veure abocats a fer sessions de tarda, no? Llavors, jo crec que se'n van adonar de que hi havia un públic molt, molt receptiu i crec que van anar seguint, apostant per aquests horaris.
0: Si haguéssim de posar la xinxeta en el punt geogràfic on neix aquest fenomen, on l'hauríem de situar?
1: Jo crec que neix a Madrid.
0: El Tardeo.
1: Sí, sí, sí. El Tardeo neix a Madrid i entenc que bueno, això jo crec que va, com que hi ha tantíssims locals, hi ha tanta gent que surt i tenen una cultura de sortir molt potent, doncs va ser relativament fàcil, a més que, clar, hi havia moltes ganes, no?, perquè sortíem de la pandèmia.
0: Clar. Però tu diries que té les mateixes característiques arreu o es diferencia segons les zones d'Espanya on es fa?
1: Sí, sí, es diferencia totalment. Si vols et poso un exemple. Andalusia, per exemple, els tardeos ho entenen com anem a dinar i després de dinar fem una copa i ens liem.
0: Sí.
1: I anem a ballar, i anem a passar-ho bé i tal. Jo el que m'he adonat amb el vespreig que ja fa un any que anem fent, la Mítica, que la gent és més de venir a sopar. O sigui, venir abans de sopar, perdó.
0: Yeah.
1: Venir abans de sopar, fan una copeta, fan un parell de cerveses i van a sopar. Jo crec que aquesta pot ser una mica la diferència.
0: La gran diferència, no? Però a Madrid també és abans de sopar, no? O sortint de la feina, o com és?
1: Sí, bueno, a Madrid...
0: No para, és non-stop, no?
1: A Madrid és non-stop. Jo crec que s'ajunta tot. S'ajunta el sortir de la feina amb el sortir abans de sopar, hi ha tanta gent, tenen una cultura de sortir tan diferent,
0: que
1: bueno, hi ha gent per tot. Jo ho tinc molt clar, que hi ha gent per tot allà.
0: I a Catalunya on diries que va començar aquest fenomen?
1: Bueno, m'imagino com tot, en una gran urbe, com pot ser Barcelona, doncs a la que van donar el cop de sortida de la pandèmia en els locals d'oci nocturn, però en horari restringit de tarda, doncs tothom s'hi va abocar, perquè era l'única manera d'intentar fer alguna cosa, no? Per donar sortida a les ganes de passar-ho bé de la gent.
0: Mm-hmm. Tu tens una relació amb el Prat especial, podríem dir, no? Allà comences a treballar en el tema de les relacions públiques, tu exercies doncs aquest càrrec a la Disco Prat 42, i no fa massa, potser un parell d'anys, em vau fer un Remember, no?
1: Sí, de fet, vaig començar perquè jo realment no em dedicava a això ni res, i va haver-hi un empresari que, clar, que ens coneixíem de quan jo havia treballat jovenet amb ell, que em va comentar, home, hauríem de fer una festa Remember de l'època, de la discoteca aquesta, i, bueno, just després de la pandèmia, doncs, com que em vaig tenir ganes de fer-ho, i la veritat que la gent va respondre super, super bé, sí, sí.
0: Et vas embolicar la manta al cap, no?, com es diu, normalment, i vas veure que la resposta va ser bona com per donar-li més continuïtat a aquest tipus de sessions?
1: Sí, sí, sí. De fet, vaig estar 2 anys i vam anar fent sessions 3 o 4 a l'any. Sí, vull dir que potser em vaig fer entre 8 i 10, tenint en compte algun cap d'any, etc, etc. Però sempre vinculat, en aquest cas, a les festes Remember, eh?
0: Uh-huh. I quan neix la Mítica?
1: La Mítica neix perquè tinc una amiga... tinc una amiga que sempre em venia a visitar el Prat i em deia, però escolta'm, tu ets de Terrassa, perquè no fas res a Terrassa, no? Llavors, vaig veure com que hi havia una mica de necessitat de fer alguna cosa al centre... ja no direm en un espai molt gran, sinó en petit comitè. Petit comitè vol dir 100-200 persones, eh?
0: Home, petit no seria massa, però vaja. Sí, sí.
1: Sí, sí. De manera de bueno, doncs això, hi havia com una manca de fer alguna cosa al centre de Terrassa en horari de tarda. Bueno, i ella hi confiava i va dir, home, jo crec que podries. Llavors és quan em poso d'acord amb un local d'aquí i de Terrassa i ho provem. I la veritat és que va anar molt bé, vam fer una sessió mensual que va estar força bé i bueno, van arribar a vacances, vam frenar una mica i ara m'he decidit per un canvi de local. Mm-hmm. També al centre, a Terrassa.
0: Això que ens estàs explicant és a la Sala Benice?
1: Sí, sí, sí. La temporada passada vaig estar allà, sí.
0: Al carrer de les Escaletes. I mm-hmm. Portes 2 anys fent això?
1: No, aquest serà el segon i ara és quan passo al clandestí, al camí Fondo 37. Mm-hmm.
0: El Vespreig, no sé si necessàriament va associat a un tipus de música concreta, que és la música disco dels 80, dels 90 i de principis del 2000.
1: Bé, en aquest cas, la Mítica ha apostat per aquesta música i per aquest target de gent que segueix aquest tipus de música. I la veritat és que ens ha anat molt bé, esperem que ens segueixi anant bé, però jo tinc clar que hi haurà altres tipus de vespreig que seran d'altre tipus de música i altre tipus de target de gent.
0: Uh-huh. I sobre els llocs que abans parlàvem al principi, des de discoteques a restaurants, quines són les altres opcions que poden donar lloc a organitzar sessions de vespreig?
1: Bueno, bars musicals una mica grans, també es pot intentar. Terrasses a l'estiu, sí, ja ho has dit tu, no? Terrasses de restaurants. Bueno, llavors també, a partir d'aquí també han sortit mil i una combinacions, que sí, vermuts musicals, que, buah, aquí, llavors ja no acabaríem això. La gent ha vist que... Els empresaris hostalers han vist que la gent segueix la música, que han d'oferir alguna cosa més que no els àpats, i aposten una mica per fer coses més originals.
0: Uh-huh. I per què creus tu que està calant tant entre el públic? El públic en general, eh? Més adults, més joves... Per què?
1: Bé, jo crec que en un principi, mira, totes les festes que feia el Prat eren de nit, i quan em parlaven de vespreig jo deia, ostres, això vols dir... I t'he de dir que a partir del primer vespreig que vaig fer vaig dir, ostres, és que és fantàstic. Per què? Perquè l'horari és genial, et permet anar a dormir una hora decent i no el llences a la brossa el diumenge, no? O sigui, en tot cas, si ho fas dissabte, doncs, el diumenge no el llences a la brossa. Jo crec que el tema va per aquí. És un horari molt bo en quant a poder socialitzar, però sense desaprofitar el dia següent.
0: Uh-huh. I això, que aquest fenomen que parlàvem al principi s'escampa com una gota d'oli pràcticament arreu. Aquí al Vallès, on més ha calat de moment sembla ser Terrassa. També hem de dir que a Sant Cugat la setmana passada vau fer una tercera sessió al restaurant...
1: Recarrega't, sí.
0: El Recarrega't, correcte. Uh-huh. I uh-huh. tinc entès que a Sabadell també se'n fa, eh? Hi ha una discoteca, la Maloa Club, que sembla que també fan vespreig. Es va escampant, no?
1: Sí, sí, és el que deia també, no? Per exemple, en el tema del Recarrega't és una mica diferent. És a dir, és més chill out, és anar a prendre una copa després de treballar i allargar fins a poder-hi sopar i marxar després de sopar. També és una altra opció, no? Ja no és tant de ballar, però és de passar una estona amb companys de feina després de la feina, després de treballar, i aprofitar i... I després, doncs, mira, ja sopem i ja ho tenim tot, saps?
0: Mm-hmm. Perquè normalment això, les primeres notícies que es feien ressò d'aquest fenomen s'associava molt a gent a partir dels 40, 50 anys, però sembla que també hi ha gent més jove que també s'està incorporant, no?, a aquest fenomen. Per què creus tu que també els agrada?
1: Bueno, repeteixo, si al final aquesta gent jove no participen de la música dels 80, 90 i 2000, perquè òbviament tenen una altra elecció de tipus de música, doncs mentre allà on vagin i posin la música que ells volen, l'horari continua sent perfecte. Jo crec que és qüestió de l'horari. Si ambient n'hi ha, no cal esperar a la nit per socialitzar. Jo crec que la gent que ho prova... A la curta, ja no dic a la llarga, és que repeteixen per això, perquè l'horari està molt bé.
0: I és una moda passatgera o li veus futur? Tindrà recorregut el fenomen del vespreig?
1: Jo crec que sí, jo crec que sí. Ara no em facis dir si amb una música, un tipus de música, un target de gent o un altre, però insisteixo, és que l'horari és molt bo i et permet l'endemà estar a la mar de bé, poder aprofitar el dia, i jo crec que això la gent ho valora. Ja t'ho dic, la gent que era una mica reticent, hi havia gent que deia, els tardeus és de iaios, el vespreig és de iaios.
0: Sí.
1: Sí, és veritat.
0: Sí, sí.
1: Doncs quan ho prova, diuen, ostres, està molt bé, l'endemà a les 9 del matí m'havies anat a pujar una muntanya, i bé, i vaig anar a esmorzar no sé on, i bé, clar, el fet és provar-ho i ja està. Si tens la sort d'anar a algun lloc on et trobes amb gent coneguda, a prendre una copa amb la música que t'agrada, és genial.
0: Mm-hmm. No cal que ho associem a una època de l'any en concret. Vull dir, el vespreig es pot fer durant tot l'any.
1: Sí, sí, sí. Bueno, de fet, el que farem ara al clandestí, clar, és un local tancat, llavors a l'estiu no té gaire sentit, fa molta calor, la gent té ganes de llocs en aire lliure, etcètera, etcètera. Vull dir que a l'hivern es pot anar a un tipus de locals, a l'estiu a uns altres, vull dir, cap problema. Hi ha guinguetes a la platja que fan vespreig i estàs al mig de la sorra, vull dir que també... Tot es basa en l'horari.
0: Clar.
1: L'horari i sí.
0: I la proposta, perquè m'imagino que això anirà segurament evolucionant cap a altres formes. Tu abans comentaves, no necessàriament haurà de ser sempre música dels 80, 90 i principis dels 2000, sinó que també doncs, es poden generar doncs, altres estils, altres donar altres
1: sí,
0: arguments, no?
1: Ja existeix, ja hi ha vespreig de música tecno, i cap problema. Vull dir, ja tenen el seu públic, és normal. I ja et dic, mentre hi hagi gent que entén aquesta filosofia i que vol aprofitar l'endemà, mentre se'ls hi proposi oferta amb el seu tipus de música, això funcionarà.
0: Això, vist des de l'òptica de l'empresa... és possible que a vosaltres també us permeti conciliar, ja pensant més en els propietaris de les sales, si és que amb aquesta opció s'estalvien l'opció de la nit, o no, o fan doblete?
1: És afegit. En el meu cas, on jo aniré aquesta temporada, clandestí, ells ja tenen el seu públic de nit i no obrien a la tarda, i ara
0: una més a més
1: farem. Sí, és un mes a mes, sí.
0: Digue'ns de què us encarregueu, què feu des de la Mítica. Vosaltres sou l'empresa promotora i qualsevol restaurant, sala que estigui pensant en organitzar un vespreig, us contacta a vosaltres?
1: Sí, sí, doncs mira, sí, sí, totalment. I doncs podem començar de zero. Nosaltres sempre portem dos o tres, intento portar dos o tres DJs que, de la meva confiança, algun dels quals havia punxat en sales emblemàtiques de l'època, amb la qual ja tens una seguretat, no?, de que els temes que es posaran són els que s'han de posar segons el nostre criteri. Però a partir d'aquí, en el cas de la Mítica, pot afegir col·laboradors, festa temàtica...
0: A la carta, bueno, no, Miquel?
1: A la carta, sí, sí, el que faci falta. És parlar-ho i... I endavant.
0: Digue'ns
1: la
0: pròxima sessió, on l'organitzeu?
1: Doncs mira, la pròxima sessió la farem al Clandestí, serà inauguració de temporada de la Mítica al Clandestí, aquí a Terrassa, al Camí Fondo 37, dissabte 20 de setembre, i aquesta vegada tindrem la padrina, la Xiqui Martí. Xiqui Martí, per qui no conegui, és aquella noia que sortia en Cròniques Marcianes, que feia uns balls en una barra. Sí, que té un tema de la seva vida que va tenir, bueno, la pobra, va tenir problemes de salut molt greus i es va refer i està fantàstica. Està fantàstica i ens va fer molta il·lusió, doncs, poder recontractar. Mira, veus, una de les coses que em preguntaves, la Mítica, que puc fer, doncs la Mítica pot portar personatges de l'època, també.
0: Doncs bé, ens quedem amb aquesta cita. Miquel Montada, promotor de la Mítica, moltíssimes gràcies per passar avui pel Connectats. Que vagi molt bé la temporada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: més de 40 anys a la Condiesel, una de les empreses més emblemàtiques que ha tingut la ciutat. Ha estat vinculat a clubs esportius com el Sant Cugat Esport de Futbol i el Club Petanca Sant Cugat. I des de fa una colla d'anys també col·labora amb el Rebost de Càritas. Joan, benvingut.
1: Gràcies.
0: Com portes la jubilació?
1: Pues la porto força bé i activa.
0: Sí?
1: Sí, no puc dir que m'agradaria tindre més temps per mi, perquè si lo volgués tindre, lo tindria, no? Però em trobo molt bé con les activitats que faig.
0: És com t'imaginaves aquesta etapa de la vida? O és una mica diferent?
1: Pues mira, la etapa, jo quan vaig jubilar lo tenia molt clar tot. I realment lo tinc clar. Però al cap de 5 anys de jubilar-me, vaig tindre que anar-me a Extremadura.
0: Per què?
1: La meva dona tenia un problema de salut i vam marxar. Vam anar a unes vacances, no es va agradar, i vam fer una estància de 10 anys.
0: Déu-n'hi-do, quines vacances, sí, no?
1: Van tallar tot el que tenia previst i com t'ho diria jo?
0: Vau fer un canvi.
1: Planejar,
0: sí,
1: per fer un canvi totalment diferent a un lloc que no, pràcticament no coneixia ningú, perquè quan la gent que jo coneixia d'abans, pues ja n'hi havien mort molts, i molts que havien emigrat, perquè jo soy d'un poblet d'Extremadura, d'Hinojosa del Valle, que ara actualment són 500 habitants, molt petit, però una tranquil·litat.
0: Que no
1: i vaig
0: preu.
1: Tindre que rehacer un altre cop totes les activitats i tota la meva planificació de la jubilació.
0: I com vas planificar aquesta jubilació allà?
1: Pues mira, allà vam viatjar molt, perquè jo vaig sortir d'Extremadura molt petit, bueno, amb 15 anys, i no coneixia pràcticament res d'Extremadura.
0: O sigui, la teva comunitat, la comunitat extremenya, no l'havies...
1: Jo no l'havia conegut, perquè llavors, quan jo vivia a Extremadura, los viatges los tenien que fer en burros o en bicicletes.
0: Clar, havia muy poco. És el que hi havia en aquella
1: llavors,
0: època.
1: Llavors, coneixia els pobles del voltant, no? Com era Villafranca, Zafra, Almendralejo, o Nacho Rivera, los pobles del voltant de... Però el que era la província... I part de Càceres, tot això que parlaven del Jerte i del Valle de la Vera,
0: sí,
1: i tot això jo no coneixia res.
0: Pues és
1: i aquests 10 anys m'he dedicat a conèixer Extremadura. Jo he sigut sempre motero, i llavors jo, abans d'anar-me, havia vingut la moto aquí, perquè aquí pues no la feia servir, pràcticament no la feia servir. I vaig tindre que comprar-me una Extremadura.
0: Per poder fer aquest viatge,
1: no,
0: d'exploració per
1: sí,
0: allà, no?
1: Alguns ho feia amb la dona, però normalment anava en cotxe. Aquella moto la vaig comprar per les meves sortides, per el meu espai.
0: Pels teus moments.
1: I aquests, havia un grup de moteros que tenen un nom molt peculiar, moteros carroza a la una en casa. O sea, que sortien a almorzar i feien, bueno, pues feien unes voltes i feien... I con això me va ajudar molt a conèixer part d'Extremadura.
0: I després decidiu tornar al cap de 10 anys?
1: Al cap de 10 anys, pues un altre cop estaven enyorats una mica. Teníem los fills aquí, les nets, i van, com tenia la casa aquí, pues van tornar. Allà me vaig anar d'alquiler, vaig alquilar una casa nova per estrenar. I si te digo el...
0: El preu?
1: El preu és 200 euros.
0: Déu-n'hi-do.
1: Pagava cada mes.
0: Déu-n'hi-do.
1: Una casa nova.
0: Com ara? La situació està com ara, eh?
1: I ara, pues, al vindre cap aquí, pues, he tornat a refer tot el que havia deixat.
0: I escolta'm una cosa, tu ara explicaves que arribes a Sant Cugat jovenet, amb 15, 16 anys...
1: Mira,
0: tu vas arribar al 61...
1: Sí, però vaig arribar de rebote.
0: Per què?
1: Perquè la meva família ja havia planejat d'emigrar, no? Però totes les papeletes estaven en Mallorca.
0: Vaja, no està malament de...

0: Poc,
1: no,
0: eh?
1: El meu germà ja treballava allà, i jo un estiu del 59 me'n vaig anar amb el meu germà. Però els meus pares, en el 61, tenien que marxar a Mallorca. Llavors, la meva mare tenia una germana, mi tenia mare de la Carme, vivint aquí a Sant Cugat. I li va dir, no em vagis a Mallorca, vine aquí, tenim juntes, que hem hecho molt treball, i bueno, i total, que en les Navidades del 61 van rebre una carta a Mallorca dient, nens, cap a Catalunya. Estem a Sant Cugat, carrer La Mina, número 20, tal.
0: Ostres, Déu-n'hi-do,
1: o sigui, aquestes Navidades vull passar-lo amb vosaltres, o sigui que deixeu tot el que tingueu per ahí i per Catalunya.
0: Quin canvi.
1: I el meu germà i jo vam vindre aquí.
0: I arribes aquí, de les primeres coses que m'imagino que t'impacten, és una gran nevada, una riuada...
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Els meus pares ja hi eren quan va passar la riada de Terrassa i Rubí. Jo no, jo ja... Perquè això va ser-hi al setembre i jo veia arribar les vacances al Nadal del desembre. I llavors jo me vaig assabentar quan vaig arribar, no? I els meus pares me van explicar el que havia, però jo vaig endegar una mica i tot això. Però la meva integració aquí a Sant Cugat va ser ràpida. No vaig tindre problemes d'adaptació ni de companys, ni... En seguida vaig començar a anar a classes nocturnes i en un dels col·legis que va començar a anar era el senyor... aquí al carrer Major, l'Esqueta, senyora Javier
0: l'Esqueta. Sí, a l'escola Esqueta, sí.
1: Havia obert a la nit per les persones...
0: Grans?
1: Bueno, que estava ja fora de l'edat de col·legi, no?
0: Uh-huh.
1: I, bueno, i vaig començar aquí i vaig començar a treballar molt, molt aviat.
0: Amb quina edat?
1: Pues tenia 16 anys. No havia complit el 17 encara.
0: I vas treballar a la construcció?
1: Vaig treballar a la construcció uns 6 o 7 mesos. Després vaig trobar una feina con un topògrafo, se diu, per medir o per marcar la carretera que va de la gasolina al Reprí.
0: Sí, on hi havia la discoteca Chic.
1: Sí. A la Floresta, les Planes, Vallvidrera, aquest tramo de carretera.
0: La carretera de Vallvidrera.
1: La carretera de Vallvidrera la vaig començar pràcticament jo. I d'allà vaig fer un any a la plaça Alcoi, que hi havia un taller d'electrofrenos i relés i coses elèctriques, con un tal senyor... Climent, que era de les Planes, me sembla que era, i tenia un taller muntat. Vaig estar un any. I aquest any vaig passar Anònima de Torcido al turno de nit.
0: Anònima de Torcidos. Sí. Aquesta és una empresa que jo recordo vagament.
1: Fa anys ja que va desaparèixer.
0: Sí, i a què es dedicava?
1: Pues se dedicava a la torsió del fil per a tejer, que després van muntar una altra empresa que era també de l'Otexa,
0: Otexa.
1: A prop de los col·legis de Pla Ferrera, i ahir hi treballàvem parella. Ahir vas treballar un any.
0: I quan arribes a la Condiesel?
1: Arribo el dia 8 de gener del 65.
0: Déu-n'hi-do com ho tens, eh? Ho tens marcat.
1: Sí, sí. El 8 de...
0: I allà fas, diguem, ja tota la teva...
1: Allí vaig entrar com a oficial de tercera.
0: Sí.
1: I ahir vaig començar fent toberes i coses. Ahir el que fèiem era tot el producte del motor dièsel, tant la bomba injectora com injectores, com filtros, tot el que porta al motor dièsel. I ahir vaig començar a treballar.
0: Quants anys?
1: I ahir vaig conèixer la teva mare.
0: La meva mare la vas conèixer ja.
1: La qual?
0: És que és una empresa, la Condiesel, ho explicàvem a la presentació, que va donar feina a bona part de la població de Sant Cugat, llavors.
1: Sí, de Sant Cugat, de Cerdanyola, de Ripollet, de Rubí, imagina't, de Terrassa, nivell de tot, de tot el Vallès Occidental. O sigui, hi havia molta gent. Havíem arribat a treballar fins a 1.400 o 1.500 operaris, com dia cel. Va canviar molt de noms. Va passar de nombres de com dia cel a Lucas Diesel.
0: Lucas Diesel, sí.
1: Lucas Bariting. Després va passar a Delphi.
0: Exacte.
1: I que és americana. Però nosaltres no va canviar. El que no va canviar mai va ser, diguéssim, el Lucas, la marca,
0: sí,
1: que és la que vemos sempre por ahí, por los filtros y materiales de recambios y cosas d'estas, d'aquestes... I és Lucas. Però lo demás havia canviat molt de capitals. De...
0: I escolta'm una cosa, quin record guardes tu d'aquella etapa a la Condiesel?
1: Pues mira, per mi la Condiesel va ser... Quan jo vaig entrar a Condiesel, entraven per una porta... Entrava uno per una porta i salien cinc per l'altra. O sea, havia un dicho que deia el que vale, vale, i el que no la condiese.
0: Això deien, no? És veritat, sí, sí.
1: I la veritat és que jo lo tenia molt clar, que volia fer la meva vida a condiese, si podia ser. I sí que me va costar treball de fer-lo, no? Però jo m'apuntava a tots els cursos que havia en condiese, m'apuntava a totes les vacantes que sortien, i vaig anar pujant, fins a sortir fora de conveni. O sigui, jo tinc que estar... Estic agraït a Condiesel perquè jo he fet la meva etapa laboral en Condiesel i ara, pues, m'alegro molt d'haver sigut així, no? Mm.
0: Amb 60 anys t'arriba la proposta...
1: M'arriba la proposta.
0: ...de jubilar-te a Condiesel.
1: No me van obligar, però... Van jubilar a diverses persones i entre una me'n van dir a mi. I jo, no és que tingués gana de jubilar-me, però estava una mica cansat en l'aspecte de que cada vegada les tecnologies eren més avançades. Els controls numèrics i tot això...
0: T'atabalava una mica, no?
1: M'ha xapat a l'antiga, no? I això t'atabalava una mica al final. Maquinària molt nova... I com els últims 20 anys vaig dedicar-me a la formació de muntatge de Condiesel, vaig estar en formació, pues quan va arribar la proposta, jo li vaig dir, fer-me números, i si el que em doneu i els números que em queden puc viure, endavant. Me van fer números i vaig trigar mitja hora en sortir de Condiesel. I te dic una cosa... He passat 41 anys, quasi 42. Vaig plegar de Condiesel i no m'he recordat mai més. O sigui, jo no he tingut aquella cosa que...
0: Nostàlgia, no?
1: Nostàlgia. Mm. Que alguns companys tenien que passar per fàbrica molts dies perquè l'eixaven a falta de... Perquè jo parlava amb mi per telèfon. Jo no vaig tindre que passar mai.
0: Perquè recordes quines han estat de les primeres coses que vas fer quan et vas jubilar?
1: Les primeres coses que vaig fer quan em vaig jubilar va ser entrar a Càritas. Càritas estava a llavors aquí en el monestir, la Casa Bacial.
0: Sí.
1: I vaig anar per col·laborar el Nadal. Jo em vaig jubilar al novembre i al desembre, per Nadal, que feia la campanya del Nadal, vaig anar per si necessitaven... I no me van deixar sortir més. Quan van veure com treballava i com comencé a organitzar el que era el rebost i els aliments i el FIFO de la fecha de caducitat i tot això, van dir, Joan,
0: t'has fitxat.
1: Te fitxem. Seràs el responsable del rebost de Càritas. I bueno, i llavors vaig estar fins al 2012, que va ser-hi quan va marxar a Extremadura, i vaig deixar els companys que estan ara.
0: I després t'has tornat a reenganxar, no?
1: I després de 12 anys, quan vaig tornar, perquè jo cada vegada que venia de vacança, jo anava a Càritas, a col·laborar en el que fos. I com tenia experiència, pues, no hacía falta mucha formació, no?
0: I una última qüestió. Et veus amb cor de donar algun consell a la gent jove després de tota aquesta vida tan dilatada amb tantes experiències i...
1: Bueno, pues la gent jove, jo crec que tenim una joventut molt, molt maca. Molt maca. No tots els joves són agressius o són despreocupats, són... però sí que li donaria el consell i que fossin més respetuosos amb les coses de los demés, que fossin més respetuosos amb les coses públiques, que quan se senten en un banc i estan bevent alguna cosa, que llencin les coses a les papeleres. Perquè jo acostumo a sortir de matí a les 7 de la mañana per al monestir, con el gosset, i estan tots els bancs llenos de got de Coca-Cola, botelles, per el terra. I això no està bé.
0: Civisme, no?
1: Civisme.
0: Que siguin una mica més
1: cívics. I costa molt
0: poc
1: de fer-ho, perquè tenen papeleres al costat de tots els bancs que estan.
0: Joan, podríem estar parlant molta més estona, però jo crec que per avui ja en tenim més que suficient. Ens ha agradat molt poder compartir aquesta estona de conversa per conèixer una mica la teva vida.
1: Molt bé, molt bé. A part, hi ha una cosa de que jo soc motero d'aquí i el Club Raspanà, que està molt vinculat a Sant Cugat, jo fui uno de los fundadors de...
0: Veus com hi ha tantes coses que no... És que no acabaríem mai.
1: És el meu fill, és el president. Queda...
0: Actualment.
1: Actualment, Joan Carles.
0: Molt bé. Doncs escolta, Joan, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Que vagi molt bé.
1: Molt bé.
0: Adéu-siau.
1: Gràcies.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM. Paraules evitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Volta ciclista. Cursa de circuit en què el recorregut està dividit per etapes, de manera que la classificació final s'obté a partir de la suma dels diversos resultats parcials.
2: Algú m'explica quin superpoder permet fer la migdiada al sofà amb aquesta banda sonora? En aquest Paraules Evitables parlem de bicicletes i de ciclisme, de les grans competicions de carretera que arriben amb l'estiu i conquereixen, ja fa anys, la sobretaula televisiva. Ho fem amb Joan Reballato, que és l'encarregat del nou diccionari de la bicicleta i el ciclisme del Termcat. Joan, per començar, en català, què val més dir? Tour o volta ciclista?
3: Bé, en realitat, podríem parlar de totes dues coses. Si fossin francesos... parlarien de Tour ben tranquil·lament, igual com parlen del Tour de França, el Tour d'Itàlia, el Tour de Catalunya, és igual. Per ells, Tour és la forma genèrica per referir-se a aquest tipus de competició. Per nosaltres, la forma genèrica és volta ciclista, i per això, en principi, parlem de les grans voltes ciclistes, les voltes per etapes, etc. Però com que passa que les tres grans voltes per etapes que duren tres setmanes es coneixen internacionalment amb el nom que tenen en cada llengua, en general ho respectem. Parlem llavors del Tour de França, el Giro d'Itàlia o la Vuelta a Espanya. Bé, en realitat totes dues formes serien correctes, però hem de saber que una és més general i l'altra serveix específicament pel Tour de França.
2: I per què volta i no cursa?
3: En aquest cas, anirem una mica pel mateix que hem dit abans. Cursa és una forma molt genèrica que ens serveix per qualsevol tipus de competició, en qualsevol esport, n'hi ha d'atletisme, n'hi ha de motociclisme, de ciclisme, evidentment. Llavors, volta ens serveix per referir-nos específicament a aquest tipus de cursa per etapes que recorre, en general, allò, una part important d'un territori, no? No és a interior, sinó que és a l'exterior, per això es parla de la volta a Catalunya, que, per cert, dit de passada, és com uns 20 anys anterior a la Vuelta a Espanya, és, tot i no ser de les tres més importants, sí que és de les més antigues.
2: Doncs situem-nos encara més enrere per parlar d'on va començar tot. La bicicleta, quan va néixer?
3: Com tot, la bicicleta té una història i té una prehistòria. La prehistòria immediata de la bicicleta seria la Draisina, del 1817, que és una època que hi ha escassedat d'aliments, hi ha fam, això fa desaparèixer molts cavalls, rucs, mules. Llavors, al baró von Drais se li acut que la gent humil necessita alguna cosa per anar d'un lloc a l'altre.
4: Pròxima estació...
5: Diagonal.
3: Ara que ja no té un cavall a disposició perquè han passat a ser molt cars. I s'inventa la Draisina, que és un vehicle com un quadre, diguem, de bicicleta amb una roda a cada extrem i la persona que hauria d'anar a sobre, cam aquí, cam allà, impulsant-se amb els peus.
2: Vaja, una mena de bicicleta com la que fan anar els nens petits.
3: Exactament així, eh? Sí, a la mida adult, però seria això mateix. El problema és que això és molt car de construir. El que havia de servir per les classes populars acaba servint per l'aristocràcia i la burgesia, que fan servir de joguina, diguéssim, perquè ells ja tenen cavalls i rucs i mules. Això seria prehistòria. Llavors, si passem a la primera bicicleta, es considera que és del 1860, uns 50 anys posterior, a la Draisina. Se la inventen els anglesos i en diuen és el bicycle, és a dir, dues rodes, el que nosaltres en diem un bicicle. Que són aquests vehicles tan grossos, amb una roda davant enorme, la persona asseguda a dalt de tot, i això és molt elegant i queda molt bonic en aquests cartells de l'Art Nouveau, no? Però a part de ser molt elegant, també és molt perillós, i això fa que s'aprimi una mica, diguéssim, la població de les classes altes, i al cap d'una vintena d'anys, aproximadament, per evitar tantes desgràcies aristocràtiques i burgeses, s'inventa la bicicleta segura, que ja té unes rodes raonables, la persona a dalt de la bicicleta pot tocar amb els peus a terra. A més, el pes de qui va no se situa sobre la roda davant, sinó sobre la roda darrere, això evita aquestes tombarelles que passaven. I té un bon sistema de frens. L'altre tenia els pedals a la roda de davant, ara ja els tenim a la roda de darrere, i això és l'èxit de la bicicleta, i l'èxit definitiu és quan s'aconsegueixen abaratir costos cap a finals del segle XIX, i llavors finalment les classes populars poden comprar bicicletes i es compleix el somni del baró von Drais.
2: Lingüísticament, doncs, l'origen del mot bicicleta l'hem de situar a Anglaterra.
3: Sí, sí, és una adaptació del bicycle, el que es converteix llavors en bicicle, que vol dir que té dues rodes, i quan s'inventen la bicicleta segura, se'n diu bicicleta perquè redueix les mides de les rodes. És a dir, és com un bicicle més petit. I want to ride my bicycle. Això en anglès no ho han fet i continuen dient bicycle, però en canvi les llengües romàniques tots han passat a dir-ne bicicleta amb un diminutiu.
2: I de dir-ne bici, què? És legal?
3: Sí, sí, sí, és completament correcte. Podria semblar, segons com, algú podria tenir la idea que bici és castellà, però això seria un absurd. En totes les llengües que hem treballat en aquest diccionari, que són el castellà, el francès, l'italià, l'anglès, en totes hi ha un diminutiu per a bicicleta. Bici en castellà, però és bici en italià, perquè ells tenen la bicicleta, és velo en francès, que ve de velocípede, i és bike en anglès. I nosaltres no serem menys, i com que és un objecte que fem servir diàriament, que ens apreciem, que ens va molt bé, igual que fem, per exemple, amb el metro, amb el cine, o tantes altres coses, doncs podem crear un escurçament. De fet, també ho fem sovint amb els noms de les persones que ens apreciem quan són molt llargs. Llavors, en contextos formals, faríem servir més la forma completa, bicicleta, en un ús més quotidià passem a la bici, que és la forma simple. Un dilluns perfecte, bicicleta
2: sense mans. I atenció, perquè el que no podem dir sota cap concepte, i tots ho fem anar amb alegria, és sillín. Joan, per què?
3: Perquè el sillín ve de silla, de muntar, és a dir, la sella d'un cavall, perquè la gent hi seu cam aquí, cam allà, en una bicicleta, igual que en un cavall. Ara bé, en català es va generalitzar això de sillín, que és evidentment castellà, perquè silla és castellà i perquè aquest diminutiu in també és del castellà. Llavors tindríem aquí dues possibilitats. On podem dir sella o selló, que seria una sella petita en català, selló seria la forma que es considera oficial, o si no, podem dir senzillament seient, perquè serveix per seure i perquè jo no sé si encara tenim tant al cap la imatge del cavall. Energia per recórrer
5: carreteres infinites. Doncs és que ningú diu selló, ni sella, ni seient. Diu sillín. En alguna ocasió, selló no ho he dit, però sí que seient sí. És cert que se'ns en va tot cap allà, cap al sillín.
2: Ei, Mar, és ben veritat que ho diu ben poca gent. Tu, suposo que com a escultora i professora d'escultura, doncs no, però com a ciclista hi tens una certa experiència, perquè ja fa un temps que pedales. Com va començar la teva història amb la bicicleta?
5: La meva història amb la bici va començar accidentalment per tema de malaltia. Un càncer de mama, molt jove, i jo havia començat a fer alguna sortida en diumenges amb bici, però jo no feia esport des de feia molt de temps. I arrel de la malaltia va ser quan em vaig enganxar de cop i volta, perquè doncs, necessitava gestionar tot allò que em passava. Però era més una gestió de l'estrès, de gestió emocional, la que em va portar a enganxar-me totalment amb la bicicleta, perquè doncs, em feia sentir molt millor.
2: I com dius, t'hi has quedat ben enganxada amb això de la bicicleta, oi? Quina mena de curses fas tu a la carretera?
5: Mira, d'entrada a la carretera hi surto poc i cada vegada menys, perquè darrerament hi ha massa accidents per imprudències de conductors, de motoristes i del poc respecte que hi ha. Aleshores prefereixo anar amb bicicleta gravel o amb bicicleta de muntanya per la muntanya. De curses ara no en faig, perquè això ja ha estat una etapa, arrel de desenvolupar també tot el projecte Identitat Esculpida de vinculació amb l'esport i el càncer de mama, doncs en vaig fer moltes, 7-8 anys molt, molt intensos, i ara estic en un altre punt. La bicicleta és més un gaudi, i a sobre doncs ara puc, a més, compartir-lo amb la meva gosseta. Així que sortim totes dues juntes i sortim per muntanya.
2: Mar, amb el permís del Joan, em sembla un planasso lo de l'excursió amb la gosseta. Escolta, moltíssimes gràcies i a veure si no triguem tant a tornar a parlar. Una abraçada.
5: Una abraçada i sobretot llarga vida a la bicicleta.
2: Ei, Joan, ja torno a ser aquí i tinc més termes que em generen dubtes, com el mallot, el pelotón i la pàjara. Què ens en dius?
3: Mallot està perfectament ben dit en català. En francès s'escriu amb una I, L, seria millor. Però en català es va adaptar no només pel ciclisme, sinó que també es fa servir en danses, es fa servir en gimnàs, o fins i tot com a vestit de bany, és un mallot. Escrit MALLOT no té cap problema i és una forma que existeix. Maglia s'ha de dir que em fa un mal especial perquè en realitat en italià es pronuncia maglia. És la forma italiana i es fa servir, jo crec que específicament per qui porta la malla rosa del Giro, és a dir, qui va en primer lloc en el Giro. Nosaltres també ho diríem malla rosa en aquest sentit, o si no, diem mallot rosa i ja està. El peloton és una paraula que ve del francès, s'ha de dir que en ciclisme moltes coses venen o del francès o de l'italià, i és el nom d'un grup de soldats, originalment, que fan una operació. Això és un peloton. A partir d'aquí, com que sabem que els esports sovint utilitzen el lèxic bèl·lic, en castellà els hi funciona bé, perquè peloton fa pensar en pelota, també té altres sentits, i per tant se'ls hi adapta bé a la seva llengua. En català no, en català peloton no tenim res similar. Llavors, com a alternatives, es va buscar pilot, que sona més o menys de manera similar, i és una pila de coses, en aquest cas una pila, diguéssim, de persones que corren juntes, sense un ordre especialment establert, i si no, senzillament en podem dir gran grup, perquè de tots els grups que es van creant al llarg d'una etapa d'una cursa ciclista, el pilot és el principal.
2: A partir d'aquí, la cosa és pedalar fort i anar avançant els que tens al davant, oi? Els ciclistes crec que en diuen atacar.
3: Sí, un atac. Les curses ciclistes són realment jocs d'estratègia, en què hi ha determinats moments que tothom va junt i sembla que no hagi de passar res, fins que algú decideix que ha arribat el seu moment, s'han estudiat l'etapa prèviament, estudien com quines forces tenen els altres, i llavors algú llença un atac, diríem. És a dir, decideix que se separa dels altres i tot sol o acompanyat d'altres que segueixen el seu ritme, s'escapa, diguéssim, és el corredor escapat. Amb això es crea un grup capdavanter, que és els que van davant de tot. Es crea sovint també salta del pilot un altre petit grup, el grup perseguidor, que decideix intentar arribar a contactar amb els que hi ha davant. Continua el pilot, que és el grup principal. Es va quedant darrere el grup de cua i finalment, fins i tot, podríem tenir el grupetto, que són els que únicament intenten entrar dintre el temps màxim permès.
2: I si en lloc d'avançar, el grup de ciclistes va per terra, es produeix un...
3: amuntegament. Aquí ens passa que sovint hem sentit això de muntonera, perquè les curses ciclistes ens han arribat moltes vegades a la tele del menjador, asseguts, fent la migdiada, dinant o el que fos, i anàvem sentint aquestes transmissions en castellà de les grans voltes, del Tour, de la Vuelta, sobretot. Llavors això ha fet que se'ns hagin anat introduint una sèrie de lèxic en castellà que, bé, que està bé intentar anar corregint, enriquint amb paraules nostres.
2: Paraules com meta volant, contrarrellotge, individual per punts. És urgent una xuleta per saber qui guanya.
3: El més important de tot és la classificació general. Quan diem que algú ha guanyat el Tour és perquè és qui l'ha cobert en menys temps. És a dir, sumant tot el temps de totes les etapes, és el que ho ha fet en menys hores, menys minuts, etc. A part d'això, hi ha altres classificacions. Tenim una classificació per punts, que no compta el temps, sinó la posició en què arribes al final de l'etapa, o la posició en què arribes a un sprint puntuable a la meitat de l'etapa, etc. És a dir, tu podries arribar 20 minuts més tard que el primer i perdries molt de temps, però potser per punts en perds poc perquè arribes en segon o tercer lloc. També tenim una classificació de muntanya, que és una classificació per punts en zones muntanyoses. És a dir, es donen punts a qui arriba allà en els primers llocs, als ports de muntanya. I finalment, com a classificació així més important, tindríem la classificació jove, que té en compte el temps que han invertit a fer tota la cursa els ciclistes o les ciclistes que tenen menys de 26 anys.
2: Que sí, que sí! Joan, que si no, no callarà. Ens ha quedat pendent la pàjara.
3: La pàjara, sí, no sona gaire català ni per la forma, ni per la pronúncia, ni per gaire res. S'ha de dir que és una forma divertida, suposo que això explica en bona part el seu èxit, perquè aparentment no té cap sentit que se'n digui tenir una pàjara d'això, de quedar-se sense forces. I com que s'ha adaptat tan malament al català, les alternatives serien més tècniques, diguéssim, seria tenir un defalliment, perquè defallir és això, quedar-se sense forces. També podríem dir una desinflada, que desinfles de cop, o podríem dir que et queda rebentat. Les alternatives catalanes són aquestes i si algú en té, que segur que s'ha canit, que se'n poden crear i segur que n'existeixin i que se'n diuen que són allò enginyoses, doncs estarem encantats d'incorporar-les nosaltres.
2: Una ocellada?
3: Una ocellada crec que no l'incorporaríem encara perquè no hi ha una metàfora clara que ens faci relacionar una cosa amb l'altra, no?
2: On sí que hi ha metàfora, i qui diu metàfora diu geometria, és amb els radis. On hem de dir rajos?
3: Totes dues. Fa un temps es deia que havien de ser rajos, però totes dues estan acceptades perquè l'autoritat lingüística és pacífica, és comprensiva, estudia les coses i considera que, bé, totes dues són admissibles en català.
2: Radi sí, però sillint ja ens ho has dit que de cap manera. L'ús massiu no pot fer que la mateixa autoritat s'ho acabi replantejant?
3: Radi té l'avantatge que és un terme matemàtic que pot tenir sentit que se'n diguin radis dels rajos de la roda, perquè són radis.
6: Uh-huh.
3: En canvi, el sillint té el problema afegit que parteix d'una idea que no és catalana, és a dir, parteix d'una forma que és silla, que és castellana, té un diminutiu castellà, que és aquetín, que ens serveix per crear plegatín, pillín i altres coses en castellà, però no en català. És a dir, és una forma clarament castellana que no ens permet... L'hauríem d'agafar com un manlleu i no crec que valgui la pena, la veritat.
2: Més dubtes. En el cas de la peça metàl·lica on va muntat el pneumàtic, llanta... o llanda?
3: En el cas de llanta o llanda estem exactament igual que amb els rajos i els radis. Totes dues són adequades. Igualment adequades, totes quatre, podríem dir, surten al diccionari normatiu.
2: Joan, ara mateix el diccionari del Termcat ja té enllestida la part de la cursa per carretera, però encara té molt camp per pedalar, oi? Perquè amb la bicicleta també podem jugar a futbol o fins i tot emular a la Nàdia Comaneci.
3: En bicicleta es pot fer qualsevol cosa, realment. Si som clàssics, diguéssim, podem fer el ciclisme a carretera o el ciclisme de pista. Llavors podem tirar cap a una banda més aventurera i tindríem el ciclisme de grava, conegut com a gravel, que si deixa d'anar per pistes de terra o camins. Pujant una mica el nivell tenim el bicicross, que aniríem per llocs complicats. Pujant tindríem el ciclocross, que anem per llocs tan complicats que estones hem d'anar amb la bici a coll. I ja si som uns superespecialistes podríem fer el bicitrial, que seria fer trial en bicicleta, no? Si som més tranquils ens podem dedicar a la bicicleta estàtica o al cicloturisme, que és allò d'anar pel món amb aquestes sàrries al portaequipatges. Després, si ens agraden els esports d'equip, podem anar cap al ciclobol, que deies, que és una mena de futbol que s'ha d'impulsar la pilota amb la bicicleta mateixa.
7: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
6: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquest diumenge 23 de novembre, Sant Cugat acull la primera edició de la Plaça del Cor, una experiència de cant comunitari pensada per implicar la ciutadania en una vivència artística col·lectiva. Per conèixer tots els detalls d'aquest projecte, tenim amb nosaltres el David Suárez Llorenç, director artístic, i el Carles Engaril Pellicer, coordinador. Molt bon dia, benvinguts.
1: Molt bon dia.
0: Com esteu?
1: Molt bé,
2: molt bon dia.
0: Preparats per aquest 23 de novembre?
1: Amb moltes ganes, i tant.
0: I tant, eh? Escolta, comencem pel principi, perquè aquest és un projecte pioner a la ciutat, per tant, l'audiència encara potser no sap exactament de què va ni té experiència prèvia. Com va sorgir això de la idea de fer la Plaça del Cor?
1: Molt bona pregunta. De fet, diré, faig una falca, crec que no és la primera vegada,
0: no?
1: Perquè alguna cosa m'havien dit que hi havia hagut alguna proposta similar, però ja fa molts anys, que de fet també es va fer al Teatre de la Unió. Però ja fa, suposo que fa molts anys, perquè era quan encara estava obert.
0: Doncs sí.
1: ha plogut. Doncs la Plaça del Cor neix, jo crec, de David, si no em corregeixes, de la complicitat que ha anat sorgint entre la Gospel Beat, que és la coral de gospel que tenim a la Sant Cugatenca, i de la Unió, no? Una mica d'aquesta complicitat que s'ha anat teixint amb els anys, doncs va sortir la idea de fer, ei, fem un pas més, no? I aquesta coral de gospel anem a convertir-la en un espai comunitari. I ens ha posat-li tot a vestir-la com cal.
0: I què us va impulsar a crear aquest projecte aquí a Sant Cugat? Que no sabem ben bé si és la primera vegada o no, però vaja, almenys com a mínim en els darrers anys sí que ho és. Què us va inspirar a crear aquesta nova edició?
3: Doncs, per una banda, com deia el Carles, aquesta relació bonica que hi ha entre la Unió i Gospel Beat, aquesta família que s'ha creat, i molt conscients del que genera el cant comunitari, conscients també dels valors que acompanyen el gospel, i intentant posar tot això en valor, doncs crear un espai on gent que no té l'oportunitat d'estar participant constantment en una coral, amb assajos setmanals, o pugui gaudir l'experiència de la comunitat, l'experiència de la música, i amb alguns afegits que després explicarem, d'una forma puntual. És un projecte que en principi neix ara. Jo, de fet, Carles, quan has dit que potser no ho era, jo anava a dir que pensava que anaves a dir que no és que fos pioner a Sant Cugat, és que era pioner a Espanya. Perquè realment és quelcom relativament poc habitual pel que passarà en si en aquesta jornada.
0: Després ho anirem desgranant. Entenc que el nom tampoc és a l'atzar.
1: No, suposo que no. Ve des del cor, això sí que ho podem dir.
0: No, amb aquest doble joc, suposo,
1: sí,
0: entre el cor de gospel i
1: l'emoció. Exacte. Aprofito una mica doncs, per explicar el projecte. En realitat, la inspiració concreta ve d'un format que es fa a Estats Units, que es diu The Choir Room, i és un projecte que es fa a Nashville. Bueno, ha nascut allà, però s'ha anat amplificant, no? I és una proposta artística, podríem dir, molt concreta. Doncs això, no? Doncs 4 hores de festa, amb una banda en directe, tots els participants, no? És a dir, és una activitat comunitària. Per què? Perquè la fem des del territori amb el territori, no?
0: És a dir, la gent ve... que definim què hi haurà a la plaça,
3: vinga,
0: així, per tenir el context.
1: Sí. Bueno, David, tu tens més clar, això.
3: Bueno, hi haurà, en principi, una banda de 5 músics, hi haurà un director...
0: Que ets tu?
3: Que seré jo. hi haurà un parell de solistes, perquè farem, en aquesta ocasió, treballarem com 2 peces unides, o sigui, serà una peça llarga, però ben bé 9 minuts, vull dir, com si fossin 3. Hi haurà una col·laboració especial de Vocal Groove, que és una coral que jo també dirigeixo, és una coral professional, diguéssim, de gospel, i el més important, hi haurà unes 180 persones participants que formaran la comunitat, la massa coral, que és el que pretenem després ensenyar a tothom.
0: Sí, després per explicarem que... com ho ensenyareu, això.
1: Exacte. Clar, per la gent que no s'ho imagini, no?, i que potser no t'escolta, doncs ho podem definir tant com una coral efímera, no?, és a dir, durant una tarda es munta una coral de 180 persones, que algunes es coneixeran, però moltes no, perquè tenim molta gent que s'ha apuntat que no coneixem. I també es pot plantejar com un concert participatiu, no?, perquè tens una banda en directe, i doncs hi haurà aquest punt d'estar en un concert, i el punt afegit, en aquest cas, a part de la proposta i de l'energia que hi haurà segur, és que hi ha una productora, l'Equala Films, que ve a gravar un videoclip. O sigui que la gràcia final és una gravació d'un videoclip i ja veurem què passa amb aquest videoclip després, no?
3: Sí.
0: Anirà en funció de... És com una mica una performance, no?
3: Exacte.
0: Dependrà tot del que passi durant aquestes 5 hores. Explicaves que s'inspira una mica en el format de The Quiet Room, deies, de Nashville. Clar, tot això s'ha hagut d'adaptar de la cultura americana a la cultura catalana, que hi ha certa diferència. Com s'han fet aquestes adaptacions?
3: Doncs, o sigui, per una banda, a nivell estilístic, no hem fet adaptació, en el sentit que el que farem, almenys en aquesta primera ocasió, és música gospel, que és el que amb el que jo personalment em sento fort, és la música que he treballat tota la meva vida, i sí que a nivell del plantejament del que farem en el propi dia, del tractament, clar, desconeixem molt del que passa allà, però tenim algunes idees de com promocionar que aquesta comunitat es faci forta aquí i poder compartir, doncs, molt més que música en aquest espai.
0: Clar, quina és la filosofia que hi ha al darrere del projecte? Quins són aquests valors que es vol transmetre amb la plaça del Cor? Al principi, quan us donava la benvinguda, parlàvem també d'aquesta cultura comunitària.
3: Sí.
0: No? Entenc que és el motor de tot plegat.
1: Sí, crec que Gospel Beat ja la coral de gospel, no? ja ho és, el món coral ja és un espai molt comunitari, com a de valors. La Unió crec que també està últimament, doncs, treballant molt en aquesta línia, i la plaça del Cor, una mica el nom aquest vam intentar com traduir, no?, una mica el The Quiet Room, i ens va aterrar el cap plaça del Cor. La plaça com a espai públic, on sobretot la gent mediterrània hi passem grans estones, i que últimament tant es reivindica, no?, més. I aleshores, crec que aquí el que... Tenim ganes de fer una primera prova pilot d'aquesta plaça del Cor, però les expectatives, doncs, són d'anar intentant fent créixer aquest aspecte comunitari. Comencem fent una gran festa el dia 23 de novembre, aquesta primera plaça del Cor, i llavors ja veurem què passa, també, no? I aquests valors d'intentar que, bueno, doncs, gent de diferents orígens, de diferents pensaments, es troben per fer una activitat que serà divertida, bàsicament, i és entreteniment, però que, per exemple, una cosa que ja hem fet és fer una carta de compromís on s'explica què és la plaça del Cor, quins són els valors, doncs, que ens interessa promoure, i que tothom s'hi sumi, no?
0: I de fet, és indispensable, no?, quan fas la inscripció per participar a la plaça del Cor, haver llegit i acceptat aquest compromís, oi?
1: Correcte, que bàsicament és, no?, un espai de respecte comú i de dir, bueno, aquí vinc a passar-m'ho bé i intento que tothom se senti segur, que tothom se senti benvingut. Això és el més important.
3: Jo crec que, perdó, per afegir només, hi ha un dels valors que a mi més em motiva de cara a aquesta jornada, i en general quan estic davant d'un cor, és com quan estem junts fent música, hi ha moltes coses de nosaltres mateixos que deixem una mica al costat, i tots tenim el mateix valor, tots ens podem mirar de la mateixa manera els uns als altres, i tots sumem per fer el que fem. Si un canta més fort, necessita corregir per estar al mateix nivell de tots, a nivell de veu, a nivell de moviment, per exemple, si algú es mou molt en una coral, doncs de cop tot el públic mira. I aleshores intentem buscar aquesta, dins de la diversitat, no?, doncs aquesta uniformitat, aquest sentit de pertenença, i crec que ja anant una miqueta més enllà, això crec que és molt guai, que ens aporta moltes coses pel dia a dia. I aquest efecte una mica transformador, no? Si aconseguim que aquesta idea vagi una miqueta més enllà, doncs nosaltres estarem superfeliços.
1: I tant.
0: Has parlat, David, que trobaríem música gospel, que de fet és amb la que tu et sents còmode, amb la que tu treballes, però jo preparant-me l'entrevista també he vist que hi hauria worship. Jo no sé si ho estic dient bé o no.
3: Sí.
0: Ens podeu dir exactament què és això del worship? Perquè vaig fer un sondeig a la redacció, perquè vaig pensar... jo soc, potser jo que no ho tinc clar, però hi havia dubtes, dic, doncs preguntarem sí. Què és i com ho decidiu integrar amb el gospel.
3: En realitat, el worship seria... O sigui, si entenem que el gospel contemporani d'avui en dia és la música que surt de les esglésies afroamericanes, principalment dels Estats Units, el worship... Podríem dir que és la música que surt de les esglésies blanques. És, a nivell estilístic és més semblant al pop, però és música arrelada amb la vida. I crec que la potència del gospel és una de les coses que valorem, és que, tot i que la música gospel neix d'una comunitat cristiana, d'una comunitat creient, hi ha molts dels valors de la que aquesta música parla, amor, la comunitat, com parlava abans, que són extrapolables a qualsevol tipus de creença, de fe, de forma de vida, vull dir, i aquestes coses són les que intentem posar en comú. Aleshores, aquest worship, doncs és això. A nivell estilístic és portar aquesta música no tan soul o relacionada amb el jazz, amb la música negra, sinó un punt una mica més popero, si se'm permet l'expressió, però és música arrelada d'alguna manera amb emocions i amb fe, també.
0: Has dit que hi hauria dues cançons. Com ho has fet per fer la tria? De què sonarà en aquesta primera experiència?
3: Doncs la veritat és que no hem arriscat excessivament per aquesta primera edició i hem agafat temes que ja han enregistrat The Choir Room. O sigui, sabem... ja s'intuïa que són temes que són relativament senzills per poder treballar en una jornada, perquè no podem arriscar-nos excessivament. Vull dir, volem que sigui... O sigui, serà un dia que haurem de treballar, perquè tampoc són trivials, però que són assequibles per poder fer en una tarda. Aleshores, vam posar una llista de diferents temes que ens agradaven de The Choir Room, i finalment vam triar un que teníem molt clar, que es diu Let's Have Church, i n'hi havia un segon triat, però finalment el vaig proposar canviar-lo per... no és una cançó ben bé, és una mena de festa. Hi ha tota la segona part del tema és una festa d'aquestes típiques gospel. Si algú s'imagina o ha estat o ha vist en alguna pel·lícula un moment de l'església negra, hi ha un punt on la bateria comença a tocar, així com molt ràpid, molt frenètic, tothom, hi ha gent corrent per la... Una mica és aquest estil de cançó, la segona part, molt festiva, i crec que serà la bomba. Jo quan només que hi penso, em friso.
0: I qui pot participar a la plaça del Cor? És obert a tothom o només hi pot participar aquella gent que més o menys té certa habilitat amb el cant?
1: Tu mateix l'has dit.
3: No, jo, o sigui, clar, a nivell musical... Jo diria que el 99,9% dels humans poden participar. no, en realitat tothom pot participar. Sí que és veritat que musicalment hi ha algunes persones que per dificultats d'oïda o tenen alguns problemes per donar una nota, per afinar. No per afinar que estiguis a prop, sinó per realment sentir una nota i donar una altra. Però això estem parlant de casos superconcrets, i en la majoria dels casos és una disfunció que es pot treballar, de fet. Llavors, la resposta senzilla és tothom pot participar.
0: I si no, potser hi ha algú ja, sí, no? Que ha escoltat les seves limitacions, i si veiem que...
3: Bueno, home, podria donar-se el cas que igual algú de nosaltres ens hem d'apropar a algú i fer-li una abraçada i dir-li, mira, t'estimem molt, però et convidem a un cafè. No m'he trobat mai, porto molts anys dirigint, i no m'he trobat mai en una situació on no es pugui treballar.
0: Per participar-hi, el preu de l'entrada són de 20 euros, us pot fer a través del web. Encara teniu espai per a noves inscripcions? Podem fer crida encara
1: per qui vulgui
0: sumar-se?
1: Sí, o sigui, ens en sumem, que aquesta setmana s'acabaran les places.
3: Sí.
1: Estem ja...
0: 180 persones?
1: Sí. 180. De fet, no hem volgut anar a més, primer per una limitació logística de l'espai, però també perquè al final és la primera experiència, i bueno, ja tindrem temps per...
0: Cal prendre el pols, no?
1: Exacte. Per prendre el pols, i esperem que en un futur doncs puguem fer-ho més massiu, si pot ser, i que es passi molta gent. Encara queda... Estem en 80% de ticketing, podríem dir, d'inscripcions, i per tant, sí, que encara ja tens per apuntar-se, però no va 10.
3: Ah, sí.
0: Cal preparar-se a la sessió una mica. Quan fas les inscripcions, em sembla que hi ha un material allà.
3: Sí.
0: Quins serien els passos que cal seguir?
3: La meva recomanació és que quan més preparat arribis, més bé t'ho passaràs. Perquè el que hem fet ha sigut preparar tant una partitura com uns àudios amb les veus, amb les diferents veus, sopra, contralt, tenor i baix, perquè tothom pugui aprendre's la cançó a casa, i el que farem quan estiguem junts és posar un comú. Si tothom ve més o menys treballat, avançarem molt més ràpid i podrem centrar-nos en tota la part interpretativa, que al final és on podem treure més suc. Però aquesta és una de les incògnites, no? Que quan fas un event d'aquest tipus, doncs, depèn del que ens trobem, doncs haurem de treballar d'una manera o d'una altra. Però estem preparats per qualsevol de les opcions.
0: Per totes sí. Les casuístiques possibles. Exacte. És com té un punt de jam session.
3: Sí,
0: no?
3: Sí, sí.
0: Organitzada i, i amb els temes escollits, però...
3: Totalment. L'única cosa que matitzaria és que generalment en el gospel és un estil de música on no fem servir lletres en els concerts, però en aquest cas concret estem intentant que la logística de l'espai ens permeti que hi hagi algunes lletres projectades en alguns punts perquè la gent no hagi de memoritzar.
0: Uh-huh.
3: Ara, insisteixo, si quan més preparat vinguis, més ho gaudiràs. Si t'has d'estar ballant i has d'estar pendent de la lletra, o si pots estar ballant i cantant al teu aire, doncs...
1: Sí, per experiència pròpia, com a cantant novell, no? Que sí. No fa... Jo també canto a Gospel Beat, però no fa gaire, i recomano que la gent vingui una mica a presa de casa, perquè aleshores pots connectar realment amb la sessió i amb l'espai, que no explicarem molt, però també la idea és convertir la sala Claver en una plaça, i doncs no expliquem més,
3: sí.
1: Però coses que passaran.
0: Només es poden inscriure per cantar, entenc. Els instruments van a part,
3: De moment, aquesta vegada, tota la part d'instruments, de solistes i tal, és quelcom que l'organització hem proposat. Però no ho havíem ni pensat, però és quelcom que valorarem pel futur. No?
0: De cara,
1: bona pregunta.
0: A properes, tot serveix, per repensar. Al final de tot això en sortirà un videoclip.
3: Correcte.
0: Què ens hem d'imaginar com a resultat i quan i com es podrà veure?
1: David, toca tu.
3: No, el videoclip serà com una mena de gravació d'un concert directe, sense format concert, en el sentit de que no hi ha un escenari i tots estem allà, sinó que és com una plaça, no? Com deia, no vull anar més enllà de... Però és la performance. El que volem mostrar a través d'aquest videoclip és la part musical que haurem treballat i què farem, i després tota la part de l'experiència, que la gent pugui veure a posteriori el que ha passat, o un resum del que ha passat en aquestes hores que passarem junts.
0: És la primera edició de la plaça del Cor a Sant Cugat. Pel que m'heu anat dient, jo crec que sí que teniu pensat com a mínim o bé una gira o pròximes edicions. No sé si ens en podeu avançar alguna cosa.
1: No podem avançar dates, però la intenció és fer-ho créixer. I
3: sí.
1: Tenim les expectatives i l'ambició alta.
3: Sí, sí, sí.
1: Perquè realment hi creiem, no? Vull dir, jo crec que és una cosa que la fem, com he dit abans, des del cor, i sabem de moment que està funcionant prou bé, no? I la gent està interessada.
3: Sí.
1: Creiem que el format funcionarà. I jo diria que també, bueno, una mica amb aquest bon rotllo que hem anat ja amb el David, que abans no m'ho he explicat, no? però hem tingut molt de debat amb la plaça del Cor, el David i jo, li hem donat moltes voltes a quin és el format. Perquè
0: molta feina de fons, eh?
1: Molta feina de fons, bueno, tenim orígens diferents, no? Venim de dos llocs molt diferents, i jo crec que posar-nos d'acord amb doncs, els valors que volem promoure a tot això ha sigut una feina.
0: Feia curtet, perquè ens queden 40 segons per acomiadar-nos, i voldria repassar la data, que encara queden aquest 20% de places disponibles i que tenen menys d'una setmana per inscriure's aquells que vulguin. Serà aquest diumenge, dia 23 de novembre, a la Unió, una sessió d'unes 5 hores, si no m'equivoco, a partir de la

0: Bé, doncs avui a l'espai de biblioteques rebrem un cop més la Montse Collazos, que és directora de les biblioteques de Sant Cugat, i l'Arnau Padilla, que és tècnic auxiliar de la biblioteca de Volpelleres. Els dos, benvinguts.
1: Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Avui tenim un tema que podríem dir que és molt especial, que s'escau perquè ja ha arribat el fred, i podem aprofitar precisament aquesta circumstància per convidar els oients a fer una sèrie de lectures que s'ajusten molt a aquesta època de l'any, i també a fer una sèrie d'activitats que són les que teniu previstes per aquestes dates. Oi que sí, Montse?
2: Sí, us en farem un tastet de les que tenim previstes.
0: Molt bé. Si us sembla, podem començar per precisament les que teniu previstes, les hores del compte, no?, per aquest mes de desembre, a les diverses biblioteques. Qui comença? Qui vol començar?
1: Doncs mira, a la Biblioteca de Volpelleres tenim una hora del conte especial per a aquestes dates que s'aproven de Nadal. Serà el proper dimarts 16 de desembre, a les 5:30. És el títol de l'hora del conte, Sant Boom i l'Estel dels Desitjos, a càrrec de la companyia Humanots. I és una hora del conte a partir de 4 anys. Per tots els infants que vulguin venir, doncs s'haurà de fer inscripció prèvia i allà els esperarem.
0: La mecànica sempre és la mateixa, no?
2: Així mateix. A totes les hores del conte és necessària la inscripció prèvia. Uh-huh. Així és que la poden fer les persones, les famílies, des del web de les biblioteques.
0: Molt bé. Coneixem la de Volpelleres per al dia 16 i la a Mirasol i a la Gabriel Ferreter, que hi tenim, Montse.
2: Sí, mira, just l'endemà, el 17 de desembre, a la Biblioteca de Mirasol hi ha una hora del conte a càrrec de la Lídia Clua, que es diu Dins el bosc, a 6:15 de la tarda, on les famílies podran gaudir juntes l'oralitat de la literatura i començar una prèvia de vacances de Nadal, doncs, penso jo, ben encertada. I a la Gabriel Ferreter serà el dia 20 de desembre, al matí, és un dissabte, això, a les 11 del matí, i l'hora del conte s'escau plenament el títol amb l'època que s'acosta, que és Contes d'hivern, i va a càrrec de la Berta del Poblet.
0: Doncs aquí queden fetes les recomanacions per aquestes hores del conte que teniu previstes a les diferents biblioteques. I no hem d'oblidar que, a banda d'aquestes activitats, hi ha una altra opció que té a veure amb els jocs de taula.
2: Així és. A veure, a la Biblioteca Gabriel Ferreter hi ha una col·lecció significativa de jocs de taula que moltes vegades les persones no coneixen. I per tal que coneguin aquest fons i perquè coneguin també utilitzar els jocs de taula, s'han preparat diverses sessions, tres en concret, el dia 12, el dia 23 i el dia 30 de desembre, totes elles a 6:15 de la tarda, perquè els infants a partir de 8 anys puguin inscriure's i jugar plegats. Hi ha una dinamització que explica com utilitzar determinats jocs, perquè de vegades doncs no en sabem de bones a primeres. I també penso que és una oportunitat per estimular a les persones a fer una activitat diferent a casa seva, ara que venen les vacances de Nadal, i endur-se jocs i compartir-los en família.
0: Oh, que bé! Ve molt de gust, eh? Sobretot en aquesta època. O sigui que no només parlarem de lectures i recomanarem lectures, sinó que també des de les biblioteques us proposen, doncs, aquestes hores del conte i també introduir-vos en el món dels jocs de taula. Anem amb els llibres, que és aquell moment de recolliment, aquell moment íntim, aquell moment tan personal, no?, que podem gaudir en aquesta època que és fantàstica. Ens imaginem a casa, en el racó preferit, perquè sempre tenim un racó preferit, no?, per llegir, amb manteta o sense, això ja depèn dels gustos. Lectures recomanades, justament per aquesta època de l'any. Us sembla que comencem amb l'Arnau?
1: Sí, i mira, que hi ha més nadalenc que menjar, no?
0: També, ostres! Sí. És una època estupenda.
1: Podem

0: començar per algunes receptes de cuina, perquè hi ha molts llibres de cuina a les biblioteques que surten moltíssim. I començaré amb una recepta d'un llibre que es diu De l'hort al plat, del Pep Salsetes, de l'editorial Rosa dels Vents, i que ens proposa, en una narrativa que està, que és molt interessant, la imitació casolana del torró de Xixona, ja que estem al Nadal, i diu que em perdonin els de Xixona per gosar imitar el seu deliciós torró. Fent experiments, però, ens va sortir aquesta fórmula casolana que el recorda, encara que sigui de lluny. Moleu 500 grams d'ametlles torrades i pelades amb 400 grams de sucre mòlt. Aquí cal utilitzar el triturador elèctric castigant l'ametlla fins que desprengui una mica d'oli. Aconseguit aquest punt, barregeu-hi una cullerada de la millor mel que trobeu i un polsim de canyella, i amasseu amb profusió. Formeu la barra de torró i l'endemà ja el podeu consumir.
1: Podem fer a casa.
0: Sí, això, preneu
1: nota. Fàcil.
0: Sembla fàcil.
1: No sembla. Sé. Sí, jo crec que sí, ho podem provar. Però no és l'única proposta que té a veure amb la cuina d'hivern no, que ens feu. Hi ha un altre títol.
2: Sí, per escalfar el cos, jo he pensat que una sopa pot venir molt de gust. I hi ha un llibre que es diu Cuina Mare, del Joan Roca, on recull receptes tradicionals, i us vull compartir una que es diu sopa de menta. I diu que en el nostre record culinari tenim diferents sopes, de les anomenades de pa o de vegades sopes escaldades. Són caldos humils i senzills basats en la cuina de l'aprofitament i que tenen com un dels elements principals l'ús del pa sec que s'obre d'altres àpats, o fins i tot el brou que queda després de bullir verdura o llegums. I també és una recepta força senzilla perquè els ingredients per a 4 persones, diu que és 1,5 litres de caldo de verdures o caldo de bullir verdures o llegums, unes branquetes de menta, oli d'oliva verge, sal i pa sec en llesques primes, diu l'autor, millor del dia abans, i un parell d'ous. I la preparació és tan senzilla com posar l'olla al foc, amb el caldo i la menta fresca, deixar-ho bullir 4 minuts, retirar la menta i afegir-hi el pa i un bon raig d'oli i sal. I es deixa bullir uns quants minuts remenant la sopa amb la batedora perquè es desfaci el pa. Després s'hi afegeixen els ous i es continua batent perquè es barregin bé amb la sopa. I es pot servir decorant amb un pa torrat i unes branquetes de menta.
1: Estupendo. O sigui, et prepares una sopa com aquesta i després agafes el llibre i et poses en el teu racó preferit i, escolta, que arribi l'hivern, que arribi el Nadal, perquè ens agrada gaudir-lo, almenys d'aquesta manera. Passem de la cuina d'hivern a una proposta de narrativa.
0: Sí, ara us he portat més un assaig de Henry David Thoreau, l'escriptor i filòsof naturalista, que ens convida precisament a fer passejades hivernals, a sortir al camp, a la muntanya, a la natura, i ell ens comparteix doncs, una mica les seves reflexions que tenia mentre caminava per la seva Nova Anglaterra natal, crec recordar, i aquest és un fragment del llibre. Mientras vagábamos, las nubes han vuelto a reunirse y algunos copos dispersos comienzan su descenso. Caen cada vez más rápido y pronto dejan fuera de la vista los objetos distantes. La nieve se desploma suavemente sobre los bosques y los campos, sin olvidar ni una sola grieta, junto al río y el lago, sobre la montaña y el valle. En este pacífico instante, los mamíferos están ya recluidos en sus refugios y los pájaros encaramados en sus ramas. Todos los sonidos que escuchamos cuando hace buen tiempo se han fundido en el silencio. Todas las laderas, las paredes rocosas y las cercas, el hielo lustroso y las hojas marchitas que hasta entonces no estaban enterradas, se ocultan ahora, muda y gradualmente, y se pierden las huellas de los hombres y los animales. La naturaleza reafirma su dominio y borra los rastros humanos con muy poco esfuerzo.
1: Una postal, ¿eh?
0: Sí, es una postal y en recuerda también la natura que tenemos aquí present y siempre al nuestro voltant.
1: Doncs la poesía, ¿eh? También muy propia de esta época. No? Hi ha les Nadales cantades que no deixen de ser una miqueta, no? Una poesia popular, podríem dir. Quines propostes ens feu, Montse?
2: A veure, nosaltres hem seleccionat un poema que es diu Un hivern plàcid i que dona títol al mateix llibre d'en Miquel Martí i Pol. Doncs això, que ens endinsa en l'hivern d'una manera molt tendra. I diu així, diu, a pam el temps, les hores, mira com un tardà vol de grives, escurça encara més la tarda i t'encomana el fred que deu fer el de fora. Ara, si et sembla, pots resseguir els meandres que feia el riu abans que les darreres pluges n'alteressin el curs. Ja res no tornarà a ser tal com tu recordes, ni el gust de les paraules tindrà aquell punt en què l'agradolç del misteri t'incitava a combatre'n els límits més estrictes. T'espera un llarg hivern de renúncies pactades amb tu mateix, per fer més netament tangible la clara solitud que et gronxola com una música molt suau, nostàlgica i amiga. Benigna, la tristor no t'abalteix. Pots, doncs, considerar-te discretament feliç, discretament perdut entre la gent que et volta. No et queixis gens, espera només que els déus prudents i generosos dictin les seves lleis i acull-les, generós tu també, amb una gran tendresa.
1: De postal a postal, eh? Mm. La poesia no deixa de ser una postal sonora, també. I l'Arnau en té una nova proposta.
0: Un altre poema, hem portat aquesta vegada de Joan Vinyoli, i no, que no és pròpiament de Nadal, però pot donar una atmosfera de misteri, de recolliment, com aquestes dates on sembla que tot és possible.
1: Vinga.
0: És Domini màgic i del mateix poemari que amb el mateix títol, i diu, despunten crits de fulles en els arbres, esquinça un vol de grius al cap al tard, i la muntanya, amb blau recolliment crepuscular, porta a la falda humil un davantal de blats encara tendres. M'allunyo dels embruixos del ponent, esvento les rancances i les cendres, i de l'antiga troca tallo el fil. Pasturen per la nit roques i cabres. El riu encès es precipita al mar. L'espai vermell s'omple de llamps com sabres. Domini màgic, regne sublunar.
1: Joan Vinyoli, Domini màgic. Hem deixat per al final les recomanacions per als peques, no? De la casa. Sí. Àlbums il·lustrats, en tenim alguns. Jo crec, Montse, que el que podem fer és doncs explicar una miqueta de... Perquè, clar, la gràcia d'això és poder tenir el llibre i veure les imatges d'aquests àlbums, que són fantàstiques. Cada vegada són més al·lucinants, els àlbums. Sí. Estan fets... I és igual, els estils que li posin, però la veritat és que són espectaculars.
2: Donaria per tot un programa parlar de la lectura de les imatges.
1: És que s'està fent una molt bona feina. Hi ha productes que és que t'entren per la vista, no? T'entren sols, però ja és un bon reclam. Per on comencem? Amb quin
2: comencem
1: àlbum?
2: Amb humor.
1: Va, vinga.
2: Comencem amb molt d'humor, amb El lladre de fulles. Que de fet aquest àlbum il·lustrat de l'Alice Hemming i la Nicola Slater doncs està més ambientat a l'inici, a la tardor. De fet, el vent és el fil conductor de la història, però dic amb humor perquè el protagonista, que és un esquirolet, es creu propietari de les fulles de tot l'arbre allà on habita, i s'enfada perquè comencen a caure, ell no veu pas que es cauen, el que sent és que els hi roben els altres, i demana ajuda a un ocellet que viu també al mateix arbre per buscar aquests lladres, que després amb l'evolució de la història doncs acaben descobrint, no?, que és el pas de la tardor i que no s'ha pas d'amoïnar per aquests
1: que robatoris. És que és natural el que passa, vaja.
2: És natural allò que passa, sí. I bé, clar, té unes il·lustracions amb una llum, amb un color, amb una simpatia. També penso jo que és el decurs de la història, té aquesta simpatia. I és un llibre que jo sento que et deixa amb un somriure inevitable al final. No, aquí no explicarem finals. Aquí el que farem és convidar a les famílies a endur-se a la casa o a llegir-lo i compartir-lo.
1: Està bé. Què més? Tenim alguna proposta més?
0: Sí, una per nens una mica més grans. Podria ser com a partir de 9 o 10 anys. Us he portat un... Bueno, i he de dir que jo és un llibre que vaig descobrir fa un parell d'anys i me'l vaig llegir i em va encantar.
1: Mira.
0: I no coneixia, és La família Moomin a l'hivern. És sobre l'univers Moomin, que és molt conegut per alguna gent i poc conegut per alguna altra. Són aquests com... L'autora els defineix com trolls, són aquests ninots adorables que viuen a la vall dels Moomins i tenen com unes aventures.
1: A mi em sonen, t'he de dir que em sonen, però ara no estic segures.
0: Tenen molta tirada al Japó, a Alemanya, ella és finlandesa. I aquí a Espanya, sí, és que depèn de la persona, es coneix molt o es coneix poc, depèn dels nens, si els agrada, si no. Aquest volum tracta d'això, de la família Moomin a l'hivern, perquè els Moomins, durant l'hivern, hivernen. Tot l'hivern, de l'octubre al març, crec recordar, dormen profundament, com han fet tots els seus avantpassats, i ells segueixen la tradició, perquè són uns éssers molt curiosos i divertits, també. Però què passa un hivern? Que, mira, jo giré la part de darrere, que ho explica molt bé. L'hivern ha arribat i tota la família Moomin dorm a la seva casa de la vall. Tot d'una, però, els raigs de la lluna desperten el petit troll Moomin, que no es pot tornar a dormir. Sense saber gaire què fer, surt de casa i descobreix la neu, la gelada i tots els habitants de la vall que s'amaguen durant la resta de l'any. És la vall dels Moomin, on ha viscut sempre, però a l'hivern sembla un altre món. És precisament la cara oculta de tot aquest món que hem vist en els altres volums. Doncs en aquest, durant l'hivern, que mai se sap què passa, el petit de la família es desperta i doncs, passen unes quantes aventures molt divertides.
1: Et va agradar, no?
0: Em va agradar molt, la veritat. I em vaig llegir la resta i ara sóc un Moomin fan. Sí, sí. Tard, però sempre a temps.
1: Mira, mai no és tard, diuen. Sí. Hem d'acabar amb un altre àlbum?
2: Sí.
1: Tenim alguna cosa més, encara, sí.
2: No és un àlbum. Acabarem amb un llibre de divulgació.
1: Ah,
2: perquè moltes vegades la lectura de ficció pot passar que hi hagi nois i noies que no sentin la curiositat, que no se sentin atrets, però en canvi que tinguin un esperit d'aprenentatge i de descoberta molt gran.
1: Sí.
2: I així com ara dèiem que en els àlbums il·lustrats les il·lustracions cada vegada són més impressionants, en els llibres de divulgació cada vegada les grafies, el disseny és impressionant. Hi ha un llibre que es diu Everest, que òbviament va sobre la muntanya.
1: Efectivament.
2: Que és una descoberta de la serralada i de la muntanya a profunditat, amb una estètica i una forma de presentar els continguts completament atractiva. I són d'aquells llibres que tant se val per on els comencis. No cal anar de principi a fi. Un pot obrir-los per allà on desitgi, fins i tot a l'atzar, i deixar-se endur pels continguts que mostra aquella pàgina. I jo penso que és una forma també d'estimular la descoberta de l'entorn. Aquest és llunyà, no? A la vegada no hi podem anar en dos dies.
1: Home, no et pensis que de vegada hi ha més gent, eh?
2: Sí, també és veritat que hi ha gent que s'hi acosta, no? Però potser no està a l'abast de tothom, i en canvi els llibres sí que amb ells viatgem a aquests entorns. I bé, és una invitació també a viatjar a la muntanya des de casa, sense sentir el fred que sentiríem si passegéssim per aquest territori, i adquirint coneixements al voltant de la muntanya,
1: que bé.
2: Segurament no els teníem abans de començar a llegir-lo.
1: Mm-hmm. Us hem fet propostes d'activitats a les biblioteques. Activitats, jocs de taula, la Montse i l'Arnau ens han portat propostes de lectures per fer durant aquests dies, però no hem d'oblidar que les biblioteques continuen obertes també durant aquesta època, no?
2: Sí.
1: I per tant, doncs, continuen sent un espai de confort, no?, i d'activitat a l'hivern, que continuem insistint que visiteu i que us el feu vostre, no? L'espai. Acostuma, per curiositat, acostuma a mantenir-se el flux de gent que va a les biblioteques durant aquesta època o ens quedem recollits a casa?
2: Jo més que canviar el número de persones és les hores, no? Per exemple, a les vacances de Nadal, als matins, la Gabriel Ferreter és, hi ha més flux de persones que habitualment, perquè les famílies acostumen a les famílies i els adults moltes vegades acostumen més a sortir als matins i a fer l'estada a la biblioteca i la recollida de préstecs, i a la tarda potser no tant, perquè la foscor convida més a tornar a casa més d'hora. Però hi ha gent, sí, sí, sempre hi ha gent. I sí, jo no diria que disminueix.
0: Sí, sí, jo crec que sí, canvien els fluxes, però jo crec que inclús augmenta la gent que... La gent, si té temps lliure...
1: Aprofiten
0: per anar a la biblioteca. Sobretot si potser més als matins, la tarda, potser sí cap a més al vespre marxen, però el flux jo diria que augmenta inclús durant les vacances.
1: Doncs aquí queden les propostes, les invitacions que ens han portat tant l'Arnau com la Montse, a qui els hi agraïm, doncs, tota aquesta estoneta, i els emplacem a la propera sessió, a veure què és el que ens porteu, a veure
0: Perfecte.
1: Què ens expliqueu.
0: Molt bé.
1: Com que no ens veurem, que tingueu bones festes.
0: Igualment.
2: Igualment,
1: que vagi
2: festes.
1: Molt bé. Adéu-siau.
3: Ràdio en Samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
4: Continguts en xarxa.

0: Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme. Il lui avait téléphoné. Il était intimidé. Sa voix tremblait. Avec le tremblement, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Il savait qu'elle avait commencé à écrire des livres. Il avait aussi appris la mort du petit frère. Il avait été triste pour elle. Et puis, il n'avait plus su quoi lui dire. Et puis, il le lui avait dit. Il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort.
1: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui hem obert amb una escena de la pel·lícula L'amant, de Jean-Jacques Annaud, basada en la novel·la de Marguerite Duras, perquè serà ella, Marguerite Duras, la nostra protagonista amb motiu del 30è aniversari de la seva mort, que es va produir el mes de març de 1996. Marguerite Duras és una de les escriptores franceses més conegudes del món i ha esdevingut un referent feminista, però el seu univers creatiu era amplíssim i també escrivia teatre, guions de cinema i va dirigir alguns films. 15, per ser exactes. La seva actriu favorita era Delphine Seyrig. La va dirigir en dues ocasions i va dir que no només era la millor actriu de França, sinó probablement la millor actriu del món. Pel que fa a les adaptacions de les seves obres, de les obres de Marguerite Duras, L'amant, que ara sentíem, es va rodar el 1992. Estava basada en vivències personals d'ella, de Marguerite Duras, tenia moltes escenes eròtiques. Per la novel·la, Duras va guanyar el Premi Goncourt. Ha estat traduïda a una trentena de llengües i se n'han venut milions d'exemplars dels seus llibres. Ara escoltarem la veu real de Marguerite Duras llegint un text en què parla d'ella mateixa i de la seva joventut a Vietnam del Sud, on havia nascut. Ens dirà això. Tinc 15 anys i mig. No hi ha estacions en aquell país. Hi ha una estació única, calorosa, monòtona, la llarga zona càlida del sol equatorial. És com si no hagués tingut una casa natal. La vaig tenir, però és inaccessible i mai més no he pogut tornar-la a veure. Però potser el passat visqui aquí, en el present. Aquell lloc ja pertany al passat. Me'n puc servir per expressar exactament el que vull. Però com dir-ho davant de la seva existència? La història de la meva vida no existeix. No existeix.
2: J'ai 15 ans et demi. Il n'y a pas de saison dans ce pays-là. Nous sommes dans une saison unique, chaude, en automne. La longue zone chaude du soleil équateur. C'est comme je n'ai pas eu de maison natale. J'en ai une, mais elle est inaccessible et je n'ai jamais pu la revoir. Cette maison m'a tenu lieu de maison natale. Mais le passé peut être ici, dans le présent. Cet endroit-ci, il est déjà dans le passé. Je peux m'en servir pour dire exactement ce que je veux. Comment dirais-je, de mon existence. L'histoire de ma vie n'existe pas. Ça n'existe pas.
1: La veu de Marguerite Duras parlant de la seva adolescència. Havia nascut a Saigon, Vietnam, perquè els seus pares s'hi van traslladar voluntàriament per fer-hi de cooperants i treballaven en escoles locals. Quan tenia 7 anys, el seu pare va morir i quan en va fer 19 va tornar a França. En realitat no es deia Duras, es deia Donadier, Marguerite Donadier, però va utilitzar el pseudònim de Marguerite Duras perquè Duras era el nom d'un poblet francès on hi havia casa seva. Als 25 anys es va casar amb l'escriptor Robert Antelm i al cap d'uns mesos va conèixer un altre home, un activista polític, se'n va enamorar i va ser el seu amant. El 2017 es va fer una pel·lícula titulada originalment El dolor, però estrenada aquí, com Margarit dirà, París, 1944, que parla de quan la Gestapo va detenir el seu marit i de com va lluitar ella perquè l'alliberessin. L'any 1971 va ser una de les signants de l'anomenat Manifest de les 343, en demanda de la legalització de l'avortament pel risc de mort que corrien el milió de dones que cada any avortaven a França clandestinament. Aquest manifest va aixecar amb molta polseguera, fins al punt que el conservadorisme de l'època el va anomenar el Manifest de les 343 putes. El cert és que va ser un manifest valent, arriscat, perquè exposaven... Bé, les dones que l'havien signat s'exposaven a anar a la presó, ja que totes confessaven haver avortat, i avortar era un delicte, aleshores. Entre les dones que van signar, a més de Marguerite Dirà, hi havia les escriptores François Sagan i Simone de Beauvoir, la directora Agnès Varda i les actrius Delphine Seyrig, Marina Vladi, Nadine Trintignant, Romy Schneider, Senta Berger, Catherine Deneuve, Stéphane Audran, François Fabian i Jean Moreau. L'any 1958, quan tenia 44 anys, Marguerite Dirà va escriure el guió i els diàlegs del film Hiroshima Mon Amour, d'Alain Resnais, que va ser molt comentat perquè els protagonistes eren adúlters i es passaven bona part del metratge al llit. Hollywood li va dedicar una nominació a l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. I en una de les escenes de Hiroshima Mon Amour, la protagonista camina pel carrer i escoltem els seus pensaments. Diu això: et trobo, me'n recordo de tu. Aquesta ciutat estava feta per a l'amor. Estaves fet per al meu cos, fins i tot. Qui ets? Em mates. Tenia fam, fam d'infidelitats, d'adulteri, de mentides i de morir. Des de sempre. Sospitava que algun dia apareixeries. T'esperava amb una impaciència sense límit, tranquil·la. Devora'm, deforma'm a la teva imatge perquè ningú després de tu entengui el perquè de tant desig. Restarem sols, amor meu. La nit no tindrà fi. Ja no sortirà el sol per a ningú. Mai, mai més, per fi.
3: Je te rencontre. Je me souviens de toi. Cette ville t'est faite à la taille de l'amour. Tu étais fait à la taille de mon corps même. Qui es-tu? Tu me tues. J'avais faim. Faim d'infidélité, d'adultère, de mensonge et de mourir depuis toujours. Je me doutais bien qu'un jour tu me tomberais dessus. Je t'attendais dans une impatience sans borne. Calme. Dévore-moi. Déforme-moi à ton image, afin qu'aucun autre après toi ne comprenne plus du tout le pourquoi de tant de désirs. Nous allons rester seuls, mon amour. La nuit ne va pas finir. Le jour ne se lèvera plus sur personne. Jamais. Jamais plus. Enfin.
1: Hiroshima Mon Amour, protagonitzada per l'actriu Emmanuel Riva i el japonès Eiji Okada. Hi ha més de 30 pel·lícules escrites per Marguerite Dirà o basades en textos seus. Ella, a més, també en va dirigir moltes, com per exemple Baxter Vera Baxter, sobre una dona que explica la seva vida amb el seu marit i amb l'home amb qui té una relació. O la música... La pel·lícula es diu així, La música, sobre un marit i una muller que es retroben 3 anys després d'haver-se separat. O també Nathalie Granger, amb Lucia Bossé, Jean Moreau i Gérard Depardieu. O Dona del Ganges, sobre un home que torna als llocs on va viure un amor apassionat amb una dona que ha mort avui. O també la pel·lícula Àgata i les lectures il·limitades, sobre una dona i el seu germà que es troben en un hotel i afronten els seus sentiments incestuosos. El 3 de març de 1996, quan faltava just un mes perquè fes 82 anys, Marguerite Dirà va morir a casa seva, a París, d'un càncer de laringe. I com que ara just es commemora el 30è aniversari de la seva mort, nosaltres li hem dedicat aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aiman Triqui a les vies de so. Direm adeu a Marguerite Dirà escoltant la cançó del seu film India Song. India Song és una història sobre la dona d'un diplomàtic que viu a l'Índia i té molts amants amb el coneixement del marit. La cançó del film la canta Jean Moreau i la lletra parla d'una cançó associada a dos amants. És, doncs, un dels amants que s'adreça a la cançó, que parla a la cançó i que li diu els records que experimenta quan la sent i els records que li porta de la persona estimada. Li diu això: cançó, tu, que no signifiques res. Tu, que em parles d'ella i que tot m'ho vas explicar. Ai, tu. Tu, amb qui vam ballar junts. Tu, que em parlaves d'ella. Ella, que cantava. Tu, que em parles d'ella, del seu nom oblidat, del seu cos, del meu cos, d'aquest amor mort. Cançó, que em parles des de la meva terra llunyana. Tu, que em parles d'ella, ara desapareguda. Tu, que em parles d'ella, del seu cos esborrat, de les seves nits, de les nostres nits, d'aquest desig mort. Cançó, tu, que no signifiques res. Tu, que em parles d'ella i que tot m'ho vas explicar. Tu, que tot m'ho vas explicar. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ens hem de remuntar als segles 8 i 10 per trobar l'origen de la llengua catalana. Es considera que les homilies d'Organyà són un dels primers textos escrits en català. 1000 anys d'història, tu. Alguns pensaran que si ha durat tants segles, per què hauríem de patir perquè no en duri encara 2 més? Però és que una llengua no sobreviu pels anys anteriors. Aquí només importa l'ara i l'aquí. I no cal que us digui que la cosa no està per tirar-hi coets. I us ho diu un professor de català a Barcelona. Però va, no ens posem melodramàtics, que si d'una cosa en som experts és en no perdre l'esperança i resistir. I amb el català no serà diferent. Perquè amb el català ens enamorem. Ens diem el nom del porc. Escoltem música. Fem l'amor. Suspenem o aprovem exàmens. Somiem i fins i tot xerrem a l'hora del pati, tot i que potser cada cop menys. Ei, ja sabeu què vol dir això. El timbre indica l'inici de l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'ús i de la situació del català.
1: Jo em considero castellanoparlant, per desgràcia, la veritat. Quan tu dius que escoltes Figaflaues, doncs ja t'etiqueten amb una...
2: A catalufo.
3: Que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català.
0: Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
2: Ai, va.
0: Només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
1: Per què canvies a castellà? És que no ho entenc. És un microracisme.
0: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure, què
2: sigui necessari? Trobar un entorn on parlar-ho. Català, a l'atac!
0: Soc en Cristian Oliver i em considero un apassionat de totes les llengües i em preocupa quan alguna està en risc. No ens enganyem, el català no passa pel seu millor moment. L'última enquesta per la llengua així ho confirma amb una nova davallada del seu ús habitual. Ja el situa en un 32% de la població. Perquè us en feu una idea, el 2003 era del 46. O sigui, hem passat del 46 al 32%. Què està passant? Si sembla que ara hi ha més cinema en català que mai, no? La música urbana ja es fa desacomplexadament en català i fins i tot una pel·li com La casa en flames triomfa a les sales de cinema. Però els joves realment parlen català? L'escola fa tot el que té al seu abast perquè sigui realment la llengua vehicular? Tenim prou referents i continguts en català a les xarxes? Mirarem de respondre a totes aquestes preguntes amb els 4 joves que avui ens acompanyen al programa d'avui. Hola, què tal? Com esteu?
4: Què tal?
5: Bon dia, bona tarda.
0: Començo amb la veterana del grup, la Júlia. Hola, què tal?
4: Què tal? Com estem? Molt bé.
0: Molt bé. La Júlia té 16 anys, fa primer de batxillerat, i a mi m'han dit que la teva paraula en català preferida, en són dues, són gresca i xerinola.
4: Home, i tant, sí, m'encanta.
0: Això diu molt de tu, ja, eh?
4: Sí, és una...
0: Per què t'agraden, a veure...
4: Perquè és una manera de dir festa, de dir passar-s'ho bé, però única, d'una manera en català única.
0: Perfecte. També tenim l'Aaron. Hola, Aaron, què tal?
6: Hola, bon dia, bona tarda.
0: L'Aaron té 15 anys, va a quart d'ESO, i per tu la paraula que més t'agrada és... A veure si la sé dir, perquè és una que, més, que em costa molt, eh? Xiu-xiuejar.
6: M'encanta, perquè és una paraula, crec que única del català i que representa no tant aquell moment de que estàs parlant en silenci, sinó un acte, saps? Tu estàs xiu-xiuejant a una persona, saps?
0: No, és perfecte. Hola, Noelia, com estàs?
7: Hola,
0: la Noelia té 15 anys i va a tercer d'ESO i la paraula que més t'agrada en català és t'estimo.
7: Sí.
0: Romàntica.
7: Sí, és que jo crec que en qualsevol idioma no crec... O sea, jo crec que no hi ha una altra paraula que ho expressi com d'aquesta manera, tan...
0: Tan completa, no?
7: Sí.
0: Molt bé. I per final he deixat la Paula. Hola, Paula, com estàs?
8: Hola, molt bé.
0: La Paula té 14 anys, fa de tercer d'ESO, i m'han dit que la paraula que més t'agrada en català és pingüí.
8: La manera de pronunciar m'encanta. Simplement la paraula i escriure-la... Buah.
0: Molt bé. Doncs va, ja que hem fet les presentacions, entrem en matèria i us faig la primera pregunta. Feu servir català en el vostre dia a dia i, si és així, en quins contextos? A veure, qui vol començar? Júlia.
4: Jo sempre amb tothom.
0: Amb tothom. És la teva llengua.
4: Si és la meva llengua, per tot.
0: Uh-huh. La resta també?
7: No.
0: Aaron? Ai, Noelia, tu has dit que no clarament. Tu no fas servir el català o no el fas servir gaire?
7: Només a l'institut.
0: Només a l'institut.
7: I de vegades...
0: Però amb els teus companys, amb els professors...
7: A veure, només amb els... en alguns professors.
0: Vale. I tu, Aaron?
6: Jo, malauradament, hi parlo amb 5 amics comptats al català i a casa, de vegades, jo em considero castellanoparlant,
1: per desgràcia, la veritat. I...
0: Home, al final totes les llengües són igual d'importants.
1: Sí, sí, sí, sí, és clar, però el català com és nostre i no el parlo tot el que l'hauria de parlar.
0: Tu, Paula?
8: Jo, la majoria del temps, la veritat, però tot i que alguns dels meus companys no el solen parlar perquè no el saben al 100%, però sí, l'utilitzo molt, la veritat.
0: I tens la sensació que el català es parla cada vegada menys?
8: Sí, la veritat és que sí, perquè des de primer fins ara tercer s'ha notat molt el baix rendiment del català i, no sé, el trobo com més a faltar.
0: En tots els contextos, per això, a l'escola o en tots els contextos?
8: En tots els contextos, totalment, perquè, per exemple, tu vas al supermercat, li demanes algú en català i a vegades et contesten en castellà i dius, t'estic parlant en català, potser, si no en saps, m'hauries de contestar en català, no? Doncs, bueno, però...
0: I què et sembla si no el sap? Què n'opines?
8: Em sembla bé, també. Jo el contestaré en castellà amb molta amabilitat, també.
4: Sí, jo respecte al que diu la Paula, és una mica al revés el que faig jo. Vull dir, jo, per començar, sempre em dirigeixo en català i ja entenc el seu punt, però vull dir que no, en cap moment exigeixo que em responguin en català. Jo penso que si em responen en castellà mentre m'entenguin, jo els hi seguiré parlant en català. Però mentre a mi no em demanin que canviï de llengua, jo tampoc li demanaré.
8: Totalment, sí, sí.
0: Noelia, què opines de tot això que comenten les companyes?
7: Jo opino que sí que és una mica el mateix. Que si jo, per exemple, jo de normal parlo en castellà i em responen en català i si veu que dubten d'alguna manera, jo parlo català si puc, o sigui, perquè puc, però no estic acostumada.
0: I et molestaria, per exemple, que algú et parlés en català i que tu li respons en castellà i, i l'altra persona manté el català? O no?
7: No.
0: És a dir, una conversa bilingüe.
7: Si ens entenem, doncs...
0: D'acord.
7: Da igual.
0: I tu, Aaron, què? Què opines?
1: Jo acostumo a obrir la conversa en català, encara que si la persona...
0: O sigui, la primera persona, quan no coneixes algú, la primera llengua que fa servir és el català.
1: Sí, sempre el català, perquè, i de fet, ha hagut un treball darrere... però si aquella persona em respon en castellà, perquè, siguem sincers, la majoria de cops et responen en castellà i no et responen en català, pues tu i jo canvio directament al castellà, no continuo al català.
0: Per què dius que hi ha una feina al darrere? Què vols dir?
1: Perquè jo sí que, com m'he criat a una casa on ma mare hi parla castellà i el meu pare valencià, però per mi és com si parlés castellà i llavors tinc la costum de dirigir-me, tenia la costum de dirigir-me a les persones en castellà.
0: O sigui, per tu ha sigut una decisió.
1: Sí, la meva va ser una decisió que va començar a tercer d'ESO on va ser filla de pues d'una reflexió que vaig tindre i vaig començar pues, a dirigir-me en català, a preguntar l'hora a català, perquè, diguem-ho, és molt bonic dir quina hora és.
0: A fer una llengua al final útil, no? Una llengua...
1: Utilitzar aquesta...
0: I a l'escola ho fan això? Amb els companys també ho fas?
1: Sí, però a l'escola, i potser estic obrint un meló, és que quan tu hi parles català, no sé si t'ha passat, Noelia, que... tu que ets també castellano parlant com jo, quan hi parles català amb amics que hi acostumes a parlar castellà, pues primer et burlen, però d'amics, no? Diu, va, anda, calla, o vinga, va, parla, parla castellà que estarà més còmode, o deixa de fer el ganso, per exemple.
0: Què opineu d'això?
1: Sí, et fan com una miqueta d'acostar,
0: sí,
1: saps?
0: Noelia, tu què vols comentar?
7: És com estrany.
0: És estrany.
7: Per exemple, a la meva escola, jo crec que mai, o sea, entre alumnes, ningú parla català. I si ho parles és com... Sí, claro.
0: O sigui, que et miren malament, vols dir?
7: No, però com que fan la gràcia, per així dir-ho, perquè és com... Perquè ara
0: o sigui, se sent com una broma, no? Una sensació com una...
7: Sí.
0: I, clar, una mica això em lliga. Creieu que el català sona menys guai? O sigui, és menys guai que, per exemple, el castellà en contextos, per exemple, més lúdics, més de diversió, entreteniment...
8: Jo penso que no. Trobo que el català és un idioma molt xulo de parlar, hi ha paraules molt maques, de veritat, i dir-les és com...
4: Com pingüí.
8: Sí, per exemple. Doncs és com la teva essència, al final. No sé, trobo molt divertit.
0: Que al final la llengua no deixa de ser l'essència d'una persona, no?
8: Exactament.
0: Totes són igual, per això ho deia, no? Totes són igual d'importants.
8: Sí.
0: I al final veure's obligat a canviar la pròpia llengua, això us ha passat alguna vegada que us heu vist obligats a canviar-la pel que diran. Ja no perquè, evidentment, l'altra persona no l'entengui, sinó perquè, ai, no? El que comentaves ara, Noelia, si algú parla català a la classe, es fa una mica de broma i tal, us heu vist obligats?
4: Buah, és que jo crec que hi ha molt el costum aquest de... Això, el castellà, la llengua guai, la llengua per relacionar-se, i la llengua de no de l'escola, perquè, en teoria, els professors t'obliguen, bueno, o imposen, diu la gent, de parlar en català. Quina era la pregunta, perdó?
0: No, sí, sí. Si t'has vist obligada mai a parlar, a canviar el català, pel que diran?
4: No, perquè no, jo, és la meva llengua, sóc jo quan parlo català, llavors a mi m'agrada com canviar aquesta idea de que el català no és igual de digne que el castellà en tots els àmbits, llavors no, sempre mai m'he vist obligada.
0: Anem a diferents instituts reals de Catalunya, anem a escoltar què en pensen de tot això, de la supervivència del català, i mentrestant vosaltres aneu reflexionant si creieu que en català hi ha el mateix contingut a xarxes que en castellà. Escoltem.
5: Parlo català a l'escola amb les meves amigues i allà on vaig menys amb la meva família perquè tothom parla en castellà.
9: És el meu dia a dia, sempre parlo català a l'institut i amb algunes amigues meves.
10: A part de amb el meu avi, que és de Huesca, i a classe de castellà, francès i d'anglès, sempre parlo català.
11: A teatre parlo castellà, no amb els profes, però amb els amics sí. És curiosa, perquè sobre l'obra és en català.
12: Quan una persona se'm dirigeix en castellà, doncs li contesto en castellà i ho faig més que res per un tema de respecte i perquè se'm fa molt complicat contestar-li en català.
9: Si veig que se sent més a gust parlar en castellà, doncs ja veurem si que passo del català al castellà i no em veig ningú problema perquè vull que aquella persona se senti còmoda. Jo penso que si fos influencer sí que parlaria català, perquè sí que és veritat que no em portaria tants diners perquè tothom parla castellà. Al final he nascut a Catalunya i m'han ensenyat a parlar amb la llengua del català.
10: Si em respon en castellà o em parla ja directament en castellà, és que potser al català no se li dona bé o se sent incòmoda. Llavors li respon automàticament en castellà.
11: Sí, tristament sí. I de fet aquesta situació és una situació que em fastidia molt. Típica situació on sou dos que parlo català i d'un castellà i parlo castellà i jo pregunto per què.
13: Si jo fos influencer i volgués guanyar diners, utilitzaria el castellà. Doncs perquè Catalunya és una comunitat autònoma bastant petita comparada amb tots els països on es parla castellà, així que tindria molt més públic.
12: Segurament faria contingut en castellà o en anglès per arribar més públic, però em faria un altre compte per intentar mantenir el contingut en català.
10: Voldria fer-ho en català, però ho faria en castellà. Perquè si el meu objectiu fos guanyar diners, el castellà és una llengua que arriba a moltes més persones, que molta més gent ho entén.
11: Català. M'estimo molt el català.
0: Està de fet, els joves d'entre 15 i 29 anys sou els que menys feu servir el català. Només un 25% el té com a idioma habitual, perquè ens fem també una idea, el 2007 era el 43%. D'acord? Ha canviat.
4: Que... Jo veig aquí un podcast sobre els diners, que tothom deia, per guanyar diners, per guanyar diners.
0: Digues.
1: És que això ho tinc claríssim, i el meu punt d'inflexió va ser quan vaig anar-hi a un concert de Figaflauer, un grup de català, que a mi m'encanta la música en català, per cert, i ho tinc claríssim. Jo, si algun dia em faig influencer, presentador o el que sigui, serà en català, i ho tinc claríssim, perquè és una llengua, al cap i a la fi és una llengua que ha nascut aquí, ha sigut criada a la nostra terra, i em dona exactament igual que no sigui el castellà, que no arribi a més gent, perquè hi ha llengües de, per exemple, l'anglès, que no l'entén persones, però els arriba completament, perquè ja no és com, ja no és la llengua, sinó com ho fas, saps?
0: Però hem de ser sincers, eh? Si haguéssiu de triar entre guanyar molts diners amb, per exemple, en castellà, i guanyar menys diners fent el mateix contingut però en català,
4: és que el que me costaria a mi, no sé si ganaria.
0: Què faríeu? Sí, realment. Català, eh?
1: No sé si és... I no és per cada bé. Jo dic perfectament, encara que sigui castellà no parlant, jo diria català. Tu com...
0: Tu, Noelia, què opines?
7: Jo diria catanyol.
0: Catanyol. Molt bé. Escolta, això també deu tenir el seu públic, eh?
7: Sí.
0: I tu, Paula, què faries? Renunciaries, per exemple, a la teva llengua perquè guanyaries més pasta o no?
8: M'hauria de pensar, eh? Ah. Em costaria.
0: És que jo crec que això és una cosa que està passant, no? Que potser hi ha molts influencers, molts
8: generadors
0: de contingut.
8: Faria contingut mixta.
0: Les dues coses. És molt criticat, també, això, eh? Perquè hi ha una part del públic que diu aquí no s'està mullant, vol no oblidar-se d'un nínxol, no? I, bueno, i tu, Júlia?
4: No sé, a veure, a mi mai m'ha interessat molt el tema dels influencers, però amb el tema de la música m'agradaria dedicar-m'hi, i no se m'ha passat mai pel cap fer cançons en castellà, perquè, bueno, perquè no és la meva llengua, no per res més, i jo sempre ho faré en català, arriba més o menys gent.
0: Clar, perquè sempre dèiem que a xarxes potser el contingut que hi ha en català és inferior. Amb el tema música també creieu que que és inferior, o ara mateix esteu en un bon punt?
4: Abans ostres, està molt bé ara.
0: Però està igual
4: la indústria de la música catalana?
1: Crec que ara està petant.
4: Està petant, sí, ara.
0: Quins cantants, quins grups catalans coneixeu?
4: Moltes gràcies.
1: Jo, jo mateix escolto Oques Grasses, Figaflaua, La Fumiga. Últimament estic escoltant també So, perquè m'ho van recomanar molts amics, i jo crec que el català, la música catalana està en un punt molt àlgid, encara que també he de dir que quan tu dius que escoltes Figaflaues, pues ja t'etiqueten amb una etiqueta...
4: A catalufo.
1: A catalufo. O el catalanet. Exacte, o amb una ideologia política que no té sentit, perquè si jo escolto Figaflaua perquè m'encanta aquell grup, no tinc per què compartir. O sí, dona igual. O sigui, jo crec que aquest és un problema, la música catalana d'avui dia.
0: Ha crescut la música en català, però tot i així crec que no es consumeix igual o més que en castellà. Per tant...
4: Per temes de nombre de parlants, també, no?
0: Nombre de parlants i potser alguna cosa més... popularitat, potser...
4: Però jo recupetes més en català aquí, no, que en castellà. Vull dir, el territori és més petit, no?
8: Sí.
4: I hi ha més gent concentrada que escolta música en català.
0: Clar, trobeu, per exemple, el mateix contingut, ja no només per nombre de parlants, evidentment en tenim menys, però creieu que el tipus de contingut que trobaríem en castellà el trobaríem també en català? És a dir, trobem el mateix nombre de story times.
4: Hi ha un altre tarannà, vols dir?
0: No sé si hi ha, ni tan sols podem trobar el contingut, és a dir, la possibilitat de trobar una categoria en català, no? No sé si la Paula m'entén.
8: Sí,
0: tu què opines?
8: Jo crec que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català. I no pot ser un story time, perquè no el pots trobar. Has de rebuscar fins que et surti.
7: És preparat amb mi, a mi sí que em surten.
0: Clar, de fet, ja fins i tot, ja moltes vegades les paraules aquestes són o en anglès o en castellà i molt poques en català. No sé si vosaltres ho feu servir vocabulari també vostre, que a vegades els adults diuen, però què diu aquest? No l'entenc, no? Feu servir paraules en català que tinguin com essència catalana de llenguatge jove o no? O només en castellà o en anglès?
4: Com pregunto, Samat, per exemple.
0: Samat, sí, pot ser.
4: Sí, però ara més? No se m'acordes.
0: Crash, jo, random...
1: Rayat, random, jo, i sí que hi ha paraules, però això sí que faig molts castellanisme. Però sí que és veritat que de contingut, com bé ha dit la Paula, i estaria tirant molt, et surt un de cada 15, jo posaria, perquè has d'anar a buscar els tiktokers o els instagram, els influencers que hi pugin contingut en català, perquè, pues per això, pues per el que he dit abans, perquè et relaciona amb algú que pot tindre a veure, no? I llavors ja et posa una etiqueta que és molt difícil de treure't.
0: Clar, les dades diuen que el 43% dels catalans que utilitzen xarxes socials ho fan en castellà, només el 9% ho fan en català. Creieu que fa falta parlar català per viure a Catalunya o es pot viure a Catalunya perfectament sense català?
4: Hem d'aconseguir que sigui necessari.
0: I això com es fa? Nòlia, com es fa que el català sigui necessari?
7: Que gent com jo, que no parla normalment el català, que ho comenci a parlar, aunque costi.
0: I que suposo que també trobi contingut, no? Que li pugui interessar igual que en un altre idioma. Un entorn també.
4: Entorn, cursos gratuïts, per gent que ve de fora també, oferir el màxim de places a tot arreu. Sí. I que la gent d'aquí, sobretot els catalanoparlants, els incloem.
1: Exacte.
4: Sí. Com podem fer això? Persona...
0: Com podem incloure una persona perquè s'animi, perquè digui, ostres, a mi ara el català vull parlar-lo perquè la trobo necessària, em ve de gust.
8: Nosaltres a classe tenim molta gent que és de fora. I han vingut nous dels anys passats o actualment. I nosaltres sempre intentem parlar-los en català. I ara ells el parlen, el català. No tan bé, lògicament, però el parlen. I dius...
0: Al final, una llengua tampoc no... Si no és la teva, tampoc no cal que la parlis perfectament. Al final, l'objectiu és comunicar-nos, no? I a vegades tenim aquesta obsessió de que l'hem de parlar perfecte. Això també passa a vegades amb altres idiomes, eh?
1: Sí, però jo crec que has donat el punt clau perquè ara mateix, tu quan comences una conversa que estàvem parlant abans, no? Tu, Noelia, que ets castellanoparlant, per exemple, tu comences una conversa i potser li comences en castellà a la persona al supermercat d'aquí, no? I jo crec que tu has donat en un punt clau, Cristian, i és que realment ho necessiten a l'aprendre. Si ara jo vinc a Barcelona, vinc d'Alemanya, per exemple, i vinc a Barcelona, realment necessito aprendre el català per poder viure i fins i tot pues, comunicar-me amb la gent, o amb el castellà ja tiro milles. Aquesta és una pregunta que, malauradament, tots sabem la resposta, i com bé, i com bé ha dit la Júlia, voldríem intentar fer-ho canviar. Per això em sembla molt bé clar. El que has dit tu d'això de parlar-hi. Exacte, això em sembla
4: sí,
1: magnífic.
4: Però tot i que no sigui necessari, jo crec que el fet de saber català bueno, et dona com moltes més eines. Jo crec que com més llengües sí. sàpigues aquí...
0: Sí. Bueno, el somni de qualsevol seria parlar totes les llengües del món. No? Sí, sí. El meu somni. Va, fem una petita pausa aquí. Anem a relaxar-nos o no? Perquè potser ara... com aneu de refranys en català?
8: Ui, es casa.
4: Fatal.
0: Just o què?
8: Bueno, ara no em ves cap al cap.
0: A veure, sabeu que una llengua, es veu la qualitat d'una llengua, la seva vivesa, segons l'ús que es fa del seu refranyer. Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
4: Ai, va.
0: Això no us ho esperàveu, eh?
1: No, la veritat és que no.
0: Bueno, va, m'heu d'ajudar a completar el següent refranys en català.
4: Va.
0: Vale? I a veure una miqueta de si saben què volen dir. Va, comencem amb el primer. En el pot petit...
7: I a la vora confitura.
0: Molt bé, Noelia, molt bé.
4: Joder, la Noelia, com
7: estava pensant... Ui.
0: Què vol dir?
7: És que se'l sap tot, ja, Noelia.
0: Aquí tindrem ara un gir de guió,
7: No
1: m'ho estudiat. No m'ho esperava,
7: Lo estava pensant, lo justo.
8: Havia d'amagades, no val.
0: De fet, en el pot petit i a la bona confitura vol dir que valorem altres virtuts més enllà de l'alçada d'una persona. Va, els altres, atents, tu també, Noelia, va.
8: Anem amb la Noelia,
0: Qui dia passa... Ui, aquest silenci.
4: Any
0: empeny, que vol dir no rendir-se malgrat les dificultats,
1: Ningú.
0: Qui dia passa, any empeny.
4: Lo iba a decir.
0: Anem a la tercera, el tercer refrany, De mica en mica...
4: Som la pica!

0: A la meva escola la llengua predominant és el català, perquè com els professors ens expliquen en català, doncs llavors a nosaltres ja ens surt parlar en català. Però a l'hora del pati i el menjador sí que és veritat que de vegades hi ha gent que parla en castellà.
1: Sempre s'escolta molt el català, molt més que el castellà, excepte alguns grups que parlen castellà entre ells. Sí que és veritat que al meu institut hi ha molta gent de fora, però sí que és veritat que hi ha una cosa on tothom ho diu en castellà, que jo també, els insults. No hi ha cap insult que diguem que sigui en català.
2: Al col·legi sento molt més el castellà, el català.
3: L'únic és que hi ha gent que parla català, però quan parlo en castellà, no sé, faig un pupurri. Plan, o a vegades quan parlo coses sèries les parlem en català, però quan parlem més de broma, parlem castellà.
1: La majoria de les meves amigues, quan surten al carrer, parlen en castellà en tots els entorns. Si van al cinema, parlen en castellà. Si van a dinar, parlen en castellà. Per exemple, el meu millor amic i una amiga molt propera parlen castellà a casa, però al col·le i al pati i pel carrer sempre parlen en català.
3: Molts que parlem català fem pupurri.
1: Parlen en català. I, a més, sempre estan remarcant la importància de fer-lo servir, que és una llengua que s'està perdent. La meva escola és molt catalana i la majoria de professors dirigeixen en català.
0: Al meu institut els professors sempre parlen en català.
4: De fet, menys del 40% dels estudiants s'adrecen en català als seus profes i només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Clar, Noelia, tu això com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
5: Depèn molt del profe i de si com tens certa confiança, per així dir-ho. Perquè si t'imposa molt, jo, per exemple, si un profe, per exemple, a la directora i al cap d'estudis, sempre en català perquè m'imposen. Però, per exemple, a... no sé, al de mates, per exemple...
4: Aquest KUB potser...
5: Sí, perquè, no sé... com no em surt català.
4: I ho fas en castellà.
5: Sí, i em respon...
4: I això no creus que és un símptoma, potser, no? De que has posat com el... enfocar el català com una llengua seriosa, una llengua formal, una llengua de distància, sí. I en canvi ho comentàvem, no?, amb una de les persones que escoltàvem, que deia que quan fan broma ho fan en castellà.
6: Exacte.
4: No?
7: Totalment.
4: Què vol comentar?
8: És que sí. I el tema d'insultar, no?
4: Buah. Sí. Insultar més en castellà que en català.
8: Sí.
7: Nosaltres, al nostre institut, no. De fet, si vols insultar més així per fer la gràcia, insultem en català, perquè són molt divertits.
4: D'on ets tu, Paula? Digue'ns d'on ets.
7: De Figueres, Vilajuïga, en teoria.
4: Clar, i és la diferència potser entre Barcelona i fora de Barcelona o pobles?
7: Sí, potser,
4: què en penseu vosaltres, els que viveu a Barcelona o voltants?
8: Sí, jo crec que els instituts, bueno, des del que jo estic visquent ara, jo crec que s'està perdent una mica, s'està com... entre els professors jo crec que s'està posant de moda una mica, per dir-ho d'alguna manera, el fet d'utilitzar el castellà, no amb tots, però
4: I per què creus que s'està posant de moda?
8: Bueno, jo crec que hi ha aquesta... o sigui, de posar-se a l'alçada de l'alumne, parlar castellà i parlar amb uns aires de passotisme, com de, ei, soc molt guai, parlo castellà...
4: O sigui, creus
8: castellà...
4: que és una manera d'apropar-se també als estudiants per fer-se més agradable, més...
8: Sí, però ho trobo sí, fatal, sí. Perquè, o sigui, desmunta totalment el projecte de la immersió lingüística i fa... bueno, et fa que l'alumnat digui, ai, vale, puc parlar-li al profe en castellà.
4: Clar.
8: Però, bueno,
6: exacte. Sí, sí, bueno, no, és que, de fet, és això, crec que és això el que passa, i és que com el professor escolta que els alumnes hi parlen de col·legueo en castellà i al meu institut passa com tu, que dir-li tros de cuònia a una persona fa riure en compte d'insultar. Però com el professor vol crear aquesta relació de col·legueo, jo sóc igual que tu i tot això, pues separen el castellà com si fos col·legueo i el català com si, hòstia, si em dirigeixo cap a la directora, pues sí que li parlaré en català, no vingui a ser que em digui no sé què cosa en castellà. I això em sembla una pena.
4: Clar, i que on podríem... Digues.
8: Que no s'ha de confondre amb el fet de... O sigui, que no creiem que el fet d'imposar el català a l'escola faci que es perdi. Exacte. Jo crec que com més forcem que s'utilitzi, més s'utilitzarà.
4: Sí. Però... I com podem fer per revertir aquesta situació, no? Estem dient que el català es veu com més seriós, més formal, no sé què, com podem fer-ho?
5: Que, per exemple, a vegades al meu institut, depèn del profe, també et diu, què has dit? I fins que no... O sigui, t'ho dic, què has dit? I fins que no... No s'ho dius en català, no et respon.
4: Ja.
5: I això
4: t'agrada? Et molesta? Ho veus normal, necessari?
5: No, o sigui, ho veig necessari perquè jo, una persona que no està acostumada a parlar català, és com...
4: I t'has de trobar una situació que t'obligui una mica, no? Que et posi...
5: Sí, però no m'obliga de... Si no et contesto. Si ve que una persona que a lo millor ve de fora, com has dit tu abans, no li surt la paraula... Sí que l'ajuda.
4: Que et convidi, no? Sí. I això, com ho veus tu, que ho veus com una cosa bona, creus que també ho senten així els teus companys o ho veus tu de manera diferent?
5: Jo crec que ho veiem bé perquè també ens ajuda cada cop a com parlar-lo amb més fluïdesa.

0: Doncs mira, és que tenim un exemple d'una persona que està allà parlant que ho demana. Exacte. És que ho estan demanant. Som nosaltres els que estem...
1: Sí,
0: excloent,
1: és que potser...
0: és un cercle viciós. Sí, sí. Com més ells s'excloen, nosaltres més els traiem.
1: És que potser
0: no,
1: té un punt
0: tots.
1: Aquesta cosa de nostra, no? De si no ens animem a parlar-ho, no la fem necessària, no la fem útil, no? Clar, una mica seria això, no? Per revertir aquesta situació, fer-la necessària seria la manera... Fer...
0: El català ha de ser una eina de cohesió social.
2: Hòstia, quina frase.
1: Bonic, això, eh?
2: Sí, sí, molt bonic. I jo crec que també he de marcar que hem de marcar la diferència entre obligar aquella persona, perquè si a tu t'obliguen a fer deure, si ara mateix t'obliguen a fer deures de mate, pues tu odies aquell deure. Però si en comptes comences a fer unes activitats de fer un perfil a Instagram en català, pues aquella persona no veu el català com una imposició, sinó
1: una cosa normalitzada.
2: Veu una cosa normalitzada i veu una cosa que exacte,
0: que l'entén. Anem a experimentar amb el català,
2: exacte,
0: no?
2: I que es pot fer col·legueo, i que es pot fer, pues, jo em posaré al meu perfil que soc guapíssim o guapíssima, el que sigui, i llavors tu veus, hòstia, pues mira, el català, pues mira que sí que m'agrada, i sí que se pot utilitzar fora de l'àmbit de la directora, com t'has dit abans.
1: Es diu moltes coses dels joves, i una de les coses bones que es diu és que som més lectors que els adults. Vosaltres sou molt lectors, o no? Tu no estàs d'acord?
0: No, jo ara mateix no gaire, ho hauria.
2: Jo abans més.
1: Però quina representació.
3: Depèn de l'època.
0: Bueno, fatal.
1: Jo em quedo amb la part optimista, que els joves són els que més llegiu.
0: Doncs sí.
1: Però només un 26% ho feu en català. Si heu d'agafar un llibre que us aneu a comprar pel vostre gust, és a dir, perquè voleu vosaltres, ho feu en català, en castellà, en anglès, en un altre idioma?
3: Castellà.
4: Jo, a més igual, mentre m'agradi el gènere literari,
2: exacte,
4: el que sigui.
2: Jo sí,
3: això sí que és veritat.
2: Exacte. Jo sí, és fantàstic, com Patrick Rufo, que és el meu escriptor preferit, i que ho fa... Bueno, la novel·la que me'l vas llegir en castellà, pues me la compro, però, per exemple, ara vam llegir Terra Baixa, que és en català.
1: T'agrada Terra Baixa?
2: M'ha encantat. Mira que ho trobo molt complicada d'entendre, perquè utilitzen un llenguatge molt complicat, i jo com a castellano parlant, pues ho trobo complicat, però em sembla una obra literària molt digna de llegir a classes,
1: i
2: em dona pena haver-ho llegit tan tard. Això sí,
1: bueno, mai no és tard per llegir i recuperar textos que potser voldria haver llegit. Va, som-hi, passem una mica endavant. Tenim aquí un entrepà. És que l'entrepà és la cosa més sagrada que hi ha a l'hora del pati, ja ho sabeu. Va, qui vol obrir aquest entrepà i descobrir... Paula, va. Descobreix què hi ha a l'interior d'aquest entrepà, perquè potser ens porta un dilema que haurem de resoldre entre tots. Ens haurem de posar d'acord per resoldre la possible situació que ens planteja. A veure, llegeix aquest missatge, Paula.
4: A veure, missatge secret. La Rebeca té 15 anys, arriba de Colòmbia i entra a estudiar a una classe de tercer ESO a Catalunya. Cada cop que es dirigeix al professor, aquest canvia el castellà perquè pugui entendre la lliçó.
0: Així no anem enlloc.
2: Clar,
0: és que passa
1: molt. Les cares que heu fet,
3: Les cares, quan les cares?
0: Què? Pobra noia.
1: Què fem?
3: No, però és que...
1: Què li diem a la Rebeca?
3: És que passa molt.
1: O què li diem?
2: Passa moltíssim.
0: És que li diem al prof. És quasi racisme.
2: És que, sí. No, sí, exacte. O quan,
3: no, perdó.
2: No, és que és veritat.
3: És que
0: és completament veritat. Ets de fora, no et penses parlar català, perquè el català baix d'aquí.
2: Exacte. O si veus al supermercat o al Mercadona, mira, ho sento per dir una marca, però si estàs a la Mercadona i veus la caixera, que tu ets... I jo, que sóc castellanopar, que castellanoparlant, em parla en català, però si veu que darrere meu ve una persona sud-americana o amb pell de color, canvia el castellà.
1: Però
2: i per què canvies el castellà? És que no ho entenc.
1: Hi ha gent que això ho veu de mala educació.
2: És un microracisme. I ho dic taixantment. O sea, sé que fins i tot hi ha vegades que ho faig, però ho trobo molt malament això de donar per suposada una llengua, una cultura i uns gustos a una persona només per l'aspecte.
0: I a més ara, que tothom m'està tot arreu.
1: Per tant, tots quatre estem d'acord que...
2: Ens carregaríem el professor. Exacte.
0: S'ha de partir des de...
2: Ja ho dic jo. Ens carregaríem el professor.
1: Està molt bé.
3: Doncs va.
1: Ara sí que encarem la recta final d'aquest capítol d'Hora del Pati, i ja us aviso que ara venen una de les seccions que més m'agraden, perquè tindreu l'oportunitat de sentir-vos poderosos, perquè ara us diré tres frases que s'han sentit en un pati de veritat, i els que les han dit, la veritat és que s'han lluït, i haureu de triar un d'aquests tres perquè es quedi sense pati. Castigat! Sí?
0: Va.
1: Esteu preparats?
0: Sí.
1: Va, anem al primer.
5: Comencem.
1: El Ramon diu: soc cambrer en un bar de la Terrassa i mai canvio al castellà, ni que els clients em parlin en castellà. Vale, aquest és el Ramon. L'Anna diu: les llengües del futur són el castellà i l'anglès, no pas el català. Per tant, no cal aprendre'l. Vale, sí.
0: Com es diu aquesta?
1: Aquesta és l'Anna.
0: Molt bé,
1: sí?
0: Molt bé, ja
2: parlaré. Ja no fa falta que...
1: Anem al Didac, anem al Didac. La gent que té un mal català valdria més que no el parlés.
2: Hòstia, hòstia.
0: Ai,
1: tenim
0: no,
1: el Ramon,
0: no,
1: si
0: no
5: és motiva. Castigaria els tres.
0: Si no és motiva, la
1: tenim
0: gent.
1: El Ramon al cambrer, que no canvia mai de castellà. El castellà, l'Anna, que és la que diu que el català i castellà són el futur, i per tant, un català fora, i el Didac, que si no el parles bé, escolta, que et cremin gairebé. Què?
0: El pensament de l'Anna em sembla molt simple.
1: Sí.
0: O sigui, una llengua és una manera de veure el món, una llengua és preciosa.
1: Que
0: una
1: es quedi sense pati,
2: és una manera de viure una llengua.
0: És una manera de viure.
2: De pensar i de fer. Llavors, sí. Jo a l'Anna ho trobo...
1: Entreu el tic-tac, eh? O sigui, hem de posar-nos d'acord. Eh?
0: Està batant la diversitat, l'Anna.
5: Jo que estic al Didac.
2: Jo també.
0: Jo també.
1: Per què castigues al Didac? Sí.
5: Perquè si veus que algú no sap parlar bé el català, doncs ajuda'l, no?
1: L'has de convidar.
0: Sí,
1: molt bé. Noelia, tu qui castigues? A veure.
3: Buah, és que... No sé.
1: Jo sí, tenim aquí.
3: Estic d'acord amb els dos, de castigar l'Anna i el Didac, però és que és molt... A qualsevol.
2: Jo castigaria el Didac, i és perquè si una persona fa l'esforç d'aprendre el català com ara mateix tu, o jo que estic parlant en català aquest podcast, l'hem d'ajudar, l'hem d'acompanyar, i aquella persona que diu que com la parles malament, millor no parlar-ho, perdona per enrotllar-me, i és jo castigaria sense pati i amb una expulsió amb el Didac.
0: No hem de parlar un català perfecte de Vic, m'entens?
1: Clar.
0: Una persona que l'està aprenent,
1: exacte.
0: Vull dir.
1: L'Anna que deia que les llengües del futur són el català, el castellà i l'anglès, creieu que el català té futur?
2: Sí.
0: Sí.
5: Sí.
0: Sí.
5: Sí. Sí.
0: Mentre jo estigui viva,
5: sigui d'una possibilitat, sí.
2: No, sí, completament.
1: Però ho penseu convençuts, eh?
2: 100%, perquè jo crec que, encara que sí que he de dir que potser es redueix una miqueta la zona de parlants per la globalització, crec que el català té futur i serà una llengua que perdurarà pels anys. Jo crec en força.
0: Que guai, Aaron,
2: de veritat, amb força i ho defendré, la veritat.
1: Hi ha algú que més vulgui afegir alguna cosa sobre això?
0: Jo també, és que conec la meva realitat, intento obrir, o sigui, obrir els ulls a altres realitats, però, clar, jo em moc en entorns on bueno, amics meus, així, no tothom, però els defensem i estem disposats doncs, a parlar-ho sempre, família i tal, però, clar, no ho sé, a nivell mundial no ho sé, però jo confio. Sí, confio.
1: Clar que sí.
0: Aquell d'abans, jo mentre el defensi jo...
2: Què penses, Noelia? Com?
5: La defensora del català.
3: Doncs que jo crec que sí, perquè, per exemple, jo tinc una amiga que és de Cádiz i ella em va dir, ensenya'm català, perquè li sembla un idioma molt bonic.
1: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure, que sigui necessari.
3: Trobar un entorn on parlar-ho.
1: Ostres, això està molt bé, tenir un entorn d'amistats...
3: És que, per exemple, a casa, no. A karate tampoc, amb la meva millor amiga tampoc, perquè no sé, no ens ha sortit.
1: Diries que és més important l'entorn físic, el real, que el que hi ha a xarxes, a internet, o no?
3: Sí, perquè si tu per xat, sí, qualsevol, perquè jo per xat hi ha persones que sí que parlo en català, però aquí en persona...
1: Jo sempre he dit que per aprendre un bon idioma t'has de fer un líquid d'aquella persona que tingui i aprens.
2: Estic d'acord.
1: Meravellós.
0: Clar, t'enamores d'aprendre català per amor.
1: Per amor.
0: Sí, sí.
1: Aprendre català per amor és una molt bona frase.
0: És una millor tècnica.
2: És el títol d'un. I el primer que t'ensenyes d'una llengua són els insults. O sigui, i un bon...
0: Xerrupacigues, abraçafanals...
2: Són llarguites.
1: D'aquí anem una mica coixos en català, eh? S'ha de dir que en insults...
2: Sí, però
1: tot i que la Júlia acaba de fer una bona tirallonga...
2: Tirallonga.
1: Que li ha sortit així sol.
2: I a fills... Som llarguites. Són aquests insults...
3: Si no conozco ninguno.
1: Paula, tu vols afegir alguna cosa?
5: Jo, doncs, com ha dit la Noelia, pues, jo trobo que les xarxes socials i la vida física estan en una balança igualitària.
1: Molt
5: perquè
1: bé.
5: Trobo que hauria d'estar igual.
1: Va, està molt bé. Però, bueno, decidint qui es queda sense pati. Teníem el Ramon, l'Anna i el Didac. Esteu d'acord, eh?
2: El Didac més Didac. Expulsió.
1: Que si no parles del català no passa res, tio. Endavant, continua parlant-lo. Clar que sí.
0: Clar.
1: Va, doncs ara sí que hem arribat al final d'aquest capítol.
0: No.
1: I avui m'agradaria que, com sempre fem, que us quedeu amb una frase, amb un titular de tot allò que hem comentat, allò que heu après, allò que ens ha fet reflexionar especialment. Paula, comencem amb tu. Amb què et quedes?
5: Doncs jo, amb tot, m'ho diria tot, perquè m'ha encantat, la veritat, però...
1: Si un titular, dius, cada... m'emporto això.
5: Doncs m'emportaria... El català és una fantasia.
1: Que bonic, això. Perquè, Noelia, sí. Tu què et portes?
3: Que hauria de parlar més català.
1: Uh-huh.
3: I que, o sigui, em fa una mica de vergonya, però no sé per què. O sea,
1: doncs el parles perfecte.
0: Sí, el parles superbé.
2: Es parles molt bé.
1: De veritat, eh? T'has de sentir absolutament segura perquè bueno, et comuniques la mar de bé.
0: I és molt guai que el vulguis parlar i que el parli.
1: I tant, i tant que sí. Aaron,
2: el meu titular, el tinc claríssim, seria el català més fort que mai, i de fet aquestes fosses me les ha reomplit la Noelia a veure que s'està esforçant. Jo mateix em dono les meves gràcies, encara que quedi fatal, perquè m'agrada molt el català, i a la Júlia i al Cristian i a la Paula.
1: Que bonic.
2: La veritat.
1: Gràcies a tu també, Aaron. I tu, Júlia, amb què et quedes?
0: Jo diria dues coses, si se'm permet.
1: I tant.
0: Primer, el català pot ser gresca i xerinola. Val? Després,
1: i pingüí també.
0: I pingüí pot ser. I t'estimo.
1: I
0: xiuxueix.
1: I xiuxueix.
0: I també català a l'atac.
1: Oh, molt bé. Molt bon, molt bon final. Doncs res, moltíssimes gràcies, Aaron, Noelia, Paula, m'estic deixant... L'Aaron i la Júlia, m'estic... per la vostra sinceritat, per les vostres reflexions i pel vostre impuls a la llengua, perquè, de veritat, que jo m'he quedat amb la frase de que el català té futur. Jo m'he quedat amb això i jo, com a profe, he de dir, com a profe de català, he de dir que es parla cada vegada menys, però confio... Confio
2: gràcies,
1: que...
2: gràcies per la confiança, eh?
0: Sí,
1: confio,
0: ho veiem, també.
1: Ho intentarem, ho seguirem...
5: Pico pala, tot.
1: Ho seguirem batallant amb moltes ganes, perquè al final és la nostra llengua i les llengües representen les persones. I
0: perquè mica en mica
1: sempre la pica. I va, i com diem en català també, això està dat i beneït, i per tant l'hora del pati s'ha acabat, tothom que va a classe, i fins al proper episodi.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Continguts en xarxa.
1: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al llibre Poesia per al nostre temps. La seva autora és Anna Rossell, està editat per Inverso i, a més, fa poc s'ha traduït al castellà. En aquest poemari, Rossell presenta als lectors la part més fosca del món, la més lletja, ara ho desgranem tot plegat, però ella diu que no ho fa amb la intenció d'integrar-la, sinó de superar-la. Anem a descobrir de quina manera. Anna Rossell, benvinguda a Valors a l'Alça, com està?
2: Hola, Laura, molt bé. Gràcies per la invitació,
1: A vostè, per acceptar-la i per ser avui amb nosaltres. Expliqui'm això de la part més fosca, més lletja del món, com la podem superar i per què és important que l'ensenyem, que l'expliquem?
2: Mira, és important perquè és un deure moral. D'entrada és un deure moral, però diguéssim que a banda d'això, doncs parlar de les coses que no ens agraden serveix per vessants diferents de la nostra, diguéssim, de la manifestació poètica. Una és la poesia és, com tanta literatura, doncs és comunicació. I la comunicació serveix per moltes coses, és a dir, per posar de relleu, mostrar allò que no a tothom se li dona a veure, sinó que ajudes a destapar coses perquè la gent se'n conscienciï, com vosaltres feu, els periodistes, no? És una mica això, també. I d'altra banda, serveix a la persona que escriu per descarregar, per com una mena de catarsi, que ara ho dèiem, no? Mm-hmm. És a dir, no és però només, no s'esgota amb la catarsi, o sigui, la meva intenció, i suposo que la majoria de la gent que escriu en aquest sentit i que desvetlla notícies lletges, doncs volen, doncs, això, comunicar-ho per conscienciar, per ajudar a reunir més, com en diria, les sensibilitats en una direcció precisament que ajudin a superar-ho. Perquè quanta més gent ho sapiguem, a veure, amb una mica d'optimisme, evidentment, perquè tal com van les coses no sembla pas, i no és només una qüestió de darrera hora, és de ja fa molts anys, no sembla pas que sigui fàcil superar les desfetes que estem veient davant nostres ulls, no? Llavors, és difícil, però no perds mai l'esperança i tens el deure de, jo ho percebo d'aquesta manera, tens el deure de fer alguna cosa que serveixi o que pugui potser servir.
1: De fet, el títol d'aquest poemari ja ens dona algunes pistes, no? Poesia per al nostre temps, el moment on vostè ens vol portar o del qual vol que siguem conscients, que és l'ara o també una mica a finals del segle XX, actualitat, no? Podríem dir.
2: Sí. Sí, perquè bé, és una mica al llarg de la meva vida jo sempre he tingut bastant en compte. No ho sé, potser és una qüestió de psicoanàlisi, no? Però jo, diguem, també pel fet que sóc filòloga alemanya, he tingut molt present doncs el genocidi jueu, de gitanos, de gent que tenien... No són, sempre s'esmenta el genocidi jueu, i no és només el jueu, també els nazis van matar molts gitanos, molta gent homosexual, molta gent d'ideologia política diversa, ja no vull dir oposició pura i dura, sinó tot el que no fos nazi era enemic, i per tant, doncs, republicans espanyols, és a dir, una quantitat de gent que no estava, és a dir, gent que, com diríem, que ara ni diem d'altres habilitats, això, és a dir, gent que no tenia el cos bé o que no tenia la ment bé. Llavors, tota aquesta gent se la va carregar el nacionalsocialisme d'una manera despietada i sense. Clar, va fer una indústria de la mort. És a dir, no era la mort de les guerres, que ja és prou greu, vull dir que no li vull treure plom en el que també són altres desastres, no? però una indústria planificada de la mort, això és difícil de tornar a veure, i espero que ho sigui, perquè, esclar, tal com van les votacions, a vegades dius, bueno, i encara viuen alguns supervivents d'aquell genocidi, i ja la gent... Els joves, sobretot, sembla que es deixen entabanar i tornen a votar extremes dretes. No ho sé. Bueno, és a dir, que jo he tingut molt en compte aquesta sensibilitat de, per conscienciar els estudiants, perquè jo he estat professora a la universitat molts anys i he tingut... estudiants joves que ja no havien viscut aquests desastres i que potser a l'escola tampoc els havien ensenyat. Més que el potser el posaria ja, el trauria, perquè em sembla que no sabien ni del franquisme. Llavors, que és a casa, era a casa seva. Llavors, esclar, jo em veia doncs obligada i m'agradava de treballar aquests temes amb els estudiants. I llavors feia un programa una mica dedicat a aquesta cosa.
1: Per tant, sí, d'alguna manera podem dir que aquest poemari, Poesia per al nostre temps, neix una mica del dolor que han provocat, sí, o que han generat aquests temps, o que generen aquests temps tan, sí, actuals?
2: Sí. Sí, sí, sí. Sí, coses que a mi també m'han impressionat molt. És a dir, el ventall és molt ample, per desgràcia, no? És molt, molt i molt ample, però no és només, no es tracta només de la poesia d'Auschwitz, que jo he fet també un llibre de poemes sobre, monogràfic sobre Auschwitz. I, però a part d'això, en aquest poesia per al nostre temps ja no conté els poemes d'Auschwitz, perquè ja tinc un altre llibre dedicat a això, però clar, també els tinc en compte, perquè el dolor doncs prové, per a mi arranca en la meva vida, sense que ho hagués viscut, perquè jo vaig néixer més tard, però tot i això, clar, la meva formació doncs ho ha marcat, sí, sí.
1: A vegades potser ens pensem que l'art només ens mostra, qualsevol tipus d'art, la part més bonica, no?, del món. O que és,
2: però això ja fa molts anys que està superat, eh?
1: Però això ho hem de trencar, potser,
2: sí,
1: no?
2: Sí, s'ha de trencar. Si vols conèixer el món, ho has de fer, perquè el món sencer doncs és lo bonic i lo lleig, i l'estètica de la lletjó, com us deia, doncs és una estètica que van fer servir els naturalistes, que va publicar un estudi sobre l'estètica de la lletjó en Carl Rosenkranz ja en els anys 30, em sembla que eren, no em recordo quin any va ser, no, perdó, 1853, sí, que va publicar l'estètica de la lletjó. Bé, i és clar, i després això ho van assumir, a veure, perquè és clar, fins a llavors semblava que només l'art en general, no només les lletres artístiques, sinó també l'art en general, s'havia de remetre a lo vell, a lo bonic. I és clar, i amb això s'hi va trencar. I Adorno també ho va dir, en el de l'escola de Frankfurt, això ho hem de trencar. Llavors, el mateix Brecht, que va començar a escriure ja en els anys 30, no?, i abans, deia, no són tiempos para la lírica. Bueno, ara ho dic en espanyol perquè recordo una traducció espanyola dels seus Keine Zeit für Lyrik, no?, deia, és a dir, però això ja fa molts anys que ho han superat. No sé, per parlar en Gottfried Benn, per exemple, que és un poeta alemany molt reconegut, la Maria Luisa Kani, moments, després les poetes que, esclar, poetes de l'emigració que van ser perseguides pels nazis, aquestes també van trencar, evidentment, la Maria Mercè Marçal, per parlar d'algú d'aquí a casa, que va dir ja mai més, escric amb rima no, o alguna cosa així, no recordo com ho va dir més bonic, però ho va dir d'alguna manera, molt contundentment, la Ingeborg Bachmann, jo que sé, hi ha tants caps pensants i diguéssim, i escriptors de qualitat que van trencar amb això. I quan parlo de Brecht, Keine Zeit für Lyrik, no és temps per la lírica, es referia una mica a la idea aquella que va dir primer Adorno, ja no so, com ho va dir, Ja no es pot escriure lírica després d'Auschwitz, no? La poesia després d'Auschwitz. Mm-hmm. Però és que en aquell moment ell es referia a una lírica justament aquesta, aquesta que remetia sempre a l'únic, no? I llavors, després, en canvi, sí que es va fer una mica amic, no?, de trencar amb aquesta idea. I és lògic.
1: Què li permet a vostè anar a la poesia? Com a canal, com a via? És la paraula exacta, és la imatge que genera? Què li permet?
2: A mi em permet viure. Em permet viure, perquè no només escriure, no només l'escriptura en general permet viure, perquè és importantíssima l'escriptura, tant si la vols publicar com si no, eh? Escriure és un alliberament. És una alliberació. I és veritat que és així. Recordo d'una novel·la d'Anna Segers, que és una transcriptora alemanya perseguida pels nazis i tal. Té una novel·la que va escriure en aquella època que es deia Trànsit, i que vol dir... era una novel·la que es basava en el calvari que havien de fer els emigrats, els que fugien del nazisme, i es trobaven a Marsella amb una burocràcia espantosa, amb la mort als talons, i llavors ella manté una petita conversa, no me recordo ara amb qui, perquè ja fa molts anys que l'he llegit, que deia que parlava d'algun trauma, no?, amb aquesta persona. Li deia, escrigui sobre això, alliberi-se'n, no? Alliberi-se'n. I una altra novel·la també del Thomas, del Günter Grass, també de l'època de la guerra, que també un altre protagonista parla amb un capellà que també li diu alliberi-se'n. Són aquestes mateixes paraules. Ara recordo aquests dos exemples, però n'hi ha molts de gent que se n'adona que l'escriptura és tot una manera per sobreviure. Ara estic pensant en en Jorge Semprún, que va escriure un llibre que es diu L'escriptura o la vida, i jo la vaig entendre en aquells moments quan la vaig descobrir fa molts anys, vaig pensar que volia dir o escrius o mores. Mm-hmm. En el seu cas era tot el contrari, perquè el Jorge Semprún va estar pres en un camp de concentració i extermini a Buchenwald, com a un noi molt jove, llavors tenia 18-19 anys, clar, era comunista el tio, i llavors quan va sortir d'aquest camp, quan el van alliberar, deia, va escriure això, l'escriptura o la vida. I després, quan vaig llegir el llibre, me'n vaig adonar que en el seu cas deia el contrari. Perquè també pot passar que quan tu recordes, que els hi va passar a molts alliberats dels camps d'extermini, era, si escric sobre això ho torno a reviure. I no ho suporto. És a dir, que hi ha les dues vivències. Mm. Aquesta que diu, escriure per en el cas dels camps d'extermini, eren donar-ne constància, perquè la majoria ens deien, ho escriurem i no s'ho creurà ningú. Clar. No s'ho creurà ningú. I va passar.
1: Normal.
2: I va passar. Però després estava aquesta altra vivència, si ho torno a escriure, si ho escric, me n'alliberaré, i en donaré testimoni, són dues vessants molt diferents, però les dues positives, i després aquesta altra. És que si ho escric ho tornaré a viure i no ho podré suportar. Mm?
1: Nosaltres avui ens alliberarem, si li sembla bé, amb el seu poemari, i si li ve de gust, m'agradaria que acabéssim aquesta conversa.
2: Sí.
1: Si pot recitar-nos algun dels poemes que hi ha per a poesia per al nostre temps.
2: N'hi ha una que diu... Ja se senten els passos al replà. Venen de la nit sense remor. Porten papers i fred. Davant la llei hi ha un llindar. Tinc un ocell al pit i el meu nadó a la ment. Ja arriben de la nit, he sentit els passos al replà. La llei és el llindar. Tinc un ocell al pit i el meu nadó a la mà. Han sortit de la nit, he sentit els seus passos al replà. He vist la llei amb els papers i el fred. Hi ha una finestra al fons del passadís. La finestra té un llindar per travessar. No hi arriba la llei. L'aire és de glaç. Tinc el meu nadó al pit i un ocell a la mà.
1: És un tastet de poesia per al nostre temps, el poemari d'Anna Rossell, que ella mateixa ha traduït al castellà fa molt poc. Anna, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Enhorabona.
2: Gràcies a vosaltres. Gràcies per la feina que feu.
3: Ràdio Sant Cugat. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va a pas de tortuga. Hi ha dies que sembla que tothom corri i a tu no t'ho sembla. Sents que vas tard, que no dones a l'abast, que mentre tu encara estàs obrint els ulls, la resta ja ha fet 100 abdominals, ja ha anat al mercat a comprar la verdura fresca i ha penjat un post a l'Instagram. I tu? Doncs tu et mires el cafè com si fos una prova d'accés a la vida adulta. I et preguntes, vaig massa lenta? O és que el món va massa ràpid? Doncs avui vull parlar-te d'una fauna. Segurament la coneixes, la de la tortuga i la llebre, però te l'explicaré de diferent manera. Mira, escolta, la llebre corre tant que es confia i s'atura, es distreu. I la tortuga? La tortuga no corre, però tampoc para. I aquí és on està la lliçó. I no és sobre guanyar, és sobre com avances. Perquè potser tu no tens pressa, no ets de les que fan soroll, o potser no tens una vida perfecta com les de l'Instagram, però tens una cosa molt i molt important, la persistència. I això no surt als reels, però saps què? Et fa imparable. I la creativitat no neix corrent, neix en silenci, amb la constància i en fer un pas rere l'altre. No et deixis enlluernar per les llebres, perquè moltes corren tant que no saben ni on van. I tu, tortuga sigilosa, sense pressa, però en direcció. A la teva manera, ja estàs arribant, al teu ritme i amb sentit. Així que, si avui et sents lenta o cansada, recorda, no cal córrer per arribar a bon port.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio a la sintonia de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Gràcies per escoltar-nos un dia més i avui fem un programa molt especial que, de fet, és el primer que fem de cara al públic enguany. I és que estem, com sempre també, amb el nostre company Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
3: Doncs molt bé, Esteve, content, com sempre, de fer ràdio. I ja saps que, com sempre dic, avui és festa major. La Maroteca torna a sortir al carrer la primera vegada aquest any, com bé deies. Ens envoltem de gent i tu ens explicaràs on som.
2: Doncs avui és el dia que fem el programa en viu, jo crec que amb més espectadors des de que aquest programa està en marxa. Estem enregistrant el programa avui, dissabte 13 de maig de 2023, al pati de l'escola La Salle Bonanova, amb alguns milers d'alumnes, pares, mares i docents d'aquesta centenària escola barcelonina. I és que, com cada any, durant 3 dies es celebren les convivències, un event que podríem equiparar a la festa major d'aquesta escola i que es celebra cada any a mitjans de maig des de fa molts cursos. Tant els oients de la ràdio com els espectadors aquí a La Salle us estareu preguntant per què fem un programa a una escola, oi? Doncs perquè, com ja hem comentat diverses vegades en el nostre programa, la percepció que tenim nosaltres, independentment dels estudis d'audiència, és que el consum de la ràdio convencional està disminuint. I tot i que els podcasts són una bona eina, digueu-nos romàntics, però a nosaltres ens agrada la ràdio.
3: Així doncs, recuperem la nostra idea de fer pedagogia radiofònica. És cert que existeixen moltes emissores escolars, però pel que veig aquí a La Salle no en teniu, oi?
2: Doncs em sembla que no, de ràdio escolar aquí no n'hi ha.
3: Doncs si us sembla bé, us proposem fer un taller de ràdio en directe. Farem petites masterclass basades en programes musicals i de contingut, perquè veieu com fem els nostres espais de ràdio. I tots els que vulgueu, ja al nostre estudi mòbil per a fer ràdio amb nosaltres.
2: Doncs esperem que estigueu amb nosaltres. Ens fa molta il·lusió impartir un taller de ràdio perquè l'any 1994, quan jo tenia 18 anys, vaig participar en un taller de ràdio a la meva escola, l'escola Tecnos, de Terrassa, i em va agradar tant que, junt amb uns amics de la classe, vam decidir picar la porta de Mata de Pere Ràdio, i això doncs va ser determinant per a poder començar en aquest món. I al cap d'uns mesos vam començar a col·laborar amb aquesta emissora local. Així doncs, encantat avui de fer, junt amb el Jordi, aquest taller. Esperem que ho disfruteu.
3: Us proposem presentar cançons, fer entrevistes o fins i tot tertúlies. Qui s'hi anima, va? Els qui vulgueu participar, acostar-vos al nostre estudi i, per ordre, us convidarem a seure amb nosaltres. Si us fa vergonya parlar en directe pel micròfon, ens podeu enviar un missatge al nostre WhatsApp.
4: Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp al 689 10 74 83.
2: Doncs ja ho sabeu, 689 10 74 83. Si no voleu pujar aquí el micròfon, ens podeu enviar un missatge de veu en aquest WhatsApp i d'aquesta manera podreu sortir en antena i també aquí en directe a La Salle.
4: Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp al 689 10 74 83.
3: Abans de començar amb el nostre taller, dir-vos que aquí teniu una sèrie de còdics QR, no?, on podeu escoltar el nostre podcast de la Maroteca de la Ràdio. Aquí falten algunes plataformes a les que ens hem adherit recentment. Si voleu localitzar l'enllaç a la vostra plataforma preferida, escanegeu aquest altre QR que hem enganxat aquí baix, de color blanc o quadrat, on també localitzareu altres programes nostres com Rock and Classics o Black Knight. I els seus enllaços a les diferents plataformes com iBooks, iTunes, Amazon Music, Deezer o Spotify.
2: Bé, doncs, nosaltres anem a començar i què us sembla començar amb un butlletí informatiu? Com ho veu, Jordi?
3: Doncs vinga, som-hi.
5: Catalunya Informació.

0: Bon dia, és la 1:22. Avui no és Sant Joan, però a la Bonanova ja celebrem Sant Joan Baptista amb una nova edició de les Convivències de la Salle, que enguany arriba a una edició molt especial. I és que el 1973 va tenir lloc aquí, a la Salle Bonanova, les primeres convivències.
1: De fet, la 50a edició de les Convivències de la Salle Bonanova va començar el passat dijous amb activitats com el Festival de Dansa, el Contacontes, el Taller de Pastissos, el Waterpark o la Gincana Infantil. I acabarà demà diumenge a les 7 de la tarda amb el lliurament de premis i el tradicional sorteig de la tòmbola. Ah, i no ens oblidem del Ball de Bastons, que ja fa dies que té lloc a una casa propera a l'escola, aquí al darrere. Però vaja, això és un altre tema.
0: Tot seguit als esports. Entrevistem a Cristian Bassas.
1: No, aquí hi ha un petit error de rècord, perquè han canviat una mica l'ordre de l'agenda.
0: Vale.
1: Però en aquest cas anem a parlar d'altres històries que també tenen a veure amb la història precisament de les convivències. I anem a entrevistar Alfredo Julià, que va ser un dels responsables, de fet, l'anterior responsable de les convivències quan van tenir lloc des de l'any 73, recordem-ho, que avui celebrem 50 anys d'aquest inici de les convivències de la Salle Bonanova. Alfredo, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, bon dia.
1: Com va tot?
2: De moment molt bé. Avui un dia maco, amb sol i tots contents.
1: Bé, de fet, abans hem tingut algunes gotes de pluja, que això és sempre una mica perillós, però al final hem salvat més o menys el temps. Afortunadament es tracta que plogui també, perquè ens fa molta falta, hi ha moltíssima sequera, i per tant, doncs, almenys que sigui benvinguda aquesta pluja, sempre i quan ens deixi també seguir celebrant les convivències. A veure, anem a parlar una mica de la història de les convivències des del teu punt de vista. Quan vas començar tu en aquesta història?
2: Jo vaig començar, primer vaig començar com a alumne. Pues fa moltíssims anys.
1: Més o menys, cap a quin any?
2: Pues cap a l'any 76, ja estava aquí al col·le com a alumne, i bueno, jo tinc un record de petit entranyable, amb la tòmbola, també amb els grans que feien la gincama, etc. I doncs va ser això el que em va engrescar després a col·laborar.
1: Fixa que està bé que tanquem el cercle, perquè tant el Jordi com jo som nascuts del 1976. I per tant, si tu vas començar l'any 76 aquí a l'escola, doncs és molt interessant aquesta coincidència. Uh-huh. Quan vas encarregar-te de les convivències? A partir de més o menys quin any, te'n recordes?
2: Sí, el primer any que jo vaig estar com a responsable sol va ser l'any 2014, que va ser l'any del 125è aniversari de l'escola. I abans havia estat també amb el Toni Buñuel i amb la Isa. Érem com tres persones portant les convivències, i aquest any, el 2014, vaig estar jo sol davant, també amb la Bea, que ja no està al col·le, també col·laborant.
1: I què és el que et va impulsar a estar fent tota aquesta moguda? Perquè ara en parlarem, perquè això és impressionant, la quantitat de feina que hi ha al darrere, no?
2: Sí, bueno, a mi el que em va impulsar és el que et deia abans, que jo de petit, quan jo estava a l'altra banda, jo veia els pares al bar o veia els pares a la tòmbola, deia, jo, a mi m'encantaria fer això. I quan vaig ser pare del col·le, pues, vaig dir, pues, mira, ara és el moment d'estar a l'altra banda, de col·laborar i de... En definitiva, és passar-t'ho bé, perquè tu passes molt bé. Són moltes hores, però també vull dir que... Darrere hi ha un equip impressionant de gent. O sigui, una persona sola, encara que doncs hi ha una persona amb cap visible, però no és un tòpic, però realment darrere hi ha la gent que treballa. Jo treballar no treballava gaire.
1: Bé, i quins canvis així més visibles hi ha hagut en aquests anys que tu has estat primer com a alumne, després com a pare i després també com a col·laborador de les convivències?
2: Per mi el primer canvi és que quan jo era alumne, els alumnes més grans estaven molt més implicats. També, quan jo era adolescent, estàvem esperant tots la discoteca, que es feia una discoteca, i era com un moment que venien nenes d'altres col·les, i era un dia molt, molt divertit. Clar, en els moments que estem ara, doncs, que els xavals de 14-15 anys ja van a discoteca per la nit, doncs, una discoteca aquí ja no té sentit. Vam intentar un any, però... ja no engresca com ho feia a la nostra època.
1: Bé, després en parlarem perquè tenim aquí música. Avui volem que els nens que estan aquí, que vulguin parlar pel micròfon a presentar cançons, també en posarem de modernes. Veurem si la gent s'enganxa una miqueta. Ho provarem. A veure. L'objectiu d'aquestes jornades ha anat canviant en el transcurs dels anys o no?
2: No, per mi, jo me'n recordo que a l'anterior director, el germà Jara, a mi un dia em va dir: Alfredo, aquí el més important és que la gent s'ho passi bé i fer convivència. Objectiu segon és recaudar diners per ajudar a Finestra Oberta i Proïde, però no perdem de vista el principal objectiu, és que fer escola, fer gresca, passar-s'ho bé, convivir, conèixer-nos, etc. Per mi aquests són, primer, el passar-s'ho bé i convivir, i segon, recaptar diners per Finestra Oberta i per Proïde.
1: T'atreveixes a fer un càlcul de quantes hores has arribat a destinar per poder organitzar les convivències durant aquests anys?
2: No tinc idea.
1: O durant l'any, posem durant l'any, és només una tasca d'invertir hores abans de les convivències, just abans, o ja és tot el curs?
2: No, és, a veure, jo quan deia sempre lo important és treballar a partir de novembre, a partir de novembre ja comencem a fer reunions, i el divendres ja s'ha acabat el treballar. La feina ve d'abans. Si la feina abans està ben feta, les convivències tiren. Ara hi ha molta feina de voluntaris, molta feina de pares que col·laboren, és que com entre 60 i 80 pares estan aquí, pares i mares col·laborant, vull dir. Però la feina per organitzar és abans, els mesos abans.
1: I quantes persones més o menys estimes que són necessàries perquè això funcioni?
2: A veure, a la comissió aproximadament unes 20 persones és el que està bé que siguem, perquè que són bastantes reunions, no sempre pot venir tothom a les reunions, per ser uns 20. I ara, pues, entre tòmbola, pues, compteu, tòmbola, les persones que hi ha, bar, jo diria que hi ha 60-80 persones treballant a la vegada.
1: Déu-n'hi-do, moltíssima gent. Doncs, Alfredo, ha sigut tot un plaer estar aquests minuts de ràdio compartint-los amb tu perquè ens expliquessis la teva experiència de primera mà de les convivències, i gràcies, fins la propera, perquè esperem que puguem seguir en un altre moment parlant amb tu, d'acord? Molt bé, doncs moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Molt bé, doncs anem al següent convidat, perquè ara anem a seguir parlant, en aquest cas, dels esports, que és el que anàvem a fer per tancar aquest butlletí. Cert, comentar-vos que aquesta sintonia que estàvem escoltant és la de Catalunya Informació de l'any 1995. Això és un programa que parla de ràdio i, per tant, doncs, també ens fixem en aquests petits detalls. No? Una sintonia que sortia als inicis de Catalunya Informació, una emissora que va arrencar les seves emissions l'11 de setembre de 1995. I ara sí, tenim aquí amb nosaltres a Cristian Bassas. Bon dia, com estàs?
3: Bon dia. Hola, Esteve.
1: Com a tots?
3: Molt bé. Un plaer venir a fer ràdio aquí amb els amics.
1: Molt bé. Doncs et hem cridat perquè tu ets un entusiasta dels esports, i aquí a la Salle tenim la gran sort que tenim una quantitat d'equipaments impressionant i que tenim un esperit favorable a la pràctica de l'esport que val molt la pena de destacar. Què ens pots explicar al respecte?
3: Bé, que els nens que venen i les nenes que venen a aquest col·legi són molt afortunats per tenir unes instal·lacions com les que tenen i poder gaudir d'esport amb amics, i esport tan individual com d'esport d'equip. L'esport d'equip és molt important perquè no només es treballa el tema físic i mental, sinó que també es socialitza molt, es fan amics, i crec que són molt afortunats de poder gaudir d'un col·legi que té aquesta possibilitat de poder fer esport amb equip i amb els amics. Si vols, després, Esteve, parlaré amb el coordinador de futbol i a veure si vol venir a ser entrevistat per vosaltres i us pot explicar una mica més de tota la tasca que fan aquí a través del club esportiu, l'Àlex Villabona, o amb el tema de l'esport i el futbol.
1: I de fet també et tenim a tu aquí ara davant del micròfon perquè tu també tens experiència en ràdio. Explica'ns això.
3: Bé, jo la ràdio la tinc com una cosa amateur, no? Jo em guanyo la vida també amb la paraula, i al final la ràdio és venir, enraonar, també m'agrada molt escriure, i de fet la ràdio els que ja tenim avui en dia, els nens i nenes que ens estan escoltant, potser la ràdio és una de les vies per obtenir informació, per culturitzar-se o per tenir accés a la ciència, una via més, no? Però perquè ells tenen moltes possibilitats ara mateix, no? Però nosaltres, quan teníem l'edat de molts dels nens i nenes que ens estan escoltant, doncs a part d'un parell de canals de televisió o la premsa escrita, doncs la ràdio era per nosaltres la millor manera d'obtenir aquesta cultura, aquesta informació, de seguir els esports els diumenges. I bueno, jo sóc un apassionat. A més, avui en dia, encara ara, a països que no estan desenvolupats com ara els països europeus, doncs encara la ràdio té molta, molta importància perquè per l'educació de molt jovent i de moltes persones que no tenen accés a altres vies de comunicació, no? I a més penso que la ràdio també s'ha sabut actualitzar, no? Ara mateix pues pots tenir accés a la ràdio a través d'internet i per moltes altres vies, no? Vull dir que crec que és molt, molt actual encara la ràdio.
1: De fet, és un mitjà molt, molt viu i nosaltres ens encanta perquè, precisament, la capacitat que té la ràdio d'adaptar-se a l'entorn ha sigut sempre camaleònica, un mitjà molt camaleònic, i gràcies a aquest fet distintiu ha pogut sobreviure embats com, per exemple, el del vídeo. En el seu moment es deia que el vídeo mataria la ràdio, la televisió també, i no, la ràdio segueix ben viva. I gràcies a persones com nosaltres que en fem, per exemple, tu fent tertúlies esportives. Explica'ns això, home.
3: Sí, bueno, jo quan era petit el futbol el seguia a través del Carrusel Deportivo i després programes que feien a l'època. El programa Degà en aquella època a Catalunya en quant a tertúlies era el Sin Concessiones, que el feia el Luis Lorente. I bé, doncs vaig tenir l'oportunitat d'estudiar la carrera de dret amb el fill del Luis Lorente, amb el Marcel Lorente. I de fet, ja quan estudiàvem la carrera, pues, l'acompanyava a retransmetre partits i posteriorment, pues, més endavant, he participat en tertúlies dels Cinco Sessiones, també alguna de Radio Marca. I bé, bàsicament, jo sóc aficionat a l'Espanyol, m'agrada el futbol, m'agrada l'esport, m'agrada molt enraonar de coses que no són importants com el futbol i m'ho passo bé. Aleshores, he fet molts amics a través de la ràdio i a més és un mitjà que m'agrada molt i per mi a més tot un plaer haver participat als Cinc Concessiones, que era un mitjà de comunicació que forma part de la meva educació cultural, perquè també a part del que aprenem a l'escola i el que aprenem ens ensenyen a casa, doncs a través de la ràdio jo he après moltes coses.
1: Molt bé, doncs Cristian, ha sigut un autèntic plaer tenir-te aquí als micròfons de Ràdio Sant Cugat i ens veiem ben aviat.
3: Moltes gràcies. Gràcies. Molt bé.
1: Bé, doncs fins aquí aquesta entrevista de Cristian Bassas i fins aquí el butlletí informatiu. I ara, atenció, perquè em sembla que tenim un personatge per aquí, un dels comunicadors esportius que més fa parlar als mitjans, tot i que porta anys retirat i que fa molts mesos que no ens visita a l'hemeroteca de la ràdio.
4: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio por toda la cadena COPE, al filo de la medianoche. Super García. Información superior para escuchar antes de dormir.
5: Buenos días a todos, aunque ya sabes que yo tengo que decir buenas noches y saludos cordiales. A todos menos a ti, que no sé quién eres, ni al Jordi este, ni a los soplapitos y abrazafrarolas que hay por aquí.
1: José María García, siguem una mica prudents, si us plau, que t'hem convidat a la Salle. Va, vinga, siguem positius. Què destacaries de la competició esportiva de les convivències?
5: Bueno, de lo visto hasta ahora, la verdad es que no sé qué destacar. Lo primero que tengo que decirte es que esto de tener una iglesia cerca nuestro me recuerda a mis años en la cadena COPE.
1: Botanito, el que puc dir al respecte és que jo em vaig casar en aquesta església de la Salle Bonanova que està aquí al darrere. Va, vinga, alguna cosa relacionada amb els esports?
5: Pues la verdad es que no he visto ninguno de los partidos que se han producido y que todavía están teniendo lugar, por lo que no puedo decirte minuto y resultado de ninguno de ellos.
1: O sigui que no has vist ni el mini femení de bàsquet, la Salle contra Jesuïtes de Gràcia, ni el benjamí mixt de futbol contra l'escola Pires de Sarrià, ni el sènior en vol A contra el Maristes al Gesamí. No has vist res de res, no, de tot això?
5: A mi, háblame del Madrid, del Barcelona o de l'Atleti. Ja no puedo decirte nada más, compañero.
1: Vaja, em sembla que haurem de deixar-ho córrer. José María García, moltes gràcies.
5: Saludos cordiales y buenas noches a casi todos.

0: A veure, atenció, una crida important. Max Rucs, ho he dit bé? Max Rucs s'ha perdut. La seva mare està aquí al costat de l'escenari amb nosaltres. Si algú l'ha vist, sisplau, Max Rucs, aquí hi ha la seva mare, d'acord? Xavi Cáceres, també. Atenció, servei públic de nens perduts de la Salle. Max Rucs i Xavi Cáceres. Si algú els ha vist, doncs aquí els tenim. Bé, anem amb la nostra següent convidada. Anem a fer una entrevista amb una de les noies que ha tingut la gentilesa d'estar davant dels nostres micròfons i ens fa molta il·lusió que sigui així. Vitòria, com estàs?
1: Hola, molt bé, merci.
0: A tu per participar aquí als micròfons de Ràdio Sant Cugat. Com estàs? Qui és el que t'ha impulsat a venir aquí davant dels micròfons?
1: Doncs a mi m'han dit que veníem a parlar sobre el butlletí de l'escola, el butlletí trimestral que estem organitzant amb els de l'AMPA i més gent de l'escola que participa.
0: Acosta't una miqueta al micròfon perquè si no saps què passa que... Així, vale, perfecte. Doncs explica'ns, de què va això?
1: Doncs és un butlletí que anem escrivint que principalment el que volíem fer és que fos més dels alumnes, o sigui, fet i escrit pels alumnes, després els supervisen, l'editen i després s'envia a tots els alumnes i famílies de l'escola perquè puguin llegir el que succeeix a l'escola i fora, i per tant és una cosa com un butlletí estil revista.
0: I això es fa en format digital?
1: Sí, ara és en format digital, és un PDF que aquest trimestre ha tingut unes 20 i alguna pàgines, 24 em sembla, i està redactat tot per alumnes o per professorat i gent de l'escola, i parlem sobre les activitats esportives, activitats sobre el teatre, de música, les diades de Sant Jordi, les convivències també en farem un, i bàsicament parlem d'això, de coses de l'escola i de fora.
0: Molt bé. Alguna cosa que puguis destacar del mitjà radiofònic, ja que parlem de ràdio? Tu t'agrada la ràdio?
1: Sí, a mi m'agrada molt. Jo el cotxe l'escolto.
0: Què escoltes? Va, explica'ns.
1: Los 40 principales i Flashback, bàsicament. Sí, perquè la música i també parlen molt bé.
0: I podcast?
1: Podcast jo no, però estan molt bé. A mi m'agrada l'estil. El que passa és que no tinc molt per escoltar-ne.
0: Bé, doncs el tindràs en el futur, esperem. Els podcasts també, recordem que és un repositori que sempre està al núvol i que, sí, per tant, sempre, sí, que vulguis el pots arribar a escoltar. I jo crec que se't dona bastant bé parlar pel micròfon, pel que estic veient. Tens bastanta facilitat de paraula. Per tant, potser podries dedicar-t'hi en algun moment.
1: Ho he pensat, m'agradaria molt, sí, perquè és un estil que m'agrada molt també, parlar amb la gent i que tu

0: i els escenaris tampoc. Per tant, t'ho deixo com a idea, perquè si se't dona bé, doncs ja ho saps.
1: Merci, sí, sí.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Vittoria Solini.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I fins aviat.
1: Merci,
0: ens veiem per aquí. Molt bé, doncs esteu a l'hemeroteca de la ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i avui estem fent un programa molt especial des de la Sella Bonanova, des de les convivències del 2023.
2: L'hemeroteca de la ràdio.
0: Bé, doncs seguim a l'hemeroteca de la ràdio, Ràdio Sant Cugat, i ara, de fet, anem a fer un canvi de programa. Jordi, tu te'n recordaràs, suposo, d'un programa que es diu Rock and Classics, no? Sí, te'n recordes?
3: Se't sent, sí.
0: Se't sent, espera't un moment.
3: Crec que no... Hola.
0: Ara sí. Molt bé,
3: I tant que el recordo.
0: Doncs vinga, anem a presentar-lo. Anem a fer ara un programa musical, perquè d'això es tracta, d'ensenyar com podem fer coses, com, per exemple, presentar cançons. I què té un programa de ràdio per començar? Doncs una sintonia.
4: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
0: Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos un dia més des de la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Estem fent un nou programa cara al públic, i és un plaer fer-ho, en aquest cas, des de les convivències de la Salle Bonanova, de Barcelona, on es celebren durant 3 dies les convivències, la festa major de l'escola. El nostre objectiu avui és fer un repàs d'alguns dels temes més paradigmàtics de la història del pop i del rock, i convidar a tots els alumnes, pares i mares o professors que vinguin a presentar temes al nostre estudi mòbil. Començarem amb els inicis del rock, que la majoria de cròniques situen al 1956. Però alguns anys abans, la indústria discogràfica ja va començar a vendre singles de gran èxit, com aquest tema de 1954 de Bill Haley and His Comets, Rock Around the Clock. Amb ell comencem. One, two.

0: Un dels primers temes de la història de la música rock, Rock Around the Clock, un tema publicat el 1954. Anem a parlar ara del que és preparar una cançó per punxar, Jordi, perquè ara anem a fer com si això fos un vinil, amb aquesta taula que és digital, però que al final ens permet fer més o menys el que abans fèiem amb els plats de tocadiscos, amb els vinils. Aleshores, la següent cançó, jo em preparo el punt, i si pugem al canal, podem veure aquí.
1: Correcte.
0: Llavors, aquí podem buscar el punt en el que comença la cançó i deixo el punt marcat. Això antigament es feia...

amb el plat de discos, que era col·locar l'agulla en el lloc correcte, fer aquest gir que jo he fet de la galeta, el que és el disc en si mateix, i aleshores hi havia un art molt especial de com llançar el disc, que volia dir deixar-lo anar amb aquest sentit, amb aquesta velocitat, perquè agafés les 33 o les 45 revolucions per minut i no plorés, el que es deia no plorar el disc. Bé, doncs anem amb aquest següent tema, que és el que hem començat a escoltar per aquí, aquest, que no és ni més ni menys que Jailhouse Rock. Era l'any zero del rock, 1956. Elvis Presley.

0: been all alone. Un gran clàssic del rock, Jailhouse Rock. Elvis de Pelvis, li deien, perquè recordem que feia uns moviments increïbles amb la seva pelvis i per això escandalitzava bastant a la societat nord-americana dels anys 50. Anem a parlar ara de què és quadrar una cançó, Jordi, perquè de fet ho hem fet amb aquesta cançó al principi. Per tant, el que farem és rebobinar la cançó i tornarem a posar només el principi per veure de què va. Explica'ns, Jordi, com va això?
1: Doncs quadrar una cançó, que l'Esteve ho ha fet i ara ho tornarà a fer, es tracta de locutar, presentar el tema abans que el cantant comenci a cantar.
0: Llavors, anem a escoltar al principi sense jo parlar, a veure com sona aquesta cançó. És a dir, hi ha dos compassos.
1: Correcte.
0: I l'Elvis comença a cantar. Doncs, per tant, tens aquests pocs segons per presentar la cançó. Aleshores, tornem al principi. I ara el que anem a fer és pensar què podem dir. Aleshores, per exemple, imaginem que venim d'una altra cançó que està acabant i jo ara puc estar parlant. I presentem el següent tema, que va ser un gran èxit, de fet, el primer d'Elvis Presley, que sonava el 1956. I ara aquí tinc uns segons per acabar de parlar i dir que es deia aquesta cançó Jailhouse Rock. Això, doncs, és quadrar la cançó.
1: Doncs això és quadrar la cançó. De fet, és una tècnica que s'ha d'assajar i al final t'acaba sortint sola. Fins i tot, quasi et diria que, home, cal conèixer una mica la cançó, però el teu cervell és capaç de, per una banda, estar pensant el que has de dir i, per una altra banda, anar comptant compassos. I d'una manera automàtica i brillant acaba sortint.
0: Has de tenir una mica de sentit del ritme, està clar, sí. Perquè si no és difícil fer-ho. Va, anem al següent tema. Saltem al 1963 a escoltar una cançó que va popularitzar els Beatles. Era el tema que tancava el seu primer llarga durada, un disc que es deia Please, Please Me. I que acabava amb un John Lennon que es va quedar sense veu. Twist and Shout. Twist and Shout.

teníem els Beatles, Twist and Shout. Que, com us dèiem, era un tema que acabava amb un John Lennon pràcticament afònic, perquè estava encostipat, va forçar molt la seva veu, i la segona presa que George Martin, el productor mític dels Beatles, va intentar realitzar per agafar una presa diferent, per si era una mica millor que la primera, al final no va ser possible de fer, perquè es va quedar absolutament afònic. Bé, anem al següent tema, un tema també del 1963 des de l'altra banda de l'Atlàntic, The Beach Boys, Surfing USA.

0: USA. Surfing USA. Ja ens ho imaginem, eh? Fent surf amb la taula a sobre de la cresta de l'onada. 1963, un any molt interessant pels Beach Boys. Van treure una pila de singles de moltíssim èxit i bona mostra de la vàlua que té aquesta música és que avui dia encara la ballem. Esteu a la sintonia de Ràdio Sant Cugat i avui estem fent un mix entre el rock and clàssics i l'hemeroteca de la ràdio.
1: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
0: Bé, ara és el moment d'anar cap al següent convidat del programa d'avui, que és Bea Redondo, una de les actuals responsables de les convivències de la Salle Bona Nova. Què tal? Com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
0: Bona tarda, gràcies per estar als nostres micròfons, perquè ens fa molta il·lusió que la gent ens expliqui de què va això de les convivències des de dins, perquè es tracta d'explicar, sobretot a la gent que no és de l'escola, de què va. Perquè les convivències, jo ara et diré un tema personal, per mi les convivències quan anava a l'escola era marxar el que aquí seria les colònies. Allà li deien les convivències. Aleshores jo marxava 2, 3, 4 dies amb els companys de classe i evidentment convivia amb els companys de classe i els professors, però res més. En canvi aquí la pel·lícula és molt diferent.
2: Sí, ha canviat el nom, no?
0: Sí.
2: Les colònies existeixen com a tal i les convivències és això, conviure amb els pares i mares de l'escola els dies del cap de setmana, sense anar a dormir a cap lloc, o sigui, cadascú a casa seva.
0: Quant temps fa que estàs coordinant les convivències, que estàs a dins d'aquest sideral?
2: Pues mira, quan la meva petita va començar a P3, i la meva gran va començar a P3 i ara ja està a quart, o sigui que fa uns quants anys l'Alfredo em va captar, o sigui, el vaig veure un dia que explicava les convivències no és anar a dormir de càmping.
0: Et va enganyar, no?
2: Sí, sí. I la veritat que estic molt contenta de formar part d'aquest equip tan xulo que tenim de pares i mares que formem part de la comissió de convivències.
0: Quantes persones esteu a la comissió en aquests moments?
2: Pues hi hauran unes 20 persones o així. Sí, sí, són una bona colla.
0: Bé, jo vaig estar a una reunió amb vosaltres i déu-n'hi-do, feia patxoc aquella taula, eh?
2: Sí.
0: Perquè hi havia molta gent, cares conegudes i amb il·lusió, que jo crec que és el més important, no? Al final.
2: I tant, la il·lusió no la perdem mai, encara que plogui.
0: Exacte, que enguany ens fa molta falta el que dèiem al principi del programa, sí. Però almenys ens ha respectat la majoria d'actes.
2: Vaja.
0: Quines són les activitats clàssiques que més aguanten en el programa de les convivències any rere any i per quin motiu?
2: A veure, tenim per exemple la gincama, tant la infantil com la de handball. Aquestes, des que jo estic a la comissió, sempre s'han repetit i suposo que la gent s'ho passa molt bé i és una activitat molt xula tant pels nens d'infantil com els de primària i aquestes repeteixen sempre. Una que també és repetidíssima és els inflables. El diumenge hi ha inflables aquí durant tot el dia, des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda i els nens es tornen, vamos, como cabras aquí saltando. Sí, sí, què més? Algun altre més? Bueno, ara mateix no se'n ve al cap un altre on...
0: Bé, el que seria classes de ball o de zumba o digue-li com vulguis, això també els últims anys crec que ja s'ha anat instaurant, eh?
2: Sí. Ho he enfocat més cap als nens, perquè després de que acabi la gincama infantil ja no hi està la festa de l'escuma i llavors fem aquest ball pels nens, més enfocat pels nens, sí.
0: Pels que no són de la Salle, en què consisteix la tòmbola? Explica'ns una miqueta, perquè això de la tòmbola, més o menys tots sabem què és, però com ho fem aquí?
2: Bueno, pues aquí és una activitat, bueno, com totes les activitats que hi ha aquí són solidàries i llavors els pares de l'escola que tenen negoci propi o treballen en alguna empresa que s'hi sobra objectes de regal, els dona a la tòmbola i aquí a la tòmbola es sortegen amb punts. Tu compres tiquets i segons la quantitat de punts que tinguis es pots canviar per un regal que hi hagi a tòmbola. I...
0: Bàsicament això.
2: Sí.
0: Però els nens tenen una il·lusió per agafar els papers,
2: sí,
0: i veure que els hi surt això d'entrada i després anar a dins de la sala on hi ha els objectes que poden seleccionar segons el que els hi ha sortit,
2: sí, sí,
0: tant per punts com pel número que correspon amb un regal en concret, la cara és que no té pèrdua.
2: Sí, sí,
0: o sigui,
2: sí.
0: Realment és de les coses més divertides.
2: Sí, sí. Ahir quan van obrir les portes va ser un compte enrere i veies entre els nens corrents, era en plan, hosti, quina emoció, no? Que bé que s'ho passen aquí.
0: Va, sí. I ara parlem dels combis. En què consisteix això dels combis, Bea?
2: Els combis és la moneda oficial de la festa, i llavors tu canvies els teus euros per aquests tiquets de combi, o sigui, un euro és un combi, llavors així és més fàcil deixar els nens aquests tiquets de combis perquè ells puguin, no?, canviar, comprar, anar a tòmbola per comprar els tiquets, anar a la creperia a buscar un crep. És la moneda oficial de la festa.
0: I més o menys, tu saps la quantitat de combis que s'arriben a imprimir? Perquè jo abans he sentit per aquí que li deien al Gerard, hi ha una urgència que hem d'imprimir més combis,
2: sí,
0: ja.
2: Sí, sí, sí. O sigui, ahir vam començar, tenien 3 capses de combis i aquest matí, a primera hora, ja no en teníem més per repartir. Suposo que la gent, quan veu la cua, compra en abundància i llavors ens quedem sense i no sabria dir-te quin número de combis tenim.
0: Jo no sé si hi haurà especulació d'any a any, amb els combis, perquè sí, cada vegada tenen més valor, eh?
2: Sí, sí, sí, i tant.
0: Molt bé, doncs Bea, moltes gràcies per les teves paraules, per aquesta conversa amb nosaltres sobre les convivències de la Salle.
2: A vosaltres.
0: Gràcies per estar als nostres micròfons.
2: Merci.
0: I ara anem a seguir una altra història, històrica també, que és anar a l'origen de les convivències, perquè com abans us hem dit, aquesta és la 50a edició de les convivències aquest any, però això va començar, per tant, si fem compte ràpid, Jordi, el 1973.
3: Correcte. Sí, sí, una colla d'anys. No havíem nascut tu, jo, encara.
0: Exacte,
3: eh?
0: Encara faltaven 3 anys perquè nosaltres nasquéssim.
3: Correcte.
0: Doncs el germà Morató va ser el germà de la Salle que va idear això de les convivències. I ens ho ha explicat en una gravació que ens han facilitat. L'anem a escoltar perquè creiem que val realment molt la pena saber l'origen de les convivències i sobretot reflexionar sobre aquest nom, les convivències.
4: Les convivències. Abans no n'hi havia de... Abans del 73 no hi havia convivències. Només hi havia la festa de Sant Joan Bautista de la Salle, que es feia un dia per tot el col·legi amb una missa i poca cosa més, i una pel·lícula. Llavors, com vaig entrar jo vaig entrar al 72, i el 73 ja vam començar a fer les convivències. Convivències era donar importància a la relació entre la comunitat educativa. És un concepte nou que llavors hi havia de comunitat educativa. I llavors jo ho vaig posar-ho en una memòria escolar, que està a la memòria escolar del 72-73. I allà hi vaig posar allí que té un objectiu: festejar, fer festa a Sant Joan Bautista de la Salle, que ara ja s'havia d'estudiar de quina manera. Llavors es feia una missa solemne i que la fèiem al pati. Jo, en les convivències, diria, i per mi hi havia 3 objectius. Un objectiu és que es fa festa de Sant Joan Bautista de la Salle. Segon, es promociona les convivències, promocionar la interrelació entre els germans, quan n'hi havia, els alumnes, els exalumnes, els pares, els professors de tota classe, la comunitat educativa, que diem avui dia, sense deixar-se ningú. Ara, quan repassava això, em vaig donar compte que em vaig descuidar del personal de serveis, que era un oblit garrafal. Però era la primera vegada que es parlava d'això. Després es va parlar de la comunitat educativa, tot això va venir després. Però jo hi vaig posar ja totes aquestes coses. En aquesta memòria escolar hi era tothom. Jo em penso que si hi ha els germans, els mestres, professors, els pares, els alumnes i els antics alumnes, em penso que així hi ha la conversa educativa. Doncs les convivències convida, promou, deixa intervenir tots aquests. Això ja s'ha guanyat molt. Bueno, per exemple, abans no hi havia cap relació. No relacionava ningú. Ara, últimament, ja hi havia molta relació i els pares i la comunitat educativa ha fet molt i molt. I el tercer punt és que es mouen cèntims. Es mouen cèntims. Doncs bé, els cèntims que es moguin, complert tot el que han de cobrir, que són les despeses, això anirà per l'ajuda social. Llavors un fa una llista, que sempre n'hi ha de llistes, eh? En aquell moment n'hi havia 8 o 10 coses, ara n'hi ha 3 o 4 o 5, és el que sigui, però que aquest esperit de que la vostra festa ajuda amb altres, això és molt important, que el nen i la nena s'enduguin aquesta idea. Aquesta és una idea formativa, de principi, li dona sentit. Jo en dono aquests cèntims perquè algú se'n permetrà. Això és la formació que dona la Salle. Aquests tres punts, jo penso que són bons per fer festa i són bons per la festa. Mira, allò es va anar estenent que al cap de 2 o 3 anys ho feien tots els col·legis. Tots els col·legis fan les convivències. I era degut això. Jo vaig posar el títol de convivències perquè volia promoure això, que es convisqués, que hi hagués relació. Sí. Potser no... no. Això se li pot donar el nom que es vulgui, no hi ha cap problema, sobretot a l'arxiu fa un altre. Sí. Llavors era una innovació que va ser molt, molt ben acceptada. Sí. La prova és que fa 50 anys, aquest any fa 50 anys que es van començar, eh? 73, 83, 93, 103, 113, 2023. 50, eh?
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
1: Els clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.
0: Avui estem fent Rock and Classics i a Maroteca de la Ràdio fem un matxambrat radiofònic. Estem a les convivències de la Salle 2023, a la Salle Bona Nova, i ara és el torn d'una persona que, de fet, ja ha sigut una de les convidades de la Maroteca de la Ràdio, és Marta Castany. Què tal, com estàs?
6: Hola, molt de gust de poder estar aquí amb vosaltres.
0: I nosaltres, compartir una estona de ràdio de nou. Anem a explicar una mica la història, perquè la Marta és una alumna de la que havia sigut la meva escola, l'Escola Tecnos de Terrassa, i ens vam conèixer mitjançant un professor comú que ens va posar en contacte, doncs, per poder fer una mica de ràdio i col·laborar, perquè de fet el mitjà radiofònic, si té un avantatge, és que com que bàsicament es basa en converses, perquè tu pots posar música, pots fer humor, pots fer moltes coses, però bàsicament vol dir parlar, no? I aleshores, doncs, parlar a persones de diferents generacions, perquè nosaltres ens portem pràcticament 30 anys, sí. Per tant, és molt, molt interessant poder fer aquest intercanvi de coneixements. De fet, explica'ns una mica quin curs estàs fent ara i per què estàs amb nosaltres als micròfons, què és el que t'agrada de la ràdio.
6: Doncs jo ara estic fent primer de batxillerat i a mi com el que m'interessa la ràdio o el que em motiva és com el moment d'improvisació i poder com parlar de, no sé, del dia a dia o del que sigui, i em sembla superinteressant això perquè, vull dir, no ho pot fer tothom i crec que és com una oportunitat molt bona de poder-ho provar algun dia.
0: I tu creus que la manera de parlar pel micròfon pot condicionar els pensaments d'aquells que t'escolten, o pots ajudar amb el que expliques a transmetre el coneixement d'una manera una mica diferent de la forma escrita, per exemple? És a dir, si tu vols comunicar-te amb algú per internet, avui dia és molt fàcil, fas un post a Instagram, per exemple, graves a tu i expliques alguna cosa, o escrius un article en un post, en la xarxa que tu vulguis. Quina diferència hi ha en el mitjà oral, en el mitjà radiofònic o el podcast, respecte a la resta de mitjans?
6: Clar, jo crec que un mitjà com és la ràdio, el que t'aporta és que sentis tota la teva atenció només a escoltar, com per exemple a la televisió, no? Vull dir, sí que hi ha imatges i tal, però no ho centres tant, potser t'hi fixes més en el que és visual. I la ràdio, doncs, és això, no? Que et centres sobretot en el que explica el radiofonista o qui sigui, i com que potser capta més l'atenció.
0: També l'avantatge que jo destacaria és que en el mitjà radiofònic o podcast tu pots estar com a oient fent altres coses, mentre estàs escoltant allò. Amb la televisió o amb qualsevol vídeo que puguis veure a internet, clar, la teva atenció està 100% en la imatge i posa-li un percentatge més o menys baix en l'àudio, no? Però clar, si només escoltes l'àudio, primer que tindràs alguns detalls que no passaran per alt. També, a més, et pot fer pensar aquest mitjà, perquè la imatge és molt explícita, l'àudio és diferent, el pot arribar a fer pensar molt, segons el que t'estan explicant, segons el que et suggereixen. I, d'altra banda, això, pots estar planxant, pots estar fent, no sé, un viatge amb el cotxe, per exemple, i això és un avantatge important, no?, des del meu punt de vista.
6: Sí, sí, vull dir, és un punt totalment a favor, perquè la televisió o el que sigui és que has estat totalment centrat i doncs, amb el podcast o ràdio pots estar fent el que sigui, només necessites uns auriculars o un altaveu i ja n'hi ha prou.
3: Sí, de fet et permet, com tu dius, no, fer altres coses i com bé deies, no, la imatge pot ser molt impactant, et pot distreure, en canvi el podcast, la ràdio, has de ser molt concreta amb les teves paraules. Val? O sigui, em refereixo que, clar, com que només t'estan escoltant, no hi ha una imatge que acompanyi el que tu estàs dient, has de ser més descriptiva, potser més detallista. Jo crec que és una bona eina per comunicar exactament el que vols dir, no? I que t'obliga, doncs, això, no? A través d'aquest mitjà tan meravellós com és la paraula, crear en l'oient la imatge del que tu vols descriure, sense estar, diguem, doncs això, distret amb una imatge a través d'una pantalla. Va per aquí.
6: Sí, sí, vull dir, saber com escollir les paraules adequades per poder captivar l'atenció de l'oient, bàsicament el que has dit, que és això, i que també, vull dir, s'ha de saber fer i...
3: I tu en saps molt.
0: No fa tants anys, potser uns 15, l'accés als mitjans com la ràdio, pel que fa a la producció i distribució de continguts, era molt complicat. Amb internet, com tots i totes sabeu, això ha canviat absolutament i ara qualsevol, amb un mínim coneixement informàtic, que no pas tècnic, perquè no és complicat, pot crear el seu propi podcast des del telèfon mòbil. Ja no és estrictament necessària, una taula de so ni un micròfon, ni tan sols un estudi. Des del mateix mòbil ho pots fer tot. Des del teu punt de vista, Marta, en general, quina és la qualitat dels podcasts d'avui? N'hi ha alguns que ens puguis recomanar?
6: Jo crec que la qualitat dels podcasts avui dia ha millorat moltíssim, realment, vull dir, efectes de so o la qualitat, vull dir, si potser podcasts de fa 5 anys, els d'ara, és que hi ha molta diferència. I algun que pugui recomanar, jo us recomanaria el de Tenim Paraula, que és de Roger de Gràcia, que explica com la riquesa del català, i és molt interessant, la veritat, que per totes les edats. Llavors també el d'Adolescents XL, que ho fan la Juliana Canet, el Roger Carandell i la Marta Montaner. I per últim, aquest és el de Crims, que sí que és veritat que jo m'he vist capítols de Crims per la televisió, però a mi per la televisió no m'ha agradat tant. Vull dir, jo vaig estar com molt més atenta escoltant-los que no per la tele. I em va agradar moltíssim com està fet el podcast de Crims.
0: Jo puc dir que no he vist encara cap capítol a la televisió perquè crec que no m'agradaria pel fet de ser massa explícit, i en canvi l'àudio et permet imaginar-te una escena, una història, i també el fet de no veure cares, sinó veus, és una cosa absolutament màgica. Per tant, crec que és molt millor per un programa d'aquest format el podcast que no pas a la televisió, tot i que ja dic, jo reconec que no he vist el programa de televisió.
3: Doncs posarem llum a la foscor.
0: I què els diries als nois i noies que ens escolten, que tinguin inquietuds com les nostres i les teves i que vulguin fer un programa de ràdio o un podcast?
6: Jo és que el primer que els diria és que s'hi animin, perquè realment no és tan complicat. Vull dir, una vegada t'hi poses, al principi sí que potser pot costar més, però després, si t'agrada i creus que és com el que a tu t'agrada fer, doncs endavant, vull dir, sense cap problema, no tenir vergonya i anar avançant.
0: Molt bé, doncs Marta Castany, moltes gràcies per estar un dia més aquí amb nosaltres i fins la propera.
6: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies, Marta.
7: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
0: I ara atenció, perquè tenim un personatge d'un programa de ràdio que fèiem nosaltres a Mata de Pere Ràdio 107.1 FM, que ens ve a visitar i que jo crec que encaixa bastant amb aquests barris, eh?
8: Ei, què tal, com estàs? Hòstia, que xiringuito que tenéis montado aquí en la Salle, ¿no? No había estado yo aquí nunca, pues está muy bien esto, ¿eh? He venido de Mata de Pera directamente aquí por el carril Maserati, ¿no? Es el carril que se llega más rápido aquí. Y estaba intentando pues que se apartase todo el resto del mundo que va con coches así, pues, de cutres. Y bueno, me ha gustado todo el ambiente. Por cierto, gin tonics para todos, ¿eh? Que supongo que ya los tenéis, ¿no?
0: Però, Alfonso, aquí no pots pagar amb euros, ho saps?
8: ¿Cómo que no puedo pagar euros?
0: No, aquí has de pagar amb combis.
8: ¿Qué son los combis?
0: Es una moneda local que hay aquí que només serveix els dies de les convivències.
8: Pues yo pago con euros siempre con mi tarjeta, bueno, con varias de las que tengo, ¿no? Pero es que si no puedo pagar con euros...
9: Notícies en xarxa.
10: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París. Les forces de seguretat del Marroc han frustrat aquest matí un intent de travessar de manera irregular la frontera a la ciutat espanyola de Ceuta de centenars de migrants, la majoria subsaharians que s'havien ocultat als afores de la localitat fronterera de Fnidek. Fons de seguretat marroquines han indicat a l'agència EFE que l'incident s'ha registrat en una zona muntanyosa al sud-oest de Ceuta. Centenars de policies continuen desplegats a la ciutat autònoma davant la possibilitat d'aquesta nova entrada massiva de migrants. El dispositiu també afecta Melilla. En total, repartits entre les dues ciutats autònomes, hi ha 880 agents de la Policia Nacional i 714 guàrdies civils. I en successos, un home ha mort aquesta matinada després de ser atropellat per un camió a la P7 a l'altura d'Aiguaviva, al Gironès. Els fets es van produir aquest passat vespre, quan la víctima viatjava com a passatger davanter d'un turisme que, per causes que ara s'investiguen, es trobava aturat al voral de l'autopista i el passatger va baixar del vehicle. Els serveis d'emergències mèdiques van rebre l'avís poc abans de 9:45 del vespre i la víctima va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquesta matinada. Amb aquesta víctima són 84 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia a gran part del país. Coneguem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles.
11: Les tempestes afectaran de valent al Pirineu i Prepirineu català, també a la depressió central, i aquestes dues franges de tempesta impactaran al centre de Catalunya i es desplaçaran cap al sud, desplaçant-se sobretot cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Encara que no descartaríem algunes tempestes puntuals, també algunes comarques barcelonines, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Temperatures avui altes, superiors als 30 graus a quasi tot el país.
10: I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force arriba aquest cap de setmana al 12è dia de protesta sense provocar de moment grans afectacions visibles a l'aeroport del Prat en plena operació sortida del pont de la Mare de Déu d'agost amb 3.310 operacions previstes entre divendres i demà diumenge. L'activitat a la T1 de moment és elevada però transcorre sense incidències destacables. I en els esports, l'atleta gabanenc Paul McGrath s'ha proclamat campió aquest matí de la mitja marató de marxa atlètica als europeus que s'estan celebrant a Birmingham, mentre que la mataronina Raquel González ha acabat tercera a la prova de la marató. Fins aquí les notícies en xarxa.
9: Notícies en xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
7: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
1: La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
2: Considera't en principi

0: Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
1: La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els hits de tots els temps.
6: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: La poesia de la distància és el títol de l'exposició que acollirà a partir de divendres 29 de maig a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, inclosa en la programació del Festival de Fotografia Lumínic. Aprofundim en aquesta proposta cultural i ho fem de la mà d'en Francesc Jiménez, que és cap de secció d'accés, control i gestió d'informació. Què tal? Com estàs, Francesc? Benvingut.
1: Bon dia, gràcies. Bé, perfecte.
0: Parlem un altre cop d'una col·laboració, de sinergies, no? d'unir esforços,
1: sí,
0: en pro de tot aquest patrimoni, perquè això és patrimoni.
1: Això és patrimoni, sí, sí.
0: Això és patrimoni, que podrà veure i gaudirà el públic a partir d'aquesta exposició. Explica'ns com neix aquesta idea de participar en una proposta com aquesta, centrada, com dèiem, en la postal, no?, com a protagonista.
1: Sí, la idea... Bueno, nosaltres l'any passat ja vam començar la col·laboració amb Lumínic, que vam fer una exposició sobre el franquisme, perquè enllaçava molt bé amb la temàtica de l'any passat de Lumínic, i ens estàvem molt contents d'aquesta col·laboració. Jo crec que creiem que va ser una exposició que va tenir el seu èxit, i aquest any no volíem deixar de col·laborar amb Lumínic, no? I vam fer l'esforç de dir, va, anem a pensar, aquest any Lumínic va sobre la poesia, i vam pensar, aneu a buscar un element dintre de l'arxiu, dintre de la documentació que tenim, que sigui poètic, no? I de seguida ens va venir al cap, si fos poètic, que fos visual, no? I de seguida ens va venir al cap les postals, no? Que a més són unes, potser, desconegudes com a element expositiu i poètic, i vam pensar que a través de la postal, no tant la postal, que també, no tant la imatge o la intenció del fotògraf a fer la fotografia, que també hi pot haver-hi poesia aquí, sinó també el context, és a dir, com s'utilitzaven les postals per comunicar-se a les famílies, la gent, quan viatjava, quan trobava a faltar la gent que deixava aquí, o per saber què passava, i aquesta utilització de la postal també de forma poètica, una poesia domèstica, no?
0: Col·laboreu amb aquesta exposició, què hi trobarà el visitant en aquesta mostra? I explica'ns com està estructurada, perquè ens feu una idea.
1: Sí, nosaltres l'exposició, tot i centrar-la en la postal, en la poètica de la postal, no?, que aquí la poesia de la distància és amb aquesta idea, no?, de com se'n trobava aquest instrument, no volíem, al final és una exposició d'un arxiu, i no volíem treure el context, no?, el context de què és això d'una postal, com neix, etc. Llavors nosaltres hem establert l'exposició amb uns cinc plafons que estaran a la,

0: I dubto que hagin rebut moltes postals.
1: Exacte, no, ho comentàvem, que el que ha canviat molt és l'utilització de la postal, no? Inicialment, la postal és el 1865, 65-68, vale? És un autor que... un home que... bueno, un creador que va pensar que podia tenir èxit aquesta generar un tipus d'element, que hi hagués una imatge i que es pogués fer circular i d'una forma més econòmica, és a dir, econòmica que una fotografia com a tal. Tot i que fins al 1869, més o menys, no va començar a tenir més circulació, al final, però aquestes postals, al principi, només servien, no eren ni una imatge molt, no era una fotografia com a tal, eren simplement una estampa molt senzilleta, molt, molt blanca, i a darrere doncs, podies escriure o no. Servien bàsicament només per circular així i ja està. Després va canviar, no? I sobretot a través de l'expansió d'aquesta idea d'utilitzar la postal, ficar-hi fotografia, etc., va anar augmentant el seu ús i va començar a convertir-se en aquest ús més d'escriure darrere, no? Servir per comunicar-te amb aquells que deixes a casa, no? I quan tu vas viatjant, dius, com esteu, o jo estic aquí, o...
0: Una petita comunicació,
1: sí,
0: no?
1: Sí, era una sèrie de correspondència, no? Podies enviar cartes o podies enviar postals, no?, en aquest sentit. I això, durant el segle XX, va tenir molt èxit. A Espanya, també, amb el turisme, als anys 50 i 60, això va reprendre encara més, i fins que arribem a finals dels anys 90 o així, que ja comença el declivi d'aquest ús, d'aquest ús més de comunicació, tot i que avui en dia trobem postals. De fet, si pensem una mica tots quan viatgem pels llocs, segur que recordem que hi ha postals dels llocs on anem.
0: Serveixen pels col·leccionistes, no? Pels romàntics, que ens agrada guardar cosetes.
1: Exacte, és més com un element de col·lecció. Ja no és un element de comunicació. Clar, amb les xarxes socials, amb la capacitat de comunicació més efímera, però més ràpida, en què estem abusats avui en dia, la postal deixa de tenir aquesta funció. Però continua existint. Continua existint i se'n continuen circulant i continua existint aquestes postals per llocs on vas. És difícil que vagis a un lloc turístic i no trobis una postal del lloc, no? Per tant, encara es fan. El seu ús ha canviat bastant, no? Però, bueno, és interessant recordar que abans eren elements centrals de comunicació amb aquelles persones que tenies lluny.
0: Sí, sí, era molt bàsic. Això ho trobarem en el primer plafó?
1: Al primer plafó parlarem de la història, no? Molt breu, són pinzellades de la història de la postal, vale? Que això ens permet situar-nos més o menys fins tot això que he explicat ara, no? Aquest recorregut pel segle XX. A la segon plafó parlarem de la targeta postal il·lustrada, que és més les tècniques. Quines tècniques hi havia per fer les postals, postals impreses, postals fotogràfiques, hi havia elements diferents, és un plafó més tècnic, no? Els autors, la diferència entre un editor, un fotògraf, el fabricant i el distribuïdor. A vegades darrere les postals trobem referències fotògraf tal, o fotografia Thomas, i aquests elements a vegades feien referència al fabricant, l'impressor, a vegades feien referència a l'editor, que era aquell que impulsava que es fes aquesta postal, a vegades al fotògraf. Hi ha diferents referències, no? I els anem trobant.
0: I al lloc o allò, que aquella imatge que veiem a la cara, no?
1: Sí, a banda es ficava la imatge del lloc on es feia. O no hi havia, el lloc, però la gent ho escrivia, no? A vegades ho es descric des de tal lloc, no? Per tant, hi ha aquesta part més tècnica de com està estructurada la postal, com està estructurada el contingut, diguéssim, que és ben bé una postal, no? Parlem dels grans editors i fabricants de Catalunya, i tot ho anem il·lustrant amb exemples de postals que tenim a l'arxiu. Tenim la gran sort de tenir sobretot un fons i dos
0: ara,
1: més
0: ara
1: que ens ajuden, que ara en parlarem,
0: fons, sí.
1: I que ens ajuden a il·lustrar això.
0: Anem al tercer plafó?
1: Sí, el tercer plafó, que el tercer quart, més o menys els últims, perquè és veritat que el primer i el segon parlen del primer tema de història, el segon, el tercer i quart parlen d'aquest element, i el quart i cinquè podríem dir que parlen més de la poesia de la distància, sobretot l'últim. Vale? En el quart aterrem a això que hem vist les postals, però a Sant Cugat, com són les postals que es feien a Sant Cugat, i quins eren els editors que podem trobar a les nostres postals, ja no de gent de Sant Cugat, sinó que fan referència a fotografies de Sant Cugat,
0: sí.
1: Vale? I que han estat editades per aquests grans autors. Això és important, perquè aquests autors, aquests editors conegudíssims, com el Josep Thomas o el Misser o Roixín, que també era editor de postals, el Tolrà o el Grau són autors que havien fet, autors i

0: o editors de postals que havien fet postals a Sant, de fotografies de Sant Cugat, no? I, per tant, ja no és que tinguem postals de gent de Sant Cugat, sinó que tenim postals de Sant Cugat que la gent enviava als seus coneguts, no? I l'últim, Plafó, ens parla de la poesia de la distància, que aquest és l'element més poètic, i com començava a dir, no? Per què trobem poesia a les postals, no? Doncs perquè la gent a darrere de les postals aprofitava per escriure, no només dir que estic aquí, sinó com va tot, o tinc ganes de tornar-te a veure, estic aquí en aquest lloc, voldria rebre coses teves o informació teva. Era com una espècie de correspondència, però aprofitaven les postals per dir missatges.
1: I com l'espai era tan breu, havies de concentrar-ho tot molt.
0: Molt, molt, molt, molt.
1: En aquest petit espai que quedava.
0: Sí, sí.
1: Parlem dels fons, que tu n'has fet referència. Els fons documentals, que són clau per aquesta exposició. Digue'ns quins heu utilitzat.
0: Com sempre dic, i jo crec que ho repeteixo constantment, a l'arxiu no seria res sense els fons personals, vale? Perquè en aquest cas això es construeix tot amb fons que la gent ens ha donat, fons privats. No tenim l'Ajuntament com a tal, no és editor de postals. Per tant, ens nodrim de fons personals i de gent que ens ha donat, material. No? En aquest cas, sobretot, tenim fons de Villalonga, que ens va passar... Bueno, ell feia una col·lecció, ens ha passat molt material, i entre ells una col·leccions de postals. Va? I llavors hi ha una part d'aquestes postals que provenen del seu fons. També de Fons Tortosa, que entre altres coses també col·leccionava postals, i també tenim postals d'aquest fons. Tenim postals fins i tot d'un fons que estem a punt d'ingressar, però que no ens ha servit també per construir allò que és un fons familiar més vinculat a fins i tot una persona d'arxiu, no? que donarà el fons familiar. I sobretot el fons del Rabadà. Rabadà són els últims amos, diguéssim, propietaris de la Torre Negra, abans que es donés a l'Ajuntament. I en el moment d'adquirir la Torre Negra vam parlar amb ells, perquè des de l'arxiu, a banda de l'element patrimonial de la Torre Negra, també ens preocupava la documentació que pogués haver de la Torre Negra, no? I vam estar parlant amb el Rabadà i va dir, no, nosaltres aquesta documentació, que són bàsicament postals, també la donem, no? I podem dir que la majoria de postals que es veuen aquí són d'aquest fons, i a més són inèdites, és a dir, no les havíem pogut tractar fins ara, o com a mínim sí que inventariar, però no entrar a fons de com eren aquestes postals, no? I la diferència d'aquest fons respecte als altres, d'aquest concret, respecte als altres que
1: del
0: tenim...
1: Del Rabadà.
0: Del Rabadà, és que si els altres eren col·leccionistes de postals, o eren, o ens donen postals, aquest era, per ell, la postal era un instrument de comunicació. Si el Rabadà té moltíssimes postals, un fons molt gran, però perquè ell les utilitzava per comunicar-se amb la seva dona. Ell era viatjant, comerciant.
1: Hi havia missatges
0: clar,
1: en aquestes postals.
0: Clar, sí, tu pots tenir una postal perquè ets col·leccionista i darrere potser no hi ha res, o sí, depèn del que hagis et comprat, però ell no, eren seves. Eren postals que ell agafava per poder escriure a la seva dona i explicar-li, a la seva família, i explicar-li on estava. I com que viatjava molt, era un comerciant de l'Espanya industrial, viatjava per tot el món i tenim moltíssimes postals. I tenim una col·lecció de postals que ens ha permès jugar amb aquest doble joc, no? De tenir postals de molts tipus, però a més a darrere tenir missatges personals que per nosaltres és la poesia autèntica, no? Allò que deia la gent, allò que sentia i escrivia als seus familiars, no?
1: I escolta'm una cosa, clar, heu hagut de fer un procés de selecció, no? I m'imagino que també de descoberta, en aquest cas, no? Del fons en Rabadà,
0: sí.
1: de tot aquest material. Quan us trobeu amb tot això, m'imagino que és difícil, no? Fer una selecció, una tria...
0: Sí, molt, molt. I a més, aquí vull agrair públicament la feina de la Glòria Puigmal, que és la tècnica que s'ha imbuït, ha entrat aquí dintre directament de l'arxiu a buscar aquest material i a fer aquesta selecció, perquè hi ha un punt que has de saber triar, no? Has de saber dir, quines agafo i quines no, perquè totes... En un moment, a més, ens passa sempre que busquem coses, no? Que acabem una postal, doncs ens emocionem, comencem a llegir, veus un autor, l'autor de la postal, dius, aquest autor no sabia que havia fet postal sobre Sant Cugat, no? I comences a estirar el fil i, clar, a través d'un element pots construir una gran història, no? I quan fas una exposició, doncs t'has de centrar i dir, vale, sí, però anem a buscar, no? quins són els que ens poden ser més representatius del que allò que volem explicar, no? I és molt important construir el guió, construir el missatge que tu vols donar.
1: La narració.
0: Per poder anar trobant aquells elements que puguin encaixar, no? Però, bueno, és, fer exposicions també t'ajuda a entrar dintre els fons, que potser no faries si ho oferís un altre moment.
1: I estem parlant de quantes postals, aproximadament, que heu fet servir per aquesta exposició?
0: Doncs no t'ho sabria dir el volum, perquè el Fons Rabadà tenia centenars de postals, només del propi Fons Rabadà, però també tenim els de Villalonga, també tenim els del Tortosa, d'altres fons que he comentat, per tant estem parlant de mil, potser milers de postals que hem tingut d'anar seleccionant, veient quin... El bo de tot això és que estaven molt ben classificades en aquest sentit, no estaven desordenades en el lloc, estaven ben posades, sabien que eren postals de viatge, això ens ha ajudat a la selecció. Mm-hmm. Però bueno, ens ajuden moltíssim els fons, la veritat és que agraïm ja també a aquests fons i als donants, com sempre, a aquesta feina feta, i els col·laboradors que tenim a l'arxiu, part de la Glòria, la Núria, que és una noia que ens ajuda moltíssim, que és voluntària i que ens ajuda també a classificar i ordenar aquestes postals.
1: Anem a aquesta altra part interessant, que és el missatge.
0: Sí.
1: Perquè, com tu ens explicaves, en el cas de les postals del Fons Rabadà, aquí hi ha una història. Fins sí. i tot es podria explicar en un llibre.
0: Segurament.
1: Podríem dir, no?, si seguíssim sí. el relat de totes sí. aquestes postals.
0: Sí, sí.
1: Et sembla que coneguem alguna d'aquestes històries que es poden llegir a
0: sí.
1: les postals?
0: I tant, us...
1: A modus d'il·lustració,
0: sí,
1: no?
0: El que hem fet és, en l'exposició, a part de la imatge, hem reproduït una mica els textos de cada una d'aquestes postals perquè la gent els pugui llegir, no? Els hem fet així amb lletra com si estigués escrita, no? Tal qual, per poder-la extreure i que la gent pugui llegir, no? Hi ha diferents tipus d'escrits, no? Uns que són més cap a la família, altres que són més d'enamorats, no? Que són molt interessants. I amb això ens agafem donem les gràcies també a la Sònia Moll, que ens va donar permís per reproduir el trosset de poesia que amb la que hem agafat per il·lustrar l'exposició, que diu: escriu-me quan arribis allà on sigui, on et dugui el desig o el cansament o totes dues coses. És maco perquè realment és això que ens passa en les postals. I aquí, per exemple, veiem una postal que diu: querida Leonor, sigo bien como deseo estéis vosotros. No he recibido carta tuya y me extraña mucho, pues aunque te retrases, puedes escribirme. Pues yo ya dejo dirección y me alcanzan las cartas. De manera que debes ser poco perezosa y no te disculpes, escribe, que nada cuesta. Aquesta és una imatge, és un missatge que feia, per exemple, Rabada a la seva esposa, no? I jo t'escric, no? Sé que viatjo molt, sé que estic a molts llocs, però m'interessa molt a rebre cartes teves, no? Però en tenim d'altres que també són molt, molt maques, aquestes molt entranyables, d'una iaia a la seva neta, diu: estimada neta, estic molt contenta de la postal que m'ha enviat la Montserrat, escrita d'ella, i espero que tu me n'escriguis una, tota soleta. Aquest nen, perquè la postal té un nen a davant, a la part de davant, aquest nen potser t'ensenyarà que veig que en sap molt d'escriure, encara que en castellà, perquè deu ser d'Aragón. És molt divertit. És una postal, aquesta, per exemple, del 1931. Estem en aquest...
1: Déu-n'hi-do, sí.
0: Està escrit en català. L'anterior que us he llegit era del 1914. Per tant, estem parlant de postals de gent... Veiem com era no? Els sentiments de la gent i que no han canviat tant. Vull dir que som els mateixos que ens trobem en aquesta època. No?
1: Bueno, és un retrat de la societat d'aquell temps.
0: Sí, i la més pura, no? La més íntima, no? I així és com escrivien, no? O alguna d'enamorats, si tinc temps. Per
1: sí.
0: exemple, tengo unos deseos que llegue el día de ir a Barcelona y encontrarnos en el cinematógrafo. Contéstame pronto y dime si piensas en mí.
1: Está molt bé.
0: És molt maca. O una altra que és molt ràpida és: te amo, como nunca llegarás a comprender. és molt directa, però és molt, és, també transmet molt sentiment, no? Aquesta, aquesta, la darrera és del 1911, per exemple, no, no fa tant. O l'última sí que puc llegir és: quiero conservar la esperanza de que tal vez esta noche nos veremos en la rebasada. ¿Es posible, Dios mío, gozarte, gozaré tanta dicha hoy mismo?
1: Imagina, això avui amb un WhatsApp ho fa ràpid.
0: Sí, ja
1: però
0: tens,
1: això, però ho havies d'escriure, ho havies d'enviar i ho havien de rebre.
0: Clar, hi ha temps, perquè potser ja t'has vist, no?, quan arriba la postal, potser que esta noche ja ha passat. No?
1: Esta noche ja ha caducado.
0: Sí, sí, sí.
1: Escolta, Francesc, el dia, com dèiem, el dia 29 de maig s'inaugura el Lumínic, s'inaugura també aquesta exposició, però hem de fer un especial incís en aquesta data del 9 de juny, que és quan feu una visita guiada, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius.
0: Exacte.
1: Això com ho fareu?
0: Sí, vam pactar que, tot i que hi hagués l'exposició durant tots aquests dies, que l'exposició acaba el 12 de juliol, el 9 de juny, com que és el Dia Internacional dels Arxius, farem una visita a les 7 de la tarda a l'Ajuntament, en la que no només ensenyarem la postal, explicarem aquestes coses que hem explicat o els detalls, sinó que aprofitarem i ensenyarem els originals, anirem a l'arxiu, perquè les postals no estan exposades per temes de preservació, no estan exposades dintre és el hall d'entrada i no són exposades, però aquest dia ensenyarem aquestes postals o part d'aquestes postals, les podrà veure la gent venint a l'arxiu, i a més també ensenyarem els dipòsits de l'arxiu municipal. És a dir, que convidem a tots que vulguin a tenir aquesta experiència augmentada sobre l'exposició, no?, anant a veure realment aquestes postals que podran veure il·lustrades en l'exposició, doncs realment físicament veure com són.
1: Què creus que sorprendrà a la gent que visiti aquesta exposició?
0: Doncs jo crec que aquest ús de la postal, no?, com dèiem al principi, que és un ús que ara potser no tenim tan present, no?, que fa uns anys potser encara la gent els feia servir, però ara és molt difícil fins i tot d'enviar cartes, no?, és complicat, i pues, rebre una postal, jo crec que molta gent no l'ha rebut mai, una postal així escrita tal qual. Jo crec que això ens retornarà, no?, aquest element d'entendre que com ens comunicàvem i que la capacitat de comunicació instantània que hi havia ara, que hi ha ara, doncs abans era, no ho era, i no era tan fàcil, no? I quan tu escrivies unes paraules en una postal o triaves una postal per enviar, era una selecció molt pensada, no? Molt elaborada, vaig escriure això perquè potser només tinc temps d'escriure aquesta postal i ja no podrem comunicar-me més amb aquesta persona, no? I això crec que ens ajudarà a veure, també veurem que Sant Cugat, gràcies als fons privats, tenim una riquesa gran de postals, perquè tenim tots, la majoria dels autors més famosos de postals d'Espanya i del món, tenim exemples a Sant Cugat, i algunes d'elles, com he dit, fins i tot d'imatges pròpies del claustre, del monestir, etc. Per tant, crec que ens acostarà aquest món que potser hem perdut ara una mica. No?
1: Tu te'n recordes de l'última postal que vas enviar?
0: Doncs mira, estava pensant que jo quan era petit dèiem una postal, a veure si arriba, no? Però des d'aquella època jo crec que ja no n'he enviat més, ni n'he rebut, em sembla. Sí, sí.
1: Mare meva, com han canviat els temps.
0: Han passat molt, sí, sí.
1: Doncs avui hem parlat de postals, de poesia i d'aquesta exposició que forma part de la programació del Lumínic i que compta, doncs, una vegada més amb la col·laboració de l'Arxiu Municipal. Francesc Jiménez, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu de Tammy Wynette, una de les grans veus femenines de la música country nord-americana i una llegenda també per tot el que va aportar aquest gènere com a compositora i cantant. Tot i que era una dona atractiva, no es va sentir mai temptada a provar sort al cinema fent d'actriu, com ha passat en altres casos, i es va dedicar plenament a la música. Per això, això no va impedir que el cinema s'interessés per les seves cançons i les inclogués a moltíssimes pel·lícules. Aquesta que ara escoltàvem, La teva bona noia se'n va, per exemple, apareix a la banda sonora del film Vides sòrdides, que va protagonitzar Olivia Newton-John. De fet, han estat molts els directors de prestigi que han escollit cançons de Tammy Wynette per il·lustrar musicalment les seves històries. Us en diré alguns. Ken Loach, Neil Jordan, Jim Jarmusch, Ang Lee, Mike Nichols, Robert Benton, Ridley Scott, Michael Cimino, Bob Rafelson, en fi, una llarga llista, ja ho veieu. Tot gent de gran nivell, de nivell. Justament ara ens aturarem en una pel·lícula de Bob Rafelson. Es tracta de Five Easy Pieces, 5 peces fàcils, protagonitzada per Jack Nicholson, que a l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Mi vida és mi vida. Desconec el títol que va tenir a l'estat francès, però potser el coneixen els amics de Ràdio Arrels que ens segueixen amablement des de la Catalunya Nord. En aquest film hi trobem una de les millors cançons de Tammy Wynette, Divorci.

Divorci, una de les quatre cançons de Tammy Wynette que inclou la banda sonora del film Five Easy Pieces, de Bob Rafelson, que us recomano si no l'heu vista. L'any 2024, la revista Rolling Stone la va classificar en el número 59 de la llista de les 200 millors cançons country de la història. La força que va arribar a tenir el nom de Tammy Wynette té molt de mèrit perquè en els seus 40 anys de carrera, però sobretot en els primers 20, en els anys 60 i 70, la música country era un terreny absolutament dominat pels homes. Hi havia dones, és clar que sí, com per exemple Patsy Cline, Loretta Lynn o Lynn Anderson, però ho tenia molt difícil. Tammy Wynette, que en realitat no es deia Tammy, sinó Virginia, va agafar aquest nom arran de la pel·lícula Tammy i el solter, que va fer una joveníssima Debbie Reynolds el 1957. A la pel·lícula, Debbie Reynolds es deia Tammy, i Tammy Wynette va decidir eliminar el seu nom de Virginia i passar a dir-se Tammy per sempre més. En el terreny personal va tenir una vida sentimental força moguda, amb 5 matrimonis. Un li va durar només 6 setmanes, a més de relacions diverses. Una amb l'actor Burt Reynolds. En la seva autobiografia, Tammy Wynette explica que el seu exmarit, el cantant George Jones, l'havia empaitat amb un fusell per dintre de casa i que va patir reiterats incidents estranys a la vida, perquè l'any 1978 va anar a comprar a un centre comercial de Nashville i, al sortir-ne i pujar al seu cotxe, es va trobar un home a dins amb una pistola que no la va deixar baixar fins a cobrir una distància, com per exemple entre Barcelona i Roses. També li van segrestar una filla a l'escola durant uns dies i l'assetjaven enviant-li notes amb amenaces darrere l'escenari quan actuava. I per si fos poc, va patir diversos robatoris a casa seva i fins i tot un incendi. En fi, déu-n'hi-do, oi? Escoltem-la ara en una cançó molt maca que ella va cantar el 1968, Honey, I Miss You.

La gran Tammy Wynette, que va morir relativament jove, va ser als 55 anys per raons d'addicció. Prenia moltíssims analgèsics i s'embotia de pastilles fins que va morir el 1998. La seva gran cançó, cançó per excel·lència, és Stand by Your Man, Fes costat al teu home, que va escriure en només 15 minuts. Passa, però, que va generar molta controvèrsia des del punt de vista feminista, perquè a la lletra ella disculpa les irresponsabilitats d'un marit i recomana a les dones que no en facin un gramassa, ja que al capdavall és tan sols un home. Precisament quan va esclatar l'afer de Bill Clinton i Monica Lewinsky, la dona del president, Hillary Clinton, va dir al programa de televisió 60 Minuts que ella no era una muller submisa que entomaria l'afer del seu marit fent galetes a casa, com faria Tammy Wynette. Com us podeu imaginar, aquest comentari no li va agradar gens a Tammy Wynette i li va enviar una carta de rèplica. Aleshores, Hillary Clinton va fer declaracions a la premsa dient que no tenia intenció d'ofendre Tammy Wynette, al contrari, que l'admirava, i la va telefonar personalment per demanar-li disculpes. Doncs bé, serà amb aquesta cançó que tancarem aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Aero Serent a les vies de so, i que avui hem dedicat a Tammy Wynette. La cançó apareix a la banda sonora de 28 pel·lícules, 28, i la lletra diu això. De vegades és difícil ser una dona, donant tot el teu amor a un sol home. Tindràs mals moments, i ell tindrà bons moments fent coses que tu no entendràs. Però si te l'estimes, perdona'l, malgrat que et costi comprendre'l. Si te l'estimes, procura sentir-te'n orgullosa, perquè al capdavall tan sols és un home. Fes costat al teu home, dona-li braços on agafar-se i un xic d'escalfor per quan vinguin les nits fredes i solitàries. Fes costat al teu home, mostra al món que te l'estimes i dona-li tot l'amor que puguis. Aquesta cançó ocupa el número 127 de la llista de les millors 200 cançons de tots els temps. Tammy Wynette va dir: la vaig escriure en només 15 minuts i m'he passat tota una vida defensant-la. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bona nit, seguim en directe quan són exactament les 10 i 32 minuts de la nit, analitzant les conseqüències de les últimes accions del govern de... i el futur immediat del nostre país veí. Les accions que alguns experts alerten acabarien de transformar en una autocràcia. Al mateix temps, però, la situació és cada vegada més tensa i inestable pel govern del Partit pel Canvi, la formació que capitaneja el país veí des de fa 13 anys. Estem davant la consolidació o la fi d'un règim autocràtic?
2: Com és possible que un país com aquest hagi arribat a aquest punt? Una democràcia forta, més que la nostra, la més antiga del continent. Ara compartirem frontera amb una dictadura? Veus casos com aquest i penses que tot està perdut. A més, i si el govern cau, què vindrà després? Tot està en mans de polítics que permeten uns discursos reaccionaris i populistes.
3: El problema és que els polítics ho han permès, han comprat el seu relat i així han enganyat a la gent. Què els anaves a dir, aquesta gent fa 13 anys? Podria passar exactament el mateix al nostre país.
2: Ho tenim aquí mateix. Si els hi pot passar als nostres veïns, a nosaltres també. Pràcticament sense oposició, sense sistema judicial, sense sistema electoral. D'aquí a 10 o 5 anys, no trigarem gaire a estar així si no es fa res.
4: Els ciutadans l'acullen amb banderes al seu país. L'expresident acaba d'arribar fa uns instants a la plaça de la capital. Un mes després de demanar asil a l'ambaixat. S'exilia així el cap del Partit Nacional i qui va governar l'estat fa 13 anys. L'últim cap de govern abans de l'ascens del Partit pel Canvi. Tot mentre que és la preocupació internacional després de conèixer la delicada situació econòmica i social d'aquest país. Els experts situen les expectatives en les decisions que prengui la...
5: Una altra jornada estable a les borses. A casa nostra, el creixement de l'índex ha sigut notable i lidera la zona, que també mostra una evolució en positiu. A excepció d'un país, el taló d'Aquiles de la regió continua a la baixa, marcat per un estancament econòmic encara més evident. Sí.

0: Què fas trucant? Després de tant temps has de tornar a mi? No entenc com pot haver anat tan malament. Jo t'he fet arribar dalt de tot. I ara tot està a punt de desaparèixer. Reunir-nos? Ara?
1: Aquí ho veuen com l'expresident saluda el ministre d'Exteriors davant del Palau del Govern.
2: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Epíleg. Rescat.
3: Ja sé que les coses no van com vols, líder.
4: Quarta legislatura.
3: És una llàstima. Després de tants anys lluitant per un canvi en el sistema i que de cop i volta tot se'n pugui anar en orris. Però ara no pots mirar cap a una altra banda. El primer és l'economia, ho recordes? El motor del canvi. El Banc Central us dona diners, oi? Ja. I fora d'aquí? Els teus socis internacionals? Quines condicions volen? Si ningú et concedeix préstecs, només queden els bancs internacionals. Accepta el que sigui. Necessites un rescat ja. Assegurar l'economia del país és el primer. Encara més si la comunitat internacional t'està deixant d'enviar armament. Cap sanció econòmica, de moment? Ni del país aquest on s'ha exiliat l'expresident. Aquell imbècil encara se'n sortirà amb la seva. Ara diu que crearà una oficina de l'oposició a l'exili. Tu creus? Com si fos un ambaixador. Has de continuar atacant els esbirros que encara té aquí. Impedeix-los la comunicació. Talla'ls el contacte. Que estiguin aïllats. Com? No ho sé. Això ja és cosa teva. Però has d'evitar que comencin a pressionar la comunitat internacional. Per aquí et poden fer mal. Per ara els carrers estan tranquils, oi? L'agència antiterrorista fa bé la seva feina, suposo. Bé, la teva feina ara és conservar el govern. I a partir d'ara no hauràs de dubtar si cal prendre decisions dràstiques. T'asseguro que la gent no trigarà a sortir al carrer. Has d'estar preparat per això. Però de moment no pots fer res. Has d'esperar. Estar a l'aguait d'algun moviment, d'algun senyal de desordre per blindar encara més la policia, l'exèrcit. Però no facis cap moviment que els doni motius per revoltar-se. Has de fer el mínim soroll possible. A la mínima distracció, el teu sistema pot caure.
2: Al llarg d'aquests 4 episodis hem intentat mostrar com es pot destruir la democràcia. Un sistema que hem definit, que hem desgranat per analitzar quines institucions i poders el componen i com, per molt que a vegades pensem el contrari, pot arribar a ser fràgil i desaparèixer. Què passaria si realment la democràcia que coneixes acaba caient? Has vist o escoltat que es pot destruir el sistema a través de les seves regles. Si tens una gran majoria parlamentària i grans xarxes de contactes a l'economia, els mitjans de comunicació i la política i un poble desencantat, és relativament fàcil. No tot està assegurat a la democràcia. I què passaria si no hi hagués democràcia? Voldríem acabar aquest podcast amb una visió de futur quan ja no hi ha rastre de la democràcia, quan tot sembla perdut. Ens plantegem ara quines són les condicions perquè un règim autocràtic acabi esfondrant-se. És a dir, destruir una autocràcia. Mai t'ha passat que tens un conegut o una coneguda que viu lluny i que mai tens l'oportunitat de visitar, que no saps ben bé si està bé? Us truqueu, parleu de tant en tant, però el que coneixes és poc. Se suposa que està en ordre, però que no saps què està passant dins de casa seva. Una cosa similar passa amb les autocràcies si volem analitzar quina és la seva situació dins. Es tracta d'un tipus de règim hermètic i que mostra a l'exterior poca cosa sobre el seu estat.
5: El problema de les autocràcies és que com no tens informació i com no se sap com pensen els ciutadans, perquè els ciutadans no tenen cap incentiu a expressar de forma sincera les seves preferències.
6: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
5: Doncs no saps exactament quina base de suport té aquest règim dictatorial, no? Quasi mai les autocràcies, excepcionalment, cauen per revolucions, normalment cauen perquè deixen de tenir el suport dels leals.
2: És imprevisible, doncs, saber en quin moment caurà una autocràcia, perquè de poc ens serveix fer estimacions si no podem accedir al seu interior. El que sí que s'ha estudiat és de quines maneres pot caure. Totes per motivacions o causes diverses i amb desenllaços incerts.
7: Els règims autocràtics poden caure de diferents maneres. Una, perquè el règim ho permet.
6: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
7: El règim canvia des de dins les pròpies normes a les quals funciona i esdevé més democràtic o esdevé un altre tipus de... un altre tipus d'estructura política que no és la mateixa que existia abans, d'acord? I això ho pot fer a través de, fins i tot, un canvi constitucional que dona peu a unes eleccions o que perden unes eleccions i permeten que el qui ha guanyat les eleccions ocupi el poder i cedeixen el poder. I d'altres que ho facin de maneres irregulars. Revoltes populars, com ha passat a diferents països del món, que no vol dir que siguin necessàriament que aboquin el país a una transformació democràtica, que des de la primavera àrab, les revolucions de colors i molts altres processos de revoltes populars o de campanyes de mobilitzacions massives de la població. Formes irregulars tenim els cops d'estat, que encara avui en dia produeixen, i vam tenir aquesta onada de cops d'estat, especialment a l'oest d'Àfrica en els darrers 3-4 anys.
2: Amb aquesta explicació n'hi ha prou per entendre que, tot i que caigui una autocràcia, mai queda clar que el règim que li succeeix sigui gaire millor.
7: La majoria de règims autocràtics són reemplaçats o substituïts per una nova autocràcia. Diferent, amb un altre grup en el poder, però una nova autocràcia.
8: Tot i que a escala mundial tot apunti a una creixent autocratització, hi ha règims d'aquesta mena que recentment han caigut. A Bangladesh, les revoltes estudiantils de l'agost del 2024 van provocar que la llavors presidenta del país, Sheikh Hasina, abandonés l'estat i instaurés un nou règim provisional des del seu exili a l'Índia. A l'Afganistan, el moviment talibà va prendre el control absolut de l'estat el 2021, quan va cessar la guerra civil en què estava immers des de feia 20 anys i es va instaurar un nou règim que concentrava tots els poders en una mateixa persona, l'emir Haibatullah Akhundzada. Una situació que es podria produir a Síria, que el novembre del 2024 va enderrocar el règim de Bashar al-Assad en mans de diferents forces rebels i que encara té el seu futur per definir.
2: Ara sabem que el deteriorament d'una autocràcia no té per què desembocar en una democràcia. Però posem-nos optimistes. Imaginem que les condicions són òptimes perquè es pugui recuperar la democràcia. Reprenem la metàfora que et vam fer al principi d'aquest podcast. Al principi de tot. El capítol 0. Ara pensa en tot allò que podria canviar i que posa en perill tot el que coneixes i tal com ho coneixes. Sense fer soroll. Aquells detalls que s'escapen dels teus ulls. Una canonada en mal estat que trenca les rajoles de la vorera, un curtcircuit que espatlla un vagó o una paret que s'esquerda i que malmet l'estructura d'una casa. Tot causes d'una erosió inevitable i que són conseqüència, més o menys directa, d'un mal manteniment. Imagina que, efectivament, el deteriorament s'ha fet inevitable i que tots aquests espais han quedat en ruïnes. La casa, per exemple. Després de tant de temps sense fer-hi reformes, manteniments o neteja, vol recuperar l'aspecte original de la teva llar. Per on començaries quan tot això està per fer? Què podem fer per tornar a instaurar la democràcia? Tornem a parlar amb experts perquè aquest cop ens parlin sobre com recuperar el sistema d'una manera efectiva i duradora. Com caldria arreglar, polir i endreçar-ho tot perquè totes les parts que componen la democràcia facin bé la seva funció i, per tant, que la democràcia funcioni. Comencem precisament pels funcionaris.
9: En aquests casos, clar, la millor forma seria no tant una transició, sinó seria una revolució on aquests són apartats i es busca una alternativa.
6: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
9: No tots, però una part d'aquests. Quan es busquen aquests processos que són conciliadors, evidentment no generen tensió, com va ser el cas d'Espanya, o no tantes tensions, però sí que durant molt de temps tens una rèmora de com forats negres dins aquests cossos de seguretat que responen més a una ideologia i uns valors antics que no als nous democràtics.
2: Ja has observat o escoltat que al llarg d'aquest podcast qualsevol canvi en un règim necessita molts diners i grans maniobres financeres i empresarials per desenvolupar-lo. D'on traiem els diners si la caixa està en mans d'aquells que no volen cap canvi?
10: El sector financer és molt important, però al final els bancs són els que són necessaris perquè la gent amb idees pugui tenir empreses.
6: Sergi Vasco, professor d'Economia.
10: En una autocràcia també els bancs estan controlats per al govern. Per tant, quan tot això peta i estem en una transició, necessites que sorgeixin bancs. Com es fa això? Normalment, a la història és amb ajuda exterior. Penseu a l'època de entreguerres, no? Després de la Segona Mundial, als Estats Units, amb el Pla Marshall, no? va tenir molta influència en aquest sentit, en finançar els països que volien sortir d'un règim més autocràtic, no? o de cooperar-se. Necessites ajuda exterior. De dins, és molt difícil que els treballadors hagin acumulat suficients diners per crear una empresa.
2: Però tot i tenir els diners necessaris per tornar a instaurar la democràcia, les dinàmiques empresarials que hi ha hagut al llarg de l'autocràcia han de canviar perquè algunes companyies no tinguin massa privilegis i, per tant, no puguin posar el govern entre les cordes.
10: Qui hauria de ser un sistema millor per la democràcia en aquest sentit? De nou, la competència perfecta, que no existeix, és on hauríem de tendir, no? Que hi haguessin... que el poder de monopoli, de monopsoni, estigui molt controlat, no? I que hi hagi un sistema com ric en aquest sentit, de que hi havia un economista que es deia Schumpeter, no?, que parlava de destrucció creativa, no? Que això és com les economies haurien de funcionar, no? Que les empreses van naixent i es van morint, no? Que hi ha com un cicle de les empreses de creu o moro, creu o moro.
8: El monopsoni, o monopoli de la demanda, és una situació en què hi ha diverses empreses oferents per a un únic demandant, un únic client. El professor Sergi Vasco es refereix, però, a la relació entre les empreses i els treballadors. Una situació de monopsoni laboral seria, doncs, quan poques empreses especialitzades demanden molts empleats. Ell mateix posa d'exemple el sector tecnològic de Silicon Valley. Els enginyers informàtics estan a la mercè de poques companyies, una situació avantatjosa per les empreses perquè fan les seves pròpies regles del joc per fixar les condicions de treball.
2: Justament en aquest sentit és imprescindible que tots aquells que participin en l'economia d'un país, sindicats i patronal, tinguin representativitat i demandin les seves necessitats al govern. És prioritari que una democràcia es construeixi amb aquests dos organismes i, a més, tot un seguit d'institucions que vigilin que tots els processos s'estan complint.
11: És radicalment necessari que empresaris i sindicats o associacions empresarials i treballadors estiguin dintre, que funcionin en el diàleg social i funcionin el sistema democràtic sense treballadors i sense empresaris. Bueno, és 1974.
6: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
11: I, per dir-ho d'una manera, i això és, ha passat a Espanya, ha passat a tot arreu, on han desaparegut les llibertats. Si una persona no pot representar-se a si mateixa, no hi ha democràcia.
12: La ciutadania activa ha de poder intervenir en tots aquests processos.
6: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
12: Perquè garantir que on hi ha un recurs públic, on hi ha un diner públic, hi hagi un observador cívic fent el seguiment.
8: Com les democràcies, les autocràcies han necessitat el suport econòmic d'institucions internacionals i de països aliats per tal de rescatar la seva economia. Pel que fa a les autocràcies, el Fons Monetari Internacional ha proporcionat 20.000 milions de dòlars a l'Egipte des del 2016 a canvi de fer reformes profundes al país per evitar la corrupció i reestructurar la seva economia. El mateix va fer amb Zimbàbue el 2009, quan va donar-li un préstec de 500 milions de dòlars per pal·liar els efectes de la crisi financera mundial. D'altra banda, Cuba, Veneçuela i Bielorússia han signat acords bilaterals amb la Xina i Rússia per tal de col·laborar en la seva estabilitat financera. Al llarg dels últims 30 anys, s'han registrat una trentena d'acords que incluïen préstecs per inversió, intercanvis financers i cancel·lacions de deute.
2: Des del primer capítol d'aquest podcast hem destacat que dominar el discurs és imprescindible per convèncer la ciutadania i fer que els adversaris polítics parlin del que desitges. Ara bé, el canal principal perquè la ciutadania adopti aquest relat és, si te'n recordes, a través dels mitjans de comunicació. Com hauria de ser el sistema mediàtic d'una democràcia?
13: Qualsevol societat que es vulgui democràtica necessita uns mitjans de comunicació de la naturalesa pública o privada, la que sigui, però amb un alt nivell de responsabilitat social i de capacitat de crítica i de denúncia de totes les disfuncions socials.
6: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
13: Quan tu tens un sistema de mitjans que no respon a aquests objectius i respon als objectius comercials de les empreses que els governen, perds capacitat de construcció democràtica.
2: Tot amb uns professionals al teclat o al micròfon que fomentin una informació correcta i adaptada a les necessitats de la ciutadania.
14: El periodisme ha de ser honest. Neutral no és ningú.
6: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
14: A veure, es pot intentar. De fet, jo crec que s'ha d'intentar. Però és molt difícil ser neutral, per exemple, si tu estàs informant d'una barbaritat, d'una matança, doncs, home, difícilment diràs, bueno, doncs, i con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, no? Ara, per molt fortes que siguin les teves idees, per molt que et commogui una història, per molt que et pensis que tens raó, el que no pots fer mai és ni perdre vista l'honestedat.
2: El finançament per part de grans empreses pot pervertir la independència dels mitjans. En una democràcia hi ha lloc per a grans conglomerats mediàtics, per descomptat. Però en aquest episodi ens estem posant més exquisits i ens plantegem una professió purament independent. Hi ha altres maneres d'aconseguir diners.
15: Pues els mitjans han de repensar-se i establir nous models econòmics.
6: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
15: Jo us puc parlar del meu perquè crec que és un molt bon model, que nosaltres estem vivint bàsicament de les subscripcions i tenim, crec que, un 5% de subvencions. Però nosaltres, si ens treuen les subvencions perquè demà governa Vox, no ens passaria pràcticament res més enllà d'una rebaixa molt minsa del sou. Però, bueno, no és l'únic model. Hi ha models de donacions, com poden ser altres mitjans de comunicació, funciona a través de campanyes de donació. Hi ha diaris o mitjans de comunicació que estan adscrits a organitzacions no governamentals, que no tenen les lògiques econòmiques o les lògiques financeres i de mercats. Hi ha diaris que els financien lectors.
2: Tornem a la metàfora de la transició com la reforma d'una casa. Ja hem vist que necessites treballadors, funcionaris, uns bons proveïdors, les empreses i el sector financer, i algú que vigili que els vianants que passegen pel carrer no prenguin mal amb les obres, és a dir, el sistema mediàtic. Queda algú que supervisi la reforma per dins i que tot vagi bé. Qui s'encarregarà de fer complir les noves reformes, lleis i institucions d'una nova democràcia? La justícia. Per reconstruir un sistema judicial cal tenir en compte que la justícia té les seves particularitats. Recordem per un moment els tres pilars fonamentals de la democràcia: govern, Parlament i justícia. El govern és controlat pel Parlament i la justícia, i el Parlament també pel sistema judicial, però...
16: Qui controla el controlador?
6: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
16: Doncs hi ha d'haver algú que el controli, i si no tenim un sistema de responsabilitat, diguem, que funcioni en relació als jutges, doncs tenim un problema. I llavors jo penso que en moltes democràcies actuals hi ha com aquest marge excessiu d'actuació per part dels jutges, perquè clar, al final normalment són els jutges superiors els encarregats de fiscalitzar els jutges inferiors, però els jutges superiors qui els fiscalitza, no? Doncs no els fiscalitza ningú. I aquesta sensació de poder il·limitat, de poder sense control, jo crec que és insana.
2: És vital garantir la independència dels jutges i els tribunals. Però aquests no són els únics que componen la justícia. Cal fixar-nos també en un altre col·lectiu, els fiscals.
17: La fiscalia no és ni ha de ser mai un vehicle de motivacions polítiques. De cap govern,
6: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
17: L'executiu ja disposa d'un Consell de Ministres per fer avançar la seva agenda política. I això és lícit. És el poder executiu. Però la Fiscalia no és un vehicle, ni ha de ser-ho, de motivacions polítiques de cap mena. Una forma clara de blindar-se forma part del projecte de reforma que està avui a la taula del Congrés. Fer que les comunicacions entre govern i fiscal general siguin per escrit i necessàriament per conducta de ministre de Justícia.
2: Quan volem fer una reforma, sovint busquem canvis radicals. Innovar. Pintar d'un color diferent les parets, canviar els mobles, una cuina nova... Però a vegades pensem que potser no val la pena tant canvi i simplement volem estalviar costos. Els mobles que tenim, amb una mà de pintura, ja estan bé. La cuina, només cal canviar les aixetes i els envellidors i ja n'hi haurà prou. Això, aprofitar tot el que tens en una reforma fent petites modificacions, també ha passat a les transicions democràtiques. En poques ocasions s'han fet canvis estructurals a la justícia i jutges que servien a la dictadura, en alguns casos, també ho han fet, o encara ho fan, a la democràcia.
18: Per això, la idea de que el poder judicial és com la garantia del sistema democràtic és una idea que no és massa... No té un fonament específic.
6: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
18: Perquè el poder judicial històricament ha actuat com a garantia també de les dictadures, d'una forma tan clara...

0: Espanya, diversos analistes consideren que l'Audiència Nacional és un producte del Tribunal d'Ordre Públic, que durant el franquisme va servir per jutjar delictes polítics i assegurar la continuïtat del règim.
1: Els Miserables de Víctor Hugo, o V baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd, són dues obres que ens han exemplificat des de la ficció la caiguda de règims autocràtics a través de grans revolucions socials. Com hem sentit abans per part dels politòlegs que han participat en aquest podcast, no sovint és així. Però volem destacar també el factor social de la transició cap a una democràcia, un factor impulsat per l'oposició. Al cap i a la fi, és molt difícil reformar una casa o el sistema si ningú pren la iniciativa de fer-ho.
2: La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política.
3: Carles Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
2: Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia, sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'estat quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
1: Repesquem una de les preguntes del començament d'aquest capítol. Per on comencem?
2: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia. Òbviament, això ha estat així sempre, eh? Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior.
4: Per tant, què pot fer la gent si un dia es perd un sistema democràtic? Doncs, primer, no conformar-se, segon, organitzar-se, i tercer, lluitar per recuperar la democràcia si es considera que la democràcia és un sistema millor que no pas qualsevol altra cosa.
3: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
4: Que és una cosa que avui es posa en dubte per part de determinada gent, perquè s'agafen determinats models i es diuen: veieu com la Xina funciona molt bé perquè la gent té feina, es guanya la vida, el país progressa, està endreçat, és segur, etc, etc. No? I tot això és veritat, però no és tota la veritat, perquè a canvi de tot això que va bé, que és cert, doncs a la Xina no hi ha llibertats individuals, no hi ha una democràcia organitzada i, a més, el concepte dels drets humans doncs és relatiu. I aleshores dius, i per què no posem d'exemple en lloc de la Xina quan parlem de coses que van bé? Per què no posem d'exemple Suècia? O per què no posem d'exemple Noruega? O per què no posem d'exemple Dinamarca? I aleshores aquests països també funcionen bé, la gent també es guanya la vida, la gent doncs té una bona cobertura del seu estat per les polítiques públiques, la gent es pot sentir segura i, a més, la gent pot votar, la gent pot criticar, la gent té llibertat, hi ha respecte pels drets humans, etc. No? Per tant, no s'ha de renunciar.
1: Posem punt i final a destruir la democràcia. Com en cada capítol, tornant amb la ficció.

0: de debò, que és preocupant. Cada cop hi ha més repressió. Les ONGs ho estan denunciant, eh? Denunciant que cada cop persegueixen més els civils, t'estic dient. Això és perquè el govern té por, perquè està trontollant. Preparem-nos perquè aquesta gent acabarà marxant i creuarà la frontera per venir. Ja veureu, això serà un exili massiu.
1: I a totes les ciutats, mentre l'expresident és aquí parlant de la vulneració de drets, diu que hi ha en el seu país natal. I és que la pressió internacional creix envers el govern del Partit pel Canvi. I ara exigeixen que signi un acord per retornar garanties democràtiques al país.
2: La nostra convidada és experta en geopolítica i comportament electoral. Bona nit, doctora.
3: Bona nit, moltes gràcies.
2: Li voldria preguntar, davant d'aquesta situació d'inestabilitat,

0: Habilitat del règim del Partit pel Canvi, quin futur li espera al país? Què esperem que passi a curt termini? El país tornarà a la democràcia?
1: Bé, és molt complicat saber-ho. El desmantellament del règim és inevitable, ja es veu. Té múltiples problemes. El suport econòmic, l'oposició exterior, la pressió dels països que l'envolten... Quan i com serà aquest desmantellament són dues preguntes que no et puc contestar. Quina forma prendrà el nou sistema tampoc. La democràcia mai està assegurada.
2: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic. Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu. Alba Bruch, Tomàs Hinojosa, Aquetza Martín, Martí Puig, Oriol de Marcos, Adrià Riera i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Ana Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Carles Ramió, Sergi Basco, Joan Foguet, Feliu Madaula, Mònica Terribas, Anna Grau, Albert Alexandre, Benet Salelles, Alexandra Garcia, Joan Josep Baibé, Carles Riera i Artur Mas. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Sant Cugat. Continguts en xarxa.

0: última carta que voy a...
1: Doncs bé, posat tot a punt, tal com li agrada en Ventura Cantó, jo ho tinc tot preparat, ell ha fet la revisió i m'ha dit, ok, comencem. Bon dia, Ventura.
2: Bon dia a tots.
1: Està tot bé, això?
2: Sí,
1: està tot
2: bé,
1: que soles tot, tot, davantal, tot...
2: Vinga, tot a punt.
1: Menys mal. Va, vinga, Ventura.
2: Tot a punt per jalar.
1: Que avui ens portes un plat així una mica italiani, no?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Risotto amb boletos.
1: Risotto amb boletos. Escolta'm, això és un plat que vols dir que deu portar prou elements per donar força al cos?
2: No, no, ja ho veuràs.
1: Perquè, escolta'm, l'arròs i bolets, jo no sé, no sé com ho agafo, això, eh?
2: Sí.
1: Doncs vinga, va, anem a explicar la recepta, Ventura.
2: Anem. Farem un porro, 300 grams d'arròs, bolets, 100 grams més o menys, sal, oli i formatge ratllat.
1: Molt bé. Molt poques coses, no?
2: Molt poca cosa.
1: Molt bé.
2: Ja ho veus, si és fàcil, ja ho veuràs, si quedarà, queda molt bé. I ens resulta, a veure, farem la cassola amb oli. Farem el porro tallat, el porro ben tallat.
1: Sí.
2: I que no quedi ben durat, quedi blanc, blanquinós, com si fos amb ceba, el mateix.
1: Sí.
2: I poses els bolets tallats a quadres petits.
1: Quins bolets?
2: Qualsevol bolet.
1: Qualsevol bolet.
2: Bolet tallat. Bolet que sigui, pot ser... És igual, el pinzell, el rovellor...
1: És igual.
2: Qualsevol classe de bolets, tallats a petits quadros i posats a dintre del porro amb l'oli. Com es va fent i tires l'arròs.
1: A poc a poc, tot això molt a poc a poc, deu ser, no?
2: Sí, a poc a poc, que no quedi rosat, quedi blanquinós. Si queda rosat també es pot fer igual.
1: Però
2: el pas és que quedarà com més cremat, diguéssim. I posa l'arròs, que faci una mica amb el dedos amb la dedos, posa l'aigua i que quedi, o sigui, l'arròs que quedi com allò arròs pilaf, no quedi arròs bullit.
1: Bueno, ara, com comences a dir noms d'aquest tipus de cuiner, ja saps que en deixes una miqueta així...
2: Vull dir que quedi l'arròs sec.
1: Sec.
2: Quedi l'arròs sec.
1: Oh, és que és complicat que et quedi l'arròs sec,
2: ja queda, ja queda. Tu el fas...
1: Si tu vas remenant, i te va quedant,
2: I queda l'arròs sec. Queda molt bé. I com abans de treure'l del foc, hi posa el formatge ratllat per sobre.
1: Va.
2: Remenat.
1: Uh-huh.
2: I servir. Mira si és fàcil.
1: I servit, ja, això.
2: I servit.
1: Escolta'm, aquest àpat és molt... És molt senzill, és molt ràpid, però...
2: No, ja és un plat maco.
1: Sí, però escolta'm, d'elements vitamínics, vols dir que en deu portar ni masses, perquè, a veure, sabem que l'arròs, molts de països en viuen, d'arròs amb arròs,
2: I tant, i tant.
1: D'arròs amb arròs, i després aquí, el que hi proporciona el bolet és més o menys aigua.
2: Bueno, hi viuen. Aquí, actualment, nosaltres per tot, tot en Catalunya, l'arròs bullit, arròs, faràs arròs i fideus, o sigui, també l'arròs el fem servir molt.
1: Sí, també.
2: També.
1: Sí. O sigui que no. I amb les paelles, va passar
2: paelles,
1: que hi ha molt més sofisticació, no?
2: És més allò que era l'arròs a la paella, diguéssim.
1: Perquè, per exemple, amb aquest plat, Ventura, què hi faríem? Jo acompanyaria amb un tall de carn, un tall
2: de peix, o
1: és això únic?
2: L'arròs sol. L'arròs sol. Clar, pots menjar un arròs, vas a un restaurant, demà l'arròs aquest que em facin, i després a darrere pots menjar un altre segon plat, si vols. Però amb l'arròs aquest quedes bé, eh?
1: Sí, que bé, no és clar, si fas un platet
2: fas un arròs aquest i un bon postre, també quedes bé.
1: Sí, oi, tant que sí, suposo que és clar. L'arròs també, encara que no ens ho sembli, tipa, eh?
2: Ja ho diuen, que l'arròs fa el ventre gros.
1: Sí. Escolta'm, hi ha diferents tipus d'arròs. Hi ha l'arròs bomba, l'arròs allargat, l'arròs de diferents formes. Ara, cada vegada van sortir més diferents tipus d'arròs. Amb quina quedes tu, Ventura?
2: Per mi, l'arròs que és boníssim, per mi, l'arròs bomba.
1: L'arròs
2: bomba és dels més... No sé si és que sempre ho he sentit parlar així, però tot el vi de gastat, quan havíem gastat tot el arròs, l'arròs que es venien abans.
1: Sí.
2: De les marques que hi havia abans.
1: I no es deien bomba, potser.
2: No es deia, no era bomba. Ah. Perquè la bomba després va fer que ara ho venen amb aquests saquets.
1: Sí.
2: Sembla, no sé si és perquè sigui més car o el que sigui.
1: Ara ho has dit.
2: Ara ho has dit. Però abans tota la vida... L'arròs, tothom comprava el mateix arròs, a les botigues o el que sigui.
1: Les
2: botigues de tot Catalunya, tot allà on fos. Bueno, tot Catalunya, tot. Hi havia, bueno, l'arròs, ara me'n recordo el nom, va, és una, per no dir-ho. Però vull dir, que l'arròs que el gastava tothom.
1: L'arròs és una planta, segons doncs podem explicar, que és herbàcia semiaquàtica del gènere Oryza i de la família de les poàcies. El seu gra és dels principals aliments de la humanitat, inclús a la dieta d'un 70% de la població mundial.
2: Sí, sí.
1: Imagina't, com ens n'anem d'enrere. Es tracta d'un cereal considerat com a aliment bàsic en moltes cultures culinàries, que sí que ho hem comentat, especialment la cuina asiàtica, que sí o sí, doncs realment a la seva dieta diària doncs hi posen aquesta aportació doncs de lo que és aquest gra d'arròs. Hem de dir que el que és la història de l'arròs va començar-se a cultivar a diversos països fa més de 6.000 mil·lennis. Dues espècies d'arròs va domesticar-se: l'arròs asiàtic, l'africà, el conreu del secà, i es va introduir al Japó i Corea aproximadament 1.000 anys abans de Crist. Mira, si ens anem enrere.
2: Mare meva.
1: I bé, l'arròs es va domesticar a la meitat est d'Europa i la Mediterrània cap a l'any 800. Els àrabs el van portar a la península Ibèrica quan la van conquerir l'any 711. És a dir, aquí no coneixíem l'arròs.
2: Imagina't. No, penso una cosa, penso tot. Després dels anys que havia fet jo de cuiner allà, l'arròs, en 15 minuts estava. De 15. I ara hi ha arrossos que de 20 minuts encara està crua.
1: Sí, sí que és veritat.
2: No sé si és la qualitat o el que sigui. Perquè tota la vida hem gastat arròs de Pals i arròs del Delta de l'Ebre, que era l'arròs que gastàvem tots nosaltres.
1: Sí.
2: Per això vull dir, jo no sé si és... Bueno, no sé. L'aigua o el que sigui... Tot ha canviat.
1: Després has de tindre molta cura, que fa sempre el mateix tipus d'arròs, sí, perquè sàpigues el temps just que té que córrer, perquè si no, si vas canviant, ja cada vegada saps menys doncs, el temps
2: ara,
1: que ha d'estar.
2: Ara ha sortit arròs allargat, l'arròs aquest, l'arròs l'altre, diferents, l'arròs bomba, arròs de tota classe. L'arròs bomba és per mi de la millor qualitat que hi ha actualment, diguéssim, per preu i el que sigui.
1: Diu que el valor nutritiu, diu que, esclar, doncs té més proporció de midó, que nutricionalment funciona com a reserva energètica per la persona i aporta doncs aquesta sensació de calatatip, no? Perquè, esclar, si no el deixem caure pròpiament, és allò que estem menjant arròs quasi durant tot el dia. El seu contingut en greixos és molt baix i hem de dir que és ric en hidrats de carboni i que també doncs, té proteïnes i que són presents amb un 0,7 de mitjana. És ric en vitamina complex B, en titamina, en niacina, i per tant ajuda a accelerar els processos metabòlics. Doncs bé, a banda de tindre potassi, que també convenen per la gent que parteix hipertensió doncs, arterial, per la gent que tenen colesterol de l'LDS, que està present a la sang, el silici, també forma part de que fa que es formi teixit cartilaginós. A més, porta vitamina E, no té colesterol. Bé, que té una quantitat doncs, de cereal que no tot conté gluten, que és apte per celíacs. Vull dir que, a veure, aquest tapa que ens has dit avui és de remei, Ventura? És de remei.
2: Bueno, perquè l'arròs tot el dia s'ha sigut que és menjada clínica, representa.
1: Sí.
2: Pensa
1: sí.
2: Una cosa, com jo feia de cuiner, que havia estat a la volta ciclista a Catalunya, que sortia de Calella, de la costa, i estava en un hotel, i menjàvem l'arròs pel suc.
1: Pel suc.
2: Perquè l'arròs, pensa que el suc d'arròs així, va bé pel que té, o que està malament del ventre, en el cas. O sigui, restreny.
1: Ah,
2: val. Restreny.
1: És a dir, va inclús més bé el suc que sí, el mateix arròs, no?
2: Com el mateix arròs, en proporció.
1: Doncs
2: mira, no, i els ciclistes menjaven això, arròs bullit i entrecots.
1: Sí. Ventura, anem a repetir aquests ingredients tan ràpids, tan boníssim, d'aquest aliment com és l'arròs, que porta tantes vitamines.
2: Que per cert, t'hagi una cosa, avui és el dinar que faré jo.
1: Ah, doncs pues molt bé, fantàstic, eh? Ja vindré cap a casa teva.
2: Ja pots venir.
1: Molt bé, vinga.
2: No dic a tothom perquè siguin masses.
1: Molt bé.
2: Vinga, el porro, els 300 grams d'arròs, els bolets de qualsevol classe que siguin 100 grams, tallats a quadros, ja ho he dit, sal, oli i el formatge ratllat.
1: Molt bé, doncs fantàstic.
2: I deixes fàcil.
1: Molt fàcil, realment bo, i que et dona molta salut. Molt bé, Ventura, moltíssimes gràcies també per tot, i una bona setmana. Adéu-siau, bon dia.
2: Molt bé, vinga.
0: Continguts en xarxa. Ràdio Sant Cugat. Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
3: Federico García Lorca va néixer a Fuente Vaqueros, a Granada, el 5 de juny de 1898, entre Vidnar i Alcafar. I va morir a Granada, no se sap ben bé, perquè va ser assassinat entre el 18 o 19 d'agost de 1936. Com tothom sap, va ser un gran poeta, dramaturg i prosista andalús. També molt conegut per la seva destresa en moltes altres arts, com ara la música. Era adscrit a la generació del 27. És el poeta de major influència i popularitat de la literatura espanyola del segle XX. Com a dramaturg, se'l considera un dels cims del teatre espanyol del segle XX, juntament amb Valle Inclán. Escoltem recitat el poema Gacela de l'amor desesperado i després l'escoltarem interpretat per la cantant de casa nostra, Gemma Humet. Gacela del amor desesperado. La noche no quiere venir para que tú no vengas ni yo pueda ir. Pero yo iré, aunque un sol de alacranes me coma la sien. Pero tú vendrás con la lengua quemada por la lluvia de sal. El día no quiere venir para que tú no vengas ni yo pueda ir. Pero yo iré entregando a los sapos mi mordido clavel. Pero tú vendrás por las turbias cloacas de la oscuridad. Ni la noche ni el día quieren venir para que por ti muera y tú mueras por mí.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:45. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies del programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Diuen que l'arbitratge és la feina més ingrata del futbol, perquè mai guanyes, només pots perdre. Si ho fas bé, ningú t'ho reconeix. Si t'equivoques, ets la culpable de tot. I si a més ets dona, la càrrega és doble. Avui parlarem d'una figura fonamental per entendre com evoluciona l'esport. D'una dona que no busca aplaudiments, però que exigeix respecte. D'una dona que es posa de negre i entra a un camp de futbol amb la serenor de qui sap què fa, però amb la pressió afegida de saber que per molts encara és una intrusa. Avui parlarem de l'àrbitre, a mà, amb força, amb coneixement i amb una vocació tan gran que ni el masclisme, ni les mirades de menyspreu, ni tampoc les frases que fan mal l'han fet recular. Segons dades de la Real Federació Espanyola de Futbol, només un 3% del col·lectiu arbitral a Espanya són dones. Això vol dir que de més de 15.000 àrbitres, només unes 500 són dones i encara menys arriben a categories professionals. Però malgrat tot, n'hi ha. I brillen. Com per exemple Marta Huerta de Aza, que va fer història sent la primera dona a xiular un partit de la segona divisió masculina espanyola. O també com Olatz Rivera Olmedo, una de les primeres àrbitres assistents espanyoles en arribar a categoria UEFA habitual a la Champions femenina. A Catalunya les dades tampoc milloren. Les xifres parlen per si soles. De fet, hi ha gairebé 1.990 àrbitres federats i només 116 d'elles són dones, el que equival a un 6%. Això segons dades de la Federació Catalana de Futbol. Arribar, per tant, no és gens fàcil. No és només una qüestió de preparació física o de coneixement del reglament, sinó que també és qüestió de resistència mental, de conviure amb el menyspreu, amb l'escrutini constant, amb la sensació d'haver de demostrar-ho tot dos vegades, més que un home. Amb els càntics, les burles des de la grada, les mirades que et qüestionen pel simple fet de ser tu allà. Però elles no es rendeixen, i cada cop que entren a un camp, no només fan justícia amb targetes i faltes, sinó que també obren camí a les noves generacions. Perquè a cada arbitratge correcte, a cada decisió ferma, a cada presència serena al mig del camp, li segueix una nena petita que mira el partit i diu: «Jo també ho vull fer». El futbol femení creix, els estadis s'omplen i els mitjans en parlen, però perquè aquest creixement sigui real, també cal que tots els rols de l'esport s'omplin de dones, jugadores, entrenadores, directives i sí, també àrbitres. En aquest capítol de Noia a Distància volem parlar amb una d'elles. Una dona que coneix el reglament però que també sap el que és el soroll. Una dona que no xiula per demostrar res, sinó per fer el que més estima, la seva passió. Una dona que representa el futur d'un esport que, si vol ser realment igualitari, ha de deixar de veure les dones com una excepció i començar a veure-les com el que són, imprescindibles. Nosaltres hem parlat amb la Ivet. És de casa i fa uns dies ha aconseguit un ascens de categoria en l'arbitratge. No és ni menys ni més oficialment àrbitre a segona catalana. Ivet, bon dia.
1: Bon dia, Julià.
0: Explica'ns quan i com vas començar en el món de l'arbitratge.
1: Jo vaig començar el 2021 arrel de... Bueno, mentre jugava a futbol va sortir l'oportunitat d'un curs que era intensiu i la meva mare m'ho va enviar i em va animar moltíssim a fer-ho i allí vaig començar l'etapa.
0: Què és el que et va motivar a prendre la decisió de passar a ser jugadora a passar a arbitre?
1: Doncs, bueno, al final era un ambient que jo tenia molt desconegut i em cridava moltíssim l'atenció saber que sentia la gent que estava arbitrant i jo sempre he sigut molt la que m'agrada decidir, m'agrada posar a treure'm a fer coses noves i l'arbitratge era una oportunitat molt bona.
0: Recordes com va ser el teu primer partit com a àrbitre?
1: Sí, un desastre. Bueno, el primer jo sempre el recordo com molt divertit. Me'n recordo que estava supernerviosa, que no sabia ni xiular, encara que pareix que només has de bufar, té mil secrets i va ser molt divertit, però tothom va ser molt empàtic amb mi i jo el recordo molt bonic.
0: Alguna vegada has dubtat si continuar?
1: Sí, perquè de vegades és molt dur i ho passo malament. Hi ha partits que es compliquen moltíssim, et pressionen molt i quan acabes dius ho deixo. Però després els compares amb altres que són molt bonics i que també t'aporten moltíssim i dic no, impossible deixar-ho.
0: I el futbol, i en general doncs, també entenc que l'arbitratge també renuncia a moltes coses. Tu a què has renunciat, per exemple?
1: Bueno, jo vaig deixar de ser jugadora al final i l'arbitratge el que té és que nosaltres estem tot el fin de setmana arbitrant, llavors bueno, rebutges molts dels plans amb els amics, amb la família, perquè al final, en el meu cas, per exemple, jo tinc molta estima a l'arbitratge i a mi m'agradaria algun dia doncs, arribar al futbol professional, i això significa que moltes vegades doncs, has de renunciar a coses que ara mateix pues, no es poden tenir.
0: Com et prepares físicament i mentalment abans d'un partit o abans d'una temporada?
1: Bueno, físicament, a mi m'encanta el món de l'esport, llavors físicament me preparo a tope per les físiques i mentalment, bueno, jo tinc una psicòloga pròpia i amb ella molts cops gestiono moltes coses de lo que és a nivell partits perquè ja et dic, arriba un punt pues, que també per nosaltres és complicat.
0: Quines habilitats creus que són necessàries per ser àrbitre o què és el que hauria de tenir una bona àrbitre?
1: Jo, bueno, a nosaltres sempre ens diuen que la regla més important és la del sentit comú. És, jo crec que per ser àrbit has de ser empàtic i sobretot intentar pues, aquesta proximitat amb el jugador, però també prenent les distàncies. Crec que has de ser molt, molt amable, molt, molt decidit i sobretot molt, molt professional i seriós quan estàs en els partits.
0: I pel que fa al caràcter?
1: Bueno, el caràcter, has de tenir un caràcter seriós perquè al final tu allà estàs fent com de jutge, sobretot ser bastant imparcial i bueno, el fet aquest de saber decidir, de tenir aquesta xispa, de saber tractar amb el jugador, quan, com, i bueno, jo crec que el més important és ser respectuós i amable amb l'entorn i després tot el que més surt sol.
0: Quina ha estat la decisió més difícil que has hagut de prendre en un partit?
1: Bueno, quan el suspens per coses així una mica més extremes, quan has de parar-lo per insults, quan algun jugador es fa mal, s'ha trencat els creuats o alguna cosa i et demanen sisplau, és, no sé, un cop, era el tercer cop, que, no, el segon, que s'havia trencat els creuats i em van dir, és que estem enfonsats perquè ja ve d'una lesió i no podem continuar el partit. I vam parlar amb l'altre equip i el vam suspendre. A mi em va quedar molt marcat perquè estaven tots destrossats. Bueno, però sí, el pitjor és per insults i quan dius en sèrio he de suspendre un partit de futbol perquè no em podeu parar d'insultar.
0: Com gestiones la pressió dels jugadors, dels entrenadors i del públic, sobretot dels pares i mares, que ja sabem que a vegades...
1: Amb paciència. La veritat és molta paciència, però no tampoc significa això haver d'aguantar-ho tot. La meva manera de gestionar-ho és, doncs, establir límits. O sigui, entenc que en algun moment pues, de tensió, de nervis, puguis cridar, però no fins al punt en què pot afectar fins i tot a jugadors. I he estat amb nens de 9 anys que m'han vingut a demanar-me disculpes perquè el seu pare m'estava insultant. I aquest moment de gestió és dur perquè què li dius al nen? Pues, tranquil, ara si convé pararem el partit i ho parlem i el teu pare no et preocupis que pararà, que no passa res, està nerviós.
0: Què penses quan escoltes crítiques des de la grada?
1: Bueno, jo crec que tots els àrbits al final desenvolupem una habilitat que és no escoltar res. Jo, quan estic en els partits, crec que he aconseguit també evadir-me de totes aquestes coses, però evidentment, quan hi ha insults que et toquen una mica més a dins, doncs tenim una eina molt, molt bona de la federació, que és el protocol de ser insults a la grada, i bueno, aplicar-lo al mínim.
0: Abans ho parlàvem, que hi ha molt poques dones àrbitres, malauradament encara a Catalunya. A què creus que es deu això?
1: Bueno, perquè al final la figura de l'àrbitre fins al moment mai s'havia vist una dona a primera divisió, per exemple. La falta de referents, de visibilitat en l'arbitratge. Bueno, està creixent gràcies també a que el futbol femení doncs, també està en el seu punt de creixement més important i amb això també amb l'arbitratge.
0: T'has sentit mai qüestionada o que algú, pel fet de ser una noia, doncs, posava més en dubte les teves decisions?
1: Sí, en quasi bé cada fin de setmana. Jo molts cops arribo al camp i la gent es sorprèn. Uala, una noia! I jo penso, dic, sí, i dic, què passa? I diuen, no, ens sorprèn. O a vegades, si he pitat algun partit així una mica més complicat, t'han posat a tu el partit? Doncs sí, perquè sóc una dona, però sóc igual de capaç que un noi de solucionar aquest partit.
0: I creus, hi ha les mateixes oportunitats o tenim uns reptes diferents?
1: Bueno, jo considero que a nivell de comitè de Tarragona i Terres de l'Ebre jo m'he sentit molt recolzada. Des del nostre comitè, el delegat, el Ferran, els seus ajudants, Vilasenyor i el Gonzalo sempre han estat molt del nostre costat, ens han apoyat moltíssim en l'arbitratge femení i ens han donat oportunitats superimportants.
0: Explica'ns alguna situació de discriminació o algun comentari que realment hagi, no sé, fet sentir malament, perquè també la gent sigui conscient del que patiu setmana rere setmana.
1: Bueno, a mi un dels comentaris que més m'ha tocat la fibra i sobretot quan em diuen coses pel fet de ser dona, he sentit insults com vés a fregar, les dones no serviu per això, no teniu el caràcter per fer això, i evidentment aquests comentaris doncs toquen la fibra i he arribat al vestuari i evidentment doncs m'ha sabut tan greu que m'he posat a plorar d'impotència de pensar com pot ser que a dia d'avui doncs segueix sentint aquests tipus de comentaris perquè fan mal. O sigui, el fet d'arribar a un camp i que es sorprenguin perquè siguis una dona, perquè siguis tu qui va fer aquesta feina, doncs sí, sóc una dona i ho puc fer també com ho faria un noi i no passa res.
0: Tot i això, cada vegada hi ha més noies doncs, que comencen a arbitrar. No sé com et fa sentir això, tu que portes més anys.
1: A mi em fa moltíssima il·lusió, de fet. O sigui, sempre que vaig amb àrbitres d'assistent que les agafo, jo sempre els dic que el fet que vinguin amb mi ha de ser una experiència superbonica, que intenten aprendre tot el que puguin i que no tinguin por a equivocar-se, que jo les ajudaré sempre.
0: Tens referents?
1: Sí, clar que sí. Tenim la sort, per exemple, aquí a Tarragona, que tenim a la Maria Planes, que és un àrbitre de primera divisió, i fins a dia d'avui no teníem cap referent, i gràcies a que també l'han portat aquí, doncs ara tenim una dona que està allí, que ha arribat i al final és referent. Però també màxima referents que tinc són les meves companyes. La Mar Torrents, sobretot, per mi és una tia supervalenta que sempre treu els partits superbé endavant, o les més properes, la Judit, la Nora, que sempre doncs, amb un somriure, la Ivet també.
0: Ah, fa uns dies t'han dit que se'n deixes a categoria i que arbitraràs l'any que ve o aquesta temporada, si no m'equivoco, a segona catalana. Com va ser el moment en què t'ho van dir i què és el primer que vas pensar?
1: Doncs il·lusió, molta il·lusió. Al final jo feia dues temporades ja que estava a tercera catalana i l'objectiu des del principi era segona, era seguir pujant, seguir aprenent. I jo em vaig emocionar molt quan va sortir la llista, perquè al final doncs, hi ha molt de treball i moltes coses sacrificades, com hem dit abans. I bueno, tant de bo sempre sigui haver de plorar d'il·lusió per això.
0: Què significa aquest pas en la teva carrera?
1: Per mi és un pas superimportant, perquè ara ja la responsabilitat pues, passarà a ser un cos d'àrbitre amb assistents. Per mi és una temporada superil·lusionant. Hi havia moltes poques àrbitres de Tarragona a la categoria i a mi em fa moltíssima il·lusió que cada cop siguem més i sobretot de poder formar part d'això.
0: Parlem d'objectius a curt termini i una mica més a llarg termini. Quins tens?
1: Bueno, a curt termini és dominar la segona catalana i anar pujant en tot el que pugui. Ara tenim la sort també que amb les noies, doncs sí, evidentment, tenint uns bons exàmens, una bona temporada, pots anar a fer les proves per ascendir a la primera ref femenina i l'objectiu principal ara mateix, doncs, a curt termini seria aquest.
0: T'agradaria arribar al futbol professional?
1: Sí, sí, clar, és un objectiu que tinc a llarg termini i que m'encantaria portar a terme.
0: Has pensat en, no sé, en fer de formadora a les àrbitres aquestes joves que comencen o almenys, doncs, no sé, explicar-los la teva experiència?
1: Sí, sí, de fet, nosaltres tenim un grup amb les àrbitres que entren així més noves i jo sempre que necessiten alguna cosa, doncs, quan van a començar un partit, a l'hora de redacció de les actes o alguna situació així una mica més difícil, doncs pregunteu. I com t'he dit abans, quan les agafo amb mi, doncs, sempre els dic que aprenguin i que s'equivoquin, perquè al final el que et fa ser bon àrbit és com menys errors fallis, millor, però els has de fer per aprendre d'ells.
0: Què li diries a una noia jove que dubta si comença a ser àrbitre o no i deixar, per exemple, no sé com el teu cas, doncs, de ser jugadora per passar a ser àrbitre?
1: Jo crec que per ser àrbit, sobretot, t'ha d'agradar molt el que vas a fer, has de disfrutar. Podria parlar fins i tot de vocació, perquè al final aguantes moltes coses, però jo els diria que sí, que els farà ser molt valentes, que els farà fer un pas endavant i que no és impossible ser àrbitre, que no s'ha d'aguantar tot i que ho han d'intentar, que és molt important que siguem allí i més ara que ja tenim dones que estan a punt d'arribar al futbol professional masculí també i que al final hem de demostrar que nosaltres també podem fer aquestes coses.
0: Ara ho deies, però tot i això encara queda una miqueta. Què hauria de canviar en el futbol per tenir aquesta visibilitat?
1: Bueno, és que visibilitat en si, o sigui, donar doncs, més oportunitats. El que et deia abans, és molt fort que quan arriba a un camp de futbol es sorprenguin perquè sigui una noia, perquè no, suposo que no ens veuen prou, també. Jo crec que hauria de canviar això. Fa poquet amb lo de la Copa de la Reina, que es juga a hores tan descompensades, a les 12 del migdia. No veurà ningú un partit a les 12, posa a les 9 de la nit, que la gent va sopar, que la gent es pot reunir. Jo crec que per part dels mitjans falta això, una mica més de visibilitat, de donar l'oportunitat, com estàs fent tu, Júlia.
0: I ja per acabar, creus que els mitjans tracten amb prou respecte als àrbitres o que aquí és algú doncs, que potser haurien de millorar?
1: Jo crec que aquí hem de millorar moltíssim perquè al final fem una tasca que és superimportant i que al final és comprometuda. Nosaltres convivim amb l'error i l'error s'ha de tractar amb respecte perquè sí que seguim un reglament, però també seguim un protocol de gestió. Hi ha molts de programes que comenten els partits, comenten els equips i donen oportunitat als equips de donar veu. Però no hi ha cap programa que doni veu a l'arbitratge. No hi ha cap professional que doni veu a... Doncs això està pitat així. La gent desconeix la regla, per això molta gent s'atreveix a criticar-la.
0: Totalment. Doncs gràcies, Ivet, i molta sort per aquesta temporada.
1: Moltes gràcies, Júlia.
0: La Ivet ha treballat intensament, moltes vegades en silenci. No ha estat gens fàcil, ho sabem, i ella, de fet, ens ho ha confessat, però és aquí. Ho ha aconseguit i des d'aquí, des de No hi ha distància, li desitgem tota la sort del món. Estem segurs que no la necessitarà. Nosaltres ja marxem, ens despedim i ens retrobem aviat, segur, en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

passa a poca estona de la mitjanit. A dins d'un búnquer soterrat a les afores de Moscou, un home mira una pantalla. Aquesta s'encén de color vermell. La paraula que hi apareix és llançament. Ara, l'home té 10 minuts per decidir si el món existirà demà al matí. El seu nom és Stanislav Petrov, l'home que aquella nit va salvar la vida tal i com la coneixem. Però la decisió que va prendre no la va saber ningú durant 15 anys. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Avui parlem de l'home que va salvar el món d'una guerra nuclear, Stanislav Petrov.

Ens situem a l'any 1983. La relació entre Estats Units i la Unió Soviètica ha tocat fons dins el context de la Guerra Freda. Al març d'aquest any, el president Ronald Reagan ha pronunciat el discurs de l'Imperi del Mal, referint-se a la URSS. Aquest mateix mes ha iniciat la Iniciativa de Defensa Estratègica, un programa per construir armes especials capaces d'interceptar míssils nuclears soviètics. Des de Moscou, això s'interpreta com una estratègia d'Estats Units per tal de poder atacar primers sense rebre les conseqüències d'un possible contraatac per part dels soviètics. Al mes d'agost, el Congrés dels Estats Units ha rebutjat una moratòria nuclear bilateral, és a dir, un pacte per al qual les dues parts, Estats Units i la Unió Soviètica, acordaven frenar simultàniament la producció, les proves i el desplegament d'armes nuclears. En ser rebutjat per part dels Estats Units significava que la cursa armamentística continuava accelerada. I amb tot aquest context i antecedents, arriba el dia 1 de setembre de 1983, quan un caça soviètic derriba un avió civil de Korean Airlines, el vol KAL-007, en l'espai aeri soviètic, prop de l'illa de Sakhalin. El greu problema, però, és que a bord hi havia 269 persones, entre elles un congressista nord-americà. Totes moren i Washington condemna el que anomena una massacre per part dels agressors soviètics. Ara el clima és el pitjor des de fa molt i molt de temps, des de la crisi dels míssils de Cuba l'any 1962. Davant d'aquesta situació, la Unió Soviètica sencera es prepara per un possible atac de part dels Estats Units. L'alerta és màxima i la tensió també. Tota aquesta tensió fa que sigui molt més fàcil per part de la URSS cometre errors logístics i que puguin causar greus conseqüències. És en aquest context quan arriba la nit del 25 al 26 de setembre del 1983. Stanislav Petrov s'asseu davant la seva consola de control, preparat per a un torn de 12 hores. Petrov va néixer el 7 de setembre de 1939, a prop de Vladivostok. El seu pare va pilotar avions de combat durant la Segona Guerra Mundial. La seva mare era infermera. Però Stanislav Petrov no és un militar de carrera en el sentit clàssic. Ha estudiat enginyeria a la Universitat Militar d'Enginyeria de Ràdio de Kiev. La seva formació és tècnica, científica, una distinció que li resultarà crucial per desenvolupar el seu paper. A principis dels anys 70 l'assignen a l'organisme que supervisa el nou sistema d'alerta primerenca soviètic, el sistema OCO, que en rus significa ull. El seu objectiu és detectar qualsevol llançament de míssils balístics des del territori nord-americà. Petrov coneix el sistema per dins, ha participat en el desenvolupament del seu programari i això el permet conèixer com funciona i sap també com pot fallar. Al moment dels fets, la tardor de 1983, Petrov és tinent coronel. Té 44 anys i treballa al centre de comandament Serpulkov 15, un búnquer secret situat al sud de Moscou. La seva tasca és observar la xarxa de satèl·lits i notificar als superiors en cas que es detecti un atac de míssils contra la Unió Soviètica. El protocol és explícit. Si el sistema detecta un llançament, Petrov ha de comunicar-ho immediatament a la cadena de comandament. Llavors els generals ho traslladen al Kremlin i el líder soviètic, Yuri Andropov, té la paraula final sobre el contraatac nuclear. Aquella nit en què s'encén la pantalla, Petrov no hauria d'estar de guàrdia. Un company seu ha de fer el torn, però per raons que els registres no han conservat, és Petrov qui avui ocupa el càrrec. Les primeres hores del torn transcorren en calma, però poc després de mitjanit, hora de Moscou, una sirena trenca el silenci dins el búnquer. La pantalla gran, il·luminada en vermell, mostra una sola paraula: llançament. El sistema indica que un míssil balístic intercontinental Minuteman ha estat llançat des de la base aèria de Malmstrom, a Montana, als Estats Units, rumb a la Unió Soviètica. Acte seguit, el text de la pantalla es modifica i apareix la frase «atac de míssils». Quatre alertes més es succeeixen. El sistema ha detectat 5 míssils en total, tots en trajectòria cap a territori soviètic. El nivell de fiabilitat de l'alerta és el màxim possible. A la sala, el pànic s'apodera dels

0: Si els Estats Units decidissin atacar la Unió Soviètica, ho farien amb centenars de missils simultanis. L'objectiu d'un primer atac nuclear és destruir la capacitat de resposta de l'enemic. Un atac amb 5 míssils no seria un primer atac. Seria un error o una prova. Ningú començaria una guerra nuclear deixant a l'enemic prou viu perquè respongués. El segon factor és que els radars terrestres soviètics no confirmen res. El sistema OCO funciona via satèl·lit, però els radars de terra que rastregen objectes que suren per l'horitzó no mostren cap senyal d'activitat. I un míssil balístic intercontinental vol dir que hauria d'aparèixer en aquests radars. El tercer factor és que Petrov coneix el sistema OCO per dins i sap que és propens a errors. En el seu criteri, una alerta sense confirmació de múltiples fonts és una alerta que cal verificar, no executar, almenys no per ara. Però res d'això elimina el dubte. El sistema marca fiabilitat màxima. Podria ser real. Petrov agafa el telèfon, però no truca als generals. Comunica: error del sistema, alerta falsa. Cap míssil està arribant. Amb aquest acte, Petrov no s'equivocava i tallava la possibilitat d'una resposta balística per part de la Unió Soviètica que hagués desencadenat en una guerra nuclear brutal. La investigació posterior determina la causa. El satèl·lit Cosmos 1382 havia captat el reflex del Sol sobre els núvols d'alta altitud. El programari ho havia interpretat com la punta de calor d'un míssil, 5 vegades seguides. No hi havia cap míssil. El que passa a continuació és absurd. Petrov rep una amonestació per errors administratius al registre de guàrdia. Cap distinció, cap reconeixement oficial. El sistema no volia publicitat sobre el fet que el seu satèl·lit havia fallat de manera tan estrepitosa. El 1984 es jubila anticipadament. Torna a casa, a un petit apartament a les afores de Moscou. La seva dona mor de càncer el 1997. Viu sol. Durant 10 anys no en parla amb ningú. Quan finalment ho explica a la seva dona, ella li pregunta: «I tu què vas fer?» I ell respon: «Res, no vaig fer res». L'incident roman classificat fins al 1991. El món se n'assabenta el 1998. Petrov rep reconeixements internacionals tardans. Viatja a les Nacions Unides, guanya el Dresden Peace Prize, però continua vivint al mateix apartament modest. Mor el 19 de maig de 2017, però la notícia no transcendeix fins mesos més tard, quan un amic alemany truca al seu fill per felicitar-lo pel seu aniversari. El govern rus no emet cap comunicat oficial. 11 dies després de la gran nit de Petrov, l'OTAN inicia un exercici militar que simula un atac nuclear soviètic. L'URSS ho interpreta com una possible cobertura per a un atac real. Mobilitzen tropes, transporten armes nuclears als llocs de llançament. Andropov rep el maletí nuclear. El 1983, el món va estar a punt de destruir-se dues vegades en menys de 6 setmanes. Les dues vegades, algú va decidir esperar. Però d'això en parlarem en un altre episodi. Fins aquí el d'avui. Moltes gràcies per escoltar Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: En Carles Cano, que ve de València, ens farà la narració L'elefant polissó.
1: Del llibre 40 elefants mariners, un polissó. Un elefant aventurer i arruïnat va decidir navegar gratis com a polissó i es va introduir secretament en un mercant grec. Quan a les poques hores va ser descobert pels roncs que feia i va ser portat a presència del capità, se li va ocórrer inventar un

0: una excusa tan inversemblant com pueril. Li va contar que era un entomòleg, sí, sí, els que estudien els insectes, que estava fent un important estudi sobre les rutes migratòries d'un cert tipus de panderola, amb el qual pretenia demostrar que varen ser navegants grecs els primers que arribaren a Amèrica, ja que d'aquell tipus de panderola grega se sap amb absoluta certesa que va aparèixer fa uns 2.000 anys en la costa est dels Estats Units i s'havia quedat adormit mentre esperava capturar-ne uns exemplars. El capità el mirava sense parpellejar, amb ulls freds i escrutadors. No es va creure ni una sola paraula de la història de les panderoles, però li va semblar que un individu que era capaç, acabat d'alçar, d'inventar una falòrnia semblant, segurament a partir d'un malson amb panderoles, devia ser un gran conversador. I el temps en el mar es fa tan llarg. De manera que li va demanar excuses per haver-lo raptat involuntàriament i haver-lo separat de les seues investigacions i múltiples quefers. I li va pregar que tinguera a bé instal·lar-se en el camaró del sobrecàrrec que havia hagut de desembarcar per un greu assumpte de família. No es va equivocar el capità, ja que, a més de ser un gran conversador, compartien la passió dels escacs i dels llibres de viatges. Aquella va ser una molt bona travessia per als dos i l'inici d'una llarga amistat.
1: Atenció, és l'hora dels telèfons de l'Eva. Despenja'm.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Què tal? Benvinguda. Com va tot plegat?
2: Doncs molt bé. Aquí ja amb el caloret, no?
1: Avui volem parlar d'aquesta presentació del llibre a la Mesa Impressiones que ja té data. Data i lloc. Serà el dia 10 de juny.
2: Vinga, a la llibreria Caselles.
1: Ens ho apuntem gran a l'agenda, a la llibreria Caselles, sí. A Lleida.
2: A Lleida, sí.
1: Va, hora?
2: A les 18:45.
1: A les 18:45, al carrer Major, a la llibreria Caselles de Lleida. Vull dir, perquè tothom tingui ben clar i s'ho apunti bé a l'agenda. Sí. Què tal aquesta presentació? Què?
2: Doncs amb moltíssima il·lusió, perquè tenia ganes de tenir un espai i compartir un espai, sobretot amb aquelles persones que ja han comprat el llibre, no? I que ja m'han confirmat que vindran, i compartir aquest espai per explicar una mica, no el llibre en si, sinó l'objectiu del llibre, no? O sigui, que és l'alimentació més enllà dels nutrients.
1: I això, de quina manera ho faràs? Què podem esperar les persones que anem a veure doncs, aquesta presentació?
2: Doncs mira, Pili, jo ja fa dies que dic que no sóc escriptora, jo sóc dietista nutricionista i que, per tant, una presentació del llibre per mi no té sentit si no faig doncs, una xerrada col·loqui amb les persones que vinguin sobre alimentació infantil, sobre com els nens i nenes doncs, mengen des de les emocions més que des de la lògica adulta, no? De pensar en nutrients, en el que els anirà bé per créixer, en el que és saludable o no saludable. Els nens i nenes no pensen així. Per tant, doncs, serà una xerrada per introductòria, no? per entendre com es relacionen els nens i nenes i, doncs, òbviament, relacionant-ho amb els capítols del llibre.
1: Que guai. O sigui que, d'alguna manera, és com les teves masterclass, perquè al final, d'una
2: manera... És una xerrada perquè és el que jo faig, sí. Pili. Jo no sé estar davant d'unes persones, no?, que han vingut a escoltar-me i no fer, doncs, aquesta xerrada de col·loqui, perquè, a més, tots els tallers i xerrades que jo dono, més enllà de la presentació del llibre, per mi són col·loquis, o sigui, no m'agrada posar-me davant de persones i dir la meva i no deixar parlar, sinó que m'agrada interactuar i, per tant, doncs, aquesta presentació també serà així.
1: I, a més, estaràs molt ben acompanyada.
2: Sí, molt ben acompanyada, perquè m'acompanyarà la Marta Lorenzo, ella és dietista nutricionista també, i, doncs, que millor que ella, jo crec que ella coneix la meva trajectòria, coneix molt bé la meva forma de divulgar, entendre el tema, perquè ja no només perquè hagi llegit i s'hagi format, sinó ja per escoltar-me, no? Perquè portem molts anys treballant juntes i crec que és la millor persona que em pot acompanyar per poder doncs, fer aquest col·loqui.
1: Suposo que també hi haurà un moment de signatura de llibres, que jo vaig signar els llibres per Sant Jordi, no?
2: Sí, sí. Vaig signar llibres per Sant Jordi a Barcelona.
1: Però a Lleida encara no ho has fet, de manera oficial a casa, diguéssim.
2: Exacte. Per tant, hi haurà doncs, aquesta part de col·loqui inicial i, posteriorment, doncs, hi haurà la signatura de llibres. Sí que totes i tots els que hagueu comprat el llibre doncs, podeu venir amb el llibre i hi haurà l'oportunitat que us el signi i, a més, doncs, a la llibreria Caselles també podreu trobar llibres per comprar si no el teniu perquè us el puga signar allí també.
1: Que guai! I com et sents?
2: Estranya? és com molt nou, o sigui, clar, ja fa molts dies que parlem del llibre, no? Però és algo totalment nou per a mi, el tema del llibre, i tot i que al final no deixa de ser transmetre tot allò que porto molts anys ja transmetent, doncs això, en un format llibre, doncs bé, tota l'experiència, doncs l'estic vivint com això, com una experiència, però la veritat que l'estic disfrutant molt. I sobretot també estic disfrutant doncs, aquells feedbacks no?, de persones que ja l'han llegit que, o s'han llegit algun capítol i m'han dit, ostres, Naila, que bé ens està ajudant en aquest procés que ara mateix estem passant i que no l'enteníem i ara doncs, amb aquest llibre ens ha donat una miqueta de llum i al final això és l'èxit no?, de realment aquest llibre, el poder ajudar ni que sigui amb una família.
1: Que guai, que bé, que bé. Ai, i a més, la gent que et diu, que, per exemple, a mi em va arribar i ja em va fer molt, molt, molt feliç i a més com que vaig a una de les 100 persones i el meu nom
2: sí.
1: Això és molt xulo
2: bueno, és que
1: també
2: això crec que és super, bueno, per mi és superbonic que hi hagi el nom de les persones perquè, bueno, al final ja saps, Pili, que aquest llibre ha estat gràcies a les persones que el vau comprar a la preventa i crec que és una mostra molt bonica no, d'agrair que realment aquest projecte doncs hi hagi persones que hi confieseu i que hi confieseu cegament, no? Perquè al final vau comprar un llibre sense veure'l I doncs això també em feia tenir com una mica de por, no? De dir, ostres, potser les expectatives que s'han creat les persones no és el que realment després es trobaran, no? I també és una mica de pressió. Però vaja, en general el feedback està sent molt bo, així que jo contenta.
1: Bé, bé, podries no haver-ho fet, per tant, gràcies també, no? Per sí. Fer partícips a les persones d'aquesta manera tan xula com tu sempre fas que tothom formi part també dels teus projectes. Per exemple, sí. A través d'Instagram, no? Al final ha generat una gran comunitat i és una cosa que has fet tu, diguéssim.
2: Sí. Sí, des de zero. Sí, sí. No, no he comptat amb un equip de, ni de màrqueting ni de res. O sigui, el meu Instagram el gestiono jo sola. Al final és així perquè crec que té la meva essència i per molt que em puguin donar idees o que em puguin... Que no, vull dir, ara mateix no compto amb ningú, no? però ningú tindria... O sigui, ningú és la Naila, no? Inclús encara que generis idees a través de la intel·ligència artificial, no? Al final sempre has de posar la teva part perquè és el que jo imagino que espera la meva comunitat, que per cert he de dir, Pili, uh-huh. i ho he de dir, amb la boca ben gran, que tinc una comunitat molt bonica. O sigui, no tinc... una comunitat que generi odi o que generi... O sigui, tinc una comunitat molt bonica i això és d'agrair també.
1: Sí? Que bé.
2: Sí.
1: Per què ho dius, això, que generi odi? Perquè hi ha comunitats que sí.
2: Hi ha comunitats o hi ha xarxes socials que generen més odi, no? Que les persones doncs, parlen des d'això, des de l'odi, o no sé, o si no estan d'acord amb alguna cosa, doncs des de la no educació, podríem dir-li així, no? Sí. I la veritat és que tingui una comunitat bonica no vol dir que hi hagi dies en què qüestionin el que dic, i això és genial, perquè penso que bé que siguin crítics, que siguin crítiques, però ho fan des de l'educació, des de... no sé, o sigui, d'una forma molt bonica. Per tant, o sigui, he d'agrair, he de dir que jo cada dia, encara que fem els dimarts de preguntes, jo cada dia parlo amb algú de la meva comunitat, perquè algú m'escriu per privat i jo hi parlo i envio notes de veu a la meva comunitat, perquè a vegades me pregunten coses i dic, mira, t'envio una nota de veu perquè és que estic farta ja d'escriure
1: i envio
2: una nota de veu. I així acabo abans, no? Vull dir que la veritat és que amb moltes seguidores i moltes que viuen a l'altra punta de la península o inclús a Canàries, no? Que tinc seguidores de Canàries, seuria avui mateix a fer un cafè perquè no dic que s'hagi creat una amistat, però, ostres, s'ha generat una relació única. Per això dic que tinc una comunitat Instagram molt xula i d'aquí també, Pili, que el meu llibre sigui en castellà. Perquè hi havia la proposta de fer-ho tant en català com en castellà, però com que era un llibre pensat per una mica oferir tot allò que jo ofereixo a les xarxes socials i tinc moltes seguidores de fora de Catalunya, doncs vaig creure que era molt millor fer-lo en castellà per poder arribar a totes.
1: Doncs ara tenim l'oportunitat de desvirtualitzar-nos per a aquells que no et coneguin en persona, el dia 10 a 6:45, m'has dit, 18:45, a la llibreria Caselles de Lleida, allí presentaràs el teu llibre, que hem de dir que no és un llibre de nutrició a l'ús, és un llibre que parla de la vida familiar, que parla de moltes coses, diguéssim.
2: Sí, parla sobretot de... Jo no només de la pressió a taula, no? Sinó de la pròpia pressió que portem en relació amb el menjar i que sense voler transmetem als nens i nenes. I el que pretén el llibre és treure pedres de la nostra motxilla de culpabilitat, entendre com funciona el cervell del nen, el nen o la nena quan se relaciona amb el menjar, i entendre que hi ha processos, hi ha etapes que són totalment habituals en tots els nens i nenes i que no estem fent algo malament, no? Que moltes vegades les famílies, quan algo no funciona com esperem, ens posem molta càrrega, no? a la culpa, no? O sigui, augmentem aquesta motxilla de culpa quan realment no és així, quan realment són etapes, i l'important és aprendre a acompanyar aquestes etapes. I doncs aquest llibre, no? Que és una guia, més que un llibre de llegir-lo o sigui, tot de seguida, és una guia per entendre com van canviant els nens i nenes segons la seva etapa.
1: Tu ets la nostra guia, Naila.
2: Ah, que bonica.
1: Que vagi superbé, un petó enorme i bé, a disfrutar d'aquest dia.
2: Gràcies, Pili. Una abraçada molt forta.
3: Continguts en xarxa.
4: Ràdio Sant Cugat.
5: Continguts en xarxa.
6: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la publicació de la primera traducció completa al català del Leviatán, o la matèria, forma i poder d'una república eclesiàstica i civil. Aquest títol és una de les obres capdals del pensament polític occidental, escrita per Thomas Hobbes. És una nova edició que està publicada per Edicions Universitat de Barcelona i que destaca per diverses coses, com per exemple pel seu rigor, per la complexitat que ha tingut aquest treball, un treball que han realitzat dos traductors, Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera. I, a més, per primera vegada han confrontat la versió anglesa de 1651 amb la versió en llatí que es va publicar el 1668. En definitiva, una feina que permet oferir una lectura més completa d'un text que és fonamental per entendre la política moderna i del qual nosaltres podem parlar-ne tot seguit amb un dels responsables d'aquesta traducció, que també és catedràtic de filosofia i vicerrector de Política Lingüística de la UB. Josep Montserrat Moles, benvingut de Valors a l'Alça, com està?
7: Molt bé, moltes gràcies.
6: D'entrada, deixi'm preguntar-li per què és important que puguem llegir obres com aquesta en català, en la nostra llengua?
7: És important poder llegir qualsevol mena d'obra, però quan un llegeix en la llengua pròpia, el que està fent és un exercici d'aproximació als altres, a l'alteritat, i això es fa de diverses vies. Una és poder intentar accedir a la llengua original amb tots els matisos que té, i a més és un text de fa molts anys, i això demana molt de treball i moltes feines de depuració. I després hi ha un altre, que és el treball aquest fet sobre aquesta aproximació, traslladar-ho a la llengua comuna, a la llengua pròpia nostra, i que això permeti una discussió, un diàleg, una crítica interna amb les nostres pròpies claus, amb els nostres propis termes, que és la manera que tenim d'apropiar-nos, de fer nostres aquestes obres.
6: Amb quins reptes han topat a l'hora de fer aquesta traducció?
7: Els primers reptes va ser precisament definir quin havia de ser el text que nosaltres oferiríem al lector, perquè aquesta és una obra que el que ha tingut més fama és la primera edició, que és l'edició anglesa de Hobbes, que va fer ell estant a l'exili, tornant de l'exili cap a Anglaterra, es va publicar a Londres, però ell mateix la va poder reescriure en llatí, que era una llengua que dominava perfectament, la llengua de cultura, la llengua científica en aquell moment, perquè se li demana fer les obres completes, i ell accedeix a fer-les, aquesta edició de les obres completes. Moltes les havia publicat en llatí, però el Leviatán el vol traduir ell expressament. I aleshores allà va introduir molts canvis, alguns canvis subtils, d'altres grossos, capítols sencers que van variar. Aquesta versió llatina va ser la que va tenir més influència en els segles immediatament posteriors. Després ha tingut influència l'anglesa, perquè es va abandonar el llatí com a llengua de cultura i com a llengua universitària i com a llengua de ciència, però la darrera paraula de Hobbes és aquesta, és l'edició llatina. Aleshores, l'aproximació que nosaltres fem és tenir present totes dues, estan situant-nos en el moment en què Hobbes està fent la traducció i oferim al lector una versió en la que pot llegir la versió anglesa, la versió llatina, totes dues, i fer-se càrrec de tots els matisos d'una obra que per si ja és singular i extraordinària.
6: Imagino que aquesta confrontació entre les dues versions és el que aporta un valor afegit, no?, a aquesta edició que han publicat.
7: Sí, això dona un valor afegit. Hi ha molt poques edicions, traduccions d'aquest tipus. A més, s'ha fet sobre l'última edició crítica de Noel Malcolm, que fa l'edició crítica del text anglès i l'edició crítica del text llatí. I, a més, ens posa a una molt bona distància per aproximar-nos a això. Actualment, un lector anglès, per exemple, que vulgui accedir al text real de Hobbes, també ha de llegir la traducció del llatí a l'anglès, que té tant de valor com pot tenir la traducció catalana que hem fet del llatí. Per tant, l'aproximació que nosaltres tenim, sí que, evidentment, l'accés a l'anglès és el que amb la traducció nosaltres aportem, però aquest accés al llatí també l'ha de fer per llengua interposada qualsevol altre lector que no tingui llatí com a llengua habitual, que és poquíssima gent.
6: Què es va empènyer a endinsar-se en aquesta aventura, que és el que imagino que ha d'haver set pel que explica, i com és que hem trigat tant a tenir una versió del Leviatán en català?
7: Són dues qüestions molt diferents. Haver tardat això ens portaria molt de temps, perquè és un dèficit cultural. Nosaltres Som una cultura que ha estat, que està sent oprimida per molts motius i per molts factors, i per tant, reunir tot el necessari per actuar amb normalitat, que seria que aquesta obra hagués estat traduïda ja fa molt de temps en diferents versions i que la poguessin fer una versió millor, doncs no ha estat el cas. No ha estat el cas. Això són moltes raons que hi ha aquí. I el fet de més immediat era l'oportunitat que teníem amb Edicions de la Universitat de Barcelona, que ja va publicar fa 2 anys la versió de la crítica a la raó pura en català, també una fita molt important, de dotar-nos d'obres d'aquest tipus, que poden ser especialment d'interès i que unes edicions com la Universitat de Barcelona poden fer amb tot el rigor que és necessari.
6: De fet, tinc entès que vostè és impulsor de la col·lecció Filosofia UB Sèrie Magna, no? D'on forma part també aquesta crítica de la raó pura de Kant, que de fet va ser premiada, si no m'equivoco.
7: Sí, té el Premi Nacional a la Traducció Universitària, que és un gran reconeixement, perquè un premi de totes les universitats espanyoles i del sistema de recerca i de qualitat de recerca espanyol, i per tant es va valorar aquesta traducció al català, i això, aquesta és una cosa que ens honora, com també aquesta col·lecció que he gaudit de premis també de la xarxa Vives, el llibre de filòsofes de la contemporaneïtat de Núria Saramires o el de filosofia política, que són obres recents, que tracten qüestions més contemporànies, també han merescut premis i reconeixements.
6: Si pogués fer una mica la carta als Reis, quins títols li agradaria que formessin part d'aquesta col·lecció?
7: Ara el que traurem aviat és un text de Barrois, després segurament traurem també un text de Fichte. Ens agradaria una de les obres grans de Hegel, segurament també. I s'ha de reconèixer que quan vam començar a plantejar aquesta col·lecció hi havia encara un dèficit de més obres, però la veritat és que s'ha fet molt bona feina aquests anys i, per exemple, tenim de Pascal, el Pere Lluís Font, que va publicar el seu darrer llibre amb nosaltres sobre la filosofia natural, va traduir els pensaments recentment, també una traducció premiada de Pascal, o també s'ha traduït la metafísica d'Aristòtil a la col·lecció de la Bernat Metge per el professor Miguel Candel, que són, per exemple, dues grans obres que també ens feien molta falta i que ara ja tenim, i d'altres, perquè ara són les dues primeres que se m'han acudit.
6: Mm-hmm. Deixi'm tornar a Thomas Hobbes i una mica les seves idees. No sé si actualment es podrien posar a la pràctica o si tenia una visió de la política, no sé si un punt autoritària.
7: Un punt autoritària? Bé, això... La qüestió de l'autoritat és important, i la qüestió de la pràctica, a ell el que li agradaria és que aquest llibre, i això ho diu literalment, es pogués llegir a les universitats, però ell fa una crítica tan gran a les universitats que s'ha d'entendre també en el seu context. De fet, el Leviatán va ser prohibit i es va intentar deportar-lo, de cremar-lo fins i tot tots els exemplars que hi havia. Hi ha una pugna sobre això. El que és important és que el Leviatán presenta una visió molt profunda i per això també molt senzilla, quan estàs dins, del que significa el que és el polític o la dimensió política, que és una dimensió que és una altra dimensió, que no és pas l'ètica o no és la social o no és la física o de les diferents dimensions que nosaltres podem viure, la política té les seves pròpies regles. I el que fa Hobbes, senzillament, és explicar-les, aquestes regles, sense mullar-se pel que fa al règim. Ell, quan està parlant en el nucli principal, precisament en aquesta qüestió de qui és qui ha de tenir el poder o l'autoritat o el nom que li vulguem posar, ell sempre parla de ha de ser una persona o una assemblea. I sempre, sistemàticament, diu, ha d'haver un o una assemblea, i una assemblea vol dir tots, però si tots manen, manen tots, i si mana un, mana un. Però quan tots decideixen una cosa, allò s'ha decidit, i si és que mana un i ho decideix, allò ja s'ha decidit. Però ell no té una preferència clara en aquell moment pel govern d'un, però ell diu que això és una preferència particular, perquè el seu sistema funcionaria perfectament en un mode assembleari, perquè en la seva formulació, així ell sempre ho manté.
6: Ara, per primera vegada en català, podeu endinsar-vos en les idees de Thomas Hobbes, amb aquest Leviatán que han traduït Josep Montserrat Moles i Roger Castellanos Corbera, amb edicions Universitat de Barcelona. Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui Valors a l'Alça i per aquests minuts.
7: A vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Sabeu què fan un gripau, una guineu, una perdiu i un bou a l'hospital? Aquest poema que ara sentirem ens ho explica amb molt de detall. El sentim?
4: Soc la Noelia Pradell Ruiz. Vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Gripau, guineu, perdiu i bou a l'hospital. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals. El gripau té mal el trau, tot el dia està creu-creu. La guineu té mal el peu, tot el dia està nyeu-nyeu. La perdiu té mal el piu, tot el dia està xiu-xiu. El bou té mal el nou, tot el dia està cocou.
2: Moltíssimes gràcies, Noelia, per recitar aquesta poesia. I és ben veritat. Com els animals, si alguna cosa ens fa mal, hem d'anar a que ens curin. Cuideu-vos molt, embaladits. Adeu.
4: Adeu, embaladits.
5: No és la poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues i amics oients, què tal? Com estem? Salutacions cordials i de nou moltes gràcies per seguir fidels a la sintonia del Rock and Classics. El programa en el que repassem els grans èxits de la música de la dècada dels 80. I en aquest programa estem al
1: 1979.
2: Un any en el que hi van haver les primeres eleccions municipals després del franquisme a Espanya i també en el qual es va celebrar el referèndum de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que va entrar en vigor a finals d'any. Un any, doncs, de canvis i també de novetats a la història de la música, on, per exemple, podíem escoltar l'anomenat primer rap de la història. Una colla de músics, la majoria negres, que van utilitzar aquesta sintonia coneguda de Good Times per fer-hi aquest rap, Rapper's Delight. I said a hip

0: 1979, l'any que estem repassant avui al Rock and Classics i en el qual van néixer personalitats com el motociclista italià Valentino Rossi o Sophie Ellis Bextor, una cantant britànica. I any també en el que va morir Carles Buigas, arquitecte i enginyer català. També un any en el qual sonaven èxits com aquest de Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now. Segueixen els èxits del 79 al Rock and Classics.
1: Els clàssics que no poden faltar a la teva discografia te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.

Aquest va ser el segon llarga durada de Police, un disc molt interessant que portava aquest gran èxit Messagina Barrel des d'un molt recomanable disc anomenat Regatta de Blanc. Uns joveníssims Police que tenien molt bones idees i molta ràbia a l'hora de tocar les seves cançons amb contundència. Canviem d'estil, seguim amb un altre tema que aquell 1979 ressonava a les pistes de ball i a les ràdios amb els The Whispers, And the Beat Goes On.

0: Els que ja comenceu a tenir una edat segur que recordareu perfectament aquest tema i, a més, doncs, en certa manera encara està una mica de moda, sobretot en festes majors. Què serà de mi vida amb Gibson Brothers? Saltem al següent any, el que inaugurava la dècada dels 80. Escoltem els seus temes més recordats.
1: 1980.
0: Començant pels Macarras Blues Brothers, amb un dels temes que sonava a les seves pel·lícules a principis de la dècada. Everybody Needs Somebody to Love, amb Blues Brothers. We're

0: Rock and Clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: El 1980 els Genesis tornaven amb un nou treball, uns anys després d'haver marxat un dels seus carismàtics líders, Peter Gabriel, i amb Phil Collins al capdavant, amb temes com aquest Turn It On Again, era el seu treball publicat l'any 80, Duke. Un any en el que hi van haver les primeres eleccions democràtiques a Catalunya des de l'època de la República, on va guanyar Convergència i Unió amb Jordi Pujol com a president de la Generalitat.

0: Una d'aquelles bandes efímeres que sonaven en el programa espanyol de l'any 1980 es deien Cucharada, i aquest era aquest rock ballable anomenat Quiero Bailar Rock and Roll. Continuem el rock en clàssics amb més èxits del 1980. It's my
1: clàssics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock.
0: Grans com Christopher Cross, que l'any 1980 treia un single que va formar part l'any següent de la banda sonora de la pel·lícula Arthur. Precisament aquest era el tema que donava títol a aquesta pel·lícula. Arthur's Theme.

0: Jo no sé què penseu vosaltres, però jo crec que van enregistrar aquest tema i el van passar al disc una mica passat de voltes, perquè aquesta veu no sembla la de Bruce Springsteen. Un doble disc que triomfava l'any 1980. Es deia The River, i aquest era el ballable i exitàs Hungry Heart.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: Estem a l'any 1980, any en el qual van néixer els futbolistes Xavi Hernández i Oleguer Presas, o, per exemple, també el jugador de bàsquet Pau Gasol. Així, doncs, un any prolífic pel que fa al món de l'esport i també al món de la música, amb temes com aquest, Could You Be Loved, de Bob Marley and the Wailers.

0: Estimats oients, amb aquest tema del treball Uprising de Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved, esgotem els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat als anys 1979 i 1980. Al Rock and Classics teniu unes vies de contacte per comunicar-vos amb nosaltres. D'una banda, disposeu de l'e-mail.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: I d'altra banda, estem presents a les xarxes socials.
1: facebook.com/rockandclassics.estevallor.
2: twitter.com/rocknclassics.
0: I marxarem amb un èxit d'aquell any que va portar el més alt als Dire Straits. Era el seu tercer llarga durada, es deia Making Movies, i començava amb aquest llarg tema de 8 minuts de duració que va ser un absolut èxit. Tunnel of Love. Us deixem amb ells fins al final del programa. Adéu-siau, que vagi molt bé. Salutacions cordials. Rock and

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Malgrat el sonat èxit que va tenir a Londres, la d'avui és una de les òperes menys conegudes de Verdi. Es tracta de I Masnadieri.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: I Masnadieri, és a dir, Els bandolers, és una òpera dividida en quatre actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret en italià d'Andrea Maffei, tot i que basat en Die Rauber de Friedrich von Schiller. L'estrena va ser al Her Majesty Theatre de Londres el 22 de juliol del 1847. El 23 de maig del 1848 es representava per primer cop a Catalunya, en aquest cas al Teatre Principal de Barcelona. Els personatges principals que intervenen en aquesta òpera I Masnadieri de Verdi són Massimiliano, el comte de Mur, un paper per baix, Carlos, el seu fill i hereu, un paper per tenor, Francesco és el fill petit de Massimiliano, un paper per baríton, Amàlia és una neboda òrfana de Massimiliano que ha d'interpretar una soprano, Arminio és el camarlenc al servei del comte, paper per tenor, també destacarem la part de Rola, que és el company de Carlo, paper per baríton. L'any 1842, Benjamin Lumley va posar-se al capdavant de la gestió del Her Majesty Theatre de Londres, seu tradicional de l'òpera italiana a la capital anglesa. Tres anys després s'hi va estrenar l'òpera Hernani, de Verdi, el que va constituir la primera representació britànica d'aquesta òpera. El gran èxit que va tenir Hernani a Londres va convèncer Lumley de l'oportunitat d'encarregar una nova òpera al compositor que aleshores era un valor emergent en el món de l'òpera italiana. Una òpera, en aquest cas, clar, per ser estrenada, fer una estrena absoluta, diguéssim, a Londres. Verdi va acceptar l'encàrrec i la producció va ser programada per l'estiu del 1846. Malauradament, la salut de Verdi es va ressentir i l'estrena va haver d'ajornar-se fins l'any 1847. Durant la convalescència, un dels millors amics de Verdi, Andrea Maffei, un distingit poeta que havia traduït Shakespeare i Schiller a l'italià, va suggerir que Macbeth de Shakespeare i Die Rauber de Schiller podrien esdevenir uns bons temes operístics per poder treballar amb Verdi. El mateix Maffei va treballar en el llibret basat en el tema de Schiller, que en italià va rebre el nom de I Masnadieri, els bandolers, mentre que un dels habituals llibretistes de Verdi, Francesco Maria Piave, va ser l'encarregat de proporcionar la versió operística de Macbeth, una altra òpera d'aquell 1847 i que va esdevenir absolutament revolucionària. La intenció original de Verdi era estrenar I Masnadieri durant el Carnaval de 1847 a Florència i deixar el Macbeth per Londres. El fet és que no es va poder trobar per Florència cap tenor adequat pel paper de Carlo i, conseqüentment, Verdi va decidir acabar primer Macbeth i després concloure I Masnadieri, en aquest cas, per Londres. Així doncs, Verdi va abandonar Itàlia a finals del maig de 1847 amb l'òpera londinenca acabada, llevat de l'orquestració, que el va mantenir ocupat fins a l'inici dels assaigs. El repartiment per l'estrena del 22 de juliol del 1847 va ser de qualitat, podríem dir, internacional, en particular presentant-se en la seva primera temporada a Londres, la famosa soprano sueca de coloratura Jenny Lind, que va ser l'encarregada de crear el paper d'Amàlia, la protagonista de l'òpera d'avui. La reina Victòria i el príncep Albert van assistir a l'estrena acompanyats pel duc de Wellington i els més destacats membres de l'aristocràcia britànica i de l'alta societat que va ser capaç d'aconseguir una entrada perquè hi havia realment una altíssima demanda. Després de molta pressió, Verdi a més va accedir a dirigir ell mateix l'orquestra en el dia de l'estrena, la qual va ser un gran triomf tant de públic com de crítica. Malauradament, aquest èxit inicial no va tenir continuïtat, potser almenys parcialment per les inconsistències i els excessos del llibret que avui podrem descobrir. Però per conèixer bé aquesta òpera i, com és habitual, conèixer també els moments musicals més rellevants creats per Verdi, hem de situar-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici del primer acte d'I Masnadieri de Verdi ens situem a una taverna a les fronteres de Saxònia. Durant una pausa en els seus estudis a la Universitat de Dresden, Carlo, el primogènit del comte Massimiliano, s'ha enrolat en una banda d'atracadors de camins i assassins que aterra la zona amb robatoris i extorsions. No obstant això, es mostra cansat d'aquesta vida de depravació i somia en tornar a casa amb Amàlia, la seva encisadora cosina, de qui n'està enamorat. Està esperant resposta d'una carta que va enviar al seu pare en què demana perdó per les seves malifetes. Rola i els altres bandolers arriben amb la tan esperada resposta, però l'alegria de Carlo aviat es torna en angoixa i preocupació quan s'adona que la carta no és del pare, sinó del seu germà menor, Francesco, que l'adverteix que no torni a casa perquè el pare, en lloc de perdó, vol castigar-lo i desterrar-lo per sempre. Carlo és Franco Bonisoli, el dirigeix Richard Bonynge amb l'orquestra de la Welsh National, una gravació de l'any 1983.

Després d'aquesta escena, Carlos renuncia a la seva vida anterior i jura romandre amb els seus nous camarades la resta de la seva vida. Els bandolers, veient el seu compromís, l'escullen com a nou cap de la colla. Per la seva banda, Francesco es felicita per haver pogut interceptar la carta del seu germà al pare, Salvador, que Massimiliano segurament l'hauria perdonat. Ara, com a únic hereu, ja no hi ha cap obstacle que s'interposi en la seva ambició d'accedir al poder i a les propietats familiars, i a més ha ideat un pla per accelerar la mort del pare. A més, Francesco obliga Arminio, camarlenc del comte, a disfressar-se com a soldat recentment arribat amb la tràgica notícia de la mort de Carlo i cantant la cabaleta Tremate o Misere. Francesco és el baríton francès Matteo Manuguerra.

Per la seva banda, Amàlia vigila el comte, que està malalt. Ambdós pensen amb afecte en l'extraviat Carlo. Òbviament, aquesta escena serveix també com a presentació de Carlo i Amàlia. Ella canta Los guardo a Vea degli Angeli en la veu, ni més ni menys, que de Joan Sutherland.

Francesco introdueix el disfressat Arminio a l'habitació. Arminio explica com va lluitar amb Carlo en les files de l'exèrcit del rei Frederic en una batalla per la ciutat de Praga i com el va veure ferit de mort. La darrera cosa que va fer va ser escriure un missatge al damunt de la làmina de la seva espasa on, assegura, concretava el seu desig que Amàlia i Francesco s'unissin en matrimoni. Evidentment, aquesta història és totalment falsa. Amàlia i el comte queden, però, completament abatuts, no saben la realitat. Massimiliano sembla estar a punt de morir, de fet, del disgust. I Amàlia surt d'escena en un atac d'histèria, deixant a Francesco exultant, gaudint del seu triomf. Massimiliano Samuel Rami, Amàlia Joan Sutherland, Francesco Matteo Manuguerra i Arminio Arthur Davis.

ofert per Francesco, el nou comte. Arminio ha seguit Amàlia des del castell perquè sent remordiments d'haver participat en la perversa estratagema de Francesco. Només revelar a Amàlia que tant Carlo com el comte estan encara vius és descobert per Francesco i obligat a abandonar l'escena. Sutherland és de nou Amàlia, mentre que Arminio és Arthur Davis.

Ara arriba Francesco amb la intenció de demanar a Amàlia que es casi amb ell, ignorant que ella ja sap tota la veritat. El menyspreu d'Amàlia li provoca un atac d'ira i violència. Amàlia simula un canvi d'opinió i l'abraça, però només amb la intenció de robar-li la daga i atacar-lo, abans de córrer a refugiar-se dins del bosc. En saber que Carlos segueix viu, Massimiliano li expressa el seu menyspreu a Francesco. Ho canten Samuel Rami, Mateo Manuguerra i Joan Sadalán. Per tant, els personatges de Massimiliano, Francesco i Amàlia, respectivament.

Després d'aquesta escena, Rola ha estat capturat a Praga i els bandolers esperen el retorn del seu cap, Carlo, que ha anat a rescatar-lo. El rescat ha estat un èxit, però Carlo ha fet cremar part de la ciutat i ara un grup de ciutadans armats han sortit a buscar-lo. L'escena conclou amb Carlo esperonant la seva colla de bandolers a lluitar com a llops per poder salvar-se.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer acte d'Aïma Snadir i de Verdi. Seguim aquí als Moments d'Òpera. Els bandolers canten El plaer de la seva vida criminal. Es troben al mateix bosc on s'ha refugiat Amàlia. Aquesta no reconeix el seu estimat Carlo quan se li acosta. Carlo li explica quina és la seva identitat sense esmentar els seus camarades i es produeix una feliç reconciliació. A més, Carlo es mostra horroritzat en assabentar-se del fracassat intent del seu germà d'atacar la virtut d'Amàlia. Amàlia és de nou Sutherland, mentre que Carlo l'interpreta Franco Bonisoli.

Carlo, ara sol, contempla el seu negre futur. Pensa en suïcidar-se, però decideix que ha d'acceptar el seu trist destí i viure en la soledat i la misèria, rebutjat per la gent decent. Herminio entra cautelosament i s'acosta a unes ruïnes pròximes. En sentir una veu dins de les ruïnes, Carlo s'acosta a investigar i descobreix la pàl·lida figura del seu pare. Massimiliano no reconeix el seu fill, però tot i això li explica com Francesco va intentar enterrar-lo després del seu col·lapse provocat en assabentar-se de la mort de Carlo. Afortunadament, Herminio el va salvar i el manté amagat en aquestes ruïnes ocultes en què Carlo l'ha trobat. Carlo deixa son pare i crida la seva colla de bandolers per prendre el castell i castigar el seu malvat germà. Ho canta ara el tenor alemany Jonas Kaufmann.

0: quart i darrer acte de l'òpera i masnadiari de Verdi, Francesco es desperta després d'una nit de terribles malsons provocats pels remordiments. Convoca el mossèn del poble, però aquest rebutja atorgar-li l'absolució atesa la crueltat natural dels seus crims. En aquest moment s'escolta l'atac dels bandolers contra el castell. Francesco s'afanya a sortir a la lluita, jurant que serà capaç de desafiar el mateix foc de l'infern. Massimiliano lamenta la mort de Carlo, incapaç de reconèixer el seu estimat fill en la persona del jove que té davant seu, i beneeix l'estrany desconegut que li ha salvat la vida. Els bandolers reapareixen i informen que no han estat capaços de capturar Francesco. Això satisfà Carlo, que pensa en canviar els seus plans. En aquest moment arriba Amàlia, arrossegada pels bandolers. Carlo es veu forçat a admetre davant d'ella i del seu pare el seu plaer de cap de colla dels lladres. Massimiliano expressa el seu horror i la seva desesperació, mentre que Amàlia declara que, malgrat tot, continua estimant-lo i que desitja quedar-se al seu costat. Tot i que Carlo desitja canviar el seu destí, també ha fet jurament d'aliança permanent amb la colla de bandolers. No pot, doncs, permetre's arrossegar la dona que estima aquesta vida de degradació i amargor, i tampoc pot evitar el seu propi i desgraciat destí. Resol aquesta paradoxa apunyalant Amàlia fins a la mort. Després, Carlo abandona l'escena a la recerca de la seva pròpia mort. I aquest terrible i bèstia final és el de l'òpera i masnadieri de Giuseppe Verdi. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A continuació escoltarem una selecció dels millors programes de la temporada de Vins i Teca.
2: Vins i Teca amb Dominic Hitcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: Hola a tothom, estem aquí amb Vinzenteca, hem escoltat Dream On by Moabi i avui tenim a la Montse Catasús, una convidada molt especial. Benvinguda, Montse.
1: Moltes gràcies.
0: Havies estat ja a Sant Cugat, ja coneixies?
1: Bueno, alguna vegada, però no massa, no m'ho conec gaire.
0: Bueno, ara parlàvem de que vius en un lloc molt tranquil, no? I això, clar, és... aquí s'està bé, és tranquil, però hi ha llocs encara més tranquils, com per exemple el Penedès, que parlarem una mica del Penedès, de... perquè tu treballes a Torres des de fa 2000...
1: Des del 2011.
0: Ah, sí. Doncs ja és un temps, eh?
1: Sí, són 15 anys, quasi, sí, sí.
0: I Montse, bueno, ets enòloga, uh-huh. I ens pots parlar una mica de la teva trajectòria, de com has arribat, fins a on has arribat?
1: Doncs, bueno, jo vaig estudiar enologia a la Universitat Rovira i Virgili. Però, bueno, abans d'estudiar a la Rovira i Virgili vaig estudiar a Espiells, a Sant Sadurní, uh-huh. que és una escola que fan un grau superior d'enologia i viticultura, que està molt bé. I bueno, arran d'això, doncs, vaig començar en el món del vi, no? De fet, a mi el tema del vi sempre m'havia agradat, sobretot perquè quan era petita m'agradava el vi ja com a beguda. I, de fet, el meu pare també havia treballat a Torres, visc a 5 cases de la cooperativa del meu poble, que és la Granada, i, bueno, una mica, doncs, la passió i les arrels i el Penedès, que és una zona de vins, doncs, em va portar cap a aquests estudis, no? I, bueno, a partir d'aquí, doncs, jo vaig treballar en diverses bodegues del Penedès, amb... no sé, com vaig fer les pràctiques a Reventós i Blanc, després també vaig passar per Jove i Camps, vaig treballar a Ferrer i Catasús, també, que és una bodega que també està al meu poble, que de fet som parents. Mm. Després, bueno, vaig estar treballant a Covides, bueno, diverses bodegues del Penedès. També vaig treballar a Nova Zelanda, vaig anar a fer una barema, no?, a la zona Malboro.
0: Ostres!
1: I després vaig fer unes altres pràctiques a Bordeus, a Mouton Rothschild, bueno, una bodega molt, molt bonica. I després, bueno, amb tots aquests tours, anades i vingudes i baremes entremig dels estudis, doncs vaig començar el 2011 a Torres. I d'allà també vaig fer una barema a Xile, a Torres Xile, que és una de les bodegues de Xile. I, bueno, i a part d'això, entremig també sóc diplomada en sommelier, sí, vaig estudiar aquí al CET, i després, doncs, bueno, per un tema d'interès personal, perquè m'agrada molt el tema de la sostenibilitat, doncs també em vaig formar a l'Associació d'Agricultura Espanyola de Biodinàmica, que també em vaig formar amb la Marisol i el Julio. I després també m'he format en regenerativa a l'Institut Savory i després també amb el Francesc Font. Sí. Sí que he anat fent coses.
0: Sí, sí, no has parat.
1: Sí.
0: I a l'Institut Savory és on és això?
1: Bueno, a l'Institut Savory d'Argentina és una escola de l'Alan Savory. L'Alan Savory és un dels mentors de la regenerativa. I llavors hi ha una escola que bueno, utilitzen el seu mètode. Sí, sí, sí. I em vaig formar, bueno, online amb aquesta escola. Sí.
0: Sí, bueno, jo et vaig conèixer a través una vegada del Miquel Figuini, que fèiem vins naturals, bueno, de mínima intervenció. I després a Mas Rebell, que també... hi havia una jornada de viticultura regenerativa.
1: Sí.
0: I trobo que és un tema molt interessant i que té moltes coses per parlar, no? Però abans d'entrar en això, llavors arribes a Torres i...
1: Bueno, a Torres he estat durant 11 anys... molt dedicada a l'elaboració de vins negres, o sigui, jo estic dintre l'equip d'enòlegs, I aleshores, a finals del 2020, com que bueno, el Miguel Torres Fill coneix una mica els meus interessos personals pel tema de la biodinàmica i els temes de sostenibilitat, doncs em demana una mica que ajudi a fer aquest canvi, no? A l'empresa. Ell, la veritat, que estava doncs, molt convençut per llibres i pel·lícules que havia vist, doncs ell tenia ganes de fer aquest canvi i va pensar en mi, no? Perquè, bueno, al final, quan fas un canvi d'aquest tipus, també estàs fent un canvi de paradigma, no? I em coneixia amb aquest tema i bueno, em va demanar, no? Llavors, a partir del finals del 2020, vam fer un equip a Torres, i que es deia Terra Viva, era un equip intern, no és una marca ni res, que bueno, estava format per diferents companys, enòlegs, enginyers agrònoms, biòlegs, i bueno, vam començar a fer aquest canvi, no? Sí.
0: I ens pots explicar una miqueta la història de Torres, perquè tenen cellers bueno, a Espanya, a molts llocs, i després arreu del món.
1: Sí, doncs, mira, Família Torres bueno, és una empresa del Penedès del segle XVI, i llavors, bueno, es va fundar el seu celler a Vilafranca, al Penedès, el 1870, és a dir, que té més de 150 anys l'empresa. I, bueno, és una empresa que sempre ha sigut bastant pionera en temes d'innovació i de recerca. Llavors, té un projecte que es diu Torres en Earth, no? És un projecte que neix el 2008. I aquest projecte doncs, inclou un 360 amb temes de captura de CO2. Des de les vinyes fins a un projecte de varietats ancestrals, de recuperació de varietats ancestrals molt interessant, fins als nostres proveïdors, i incloent la viticultura regenerativa, no? Però un 360. I llavors, a més, Torres té empreses, té bodegues, aquí a Catalunya tenim Jean León, després hi ha el Purgatori, que està a Costers del Segre, després a Torres Priorat, és a dir, el Priorat també, la casa mare, que és a Pacs del Penedès, al Penedès, i després també a La Rioja, a Ribera del Duero, a Ribera del Duero, Rueda, després a Ries Baixes, Xile i Califòrnia.
0: Carai.
1: Sí.
0: I tots són amb gent que entra, o família de Torres, o també hi ha gent que no són de la família, que porten?
1: No, la família gestiona tot. El que sí que és veritat que Califòrnia ho gestiona la germana del senyor Torres, de la quarta generació.
0: Sí, sí, sí. I tu has visitat tots aquests llocs?
1: No, tots no, però la majoria sí. Sí.
0: I llavors, sí, jo he llegit sobre Torres i Andrés, i també el de les varietats ancestrals, la recuperació és... Ho feu juntament amb l'INCABI o...?
1: Bueno, és un projecte intern de Torres, però sí que és veritat que INCABI és una institució, l'Institut Català del Vi, i s'han fet col·laboracions i això sí. Però és un projecte de Vostre. Torres, sí, que va néixer el senyor Torres el 1980. Ell va fer un any sabàtic, se'n va anar a estudiar a Montpellier, i allà va conèixer un professor que, bueno, una mica el va com animar a que potser a casa seva, no, a la seva bodega, doncs podríem fer una recerca sobre varietats que havien resistit a la filoxera. Llavors, és un projecte que en principi és només de Catalunya, i llavors el que es feia era, a través de diaris locals, a preguntar als pagesos si tenien alguna varietat o alguna cosa estrany en les seves vinyes que no sabien què era. I si no sabien què era, doncs, bueno, doncs hi havia un equip de Torres de Viticultura que anaven allà, revisaven, a vegades sí, sabien què era, el que passa que els pagesos no sabien, no? Llavors no, falsa alarma, però a vegades no. I llavors el que fèiem era nosaltres treballar també amb l'Institut Francès de la Vinya, i llavors es feia, bueno, a través amb especialistes, doncs a través d'un estudi empelogràfic, a través d'un estudi del DNA, es mirava si estava, hi ha una base de dades a l'Institut Francès de la Vinya de totes les varietats que hi ha registrades fins a dia d'avui al món, no? I si no estava dins aquest registre, nosaltres començàvem la recerca. I això és un procés molt lent, perquè primer a identificar, no? I després amb aquesta planta es sanejava, es replicava en in vitro, després d'aquí es passava doncs, en diferents camps d'assaig, i llavors es feia una mica d'estudi doncs, com anava a nivell de viticultura. Després també es feia elaboracions amb el nostre departament de microvinificacions, que tenim un celler petit, però fem unes 300 microvinificacions anuals de diferents proves d'innovació, bueno, de varietats ancestrals, de proves de vinya, de mil històries, que de fet la Mireia Torres, la filla del senyor Torres, és la directora d'innovació. I bueno, doncs, aquest estudi al final dura mínim 10 anys i nosaltres hem buscat, o sigui, hem trobat 64 varietats, però ara n'hi ha 5 que són les que hem desenvolupat bé i que actualment estan, estem elaborant com a vins, però que també estan dintre de la DEOS, no? O sigui, tenim una varietat que es diu Forcada, Gonfaus, la Pirene, la Carol, la Moneu. Per exemple, la Forcada i la Moneu estan dintre de la Déu Penedès. Llavors tenim la Pirene i la Gonfaus que estan a Costes del Segre, i llavors tenim la Carol que està a la Conca de Barberà. I ara actualment ja estan dintre les Déus i hi ha gent que ja les, no només nosaltres, les fem
0: servir. O sigui, aquestes varietats estaven a Conca de Barberà i no estaven al Penedès i els veu traslladant ja.
1: Són varietats que s'han trobat a diversos llocs de Catalunya. Val. El que nosaltres sí que tenim diferents camps de proves, no? Un que és Pirineu, Prepirineu, a 900 metres, que tenim una finca a Tremp. Després una altra que està a la zona de Costes del Segre, a l'Aranyó, que és una zona, una és continental, continental, l'altra semicontinental, i després el Penedès. Llavors, veient una mica com es desenvolupen, nosaltres les hem plantat a les finques que nosaltres tenim. Sí, sí, sí.
0: Ha de ser tan interessant això.
1: Sí.
0: De trobar una varietat perduda i recuperar-la i veure que torna a fer vi i que el vi està bo. Bueno, també depèn de com es fa el vi, no? Però que són coses molt... A part que el tema del canvi climàtic és molt interessant.
1: Sí, la veritat és que totes aquestes varietats doncs, estan molt adaptades perquè, no sé, suposo que per això estan aquí, no? Són totes de cicle llarg, per tant, que és el que es busca. Tenen molt bona acidesa, que és el que ara no tenim. Per tant, és que encaixen moltíssim i són molt resilients. Vull dir que al final estan aquí per alguna cosa, al final.
0: Sí, sí, sí, sí. Doncs això ho trobo fascinant. I llavors, si dius que són prefiloxèriques, van resistir a la filoxera?
1: Van resistir a la filoxera.
0: Però estan en peu franc o en peu...
1: No sé jo ara com les van trobar, però pel que sigui, la filoxera no hi
0: no
1: va...
0: Els van...
1: No els va enganxar. Segurament estaven en peu franc.
0: I aquests pagesos, quan col·laboren amb això o com... A part de... Evidentment, suposo que diuen, mira, tinc una varietat que no sé què és.
1: A veure, a col·laborar no, però sí que se'ls va donant feedback de com està anant la cosa, no? De com va la recerca i si... Bueno, sí, això sí.
0: Perquè és un procés llarg.
1: Sí, fins moltíssim.
0: Fins que no doni un vi mínimament...
1: Moltíssim.
0: Ha de passar com 4 o 5
1: no,
0: anys 10, o més.
1: No, 10 anys són el procés i sí.
0: Vull dir que
1: hi han... De les primeres varietats que ara tenim que ens funcionen són el Carol, que és del 1998.
0: Ah, imagina't.
1: Vull dir que... I el Carol ara actualment està dintre d'un dels nostres cupatges estrelles, que és el Grans Muralles, el binari d'or d'enguany. Doncs em porta, no sé, depèn de l'any, es juga el percentatge, però un 9, un 10%. Sí.
0: I compartiu aquesta informació amb tot el món o com funciona? O
1: sí.
0: Hi ha gent interessada a conreure també, a plantar aquestes varietats?
1: Sí, de fet al Penedès ja hi ha bodegues que planten forcada i moneu. O sigui, el Penedès va ser la primera zona on es van autoritzar i des del 2018-2019 i ja hi ha bodegues que tenen forcada i moneu i amb vins que, de forcada i moneu. Vull dir que al final el que passa que sí que és veritat que nosaltres no tenim... O sigui, aquestes plantes estan en viveristes. O sigui, això, nosaltres no cobrem res per això, perquè o sigui, la planta és patrimoni natural. Nosaltres hem fet una recerca, perquè també Torres té les possibilitats de fer-ho, però no ens guanyem la vida amb aquestes plantes.
0: Sí.
1: Nosaltres, ara, això ja està fet, i llavors, doncs...
0: Compartiu la
1: informació. Cadascú... Sí.
0: Clar, jo crec que això és molt important, el compartir la informació amb cellers, qualsevol informació que pugui ser interessant.
1: Sí, de fet, és un projecte que hem divulgat molt, i també amb l'INCAVI, abans que em preguntaves, no? Ells també han fet els seus projectes de recerca, hem col·laborat també.
0: I internacionalment també teniu... O sigui, o és només a nivell local, nacional?
1: Com de compartir?
0: Sí.
1: O de... Bueno, clar, cada vegada que ve alguna visita o algun especialista que s'interessa, doncs nosaltres fem, per exemple, jo moltes vegades faig la cata o l'explicació i sí, ho donem a conèixer al món, està clar.
0: Clar, perquè aquestes varietats potser interessen en llocs també on, bueno, a tot arreu s'està patint les calors i però...
1: Clar, no. Nosaltres, per exemple, tenim vins que ja són d'aquestes varietats, no? O sigui, n'hi ha que són només 100% aquestes varietats, que són vins que ara tenim més a restauració o per cata sommelier, però després hi ha altres vins, com tenim una gamma que es diu Clos Ancestral, el negre doncs porta ja quasi un 50% de la moneu combinat amb garnatxa i ull de llebre, el blanc és 85% forcada i 15% xarel·lo, no? Són dos vins del Penedès amb cupatges que nosaltres els diem del canvi climàtic.
0: Sí, sí.
1: Per tant, ja estan per arribar al món aquestes varietats, no?
0: Sí, sí.
1: Si estan dintre de vins...
0: Que és divertit.
1: Sí.
0: Sí. Doncs anem a fer una petita pausa en música i seguirem d'aquí una estona.
1: Molt bé.

0: Bé, ja hem tornat. Hem estat escoltant Downtown by Moabi i estem aquí amb la Montse Catassús de Torres i seguirem ara amb el tema de la viticultura regenerativa, que també és una cosa molt interessant. Així que, no sé, Montse, ens pots explicar de què tracta una mica i com es pot comparar, o sigui, quines diferències hi ha amb la viticultura o l'agricultura regenerativa i la viticultura una mica més tradicional o...
1: Convencional, que li
0: Sí.
1: diuen, no? Sí, de fet, l'agricultura regenerativa és una agricultura que n'hi diuen holística, no? Perquè no es fixa només en la planta, no? Planta i substrat, perquè es mira així l'agricultura convencional com que el sol és un substrat i poca cosa més, sinó que es mira tot el que hi ha a l'entorn, no? Al final, l'objectiu és fer sòls vius, no? Fins ara, jo també que sóc enòloga, doncs quan em explica un vi, doncs expliques sòl calcari, sòl argilós, pissarres, però és sòl, és un sòl físic, un sòl sense vida, no? Però hi ha alguna cosa més, o sigui, evidentment que influencia, no? Però hi ha alguna cosa més, no? Llavors, quan estàs parlant d'un sòl d'aquest tipus, és un sòl que no té prou intercanvi amb la planta, no? A nivell de nutrició. Llavors, clar, quan hi ha els minerals, no? La planta no els pot agafar directament, no? Llavors, clar, necessita, doncs, un agent extern que som nosaltres, amb l'agricultura en convencional, que ajudi en aquestes mancances que a vegades té, no? A portar, no? Una cosa externa. Doncs l'agricultura regenerativa el que mira és de recuperar els cicles biològics, no? Quan fem sòls vius, el que volem és que el sòl estigui actiu a nivell de microorganismes, no? I activitat, no? Llavors, què passa? Amb el món de la viticultura, sobretot, no? Quan jo estudiava em deien, bueno, els sòls per vinya han de tenir menys d'un 1% de matèria orgànica, no? Allò, doncs, bueno, la fitxa tècnica, lo típic, no? Aquest vi ve de sòls amb pobra matèria orgànica. Això era una virtut. Clar, però amb tan poca matèria orgànica és molt difícil que hi hagi vida als sòls. Doncs aquí ja canvia molt la pel·lícula, no? Llavors, totes les accions que es fan de regenerativa és per arribar a fer vius aquests sòls, però aquests sòls, perquè siguin vius, hi ha d'haver vida a tot el voltant, no? Llavors, una de les primeres coses que hem de fer és activar, incrementar de nou la matèria orgànica, no? La matèria orgànica, doncs, la podem activar de moltes maneres. Doncs, per exemple, una és la coberta vegetal. Un altre és, bueno, doncs, si pots fer...
0: Expliques una mica què és la
1: Sí, la coberta vegetal és com sembrar amb la vinya, no? Diferents tipus de gramínies o diferents tipus de plantes, sí, perquè això aporta matèria orgànica, no? En el sòl. Lleguminoses, bueno, diferents tipus que ajudin a nivell d'estructura i nutrició. A part de que una coberta vegetal és verda, està en fotosíntesis i tot el dia està captant, no? La fotosíntesis, aquest CO2 que es fixa en el sòl, no? Llavors, aquí ja tenim una de les claus de l'agricultura del canvi climàtic. Estem captant, o sigui, les cobertes vegetals, que són unes grans emmagatzemadores de CO2 i matèria orgànica, doncs, a més, ens ajuden a que, en lloc d'emetre CO2, el captem, no? Si tu veus ara, vas per algun lloc i veus una vinya marró o una vinya verda, doncs a mi em surten les fletxes cap amunt, emetem CO2 o capturem CO2, no? Això són dues coses que hi ha visualment, no? Jo tenia un professor que em deia un viñedo sin cubierta o marrón és una herida al suelo, no? Deia. I això, no? Llavors, després aquestes aportacions es poden fer en matèria orgànica, a través amb els animals també, i bueno, tot el que sigui millorar aquest increment de matèria orgànica.

0: que no, no,
1: No
0: sí,
1: són servir.
0: que no es fan servir. Llavors, la microbiologia fa això, no? Llavors, clar, també fa que les plantes sempre estiguin sanes perquè ja no és esperar una carència, no? Que falti alguna cosa per aportar, sinó que això fa que sempre que les plantes ho necessitin, tenen el que necessiten, no? Disponible perquè això està actiu.
1: Perquè només una pregunta. Hi ha una vinya, no? Imagina't una vinya que no s'ha mai s'ha fet res. I una vinya que s'ha fet molta cosa convencionalment d'aplicar pesticides i tot això. La vinya que no s'ha fet mai res ja és autosuficient?
0: A veure, no s'ha fet res a nivell de... No s'ha
1: De res.
0: tirat... No s'ha...
1: Mai. Imagina't una vinya que no sabia ningú que existia i que ha anat fent. Evidentment estaria molt crescuda i estaria molt d'això, però dic, a nivell de necessitat nutrició, de nutrients i de tot, ja tindria suficient sense la nostra ajuda?
0: Sí i no. O sigui, clar, aquí hi ha un tema de que si aquesta vinya tingués animals per
1: Sí.
0: allà, sempre,
1: S'aniria.
0: segur. Però si no, no ben bé, perquè el que són lo que és les cobertes vegetals necessiten una mica l'efecte de ser tallades, sí, perquè s'activi i les arrels vagin creixent i llavors això crea de nou la bomba de carboni. Si no, a vegades, si està com abandonada, això crea com
1: Una lluita per
0: sí,
1: sí.
0: una compactació també, una compactació, i clar, la coberta s'ha de gestionar bé. Si no s'ofega, tampoc entra oxigen, vull dir, hi ha d'haver... O sigui, està molt més avançada, però no tant. Evidentment que si tu deixes una vinya abandonada es torna bosc, perquè és la regeneració natural. Però si tu la gestiones, que dius, bueno, jo quasi que no li faig res, depèn. Si tu gestiones la coberta una mica, doncs sí. Però si no, doncs, bueno, tindràs que fer coses, segur, no? Llavors, una altra cosa important per regenerar tot això és... la gestió d'aquesta coberta, no? Que dèiem, per exemple, Savory, no? Alan Savory, que és un dels mentors que abans comentàvem, ell deia que, o també el Pierre Boisen, no? Que són l'Alan Savory amb el Manejo Holístico, que té un llibre que es diu Manejo Holístico, que és un manual per començar amb la regenerativa, o el Pierre Boisen amb el que és la gestió de la coberta raonada, o gestió del pastoreig raonat, el que fan és bueno, imitar una mica el que és la natura, no? Seibori deia, per exemple, que es reflexava amb els ramats salvatges, no? Que ells van com apinyats, corren, mengen una mica, sense trencar massa la vegetació, defequen i se'n van. Sí? Llavors, el que ells van estudiar és un model d'agafar els ramats i dirigir-los una mica, que estiguessin moltes, per exemple, molts animals amb molt poc espai, molta concentració i molt poc temps. Val, això per què ho feien? Perquè si tu fas un pasturatge normal, doncs a vegades et poden eliminar la coberta. Sí? Llavors, era una manera d'activar la bomba de carboni, activant les plantes. El fet de mossegar s'activen perquè l'arrel torna a créixer i s'activa molt, però, i d'altra banda, doncs, defequen i estan incrementant la matèria orgànica. Per tant, el sobrepastoreig s'havia d'evitar, no? Però una mica es van fixar en el model, Seibori es va fixar en el model dels ramats salvatges que van corrent junts per protegir-se dels
1: Dels brots.
0: depredadors. Sí. I llavors, què passa? Aquest és el model, però si no sempre tens animals, perquè no sempre tenim animals i bueno, cada vegada hi ha menys pastors, cada vegada és més difícil, doncs això ho pots gestionar amb maquinària, no? Per exemple, una de les coses que la regenerativa diu és que deixis de llaurar, no? Però tot té un procés, no ho pots fer, perquè la planta està acostumada a

0: viure d'una manera i tu de sobte li canvies les condicions, no? És com, bueno... Llavors, per què es deixa de llaurar? Perquè primer amb el llaurat doncs trenquem la coberta de vegetal i la coberta vegetal la idea és mantenir-la el màxim temps possible. I la coberta vegetal, i a part, el llaurat és un volteig. I si tu volteges, el que fas és, per exemple, els microorganismes que volen viure amb oxigen, els enterres i al revés. Per tant, estàs canviant molt les condicions. I llavors el que es fa és, per substituir això, es fa un llaurat vertical, no? Es fa un llaurat vertical que es fa un o dos cops l'any, com a molt, just per aquesta descompactació i bàsicament són eines de transició, que n'hi dic jo, no? Perquè al final el que diem, no?, de posar compost, posar cobertes, les cobertes poden ser espontànies o les pots sembrar segons el que t'interessi, si vols regenerar més o menys ràpid. Després la descompactació i després també una altra eina molt interessant és el roller, perquè hi ha moments que tu decideixes baixar la coberta, un, perquè pot ser per competència, no? Perquè a vegades doncs, hi ha zones com el Penedès que hem patit molt la sequera, hi ha moments que les has de baixar perquè no creïn competència quan comença el cicle vegetatiu. Llavors es fa amb roller, no s'eliminen, es baixen i fas que, pues, que es morin lentament, però estan allà i es puguin activar en un altre cicle. O bé les pots deixar doncs, més temps que surti la llavor, que floreixin i després ja es ressembren soles, no? Però clar, això ho has de gestionar molt bé. Però són eines de transició. Un cop tens el sòl actiu, ja no et neixen el mateix tipus de plantes ni molt menys, no? De fet, hi ha un estudi molt interessant que es diu l'estudi de plantes bioindicadores. Hi ha un home que es diu Gerard Duzerf, que ha fet un estudi molt interessant, que té molts llibres, i et diu que cada planta que trobes al sòl t'està dient què està passant en allà, no? Pot ser una carència, pot ser una carència mineral o pot ser que t'estigui parlant de com està el teu sòl, de compactat o de contaminat o... I és un estudi que es sol fer per veure, bueno, a simple vista, quina coberta espontània t'està sortint, perquè és una analítica, no?, d'això. Llavors, bueno, a través d'això, pues, és una manera també d'anar coneixent i cada any canvia, no? Llavors, diuen que quan un sòl està molt regenerat, ja no et surten plantes tan altes, ja sempre et surten baixetes. Clar, les plantes que són altes, arrels pivotants, això t'està indicant que tens un sòl molt compactat. I llavors la planta t'indica, però també et corregeix, sí? Per tant, males herbes no n'hi ha, totes t'estan dient alguna cosa. I després amb aquest 360 que dèiem de la regenerativa, a part de tota aquesta gestió del sòl, també és molt important la biodiversitat, activar la biodiversitat, no? Els cicles biològics, no? Pues, trencar el monocultiu, no? Al final, el que busques és, per tenir aquesta microbiologia, necessites que tot estigui viu perquè tot estigui actiu. Llavors, bueno, nosaltres hem fet corredors biològics, no? Ja ho vam fer en Torres de l'Erd, però encara n'hem fet més. Després també potencies que hi hagin altres arbres al voltant, no? O, per exemple, nosaltres tenim un projecte d'agroforesteria, que també, pues, una manera de trencar el monocultiu. I bueno, són diferents eines que t'ajuden a que tot sigui cada vegada més complex i divers, no? Per exemple, també tenim arnes d'abelles, no? Les abelles, doncs, són grans pol·linitzadores, no? O sigui, és a poc anar recuperant els serveis ecosistèmics, els cicles biològics, tot, no? Perquè hi hagi tot, perquè tot sigui un sistema viu, no? I un sistema que cada vegada necessiti menys coses de fora, però és un procés.
1: I teniu diferents camps així de prova, suposo. Deveu tenir una vinya amb, pues, aquestes plantes, una altra.
0: Sí, clar, nosaltres vam començar la regenerativa a finals del 2020, Vam començar el 21 amb dos proves pilots, una vinya Mas de la Rosa i l'altra Mas la Plana, que són dos dels nostres grans vins, i després van continuar totes les finques. O sigui, ara actualment devem tenir unes 600 hectàrees de les 1.000 que tenim, però tots són camps de proves. Mm-hmm. És a dir, amb tot tenim testimonis, amb tots fem una... És molt important fer el monitoratge, que és a dir, saber què està passant en cada moment, a nivell de sòls, a nivell de retenció d'aigua, a nivell de tot, i és molt important, i tenim testos a tot arreu. A part de que tenim molts projectes de recerca en els quals estem involucrats, no? Vull dir, és molt important saber què està passant, d'on veníem i què està passant, no?
1: Clar. I quan triga un sòl en refer-se?
0: Depèn d'on estigui.
1: I depèn del que li han fet, també,
0: sí,
1: suposo.
0: Sí, depèn dels orígens. Mm. Clar, a Torres, actualment totes les vinyes ja estan amb ecològic, per tant, això ja és una... està molt avançat.
1: Tot el Penedès, no?
0: Sí, tot el Penedès, sí. Però clar, nosaltres totes aquestes 1.000 hectàrees no estan totes al Penedès. Estan, sí, repartides. Llavors, per tot Catalunya. Llavors, tot això ja està amb ecològic, que ja és un pas... Però, clar, depèn, no? Per exemple, si estàs en una zona que no plou, la regeneració és molt lenta. O sigui, és molt lenta, perquè l'aigua és molt important perquè les cobertes facin la seva feina, perquè, clar, tot és aportar nutrició i vida, i si no hi ha aigua, no hi ha vida. Tal. Vull dir, és la típica frase, però és així. Llavors, costa moltíssim. No et sabria dir exacte, però en llocs on plou, en 5 anys pots tenir una bona regeneració. Uh-huh. En llocs on no plou, potser uns 15 mínim per començar a notar coses de veritat.
1: És bastant temps, però
0: és temps.
1: Crec que, sempre ho dic, penso que no ens hem d'anar per aquest camí.
0: Mm. Clar, al final també vivim en un món de la immediatesa, no? Però clar, ens estan dient, vull dir, ja tenim molts, sobretot aquest any aquí a Catalunya i a la resta del món, estem veient fenòmens, no?, del canvi climàtic, aquestes pluges torrencials, tot això ens està avisant que aquí hi ha coses que estan passant. I clar, el sòl, o sigui, el que en parlàvem abans a l'agricultura convencional, parlàvem d'explotacions agrícoles, no? A mi em parlàvem d'explotar, no? Per tant, li has tret més suc del que... O sigui, li has tret tot el suc que podies. Per tant, estem perdent sòls fèrtils, no? Diuen que el 2060, haurem perdut moltíssima fertilitat de sòls. Per tant, no podrem cultivar. Llavors, o anem una mica enrere... O, saps? Llavors, els que estem aquí, potser ho veurem, però què deixem, no? Mm. Llavors, això és una mica el que ens hem de plantejar i és una filosofia de vida, no? Per exemple, la família Torres, doncs, és una empresa familiar, estan a la cinquena generació i tenen aquesta visió d'anar deixant, no? I doncs amb aquest projecte Torres en Earth, que s'han buscat vinyes doncs en zones que bueno, amb el canvi climàtic doncs que es pogués plantar zones de més alçada, tant a Catalunya com a Xile, zones més al sud, doncs en aquí també s'estan buscant agricultures que puguin frenar una mica i puguem tenir sòls fèrtils per més anys, no? Llavors, què és més fàcil ara? Bueno, fes convencional, si vols, és molt fàcil, però què deixes, no? És allò que diuen pan per avui, hambre per a mañana, no? Llavors, clar, hi ha molta gent que diu, bueno, és que això és molt complicat. No, és un anar fent, al final és un anar fent, és un reaprendre, és un canvi de paradigma molt important, però és un dir, bueno, però jo vull tenir vinya molts anys en aquí, no?
1: Sí, sí. Que... Sí, sí, totalment. Sí, és el que... És cap on hem d'anar, crec.
0: Mm.
1: I sí. Té alguna cosa a veure... Jo entenc que, per exemple, per fer viticultura ecològica és més difícil en zones, per exemple, on hi ha molta pluja o coses d'aquestes que costa més de... La regenerativa també depèn d'on estiguis... pot funcionar o no? Vull dir que és més fàcil o més difícil?
0: Bueno, cada zona té els seus reptes, no? Al final, hem de partir que l'agricultura regenerativa és un pas més que l'ecològica, perquè, de fet, tu ja parteixes de que estàs fent la part de l'ecològic i, i has de fer un esgraó més. Però, clar, per exemple, en una zona de molta pluja, per exemple, Galícia, tu segur que tens uns sòls amb molt bona matèria orgànica ja, no? Però tens els problemes fúngics, no? Al final és treballar per trobar un equilibri. Quan una planta està equilibrada, les malalties també disminueixen. Per tant, una zona on te plou molt pots tenir el problema de les malalties fúngiques, una zona com el Penedès que no plou gens pots tenir el problema per la sequera.
1: Sí.
0: No tens malalties fúngiques, no? Doncs al final és cadascú ha de fer servir les seves estratègies per arribar a aquest equilibri. Hi ha zones que són molt més fàcils, però totes hi poden arribar.
1: Mm-hmm. I aquest, diguem, l'immoviment, o, bueno, no, és, hi ha altres parts del món on també s'està...
0: Sí, sí, sí, de fet és mundial això. Pioners, els australians són molt pioners, també als Estats Units també, Sud-àfrica també, vull dir que és un moviment mundial, vull dir, de fa bastants anys, la veritat. El que passa que des del 2020 hi ha hagut un boom, sobretot aquí, a Espanya, a la zona de Catalunya, hi ha hagut un boom, però ja va començar... potser fa 30 anys o així, per exemple, a Austràlia, ara no me'n recordo com el... Darren Doherty és un dels referents, no?, en allà, igual que l'Alan Savory o el Joel Salatin, que són persones que fa molts i molts anys que estan treballant amb regenerativa, no? Per exemple, nosaltres, quan vam començar a finals del 2020 amb regenerativa, ens passava que buscàvem bibliografia i ja n'hi havia, perquè ja hi havia molts exemples. El que passa que no en trobàvem tants en viticultura, en trobàvem amb altres cultius. Llavors nosaltres, bueno, juntament amb Clos Mogador, Can Feixes, The Regen Academy, de l'empresa del Francesc Fons, Clos Mogador, Jean León i Torres, vam decidir muntar una associació de viticultura regenerativa. De fet, aquests mateixos actors venien d'un projecte de recerca sobre la coberta vegetal, no?, com beneficiava els sòls vius, no? I arran d'aquest coneixement, doncs, es va parlar de poder fer una associació que ens ajudés, doncs, a conèixer més gent que estigués com nosaltres i poder unir coneixement i compartir, no? Llavors, primer ho vam obrir a nivell estatal, ja teníem els estatuts fets i tot, però rebíem peticions, gent que ens coneixia de tot el món, i ho vam obrir al món.
1: Ah,
0: i ara, doncs, l'associació té 125 socis de 9 països diferents del món. Per tant, és una associació internacional i bàsicament ens dediquem a divulgar
1: i a compartir informació.
0: Correcte. Jo en soc secretària fins ara. No sé, ara si canviem a junta, no, ja veurem, fins ara de l'associació, i bueno, ha sigut la feina que anem fent, no? Anualment tenim un simposi de viticultura regenerativa, que la fem per streaming i presencial, i tenim ponents tant nacionals com internacionals, i la nostra feina és donar a conèixer la regenerativa.
1: Clar, sí, sí, compartir informació crec que és bàsic, perquè potser algú fa alguna cosa en un lloc que li va molt bé i funciona, i poder compartir-ho, tenir una associació... I què s'ha de fer per...
0: Bueno, tenim una web que es diu viticulturaregenerativa.org, i en allà, doncs, pots demanar, hi ha un formulari per inscriure's, i llavors, bueno, les empreses que són d'unes 5 persones, doncs, paguen 60 euros anuals, si ets de 5 a 50 són 120, i si ets més de 50 són 200 euros, no? I llavors nosaltres el que fem és, cada mes fem un webinar tècnic, d'alguna cosa, de la regenerativa, perquè els nostres socis coneguin què és la regenerativa, no? Mm. I, bueno, busquem tècnics de diferents coses i així aprenen, no és com una escola. I, a més, doncs, fem aquest simposi. A més, tenim un grup de WhatsApp, que bàsicament tots són viticultors o bueno, gent que treballa a la bodega i comparteixen coses, són xarxes, això va sol, no?
1: Sí, sí.
0: I es creen sinergies, doncs al final jo et conec a tu, ai, doncs me'n vaig a veure.
1: Clar, contactes.
0: Contactes, sí, sí. O jo he sembrat tal i no m'ha funcionat, i l'altre li diu, al final és això, una associació, no?
1: Sí, perquè jo l'altre dia, bueno, fa un temps vaig llegir una notícia d'un celler a Ciudad Real, que es diu Verum, que han aconseguit reduir el CO2, la CO2, quan fan el vi i el converteixen en carbonato sòdico.
0: Sí, eh? Sí, sí.
1: I això
0: sí.
1: Trobo que sí. No tothom ho sap. Imagina't que dius, ostres, doncs s'han de convertir aquestes coses, no?
0: De fet, ara que dius això, nosaltres també tenim molts projectes d'aquests de captura de CO2, sí. I estem amb coses així, però segurament que els meus companys, que tenim un departament de canvi climàtic, segur que es coneixen, sí. Ja, entre haver-ho, vull dir, ja... Sí, però és això, no? Sí. Crear sinergies, sí, al final,
1: sí.
0: No?
1: Sí, sí, és...
0: Sí.
1: És fonamental, crec, que en aquest moment, i a part que tenim les eines per compartir molt ràpidament.
0: Sí.
1: Abans
0: sí.
1: Estava algú a, jo què sé, al Bierzo, i algú que estava a Catalunya, igual no...
0: Correcte.
1: Fins que arriba la notícia ara.
0: Sí, no, jo, nosaltres, per exemple, que fem webinars amb tots els socis, doncs es connecta gent d'Argentina i gent d'aquí, vull dir que...
1: Clar.
0: Sí, al final... És això, no? I bueno, al final també és veritat que el concepte regeneratiu, així com l'ecològic o biològic, doncs va trigar els seus anys en donar-se a conèixer, doncs el regeneratiu també, també és el...
1: I els webinars els feu en castellà o en anglès? O...
0: De moment els estem fent en castellà. Sí, l'únic que sí que és veritat que els simposis a vegades posés en la llengua original de... Sí. I dintre l'associació també hem creat una certificació.
1: Ah.
0: Una certificació de viticultura regenerativa.
1: Ah, perquè això faltava, no existeix. No?
0: Bueno, n'hi ha moltíssimes.
1: Sí.
0: El que passa que de viticultura, específicament,
1: sí.
0: Jo no en conec cap. De moment, potser ara algú ens truca i ens diu, pues sí, n'hi ha una. Pues, jo no les conec. Però bueno, una manera de poder posar un segell en el teu vi, de dir, aquest vi es fa d'aquesta manera.
1: I tu, a veure, tu creus que realment un vi fet amb viticultura regenerativa o un vi no fet amb viticultura regenerativa... Notes alguna... No.
0: Ah, o sigui, jo dic que no ho sé, perquè nosaltres portem molt poc temps, des del 2021, o sigui, són 4 anys, com et deia, estem en una zona que no, la regeneració no és fàcil, llavors, bueno, teòricament, tu estàs creant unes condicions úniques en el teu lloc, no?, on estàs, allò que en diuen el terroir, això és terroir pur i dur, perquè tu crees la teva pròpia biodiversitat, els teus propis microorganismes, per tant, jo crec que ha de ser diferent. El que no sé si ho serà o no és una hipòtesi, no?
1: Clar, tot això s'ha de veure més a llarg temps,
0: clar,
1: no?
0: Però bueno, gent que sí que fa, per exemple, Clos Mogador, que també fa molt de temps que està en això... Doncs, bueno, en René Pare, ell ho diu, que ell ho veu diferent, no?
1: Sí, sí.
0: Per tant, la hipòtesi és que sí, que han de ser diferents.
1: Bueno, ja estem quasi. I tinc l'últim, no sé si volies afegir alguna cosa més.
0: Sí, volia afegir que, bueno, dintre d'aquesta inquietud que té família Torres, doncs amb el tema del canvi climàtic i això, doncs estan dintre d'una associació que es diu International Wineries for Climate Action, que és una associació internacional que agrupa doncs, bodegues que estan fent accions, no?, per reduir aquest CO2. I després també que bueno, Família Torres també és membre dels Premium Family Vini, perquè són 12 membres d'empreses, bueno, de bodegues centenàries, no? Vull dir que és una,
1: sí, sí,
0: és una empresa...
1: Sí, i que ha anat tenint relleu generacional, que
0: correcte,
1: a vegades això costa.
0: Sí, sí, sí. Ara estem en el cinquè, sí, i, sí, bueno, al final també és això, una empresa de més de 150 anys, però que sempre intenta estar innovant i al dia, sí, sí, i és el tarannà, no?
1: Doncs felicitats. Doncs abans d'acabar, faig la pregunta que sempre faig, que sí, si fossis una varietat o un vi, quin seria?
0: Ostres, és complicat, eh? Però jo potser seria un cabernet sauvignon.
1: Ah, sí?
0: Sí, tot i que hem parlat de les varietats ancestrals i tot plegat, i una perquè primer és una varietat que m'agrada moltíssim, després perquè m'agrada molt Bordeus, França, no?, i la cultura francesa m'agrada molt, després perquè és una varietat bueno, que és molt resilient, i jo crec que sóc una persona molt resilient. És una varietat que s'adapta molt a qualsevol lloc del món. Jo també m'adapto molt bé a qualsevol lloc on te vaig. Soc bastant plàstica. I no sé, això bàsicament. O sigui, trobo que...
1: I que té molts estils, no? També.
0: Sí, té molts estils. Sí, sí. És bastant tot terreny, sí, i jo, sí, també, sí, sóc molt tot terreny.
1: Sí, sí.
0: Per tant, no sé, trobo que tenim afinitat. Suposo que per això m'agrada.
1: Molt bé, Montse, doncs moltes gràcies per haver vingut i fins una altra.
0: Moltes gràcies.
1: Adeu.
0: Per convidar-nos.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Comencem per l'entrada de la finca i fem tota la volta a la finca, tot al rededor, tot, fem tot el perímetre de la finca. No, fem tot el perímetre, perquè hi ha venes que poden ser d'entrada quan entres, i n'hi ha que van travesseres. Llavors, és una manera de si hi ha un creuament de venes, poder localitzar. Anem tirant, no noto res, anem a poquet a poquet. Ara noto alguna cosa, una miqueta, molt poca cosa, però deu ser una vena molt petita. Per tant, ja no diem mai res, ja me la salto. Pot ser una humitat, pot ser carbonat càlcic, que també marqui o senyali per l'aigua. Continuem. Mira, en aquest cas, a veure si ens tenim de sort, en trobarem. Marcarà alguna cosa. A veure, anem tirant, anem pujant.
2: De moment les varilles estan en paral·lel, això vol dir que no hi ha res.
1: De moment res, ni es belluguen ni res. Anem pujant, ara, veus, vas veient, es tomben, jo les aguanto, les intento aguantar, però m'acaben picant el pit. Vena, això és una vena.
2: Ara han fet la volta, aquestes varilles.
1: Ara han fet la volta, sí. Ara passo la vena, tu mateix ho veuràs, i elles se van recol·locant, vull dir, com estaven al principi, ja està, i amunt, i ja per la pròxima, si és que n'hi ha cap més.
2: Benet, com s'explica això? És a dir, jo et veig amb les varilles, no sé si això ho mous tu, com pot ser, no?, que només amb aquests dos ferros o amb un pèndol acabem trobant un pou. Això quina explicació té?
1: Això per mi no té cap explicació, perquè jo no hi crec. Però passa. Vull dir, no et puc dir res més, no crec que et passa. I et diré més clar. Ho proves tu a veure si tot funciona. Diuen que si són camps magnètics, que si el nostre cos està més preparat per rebre aquests magnètics. Els geòlegs no hi creuen, evidentment, i quan van a la discussió amb un geòleg no hi creuen. No sé, però mira, des de l'antiguitat que s'ha fet així.
2: Escolta, fem això que em deies. Canviem els instruments. Jo et deixo el micròfon i la gravadora, sí. I jo agafo les varetes i em vas explicant.
1: Molt bé.
2: Val, tu em vas explicant, com ho he de fer.
1: Mira, agafa les varetes, apoya't els dits aquí, aguanta fort, posa-te-les així ben obertes, els colzes que et toquin el cos, i llavors pensa en aigua, no sé, jo penso en l'Ebre, per exemple, no sé, has de buscar aigua, tu busques aigua, vols aigua, i molt a poc, perquè tu ets molt nou, en aquest cas no sé si et funcionarà encara, ves fent, ves caminant, quan notis una petita oscil·lació t'apares, la notes, ara, jo veig que et fa alguna cosa, se't creuen, te l'has passat, però se t'han creuat, algo t'ha senyalitzat, ho has fet tu has fet tu amb les mans.
2: Jo aparentment no.
1: Ho has fet tu? Doncs, pues, bueno, per això és el que em preguntaves, no? Vull dir, jo per un moment tampoc, ara, no ho sé.
3: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
2: La mística dels saurins pot arribar a despertar passions, també escepticisme, no tothom hi congregue, però jo encara estic impactat pel que he viscut. Compartirem una altra experiència en el programa d'avui, també sorprenent, al municipi d'Alforja, i de troballes amb tècniques ancestrals a tecnologies de futur, perquè avui també apuntalarem com hauria de ser la transició hídrica a Catalunya segons els enginyers. Bé, per quina Catalunya ens hem de preparar? Quants habitants serem el 2050? Començarem parlant, però, dels aqüífers, amb els quals també haurem de comptar en un futur. Els coneixem i aprofitem prou?
3: L'aigua subterrània beu, en bona part, de la pluja. Significa el 70% de les infiltracions que reben els aqüífers, tot i que també pot rebre aportacions de rius o altres masses d'aigua, o bé de filtracions de les nostres canalitzacions, per exemple. En qualsevol cas, el ritme de recàrrega d'un aqüífer no és ràpid, ja que només aprofita de mitjana el 10% de l'aigua de pluja. El cert, però, és que varia en funció de les característiques de cada zona. Mentre les rieres del Garraf aprofiten el 27% de l'aigua de les precipitacions, la infiltració de les rieres litorals del Gaià són inferiors al 4%. Segons els estudis de la Generalitat, amb registres anteriors a la darrera sequera, als anys normals, Catalunya extreu el 76% dels recursos subterranis disponibles. I, en canvi, en períodes secs, la demanda s'enfila fins al 115%.
0: Quatre gotes,
4: el podcast sobre la sequera.
2: Damià Barceló és expert en recursos hídrics, professor universitari, va ser director de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua i és una de les veus, podríem dir, més acreditades a casa nostra, també reconeguda a nivell internacional. Benvingut al programa.
5: És un plaer estar aquí per parlar-vos del tema aquest de l'aigua.
2: La Catalunya del futur ha de comptar amb els aqüífers?
5: Sí, la Catalunya del futur, com la d'ara, ha de comptar amb tot. Aqüífers, aigües residuals tractades o regenerades, desalinitzadores si estàs al costat del mar, hem de comptar amb tot, perquè és, a veure, els recursos són limitats.
2: Pel que fa a l'ús d'aquests aqüífers a Catalunya, s'han aprofitat en excés, s'han sobreexplotat els últims anys?
5: Sí, un dels problemes greus que tenim els aqüífers és la contaminació de nitrats, degut a les activitats agrícoles, bàsicament, agrícoles ramaderes. Per tant, el tema dels nitrats està allí, molts d'aquests pous no es poden fer servir, no es poden utilitzar. S'estan recuperant i s'han recuperat pous, per exemple, el cas del Besòs a Barcelona. Algunes d'aquestes aigües s'estan fent servir per regar, no per usos, diguem-ne, d'agrícoles, però hi ha una feina importantíssima amb la recuperació d'aquests aqüífers. Per tant, és important i pensem que l'aqüífer sempre està connectat a l'aigua superficial, és a dir, quan veiem un riu, el riu porta aigua perquè hi ha aqüífers, eh? Per tant, si no porta aigua és que no hi ha aqüífers, eh? Vull dir, aleshores, tot això s'ha d'anar cuidant, i però el tema de recuperar un aqüífer és costós i degut a la gran activitat ramadera de Catalunya i agrícola, doncs això és molt complicat, perquè pensem que Catalunya, el sector agroalimentari, representa més del 25% del PIB. Això vol dir doncs, 8-10 milions de porcs, aviram, etcètera, etcètera. Clar, hi ha una activitat agrícola important i això ha de ser sostenible. Per tant, com ho fem? Això és un tema que jo pregunto, com ho fem?
2: En qualsevol cas, quan hi ha un aqüífer contaminat, es pot salvar. És a dir, aquesta contaminació és reversible, es pot arribar a recuperar.
5: Sí, però s'ha de tractar el nitrat, s'ha de treure, s'ha d'eliminar el nitrat. O sigui, els nitrats estan a uns nivells molt alts, superiors a la directiva europea, a la majoria de Catalunya. O sigui, avui en dia és vulnerable. Ja és un tema que tenim un problema, que Catalunya i Espanya també, eh? Vull dir, no és només aquí. És un tema important. A part que hi poden haver d'altres coses, com antibiòtics, pesticides, a zones agrícoles, a zones, per exemple, blat de moro, zones on hi ha molta activitat agrícola, doncs hi ha pesticides, antibiòtics, perquè, clar, els ramats, el bestiar, doncs, necessita antibiòtic. I aleshores, tot això va passar també a l'aqüífer. Per tant, l'aqüífer són importants, i s'estan recuperant, i sé que hi ha un pla de recuperació d'aqüífers en algunes zones i es poden tractar, però requereix una tecnologia, inversió, etc. Com tot, una mica, si es vol recuperar l'aigua, en general, el que diem l'aigua regenerada, no? d'una aigua superficial regenerada, una aigua d'una depuradora. Però l'aqüífer requereix això. I aquest és el problema que tenim amb els aqüífers.
2: Més que no pas la disponibilitat d'aigua.
5: A veure, d'aigua n'hi ha, i més, bueno, aquest últim any que ha plogut. La disponibilitat d'aigua a Catalunya tindrem sequera, els experts, jo sóc expert en parcialment en temes de sequera, però vull dir, bueno, m'he hagut de posar els últims anys, diuen que són episodis que repeteixen cada 7, 8, 10 anys. Pensem que l'última forta va ser el 2008. Per tant, aquí a Catalunya ens hem d'espavilar, és a dir, les inversions del govern català previstes que he vist ara i que aquest nou govern respecte a l'anterior estan respectant és per augmentar la disponibilitat d'aigua i arribar als 280 hectòmetres cúbics en el que seria aigua desalinitzadora i aigua regenerada, no? I si podem tenir aquests 280 hectòmetres cúbics, que no depenen de la pluja, perquè aquí el que no pot ser és que avui en dia depenguen de la pluja com l'edat mitjana, és a dir, el que no pot ser és que si no plou no hi ha aigua. No, home, vull dir, a veure, avui en dia tecnologies, Israel no depèn en absolut de la pluja. Per exemple, Israel té en aquest moment tres grans desalinitzadores que li donen 550 hectòmetres cúbics per any. Ara s'han de començar a fer aquestes inversions perquè pel proper episodi de sequera que ens agafi més preparats, no? Ens agafi millor.
2: Seguim estirant el fil de la contaminació, que és el primer que havíem obert, perquè, de fet, vostè també ha estudiat la contaminació per microplàstics. Quan parlem d'això, sovint ens ve la imatge de mars, d'oceans, però en l'aigua potable que acabem consumint nosaltres a casa nostra, també té efecte aquesta problemàtica?
5: Bé, en principi l'aigua potable n'hi ha d'haver-hi molts menys perquè el microplàstic, clar, l'aigua potable passa molt més tractament, és a dir, qualsevol aigua porta tractament. L'aigua potable, en principi, a dades d'Europa, hi ha molt poc, n'hi ha, però molt poc, o sigui, els nivells estaríem parlant de poques partícules de microplàstic. L'aigua residual que va als rius n'hi té més i també no només l'aigua del riu, sinó també els sòls. És a dir, quan estem regant amb aigua regenerada o aigua de riu, el sòl també es contamina. Això és un greu problema, per exemple, a Xina. Aquí a Espanya s'ha estudiat poc, s'està estudiant ara. Inclús les plantes poden absorbir part d'aquest microplàstic i passar a la planta. Per tant, el microplàstic és un tema que està tot arreu perquè estem abusant també de l'ús de microplàstics, s'estan trencant, són partícules que es trenquen, es fan els micro i els nanoplàstics, i això arriba tot arreu. I a més, els micro i nanoplàstics el que fan són absorbeixen d'altres contaminants, de manera que això passa a tota la cadena. És a dir, el microplàstic no només és plàstic, sinó que també, per exemple, conté antibiòtic, pot contenir.
2: La disponibilitat d'aigua subterrània a Catalunya és coneguda? És a dir, tenim una radiografia clara dels recursos que hi ha, o en aquest sentit hi ha camí per recórrer, ens podem arribar a esperar noves troballes?
5: En principi, hi ha els grups d'hidrogeologia o d'aigua subterrània a Catalunya són gent molt coneguda i saben la quantitat que hi ha. Per exemple, Barcelona sé que hi ha 40 hectòmetres cúbics, perquè ho ha repetit moltes vegades, el que és la ciutat de Barcelona, que és molt 40. El que passa és una cosa és el recurs que hi ha i l'altra és el que pots aprofitar. O sigui, no pots buidar un aqüífer. Perquè hi ha un altre tema. Si tu, per exemple, buidessis molt els aqüífers, el que està passant ara amb algunes parts del món, que el terreny baixa. És a dir, si tu explotes molt l'aqüífer, al final el que tens és una baixada del terreny. Això està sortint a la premsa, no? Per tant, a Catalunya sí que hi ha aigua subterrània i molts pous, a la zona de Tarragona, moltes... Se sap les quantitats que hi ha, però la qualitat... Amb tot arreu, ja t'he comentat, hi ha un problema de qualitat i un problema, clar, si l'aigua no té qualitat, què en fas de la quantitat si la qualitat no és bona?
2: El desenvolupament industrial i demogràfic del país en aquest futur pròxim arribaran al punt de posar al límit la disponibilitat d'aigua?
5: Bueno, jo crec que si es fa bé, no. Clar, si es fa bé, no. Aquí hi ha una discussió que va sortir quan hi havia la sequera, que donem aigua als regants o aigua als turistes, no? Perquè, clar, si un turista es dutxa tres vegades al dia, el consum d'aigua a Barcelona ve a ser d'una persona de Barcelona 100 litres al dia. Un turista, si gasta 300, clar, escolta, vull dir, a veure, què fem aquí? Vull dir, aquí arriba un moment que dius... Si creix molt el turista, que dona molts diners, d'acord? Però després de tot el sector ramader, agrícol, que és a Catalunya, com t'he dit, és el 25%. També s'ha de... Aquí hi ha un tema que no he dit, que s'ha de millorar molt el sistema de recs. Aquí a Catalunya hem anat una mica endarrerits, per exemple, el canal d'Urgell està fent les inversions que ha començat a fer-les ara, però els havia fet fa 50 anys. Per exemple, el que són els sistemes de recs agrícola a Múrcia, Alacant, són molt millors. O sigui, el que és la part de Llevant, que han patit molta aigua, ho han fet millor a Almeria, per exemple. Aquí a Catalunya han tirat massa de veta de l'aigua del Recamanta, no?, que es diu. Per tant, aquí jo crec que l'agricultura també ha de fer els deures d'utilitzar menys aigua i millor. Eh? Si es fa això, no hi haurà problema. Si no es fan aquestes inversions, no, eh? Perquè llavors tenim una aigua de sequera, els embassaments no donen prou d'aigua. Si no s'haguessin fet les desalinitzadores que es van fer a la renda del 2008, que es van fer els 80 hectòmetres cúbics que teníem, doncs no haguessin tingut problemes, ja que haguessin de venir potser aigua amb vaixells o un trasbassament. A veure... Però com que sabem fer una petita inversió, doncs s'ha aguantat. S'havien d'haver fet més, però no es van fer. El que jo vull dir és que hem de pensar què s'han de fer. És a dir, això s'ha de fer i després s'ha de fer una bona gestió política des del govern, jo crec, dels recursos, i dir, bé, si som 10 milions, doncs, bé, com ho gastem, qui gasta aquí, quin és el màxim, etc.
2: Damià Barceló, gràcies per compartir la seva visió amb nosaltres.
5: Bueno, gràcies a vosaltres, eh? I un plaer.
3: Els estudis de l'ACA expliquen que sovint s'extreu més aigua dels aqüífers que la que poden proporcionar de forma sostinguda. En anys amb un règim de pluviometria normal, més del 30% de les masses subterrànies presenten un índex d'extracció per sobre dels valors recomanats. El cas és que, en anys secs, la situació es tensa en la meitat dels aqüífers perquè es sobreexploten. A més de posar-los al límit de la seva capacitat, Catalunya té un problema amb la qualitat de les aigües subterrànies, ja que el 35% s'han declarat en mal estat químic, sobretot per contaminació de nitrats. En resum, de les 70 masses d'aigua subterrània que s'identifiquen en el Pla de Gestió de la Generalitat, només 16 presenten un estat bo, és a dir, que aproven pel que fa a qualitat i també en termes de quantitat en relació al ritme d'extraccions.
2: Els aqüífers se segueixen explorant força en èpoques de sequera, sobretot, però cal tenir en compte que l'extracció, tal com la coneixem avui en dia, és un invent prou recent, des que hi ha sistemes de bombament potents i des que perforar, per exemple, més de 100 metres de profunditat es resol amb una certa facilitat tècnica. L'altra opció que ara es comença a plantejar és la d'utilitzar aquests aqüífers com a dipòsits d'aigua, és a dir, que quan tinguem molta aigua siguem nosaltres els qui la injectem al subsol. Una fórmula, per exemple, que en Damià Barceló també validava i que justament és una de les opcions que planteja l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, amb qui ho conversarem de seguida. Abans, però, us volíem explicar una d'aquestes troballes en temps de sequera i, per tant, en un context de màxima urgència.
6: Quatre gotes.
2: La història dels saurins ens connecta amb el municipi d'Alforja, al Baix Camp, que, com tants altres, en aquesta última època de sequera, els van trucar. El cas d'Alforja podríem dir que va ser diferent, la seva història va ser una altra. Parlem amb el seu alcalde, Joan Josep García, benvingut al programa.
7: Hola, bon dia, Gerard.
2: Si no m'equivoco, vosaltres vau rebre una trucada força sorprenent.
7: Va ser molt sorprenent. La trucada la vaig rebre del saurí, del Joan, que em va trucar perquè em va veure amb un tall de... que va sortir per TV3.
2: I explica'ns com va anar aquesta trucada.
7: En aquella situació, Gerard, que estàvem patint de l'any 2022-23, amb aquella sequera que hem estat patint tots plegats, et truca un saurí i et diu que des de casa seva sap on puc fer un pou per poder tenir aigua, doncs el primer que penses és que se t'anaran enfotent.
2: Clar, que és una broma telefònica, potser.
7: És una broma telefònica, se n'enfoten de tu. No, jo dic, ostres, dic, aquest, vull dir... I llavors, no, llavors parlo amb ell i li dic, escolta, dic, mira, jo ja tinc prou feina per poder tirar endavant això, com perquè em vinguis a trucar-me a fer-me aquesta gracieta. I em diu, no, sóc un saurí o sóc una persona que estic molt vinculada en el món de l'aigua i l'aigua la tens a tal lloc. Bé, quan un està desesperat en la situació que nosaltres estàvem, doncs bàsicament t'aferres al que sigui i llavors, doncs, bé, vaig anar en aquell lloc que ja em deia. Resulta que en aquell lloc on nosaltres el vam acabar fent el pou, doncs aquell noi també fa anar el pèndol i tot això i s'ho va mirar i va dir, home, doncs sí, pues igual sí que té raó i aquí hi ha aigua. I llavors, doncs, el que vam fer, els vam anar a buscar, més amunt de Lleida, al seu municipi, i el vam portar aquí i llavors vam acabar de mirar-ho en el terreny. I sí, era efectivament on havia dit ell, doncs llavors vam fer les proves allà en el terreny i llavors em va dir que hi havia una veta a diferents alçades, a diferents profunditats i que hi havia aigua, que hi havia molta aigua. Queda't amb l'anècdota, Gerard, perquè han acabat per la Benestar, que ell em va dir que hi havia diferents vetes, però que la veta més interessant estava a partir dels 150-160 metres de fondària. Ell em va dir que hi havia aigua als 20 metres, als 40, als 80 i gairebé cap als 150, i llavors van començar a fer la prospecció, i sí, als 20 metres ja va començar a sortir aigua, i clar, quan tu veus començar a sortir aigua amb una sequera tremenda, doncs clar... És com vaig pensar en aquella gent del petroli, no? És com si trobessis petroli. Enmig d'una sequera tremenda, doncs va començar a sortir aigua. I la veritat és que per motius logístics vam fer el pou a 150 metres, perquè qui ens podia fer el pou ens ho podia fer amb aquesta fundària, perquè és la màxima que tenia. Traiem uns 9, entre 9 i 10 metres cúbics hora. Al començament treia aquesta mitja dels 9 metres cúbics i llavors vam quedar sobre entre 7 metres cúbics l'hora, que 7 metres cúbics l'hora, això perquè tinguis en compte, ho traslades amb els camions, amb els cisternes, estem parlant de 4 o 5 camions cisternes diaris.
2: Doncs ens quedem amb aquesta anècdota, va. Recordem, referència de 160 metres de profunditat perquè aquesta història que avui expliquem no acaba aquí. Encara hi haurà una segona trucada del saurí, però estirarem el fil més endavant. Alcalde, ens retrobem aviat.
7: Moltes gràcies.
2: Tornarem a parlar de saurins i també de mites i llegendes al voltant de l'aigua. Hem fet un encàrrec al Joan Pellicer, qui va ser director del Servei Meteorològic de Catalunya. Ell ha estat un dels nostres guies en aquest trajecte del Quatre Gotes i, entre d'altres qüestions, li hem demanat que ens confirmi, o bé ens desmenteixi, algunes creences al voltant d'aquest recurs natural. Abans d'acabar el capítol, el saludarem, però abans el que fem és anar cap a Barcelona perquè ens hem citat amb l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Es tracta d'un punt de trobada dels col·legis d'enginyers industrials, agrònoms, camins, canals i ports i d'economistes que es van aplegar en aquest observatori just en el context de sequera per establir quin hauria de ser el full de ruta a la transició hídrica de Catalunya. En períodes de sequera o quan més ens ha faltat l'aigua, sempre hem estat pendents del cel. Fins i tot a casa nostra, i ho veurem aquí al Quatre Gotes, hem estat pendents o hem confiat la solució de vegades a pregàries, fins i tot a processons per demanar ajuda perquè plogués. Pel futur, però, des de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua ens plantegen una altra mirada, un canvi de perspectiva. Marc Oliva, gràcies per entrar amb nosaltres avui al Quatre Gotes.
6: Gràcies a vosaltres.
2: Per garantir aquesta aigua del futur, ja no podem mirar només al cel?
6: No hauríem, és a dir, tenim tecnologia suficient, tenim coneixement suficient, tenim capacitat suficient per, com a mínim, plantejar-nos la idea de no haver d'estar pendents del cel, sinó confiar una mica més en la tecnologia, en la capacitat d'inversió i en la planificació per poder tenir la capacitat suficient en moments de sequera extrema per assegurar el subministrament d'aigua just i equitatiu per a tots els usos.
2: A l'Observatori heu redactat el document Catalunya 2050, base per la transició hídrica, on recolliu d'alguna manera els deures que hauríem de fer com a societat per estar preparats per quan arribem a aquesta Catalunya dels 10 milions d'habitants d'aquí a uns 25 anys, el 2050, i que llavors hi hagi aigua per tothom. El context, o com a mínim el punt de partida, no és del tot favorable.
6: El que veiem és que més enllà de les sequeres, d'aquí a 25 anys serem més gent. Apunten les previsions cap a 10 milions i nosaltres, no? És la punt de partida que agafem. Per tant, venim d'una Catalunya de 6 milions d'habitants, som 8 milions i anem cap als 10 milions. És un creixement notable de la població. Per tant, més gent, hi haurà més demanda d'aigua. Previsiblement és gairebé proporcional. I, per altra banda, estem en un context clarament de canvi climàtic, malgrat encara hi ha qui el negui, ja n'estem visquent les conseqüències i, per tant, ens hi hem d'adaptar. I el canvi climàtic, una de les coses que ens diu sobre l'aigua és que tindrem, fins i tot quan tinguem aigua, en tindrem menys, de l'ordre d'entre un 20, un 30, 40% menys, depenent de les previsions i depenent de l'augment de temperatura. Per tant, una mica també està perfecta, Més demanda, menys oferta. Això, com veieu, no casa, ens anem cap a un escenari on, fins i tot en moments en què tinguem aigua, tindrem una escassetat permanent o un estrès permanent. I això vol dir que viurem tensionats, si no prenem mesures, quan tinguem aigua, i quan no en tinguem serà molt ràpid el problema. Vindrà molt més ràpid que abans.
2: Creixerem un 25%, tindrem un 25% menys d'aigua, necessitarem, per tant, si descomptem aquesta part d'estalvi, necessitarem un 25% d'aigua més. Explica'ns d'on la traurem, aquesta aigua.
6: Efectivament, és a dir, no? Més demanda, menys oferta, per tant, estrès hídric, necessitem més aigua, i aquesta és un dels eixos que nosaltres treballem. Nosaltres plantegem tres grans eixos, dos van enfocats a la quantitat d'aigua, un és hem de ser capaços de ser més eficients en l'ús de l'aigua, per tant, gastar menys, utilitzar menys aigua, sobretot en l'ús agrícola. Hem de pensar que si som més persones haurem de produir més aliments, per tant, utilitzarem més aigua per produir més aliments. Catalunya és un país que necessitem el regadiu per ser productius en l'ús agrícola, per tant, necessitarem més aigua. Per tant, un dels grans focus és l'eficiència en l'ús agrícola, ser eficients no tant per utilitzar menys aigua, sinó per produir més aliments sense gastar-ne menys, sense utilitzar-ne menys. Aquest seria un dels grans eixos. També mesures d'eficiència en l'ús urbà, on, de fet, ja ho hem dit moltes vegades, ja som molt eficients. No vol dir que no haguem d'aplicar mesures, i nosaltres en plantegem, sobretot en la distribució de l'aigua. Hem d'intentar, no?, fer la idea aquesta que cada gota compta, és, efectivament és cert, però el 72% de l'aigua a Catalunya s'utilitza per l'ús agrícola, però el gran gruix d'estalvi està en l'ús agrícola. Per tant, un eix d'estalvi, un eix d'eficiència, i un segon eix que ens aportarà més aigua, que és l'eix de nova aigua, o aigua no convencional. Aquesta aigua no convencional, essencialment, és la dessalació, que ja en tenim un parell de plantes funcionant, i que nosaltres proposem incrementar-la amb fins a 6 plantes de dessalació i en total uns 360 hectòmetres cúbics a l'any. Dessalació i regeneració. I la idea de regeneració és que si ja fem esforços per depurar l'aigua que ja hem utilitzat, no? L'aigua la passem per una depuradora i per tant ja fem uns esforços, aquesta aigua intentar no abocar-la o a mar o a prop de mar, perquè després l'haurem de dessalar, per tant no té massa sentit, intentar regenerar, aplicar un tractament terciari que faci que aquesta aigua pràcticament sigui utilitzable.
2: Una de les altres apostes estratègiques que presenteu en aquest document és la interconnexió de xarxes. Què significa connectar Catalunya amb aquestes xarxes?
6: Bé, és el que et deia, eh? Nosaltres plantegem tres grans iniciatives tècniques o tres grans estratègies. Les dues primeres són les que dèiem d'eficiència i nova aigua. Aquestes van enfocades a la quantitat d'aigua disponible, una per estalvi i l'altra per aportació de nova aigua. És aquest mix, aquest equilibri. I un cop tens tota l'aigua, el que diem és que ens falta una capa, que és la capa de resiliència. I la resiliència l'aconseguim amb una xarxa interconnectada. Les xarxes del país no estan connectades. Quan penses en la xarxa elèctrica és molt evident que totes les xarxes estan connectades. Quan tens una fallada en un punt pots subministrar des d'un altre. En el cas del gas també en alguns punts està connectat per diversos llocs. El cas de l'aigua no és ben bé així. Tenim xarxes molt aïllades i el que proposem és tenir xarxes interconnectades. Per tant, fer un gran corredor a tota la zona litoral i prelitoral, que és on es concentra la major part de la població, per tal de garantir els usos urbans de l'aigua en qualsevol circumstància. Perquè què ens aporta aquesta interconnexió? Ens aporta, 1, que en cas d'emergència en una...

0: territori, tenir unes canonades que puguis distribuir l'aigua dessalada cap a un punt o un altre, també ens aporta aquesta resiliència extra.
1: Clar, però els malpensats, quan es parla d'aquest projecte, segur que diuen, ostres, potser me l'estan colant, i al final és una altra manera de fer un transvasament encobert.
0: Sí, a més és cert, perquè quan nosaltres sortim a finals del 23, la primera mesura que proposem és justament és aquesta. I a més, nosaltres parlem d'un corredor a tot el litoral, i això són dos trams d'unió, hi ha com tres grans xarxes i proposem dos trams d'unió d'aquestes tres grans xarxes, però posem molt d'èmfasi també en la unió entre Tarragona i l'ATL, no? l'Aigües Ter Llobregat, i posem molt d'èmfasi perquè en aquell moment, desembre de 23, estem en el pitjor moment de l'última sequera, i posem molt d'èmfasi perquè de totes les mesures que hem parlat, si et fixes, totes tenen un període de maduració bastant llarg, és a dir, construir una desaladora no es fa de nit al dia. Triguem de l'ordre de 4 o 5 anys, entre permisos, pressupostos, projecte, execució, triguem de l'ordre de 4 o 5 anys. Quan parlem de regeneració també trigarem temps, és fer projecte de nou, permisos, projectes, no. Quan parlem d'estalvis, de mesures d'estalvi en l'ús agrícola, trigarà el seu temps, hem de canviar les tècniques de recs, hem de modernitzar canals, són mesures que també són més distribuïdes. En canvi, quan parlàvem de la canonada, parlàvem d'un període de temps molt breu, parlàvem d'entre 8 i 12 mesos, i en 8-12 mesos podríem haver allargat, diguem, el coixí que teníem a la crisi, insisteixo, en un moment en què les previsions eren dolentes, estàvem al desembre del 23, i que ens anàvem a poder-nos quedar sense aigua en període de menys de 12 mesos. Per tant, teníem 8 mesos aquesta connexió, ens hagués donat 45 hectòmetres cúbics més a la zona de l'àrea metropolitana, però de retruc també a la zona del Ter, perquè al final ens abastim del Ter, i per tant ens hagués donat un sospir, un aire, no?, que no teníem en aquell moment.
1: Parlarem de la regeneració d'aigua amb exemples reals, també de com les ciutats i en especial l'agricultura poden aconseguir aquest objectiu de ser més eficients i, en definitiva, d'utilitzar menys aigua, però ja serà més endavant. Marc Oliva, membre de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, gràcies per haver-nos resumit aquestes propostes que heu treballat.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant el 4 Gotes.
1: El concepte de la nova aigua és aquest que hem d'anar fent cada vegada més nostre. Anirà sortint aquí el 4 Gotes perquè ja ho veieu que està en boca de tothom. Hi ha altres idees que no són tan noves, com que l'aigua de l'Ebre pugui arribar més amunt de la demarcació de Tarragona. Recordareu que el director de l'Agència Catalana de l'Aigua ens deia que ara mateix, això no està damunt la taula, però avui sí que hem escoltat altres veus que aposten per aquesta idea, i us dic que baixarem aviat a les Terres de l'Ebre, on aquesta lluita en defensa del seu riu no està del tot enterrada. Abans, però, que us ho havia promès, havíem demanat al Joan Pellicer que ens confirmés o ens desmentís un mite al voltant de l'aigua, i a vegades és qüestió de fe. De fet, començàvem entre pèndols buscant pous, i us podeu imaginar que no tothom confia en ells a l'hora de buscar aigua. Sí que hem confirmat nosaltres que, com a mínim, el Forja va confiar-hi, va treure'n rendiment, però no m'enredo. Estàvem amb aquesta resolució de la petició que fèiem al Joan Pellicer, que ens expliqui un mite, i si és veritat o mentida. No ens parlarà dels saurins, sinó d'aigües miraculoses, o si més no, aquelles a les quals en algun moment se li han atribuït característiques curatives. Joan, quin mite ens vols explicar?
3: Home, n'hi trobaríem un que fora intermig. Guarir les criatures que tenien la tos farina, que deien, a Montblanc en concret, deien, aquest nen té la tos farina, per curar-la ha d'anar a beure aigua de les 7 fonts. Recordem que el 7 és un número màgic que té connotacions esotèriques i tal. I clar, paradoxalment, hi ha una part de veritat. En el moment que un nen que estava debilitat, que tenia la tos farina, però que començava a sortir a la tarda, caminava una estona, estava en contacte amb la natura, respirava bé, en condicions higièniques millor, bevia una mica d'aigua i tal, en el període es podia passar dues coses, o que empitjorés i que fins i tot es morís, dissortadament, o que

0: normalment acabava curant-se. I llavors el meu pare recordava que havia vist a la farmàcia de Montblanc que algú li deia què li podrien donar al nen per curar la... acabar de curar la tosferina perquè ja ha begut aigua de les set fonts. Per tant, és un mite, mig veritat, mig mentida.
1: Gràcies, Joan. Una creença que trobaríem en molts altres llocs, per exemple, l'aigua miraculosa de Sant Magí de la Brufaganya, que els tarragonins van a buscar encara avui en dia amb carros a més de 60 quilòmetres de distància a la Conca de Barberà i que dona inici a la festa major petita de Tarragona. També l'aigua com a sinònim de benestar, de purificar-se amb les aigües termals que ens han acompanyat des de l'antiguitat.
2: Quatre gotes.
1: Ara potser tenim molts altres ingredients, serveis i motivacions a les nostres vides, però històricament és cert que hem estat molt connectats i estretament vinculats amb la presència d'aigua. Vaja, de fet, coneixeu aquella màxima, no? Sense aigua no hi ha vida. I potser també us sona aquest altre lema. Lo riu és vida. En la pròxima cita, territoris, pobles, lluites i aigua, aquí al Quatre Gotes.
3: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: Va, Carles, porta. Explica't. I no facis cap tonteria.
1: Qui és?
2: Hola, inspectora. Soc l'Iris Prats, la podcaster que li va parlar de la Mònica Esteve.
1: Ah, sí.
2: Miri, he trobat una cosa nova. A l'Instagram de la Mònica hi ha un missatge ocult, una convocatòria a una festa secreta.
1: Una festa?
2: Sí, una festa que es va fer justament al Pla de l'Alba, al mateix lloc on van trobar l'home mort. No sembla casualitat.
1: Entenc. I això ho sap per què?
2: Diguem que he tingut accés al seu portàtil.
1: On és?
2: Saben a quants quilòmetres està el Pla de l'Alba de casa seva? Vull dir, per veure com hi podria haver arribat a la festa.
1: No, però diria que està a uns 20 quilòmetres, aproximadament.
2: Això serien 31 minuts i 37 segons en cotxe, no?
1: No exactament.
2: Doncs potser també haurien de fer una recerca a un perímetre de 31 minuts 37 segons de casa seva en cotxe.
1: Per què? Sap alguna cosa més?
2: No. El missatge també hi deia alguna cosa d'un elefant de llums. Potser sembla la decoració d'aquell edifici tan alt. No sé, potser és un missatge encriptat.
1: Iris? Segueix aquí, Iris?
0: Què coi fas?
2: Què coi fas, tu? Si jo només li havia donat pistes com havíem quedat.
0: Ni jocs ni codis. O ho pagarà ell. Qui? Ostres, no. No. No t'has carregat el mirall? Era de l'àvia Mercè. Si havia de ser per la Mònica, no saps com se l'estimava.
2: Ha estat sense voler. Que no veus que no hi veig?
0: Quina obsessió que tens de veure-hi. Veure-hi no canviarà res. Mira, deixaré que ho comprovis tu mateixa. Mira, Tiris. Mira la mena de mare que estàs feta.
2: Mostra'm tu la cara. Vine aquí i ensenya'm la mena de pare que seria capaç de fer una cosa així. Torna! Dóna la cara a tu també. Vull saber qui ets. Qui ets, malparit!

Em va treure la vena dels ulls, sí. Però sé que només ho va fer per castigar-me. Sabia que les seves paraules se'm clavarien com punyals. I així va ser. De bon punt vaig veure la meva cara reflectida en aquell mirall trencat, em vaig penedir d'haver-li demanat que em destapés els ulls. Vaig topar-me amb un reflex gairebé desconegut. Tenia el rostre desencaixat. I entre la foscor d'aquell soterrani vaig reconèixer la mirada de pànic d'en Pol quan es despertava plorant de matinada, a mig malson. No podia ni imaginar pel que devia estar passant. Potser la inspectora Merino havia entès el missatge i ens rescataria a tots dos. O potser no. I cada cop que obria la boca, el risc per al meu fill creixia. No vaig poder aguantar-me la mirada gaire temps més. En aquell mirall trencat ja no hi havia cap reflex que pogués recompondre. Era com si la meva pròpia imatge s'hagués esberlat per sempre.

0: fi t'has decidit a donar la cara? No! Què fas? Treu-me la bossa del cau! Treu-me-la! Treu-me-la! Treu-me, gira!
1: Ja saps què se sent.

0: Si tornes a jugar-me-la, això és el que li faré al teu fill. I t'asseguro que ell no aguantarà tant sense respirar.
1: Ets un desgraciat. No m'estranyaria gens que la teva filla hagués marxat per voluntat pròpia.
0: No sóc cap mala persona. Situacions extremes requereixen mesures extremes. I ara necessito assegurar-me que et comportaràs. Et taparé els ulls de nou.
1: No, sisplau.
0: Just a temps. Així que, Iris, et comportaràs?

0: Que si et comportaràs, respon, collons!
1: Em comportaré. Em comportaré, que sí, hòstia, que em comportaré!
0: Molt bé.
2: Iris? Encén, Iris?
1: Sí, sí, inspectora, la sento.
2: Ens havia espantat. Està tot bé?

0: Aragorn, Iris, no pensi. Merda. Inspectora Merino, digui.
1: Bon vespre, inspectora. Miri, sóc en Ricard Miró, de Crims d'Actualitat. Tenim informació d'una podcaster?
0: Com ha aconseguit aquest número? Un altre podcaster que es vol fer famós amb aquesta història.
1: Un altre? Sap alguna cosa de l'Iris Puig? Ha desaparegut?
0: Disculpi, Iris. Sembla que tothom vulgui fer-se famós amb aquesta història. Iris? Et...
2: "48 Hores" és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda al Menja't la vida. Què tal? Què contenta estic de que estiguis aquí de nou?
2: Jo també. A part, o sigui, estic contenta d'estar aquí presencial i estic contenta que sigui setembre, tornar a la rutina. És que per a mi, Pili, el setembre és inici d'any. És que per mi el 31 d'agost hauríem de celebrar el cap d'any, realment.
1: Tens raó.
2: Jo el celebro, he de dir.
1: Sí?
2: Sí, sí.
1: També estem contentes, ho hem de dir, ho direm sí, fluixet, perquè hem començat la canalla a l'escola.
2: Totalment.
1: Ai, anem quina felicitat,
2: males mares,
1: no?
2: I anem a dir que estem contentes, però perquè ells també ho estan.
1: Sí, és per ells, que estem contentes nosaltres. Doncs comença el setembre, comença aquest nou any i començaran segur les rutines, comença la bogeria, però també anem una mica organitzats o no acabem l'any, no?
2: Doncs sí, el setembre és un mes especial, no?, per aquest motiu, perquè, doncs, com dèiem, és com un inici d'any, no?, i per tant també, doncs, moltes persones es marquen fites i volem tornar a la rutina en tots els aspectes. Llavors, com podem fer? Com podem tornar a la rutina perquè no se'ns faci costa amunt? Perquè és una de les grans fites, no? O sigui, arribar a complir aquestes rutines que ens plantegem. Anem a parlar una miqueta a nivell emocional abans d'entrar en matèria, que és important, no? I a part els psicòlegs recomanen que hem d'ajustar els horaris de mica en mica. O sigui, no podem ara de repent, no?, tornar a la rutina al 100%. És a dir, si hem tingut molta vida social durant aquest estiu, doncs els psicòlegs el que recomanen és que continuem tenint petits dies, no?, d'aquesta vida social, inclús entre setmanes, és a dir, que no arribem ara a un horari d'hivern de no fem res, no? Bueno, hi ha moltes persones que durant l'hivern continuen tenint molta vida social, però, però doncs això, que no, mantenir una mica aquestes activitats d'oci, inclús entre setmana, i sobretot marcar-nos petits objectius que ens motivin. Això sempre ho parlem, cada any en parlem, no?, però que quan ens marquem un objectiu, que sigui un objectiu que realment ens vingui de gust, no? Si em marco l'objectiu de fer esport, doncs que sigui un esport que em motivi, que no sigui algo me'n vaig a fer esport per fer esport, perquè al final si no estic motivat, no m'agrada, doncs acabaré per deixant-ho.
1: Difícil, no?, com mantenir un hàbit o convertir-lo en hàbit, si
2: o
1: no t'agrada.
2: O convertir-lo, exacte. Llavors, doncs això, fer-ho de mica en mica, com ho podem fer, què podem fer? És un bon moment, òbviament, per reprendre hàbits saludables, com per exemple, doncs, anar a dormir a hores regulars, no?, d'estiu, i sobretot amb famílies, no?, no hi ha horaris gairebé, no?, i ens costa molt més reprendre aquests horaris, però és important descansar. Crec que portem molts anys parlant de la importància en els hàbits saludables, de la importància en el que mengem, en l'activitat física que fem, la importància en la salut mental també, però li vinc aquest any a incloure també el descans. L'important que és descansar.
1: I difícil. Segons en quines edats, I el gènere, que també afecta, les dones a segons quines edats, que ens costa molt dormir bé.
2: Sí, i aquí també, doncs, el dormir bé ens costa, però també hi ha hàbits que podem prendre, no?, tant amb l'alimentació com amb l'activitat física, com a gestionar les emocions per poder descansar bé, no? O sigui que al final és algo que està relacionat. Totes quatre branques, no?, estan relacionades entre si i, per tant, doncs, podem començar per canviar hàbits en una i, doncs, continuar amb les altres per, al final, aconseguir, doncs, el màxim benestar per cadascú de nosaltres de forma individual. Llavors, a l'hora d'anar a dormir, doncs, això, intentar que hi hagi horaris regulars. Vaig a donar també una recomanació i és no mirar pantalles abans d'anar a dormir. I vaig a explicar per què, perquè crec que tothom ho hem sentit, no? No, abans d'anar a dormir no es poden mirar pantalles perquè després ens costa dormir. Però per què és això? Quan es comença a fer fosc, el nostre cos comença a preparar per anar a dormir, no? Es comença a generar tot un seguit d'hormones i substàncies que fan que poquet a poquet, doncs, ens comenci a agafar aquella sensació de son per després, doncs, arribar al llit, no?, i dormir. Què passa quan tenim una pantalla? Que el nostre cos percep llum. I aquesta llum el que fa és com si no s'estigués fent de nit. Llavors el cos no es prepara per anar a dormir i això fa que quan anem al llit, i a més si al llit mirem una pantalla, no?, doncs ens costi molt més dormir. Per tant, aquelles persones, o sigui, és una recomanació generalitzada, pantalles abans de dormir, 2 hores abans hauríem de deixar de veure-les. Però en persones que us està costant dormir, que aneu a dormir i us costa i doneu toms, doncs una de les raons pot ser aquesta, per tant, reduïu el temps que esteu a les pantalles abans d'anar a dormir.
1: I pantalles són tot, també m'imagino que és la tele.
2: Sí.
1: O sigui que a llegir.
2: Exacte. És un bon tema, sí. No sé si heu llegit algun dia abans d'anar... No, perquè ara hi ha influencers que diuen que no és important llegir, Pili, no sé si ho has escoltat.
1: No.
2: Doncs sí, però no entrarem en matèria.
1: Home, podríem, eh? O sigui, hi ha influencers que diuen que...
2: Que no, és que important, no, no és rellevant llegir. Doncs en aquest cas, si volem descansar, doncs un dels hàbits que podem crear per descansar millor és retirar pantalles i llegir, per exemple. Uh-huh. No sé si heu, com deia, no sé si heu, si heu llegit alguna vegada abans d'anar a dormir, sí. però ens agafa son. Bueno, depèn. Ara estic pensant.
1: Sí, sí. Depèn de com t'enganxi allò que estàs llegint.
2: Tan veu alta, Pili.
1: Sí, jo perquè a vegades que... et ve son i a vegades dius, mare meva, és que m'he d'acabar el capítol i un altre. Sí, pot
2: exacte.
1: Passar.
2: Doncs això, intentar doncs, anar a dormir a hores regulars i fer doncs, o canviar aquells hàbits per poder realment doncs, dormir una miqueta millor. Què més podem fer? Doncs tornar a fer exercici de manera progressiva. No és necessari que ara de repent venga 5 dies a la setmana al gimnàs, no? O 5 dies a córrer. O... A veure, surt a córrer els dies que podràs mantenir. 5 no són, segurament. Uh-huh. Val? La gran majoria de persones no tenim temps per poder anar 5 dies a la setmana a fer esport. Val? Que podem, genial. Que sou dels que podeu, superbé, continueu. Però si no, comencem per un, comencem per dos, algo que sigui sostenible. Si més endavant es converteix en una prioritat, potser hi buscarem més dies, però que sigui real, que l'objectiu sigui real.
1: Que sempre és millor no, anar sumant hores que no restant, perquè llavors tens aquella sensació de fracàs, suposo que deu ser per això també.
2: Exacte, perquè al final si jo em plantejo 5 dies i em vaig a 3, doncs sembla que ja no estic arribant al meu objectiu. I que després doncs, és això, que ha de ser un objectiu realista, una fita que realment sigui assumible. Què més? Clar, parlem amb una nutricionista i encara no hem parlat del menjar, Pili. Llavors, planificar àpats equilibrats. És important planificar, molt important. Si volem seguir hàbits saludables amb l'alimentació, tenir una planificació. Una planificació que la podem fer, potser a l'inici ens costarà mitja hora, un diumenge. Però si ens habituem, després en 10 minuts tindrem la planificació de la setmana feta i això ens facilita moltes coses. Ens facilita la llista de la compra. Perquè ja, o sigui, ja fem la llista en funció del que hem planificat. Ens facilita a no pensar, o sigui, arribem i no hem de pensar el que hem de fer, perquè ja ho tenim comprat uh-huh. i ja tinc la recepta o ja tinc l'àpat creat, no? I per tant, doncs ja m'he de posar a cuinar i ja està. I a més, si teniu família, teniu nens i nenes, i aquest moment de fer el menú setmanal el feu en família, després hi ha menys irritabilitat a taula, perquè l'hem decidit entre tots i totes, no? Per tant, o sigui, planificar, o si voleu menjar d'una forma més saludable, el més important és tenir una planificació.
1: Està claríssim, perquè si no has planificat, no has anat a comprar, després obres a nevera, no pots fer en aquell moment, no?, l'àpat saludable, si
2: exacte.
1: No tens els ingredients que necessites.
2: I si arribem,
1: clar.
2: Si arribem tard de la feina, si arribem tard de, doncs, que hem acompanyat els nens i nenes a les extraescolars, si arribem tard, entre que arribem tard, estem nervioses perquè encara falten dutxes, que m'he de preparar, la feina estic nerviós perquè acabo d'arribar, no he pogut anar al gimnàs, no he pogut desconnectar, arribo... I segurament, si no tenim planificat el que sopar, doncs anem a algo ràpid i normalment lo ràpid no és saludable, no? Per tant, doncs tenir una planificació ens facilita a poder tornar amb aquesta rutina amb l'alimentació.
1: Déu-n'hi-do. Doncs molts inputs que hem de fer a poc a poc. Uh-huh. Home, la planificació pot ser una de les prioritats, eh? Perquè sense ella després no ve la resta de coses. No ve el temps per anar al gimnàs, no podràs dormir i descansar prou bé si tens el rau-rau al cap. Per tant, planificar-nos que ens donarà molta llibertat després per aconseguir totes les altres fites. Naila, que bé que hagis tornat. Et necessitàvem. Et seguim a través d'Instagram a @my_nutricionist. I enhorabona, feliç de ben trobada, no? No es diu així?
2: Sí, moltes doncs gràcies per rebre'm. Fins la propera.
3: Continguts en xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: El primer objecte interestel·lar. Els objectes interestel·lars són cossos celestes que no pertanyen al nostre sistema solar. Procedeixen d'altres sistemes planetaris i creuen l'espai interplanetari a gran velocitat, arriben al sistema solar i ens atreveixen. Quan aquests objectes entren al sistema solar, ho fan sense ser atrapats pel Sol, perquè van tan ràpid que només ens atreveixen, entren i surten. A diferència dels cometes, asteroides o planetes que orbiten el Sol, aquests objectes són viatgers solitaris. Van ser expulsats dels seus sistemes planetaris originals i vaguen per l'espai. Són testimonis de processos que tenen lloc a molts anys llum de distància de la Terra. Per tant, qualsevol informació que puguem obtenir d'ells és molt valuosa. A dia d'avui, ja n'hem descobert tres. El primer es va dir Oumuamua, el segon Borisov i el tercer Atlas. Anem a veure el primer. Oumuamua. El 19 d'octubre del 2017, el telescopi Pan-STARRS 1, situat a Hawaii, va descobrir el primer objecte interestel·lar. Inicialment es pensava que era un asteroide o un cometa del nostre sistema solar, però aviat es va comprovar que la seva trajectòria i la seva velocitat era tan gran que venia de fora. Tenia un origen extraterrestre. Va ser anomenat amb aquest nom tan estrany, Oumuamua, que vol dir missatger que arriba des de molt lluny, en hawaià. És un nom hawaià. Reflecteix perfectament el seu paper com a pioner conegut entre els objectes interestel·lars. Segons els primers estudis que es van fer, les seves fotografies, doncs aquest objecte és molt allargat.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 8:45 fins a 3:45. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a Cugat www.radiosantcugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, què tal? Com esteu? Esteu, doncs, preparats per agafar uns bons apunts? Perquè, a veure, això de la cuina, sempre les bones cuineres tenen el seu truquet. I tenim la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Bonins. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: Que sempre posa, doncs, els porros a tot arreu. Jo ara al final m'hi estic acostumat,
1: sí?
0: Ara, sí.
1: Va, molt bé, doncs això, va bé.
0: Vinga, què fem avui?
1: Doncs avui us porto uns fideus de pagès.
0: Apa.
1: De pagès perquè no són mixtes, ni són de peix, sinó són tots en carn.
0: Apa, què és això? Un joc de...
1: Clar, perquè els fideus els pots fer mixtes, sí, els pots fer de moltes maneres, i aquests de carn, doncs, són molt bons i queden, bueno, i també per variar una mica.
0: Vale, molt bé.
1: Doncs, què necessitarem? Necessitarem per 4 persones, com sempre, uns 350 grams de fideus del número 4.
0: Vale,
1: bueno, jo dic del número 4, que si us agraden aquells foradats de cada cantó, el més primet també, però a mi me queda massa tou, no m'agrada. M'agrada més el dente.
0: Jo massa tous tampoc,
1: jo tampoc,
0: eh?
1: I aquest, el número 4, és l'ideal per fer això. Els fideus sempre es compta uns 80 grams per persona. Així és com l'arròs, n'hi posem 100, el fideu allarga més.
0: Ah, val.
1: Condeix molt més que l'arròs. I llavors, per això fem això, que si volem posar tot el paquet, que és de 450, li posem tot, i llavors l'única cosa que hem de variar una mica és una mica la tomaca, posar-hi una cullerada més, i ja en tens per un altre dia, si vols, eh? Però per aquesta quantitat és això. Llavors, un quart de quilo de costella, 250 grams, costella de porc, 4 salsitxes, i ho podeu fer o tot de porc, llavors hi podríeu posar una mica de secret ibèric tallat també finet, a l'última hora, perquè no es quedi massa sec, o jo vaig fer, a mi m'agrada molt escurar, i ho vaig fer amb bales de pollastre i la cuixeta.
0: Ah, molt bé.
1: La punta de l'ala la retiro.
0: Sí.
1: Eh? Doncs llavors ho vaig partir pel mig, la vaig separar, diguéssim, l'ala i de la cuixa de l'ala, i vaig posar 4 ales i les seves cuixes.
0: Molt bé.
1: Eh? Un pebrot verd i un pebrot vermell, si us agrada. Una ceba grossa, i ara la ceba sempre he gastat la de Figueres. Però ara fa un temps que gasto aquella vermella, que a vegades deia... I doncs aquella vermella ara quasi bé s'aprofita tota, perquè la de Figueres et trobes ara, depèn de la temporada, suposo que deu ser, que al mig sempre està passat, podrit.
0: Ah, sí.
1: Que fa aquella olor tan desagradable que l'has de...
0: Sí, que queda com blava, eh?
1: L'has de llençar, perquè allò fa una olor com de podrit. Doncs aquesta... Quasi bé l'aprofites tota, la ceba,
0: vull dir.
1: I també queda molt bé.
0: I no se'n diu cap nom així?
1: No, ja veuràs, ceba vermella, una que és molt vermella.
0: Vale.
1: I està dura, que tu com la toques està dura.
0: Ah, vale, molt bé, molt bé.
1: Llavors, alls, un parell o tres de grans d'alls, pebre vermell dolç, com sempre, un bon raig de birranci, oli, sal i pebre, com sempre, l'oli sempre que sigui oli verge. I llavors aquí jo sempre faig una picada en els fideus d'ametlles i julivert, o avellanes, és igual el que tingueu, ametlles i julivert.
0: Això dels fideus, doncs veus ara que ho dius, fer una picada no l'he fet mai.
1: Sí,
0: doncs, i segurament que
1: resulta molt. I llavors hi farem, per aquesta quantitat, un litre de brou de pollastre o de verdures. Eh? Si fem tot el paquet, n'hi haurem de posar més d'un litre.
0: Va.
1: Sempre els fideus hem de comptar el doble. Així és com l'arròs hem de multiplicar per 3, el fideu no. Si són 400, són 800.
0: Va.
1: 4 i 4, 8. Eh? Perquè el fideu, i a més aquest, perquè en 6 o 7 minuts està, no es veu tanta aigua. Esclar, hem de pensar que l'arròs el bullim 20 minuts. Absorbeix molt més el caldo, molt més el brou. Doncs els fideus no tant, i llavors n'hi hem de posar menys. Eh?
0: Llavors, hem sempre... de posar-ho com a mesura que tapi els fideus?
1: D'aquest litro, per aquesta quantitat de fideus, quasi bé li hem de tirar tot, en deixem una mica, quasi bé tot.
0: I
1: ja no, i llavors ho hem... Bueno, primer de tot, què farem? Agafarem aquest oli, sempre un oli extra d'oliva, verge, i enrossirem la costella i aquest pollastre, i de cap d'un rato hi posarem les salsitxes. Jo sempre hi poso 3 o 4 grans d'all, sense pelar, allà mateix.
0: Sense pelar?
1: Sense pelar.
0: Què dius ara?
1: Sí, sí. I els alls, moltes vegades, amb el rostit i tot, sempre a pelar. Sí, sí, sí, tal com venen.
0: Hi ha moltes vegades que te recomanen xafals així?
1: Sí, no, no, jo no els aixafo i queden tubets. Llavors enrossirem tot això, i quan tinguem tot això, aquesta carn ja ben enrossida, la separarem. I en aquest mateix oli hi farem aquesta ceba, i posarem aquesta ceba, l'enrossirem ben rossa. Quan la tinguem ben rossa, hi posarem un bon raig de birlanci, que ens pujarà molt més el color de la ceba, perquè els sucres de tot pugen, i quedarà molt més bé. I llavors és el moment de posar-hi aquesta mica de pebre vermell i aquestes 4 cullerades soperes de tomaca, de tomaca natural. Llavors aquesta tomaca i aquesta ceba la passarem poder uns 10 minuts i anirem tirant una mica de brou d'aquest que tenim ja a punt, i com veiem que ens quedo ja com una pasta, i posarem tota la carn aquella que hem sofregit.
0: Val, molt bé.
1: I ho passarem poder 15 minuts perquè ens quedi, aquesta carn ens quedi una mica tova. Llavors, si hem volgut posar el pebrot verd i el pebrot vermell, també és el moment de tirar-li perquè no ens quedi massa tou. I quan ho tinguem tot això ja ben passat...
0: Oh, perdona, Joana, el pebrot com el talles?
1: Jo d'ouets, a daus, sí. I el pelo, sempre el pelo, eh? Sempre el pebrot pelat. Llavors hi posarem aquest pebrot, el deixarem també 5 o 6 minuts, ho rectificarem de sal i de pebre. Jo sempre hi poso en el sofregit sal i pebre, perquè queda, com hi tires ja els fideus, ja agafa un gust. Llavors ja hi haurem posat també aquesta mica de pebre vermell que hi hem posat perquè no se'ns agafi, ja li tirarem l'última hora, i passarem tots aquests fideus ben passats. Tindrem el brou sempre calent, li tirarem, i depèn del fabricant el que ens digui, és el que estarem. I llavors hi tirarem aquesta picada.
0: Ah, molt bé.
1: Aquesta picada
0: molt
1: que
0: bé,
1: hem dit. Jo la picada no la faig amb el morter, perquè hi ha gent que pica no amb el morter. A mi m'agrada més fina. Doncs jo ho poso amb el mini pimer, les ametlles, les avellanes, 10 o 12, no ve d'una, un granet d'all, una mica de julivert, ho trituro amb una mica d'aigua i li tiro.
0: Val. I bueno, ja li tires tot, i esclar, després no es deu notar, perquè a vegades si ho fas amb el morter...
1: Amb el morter es nota els trossos. Això queda ben fi. I després, depèn del fabricant, si ens diu 10 o 12 minuts, ho provarem, ho rectificarem de sal, i al cap d'aquest rato ja el podem servir.
0: Ah, molt bé, no?
1: Sí.
0: Jo, ara, en aquest plat, sí que agafo el bona nota de la picada, eh?
1: De la picada, sí, aquesta picada, així com l'arròs no cal, perquè l'arròs té molta més fècula i quedaria molt espès, doncs en els fideus aquesta picada hi va molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Doncs vinga, repetim, Joana,
1: repetim
0: els ingredients, a veure.
1: Doncs aquests 350 grams de fideus, el quart de quilo de costella, 250 grams, les salsitxes, les ales i cuixa de pollastre, una per cada un, que són 4, el pebrot verd, pebrot vermell, una ceba grossa, la tomaca, 4 cullerades soperes, llavors els alls, que els alls aquests els posarem ja junt amb, quan rostim aquesta carn. Ah, i després, si voleu posar, jo hi poso un pèl de canyella. Però no en branca, en pols, en el sofregit.
0: Una miqueta així.
1: Però no ens passem, perquè això fa com tots, vull dir, les herbes, tot. Tot en mesura, i és bo.
0: I ens passem una mica amb les espècies,
1: Això amb les espècies, vull dir, és això. Doncs llavors, com jo faig aquest sofregit, que tinc la ceba i la tomaca, sempre hi poso un pèl de canyella en pols, una mica de canyella en pols,
0: bé,
1: i don una substància molt bona. Una mica de canyella, el pebrot verd i el pebrot vermell, si li volem, aquest bon raig de birranci, oli, sal, pebre, la picada amb aquestes ametlles i el julivert al nostre gust, i el brou. Un litre de brou el teniu a punt, sempre calent, que no li tirareu tot, potser amb 800 en tindreu prou.
0: Bé.
1: Doncs llavors el reservem, o potser aquests fideus que hi heu posat se'ns veuran, perquè depèn del fabricant, se'n veu més aigua o menys, més líquid. Doncs llavors, depèn del fabricant, li haureu de posar tot o no.
0: Bueno, o segons també el gust de qui s'ha de menjar,
1: gust, que si a nosaltres ens agraden més sucosos,
0: sí,
1: i posem més brou. Si no ens agraden més secs... I llavors aquest plat també, si us agrada, el podeu fer al forn.
0: A l'hora d'acabar de coure, okay.
1: Sí, o sigui que si són 10 minuts, 5 al foc i 5 al forn, dalt i baix, que ja el teniu preescalfat a 180.
0: I què hi fa, això?
1: Queden més saquets de sobre. No queda tan malós, Queda de sobre, clar, al posar dalt i baix, queda més sec.
0: Bueno, esclar, això pot ser igual que amb l'arròs, no?
1: Ah, exacte, l'arròs, que el dia que el volem fer sucós, o el dia que el volem fer al forn, que també li posem.
0: Molt bé, Joana. Doncs un bon plat, a tenir-lo en compte. I bé, doncs, sempre traiem cada setmana algun d'aquests truquets, aquestes coses que tu saps fer, i que, doncs, mira, les podem anar aplicant a casa.
1: Exacte.
0: Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs, adéu-siau.
0: Fins la propera
1: setmana. Adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'obra de teatre Carn Humana. La podeu veure a la Sala Atrium de Barcelona i ens explica com una parella que ha adoptat un fill creu que el nen és especial. Arran d'aquesta idea, l'obra reflexiona sobre moltes qüestions, com ara la pèrdua d'empatia, la competència, la mercantilització de les persones, tot plegat per fer un retrat inquietant, però alhora divertit, amb tota comèdia, de la societat contemporània. Com que sense actrius no hi ha teatre, avui ens acompanya Meritxell Calvo, que és intèrpret de Carn Humana. Meritxell, com estàs? Benvinguda.
3: Hola, moltes gràcies. Pues molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
2: Igualment, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació. Aviam, situem-nos una mica. Tenim una parella, que són la Màrcia i en Ramon, que fa 5 anys va adoptar un nen bosnià, en Mirko. Fins aquí tot en ordre, però...
3: En ordre, sí, sembla normal fins aquí tot.
2: Exacte, però a cop i volta comencen a passar coses estranyes, podríem dir, no?
3: Sí, sí, coses estranyes i fantàstiques. L'obra ens situa en una distopia i és, com bé has dit, és una parella, és el Ramon i la Màrcia, que tenen un nen adoptat de 5 anys i tenen un problema amb el nen. Ells consideren que és un problema perquè, bé, ens planteja una societat una mica violenta o enfrontada, per així dir-ho, no? en la competitivitat, de que la meva criatura és millor que la teva perquè la meva té 2 mesos i ja sap fer la vertical, o és un crac de la pintura, no? I clar, llavors, i la nostra criatura què és? Què fa, no? I això planteja una mica l'obra.
2: Clar, a vegades sembla que quan anem al teatre hi ha situacions que es porten a l'extrem, però si ens fixem en el dia a dia segurament podem veure aquesta competició entre famílies, no?, entre pares i mares, per veure qui té el millor fill o qui és el fill que fa més bé no sé què.
3: Sí, sí, sí, a veure, si tots hem sentit o hem dit la típica frase de jo no és perquè sigui el meu fill, però és que realment això ho fa molt bé, o és que realment és el millor, no? Sí, a veure, l'obra ens planteja també una situació que des de la comèdia i des de la ironia i la sàtira ens planteja una situació que si no fos còmica seria monstruosa, no? Perquè la comparació entre criatures com si fossin objectes, com si arriba un moment que es parla de les criatures també com si tinguéssim un telèfon, no, és que el meu és un, no sé, és un iPhone número 15, doncs el meu és un número 17, no? El meu és millor. I a vegades se'ns oblida que estem parlant de persones, no?
2: De fet, clar, fins a quin punt, com a pares, com a mares, posem massa pressió potser als fills? Perquè aquesta competitivitat al final acaba sent això per a ells, no?
3: Totalment, totalment. A veure, també a internet corren vídeos d'aquests de les competicions de futbol, per exemple. Dic futbol o pot ser un altre esport, eh? Sí. Que els pares estan allà cridant des de la grada, fes això, fes l'altre, tira! Però no! I dius, senyora, senyor, que té 7 anys. Vull dir que està jugant, saps? I després, clar, veus aquests nens també que agafen la pilota amb aquesta violència. Però també l'obra dona una petita reflexió que, a part d'això i de la mercantilització de les persones i com ens comparem els uns amb els altres, és posar-se una mica de banda dels dolents. Diguéssim que el Ramon i la Màrcia tenen una manera molt, molt peculiar de pensar, no? I llavors ens... Tu vas rient amb ells i dius, ah, mira, jo això potser també ho faria, o ah, mira, jo aquí em veig reflexada, però arriba un moment a l'hora que dius, ostres, fins on ha arribat tot això, que no deixa de ser comèdia, eh?
2: Sí.
3: Però la reflexió va una mica més enllà, no se centra només en les criatures, se centra també en nosaltres, i nosaltres com a societat.
2: Que tu creus que les persones que us vinguin a veure potser sortiran una mica remoguts en aquest sentit perquè s'adonaran de coses de les que potser no eren conscients?
3: Doncs sí, però no remoguts en el mal sentit, sinó perquè la gent riu molt. Nosaltres hem Hem fet 3 funcions a Sabadell, hem estrenat allà, i la veritat és que ha anat molt bé, i després l'últim dia vam tenir l'oportunitat de fer un col·loqui, i la gent el que ens deia era, ostres, hem rigut molt, però molt, i al final, quan hi ha aquesta cosa, igualment no pots parar de riure, però veus el que està passant.
2: Clar.
3: Saps? I sí, i tambors, bueno, sí, després ens deien, sí, després vam anar a prendre alguna cosa, i ostres, sí que vam estar tota l'estona parlant. Clar, perquè això, clar, perquè l'altre, però no des de l'amargura de, oh, Déu meu, quina societat que som, sinó, escolta'm, tu t'has adonat que fem això o que fem l'altre?
2: Que suposo que és la màgia, no?, també, Meritxell, del teatre, sí. I vosaltres tenim una mena de vareta per tocar a la gent, per tocar-nos a tots nosaltres i activar-nos alguna cosa, alguna reflexió que potser ens ajuda a ser millors o a intentar millorar alguna cosa.
3: Sí, o com a mínim ser conscient de les nostres mancances, no?, o de com som com a societat, no?, que moltes vegades anem tirant cap endavant, a veure, en el nostre dia a dia no podem estar reflexionant tant de tot el que fem, no?, però de tant en tant el parar i dir, a veure, vaig a posar en valor les coses que tinc, doncs jo crec que està bé, i el teatre és una eina d'educació i de cultura molt potent que tenim i que hem de conservar, jo crec.
2: També perquè al final ens parleu del dia a dia, de la vida quotidiana, però aconseguiu, no?, amb aquest toc de comèdia, d'ironia, de sàtira tan necessari com deies abans, perquè no sigui una situació monstruosa, aconseguiu que sigui una cosa extraordinària, però que en realitat és molt, molt quotidiana, no?
3: Sí, exacte. Moltes vegades es parla de les grans passions o de les grans històries dramàtiques o les històries, jo què sé, d'amor, no? I moltes vegades i diem, ja, però i això jo a la meva vida com ho aplico, no? Potser no tinc una gran història d'amor o una gran història dramàtica, però i aquests personatges, no? Doncs aquesta obra és algo universal que ens passa a tots i ens passa cada dia. Mm. El que passa que, clar, posada des d'un altre punt de vista, diguéssim.
2: Meritxell, amb l'equip del programa, reflexiona una mica també, tot i no haver vist l'obra encara. Clar, pensàvem, en certa manera, també parleu una mica de com el capitalisme ha alterat els vincles humans. No sé si ens hem tornat menys empàtics, més egoistes, no?, més individualistes.
3: Sí, completament. I sobretot és la comparació, no?, i la mercantilització d'absolutament tot, no?, de l'art, de l'educació, tot el... No sé, ja no es poden fer les coses perquè tu creguis... Per exemple, parlo del meu sector, no?, el sector de la cultura, el sector de l'art. Doncs, ostres, jo tinc una obra de teatre perquè vull expressar això, no?, perquè tinc aquesta necessitat. No estic parlant de la puresa, de l'art, ni no té res a veure amb la puresa, simplement unes persones que tenen un producte que expressa alguna cosa, no? Doncs aquest producte, si no vens entrades o si no aconsegueixes un patrocinador o si tot el que no estigui envoltat de diners, no pot ser res amb allò. Mm. O sigui, ja pots tenir un producte meravellós que si no tens una publicitat que et vengui i que faci creure als altres que el que tu tens és el que necessita, no serveix de res, encara que realment ho tinguis i encara que sigui supervaluós el que tu tens. I amb això ens passa amb les persones, també. No? Tenim un problema enorme amb l'habitatge, no?, però sembla que estiguem més preocupats de, ostres, els pantalons que porto són de marca, mira, els del costat, porta aquelles sabates, jo què sé, una cosa molt estúpida, no?, que era com les bambes per córrer o les bambes per fer sala. Són bambes. Relaxem-nos, no?
2: Com a missatge, aquest relaxem-nos, crec que és important, i a vegades ens el diem prou. Va, fins al 30 de novembre podeu veure Carn humana a la Sala Atrium de Barcelona. És una obra, autoria i direcció de Josep Julián, i està interpretada per Santi Ricart i per Meritxell Calvo, que és amb qui hem pogut compartir uns minuts i unes quantes reflexions. Meritxell, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Menjar sostenible per no emplenar el mar de plàstics.
2: Malauradament, encara veiem que al mar, al bosc o a la platja, els plàstics són presents a tot arreu. Sabies que la meitat dels plàstics que s'utilitzen al món són d'un sol ús? Entre tots i totes, ens hem d'esforçar per reduir els envoltoris que utilitzem. Així, sempre serà millor comprar aliments frescos a granel, utilitzar bosses de tela, carmanyoles reutilitzables o ampolles d'aigua de vidre o metall. Si consumim productes de proximitat, reduirem l'empremta de carboni, doncs aquell aliment haurà fet menys quilòmetres per arribar al consumidor. Penseu que una llauna d'alumini pot trigar fins a 10 anys en convertir-se en òxid de ferro, o que un envàs d'un iogurt trigarà fins a 400 anys en desfer-se al mar.
0: Salut Activa.
3: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
4: És molt important que el que mengem, que ens emportem en excursions, a la platja o en activitats que fem a l'aire lliure, siguin el més sostenibles possibles. Com ho podem fer? Doncs portant carmanyoles en comptes d'envasos amb aliments d'un sol ús, com podrien ser aquestes amanides ja fetes, doncs nosaltres utilitzem la carmanyola. Per veure, doncs podem utilitzar ampolles de vidre o cantimplores o inclús bidons, tot i que són de plàstic, però almenys no són d'un sol ús, sinó que tenen una vida més llarga a nivell de beure, o inclús bocanrols, no?, que són com una espècie, no?, d'estutxos on te podem posar els entrepans aquí. I si pel cas tinguessin que portar algun aliment envasat, és molt important que després aquestes deixalles, aquests envasos, ens els emportem a casa i els reciclem bé. I sobretot per contribuir a la salut planetària i que tinguem tant la muntanya com la natura, com els mars, com els rius, el més saludables possibles, perquè és el lloc on també ens dona vida i ens dona salut, i els hem de respectar.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: poble en moviment. Tot un poble en moviment. Tot un poble en moviment.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: Saltimbanquis, somiadors, arlequins, clowns, somiatruites, equilibristes, trapezistes, mims, mags,

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

The Marlboro Man.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5, el teu ritme.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A continuació escoltarem una selecció dels millors capítols del Cinèfil Podcast.

El passat 3 d'octubre, Netflix estrenà un nou capítol de la seva sèrie Monsters. Aquesta sèrie antològica recorre les vides reals i imaginàries dels assassins en sèrie més famosos i sanguinaris de la història de Nord-Amèrica, un camp en el que van més que sobrats. En aquesta ocasió, la temporada s'ha centrat en Ed Gein, el fastigós assassí i profanador de cadàvers, centrant l'atenció en la seva impronta a la cultura popular i, més concretament, a la història del cinema. Més enllà de la valoració del producte, el que sí és cert és que després de Gein poden trobar un canvi abrupte al cinema de terror. La por, a partir de Psicosis, de Hitchcock, es dirigiria cap als humans i les horroroses possibilitats que tot un ventall d'assassins, més realistes o més fantasiosos, poden infringir en els cossos de carn i ossos. D'aquesta manera, anirien relegant-se a un paper més secundari o de sèrie B els monstres clàssics que des dels anys 20 havien habitat les pantalles i els malsons de tot el món. Però heus aquí que el 2025 Guillermo del Toro ens porta la seva versió de Frankenstein, i si encara estàvem processant el Nosferatu d'Eggers, ja ens arriba la versió de Luc Besson de Dràcula. Torna a estar el terror gòtic de moda? Ha arribat una nova era de les bèsties? Per si fos poc, coincideix aquest repunt amb un aniversari molt especial. Es compleixen 50 anys d'ençà que Spielberg atemoria els banyistes de tot el món portant el número 1 de la taquilla a un tauró amb molta gana. Avui dediquem el nostre podcast a les criatures que, per mèrits propis, s'erigeixen com a reis absoluts del terror. Homes invisibles, mòmies, criatures artificials fetes de distintes parts de cadàvers, vampirs i homes llops, zombis, caijos i, per damunt de tot, el mico més mític, el rei sobre els reis, King Kong. Necessitarem un vaixell més gran per navegar a través de les zones de Cugat Mèdia, Ràdio Cambrils i Ràdio Calella, que se'ns afegeix com a difusora del nostre programa. Però, tot i així, trampejarem el temporal per xerrar i debatre amb els sospitosos habituals, Jan Romaní, redactor del web El Cinèfil, i J.R. Armadàs, director del web. Jo sóc en Joan Miquel Mas i ara comença el Cinèfil Podcast.

0: és que jo deixaria sonar aquesta cançó estona ben llarga i se't posen els pèls de punta 50 anys després.
1: Jo m'he posat nerviós.
0: Ja. Que sí? Has mirat sota la taula, a veure si hi havia algú, eh?
2: Exacte, exacte. Bé, bona tarda, benvinguts una tarda, un dia més, és igual l'hora que ens escolteu, en aquest programa, i com anàvem avançant en aquesta introducció, avui és el torn dels monstres, com han dit, arran d'aquest repunt que sembla haver-hi del terror gòtic, el folk horror i totes aquestes bestioles sobrenaturals que ara mateix pareix que estan tornant al cinema i que nosaltres ens alegrem bastant perquè el gènere del monster movie, quan vàrem fer el nostre programa de Players Culpable, ja el vàrem posar sobre la taula. Bona tarda, Jan. Bona tarda, JR. Tarda. Com estàu?
0: Què tal? Bé, amb ganes de passar por i celebrar una castanyada parlant de cinema de terror com toca, i en aquest cas amb els monstres com a protagonistes, que, com bé dius, tornen, però és que jo crec que no han marxat mai.
2: No
0: han marxat mai, i el que passa que sí que hi ha moments que segurament, per actualitat, doncs els tenim més o menys amunt en els titulars. Jo crec que el 2025 és un any on estan molt els titulars per mèrits propis, perquè hi ha grans noms que han fet grans revisitacions de monstres clàssics, que ara en parlarem, i per aquest aniversari, no? L'altre dia parlàvem del 40è aniversari de Back to the Future, doncs avui toca 50è aniversari de Jaws, del tauró de Spielberg, que com a curiositat inicial podem dir que a l'any moren molt poques persones menjades per taurons. Però tenim aquesta percepció per culpa de Spielberg.
2: No, però és lògic també, perquè és, a més, tal com està feta la pel·lícula, el tauró pràcticament no surt, i és aquests monstres gairebé invisibles que tens la presència allà, i això, la suggestió és gairebé més terrorífica que veure els ullals, no? La mossegada.
1: Sí, totalment. Vull dir, les pel·lícules de terror, quan funcionen millor, és quan no veus el monstre o trigues molt a veure'l, perquè avui en dia ara se't presenta un Godzilla aquí, i clar, el primer dia que el van veure vas, ostres, el Godzilla, quina por. Ara ja és com un amic que podries tenir al sofà de casa, no?
2: Totalment, totalment. Jo començaria una mica per, així com trencar el gel, demanant opinió, no? És el vostre rànquings personal de monstres, a quin posaríeu a dalt de tot, i així ja començam ja a treure temes.
0: Comencem ja amb els rànquings, amb els millors i els pitjors, eh? A veure.
2: No, però
0: és
2: només
0: difícil,
2: com per encetar una mica, dir, mira, jo el meu preferit, jo diria els vampirs, perquè com a millennial, doncs, vaig viure tot el d'això del fenomen
0: Crepúsculo.
2: Però a mi Crepúsculo no m'agradava tant. A mi les que sí que m'agraden bastant, no sé si entren dintre la categoria de ple culpable, són les d'Underworld. Almenys les tres primeres, és bastant fan de tot el gènere vampirs. I ara hi ha uns llibres que estan sortint, que segurament arribaran a adaptació, perquè estan tenint molt d'èxit, que són els del J. Christoph, de l'Imperi del Vampir, que aquest fa una revisitació després de que Crepúsculo es carregués bastant tota la mitologia, i estan tornant el vampir sanguinari i cruel, que és el que realment mola.
0: I sense oblidar la pel·lícula de Sinners, que aquest any ha donat moltes sorpreses,
1: sí,
0: i que ha estat una revolució dins del gènere vampíric, no?, per barrejar tot el tema amb el racisme, no?, i aquells Estats Units de fa uns anys, quan encara els negres estaven relegats, no? Una pel·lícula molt recomanable,
2: molt
0: que la podeu veure a HBO, sí, i que no m'estranyaria veure aquest any nominada a algun premi.
1: Sí. Ho estarà.
2: Encara que sigui música, jo trobo que hauria d'estar.
1: No, a pel·lícula i tot, segur que ho
0: pel·lícula,
1: estarà.
0: Pel·lícula, sí?
1: Sí, sí.
0: Aventures pel·lícula, eh?
1: Ja veureu, ja veureu.
0: Ja, quan fem el podcast de les millors de l'any, estic segur que sortirà aquesta.
1: Estarà, sí. Jo diria, jo si els categoritzem com a monstres, jo em quedaria amb els zombis.
2: Ah, clar.
1: Perquè, bé, al final, a mi, com el que més m'interessa són les històries humanes, i quan hi ha zombis, hi ha històries humanes, perquè hi ha els humans com a bons i els humans com a monstre terrorífic, no, també. I, no sé, jo també he crescut pel·lícules com Shaun of the Dead, per exemple, no? Com el zombi, com més enllà del terror, sinó també dins del món de la comèdia i tal, sempre com m'han semblat pel·lícules com molt, molt interessants, i no sé, vull dir que sempre és més garantia per mi, el monstre que és més garantia per mi és el zombi.
2: Hi va haver com tota l'eclosió al principi de 2010, 2015, arran, òbviament, de The Walking Dead, que es van començar aquí, a la de Sitges, és mítica, però jo recordo a Palma d'adolescent que es van començar a fer zombie walks, així com bastant periòdiques, i hi havia com tot un interès gran pel gènere del zombi, una eclosió bastant forta.
0: I a més el fenomen zombi neix a l'any 1968 amb la pel·li de George Romero, no?, de l'Amanecer de los Muertos, i era aquell zombi una mica tòtil, no?, el que s'aixeca, que camina lent, i en canvi la revolució l'evolució dels zombis, diguem, barra infectats, que és la que segurament el segle XXI ha donat més alegries en aquest cinema, és amb Danny Boyle, que a més ara torna a estar d'actualitat perquè ha revisitat aquell 28 dies després, i ara amb el 28 setmanes després, i ara el 28 anys, que serà una trilogia, que ja l'any passat vam tenir la primera...
2: A mi m'ha agradat molt.
0: A mi també, i la segona ja ha posat el tràiler i pinta molt i molt bé. I en aquest cas hem de reivindicar la nostra aportació pàtria al tema, que és la saga REC, que sí, ha estat una saga...
2: La meva preferida,
0: mítica de zombis, i efectivament fins i tot millorant o com a mínim estan al nivell de la pròpia dels 28 dies i mesos i anys, i a més, escolta, en un pis de l'Eixample de Barcelona i amb un final que a mi encara em posa els pèls de punta i considero dels més terrorífics, no de la història dels monstres, sinó del cinema. Les golfes amb la niña Medeiros, jo encara estic fent cacones amb aquell final.
2: De fet, jo demanaria si consideram la niña Medeiros com un monstre de cinema. Estaria de dins? O...
0: És que, clar, a veure, si ara ens posem canònics i ho hem estat parlant allò fora de micròfon abans, clar, que és el cinema de monstres, no? I jo crec que, clar, hauríem de fer una sèrie de divisions. De primer, aquests clàssics que comentàvem, no?, que venen de la literatura, Dràcula, Frankenstein, Home Invisible, el Geperut Notre Dame, tot plegat, que són els que segurament van triomfar a la primera meitat del segle XX. Llavors, més tard, a meitat del segle XX i finals del segle XX, entra amb més força el monstre gros i lleig, com pugui ser Godzilla, com pugui ser Taurons, com pugui ser tota la part aquesta animal dels monstres, Jurassic Park, homes, llop i tot plegat, i després sucedanis, com puguin ser els zombis que dèiem ara, aliens, que no deixen de ser monstres, o com a mínim el tractament és de monster movie, no? I per tant, tot el ventall s'ha fet molt ampli, no? I per mi és tant monster movie, Starship Troopers o Alien, com el Frankenstein d'avui en dia de Guillermo del Toro, o una pel·lícula que després parlarem, Host, del 2006 o 2007, de Bong Joon-ho, no?, aquell monstre que està als carrers de Seul. No? Tots són monster movies, l'única diferència, diguem, és la mida del bitxarraco, o si el bitxarraco en si té una arrel o una base humana o no.
1: Sí, jo crec que una mica la transició aquesta que ara deia el JR dels monstres clàssics que venen de la literatura cap als monstres aquests enormes que són destructors de ciutats, va venir una mica amb la Guerra Freda, no? Tu això t'encantarà, Joan Fiquel, que t'ha encantat la història, com, no?, el Godzilla va néixer de la Guerra
2: Godzilla
1: dels Missils.
2: Són les bombes nuclears.
1: La por a l'aniquilació total de la humanitat per culpa de la Guerra Freda, que tenia la sensació, tant russos com nord-americans, que en qualsevol moment algú apretava un botó i tots ens anàvem a la merda, doncs una mica d'aquí ve aquesta necessitat d'un cinema tan destructiu, de monstres tan grans, capaços d'aniquilar-nos a tots, no?
2: Sí, de fet, crec que quan vàrem fer el programa de Bola de Drac, ho vàrem comentar, que sobretot dintre de l'imaginari dels japonesos, les dues bombes nuclears que van caure al final de la Segona Guerra Mundial han marcat, és lògic, vull dir, si nosaltres ara a Catalunya de cop hi ha dues bombes nuclears que s'acarreguen Barcelona i Mataró, per dir alguna cosa, tardaríem segles en recuperar-nos com a societat d'aquesta destrucció. Aleshores, els japonesos inclouen com a part de sanació del trauma els monstres que destrueixen ciutats, les amenaces intergalàctiques que arriben i ho peten tot, com una forma també de processar el trauma d'un dia per l'altre perdre dues ciutats, que és molt fort.
0: I Godzilla surt molt poc després de les bombes, perquè surt l'any 54, que està molt, molt a prop en el temps. Vull dir que va ser una pel·lícula que, clar, ho veiem des d'una altra perspectiva, però molt impactant en aquell moment, i clar, i pels japonesos a la vegada molt, molt retraumàtica, no? Perquè d'alguna manera tornaven a veure, no, a més aquí la van traduir com Tokio bajo el temor del monstruo, el terror del monstruo, una cosa així, era tornar a veure això, però en canvi a la gran capital, no? Tornar a veure aquesta destrucció que havien viscut no fa gaire, en aquest cas amb un monstre que tenia aquest mateix origen, que és l'origen nuclear.
2: Clar. Sí, és superinteressant ara... Fent una mica més llarg el tema, es veure com el cinema de monstres, en general tota la història del cine, no? Però el cinema de monstres, si l'analitzes a partir de l'anàlisi històric, abans, quan estàvem posant una mica en ordre el que havíem de parlar avui, veiem que tota la primera part del segle XX, que és quan apareixen els monstres de l'Universal, el primer Dark Universe, que és el que ara vàrem voler com revifar amb la mòmia del Tom Cruise que va fracassar, tot això ve d'una concepció del cinema, molt de fira, molt de, això, com de parc d'atraccions, en el que el terror gòtic encara era relativament recent. Imaginem-nos la primera adaptació que ens trobam del Dr. Jekyll i Mr. Hyde o Dràcula, és com si ara veiem una pel·lícula que adapta una novel·la dels anys 90, no? Ara, a Sitges varen veure The Long Walk, que és una novel·la dels anys 80, doncs, més o menys seria el mateix. Aleshores, quan vas veient tot això, va avançant el segle XX, es va canviant la perspectiva de la gent sobre el que li fa por i el que no li fa por. Quan apareix Ed Gein, apareix com un terratrèmol tots els horrors que són capaços de cometre els humans, ja el terror deriva cap aquí i tot el que són els monstres queda dintre d'una sèrie B molt vàlida, com és la Hammer, no? Però ja ha relegat a un segon punt, no? El monstre del tauró també, en el fons, no deixa de ser com agafam la natura i la feim terrorífica. Ja no necessitam anar tant a lo sobrenatural, tret de cases com l'exorcista, pot ser tret de cases com aquest, ja ens n'anem molt més cap a el terror és el que ens poden trobar. Allò sobrenatural, allà que està fora, també té a veure amb una societat que ja no és tan creient, que és menys supersticiosa, vull dir, tot està lligat, sí, en aquest punt.
1: I el que
2: punt,
1: ens fa por ara, com en un de les tofàs, és un virus que s'expandeixi i ens elimina a tots, no? Exacte. Vull dir que així va
2: evolucionant. I la certesa d'un final d'un model de societat, que també és...
1: Exacte.
2: Si ja no és només el virus, és el món que coneixem, el veiem tan fràgil que està a punt d'acabar, i el que ens fa por és el que vendrà després, no? I la projecció del després és el que ara genera més terror, no?
0: I en canvi, 70s i 80s va triomfar molt l'Slasher, no? Que és el monstre no monstre, o sigui, el monstre humà, que és una persona, no?, que va matant el personal pels motius que siguin, i aquest segurament també relacionat amb tots els moments aquests, Ed Gein, Charles Manson, no?, tots aquests assassins mítics i mediàtics que sortien als Estats Units, i per això doncs van sortir Halloweens, Screams, als 90, tota la saga de Viernes 13 i tot plegat, que també va ser la que va...
2: Kruger, que encara que sigui més fantasiós, el Hellraiser, veuen d'això, ja no tenen com inspiració un monstre romàntic, de terror gòtic, ja és una cosa més basada, això, amb l'assassí en sèrie, que li dones un punt fantasiós. Lo qual és xulo també perquè a nivell d'estimular la fantasia ens ha donat monstres de nova creació, doncs, com molt interessant, no?
0: I tant.
2: Però deixant una mica de banda la història del segle XX i del cinema clàssic, també han anat sorgint al segle XXI i final del segle XX molts de monstres de nova creació que ens han atemorit i que crec que tu, JR, tenies un petit recull, no?
0: Sí, òbviament no és un recull exhaustiu, sinó una sèrie de monstres, diguem, del segle XXI que m'agradaria destacar perquè han estat monstres que han impactat molt a l'audiència en aquest moment. I el primer, per mi, serien els Mutos de Pacific Rim. Aquí Guillermo del Toro revisita d'alguna manera el fenomen de Godzilla i li fica també en tota aquella base de Mazinger Z, no?, i crees aquests megarobots que han de lluitar contra aquests megamonstres, que és una pel·lícula molt, molt d'estètica i d'arrel japonesa, i que va triomfar molt, em sembla, el 2013 era. Després, el Clover de Cloverfield, una pel·lícula de monstres també amb clau Godzilla, per entendre'ns, bitxarraco gegant, cada cop i volta. Tu comences la pel·lícula en una festa i acabes veient que hi ha una destrucció de la ciutat total i massiva, i és una pel·lícula que va impactar molt i que també ha donat lloc a una petita saga que ha continuat amb dues pel·lícules més. Després, uns de molt interessants, que són els aliens de A Quiet Place. Aquests aliens que ens creen una societat tranquil·la, que només es guien pel so i, per tant, doncs, només et perseguiran si fas soroll. Només comentar l'escena del principi on hi ha un supermercat que està tot arrasat però estan intactes les bosses de patates, perquè si les obres ve el bitxarraco i se't menja. Molt interessant A Quiet Place, que també ens està donant seqüeles i que segurament donarà encara més a parlar. A mi també m'agrada especialment el monstre que l'he comentat abans de Host, de la pel·lícula coreana de Bong Joon-ho, perquè és un monstre contemporani també al mig de la ciutat, però que ja et surt al minut 5 i ja el revela, o sigui, en contra del que haurien de ser aquestes pel·lícules i que hem comentat abans, que has d'amagar el monstre i que com menys millor, doncs no, aquí surt des del principi i ja tota la pel·lícula és el fugir d'aquest monstre. I per acabar, segurament els monstres televisius que més han impactat aquest segle XXI, que són els Stranger Things, no? Els Demogorgons i després el Vecna, no? Com a gran jefe d'aquest món de l'Upside Down, que ara veurem el desenllaç d'aquesta que ha estat la sèrie estrella de Netflix i que jo crec que també ha aconseguit pujar el carro a tota una nova generació amb aquest cinema de monstres i de terror que, amb un producte que no deixa de tenir les bases en els 80 i en aquestes pel·lícules que triomfaven als 80, però que ha actualitzat el segle XXI amb aquests monstres nous del món de sota.
2: I a més, si te fixes una mica, Stranger Things no crec que ho fessin conscientment, però que és interessant veure com el Demogorgon de la primera temporada és un monstre molt visceral i d'aquest tall pot ser més de kaiju, no? Uh-huh. I com al final Vecna és... ja entram en l'humà una exacte. Altra vegada, no? Que directament és un humà que s'acaba convertint en aquest tipus de monstre i que té tota la base amb el Freddy Krueger, no?
0: Perquè jo crec que el que diu el Jan, que en el fons ens acaben interessant més les històries humanes i si, més enllà dels Demogorgons, que són una espècie de gossos amb un cap que sobre una flor, el Vecna, que és un monstre més humanoide i que li veus una intenció i un raciocini humà, ens espanta molt més això que no pas un animal desbocat, jo crec. Clar. Per molt que l'animal desbocat també et pugui fer por o se't pugui menjar, però en l'altre hi veus una psicologia darrere terrorífica que t'acollona més.
2: Totalment, totalment. Ja per canviant una mica de tema, el que comentàvem abans era que nosaltres... Sí que hi ha tots els monstres de l'Universal, que són dels anys 20, i que, com a mínim, algun fotograma hauràs vist, sigui del Frankenstein, sigui del Nosferatu, del que sigui. Però, periòdicament, aquests tornen a aparèixer, i pot ser nosaltres, abans de veure el Nosferatu dels anys 30, havíem vist alguna pel·lícula de vampirs, o havíem vist La mòmia del Brendan Fraser, abans que la mòmia antiga, i per tant que és un gènere que constantment veiem que es va reciclant, no? I ara, aquests darrers anys, jo sé que a tu t'agrada molt JTR, van començar a aparèixer de nou el King Kong, el Godzilla, no? I aquest nou Monsterverse, no? Era una mica el podríem treure una mica aquí parlada.
0: Sí,
2: com
0: jo,
2: està?
0: Jo celebro això, que, a més, clar, com dèiem, Godzilla té l'origen al Japó i, a més, al Japó tota la mitologia kaiju està desenvolupadíssima amb altres monstres que aquí ni tan sons ens sonen, o que si ens sonen alguns és perquè després els han recuperat a les pel·lícules americanes, però l'univers de, en aquest cas... insectes, animals o bitxos en general que s'han convertit en estructures gegants i destrossen ciutats, al Japó el tenen desenvolupadíssim. Però en aquest cas, en aquest Monsterverse que van recuperar amb la versió nova, i dic nova perquè, clar, va haver-hi un als anys 90, aquell del Jean Reno i el Matthew Broderick, que va anar molt bé, però no parlem d'aquesta, perquè aquesta no va continuar, sinó el 2014 va tornar Godzilla. Sí. Godzilla americà, que és llavors el que va arribar a tot arreu. Entremig hi ha hagut Godzilles japonesos amb molt d'èxit, com Shin Godzilla, o com la última de Godzilla Minus One, que va arribar fins i tot a guanyar l'Oscar als millors efectes especials. Però, al marge del Japó, aquest Monsterverse va continuar després amb Kong Skull Island, i a partir d'aquí va haver-hi ja la barreja mítica entre King Kong i Godzilla, que va arribar... No, després de primer Godzilla 2 i després hi ha Godzilla vs. Kong, que va ser una de les pel·lícules que va funcionar millor després de la pandèmia, quan encara ens costava molt anar al cinema. Doncs aquesta va ser una de les poques que va tenir molt èxit i va ser de les més taquilleres aquell any. I ara aquest any, que han fet, bueno, el 2024, Godzilla vs. Kong New Empire, i espera perquè n'hi haurà més.
2: Si no, això pinta que serà una d'aquestes exitoses.
0: Sí, perquè el entren clarament dins de la categoria de plaers culpables, sobretot
2: sí,
0: aquestes
2: sí.
0: Últimes, perquè ja és la destrucció perquè sí, i els arguments no se salven ja per enlloc, i el King Kong té una espècie de puny metàl·lic, i bé, és igual. És com unes crispetes i unes cerveses endavant.
2: Sí, sí.
0: Però no vindrien a passar la història del cinema per la seva qualitat. Jo crec que d'aquestes, potser la més reeixida de totes va ser la de Kong Skull Island, la del 2017, que ens va introduir el personatge de King Kong d'una altra manera, i aquesta a mi va ser la que més em va agradar. Però en qualsevol cas, ara mateix aquest Monsterverse continua sobre la taula i continua obert. A més, ara se n'ha fet una sèrie Apple TV de Monarch, que és com aquesta empresa que intenta explotar tots aquests kaijus, tots aquests monstres, i jo estic segur que n'hi ha per estona, i fins que no s'esgoti potser com els superherois, de tant en tant, cada dos o tres anys tindrem una pel·lícula d'aquestes.
2: Jo he de dir que la de Kong Skull Island com a pel·lícula em va entretenir, va complir la seva funció i va estar bé, però és que les comparacions són odioses, i a mi la del Peter Jackson... Sí, les clàssiques, sí, les podem enaltir el que vulguem. Jo recordo tenir, no sé si tenia 12 o 13 anys, anar al cine a veure la del Peter Jackson, i és una d'aquestes experiències cinèfiles que te marquen. No? Una pel·lícula de 3 hores, molt ben rodada, molt bon repartiment, un King Kong que estava... No sé exactament, potser això ho recordes tu més, però que havien estat tot l'equip observant el floquet de neu durant no sé quant de temps per poder-li prendre les mesures. Vull dir que al final el King Kong de Peter Jackson...
0: Té una arrel catalana i tot, mira que
2: bé. Té una arrel catalana, no? Me pensava que tindria... Jo sé, me sona que durant...
1: M'està sonant a mi també.
2: Me sona que varen estar durant un temps venint aquí al zoo de Barcelona per veure com es movia i prendre-li les mesures de la cara, i que després, doncs, li varen canviar el color de pèl, no?
0: Perquè... Home, és que a veure, King Kong, si el fiques de color blanc, seria una mica estrany,
2: eh? Buah, estaria molt guapo, eh? També t'ho dic.
1: Acabarà arribant, vull dir, perquè se'n fan tantes i tantes que al final...
2: En algun moment s'hauria de...
1: Estàs mirant que no existeixi ja, potser, i tot.
0: No, hi ha una pel·lícula que ara ho haig de mirar, perquè no recordo si és blanc, però ho miraré.
2: Rampage, pot ser? No. Hi havia una que era un mico enorme.
0: Sí, no,
2: me sona la portada, perquè
0: no
2: l'he
0: vist. Mi gran amigo Joe, però no és...
2: No, mi gran amigo Joe també era de pel negre. Sí. Aquesta la vaig veure al cinema, jo, també, quan era nin.
0: I, efectivament, Rampage és blanc.
2: Aquest, blanc,
0: ja l'hem trobat, sí. Ah. Aquest sí que
1: és... Però és un goril·la més petit, no? Entenc.
0: Home, és, no parlem de Dwayne Johnson, no? Parlem del goril·la.
1: Sí, exacte.
0: Val, no, home, l'estic veient, és grandet, eh?
1: Vale,
0: grandet. Aquest no el vaig arribar a veure.
1: No és un monstre.
2: No és un bitxarraco.
0: No és una bèstia com Godzilla o King Kong, però és grandet, és grandet. I aquest sí que sembla més aviat un floquet de neu enfadat. Sí.
2: Bé, deixam oberta la possibilitat de que arribin més pel·lícules del MonsterVerse, no?
0: Sí, jo crec que arribaran. I el que també sembla ser que pot reactivar-se és la mòmia de Brendan Fraser. Ara que Brendan Fraser torna a estar a dalt de tot, i ha guanyat Oscars i se l'ha recuperat, i això a Hollywood li encanta, no? Aquestes joquines trencades, tornar-les a la palestra... Hi ha bastants rumors de que pot tornar la mòmia Brendan Fraser, tenint en compte, com deies, el fracàs de la mòmia Tom Cruise, i aquest intent de MonsterVerse clàssic que també havia de portar en Russell Crowe com el Dr. Jekyll i Mr. Hyde i tot d'altres personatges amb l'home invisible i tot plegat, però que allà es va quedar perquè aquella pel·lícula no va anar.
1: La del 99 a mi em va marcar molt, eh?
2: A mi m'agrada molt, també.
1: Quan era petit, jo recordo els escarabats aquells que se'ls ficaven per dins de la pell. Jo he tingut bastants malsons a la meva vida per culpa de la mòmia, eh?
2: De totes maneres, te diré que, tot i ser molt fan de tant la primera com la segona, la de l'emperador drac, aquesta tercera, no m'ha agradat tant.
1: Però a mi crec que tampoc, perquè és com que la tinc més oblidada.
2: Més oblidada, més
1: recordo
2: nebulosa,
1: molt bé la primera
2: no?
1: i la segona, sí. I després ja no sé què passava. Sí,
2: sí, no, jo, les dues primeres sí que m'agraden molt, però no estic del tot d'acord en que en Brendan Fraser ara se fiqui aquí, perquè hauria de tirar més cap al cinema indi, que és el que li ha donat una mica el revifar la seva carrera.
0: A mi no em molestarà si torna a fer una mòmia.
2: No, i l'anirem a veure i faran crispetes.
1: Però no és aquell Brendan Fraser, que era un sex símbol, el Brendan Fraser del 99.
2: Sí.
1: I ara és una de les...
0: Ara és la balena. Sí.
2: No, ja no només a nivell físic, però sí que és veritat que la pel·lícula de la balena, que a mi m'ha sorprendre gratament, perquè el director, que és l'Aronofsky, me fa molta por, que té molta facilitat per fer pornografia emocional. Aleshores, la de la balena...
1: A veure, n'hi havia una miqueta, la balena.
2: N'hi havia una mica, però venint del director de Requiem for a Dream, estava bastant continguda. No sé...
1: Sí.
2: Saps? Venint d'on venia, no? Aleshores, jo crec que en Brendan Fraser, que ara, gràcies a una pel·lícula més indie i més emotiva, ha pogut tornar dalt, que el recuperin per fer els seus papers clàssics, a mi no m'acabaria de fer, però bé, això ja és la meva narrativa.
0: Parèntesi, Brendan Fraser, ja que estem amb el tema, tot i que estem parlant de monstres avui, ara farà una pel·lícula on és un actor que es deixa llogar per famílies japoneses.
1: Rental Family, no?
0: Exacte. Mm. I doncs ve a fer de germà gran no sé què, o de la parella de no sé qui, o de l'amic de no sé quan, per japonesos que per sortir d'una situació necessiten un estranger, i llavors el pots llogar a Brendan Fraser perquè vingui a fer el paper que tu vulguis.
2: Doncs no sé què dir-te si és més terrorífic aquest argument que... Sí.
0: No compta com a Monster Movie, però vaja. No.
1: Gairebé.
2: Sí. Però compta com a monstruositats d'un futur probable,
0: i tant,
2: no?
0: I tant.
2: De totes maneres...
0: No, probable no, això ja existeix al Japó, eh?
2: Sí,
0: sí,
2: sèrio?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Però que és una espècie de de les constel·lacions familiars? O
0: no, o sigui, tu al Japó pots llogar persones, en el bon sentit de la paraula, per, no sé, tens un sopar amb els teus pares i vols fer veure que tens un nòvio, doncs tu, hi ha agències que porten a persones, tu vas al sopar amb els teus pares i mira, et presento el meu nòvio, tal, i després te'n tornes al teu poble i els teus pares es pensen que tens una parella i ja està.
2: Ostres.
0: Això existeix. Sí.
2: A mi em sembla una
1: molt distòpic.
0: Doncs ja la realitat ha superat la ficció. Sí, no són monstres, però existeix.
2: Doncs mira, no deien que hi havia tants d'actors que no tenien feina, doncs aquesta pot ser una sortida.
0: A la pel·lícula representa que Brendan Fraser és un actor.
2: Exacte. Bé, de totes maneres, si avui hem triat aquest tema és perquè arriba, jo no la vaig poder veure a Sitges, vosaltres sí, i per tant em podeu parlar, arriba una nova versió de Frankenstein dirigida per Guillermo del Toro. Abans de que parleu del Frankenstein,

0: Actor, no? És, podríem parlar del Hellboy, podríem parlar de la forma de l'aigua, no?
1: Segurament Hellboy...
0: És del Mike Magnolia, sí, però...
1: No, si no el consideraríem un d'aquests monstres, però sí, però en el fons ho és, o fins i tot Blade no deixa de ser un vampir, sí, quan va fer sí, Blade sí. 2, o sigui que si repasses la seva filmografia...
2: Bueno, i també és més encàrrec, no? Vull dir que podríem...
1: Exacte.
2: Que del Toro el podríem diferenciar una mica entre les obres que ha escrit ell i ha volgut fer ell perquè tenia alguna cosa a explicar... amb vaig a guanyar diners, no?
1: Que, escolta, que és molt legítim i que tots hem de guanyar la vida.
2: Amb els diners que fan aquestes pel·lícules pot fer les altres.
1: Exacte. I Guillermo del Toro ja el 1997 va començar amb una pel·lícula... Bueno, va començar abans, però de monstres, una que es diu Mímic. Que...
2: No l'he vist, tampoc.
1: Hi havia uns monstres per unes clavegueres i això són monstres, d'aquests bitxos estranys. Una pel·lícula molt interessant, fosca d'aquestes, això, d'anar per les clavegueres amb les ametralladores a veure si trobem aquests monstres, amb Alicia Silverstone. A mi jo la vaig veure d'adolescent i bé, quan encara Guillermo del Toro, com per entendre'ns, no era ningú a qui lluar o a qui admirar, aquesta pel·lícula ja va arribar-nos al cor dels que ens agradava el cinema fantàstic. Després va arribar Hellboy, va arribar Blade, i aquí ja d'alguna manera es va donar a conèixer força, però, com bé deies, la pel·lícula Laberinto del Fauno va ser segurament la pel·lícula que el va entronar, perquè va ser la primera que fins i tot va arribar als Oscars, amb una història molt espanyola i amb actors catalans, i a més amb uns monstres, tant el Fauna com aquell que té els ulls a les mans.
0: M'encanta aquest monstre, m'encanta.
1: Que és... terrorífic. O sigui...
0: Però molt inútil alhora, perquè o sigui, té les mans
1: igual.
0: A la cara i no fa res.
1: Fa por, t'espanta, que és el que ha de fer.
2: Se queda gravat a la memòria, això. Exacte. És el que buscava realment.
1: I per cert, monstres catalans.
0: Home, el Sergi López és terrorífic en aquesta...
1: No vull dir això, vull dir el maquillatge i els monstres, el disseny aquest dels monstres el van fer dues persones de Molins de Rei que van guanyar l'Oscar per aquests monstres. O sigui, ostres. Tenim un Oscar català, dos, de fet, perquè eren una parella, gràcies a tant al Fauna com al Sergi López com al monstre dels ulls a les mans, van aconseguir un dels primers Oscars per Catalunya gràcies a aquesta pel·lícula. Més enllà dels actors, que en aquest cas no van tenir cap nominació ni res, però que sí que estaven fantàstics i que, efectivament, Sergi López fa tanta o més por que els monstres de veritat.
0: L'escena aquesta, quan li han fet un tall a la boca i s'està cosint, a mi gairebé fa més por que el moment dels ulls a la cara.
1: I tant. Aquesta. Més endavant, que ja l'hem comentat abans, va entrar a l'univers Pacific Rim, seguim amb monstres, en aquest cas, amb una magnitud una mica més grossa, que va també donar una seqüela que no estava tan bé com la primera, i llavors Guillermo del Toro ha aconseguit una cosa que no havia aconseguit ningú mai a la història del cinema, que és que una pel·lícula de monstres guanyés l'Oscar a la millor pel·lícula. Mm-hmm. 2017, The Shape of the Water, va aconseguir guanyar la millor pel·lícula. Crec que era la segona vegada que una pel·lícula de gènere fantàstic guanyava l'Oscar a la millor pel·lícula i ho va fer una pel·lícula de monstres, després dels Senyors
0: d'Anells. Això t'anava demanant.
1: Que no feia tant. I, per tant, només per això ja té el seu lloc a la història. I, a més, una pel·lícula que també parteix del monstre clàssic aquell de
2: la Laguna Negra.
1: Efectivament. Readaptat, però una mica la base i l'estètica anava per aquí. I una història molt arriscada, no? Perquè és una història d'amor. Entre el monstre aquest, una espècie de sirena, tritó, no sé com definir-lo, i una dona muda, i jo crec que va ser una pel·lícula molt, molt valenta, molt arriscada, i que va aconseguir arribar a dalt de tot contra tot pronòstic. Més tard ha fet altres pel·lícules que no són tant de monstres com el Pinocho, que va fer d'animació, va estar productor de...
0: Sortien Torres... feixistes. Sí,
1: compta com a monstre,
0: no?
1: La sèrie de Trollhunters d'animació per Netflix també, i ara el 2025 ens ha sorprès a tot amb aquesta nova versió de Frankenstein, que era la seva pel·lícula somiada de sempre. Jo recordo quan vaig tenir l'honor d'entrevistar-lo quan va venir al Festival de Sitges, i recordo el titular que deia molts han trobat a Jesucrist i jo vaig trobar Frankenstein. O sigui, ja des de sempre tenia aquesta obsessió de convertir aquesta pel·lícula i fer-la a la seva manera, no? amb el seu imaginari fosc i terrorífic, i d'una manera que et fa més por el monstre que no és monstre, que és Victor Frankenstein, que no pas el monstre que és monstre, que és la criatura... Que fa perfectament, jo crec, Jacob Elordi.
0: Que aquí és una mica el tema de tot el cinema de monstres, sobretot el clàssic, que és posar en relleu que el monstre no és dolent per naturalesa, és dolent perquè està en un món en el que no encaixa. En tot cas, els que són dolents són els humans que l'acompanyen, no? I en el cas de Frankenstein, doncs està molt clar, no? El dolent realment

0: el monstre de Frankenstein és el doctor Frankenstein, no la criatura. Sí. No? En aquest cas, mm-hmm. Què tal és la pel·lícula? Per, tant per
1: jo,
0: si
1: el JR i jo tenim opinions diferents, per això tant, és bo que les tinguem. Mm-hmm. A mi, o sigui, jo ets a dir que a nivell tècnic em va semblar espectacular, vull dir, la direcció, els escenaris, el vestuari, tot, la banda sonora també em van encantar, però a nivell d'història vaig trobar que era llarga, o sigui, que vol explicar-ho tot sobre el doctor i quan portes mitja pel·li després vol explicar-ho tot sobre el monstre de Frankenstein. Mm. I em va semblar que potser li hauria anat bé retallar una mica, centrar-se una mica més en una de les dues històries, perquè al final arribes i dius, realment era necessari tot el que m'has explicat del doctor per arribar a entendre tot el que després m'has explicat sobre el monstre, i o sigui, m'estava agradant, però a partir d'un moment era com, uf, però on vols arribar? I al final queda clar on vol arribar, però no em va acabar de tenir l'impacte emocional, potser perquè em va sobrar metratge.
2: A mi no em va sobrar metratge. Jo podia quedar-me a viure dins de la pel·lícula en qualsevol moment, i em va encantar l'estètica, em va encantar la manera com primer t'introdueix, efectivament, la vida del doctor i tots els seus dimonis, i després l'herència de tot això malentesa és la que agafa el monstre, la criatura, que neix com un llenç blanc, no? Jo no sé res, no sóc ningú, i per això mateix el rebutja el seu creador. A mi em va agradar molt aquesta dicotomia, més fins i tot a la pel·lícula ho divideix en dos capítols clarament, comença el Víctor i després la criatura i tot plegat, vull dir que són com dues pel·lícules diferents, i a mi em va convèncer totalment. També a vegades amb Guillermo del Toro soc bastant poc objectiu, no? Sí. És com d'aquells directors que gairebé em sembla bé tot el que faci, i per tant reconec una mica de biaix, no? I de no saber veure potser alguns dels defectes que té. Si li vaig trobar algun, em va faltar una miqueta més o de definició de protagonisme del personatge de la noia, de la Mia Goth, sí. Que està molt bé i l'entens, però
1: està una mica com a objecte de desig,
2: sí,
1: i poc desenvolupar.
2: Sí, i se centra tant en els altres dos, que està clar que són els més potents, però que t'oblides també d'aquest personatge central i de que és molt important també per l'evolució de la criatura, no? Uh-huh. Però bé, en qualsevol cas, celebro molt que l'hagi pogut fer, que l'hagi fet a la seva manera, i que arribi als cinemes, perquè clar, això acabarà a Netflix d'aquí res, s'estrena el 7 de novembre, segons quan escolteu aquest podcast, però s'estrena als cinemes el 24 d'octubre, per tant, en aquesta finestra, si teniu l'oportunitat d'anar-la a veure al cinema, com nosaltres la vam poder veure al Festival de Sitges, val moltíssim la pena, i no haver-la de veure en una pantalla petita com és la del mòbil o la del menjador de casa, perquè és d'aquestes pel·lícules que gaudeixes veient-la en pantalla gran per tot això que dèiem, no? Sobretot per una fotografia espectacular amb uns claroscurs que a la tele de casa no els podràs apreciar.
0: Clar, no, si és una d'aquestes pel·lícules, com diríem, de per quedar-t'hi a viure, sempre és millor en pantalla gran, així que encoratgem.
1: Sí, sí, o sigui, sí. El millor que té per mi és la fotografia i el disseny de producció, i per això em semblaria absurd no veure-la al cinema,
2: sí,
1: realment.
2: Sí. Però bé, en qualsevol cas, com a anècdota, quan la vam veure a Sitges i sortia el logo de Netflix, la gent va xiular.
0: En sèrio?
1: Sí.
2: Sí, sí, sí.
0: Per algun motiu que després en parléssiu?
2: No, suposo que perquè hi ha aquesta concepció, com dèiem l'altre dia quan parlàvem de l'streaming, no? Doncs que Netflix no té la qualitat o el pedigrí que mereix Guillermo del Toro, quan en realitat Guillermo del Toro ha fet moltes coses per Netflix i segurament s'ha fet que aquesta pel·lícula és gràcies a que Netflix li ha pagat.
0: Sí, no? Perquè va funcionar molt bé aquesta antologia que va fer, no? El Gabinet de Curiositats.
2: El Gabinet del Curiositats. Sí. Molt interessant, també.
0: Molt xula.
2: I molts de monstres, també, allà.
0: Però que ja no era ell el director, sinó que era com que convidava talents emergents. O sigui, és
2: una idea Alfred Hitchcock presenta, però amb Guillermo del Toro, que ja s'ha guanyat la reputació suficient com per capitanejar un producte d'aquests. És veritat, molt interessant també aquesta sèrie.
0: Doncs, fet el repàs de Guillermo del Toro, que, com dèiem, estrena el dia 24 d'octubre la pel·lícula, i si podeu anar-la a veure al cinema, doncs molt millor. Tornem al tema d'avui, els monstres, i volíem preguntar-nos, aquí tenim el Jan, que és expert en fer rànquings, quins són els monstres que més vegades han pogut veure al cinema, no? El teu rànquing d'avui és ets sobre això, no?
1: Aquest és el rànquing. M'ha costat una mica perquè primer havia de definir què és monstre, què no és monstre, llavors he hagut de separar una mica el gra de la palla. He fet investigació, però tampoc és una ciència exacta perquè, evidentment, no he pogut comptar pel·lícula per pel·lícula de totes les pel·lícules que s'han fet a la història quan han aparegut o no uns monstres. Però he anat fent càlculs i números i més o menys he tret un rànquing eliminant criatures més tipus fantasmes, esperits, dimonis. Aquestes han quedat fora, diguem, no els he considerat com a monstres. I tenim les següents. En el número 10, moltes de les que diré han anat sortint, la criatura de la Laguna Negra, que ens serveix una mica com a representació de tot el que són les criatures aquàtiques, però aquesta potser és la més mítica, la que va aparèixer a la pel·lícula Creature from the Black Lagoon, de Jack Arnold del 54, i la trilogia que va acabar sent, reversionada de forma diferent al llarg de la història, amb, com dèiem, el 2017, amb Guillermo del Toro i La forma de l'aigua, que va acabar guanyant l'Oscar. Número 9 per Predator, que és la figura d'aquest caçador extraterrestre amb tecnologia que identifiquem amb la pel·lícula de Predator de 1987 i amb tota la saga que ha vingut després, que després també ha tingut crossovers amb altres sagues, cosa que l'ha fet aparèixer més cops, com en el seu enfrontament contra el número 8, que és Alien. És difícil això de catalogar els aliens com a monstres, però jo crec que els hem de considerar. L'alien, que realment es diu Xenomorph, no? Això, un depredador alienígena que ens ha tingut atemonits des de que Ridley Scott va fer la mítica pel·lícula del 79, tota la quantitat de seqüeles i preqüeles que han vingut després. En total contem 9 pel·lícules d'Alien. Després, en el número 7, venen les mòmies. La mòmia és una criatura mítica del terror. La popularització al cinema ve de la pel·lícula del 1932 i després n'hi ha hagut diverses interpretacions que hem anat comentant. Jo, i suposo que molts de vosaltres, la que més recordem és la del 99 amb Brendan Fraser i Rachel Weisz. Número 6, ja venim amb les coses grosses. Aquí porto el King Kong, un dels monstres per excel·lència, havia de ser-hi en aquesta llista perquè la pel·lícula que el presenta, la de 1933, és clarament una de les més importants de la història del cinema. Jo he comptat fins a 13 pel·lícules on surt King Kong, potser n'hi ha alguna més, però bueno, les he comptat totes comptant les que s'enfronta, per exemple, al número 5, que és Godzilla. Poso Godzilla una mica també en relació en representació de tots els kaiju, tots els monstres destructors de l'anime. Un monstre que l'hem vist doncs, en gran blockbusters i també en cinema una mica més independent japonès, però sempre destruint ciutats senceres. La seva primera aparició, com sabeu, és el Godzilla de 1954, dirigida per Ishiro Honda, i he comptat fins a 36 pel·lícules al llarg de la història on surt Godzilla. Número 4, pels homes llop. L'arquetip de l'home llop l'hem vist explorar de formes molt diferents, des del terror més clàssic a la comèdia, a thrillers més moderns. Podríem parlar del Werewolf de Londres de 1935, l'home llop de 1941, fins a arribar a l'Ullal de 1981, o el Wolf amb Jack Nicholson del 1994, per dir-ne uns quants. Si contem pel·lícules d'homes llop, arribaríem al centenar tranquil·lament. Número 3, el podi havia de ser-hi, com no, el monstre de Frankenstein, que acabem de comentar. L'acabem de veure en aquesta versió que ha fet Guillermo del Toro, però d'adaptacions de la novel·la de Mary Shelley en tenim moltíssimes. El Frankenstein de 1931, de James Whale, que després també va fer La núvia de Frankenstein, del 35, molt bona també. Hi ha La maledicció de Frankenstein del 57, de Terence Fisher, la versió que en va fer Kenneth Branagh, el 94.
2: Recomanable,
1: i molt bona la de Kenneth Branagh, i tants més Frankensteins que no he dit. També arribem gairebé al centenar de Frankenstein si ens posem a comptar-los tots, vale? I el top 2 m'ha costat una mica decidir quin anava per davant de l'altre, però en el número 2 he ficat els zombis, perquè realment no són un monstre clàssic, sinó, com dèiem abans, apareixen més als anys 60. La gran explosió dels zombis és a la nit dels morts vivents del 68, i després ja van venir l'Alba dels Morts, el 28 dies després, que ara està tornant, Shaun of the Dead, Rec, Guerra Mundial Z, i mil i una més de zombis, que en podríem dir, ens podríem estar tot el dia, però en el número 1 havia de ficar els vampirs, perquè, igual que els zombis, no paren d'aparèixer, però hi són des de fa més temps. Nosferatu és una pel·lícula del 1922, i, evidentment, la figura més representativa dels vampirs és el Dràcula, que ha aparegut contínuament, adaptant la novel·la de Bram Stoker. des de Todd Browning al 31 fins a Francis Ford Coppola al 92. De Dràcules n'hem tingut infinitud, vull dir, aquest any a Sitges en teníem dos, així que així de Dràcules anem. Però de vampirs en general, des d'Entrevista amb el vampir, la saga Crepúsculo, també n'hem tingut moltíssims. No sé si vosaltres penseu que potser n'hi ha més de zombis que de vampirs, és una ciència inexacta, és com la discussió aquella de si hi ha més finestres o rodes, no me'n recordo quina discussió era.
0: Jo però... diria que potser els zombis estan més presents al cinema de sèrie B.
1: I el... Per això em feia dubtar molt.
0: Ja, és que zombis, pel·lícules perquè... de zombis barateres n'hi ha molt,
1: exacte,
0: moltíssimes.
1: Però de vampirs també, n'hi ha.
0: Sí, però no es dona tant el sèrie B així d'explotació i de sang baratera. Normalment el cinema de vampirs té una miqueta més de cura. En canvi, sí, el cinema de zombis, tio, tens un parell de persones amb bon maquillatge i tira. No?
2: A mi el que m'agrada de tot això són les litúrgies de cadascun concretament d'aquests dos subgèneres, no? I recordo, ara no fa massa, en un sopar, en un festival de comèdia de Begú, que en vam parlar arran de la pel·lícula de Luc Besson, del nou Dràcula, i de totes les normes que has de complir a les pel·lícules de vampirs, no? Òbviament, que si l'all, que si la creu, que si m'has de donar permís per entrar, la sang, la llum del sol, no? Totes aquestes convencions que facis una pel·lícula de vampir, sigui la que sigui, has d'entrar en això, no? I a més, el públic ja ho espera, no? I de la mateixa manera que amb les pel·lícules de zombis, esperes el moment de la infectada, no? De quan et mossega i el virus comença a córrer, o de com es transmet tot plegat, i tot això t'acaba marcant i condicionant, en positiu o negatiu, la pel·lícula, no? I jo crec que per això, per seguir donant voltes a tots aquests rituals i aquestes litúrgies d'aquests subgèneres, cada any acaben sortint figures noves, no? I anem a fer una de zombis, però que l'origen sigui tal, o allò, el virus tingui un antídot que s'aconsegueix de tal manera, o hem d'arribar al pacient zero, o saps, totes, jo crec que això és el que fa que les ments pensants darrere de tots aquests guions estiguin allà totes estrujades intentant treure alguna cosa nova o intentant innovar dins de gèneres que podríem dir que està tot explicat, però que paradoxalment cada any hi ha pel·lícules de zombis, sí, cada any hi ha pel·lícules de vampirs.
0: Però també pensa que hi ha...
2: I de taurons.
0: Exacte. No n'hi ha 40, no? Va dir l'altre dia el Jordi Ojeda, com pronosticava el Regrés al Futuro, però...
2: Sí, sí, sí. Però alerta, perquè cada estiu hi ha pel·lícules de taurons, eh?
0: Ah,
2: sí,
0: però
2: sí,
0: és lògic.
1: No l'he comptat tampoc a la meva llista com a monstre, però... Però
2: alerta,
1: ranking,
2: perquè, clar, el 2026 el cinèfil farà 10 anys i jo crec que cada any hem escrit articles, i no només d'una, sinó de més d'una, pel·lícules de taurons a l'estiu. I això, ara ja ho podem dir, fa 50 anys que passa.
0: Sí.
2: Des dels megalodons, o aquest any hi havia una que era un assassí en sèrie que agafava la gent, que era com portava a fer excursions per veure taurons, i els tirava els taurons. I, per no parlar del fenomen Sharknado.
0: Aquesta no podíem anar-nos sense comentar-ho. Sisplau. La millor saga de mal cinema, no? Seria el...
2: I tant.
0: No sé si esteu d'acord amb aquest títol, la millor,
1: sí,
0: saga de mal cinema.
1: Seria una bona definició, sí.
2: Sí.
0: Fins a 7, no? N'hi ha?
2: No
0: o a 8?
2: No ho sé, no ho sé.
0: Cada una pitjor que l'anterior i cada una més bona que l'anterior, no?
2: Però, curiosament, a fenomen Sharknado ha obert la porta a que es facin... Ja, això ja no és ni sèrie B, o sigui, ja anem més a baix, a l'abecedari.
0: Ah, Troma o sèrie feta, no?
2: Exacte, ni que sortin pel·lícules com Velocipastor, un pastor evangèlic que es converteix en Velociraptor, o, ara no fa massa, Cocaine Bear, a l'os que se fot cocaïna per tots costats i és una
0: Oso
2: monster
0: vicioso,
2: movie molt ben traduïda com Oso Vicioso.
0: Gran, és molt bona traducció.
2: El senyor que traduce les pel·lícules aquí es va lluir en positiu. I cada any ara estan sortint aquestes pel·lícules que ja són una broma i que ja es prenen a broma elles mateixes, però que, escolta, quatre cerveses i unes crispetes i endavant, eh?
0: Sí, jo recordo quan era nen, clar, jo era adolescent i per tant no hi vaig anar, tu pots ser, sí, que ara han fet la de les ovelles assassines. La recordes?
2: No.
0: Me'n record que anunciaven una doble sessió pel fan de terror clàssic abans de que el Tarantino fes la de... i el Robert Rodríguez fessin lo de Planet Terror i,
2: sí,
0: i Death Proof, n'hi havia una que hi havia les ovejas assassines, l'altra no record quin era, però que també era d'aquest estil, no? Terror baratero, agafant un element corrent, i després això, una ovella que de cop se comença a menjar tot a un grup de joves, no? Sempre els hi toca pencar, no?
2: Una ovella, com a monstre. Déu-n'hi-do, fins on hem arribat, eh?
0: Però, escolta...
2: No, escolta...
0: Jo et diré una cosa. Una de les vegades que més por... Bueno, pot ser no tant, però una vegada que vaig passar molta por va ser a una festa que m'han convidat a una finca a Cambrils que tenien oques. I aleshores les oques es tornaven bojos amb tota la gent que arribava. I me'n record que ja vaig arribar, era tard de nit, i anava una mica despistat, per dir-hi d'aquesta manera, i de com em van començar a perseguir totes les oques pel darrere, i jo no sabia ficar-me. Vull dir, com a monstre...
2: És que no hem mencionat The Birds del Hitchcock, de l'any 60.
0: Ah, també.
2: Ojo, Monster Movie amb ocellets, que sí, també sí. Déu-n'hi-do.
1: L'oques encara no n'hi ha, eh? L'oca assassina sortirà no, d'aquí poc.
0: Mira...
2: Jo et convido...
0: I t'emporatxo
2: a fer un guió d'una oca assassina, perquè en la línia Sharknado podria anar molt bé, això.
0: I en línia sèrie, també, si vols posar amb això.
2: Va, jo la faria més de línia Sharknado, per si de cas.
0: Com a títol que sigui, quan les oques van al camp, sí. D'acord?
1: D'oca en oca i et mato perquè em toca.
0: Exacte.
2: Les oques van descalces...
0: Ja, comencen a fluir idees.
1: Ja tenim mig guió.
0: Bé, sigui com sigui, crec que ja hauríem d'anar arribant, no?, al final del nostre programa.
2: Hauríem d'anar arribant. I m'he adonat que no t'he contestat la pregunta.
0: Quina? Ah, és veritat? Quin és el teu monstre dintre del teu rànquing personal?
2: Jo crec que segurament el que més em va impactar va ser Jurassic Park. També pel moment en el qual la vaig veure, que jo era un nen, i recordo més veure els cinemes de Sant Cugat, que feia poc que estaven inaugurats, i quedar-me amb la boca oberta de pam amb el que havia fet Steven Spielberg, i segurament perquè era molt nen encara, no? I la manera com estava fet, amb el realisme amb el que estava fet i la cruesa amb el que estava fet, doncs a mi em va deixar totalment esparverat.
0: Eres d'aquests nens dels 90, 80, 90, que després se sabien tots els noms científics dels dinosaures?
2: Vaig tenir una època de dinosaures.
0: Sí, no?
2: Sí.
0: Això és una cosa molt habitual,
2: molt
0: és un fenomen mundial.
2: El que passa que avui en dia, jo ara que ja tinc un fil, l'època de dinosaures ara es passa més als 4-5 anys, i als 90 es va passar més als 9-10-11.
0: Això és el que jo recordo,
2: sí,
0: de quan era nena.
2: Però jo recordo que fins i tot hi havia als quioscos revistes de dinosaures que sortien cada setmana, i jo les tenia totes.
0: Figuretes de plàstic. Sí, jo en vaig tenir alguna, també, de figuretes de plàstic.
2: Sí, la dinomania va ser molt bèstia. Sí, sí. Per culpa o gràcies a Spielberg, els nens dels 90 vam estar totalment influenciats per això i volar drac, però aquest és un altre tema.
0: Exacte. Sigui com sigui, deixant per aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Jan. Moltes gràcies, JR. Ens despedim. Fins d'aquí 2-3 setmanes. D'aquí que tornem a gravar. Res, moltes gràcies. Disfruteu del cinema. Us estimo molt. I fins la propera.
1: Adeu.
0: Adeu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la Via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari, constantment a les xarxes a cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Tot un plaer tornar a estar amb vosaltres aquí a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat. Un dia més estan al vostre costat portant-vos aquelles velles gravacions de ràdio que tenim als nostres arxius i també al nostre cap. Però en el moment que les tornem a escoltar, les neurones es tornen a posar en marxa i els sentiments tornen a aflorar a la nostra pell. I saludem, com sempre, el nostre company Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
3: Hola, Esteve, doncs molt bé i molt content d'estar aquí de nou amb tu i amb tota l'audiència. Com sempre, disposat a passar, com deies, bona estona, repassant aquells talls que tant ens agrada tornar a posar i comentar tot el que en puguem dir. I avui, doncs, tu diràs amb què comencem.
2: Bé, avui tenim una convidada molt, molt especial, però la deixarem patir una miqueta, com sempre fem amb els nostres convidats, perquè escolti aquestes gravacions i vagi recordant cosetes que, com diem, sempre estan en un raconet del cap, però que de vegades costa que surtin, perquè es queden en el subconscient i fins que no les refresques, doncs no recordes exactament aquell moment, no? Comencem, de moment, a situar-nos, perquè ens quedem a la nostra emissora.
0: Ràdio Sant Cugat.
2: Un jingle de Ràdio Sant Cugat de fa un parell de dècades amb el nostre estimat Àlex Blázquez. Això s'enregistrava el 1997. I ara anem amb una altra gravació d'aquella època, precisament també de 1997, amb un senyor amb el qual ja hem parlat i que està en un lloc de molta responsabilitat. És el sots director de RAC1. A veure si reconeixeu la seva veu.
4: Les nits de dilluns a divendres a Ràdio Sant Cugat comencen amb música.
5: A les 9:20, Sons i Estels, balades, clàssica, jazz, presentat per Pere Païssa.
4: De les 11 a les 12 de la nit, cada dia un programa diferent.
5: Els dilluns, aquest any sí, una tertúlia culer per a comentar la neurastènia esportiva del cap de setmana, amb Salva Ballbé i la col·laboració de la penya Blaugrana Sant Cugat.
4: Els dimarts l'estrena, el programa de cinema de Ràdio Sant Cugat, la cartellera de cinema Sant Cugat i tota la informació de les estrenes.
5: Els dimecres, hora extra, aficionats, aprenents, professionals, un programa d'entrevistes amb Eduard Garcia i Rosa Maria Gené.
4: Els dijous, Cafè Blu, la nit temàtica de Ràdio Sant Cugat, amb Oriol Costa.
5: Els divendres, Vallès sense fronteres, una finestra oberta a la interculturalitat, un programa del grup de suport als immigrants.
4: Aleshores, en punt, informació amb els butlletins horaris.
5: I cada dia, de les 12 de la nit a les 7 del matí, la música t'acompanya tota la nit. Música al teu costat.
4: Així són les nits a Ràdio Sant Cugat.
2: Doncs ell és Jofre Llombart, actual sots director de RAC1, que va estar uns quants anys a Ràdio Sant Cugat. Seguim amb una altra promoció, en aquest cas la del programa La Sarsuela, amb els estimats Joan Fàbregas i Pere Païssa.
6: Els diumenges, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat, La Sarsuela, amb les millors veus.
7: No puede ser, esta mujer no es mala.
6: Amb les millors veus.
7: Fiel espada triunfadora, que ahora brilla.
6: He dit, amb les millors veus.

0: Ara! La Sarsuela, un programa de Ràdio Sant Cugat amb música, participació dels oients i bon humor, presentat per Joan Fàbregas i Pere Païssa, diumenges a partir de les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat. Com una luz
1: singular he visto que... Els trobem molt a faltar, tant la seva música com la seva veu. En aquesta falca també escoltàvem la veu de la que llavors era la directora de la ràdio, Maribel Cayuelas. I anem a escoltar, què us sembla, Jordi, la veu de Pere Païssa. Tu no sé si vas coincidir amb ell en el seu moment.
2: Crec que no. Ara estava escoltant la falca i deia, crec que és una de les millors falques que hem posat aquí.
1: Fantàstic.
2: És que, a més a més, és una falca és que està feta en directe, en viu. Per tant, sensacional, sensacional.
1: Doncs escoltem la veu de Pere Païssa aquí a Ràdio Sant Cugat.
3: Molt bon dia, sardanistes. Un dimecres més amb tots vosaltres. El que passa que avui serà un dimecres una mica diferent. Avui dependrà del nostre tècnic, i com és l'Adrià Tirado, que us farà també una selecció esplèndida de sardanes. Un servidor, per motius professionals, avui no puc estar amb vosaltres, però sí que espero ser-ho la setmana que ve. Per tant, us deixo amb la companyia de l'Adrià Tirado, l'Àlex Vázquez, i una molt bona selecció de sardanes. Que sigueu feliços!
1: I ja que parlem de programes enregistrats amb presentacions, diguem, fetes des de vés a saber on, anem a escoltar un altre programa especial del qual ens en parlarà d'aquí uns instants la nostra convidada.
4: Comença el Roda d'Amics Nostra Dansa, un programa que va començar el 1984 apropant la sardana i la sarsuela als oients de Ràdio Sant Cugat de la mà del Joan Fàbregas i el Pere Païssa. Quan el Fabri ens va deixar el 9 de febrer del 2017, el Pere va continuar fent ballar els seus oients amb el Roda d'Amics fins que ens va deixar el 25 de gener del 2021. Ells dos són insubstituïbles, però ens van deixar la música que van anar compilant durant més de 20 anys el seu estimat Roda d'Amics. I això és el que farem. Escoltarem els CDs de sardanes en el mateix ordre que el Pere va deixar preparat. Pere, Fabri, en honor vostre, us estimem.
5: La Maroteca de la Ràdio.
1: Jessica Soto de Sos, què tal? Benvinguda al programa.
6: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-me. I una mica emocionada, perquè aquest inici ha estat molt especial.
2: Això ja ho provoca als nostres convidats, eh?
6: Sí.
1: Són molts moments viscuts a la ràdio i amb tu també. Mira, ara faré un símil. Vam parlar en un parell de programes amb Lídia Juste, la que va ser la directora de Ràdio Rubí durant molts anys, i li vaig dir una cosa que va ser molt curiós perquè va coincidir amb mi, de que molta gent li deia. Li vaig venir a dir que era una mica la mama de la ràdio, no? Perquè era aquella persona que sempre hi era, que et donava consells, que t'escoltava, i, clar, hi ha una diferència d'edat molt gran amb tu, però la sensació una mica és la mateixa, perquè fa, doncs, més de 20 anys que ens coneixem i jo vaig deixar la ràdio quan tu ja vas començar a treure el nas per allà. I hem seguit aquest contacte, afortunadament, tots aquests anys. De manera que és aquella persona que sempre hi és, no? Que sempre és accessible i que en qualsevol moment hi pots parlar, no? I és la sensació que sempre he tingut amb tu.
6: Ah, doncs moltes gràcies. Això em fa molta il·lusió. I més parlant de la ràdio, que és com... És que és molt més que una feina, és molt més que un hobby, és una part ja de les nostres vides. Abans ho dèiem off the record, no? que el cuquet de la ràdio, quan el proves, ja mai et pots deslligar. I en la meva vida, la part positiva és que sempre ha estat. La ràdio forma part de la meva vida des de que jo era una nena. La ràdio sempre sonava a la meva habitació. Sempre havia somiat treballar a la ràdio fórmula, a les ràdios musicals. Ho vaig aconseguir. Després vaig descobrir moltes parts de la ràdio, una manera de comunicar a les persones, a la gent, d'arribar a la gent, que em va seduir. Tinc la sort de poder viure-la cada dia. I que em diguis això, doncs imagina't el que significa per mi, no?
1: Explica'ns els teus inicis. Com va començar, doncs, aquest idili teu amb la ràdio?
6: Doncs jo sempre he tingut la ràdio a casa meva, com us deia, i crec que això és una cosa que ho podeu entendre perfectament vosaltres dos. amb la ràdio musical, la música sempre m'ha apassionat i m'ha agradat molt com m'arribava en aquella època la música, que era a través de la ràdio. Jo gravava amb el caset les cançons que m'agradaven i crec que ho hem fet tots allà amb el pausa, rec...
1: Mira, això és una cosa que està bé que comentis, perquè jo crec que les noves generacions no saben de què va aquest tema, perquè estem a la generació del Shazam, que tu escoltes una cançó per la ràdio que no coneixes, agafes el mòbil i automàticament veus quina cançó és, de qui és, i ja la pots escoltar a Spotify directament, no? Per exemple, entre altres històries tècniques que, evidentment, fa anys ni podíem imaginar que existissin en un futur tan proper, no? Però clar, a la nostra època era, escolto una cançó, no sé què és, tinc la cinta de caseta a punt i poso a gravar perquè, mira, almenys ja ho tindré, no?
2: Exacte, i espera que el locutor t'ho digui.
6: Sí.
1: Exacte.
6: Però el fet que... Això que comentaves, Esteve, de les noves generacions ha perdut que l'artista, el músic, el creador de la música passi totalment desapercebut. Que la música tingui el protagonisme com si el creador no existís. En la nostra època, teníem un locutor que ens explicava qui era David Bowie, l'últim disc, per què havia escrit aquella cançó, Michael Jackson... La informació musical que s'ha anat perdent al llarg dels anys amb aquesta manera d'escoltar música i d'escoltar la ràdio, per mi és una pèrdua molt important, sobretot pels creadors, pels músics. A mi m'agradava molt saber, jo tenia molta, segurament com vosaltres, em comprava revistes per saber una mica més d'aquelles persones que em feien gaudir tant a través de la seva música. I això era el que sempre m'havia seduït de la ràdio. Gaudir de la música i a la vegada conèixer molt més de la persona que havia creat aquella música. I jo volia això. Jo quan vaig començar a presentar música... Jo sempre m'imaginava el poder regalar música a la gent. O sigui, mira, et poso Michael Jackson, aquesta última de Michael Jackson, i gaudeix-la. I et dono quatre detalls, intento fusionar-me amb la seva música, quadrar amb el cantant, no? Que això ho hem fet tots els locutors de Radio Fórmula, i fer com aquesta fusió, com el fem els discjòqueis, no? Fusionar cançons, fusionar música... Això era el que a mi em va apassionar. Llavors, jo vaig acabar fent ràdio per casualitat, finalment, perquè no sabia de quina manera... Jo no tinc cap tipus d'anexa amb la ràdio, no sabia de quina manera, no, arribar a fer ràdio. Llavors em vaig assabentar que a Ràdio Cornellà feien com càsting per locutors i vaig anar així... perquè sí, vaig anar, no sé d'on vaig treure aquesta valentia, i el noi, el Castillo, que encara hi és, a Ràdio Cornellà, em va dir, bé, et sé sincer, falta moltíssim per aprendre, però no tens mala veu. Va, donaré un parell d'hores de ràdio. Vaig estar dues setmanes practicant allà amb l'estudi per saber, perquè no sabia com funcionava, i a les dues setmanes ja tenia dues hores de ràdio. En directe, els diumenges. I mica en mica, el coquet que dèiem, va anar ampliant, d'aquí ja vaig estudiar realització audiovisual, vaig estar col·laborant a Comràdio, i després vaig anar enllaçant diferents ràdios fins que vaig acabar a Ràdio Sant Cugat per l'Aiva Caro, no sé si ha passat per aquí, que també ha estat històrica de Ràdio Sant Cugat, sobretot a l'esports. I ja m'hi vaig quedar. Vaig començar a les tardes, fent radiofórmula a les tardes, fent de tècnic de diferents programes d'esports i de diferents programes. I quan va marxar el Salva Vallvé, em van oferir, doncs, això, portar la part musical de la ràdio, i fins avui. I he anat fent... vaig passar una època M80... he anat fent altres veus a Ràdio Sabadell, a veus a diferents emissores, però gairebé sempre els últims 20 anys la tònica ha estat a Ràdio Sant Cugat, i allà a tope, fent moltes coses, la veritat. En una ràdio petita, al final, a les empreses petites acabes fent de tot, doncs a les ràdios petites acabes fent de tot, publicitat, notícies... he anat a rodes de premsa, he presentat coses, o sigui, al final faig de tot. perquè la ràdio funcioni.
1: Bueno, és la gràcia, no, també? Al final vas adaptant a les circumstàncies i som persones polivalents en aquest món i t'acabes curtint, no? Perquè acabes agafant diferents disciplines i les fas sense cap problema, a diferència d'una emissora professional més gran que tot és una mica més especialitzat, no?
6: Sí, en una emissora més gran va arribar un moment a la meva vida que vaig haver d'escollir si anava a treballar a Ràdio Sant Cugat o a una emissora gran, musical. Tenia dues ofertes. El problema era que en una emissora gran a mi em deien la música que jo havia de posar. A mi em passaven el llistat de la música i no es podia canviar. Encara que tu pensessis, ostres, és que ara vindria millor una altra cançó, no? Per l'hora, per la música que ha vingut després. És aquest toc personal que li pot donar un locutor de Ràdio Fórmula, que és un toc que t'agrada o no t'agrada, no? A una ràdio local sí que pots fer tu això. I pots fer un especial d'un artista perquè et ve de gust, perquè creus que encaixa, i pots escollir la música que sona i que poses. I finalment vaig escollir, no sé si bé o malament, però aquí estic, vaig escollir poder ser lliure, fer ràdio lliurement, encara que tingués molt menys oients, era evident. Jo recordo una ràdio de més, molta més difusió, recordo que tot tenia molta més repercussió, tot el que deies, no? I això impressiona molt al principi, i bueno, sempre impressiona molt, i en una ràdio local doncs tot costa molt més. Però bé, ho gaudia molt més, i mira que estic.
2: És curiós, doncs, com que tots els que heu anat passant per aquí al final aneu dient coses molt similars, no? I sobretot a les ràdios locals, no? El fet de que allà es fa de tot, i si s'ha de fer de tot, doncs es fa de tot. El fet de que doncs no tens tanta audiència, òbviament, però també és molt més pròxim, també és molt més pròxim. És la ràdio de la teva ciutat. I segurament, doncs, això t'escoltarà menys gent, òbviament, però aquella gent és molt, molt, molt, molt pròxima. I tot això ho aneu destacant. Jo t'escoltava ara, Jessica, i dic, sí, és que al final la ràdio local és això, aquesta proximitat, això, el fer de tot, una família... Són expressions i frases, doncs, que
6: ho... Jo sóc una ferma defensora de la informació local, perquè, no sé si recordeu, un de les frases, uns lemes de Ràdio Sant Cugat era Ràdio Sant Cugat, la vida és local. Perquè és que, en realitat, la vida és local. Al final, i ara amb la pandèmia ho hem vist, al final el que t'interessava la informació genèrica, general, de com anava la pandèmia, però al final la informació que necessitaves era com gestionava el teu municipi, el teu espai més proper, la informació. I al final, la informació que cadascú ens interessa i que necessitem tenir és la informació que tenim més a prop i és la informació que et pot apropar al teu mitjà local, ja sigui premsa escrita, ràdio o tele. Jo, a Ràdio Sant Cugat hem entrevistat a gent en el meu àmbit musical. Per exemple, hem entrevistat a gent que en el seu moment formaven part de grups locals i després han estat grans estrelles. Ara, per exemple, qui recordo, l'Álvaro Soler, per exemple. L'Álvaro Soler formava part de Urban Lights, un grupet que ho feien molt bé, i han passat en diverses ocasions per Ràdio Sant Cugat a fer acústics i tal. I recordo perfectament l'últim acústic que va fer l'Álvaro al plató, que va ser 3 mesos abans que la seva primera cançó patés a l'estiu, que sonés moltíssim, i ja després és impossible entrevistar-lo perquè clar, té molts managers, és difícil accedir a ell. Però l'Álvaro Soler, o la Isa, o vosaltres dos en coneixeu locutors que han passat per la ràdio, que després... La Susana Griso, per exemple, que va passar per Ràdio Sant Cugat, el Jofre, el mateix Jofre, l'Ivan Medina, el Lluís Marquina, per exemple, que ara està a TV3. Són molta gent que han passat per ràdio, igual que actors que han passat, que tenen la seva vessant més local, més propera, i després hi ha molts que després tenen una repercussió internacional o nacional o com sigui, i que després ja sí que interessen a mitjans grans. Per això jo sempre sóc una gran defensora de la informació de proximitat, de la música de proximitat. Hi ha grups de música que són desconeguts però són meravellosos, que no són a les ràdios grans, però que han de tenir el seu espai, i per això estem les ràdios petites, les ràdios locals, per tenir aquest espai. Nosaltres a Ràdio Sant Cugat, a la ràdio local, a la música local, li donem molta importància, i jo he fet grans descobriments musicals de grups amateurs que són meravellosos i que porto jo, i que jo els escolto personalment, perquè m'han meravellat i que possiblement no tenen disc publicat, però he tingut el privilegi que em passessin la seva maqueta, que per mi això és un honor, no? Que un grup t'apropi i et regali la seva maqueta i et parli de la seva música, i jo ho gaudeixo molt, això, aquestes petites coses a nivell musical, ho gaudeixo molt ja amb la ràdio.
1: Doncs anem a escoltar una petita mostra de com sona el teu programa actual, Ritme Sant Cugatenc, on parles doncs amb aquests grups de caràcter local que potser algun dia seran famosos.
7: Ritme Sant Cugatenc.
4: Què tal? Com estàs? Benvingut, benvinguda al Ritme Sant Cugatenc, al programa de la música local, al 91.5 freqüència modulada, i també, quan vulguis i des d'on vulguis, a través del podcast a www.cugat.cat. Avui ja comencem a parlar de Nadal, eh? Això serà amb el Ricky Undersounds, amb un bon grapat d'activitats que tenen reservada per organitzar aquest Nadal. Però a part, torna el Sant Cublat, per exemple. Tornen amb novetats, com sempre, el Ricky carregat de novetats. Això serà d'aquí uns minuts. I al final, a la segona part del programa, escoltarem i descobrirem el nou disc del Germán Saltó. I per això ens acompanyarem d'ells dos, el Jaume i l'Oriol Saltó. Això serà fins les 11 de la nit aquí al 91.5 freqüència modulada. Queda't amb nosaltres, no te'n penediràs.
7: Ritme Sant Cugatenc, amb Jessica Sotodossos.

0: Nova secció amb sotassons de la mà de Ricky Undersounds, que ens estem... Jo m'estic acostumant a aquests medleys que fas d'entrada, eh? Què tal, Ricky?
1: Normalment sí, són amb temes d'actualitat. L'altre era perquè Wu-Tang Clan feia anys del seu disc, crec. I aquest, bé, és que estem presentant una... Bueno, una xerrada en una activitat infantil que farem, sobretot la història de música negra aquest Nadal, però encara no podem anunciar gaire perquè s'anuncia aquest dijous tot
0: plegat. Sí, aquesta setmana sabrem més coses, més detalls, però hi sereu, sotassons, com no podia ser d'una altra manera, les activitats de Nadal.
1: Sí, algunes sí que les podrem explicar, altres no, així que ja anirem desglossant.
0: Comencem per la més estricta actualitat. Ahir a la tarda vau tenir feina, vau sortir al carrer i vau fer un comunicat de la Plataforma per la Cultura de Base de Sant Cugat. Sotassons i forma part d'aquesta plataforma amb 10 entitats més santcugatenques.
1: Sí.
0: Què
1: demaneu? Ha costat, també, perquè és algo que feia anys que volíem fer una mica, no? Una taula unitària d'entitats musicals santcugatenques. Ja ha costat trobar-nos d'acord, trobar uns punts en comú en una lluita, no? Per poder fer una assemblea, doncs amb plataformes com Son Jazz en Viu, Dissidència Sònica, Adventícies, vull dir, cadascú, el Senglar Cultural, l'Esfera 72, cadascú té la seva lluita cultural, molt, molt diferents, però al final molt, molt igual. Són tot entitats que lluiten per la cultura de base, no?
2: Ritme santcugatenc, amb Jessica Sotodossos.

0: I continuem el ritme santcugatenc amb un disc que surt aquesta setmana. Es diu Catalunya triomfant, les cançons catalanes de sempre, de la mà de Saltós, en Jaume i l'Oriol Saltó. I precisament perquè ells són els millors per poder descobrir aquest disc, els tenim en videoconferència. Què tal, Oriol i Jaume?
1: Hola, Jessica.
2: Hola, bon dia.
0: Abans parlàvem fora de micro que és un moment, sembla... en principi un moment poc adequat per treure música, però que a la vegada també pensàvem que sí que és un moment perfecte per escoltar música i sobretot per fer-la, no? Jaume, deies que heu tingut molt de temps.
2: Sí, clar, perquè com que ens hem quedat com tancats, no?, tothom, doncs la veritat és que la música és fantàstica quan et quedes tancat, perquè és com una mica una finestra a l'exterior, diguem-ne, no? És com que per un mateix... jo no m'imagino el confinament sense música, no? Ja m'agafa algo, m'hauria agafat algo.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
4: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
5: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
6: Seguim aquí a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat.
7: Ràdio Sant Cugat, 91.5.

0: I aquest és un dels primers jingles de Ràdio Sant Cugat que jo recordo amb la veu de la nostra convidada d'avui, Jéssica Sotodossos. És així, Jéssica? A tu et sona, això?
1: Sí, segurament, segurament, sí. Va ser de la mà de l'Àlex Blázquez, que al final la ràdio també, treballar a la ràdio també m'ha deixat grans amics, conèixer grans persones de diferents àmbits que ens unia al final el nostre amor per la ràdio, i això ens va unir moltíssim. I amb l'Àlex va passar. L'Àlex és un crac, era el tècnic de tot, no? Feia de tot a la ràdio, i també tenia una veu meravellosa. I ell em va ensenyar a comunicar a través de la veu amb una altra intensitat, projectant-la per poder, doncs, per exemple, fer jingles o per fer publicitat.
0: Doncs anem a escoltar alguns exemples teus de falques enregistrades durant tots aquests anys a Ràdio Sant Cugat.
2: Dilluns de Pasqua, emporta't una mona a Xocolata Pertuti. Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil. Ràdio Sant Cugat, televisió de Sant Cugat. Segueix-nos amb la mostra.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: I, evidentment, si parlem de falques, també parlem de les dels meus programes. Jessica, jo no recordo exactament el moment, però sí que amb tot el que hem anat repassant durant aquests mesos amb el Jordi, m'he trobat amb una falca, que ja hem escoltat aquí, del Cau de Llops, del programa que feia a l'època que ens vam conèixer tu i jo.
0: Cau de Llops.

0: Toquen clàssics amb Esteve Llop. Rock and Classics, Ràdio Rubí, 99.7 FM. Repassa amb Rock and Classics la història del rock a Ràdio Rubí. La recomanació musical d'Esteve Llop a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs aquí teníem una petita representació de totes aquestes falques, a part del cau de llops que comentava al principi, doncs les del programa que està funcionant des de l'any 2011 a Ràdio Sant Cugat, el Rock and Classics i altres espais que hem anat fent durant aquests anys també. I com sempre, Jessica, un plaer comptar amb la teva fantàstica veu i sempre amb la teva accessibilitat, com deia abans. Escolta'm, Jessica, necessito això, m'ho pots gravar i res, en un tres i no res, tenir les veus a punt, no? O sigui, això és fantàstic.
2: Sí, home, és un plaer. Per mi és un plaer, un honor que algú com tu o com el Jordi o com qualsevol que vulgui fer un programa vulgui comptar amb la meva veu. I és una altra de les parts que he descobert a través del meravellós món de la ràdio, que és la comunicació a través de la veu. I amb jingles, amb separadors, amb falques, és on més has d'explotar aquesta...

0: perquè entengui totalment el que tu li volies transmetre, sense cap imatge i sense res més que recolzis. Només una veu, una música, com es pot modular una música, com es pot editar, tot això m'agrada i m'apassiona descobrir i aprendre i continuar aprenent contínuament dia a dia en aquest món. I per això, per mi, és un honor que la gent em digui escolta, em deixes la teva veu per aquest programa? Per mi és una passada.
1: Deixa'm dir-te, doncs, Jessica, que jo que t'estic escoltant ara molt atentament, la teva veu, no tant amb timbre, però sí amb manera de parlar, em recorda molt a la Sílvia Tarragona. Recordes?
0: Sí.
1: Una veu superdolça parlant, doncs, això... Sí, sí. De fet, a part de l'Esteve i jo ser enamorats de la ràdio, som també de les veus, no? Que també és, òbviament, l'element principal de la ràdio. I la teva manera de parlar, doncs, això ho recorda, no? Aquest somriure que sempre parles, i això es nota molt.
0: Moltes gràcies. Home, això, aquest programa és fantàstic perquè és recordar la teva trajectòria a través d'un mitjà que tant estimem i que tant compartim. Per tant, estic sent molt feliç, avui. M'esteu fent
2: que bé,
0: molt
2: que bé. Nosaltres també pensa que ens ho passem cada setmana molt bé amb aquest programa, precisament per això, perquè parles amb totes aquelles persones amb les que comparteixes aquest vincle que és la ràdio, et poses a recordar coses, doncs això que diem, que evidentment coses de fa anys, de vegades, si no han sigut coses molt repetitives, no les tens tan presents, no? Però l'escoltar aquests àudios torna tot el sentiment i totes les vivències d'aquell moment, no? Per exemple, ara m'has fet pensar, quan jo estava a Ràdio Sant Cugat, sobre l'any 97-98, que hi va haver una temporada que estava fent Ràdio Fórmula a la tarda, jo crec que era amb el vol de tarda, junt amb la Yolanda Casas, i sempre a l'estudi 2 hi havia l'Àlex Blázquez. I clar, jo molts cops m'acostava allà entre cançó i cançó a veure què estava fent, no? Perquè era un luxe veure com posava les veus a les falques, com adaptava el guió, com tornava a repetir quan veia que no li quedava bé. I em vaig quedar molt amb tot el que anava fent, fins que un dia li vaig dir, escolta'm, em permets enregistrar alguna cosa? I vaig començar en aquell moment a posar veu a falques, de forma molt modesta, perquè és una cosa que no m'hi he pogut dedicar massa, m'he dedicat més a fer programes que no pas a posar veu a coses, però la veritat és que aquell temps vaig aprendre moltíssim, i el poc que he fet jo li dec tot a l'Àlex, 100%.
0: Sí, l'Àlex és un gran mestre, i és un... A més, en aquella època ell posava veus a Ràdio Club 25, us en recordeu?
2: I tant, amb la Pilar Gafael també.
0: La Pilar Gefail, amb la Pilar també vaig aprendre moltíssim, una dona amb una capacitat comunicativa a través de la veu, bueno, comunicativa a través de la veu i del seu cos, era expressivitat i comunicació total, i vaig aprendre molt. I de fet, continuo aprenent, i sabeu què? Aprenc molt també de la gent que ve a fer pràctiques a la ràdio, que sempre tenim gent començant, aprenent. També aprenc moltíssim. D'ells aprenc nous programes. Abans que parlàvem de la tecnologia, la ràdio, es van incloent noves tecnologies, noves maneres de fer ràdio, que sovint, doncs perquè per la generació que ja vivim, ja no tenim tant accés com ells, no? Els que estan a la universitat, contínuament aprenent de les noves tecnologies, de com es poden fer tècnicament moltes coses. I en aquell moment, jo recordo, tu, Esteve, també, les falques les gravàvem en directe, amb un minidisc, amb un fragment d'ordinador, amb el vinil, i a la vegada tu locutaves i a la vegada li anaves donant a tot. Era tot com molt analògic. I
2: bé, més artístic, no? És a dir, era una mica més interpretació sobre la marxa. D'acord que podia repetir moltes coses, però era fer doncs, tot l'entradeta amb el vinil, per exemple, la sortida doncs, que tenies enregistrada amb el minidisc, no? En aquell muntatge, i cada vegada havies de tornar a interpretar tot el tema. No? Clar, les coses han canviat molt i, efectivament, avui amb l'edició digital és relativament més fàcil, tot i que perd la gràcia d'aquest directe gravat, diguem-ne, que fèiem llavors. No?
0: Jo els dic que els estudiants que venen de pràctiques a fer so, que abans, els estudis, els tècnics, estàvem de peu. No sé si recordes al carrer Sant Jordi, Esteve. Uh-huh. I Jordi també hi va ser allà al carrer Sant Jordi, crec, no? L'estudi, els tècnics estàvem en alt. Havíem d'estar de peus, perquè si no, no ens donava temps de posar un caset, de posar un vinil, de l'ordinador, tal. Jo acabava suant d'un programa d'esports, per exemple.
2: Ui, sí.
0: Acabava suant. I ara, els tècnics, estem asseguts

0: taula, perquè tot ho tenim a l'ordinador. Amb un, dos canals, ho tenim tot. Com a molt una trucada telefònica. Ha canviat tant la manera de fer ràdio en 20 anys, en només 20 anys, jo quan ho penso i recordo el carrer Sant Jordi, i jo perquè puc anar a 20 anys enrere, però gent que pot anar 30 anys amb Revox, amb les cintes que es tallaven, que s'enganxava amb en Celo. No sé si això ho vau
1: Jo vaig
0: viure
1: viure
0: vosaltres.
1: això. Sí, aquí ja n'hem parlat en el programa en algunes ocasions.
2: Sí.
1: Jo vaig estar a Ràdio Barcelona, que no sé si vam coincidir l'època que tu estaves per allà. Jo vaig estar a l'estiu de l'any 98 a Ràdio Barcelona. Quan vas estar tu, a M80,
0: Jo
1: Jessica?
0: el 2000... No, vaig estar el 2004, 2000 i pico, no recordo. 2000 poc.
1: Va, doncs a finals dels 90 encara hi havia els Revox, encara hi havia la cinta de vídeo, encara hi havia moltes coses analògiques, però sí que ja s'havia introduït la informàtica en aquells moments de forma plena. Però, clar, venia algú de vegades que portava un tall de veu amb Revox i l'havies de tirar. I un altre te'l
0: Sí.
1: portava amb minidisc i l'altre te'l portava amb cinta. Llavors, és el que hem dit tantes vegades aquí, que teníem taules molt, molt grans, analògiques, amb multitud de fonts de so que tenies al voltant tots els elements tècnics. I clar, això comportava, doncs, primer, molt més espai, segon, més complexitat a l'hora de preparar tots els talls, que era molt difícil estandarditzar. Fins i tot et plantejaves en certs moments de copiar d'un format Revox, per exemple, entrar-ho dins de l'ordinador. Una cosa que ara és que ni te la pensaries perquè directament tothom t'ho envia ja en format digital, no? Però en aquells moments no. I llavors t'havies d'adaptar i buscar, doncs, la solució que et permetés que fos una mica més fàcil aquesta qüestió tècnica, no?
0: Jo sempre dic que haver fet ràdio d'aquesta manera fa que entenguis molt millor el comportament de l'àudio, del so i com funcionen el so. En digital és difícil d'explicar-ho i d'entendre-ho de la mateixa manera que quan de manera analògica, és igual que una taula de so analògica que té 20 canals, és fàcil veure per on surt el so. En una digital, que un mateix canal té 6 entrades, no? És una mica més complicat d'entendre. Aviam, que es fan coses meravelloses avui en dia amb el multipistes i et dona possibilitats que abans no teníem. I es fan coses magnífiques. I ara, recordant aquests vells temps, retornant a l'inici que hem sentit la veu del Fabri i del Pere, mítics de la ràdio sardanista i de Ràdio Sant Cugat, ara m'ha vingut al cap perquè t'anava a dir gent com el Pere, però el Pere és que fa 2 mesos que ens va deixar i fa just 4 o 5 mesos que estàvem fent junts un programa que vam fer especial de la gent gran, un programa molt, molt bonic amb diferents residències de la gent gran que va presentar ell amb 74 o 75 anys. Gent així és la que m'emporto, no? Gent amb qui he compartit moments de ràdio i he pogut conèixer el privilegi de fer ràdio amb el Fabri, perquè les seves bogeries. I m'he recordat de la Falca del principi, que és boníssima, ells cantant. És que he rigut tant amb ells, fent ràdio, amb els dos, que això, m'he emocionat molt per recordar-los i per recordar el Pere. I això que explicava al principi, a la seva entrada, jo ho faig cada setmana. És com un ritual. Vaig a l'estudi on el Pere tenia els seus CDs ordenats, agafo el següent, canvio la seva guia de paper, la passo al CD a l'ordinador, poso les músiques al programa de cada setmana, les sardanes, i és el que faig cada setmana. És com un ritual per recordar el seu programa tan especial a Ràdio Sant Cugat.
1: I quan s'acabarà això, Jessica? Perquè, clar, arribarà un punt que aquest ordre de discos s'acabarà, no?
0: Possiblement tornaré a començar.
1: Clar.
0: No em vull acomiadar. I sabeu què és? Que encara ens truca gent donant les gràcies perquè fem això. I la seva família estan molt agraïts. I que et truqui algú del poble i digui gràcies per poder escoltar sardanes encara, i que són sardanes que ja no hi són, el Pere i el Fabri, però d'alguna manera ells, alguna cosa hi ha d'ells en aquell programa, jo crec que només per això ja val la pena fer-ho.
1: I tant, i tant. Totalment d'acord. Anem a escoltar algun document més de fa, doncs, mira, de l'any 95, mira si ha plogut des de llavors. Una promoció de musicals de Ràdio Sant Cugat d'aquella temporada.
0: Sí.
2: La millor música t'entra per les orelles amb Ràdio Sant Cugat. Well, there's a bridge and there's a river. Si t'has de despertar d'hora, fes-ho amb bona música. Fes-ho amb el despertador de Ràdio Sant Cugat, de 7 a 8 del matí, amb Joan Ballbé. Girl, it's been a long, long... I després de dinar, El vostre gust, un programa on pots demanar la música que t'agrada. El vostre gust, cada dia de 2 a 5 de la tarda amb Josep Maria Noguera. Si fa lluna, ni riure, tot el que tenc a gana. I a les 5 hem d'anar més lluny amb la música catalana d'ara i de sempre. De la nova cançó a les veus més joves, amb Joan Ballbé, hem d'anar més lluny de 5 a 6 de la tarda. I a les 6, el Lloro, la música dels 90, al 91.5 de la FM, un programa amb el que més sona, la música d'avui i de demà, el Lloro, de dilluns a divendres, de 6 a 8 del vespre, amb Salva Ballbé. When I was young, I never needed anyone. A 8:45, No m'agrada la tele. La millor alternativa a Sorpresa, sorpresa, Quién sabe dónde, Melrose Place o Gracias por todo. No m'agrada la tele, de 8:45 a les 11 de la nit, amb Pere Païssa. I a la nit, música al teu costat. Relaxa't i deixa't emportar per la música més tranquil·la. Música non-stop tota la nit. Música al teu costat. De dilluns a divendres, de la mitjanit fins a les 7 del matí. La millor música t'entra per les orelles amb Ràdio Sant Cugat.
3: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: La veu de Maribel Cayuelas, que ens recordava els programes musicals d'aquella temporada. I veus, aquestes falques estan bé perquè vas veient els programes que hi havia en aquelles èpoques i alguns noms, com el de Salva Ballbé, per exemple, que van sortint recurrentment i que ens recorden aquelles èpoques i moments, no? Jo recordo, per exemple, amb el Salva, que fèiem un relleu. Jo crec que acabava el vol de tarda i després ell venia i passava molts cops, si ho recordes, Jessica, en aquella època, que era molt difícil aparcar al carrer Sant Jordi, per no dir impossible, o voltants, i et trucava, escolta'm, que arribo 5 minuts tard, que era al final 10 minuts. I què passava? Doncs que després de les notícies presentaves el seu programa i anaves tirant música fins que arribava, no?
0: Sí, sí, no, això passava al relleu en aquell petit estudi 1 que tenia l'estudi 2 enganxat, que era mini, amb la discoteca allà al passadís, amb aquells calaixos metàl·lics, te'n recordes?
1: Sí.
0: Aquells que encara els tenim en un magatzem. Sí, sí.
1: Bé, jo vaig fer, de fet, curiositat que encara no he explicat aquí en el programa, jo vaig fer la prestació social substitutòria a Ràdio Sant Cugat. Resulta que l'anava a fer a Ràdio Rubí, però resulta que en aquells moments estava fent pràctiques del mòdul de mitjans audiovisuals que estava estudiant. Llavors no era compatible. Llavors vaig preguntar a Ràdio Sant Cugat i la Maribel en un moment em va dir, ja ho arreglem. I el que vaig estar fent aquí, bàsicament, va ser posar ordre a la discoteca, que era bastant caos en aquell moment, i va ser quan es van comprar aquests mobles i vaig etiquetar tots els discos i es van introduir en un ordinador amb una base de dades molt senzilleta que hi havia en aquells moments. O sigui que tinc molt present aquell moment.
0: Sí, a més aquell ordre, jo crec, no sé si es va mantenir aquell ordre, perquè allò era una jungla, però era meravellós cada tarda anar a entrar allà, fer selecció de música pel vol de tarda, fer selecció de música, sortir, va, ara què poso? Tina Turner, però quina de Tina Turner? Vaig a veure què tenim de Tina Turner, pim pam. Era això, fer una cita musical cada dia amb els oients i anar presentant el que venia de gust per tal, depenent del dia, depenent de l'actualitat, depenent de com et sentissis tu o depenent si havies rebut alguna trucada. Era una manera de fer ràdio, que clar, això ara és molt difícil en el món digital, es podria recuperar. De fet, hi ha gent, hi ha discjòqueis que encara van amb la seva maleta, no? I amb els CDs o fins i tot vinils. Encara hi ha gent que va amb vinils. Però era, sí, era fantàstic. I aquests relleus entre persones, perquè en aquella època hi havia molta gent voluntària, molta gent que hi anava a fer ràdio perquè sí, i perquè ho gaudia i perquè volia explicar coses. Hi havia programes meravellosos de poesia, gent que volia fer un programa de poesia, doncs tenia el seu espai a la ràdio. Gent que volia parlar, no sé, de música, però molt més especialitzada, una música molt, molt, molt especial, doncs també tenia el seu espai a la ràdio. I anàvem fent el relleu uns als altres. Totes les nits, recordes, fins les 12 de la nit, hi havia programets de gent, la Magda, l'Esther Castanyer, el Pep Tugas tenia un programa, el Didascàlia tenia un programa de teatre. Hi havia molta gent que tenia programets així. I mira, de retruc, doncs, ens hem conegut molta gent a través de la ràdio, molt de molts àmbits, de molts caràcters diferents, però que ens va unir en el seu moment la ràdio i aquells calaixos metàl·lics.
1: Doncs fixa que en cada programa que hem anat parlant amb algun convidat excompany de l'emissora o company actual, com és el cas nostre, Jèssica, doncs han anat sortint noms que de cop i volta dius, ara ja me'n recordo, no? Però això que dèiem, en aquests moments, si jo em poso a pensar noms, en tinc molts, però sempre hi ha algun que se t'escapa i algun convidat et diu, fulanito, i dius, ah, doncs sí, el recordo perfectament. Sí. I com dius, la xarxa és molt extensa.
0: Sí, el Gadanto, per exemple, amb el Picnic, aquell programa quan encara la música més alternativa no s'escoltava tant, ell feia un programa enorme, preciós, amb el Guillem Ilkiway, per exemple, que participava sovint en aquell programa, la Nina de Lua, la Sònia Carmona, la Raquel Iniesta, que feien un programa al magazín El Bon Rotllo, per on han començat moltíssims, entre ells l'Ivan Medina, crec que va començar El Bon Rotllo.
1: Sí, sí, correcte.
0: O el Miquel Arrada, que el Miquel Arrada ara està a la xarxa, també va començar allà de petit. És una xarxa enorme i que et fa riure. Quan la recordes, et fa somriure. O el David Villena, fantàstic. Tantes nits hem compartit amb el David Villena escoltant música al seu programa o al meu programa i ens quedàvem. A vegades no fèiem, no marxàvem. Ens quedàvem acompanyant i escoltant música i parlant amb el company. I a més em feia sempre... Mai podia marxar, perquè és que era tan meravellós poder... És un luxe poder estar allà amb el locutor fent... Escoltant el que està posant, escoltant com està presentant la música. Per mi això era un luxe.
1: Tantes hores als graons de la ràdio, eh? Això ho hem parlat també amb molta gent aquí al programa. Aquells graons de fusta revestits de plàstic de color negre que permetien anar cap a la part del darrere de la ràdio, que hi havia els serveis i el local on l'Àlex reparava els aparells de l'emissora, i allà tothom s'hi asseia i, escolta'm, el que estava en directe a l'estudi tenia companyia.
0: I fantàstics per l'acústica, eh? Te'n recordes? Cloc, cloc, el pujar?
1: Sí.
0: Boing, boing, boing. Per l'acústica de l'estudi. Sí, allà he passat moltes hores asseguda parlant amb gent, coneixent a gent i aprenent de molts companys. Així és cert. Vas pensant i vas recordant a gent, l'Arnau Gascón, que també no és que se crec que no vas coincidir amb ell.
1: No, amb ell no.
0: I l'Arnau Gascón va passar moltes hores. Després, no sé, ara penso al Xavi Martínez, que després va passar 40 principals, Europa FM, ara ja és un comunicador molt reconegut, doncs també va passar per la fórmula de Ràdio Sant Cugat. Com dèiem abans, el Lluís Marquina també va fer molta ràdio. No sé si vas coincidir amb ell,
1: sí,
0: Esteve,
1: amb ell,
0: crec,
1: sí.
0: No?
1: Sí, sí, sí.
0: I després nosaltres parlem sobretot també del món més musical o dels programes que es feien a la ràdio, però molta gent que ha passat per informatius, per esports, i que a RAC1, per exemple, hi ha moltíssima gent que ha passat per Ràdio Sant Cugat.
1: Hi vaig estar l'altre dia i, clar, amb la introducció del Jordi Ramos, com sempre fantàstic, van sortint noms, i a part del Jofre, doncs la Gemma, per exemple. Vaja, és que van apareixent noms i dius, mira, sí, hi ha una petita representació de Ràdio Sant Cugat des de ja fa bastants anys amb aquesta emissora líder a Catalunya, i realment és un orgull. És un orgull perquè veus que el nostre mitjà sempre ha sigut pioner, i tant en informatius com en altres disciplines han anat sortint noms que al final s'han fet famosos i que viuen d'això ja fa molts anys. I això, doncs, com dic, és un orgull i fa molta il·lusió veure'ls i seguir escoltant-los, perquè al final és com mantenir aquesta connexió amb aquell passat, amb aquella petita emissora gran a nivell de projecció, però petita, amb les instal·lacions que tenia al carrer Sant Jordi número 5, però que recordem amb molt de carinyo.
0: Sí, sí, sí. A més, és una gran escola. La ràdio local, Ràdio Sant Cugat sempre ho ha estat, però la ràdio local en general és una gran escola. I això jo crec que s'ha de posar en valor en un mitjà tan important com és la ràdio. I a Barcelona, aquí a Barcelona, a Catalunya, ho ha estat molt.
1: Ja per acabar, Jessica, com veus el futur de la ràdio?
0: El futur... Mira, la ràdio a mi em meravella, jo crec que s'ha notat que sóc una enamorada de la ràdio. A mi el que em meravella... Recordeu, no?, aquella cançó que deia que la ràdio desapareixeria amb els videoclips? Doncs no va ser, ni tan sols amb el caset, amb el VHS, tampoc va aconseguir que la ràdio s'eliminés, ni amb el CD, ni res. La ràdio és meravellós perquè és el mitjà analògic que ha sabut canviar-se, adaptar-se a les circumstàncies d'una manera impressionant, i jo auguro un futur molt bo per la ràdio. La ràdio la necessitem. Necessitem aquesta companyia que ens dona la ràdio, necessitem aquesta informació de primera mà que t'apropa la ràdio des de qualsevol dispositiu, des de qualsevol lloc del món. Quan diem els podcasts que t'apropen, o la ràdio per internet, que t'apropa la ràdio de qualsevol lloc del món a l'hora que tu et vingui bé, o sigui, es pot fer un programa a les 4 de la matinada que tu al matí el pots escoltar a l'hora que vulguis. La ràdio té molt futur, i la ràdio s'ha adaptat tècnicament i a nivell de continguts al moment present, sempre al moment present, i per tant jo li veig molt futur.
1: Esperem que sí, esperem que sí, perquè així podrem seguir disfrutant de veus com la teva, com la de Jessica Sotodosso, és la convidada avui a l'Hemeroteca. Marxem ja perquè estem pràcticament fora de temps. Jessica, moltes gràcies, i a tota l'audiència recordeu la nostra adreça d'email, que és hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, hemerotecaradiosantcugat@gmail.com, si ens voleu dirigir qualsevol comentari. Jordi, gràcies com sempre per estar aquí al programa.
4: Gràcies a tu i gràcies, Jessica. Encantat d'haver-te sentit, i tot el que has explicat ha sigut una autèntica meravella. Demostra plenament la passió que tens per la ràdio.
0: Moltes gràcies, i la passió que vosaltres teniu també es nota amb aquest programa meravellós que ens fa recordar, doncs, que la ràdio té molta història i tot el que hem viscut a través de la ràdio. I res, Esteve i Jordi, moltes gràcies per convidar-me, i un honor que hagueu pensat en mi per passar aquesta estona de ràdio.
1: Una abraçada molt forta.
0: No, no, no, no.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns 10 d'agost s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bonanova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a les xarxes a cugat.cat.